0: De desembre, que ja la van entrar.
1: De setembre.
0: De setembre.
1: Com estem, eh?
2: Com estem, no?
0: Doncs ja però tothom ho sap, que la Dolly Parton...
1: Bueno, per si hi ha algun despistat, sí, ens ha deixat aquest
0: Dolly Parton
1: pobreta.
0: Ens ha deixat poc, aquest
1: estiu. Als 80 anys.
2: Als 80 anys, mare de Déu, la Dolly, quin sotrac.
0: El que m'agradaria parlar avui, que és un, potser d'un dels aspectes que menys s'ha parlat aquests dies, que era una persona molt compromesa amb la seva classe social, que era obrera i pobra. Ella, la seva família, eren 12 germans.
2: Mare de Déu, senyor.
0: I no tenia ni un duro, evidentment. I llavors aquesta cançó que està sonant, que és el que us he portat aquest quadret, que m'agradaria molt que us...
2: Sí, l'estem mostrant a càmera, no es preocupi. Sí?
0: Que és la història de que quan ella era petita, la seva mà, ella necessitava un abric, i la seva mare va agafar tot de retalls d'allòs que tenia, i era un abric de molts colors. I ella li encantava. Va anar a l'escola i se'n van enriure d'ella.
2: El bullying, no? El bullying a la nord-americana.
0: Totalment. I ella estava molt contenta. I llavors, com aquest orgull de classe, tot i haver sigut una persona que ha fet molts diners, no l'ha perdut mai.
2: Ja t'entenc.
0: Que això realment és raríssim.
2: És al revés de mi, que jo he fet molts diners i perdut l'orgull de classe, però vamos, cagant llets.
0: Totalment.
2: M'he convertit en un imbècil, però totalment. De totes maneres, et diré que hi ha gent que ha fet diners i són més imbècils que jo, també t'ho dic.
0: També.
2: Home, perdó, més ràpid.
1: Aquí tens raó.
2: Sí, més imbècils que jo.
0: Ella és una prova de que realment tu, fent molts diners, pots revertir tots aquests guanys, que a vegades són estratosfèrics, en la societat. I ella ho feia d'una manera que no era per la seva glòria, perquè jo, el de l'almoina, no sé, no m'acabo d'aquesta almoina cristiana de donar... No, ella no donava peixos, ella donava canyes.
2: De totes maneres, també, si vas molt apurada, una mica d'almoina també et va bé. Ho dic, vull dir que, escolti, facin de tot,
0: però...
2: Que de sota, 50 pavos, per salvar el dia, te'l salven,
0: eh? L'interessant és que la gent no depengui de la teva almoina, sinó que et doni recursos.
2: El sistema,
0: i ella no era gens condescendent, o sigui, és una persona que ja et dic...
2: Sí, perquè de vegades no aportem, escolta, no aportem...
0: Evidentment que ajuda.
2: El sistema s'ha de preocupar, el sistema s'ha de canviar el sistema, llavors vas dir, s'ha de canviar el sistema i aquella altra, doncs allà tirada, saps?
0: Però entens que...
2: Sí, perfectament.
0: Realment, i llavors una de les coses que et diu molt de la seva personalitat és que tenia tots els carnets de tots els sindicats de la seva professió.
2: Ah, carai. Estava sindicada
0: amb moltíssims sindicats. Llavors, ella, al llarg de la seva carrera...
2: Sí, però és que del món sempre... de l'espectacle, vols dir.
0: Sí.
2: Bueno, i que està molt regulat a Nord-Amèrica, està superregulat.
0: I en una època que tu, ser sindicalista, podia ser el creu i ratlla de la teva carrera, no?
2: Llavors, una cosa, però et vull fer una pregunta. Nosaltres tenim això que m'ha ensenyat a càmera, aquest objecte que ens has portat, que és un disc d'or amb una foto de Dolly Parton firmada, m'agradaria saber per què el tenim aquí, com ha arribat a les nostres mans.
0: Doncs mira, quan...
2: El Marc Guapa, a veure si el canvies, perquè és
0: barat. Plasticutxo repicau.
2: Però és baratíssim, això.
0: Baratíssim.
2: Jesús.
1: Perdona, és un disc d'or de la cançó Coat of Many Colors del 1971.
2: La tenim, aquesta cançó? És la que sonava.
1: És la que sonava.
2: Ah, vale, Coat of Many Colors.
1: Per això sonava, Neus, per això sonava.
0: Exacte, perdó.
2: Mare de Déu, perdó.
1: Això és ràdio ben feta, dona.
2: És que l'Ester està d'un tabaquet, filla meva. Fes ioga, Ester, com el Joel, que jo et dic dilluns,
0: I en aquest sentit em va recordar molt a la Rafaela Carrà, perquè també era una dinoi, que tots els treballadors i treballadores
2: treballadoris
0: en els seus espectacles, ella se n'assegurava sempre que es complissin les condicions dels sindicals i sempre els hi millorava les condicions. Per exemple, sabeu que té el Bollywood, el Dollywood, que és aquell parc d'atraccions?
2: Que es va acabar com un trollo, eh?
0: Doncs, per exemple, ella paga el 100% dels estudis de tots els treballadors.
2: Carai, no,
0: ja siguin fixes,
2: carai, no,
0: temporals o aquests puntuals. El 100%.
2: És una empresària amb consciència de classe.
0: Exacte, ella va decidir, doncs això...
2: Torno a l'objecte que ens has portat.
0: Llavors aquest, de bon dematí, em vaig llevar i vaig veure...
2: Tu has mort la Dolly Parton i estàs a casa teva...
0: Estic a casa... Jo, clar...
2: Vas tenir un sotrac, no? Perquè tu ets fan de la Dolly Parton de sempre.
0: A mi m'agradava molt, aviam, perquè pel seu compromís. O sigui, una persona amb molts diners que tingués la humilitat de no perdre
2: la seva música, el seu rotllo patatero.
0: Molt, perquè, per exemple, 9 to 5, que jo la pel·lícula la vaig anar a veure al cinema.
2: M'encanta la pel·lícula. Mare de Déu.
1: Jo vull tornar a veure el dia d'aquestes.
0: I no han ballit malament, aquesta pel·lícula.
2: No han ballit malament. Jane Fonda, no, també?
0: Jane Fonda, que va ser la que...
2: I l'altra quina és?
1: Lily Tomlin.
0: Em deixeu explicar una petita anècdota d'aquesta pel·lícula. La Jane Fonda la va contractar. Llavors, li van donar el guió de la primera, diguem-ne, la primera escena, i la tia es va presentar i s'havia après tots els papers de tots els actors, perquè no sabia que i se'ls havia après. I
2: perquè no sabia quin era el seu.
0: No, perquè
3: no sabia que només t'aprens el teu.
0: Que només t'aprens el teu.
3: Però no era actriu.
0: Tots els papers. Llavors la gent Fonda diu que el primer dia de rodatge la Dolly li va dir, escolta, que he escrit una cançó per la pel·lícula. Va agafar amb les ungles i va començar a fer així, bueno, clar, jo no tinc...
3: Que bé que ho fa, no? Però és que tu ets
2: molt, és que tu ets molt country, eh?
3: I ella les portava postisses acríliques, però aquí la Neus ho està fent a pena. Amb les seves neus.
2: Espera, un moment, per favor, que això és un moment històric del radiofònic. Això va fer, amb les ungles...
0: Vinga.
2: Treu-me la música, carinya. Ara sense la música, tu, a veure...
3: Increïble.
0: Me n'oblidava que aquí havia de fer
2: tot. Nosaltres. Crec que
3: me la sona. A mi no em
0: però sona. Agafa una mà i deixa-la forta. I l'altra
2: agafa la mà i deixa-la forta. No, sé jo ja.
0: Bueno, pues total, amb aquelles ungles acríliques de 2 metres que portava les mans, li va fer sonar la cançó i elles van flipar.
2: Aquesta cançó, no? Estàs parlant de 9 to 5. Working 9 to 5.
0: Aquesta cançó és un himne obrer, perquè en els anys 70 ja parlava de l'explotació laboral, de com les grans corporacions se n'aprofiten, el sexisme a dintre dels llocs de treball. Quan veieu la pel·lícula, flipareu.
2: Això passa ara,
3: la pel·lícula
2: això...
3: va de les secretàries, no? La figura de les secretàries.
0: Exacte,
3: de direcció.
0: La Jane Fonda diu que es van inspirar en un sindicat que hi havia de dones oficinistes dels anys 70. Llavors, ella, aquesta...
2: Era productora, ella? Va ser productora també de cinema o m'estic fotent... M'estic inventant?
0: No, jo sé que va ser una d'aquelles poques persones que ha guanyat Oscar, Grammy, Emmy i Tommy.
2: Home, això que em deia...
0: El Gout aquell que deia que era Naragora... Pues ella era
2: com era
0: un
2: això?
0: Dels... Veus? Emmy, Grammy, Tommy i Oscar.
2: I en dèiem Goat. Això
0: però Goat, però no, Great of All Times. Ens vam equivocar.
2: Val.
0: Però bueno, no sé si hi ha acrònim per aquesta penya que ho guanya tot. Llavors, ja et dic, o sigui, aquesta pel·lícula es va inspirar en l'organització de dones oficinistes, que era un petit sindicat de secretàries.
2: Mm. I després, escolta, era solidari també amb la comunitat LGBT+, que això ens interessa molt a nosaltres.
0: Però això abans de que fos fàcil.
2: Ja
0: ella, per exemple...
2: Bueno, ara...
0: Bueno, ara quedes bé.
2: Ens assembla... però ara
3: i a més hem de dir que ella tenia un públic molt conservador, perquè el públic country és el que és, i ella venia de los Apalaches, vull dir que fer-ho també...
2: Ja també...
3: Amb aquest públic té més mèrit.
0: En una entrevista li van preguntar, escolta, t'hagués agradat ser home? I ella va dir, ui, no. Diu, de totes maneres, si hagués sigut un home, jo hagués sigut una drag queen. Boníssim. Perquè ella va fer d'aquesta manera hortera de vestir, em va fer... O sigui, ella ho feia a propòsit. Ella deia, costa molts diners... semblar així de barata. I realment ell ho feia per què? Doncs per cridar l'atenció. I un cop tenia l'atenció de la gent, és allà on ella fotia...
2: Perquè era una veu, eh? Tenia una veu molt particular.
0: Molt,
2: molt. I a més era compositora.
0: Una gran compositora. Per exemple, amb la de I Will Always Love You, que
2: aquesta
0: va ser molt famosa.
2: No la tenim. No la tenim per ella.
0: A la pel·lícula El
2: guardaespaldes. No sé si la podem buscar... O és un rotllo patatero, bueno, a buscar.
0: I will always love you.
2: I will always love you, però per Dolly Parton, eh?
3: Que
2: va fer famosa la Whitney Houston. Mira la Dolly, mira la Dolly.
0: A la pel·lícula...
3: El guardaespatlles.
0: Bueno, doncs sabeu què va fer? Perquè
2: la va composar ella. Mira, mira, per favor. Avui la Rés està irreconeixible.
0: Doncs aquesta cançó la va escriure la Dolly Parton.
2: Espera, escolta, deixa'm escoltar una mica, filla meva, perquè això és una cosa que és meravellós, no? Mira, mira. Ai, per favor, Dolly.
0: Doncs aquesta...
2: Que ens deixis un moment escoltar la cançó.
0: Mental que és la una. Bé, whatever. Doncs aquesta cançó la va escriure la Dolly... Ella feia un espectacle amb un senyor que ara no me n'en recordo.
3: Wagoner, Tony Wagoner. Que l'havia fitxat pel seu grup.
0: Exacte.
2: Que era aquella amb barba, guapo.
3: No era guapo.
0: Doncs aquest, després de 7 anys, ella volia deixar l'espectacle.
3: Ella volia volar en solitari perquè ja tenia...
0: I aquest tio li va dir que no. Llavors, ella, trista,
2: Aquest era l'empresari, perdona.
1: Ah, llavors Trista fa aquesta cançó.
3: Però era músic també, era com el seu jefe. Tenia, ella la tenia com la noia del grup.
0: Llavors li va dir que no, i ella, trista la nit, va escriure aquesta cançó. I l'endemà li va anar a cantar a ell. Diu que ell es va posar a plorar i va dir, deixa't.
1: Marxa.
0: Marxa. 3 anys més tard, la va denunciar.

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: I llavors, amb aquests diners, ella va fer, en un barri de Nashville molt pobre, negre, va fer una gran oficina per ajudar la comunitat i li va dir House of Whitney Houston.
4: Carai, noia.
5: Sí. Que volem partir a les universitats aquestes afroamericanes, sí. També. Va dir, això ho heu guanyat amb una cantant negra, ho hem de tornar als negres.
4: Que bo.
6: Sí. Era boníssima.
3: Exacte, o sigui, ella...
7: Escolta, Dolly Parton, ens encanta. I després els mariques ens encanta Dolly Parton. Anem a parlar clar, perquè aquesta, tant de lluentor, tanta teta, tanta cintureta, aquells talons...
3: És Swarovski. Liberace, era...
7: Liberace, un aficionat al costat de Dolly Parton. Al New York Times hi havia una galeria d'aquestes fotografies dels looks de Dolly Parton.
3: Impressionant.
7: I era increïble. Sí. És que no te'n canses.
3: I ella ho deia. I diu, no t'ofenen aquests acudits de les rosses tontes? I diu, mira, no. Diu, primera, diu, perquè tonta no sóc. I dic, i rosa, que jo sàpiga, tampoc.
7: Dolly Parton, escolta una cosa. Miles Cyrus és molt fan.
3: És la seva padrina.
5: És la seva
3: padrina.
7: Però perquè el pare de Miles Cyrus també era un gran cantant de country, no?
5: Sí.
7: Billy Ray, exacte, sort.
3: I llavors, o sigui, a mi una de les coses que més m'ha agradat és Taylor Swift. Fuck you!
7: Per què? Què vols dir?
5: Per què?
3: Home,
5: vols dir aquí la Taylor?
3: Ui, perquè ara seria...
8: Oh, però com t'has ficat a la Taylor davant de la teva banda, la Goya Ruiz, que és superfan de la Taylor, i ara però tu li has dit fuck you a la Taylor, però la Déu.
3: Quan vulguis, fem un programa...
7: Estaves millor amb la Cira Benoza, quan tenies la parella de la Cira Benoza, que sí.
3: Per què? Doncs perquè ha demostrat...
7: Però a veure un moment, però per què fuck?
3: Per què?
7: Davant de la Begoña, a més, a mi m'agafa.
3: Per què? Doncs perquè una decideix ajudar la classe treballadora i l'altra s'ha convertit en una corporació. Entens? És què fa la gent amb els diners? Què fas amb el que tens?
7: Home,
3: i ho sento,
7: foc.
3: Ho trobo.
7: Des d'aquesta teoria se m'acudeixen per anar
3: enviar la merda. Els diners que guanyen segons quins artistes.
7: Se m'acudeixen moltes altres persones i entitats abans de
3: però faig el símil.
7: De la Taylor Swift.
5: És una bona jefa, la Taylor, dels seus empleats, també.
7: Bueno, escolta una cosa. Mira, Dolly Parton,
3: no li arriba ni a la sola de la sabata.
7: Descansa en pau. Amb tots vostès, la senyora Julieta Venegas. Brava! Vinga, tots.
9: Dime si quisieras andar conmigo. Oh,
7: Julieta Venegas, muchísimas gracias por estar aquí avui amb nosaltres.
10: Gracias,
7: de verdad, de corazón te lo digo.
10: Gracias.
7: Hagués pogut començar, hubiera podido empezar esta entrevista con alguna, oiremos algún tema de tu nuevo disco Norteña, que también da título al libro que tengo entre las manos, Norteña, Memorias del Comienzo, Julieta Venegas, editat pels nostres amics de Las Afueras, que això sí que és una editorial i el de més són tonteries, però he querido empezar con esta, Andar conmigo, mira, pújamela, ja veuràs.
9: Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio.
7: Porque tú cuentas en tu libro, primer libro, yo creo, publicado, ¿no?
10: Sí.
7: Tú eres escritora, perquè al fin y al cabo escribes tus propias canciones, eres compositora.
10: Uh-huh.
7: Per tant, lo de la lletra i escriure sempre ho has portat amb tu, però és tu primer libro. Cuentas en el libro que en tu estilo musical o en tu forma de hacer música, o llámale como quieras, dijiste, ahora lo tengo cuando tu madre tarareó esta canción que estamos escuchando. Dijiste, ahora ya está.
10: Sí.
7: ¿No? Tú querías que tu madre cantara tus canciones y lo conseguiste con esta, ¿no?
10: Uh-huh,
7: ¿cómo fue eso?
10: Sí, o sea, como que en un momento tuve una crisis de qué tipo de compositora quería ser, qué tipo de canción quería ser. Había hecho dos discos muy, muy experimentales, con mucha búsqueda, pero sentía que algo no estaba conectando entre mi yo compositora y mi yo cantante o intérprete, y quería como encontrar algo de eso en desde la composición, ¿no? Uh-huh. Y lo, o sea, yo la manera, como que el libro un poco como que recorro mi relación con la música y cómo se construyó, yo creo, un poco mi búsqueda era eso, ¿no? Y mi mamá, mi familia, la mamá de mi familia tiene mucho que ver con eso, porque me inculcaron como una relación con la música que es más que nada como la cotidianeidad, o sea, es como disfrutar las canciones, están ahí, son parte de la vida y eso, ¿no? Y ese momento de crisis como que fue importante.

0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
1: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
0: De conversa.
2: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
0: Són territori d'històries increïbles.
3: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
4: Gira, que hi ha algú.
5: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
0: I també d'entreteniment.
6: S'ha torçat el peu avui.
7: Què t'ha passat?
8: No, venim.
9: És que l'edat no perdona.
10: L'edat castiga.
11: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda dels quatre?
0: Els dissabtes i els diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Al territori del cap de setmana.
0: RAC 1. Tots som un milió.
12: Amb tots vostès, Jaume Portell. Bravo. Bueno, a veure, Jaume Portell, tu ets, t'ho recordo, tu per si t'has anat del cap, ets periodista especialitzat en el continent africà i en les pràctiques neocolonials, que ha estat per tot arreu, diguéssim, no?
13: Ah, exacte.
12: Llavors, nosaltres has estat convocat avui aquí perquè ens expliquis en 5 punts coses que cal saber per entendre la crisi, li diem crisi, a Ceuta, diguéssim.
13: Sí.
12: Ara ha estat voluminosa en aquest última vegada, però bueno, que ja és una cosa que ve de lluny, diguéssim, oi?
13: Sí, perquè em dóna la sensació que la majoria de tertúlies que hi ha sobre aquest tema és com que hi ha dues posicions, la posició més o menys progre, que és ai, pobra gent, aquests que han arribat, potser els hauríem d'acollir, i hi ha una posició més conservadora que pretén ser més realista, dient aquí no podem acollir tots els problemes del món, que fins a cert punt és veritat, i hem de posar, si fa falta, cocodrils a la tanca per intentar arreglar això, i la qüestió de Ceuta s'ha convertit fins i tot en una qüestió de vida o mort. Jo crec que ja no és una qüestió de si entren 2.000 o 3.000 persones, que a un país de 50 milions de persones, realment 3.000 persones, si el fan anar avall, vol dir que aquell país no va gaire bé, sinó que és una qüestió del que mostra sobre el país, la idea del desordre, i aleshores per això el govern espanyol està tenint tantes dificultats a l'hora de gestionar això. Però jo volia anar una mica abans.
12: Jo també et volia apuntar que entre ho dic perquè estic d'acord amb tu, que és un problema complex a tots nivells, però entre tenir una opinió humanista sobre l'assumpte i no tenir-la, quasi prefereixo les opinions progressistes, o digue-li progressista, sí, sí, com sigui, vull dir que no crec que sigui equivalent una cosa a l'altra, diguéssim, vull dir que ja...
13: Sí, però la meva idea és veure precisament perquè
12: sí,
13: aquests dos punts ens impedeixen tenir una conversa
12: molt bé,
13: una mica
12: bé.
13: Més complexa sobre això, no? I el primer punt per mi seria el deute. Si tu agafessis i diguessis, crec que els països europeus han de donar-li 100.000 milions de dòlars a l'Àfrica. La majoria de gent diria, buah, això són molts diners, ara tenim molts problemes, no podem dedicar-nos a fer això, el que proposa això és un progre humanista que no entén de res de l'economia. Doncs bé, Àfrica està fent això ara mateix. Des del 2024 fins al 2028, de mitjana està pagant 100.000 milions de dòlars als seus creditors. Mm. I aquests creditors, en bona part, la meitat, són creditors privats, és a dir, bancs i fons d'inversions, com aquests que poden estar comprant els drets de la FIFA o que poden estar veient a veure si es compren clubs de futbol. Doncs aquests mateixos són els que estan recol·lectant els diners dels africans i alguns països, per exemple, a Senegal ens toca bastant perquè ve molta migració des d'allà, un de cada 4 euros del pressupost es dedica a pagar deute.
12: Mare de Déu.
13: I aleshores després aquests senegalesos venen i entre els que cobren el deute espanyol, el deute senegalès, perdó, hi ha bancs espanyols. Hosti. Aleshores, potser hi ha bancs espanyols que estan guanyant amb aquesta pèrdua de diners de països com el Senegal, es podria dir el mateix de Nigèria, d'altres països, i després no volem la gent que ve com a conseqüència d'aquests
12: aquest deute per què genera?
13: Aquest deute en bona
12: dir,
13: part...
12: Com pot ser que països rics, perquè són països rics, diguéssim?
13: Aquí ve la segona part, que jo he definit més o menys com l'explotació. Molta gent sempre diu, escolta, els països africans ja fa 60 anys que són independents, no poden seguir protestant per la qüestió del colonialisme perquè ja han tingut una trajectòria suficient com per poder posar-se les piles, no? Però el que trobes molt als països africans és que l'estructura econòmica, quan tu la mires, segueix sent la mateixa que hi havia durant el colonialisme. És a dir, s'exporten matèries primeres sense processar, per exemple, el cacau, el coure, l'or, el petroli, i després s'importen productes manufacturats que sempre són més cars.
12: És a dir, que aquesta gent exporten cacau i compren colacau.
13: Sí, compren, exacte.
12: El seu propi cacau,
13: venen
12: el
13: cacau i compren per... xocolata, per posar l'exemple senzill. O venen petroli i compren gasolina.
12: Ja t'entenc.
13: Aleshores, clar, si tu estàs venent a 1 i estàs comprant a 4, que vol dir que te'n falten 3...
12: La teva pròpia matèria primera, esclar.
13: La teva pròpia matèria primera, has de demanar 3 a algú. I has de demanar 3 en dòlars, perquè el sistema internacional funciona amb dòlars, no amb les monedes africanes. Per tant, aquest deute es va acumulant i aleshores tu acabes entrant en aquesta espiral on de tant en tant el país s'esfondra.
12: Aquest crèdit, a qui el demanen, dius? Empreses privades?
13: El pots demanar a molta gent, bancs, fons d'inversió, el Fons Monetari Internacional, que és l'última finestreta, normalment, quan ja no et presta ningú més, doncs et presta l'FMI, però el Fons Monetari Internacional normalment et diu, deixem els diners, però a canvi has de començar a retallar. I tu retalles, per exemple, en sanitat, educació, ajudes als agricultors. Per tant, el sistema torna a començar una mica. Quan la gent té problemes perquè no pot accedir a un hospital, no pot accedir a l'escola, els agricultors ja no tenen ajudes per cultivar i tenen pitjors collites, el sistema es reinicia una altra vegada. Has de demanar prestat per poder, en aquest cas, comprar menjar de l'exterior. O sigui, la paradoxa de molts països africans és que no és que importin maquinària o, com deia, productes manufacturats, sinó que és tan important menjar. O sigui, ja és tan important menjar i, per exemple, la crisi actual a l'Iran està fent que el preu dels fertilitzants pugi i, per tant, la producció d'arròs a l'Índia probablement sigui més baixa. I hi ha una llista de països d'Àfrica Occidental que estan esperant la collita d'arròs de l'Índia poder comprar-la. I si no tenen diners per comprar-la, hi haurà problemes. Aleshores, per això dic que hem de deixar d'enfocar la qüestió, posar la foto en Ceuta. Està bé que s'enviï gent a Ceuta i que es parli d'això, però...
12: S'ha d'ampliar el marc, diguéssim.
13: Tant si entren els que estan ara mateix a la platja com si no, aquest problema seguirà existint.
12: Bueno, un altre dels punts que tu vols tractar és... Bueno, és increïble que Àfrica, el continent africà, o països del continent africà, hagin de comprar arròs.
13: Clar, al final ja és comprar arròs. O sigui,
12: és increïble.
13: Al Senegal aniré d'aquí un mes amb un fotoperiodista, en Guillem Trius, i el tema que volem investigar és el tema de la sobirania alimentària. Com pot ser que un país que està a un riu hagi d'importar el 60% de l'arròs que consumeix.
12: Sí, sí, és increïble.
4: Bueno, i també el mar, no? Que no, són, la majoria són pescadors de Senegal i...
12: Bueno, això els agrada fer un dia una secció.
4: I no poden pescar.
13: Exacte.
12: Anem a la demografia. Tu parles de demografia, és una altra de les qüestions.
13: Parlo de demografia, al final...
12: La qüestió de Ceuta, eh? Estem fent una sèrie de punts amb el Jaume Portell, periodista especialitzat en Àfrica, que, per entendre, diguéssim, per obrir el marc de,
4: i reflexionar
12: de la crisi migratòria o de la crisi de Ceuta i de la crisi, sobretot, sí.
13: Al final, aquest tipus d'economies el que et genera és que tu tens una mena d'illa que genera ingressos, però que genera pocs llocs de feina. O sigui, si tu et dediques a exportar petroli, què vol dir? Doncs que hi ha 4 que treballen a la qüestió del petroli, però la resta del país està completament aïllat. Hi ha un continent on tens 1.300 milions de persones i bona part d'aquesta població és menor de 35 anys.
12: Que són joves, és una població jove.
13: El que vol dir és que no hi ha prou llocs de feina per entrar al mercat laboral. Aquest tipus d'economia necessita poca gent, necessita, com aquell qui diu, capatassos per seguir vigilant aquesta explotació de recursos que molts cops acaben aquí, no? I la resta és com vosaltres busqueu-vos la vida.
12: Perquè, perdona, les empreses, per exemple, extractives de petroli, de fusta, dels materials que sigui, de minerals, etc., són africanes, estan en mans africanes, o també estan en mans internacionals, la majoria d'elles?
13: Històricament han estat en mans d'inversors occidentals i encara avui segueixen estar en mans...
12: És a dir, això passa una mica com el franquisme, no? Que va acabar el franquisme, però encara hi ha traces de franquisme a Espanya, doncs hi ha traces, bueno, no traces, sinó que hi ha estructures colonials encara a l'Àfrica, no?
13: Sí, és a dir, jo amb el colonialisme sempre poso el mateix exemple, que dic, un poli que el divendres estava torturant per una dictadura, si el dilluns arriba una democràcia, què passa amb aquell poli? Aquell poli segueix treballant de poli. I ell ha treballat tota la vida de poli torturador d'una dictadura. Aleshores, per molt que ara hi hagi una democràcia, el poli segueix sent el mateix poli. Per tant, algunes de les seves conductes probablement seran les mateixes. Amb el colonialisme passa exactament el mateix. Tu passes a tenir una bandera, un president, una selecció nacional, jugueu al Mundial, sou un país igual que la resta, però si l'economia segueix sent aquest export de matèria primera sense processar i importació de productes manufacturats, per molt que passin els anys, el que tens és un cicle que es va repetint, i cada cop que cauen matèries primeres que vens i puja el preu d'allò que compres, tens un problema. I ara mateix els països africans estan afrontant aquest problema amb una població, com dèiem, cada vegada més jove.
12: Era dir que ells, l'economia és l'extracció extractiva, com que no hi ha indústria, no, hi ha, no es creen llocs de treball, aquests llocs de treball també, tot això, a més, sumat amb el deute, no hi ha sector terciari, com aquell qui diu, diguéssim.
13: Ni secundari.
12: Ni secundari, ni secundari, exactament, no hi ha sector secundari. Per tant, aquestes migracions, tu dius que aniran a més, eh?
13: Aniran a més, i a part també cal posar sobre la taula que la majoria de les migracions africanes es donen dins de l'Àfrica. O sigui, realment nosaltres plorem molt, però el que ens arriba potser és un quart de la migració africana. L'estoc de migrants, segons la ONU, és d'uns 45 milions de persones. I a Europa i als Estats Units arriben uns 13, més o menys. Per tant, és al voltant d'un 25, 28, 30%. La majoria de migracions es donen dins del continent, que això també cal explicar-ho, perquè sempre hi ha aquesta idea de, si dic 1.300 milions de persones, realment hi ha molta gent en alerta pensant que hi ha 1.300 milions de persones que tots volen entrar per Ceuta o que tots volen anar a Europa. I la realitat no és així.
12: Després hi ha un altre punt, que és el canvi climàtic, seria el quart de cinc.
13: Per mi aquest és el fonamental i és un dels més importants, perquè els africans no han gaudit, diguem, dels beneficis de l'economia basada en combustibles fòssils, o sigui, no han gaudit de la industrialització en molts casos o de l'accés al nivell de vida que nosaltres considerem normal. S'han explotat sovint els seus recursos per fer possible aquesta vida moderna a Occident i cada cop més a la Xina. Però ells, el que sí que els està tocant ara és la part de patir-ne les conseqüències. És a dir, aquestes onades de calor que nosaltres resolem baixant un grau l'aire condicionat o posant un ventilador, a Burkina Faso, a Níger o al Mali, significa menys aigua. I menys aigua significa pitjors collites. I significa que aquell equilibri entre ramaders i agricultors que més o menys es repartien la terra comença a trencar-se. Bona part de la inseguretat que hi ha al Sahel és culpa d'això, i és culpa d'aquest canvi climàtic, i això és el que genera aquesta paradoxa, dir, tot el món ha de disfrutat, ha gaudit de l'economia fòssil i dels beneficis que això genera, explotant recursos africans, però quan arriba l'hora de pagar les conseqüències, nosaltres ja les estem pagant, perquè hi ha onades de calor, hi ha incendis, hi ha sequera, també, però els països africans ho paguen amb més duresa i el marge de maniobra és molt més petit, perquè aquí no parlem de baixar un grau la temperatura de l'aire, sinó que significa no menjar, significa que les collites siguin pitjors, significa dependre més de les importacions. Com que depens més de les importacions, tornem, has de tornar a demanar, tornes al deute. Per mi aquesta part és important, perquè si no sempre hi ha aquesta idea de que el deute passa perquè els africans són uns mandrosos que no treballen, s'ho gasten tot en Moet Chandon, en edificis amb lavabos d'or. Hi ha una part de l'Àfrica que és això, hi ha una part de les elites que serà aquest últim punt que tocarem, els lideratges, hi ha una part d'aquestes elites que funciona així, i normalment són la gran explicació des d'aquí. Es diu, l'Àfrica no funciona perquè els líders són corruptes, corrupció, perquè els líders són uns lladres. Hi ha una part d'això que és veritat, però com sempre hem de posar el matís. Quin tipus de societat creus que pot sortir a un país on hi ha una minoria que controla l'explotació i exportació de recursos naturals, mentre la resta no veu absolutament res i viu amb menys de $2 al dia?
12: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, Jaume Portell, periodista obsessió tant al continent d'Àfrica i, sobretot, també en les pràctiques neocolonials. Seguirem parlant, company. Moltíssimes gràcies.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol. Els blanquiblaus volen aconseguir la segona victòria de la temporada.
6: Marcos amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
0: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esport sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió.
0: RAC1.
7: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
8: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
7: Gracias.
9: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
10: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
9: President Illa, bon dia, moltes gràcies.
14: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
9: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
15: Bon dia, què tal?
9: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
16: Buenos días.
9: ¿Cómo estás?
16: Muy bien, encantado de estar aquí.
9: Laura Pausini, un plaer, novament.
17: Gràcies, Jordi, te adoro i moltes ganes d'estar contigo.
9: Joan Laporta, bon dia.
18: Hola, bon dia.
9: A quina hora va arribar a l'Ute?
18: Vaig arribar a les 3.
9: Leire Díaz, ¿por qué hoy?
19: Pues porque pretendían callarme.
9: Iñaki Urdangarín, bon dia.
20: Bon dia.
9: Et sents més feliç ara?
20: Sí, estic molt feliç.
9: Alexia Putellas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
9: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
21: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
9: William Defoe, gràcies.
22: Thank you. El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1, tots som un milió.
23: RAC 1.
24: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
25: Fixa't.
24: Mira, calla.
25: Què?
24: Ara n'he rebut un.
25: Què diu?
24: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
22: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
25: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
24: Ja seria hora.
25: I bona.
24: Walkers.
22: RAC1. Tots som u. RAC1.
26: Mastercrackers, aquest setembre torna la competència! Hey! Aquesta temporada amb més jovenalla.
27: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
26: Col·laboradors amb ment privilegiada.
28: Bueno, pues...
26: I opinadors de centre.
27: Ni masclisme, ni feminisme.
26: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
29: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
26: Cada dia de 12 a 1.
29: I treballar quan treballareu, cony?
26: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
27: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
22: RAC 1. Tots som 1.
30: Sant Boi de Llobregat, l'11 de setembre. Tants milers que hi érem i no hi érem pas tancats.
31: Parla Jordi Carbonell.
26: Poble de Catalunya, irreductible en la teva voluntat de viure lliure.
30: Sant Boi, com pot ser, és viva la parla de Verdaguer.
32: Avui fa 50 anys de la Diada de Sant Boi de Llobregat del 76, el primer 11 de setembre legal després de la mort del dictador. Fins a 100.000 persones, segons el diari Avui, van assistir a l'acte on es van desbordar totes les previsions. Bé, preguntes que un es fa amb el pas de la història. Per què es va fer la Diada de Sant Boi i, per exemple, no a Barcelona? Qui va participar? I com és que, estem parlant de l'any 76, el règim i la censura ho van permetre? Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts, en aquest 11 de setembre, amb l'Àngel Casals, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Professor, bona tarda.
33: Hola, molt bona diada.
32: Ben retrobat, bona diada. I amb el periodista Iu Forn, que quan tenia 14 anys hi va ser-hi. Iu Forn, bona tarda.
34: Sí, bona tarda.
32: Bona tarda. Benvinguts a... bona diada als dos. Bé, professor Casals, per entrar en matèria, en quin moment estava la dictadura que va permetre celebrar aquesta diada, això sí, a Sant Boi de Llobregat?
33: Hem de tenir present uns quants fets claus. Primer, el 20 de novembre del 75, la mort del dictador, i per tant ja estem en la primera fase de la monarquia. Juan Carlos ha assumit el títol de rei, però manté encara com a primer ministre, com a, en aquell moment deien, cap del govern, a Carlos Arias Navarro,
32: sí,
33: que havia estat l'últim cap de l'últim govern de Franco. Arias Navarro és substituït el mes de juny del 76 per Adolfo Suárez, en el que havia de ser el primer canvi important, en el qual el que s'intenta és donar un procés d'apertura al règim. Llavors, des del punt de vista del govern de Madrid, el canvi que hi ha és que tenim a un nou president del govern, Adolfo Suárez, que té, segons va escriure temps després Torquato Fernández Miranda, la missió de canviar el règim franquista a partir d'un procés de reforma política. Què està passant a Catalunya? A Catalunya, ja des de l'any 71 s'havia fundat l'Assemblea de Catalunya, que és un organisme unitari que va aplegant organitzacions polítiques, socials, sindicats, etc. A partir del 73, quan comença la crisi econòmica, que és un element molt important, que de vegades s'obvia, no? Però que serà un element molt important, comencen les primeres vagues obreres a la zona del Baix Llobregat i a la SEAT. I, per tant, el règim comença a perdre una certa capacitat de control dels carrers, no tant perquè hi hagi una resistència política contra el règim, sinó perquè comencen a haver malestars obrers per al descens de nivell de vida. I ja quan arribem al 76, allò Franco mort, a més hi hauria el tema del Sàhara, queda un altre element fonamental, que és que sí que comencen a haver moviments de resposta política molt clars. Dos exemples. Un, les vagues de fam de Lluís Maria Xirinacs davant de la Model demanant l'amnistia, que tenen un ressò que escapa al que s'havia previst, i d'altra banda, aquell mateix estiu s'havien començat a fer l'anomenada Marxa de la Llibertat, que era un seguit de columnes que anaven recorrent al país, que tenia entre els seus capdavanters, perquè la gent s'orienti, Àngel Colom i aquests moviments cristians una mica hereus del 68 francès, i després també un element important que havia estat que al febrer, el dia 1 i el dia 8, hi havien hagut manifestacions molt importants en defensa de l'amnistia, que havien donat peu a una repressió policial duríssima. Per tant, tenim un règim que, d'una banda, intenta reformar-se des de dins, amb la figura d'Adolfo Suárez, i de l'altra, un carrer que a Catalunya, o una societat que a Catalunya, allò sembla que pot escapar-se de la dinàmica de canvi que vol imposar Madrid. I llavors cal buscar el punt d'ajust entre una cosa i una altra.
0: La diada del 76, com dèiem, aquest any es commemoren el 50 aniversari, s'havia de celebrar a Barcelona. De fet, tots els cartells citaven la gent al parc de la Ciutadella. Però el règim, professor, la prohibeix 5 dies abans. Per què?
33: Per la por. És a dir, això que estem dient, el règim veu que va perdent el control dels carrers, i llavors considera que una manifestació al parc de la Ciutadella, en aquells moments, recordem-ho, l'estàtua de Rafael de Casanova no hi és, està guardada al magatzem municipal, no? I llavors el parc de la Ciutadella és el símbol de l'antiga caserna de la Ciutadella, és on hi havia la seu del Parlament de Catalunya, per tant, era un lloc simbòlicament molt potent, i el règim tem que allò se li escapi a les mans, i llavors comença a plantejar condicions. Per exemple, algunes de les concentracions o d'actes que es van autoritzar fora de Barcelona, perquè se'n van autoritzar a Manresa i a Terrassa, es van autoritzar amb la condició de que no se'n digués Diada Nacional.
0: I com se li havia de dir?
33: Dia de l'11 de setembre. Llavors la gent ja suposaria el que hagués de suposar. I en el cas de la governació del govern civil de Barcelona, el que era governador a l'època, Salvador Sánchez Terán, considera que allò se li pot anar a les mans i planteja que Barcelona no. De fet, ho fa 5 dies abans, jo crec que això ja no es pot demostrar, però jo crec que ho fa amb la idea que es desconvoqui i se n'oblidin. I és Josep Benet, historiador, que els historiadors són útils de tant en tant, el que se'n recorda de que Sant Boi està enterrat Rafael Casanova i que pot ser un bon lloc per fer una concentració d'aquest tipus.
0: I aleshores la convocatòria es trasllada a Sant Boi i aquí sí que tenen l'autorització per fer-la?
33: Sí, hi ha la famosa reunió nocturna a última hora a casa del propi governador civil.
0: A veure, que aquí la Míriam Díaz, perdoni, té algun document al respecte.
1: Sí,
0: a veure,
1: què
0: és el que passa?
1: Investigant
0: aquí. Sí, la convocatòria de la manifestació es desconvoca, o sigui...
33: No, estan suspens.
0: Estan suspens, però clar, com és que s'autoritza a Sant Boi aquesta manifestació?
1: Clar, veient que l'organització deia nosaltres igualment sortirem al carrer, doncs és el senyor Sánchez Terán qui la matinada del 9, crec, del mateix dos nits abans, convoca doncs els organitzadors a casa seva. Entre ells hi havia Pere Portabella, que en aquell moment, diguéssim que va ser com una mica el director, o era el director doncs d'aquest acte. TV3 fa uns anys va aconseguir parlar amb els dos protagonistes d'aquesta negociació in extremis, Pere Portabella i Sánchez Terán, i t'he de dir que l'alcohol hi va ajudar.
2: Jo li vaig aclarir que no veníem a donar-li permís i que de totes maneres faríem la manifestació.
3: Quedamos en que tendríamos reuniones en mi casa.
2: Llavors estava asseguts allà i, bueno, anava oferint begudes, tal i qual, no?
3: A les 3 de la mañana es difícil ofrecer cosas y tener a las chicas de servicio de mi casa despiertas.
2: Ofereix, no sé qué, chinchón, es muy bueno, tal i qual.
3: Sí, le ofrecí el chinchón. Lo que no sé es lo que me pidió, porque ya eso hay que tener una memoria prodigiosa.
2: Mira, usted, a mí si me apetecería, ¿tiene usted ni del mono? I diu, ja empezamos.
1: Doncs així va anar, eh? A vegades et penses que negociacions d'alt nivell, no? I aquestes comerces... Doncs aquí, el xinxon i l'altre...
32: Però això quants dies abans de l'11 de setembre era?
33: 3 dies abans.
32: 3 dies abans. I aleshores el governador, o sigui, dona permís.
1: Sí, amb unes condicions, no? Sí. Que era el que deies tu, de treure la paraula nacional,
33: clar, sí, no? Sí, treure la paraula nacional... No podia fer-se esmena a Tarradellas, per suposat, res de signes republicans, res de parlar d'autodeterminació, que era un dels punts de l'Assemblea de Catalunya, no? És a dir, una cosa com a bastant... S'intentava que fos una cosa bastant descafeinada. És més, la pròpia tria dels oradors, dels tres oradors que van haver, també era, en certa mesura, una concessió, un punt de trobada, perquè, clar, els tres oradors van ser allò, Jordi Carbonell, que hem sentit abans,
32: sí,
33: que era un intel·lectual reconegut, reprimit, allò, pel franquisme, membre de l'Assemblea de Catalunya, que té, anys després va acabar sent president d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui en dia ja ha desaparegut. L'altre era Miquel Roca Junyent, allò que parlava en nom del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que era una organització diferent de l'Assemblea de Catalunya, formada per partits més o menys moderats, Unió Democràtica, Convergència, Esquerra Republicana, Partit Carlí, tota aquesta mena de forces, i l'altre era un senyor que possiblement... I l'altre, possiblement la gent no li dirà res, que era un senyor que es deia Oriol Saltó, que era un empresari poeta que havia estat militant de la Lliga abans de la guerra, i que era un dels promotors d'intentar ressuscitar la Lliga com a partit a la transició, que després van treure un 0,17% dels vots, o sigui que no. I, però, bueno, que era, diguem-ho així, el més moderat, l'home més... I, per tant, clar, diguem-ho així, entre la gent que hi havia a la plaça, no?, i els oradors que hi havia a la tarima, hi havia una important diferència ideològica. O sigui, possiblement la gent que hi havia a la plaça era més d'esquerres que els oradors que estaven intervenint.
32: Bueno, que són els que van permetre orar, no? Els que van permetre parlar.
33: I a més els hi va demanar que passessin abans un guió de les seves intervencions, que després no van ser respectats, aquests guions, perquè es va passar un missatge de Tarradellas, Jordi Carbonell va dir el que va voler, i després el discurs de Jordi Carbonell sí que va ser censurat a l'hora de passar-lo per la televisió... Sí que va haver un intent de controlar allò. Hi havia policia, bastanta policia infiltrada, plens d'enganxines de Comissions Obreres per fer-se passar per sindicalistes, és a dir, no, hi havia una... Se va intentar que allò quedés sota el control del règim.
32: Segons el diari Avui, s'hi van plegar 100.000 persones. Les imatges d'aquell dia mostren fileres de cotxes anant cap al Baix Llobregat, gent que hi va anar caminant, o fins i tot el que són els actuals ferrocarrils de la Generalitat. I un d'ells va ser el periodista Iu Forn, que en aquell moment tenia 14 anys i que... suposo que amb el pare, no? O vas anar sol?
4: No, amb un company de...
32: amb 14 anys.
4: Un company de l'escola, sí. A veure, els temps han canviat.
32: Que amb 14 anys, amb els pares, pràcticament... Bueno, 14 anys... Sí,
1: però
32: un acte polític crec que no...
4: No, però ara la gent va a la universitat a fer les portes obertes amb els pares, els avis, els tiets...
32: Exacte.
4: I no, a la meva època no anava així, això, no? No, però vam agafar...
32: Vols dir que quan anaves a la universitat a conèixer... O és igual, l'escola anava sol, no anaven els pares.
4: Jo els dic al meu pare o a la meva mare... vaig a la universitat a les... Bueno, no existien les portes obertes. Vaig a matricular-me, que si m'acompanyeu, encara ara m'estarien mirant amb cara d'estupor. De dir, aquest nen no està bé. Aquest nen s'ha donat un cop al cap i ja l'hem perdut. Sí, no.
32: Oh, és que m'ha sorprès que anessis aquí amb 14 anys. Vull dir,
4: sí.
32: I com...
4: No, però ara, hòstia, me'n recordava, la Marxa de la Llibertat s'hi va venir... Jo tenia relació amb un poble i van venir els de la Marxa de la Llibertat i recordo que...
0: Anna, i què en recordes d'aquell dia?
4: Ja s'ha explicat que Sánchez Terán tenia molt interès en impedir que es fes l'acte a Barcelona i al final es va impedir i vam dir, doncs, escolta, ara sí que hi hem d'anar. Ja que ho impedeixen, doncs anem-hi. I ja està. I vam agafar un tren que no havia agafat en ma vida. Llavors es deien ferrocarrils catalanes.
0: Sí, ferrocarrils
4: catalanes. No sabia ni d'on sortia el tren i vam agafar un tren. El que sí que has de dir que hi ha molts records, que no sé si són meus o són de les imatges que he vist després, però el tren sí que el recordo molt atrotinat, molt atrotinat, una mica ple.
0: Bueno, perquè hi havia, en aquella època, almenys els que anaven al Vallès, hi havia tercera classe i segona classe.
4: I
0: els de segona classe...
4: I va durar, això. I
0: el seient era de vellut,
1: I tant,
0: vull dir, escoltava,
1: era, també havies de pagar més, Evidentment, era més car.
4: Doncs, o sigui, el tren sí que...
0: S'ha perdut
4: tot.
0: S'ha perdut, perquè fixa't, abans podies viatjar, i ara vas... Exacte. Anaves com un borrego al ferrocarril.
4: I va tothom.
0: Exacte.
4: No, i això, el tren anava... Semblava, saps aquests trens de la Índia? Doncs una mica ple, anava. Això sí que ho recordo. Recordo molta gent en les terrasses de la plaça, que ara no sabria situar, perquè no recordo el recorregut des de l'estació de tren fins a la plaça, però hi havia molta gent als balcons i a les terrasses. Recordo que hi havia moltes pancartes, que és una cosa que s'ha perdut, la pancarta, que és un senyor que l'aguanta per una banda, una altra per l'altra, això s'ha perdut. I recordo, només recordo que parlava, que va parlar el Carbonell, de la resta ho he vist després, però no tinc cap mena de record. I pitjor encara, de la manifestació de l'any següent, no me'n recordo absolutament de res. De la del Passeig de Gràcia només recordo un petit, allò que se'n diu un frame, que se'n diu ara, d'un moment. O sigui,
0: però tu eres conscient record... que era una manifestació, com deia un moment el professor Casals, històrica, és a dir, que era un fet...
4: Home, sí. Això
0: sí.
4: Sí, perquè, clar, home, després de Franco manifestar-se...
33: Penses que és tonto?
4: Una mica sí, però... I sí que vaig tenir la... O sigui, en algun moment vaig pensar, ara entrarà la Guàrdia Civil a la plaça. Percepció meva, Percepció meva, perquè... És que no entenc... O sigui, era allò de dir... Ostres, ens estan deixant manifestar el 11 de setembre i no passarà res.
0: Això hi va existir, la possibilitat, professor, d'una intervenció policial?
33: Sembla ser que no, perquè entre altres coses, Sánchez Terán el que va fer va disposar policies, però la policia que va ser presa a Sant Boi havia estat triada perquè no hi hagués cap policia que hagués participat en els cossos antirepressius, allò, de les manifestacions anteriors. Per tant, era policia. Clar, també hem de tenir present una cosa, que això de vegades s'oblida, però que en aquell moment era important, que era, ningú sabia com s'acabaria allò de la transició, i per tant, hi havia molta gent del règim, policies, jutges, etc, que en aquell moment sentien una certa inquietud de vés a saber com acaba això, a veure si encara haurem de donar explicacions. I per tant, la policia va mantenir una actitud molt prudent. Primer, perquè era policia que no havia estat implicada en fets repressius anteriors i possiblement per aquesta prudència de vés a saber com acabarem.
0: Míriam.
1: Ha costat molt trobar documents d'aquell dia perquè justament només es va autoritzar a transmetre aquella diada a Ràdio Barcelona.

0: Doncs l'aleshores cap de programes, Joan Castelló Rovira, explicava a la mateixa Ràdio Barcelona com els va afectar la censura.
1: El delegat d'Informació i Turisme estava assegut al control. El control, crec recordar que potser hi havia Manolo Cornejo, Manolo Terán i jo exclusivament, i el delegat d'Informació i Turisme, que ho tutelava absolutament tot. I tenia el dit posat a la cinta per si s'havia de parar.
0: Atenció. Àngel, com deies, va ser un acte permès, però estrictament vigilat. De fet, molta gent recorda un helicòpter sobrevolant, no sé si li ho recorda, i que la gent el xiulava, una mica com passa ara. Sí.
2: Jo l'helicòpter no el recordo.
3: Sí, l'helicòpter va aparèixer tot just començar l'acte, perquè va ser la presentadora de l'acte, la Pepa Arenós, la que va assenyalar l'helicòpter i la gent el va començar a xiular, va estar una mica per allà, però tampoc hi ha cap prova que aquell helicòpter fos un segurament, que era un helicòpter de la policia, però més enllà d'això no va haver una presència policial descarada.
4: Un home, en fi, tan vinculat a Catalunya com vostè, senyor Virgili, em sorprèn aquest silenci sepulcral des de que hem començat a parlar d'aquest 50è aniversari de la primera manifestació de la Diada a Sant Boi.
2: No, és que no hi vaig anar a Sant Boi. No hi vaig mai. A mi Sant Boi em fa por. Jo tinc por que si un dia vaig a Sant Boi...
4: Se'l quedin. Bueno, no m'estranya. Sí, ara
2: sempre he tingut aquesta... És una cosa personal, és una cosa que tinc jo dins meu.
4: Sí, sí.
2: Però dic, me fa l'efecte que sortiran aquells homes, sí, m'agafaran amb una camisa...
4: Bueno, entenc, ho entenc perfectament, perquè sí.
2: I ja no em veuran mai més.
4: El que passa és que hi ha més gent que necessitaria tractament fora que dins. Però bé...
2: Sí, però, no, però el senyor Forn, fixa't, amb 14 anys ja tenia consciència política,
4: sí,
2: vostè.
4: Sí, sí, claro.
2: O era un inconscient.
4: Sí. No sé si era, però això avui en dia costa més de trobar... És a dir, gent, tot i que fa un moment, quan hem connectat amb la plaça, em sembla que era la plaça Catalunya...
5: Sí, el Mar Bala.
4: El Mar Bala
5: ha dit que hi havia molta,
4: gent jove. Sí, sí.
2: I ara, quan venia cap aquí, també hi havia bastanta gent jove, que baixava per...
4: Sí, sí, vull dir que potser sí que... Bàsicament, el dibuix que ens han fet tant el Cesc i jo, com que ara d'aquí una estona hi tornarem a connectar, és que hi havia gent, per exemple, a Tortosa hi havia gent, això ens explicava la seva gent, gent gran i gent jove. I la gent, diguéssim, de... De mitjana edat, doncs no hi són. Potser estan aprofitant el cap de setmana. Anem al que es va declarar, el que es va expressar, el que es va dir.
0: Anem amb els discursos,
4: Exacte, en aquest 11 de setembre fa 50 anys.
0: Com dèiem, hem pogut recuperar el discurs sencer de Jordi Carbonell, membre de l'Assemblea de Catalunya, que va reivindicar la unitat de forces per la Diada, però sense oblidar l'objectiu d'una Catalunya-Estat.
6: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. Els que estan acostumats a actuar amb la contundència i amb la duresa que els permet la força, que no s'equivoquin, moderació no és feblesa.
0: I atenció, temes que podríem dir que poden ser de rabiosa actualitat. Per exemple, el tema de la migració. Carbonell va ser contundent en l'agraïment i defensa dels nouvinguts, a qui també va considerar catalans.
6: Volem ruptura per establir l'ordre veritable, l'ordre democràtic. I en aquesta democràcia autèntica hi participaran no solament els descendents d'aquells llinatges fa temps establerts al país, sinó que també hi participaran aquells que han vingut a treballar-hi de fa poc i que volen formar-ne part. Terra de barreja, aquesta és la seva originalitat, l'originalitat de la barreja. Per això, com a través dels segles, els nouvinguts són benvinguts, són nous catalans.
0: I va passar a llegir els quatre punts d'objectius de l'Assemblea de Catalunya, entre ells... Us sonarà l'amnistia.
6: L'amnistia general per als presos i els exiliats polítics és una exigència absoluta si volem que el clima de pau substitueixi el clima de violència, si volem que els problemes tinguin solucions polítiques, fruit de la llibertat democràtica i no de la coacció.
0: I així va acabar el discurs.
6: Catalans vells i nous, catalans units en la nostra consciència comuna. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Visca Catalunya!
2: No heu canviat res.
0: Fragments que he escoltat 50 anys després podrien formar part...
4: Li vaig a preguntar al professor que, com dèiem, és...

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Restauració de la Generalitat amb el president Tarradellas. A començaments del 77, que és una cosa que la gent no recorda. Començant el 77, Adolfo Suárez va crear una cosa que es deia el Consejo General de Catalunya, com va crear una cosa que era el Consejo General de Basco, que intentaven ser una mena d'organismes suplantadors d'un règim d'autogovern i que el que pretenien era liquidar la trajectòria històrica. És a dir, aquell Consejo General de Catalunya havia de ser l'embrió d'una nova autonomia, quan arribés el cas, obviant la Generalitat, que és el que va passar amb el govern basc. Els catalans no ho van acceptar, però els bascos sí. I, per tant, no estem com fa 50 anys. Aquestes coses, allò, ja dic, és molt important tenir molt en compte els contextos i el significat concret de les coses que es diuen quan es diuen, no? Perquè això és molt fàcil, allò, caure en generalitzacions injustes.
5: No, clar, és que aquella època, a l'any 76, Tarradellas no havia tornat, no hi havia estatut, i on ara actualment hi ha el Palau de la Generalitat, hi havia la Diputació, i recordo, hi havia manifestacions que s'havien fet a la plaça Sant Jaume, on el crit era Samaranch fot el camp, perquè Samaranch i camp rima, no sé si us heu adonat. I la gent, hi va haver diverses manifestacions perquè es volia que la gent demanava que la Diputació fos substituïda per la Generalitat. Era tot aquella època, i esclar, aquí no hi havia Constitució, no hi havia Estatut, no hi havia Tarradellas, la Diputació Provincial i el governador civil, que era el que decidia si la manifestació era a Barcelona o era a Sant Boi.
4: Que, i a més encara...
5: Va ben xinxón con las chicas del servicio, que aquella hora... Chicas del servicio.
6: No,
5: chica, no, chicas. No,
7: chicas, plural.
5: Sí, sí. Que ha sonat elegant.
4: Que a més s'havia reimplantat la censura prèvia, que s'havia tret el 66 a la llei de premsa de Fraga, que després del 69 es va reimplantar quan va haver l'estat d'excepció, i que el rei Juan Carlos hi havia fet la primera visita a Catalunya, i hi ha aquell acte, que si no recordo malament, és el Palau de Congressos de Montjuïc, on Samaranch i allò rep el rei, li fa un discurs no sé què, tot en castellà, i Juan Carlos contesta fent part del discurs en català. Ja en aquell moment, encara era Navarro el president. I això, el Liu, si no se'n recorda, li farà molta gràcia. Van segrestar la revista El Papus, que
5: això, i tant,
4: sortia,
5: i tant,
4: perquè va fer un acudit. En aquella època l'alcalde de Barcelona era Joaquim Viola Sauret.
5: Sí, senyor.
4: I van publicar El Papus una nota que deia visita del rei, no? I posava Samaranch recibe al rei i Viola a la reina. I van segrestar la revista per aquesta frase. Res.
5: Que, per culpa, entre cometes, després el Papus, temps després, va rebre un atemptat de l'ultradreta que van matar a l'Antonio, el porter de l'edifici del Papus, que va haver una manifestació de periodistes bastant important en aquella època a Barcelona, i va ser una mica la fi del Papus, i molta gent va marxar el jueves, que ja s'havia fundat, i esclar, a veure, quan et foten una bomba que anava per la redacció i va esclatar a l'entrada de l'edifici, doncs quan et passa això, bueno, ja, saps?
8: Escolteu, hem volgut que ens expliquéssiu aquest 50è aniversari de la Diada de Sant Boi de Llobregat. La manifestació, em diuen que hi ha arribat a Plaça Catalunya, la veig com allò de la volta ciclista, com es diu allò, Lujas?
9: El serpiente multicolor?
8: No, però el pelotón el veig amb les imatges aèries que ens està oferint a 3Cat Info, molt allargassat, diguéssim, molt estirat, i la gent, doncs, ja s'hi han trobat, ja han fet la trobada a Plaça Catalunya, que és a on s'ha concentrat els actes d'aquesta recta final d'aquesta manifestació. Professor Casals, com sempre, un plaer que ens hagi acompanyat. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
8: Sempre, en fi, coneixem i sabem coses noves. Si no li sap greu, pot quedar.
5: Que ja...
8: Sí, que ara comentarem...
5: Ja
8: comentarem... No, no. No.

0: moment no n'ha aparegut.
1: No.
0: Bueno, hi ha pastes i estàs de sort que hi hagi aigües. Només et dic això. Són les 6:03.
2: Versió RAC 1.
3: RAC 1.
4: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
5: Ui, no.
4: Des de Madrid, i a més el farem en castellà i punt.
6: Perdona?
4: En català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
6: A mi se me va hacer muy extraño, hablar en castellano.
7: Jo hablo fatal en l'espanyol.
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, amb Marc Giró.
4: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
8: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
2: Per analitzar l'actualitat.
9: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
10: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
9: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
2: I també per aprendre i passar una bona estona.
11: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
9: No hi tenia TV3.
11: I tenia Antena 3.
2: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
8: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
2: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
3: RAC 1.
2: Som a l'inici d'un llarg viatge.
12: Va cap a la pilota Rafinha!
2: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
12: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra, per la centrada, la rematada, gol! Gol! Cala, cala, cala, cala!
2: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
12: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
2: Però fins llavors, estem decidits a gaudir del camí.
13: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la nit esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
2: Cada nit, a 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser, 7a temporada.
14: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
13: Sí, bé, Sergio, ya en parlarem.
14: Vendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablonet, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
13: Val, gracias, Sergio. Adeu, adeu, adeu.
2: RAC 1. Tots som un milió.
3: RAC 1.
2: A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió.

0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
1: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Gas, amb Gerard Vallero.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. Si haguéssim de destacar un jugador del Barça en aquest inici de temporada, molts escolliríem a Rafinha. I és que ens hem passat tot el juliol i tot el mes d'agost parlant d'un buit a la plantilla, a la demarcació de davanter centre, quan vet aquí que resulta que el brasiler s'hi ha adaptat a les mil meravelles, millor que ningú. 6 gols en 5 partits, escollit avui entre l'11 ideal de la jornada de la Champions i també avui millor jugador del mes d'agost a la Lliga. Són alguns dels mèrits de Rafinha, que si es manté sa i estalvi durant tota la temporada, cosa que no va passar a la temporada anterior, segurament l'any que ve tornarà a ser entre els 30 finalistes a la pilota d'or. Avui ens preguntarem com és possible que Rafinha, que va començar jugant d'extrem dret al Barça i que va millorar i molt quan el van fer jugar de fals extrem esquerre, ara sembla que hagi jugat tota la vida com a fals nou. L'havien fet jugar de nou alguna vegada en tota la seva carrera? Intentarem trobar la resposta d'aquest Rafinha 3.0, el nou capità del Barça, una de les cares visibles del projecte de Hansi Flick a la gespa. Parlant de davanters, avui el Barça ha ampliat el contracte de Hamza Abdelkarim fins al 2030, és a dir, un any més del que va signar el mes de febrer. Hamza va fitxar pel Barça el mes de febrer fins al 2029. El que passa és que va ser el màxim golejador de la pretemporada i el club s'ha mogut ràpid perquè només tenia una clàusula de rescisió de 15 milions d'euros. Li han apujat fins als 150 per evitar que algú se l'emporti aquest mercat ja d'estiu no, però sí al mes de gener. 150 milions d'euros i una pujada també de sou pel futbolista, més que merescuda, tenint en compte el rendiment que, insisteixo, va tenir durant els partits de pretemporada, jugat només una estona encara en aquest tram inicial de temporada oficial. Tot plegat en un dia, en una diada nacional de Catalunya, en la qual el Barça ha fet la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. Ha estat al matí, encapçalats pel president Laporta, juntament amb d'altres representants del club com Fermín. Un exemple d'integració i de respecte per aquest país, també per aquesta llengua. Fermín, sempre que se li ha preguntat en català, ha intentat respondre en català, i avui ha estat un dels escollits perquè representés el club en aquesta ofrena en el dia de la Diada Nacional de Catalunya. No només el Barça ha estat en aquesta ofrena floral, sinó que l'Espanyol i d'altres entitats esportives també hi han estat, com sol ser habitual, cada 11 de setembre. De tota l'actualitat del Barça, d'altres temes d'actualitat, en parlem aquí al Tu Diràs de seguida, la tertúlia, avui tertúlia de divendres, amb el Ferran Correa, el Carlos Martínez i l'Albert Fernández.

0: Abans hem de repassar un munt de coses que s'han acabat, d'altres que estan en joc. Per exemple, ha començat la cinquena jornada de primera divisió amb un partit entre dos clubs històrics de la Lliga Espanyola, el Sánchez-Pizjuán. Hola, Miquel Agut, bona nit.
1: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Estan jugant el Sevilla i el València.
1: I està sent un bunyol històric, realment. Aviam aquesta jugada, ara que en parlem, aviam, a terra un jugador del València a l'àrea, ha arribat a la pilota abans el porter Odisseas Blajodimov. Però vaja, el partit està sent difícil de pair i són dos històrics que estan fent un recital històric de futbol, en el benentès de la ironia, el Sánchez-Pizjuán. A la primera part tot plegat més equilibrat, a la segona millor el Sevilla, que ha fet lluir-se el porter Dimitrievski i que a més ha rematat en un corna cop de cap al pal, o sigui que l'equip local hauria d'estar per davant al marcador. Està jugant Gaià, al lateral esquerre del València, el futbolista que va rebre les disculpes de Rodri pels comentaris del futbolista blaugrana a la banqueta de Mestalla en aquella conversa amb Cubarsí després del partit del cap de setmana passat, i jugava perquè l'han canviat fa molt poc, Arnau Martínez, ha completat una hora de partit a la dreta de la defensa valenciana, ha entrat Mafeo ara en el seu lloc. Un partit que va tardíssim perquè ara mateix som al minut 25 de la segona part, o sigui, encara en queden 20 més el temps afegit. A la primera part hi ha hagut pausa d'hidratació, o sigui que déu-n'hi-do amb el que ens queda encara de partit, el València, que amb un empat no sortiria de la zona perillosa de la classificació.
0: Atenció a la portada, Miquel, de Superdeporte del dia d'avui. El titular és "Demostrar que no sois malísimos".
1: Correcte.
0: Aquest és el titular de la portada del diari esportiu més seguit a València.
1: Sí, sí, sí, és el Mundo Deportivo, per entendre'ns, de l'afició del València. I l'Albert Fernández, ara quan arribava a la redacció per la tertúlia, ens deia: heu vist la portada de Superdeporte, o com dirien a l'APM, ho heu vist, la portada de Superdeporte? Jo no havia tingut ni l'interès ni l'ocasió, i realment m'ha cridat l'atenció, evidentment fent referència a les paraules de Rodri Cubarsí a la banqueta de Mestalla, però agafant-les segurament també amb doble sentit, com volem dir, nosaltres creiem que sou bastant dolents.
0: Sí.
1: Aviam si demostreu que no ho sou.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. De moment estan competint al camp del Sevilla, fora de casa, i tenint en compte totes les baixes que té el València, em sembla que Corberán signa amb sang aquest empat a 0, Sevilla 0, València 0. Encara 20 minuts pel final, amb l'agut seguirem el tram final d'aquest Sevilla-València, i després parlarem també de la jornada de demà, dels dos partits que farem en directe a RAC1 a les 9, Real Madrid-Rayo Vallecano. Ha parlat Mourinho dels xiulets a Vinícius que es van sentir l'altre dia en el partit de Champions al Bernabéu contra l'Inter, també d'altres qüestions, i abans d'aquest partit, a la tarda, un quart de 5, Osasuna Espanyol, el Salar també en directe a RAC1. Recordo que el Barça juga a un quart de 5 al Ciutat de València diumenge contra el Llevant. Per cert, que el pròxim partit de l'Espanyol és al camp del Rayo Vallecano, dimarts de la setmana que ve. Ja se sap de totes que el partit es jugarà a Butarque, on els madrilenys han jugat ja els seus dos primers partits com a locals. S'està fent encara una auditoria externa a l'estadi de Vallecas. No s'ha acabat. Avui mateix un representant de la Comunitat de Madrid explicava que encara no han rebut aquesta auditoria. I, per tant, si algun aficionat de l'Espanyol s'ho pregunta, doncs aquest Rayo Espanyol jugarà a Leganés, a l'estadi de Butarque. Demà també a les 2 del migdia, Racing Alavés. L'Alavés l'únic que li pot pispar el lideratge al Barça en cas de victòria. I a 6:45, Athletic Club Elx. Això a primera. A segona divisió, aquesta nit s'ha jugat també el Burgos 3, Ceuta 1. El Burgos, que supera el Girona i se situa tercer a la classificació. Demà a 6:45, Girona-Castelló. Després buscarem l'última hora d'aquest partit de la visita del líder de segona a Montilivi. Recordo que diumenge a 6:45 hi ha el Mallorca-Sabadell. A primera federació en joc al nou estadi ara mateix el partit del Nàstic, que obre la jornada i de moment amb bones notícies, perquè al quart d'hora de la segona el Nàstic està guanyant. Nàstic 3, Algeciras 2. Avui guanyava 3-1. Ara mateix ha retallat distàncies l'equip d'Algeciras. Recordo que demà a 4:45 juguen els altres dos equips catalans de la categoria, Europa Hèrcules i Eivissa Sant Andreu, i a la Lliga F, ja al tram final, el partit que inaugura la tercera jornada, el partit del Real Madrid a Riazor, el Madrid que sumarà els 3 punts després de deixar-se Dos punts l'altre dia de forma inesperada a casa contra l'Eibar. De moment, Deportivo 0, Real Madrid 2, a dos minuts pel final, més l'afegit. I de la resta del futbol internacional, una notícia. Hat-trick de Mastantuono amb la Fiorentina. Sí, sí, Mastantuono, que no havia començat gens bé la temporada tampoc a la Fiorentina, que crec que feia temps que no marcava més d'un gol en un sol partit. Doncs avui n'ha fet 3 en la victòria, ja el temps afegit, de moment, de la Fiorentina, 2-4 al camp del Venècia.

0: Futbol en directe i bàsquet en directe. Avui, que és la Diada Nacional de Catalunya, s'està decidint aquesta nit l'últim finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
0: Està jugant l'últim partit de la fase de grups d'aquest torneig entre el Barça i el Quitzenàs Manresa. Entre aquests dos equips sortirà l'últim finalista de la final de diumenge, Dani.
1: Que s'enfrontarà l'Hilernat Lleida, que ja espera des d'ahir en aquesta gran final de diumenge al torn del migdia aquí al Palau d'Esports Catalunya. Ara mateix sona la botzina de final de tercer quart, mana de 7 al Barça, 55 Quitzenàs Manresa, 62 Barça, amb un gran tercer període blaugrana. De fet, el descans i pràcticament durant tots els minuts del partit llevat de l'inici anava per darrere el Barça, però ha sortit un quintet enèrgic, primer Justin Robinson i després l'energia d'un nano que potser no ha de tenir molt protagonisme però que avui ha revolucionat com a mínim el ritme i l'intensitat del seu equip, com Agustín Ubal, i un altre que té talent i talent li en sobra, com Tyrese Martin, que és d'aquells jugadors, Ballera, que em fa l'efecte que hi haurà un moment que dirà vinga, comencem a jugar, i amb el talent que té també ha començat a desllorigar el marcador, no havia anotat cap punt fins al descans, 6-2 ara. Final del tercer quart, més 7 per al Barça, 55-15 en Manresa, 62 Barça en aquest partit, com deies, per una plaça a la final de la Lliga Catalana.
0: Per què va tan tard, Dani, el partit?
1: Perquè a la primera part hi ha hagut moltíssimes faltes. De fet, al primer quart, perdó, li en recordo, crec que al cinquè o el quart minut de partit tots dos equips pràcticament estaven ja al bonus. Hi ha hagut moltíssimes faltes al primer quart, això ha fet estirar i estirar el partit, i mira que tots dos equips, ja ho saps, intenten córrer, però clar, quina és la manera de tallar el ritme, Gerard? Quina és la manera de tallar les transicions? Doncs amb un pal, amb una falta, i així també ho ha començat a fer el Manresa, també el Barça, per això estem ara mateix a hora i 41 minuts i portem tres quarts, és a dir, anem per sobre de les dues hores clarament. T'he de dir també que és una tònica en aquests partits de pretemporada que s'allarguin, aquest s'estirarà de valent amb un bon ambient aquí, al Palau d'Esports Catalunya, és la Diada, la gent s'ha apropat a veure el Manresa, a veure el Barça. Abans, per cert, deixa'm dir-te que s'ha jugat un intranscendent partit ja del grup 1, el grup en què el Lleida és líder. Entre la Sisa Joventut i el Fiat Girona ha guanyat la penya 95-84 amb bon debut d'Eli Ndiaye, del jugador del Real Madrid, cedit al Joventut, avui s'ha anunciat, i avui ha debutat Ndiaye.
0: Molt bé, doncs seguim amb el Dani Aguilar, aquest últim quart que decidirà el finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet, el segon, el primer és l'Hilern Lleida, de moment dominant el Barça contra el Manresa. Fins ara, Dani.
1: Fins ara.
0: Tot plegat en una nit també en la qual han començat les lligues de futbol sala i d'handbol, la Lliga Sobal. A la de futbol sala, primera jornada, encara en joc el partit de l'Indústria Santa Coloma. La segona meitat perden els colomencs 1-3 contra el Palma. Recordo que demà a la tarda el Barça s'estrena a la pista del Valdepeñas amb un format difícil d'entendre, amb una lliga d'obertura i una altra de clausura com si fos el futbol mexicà, i uns play-offs fins i tot per decidir el campió al final de la temporada. Ha canviat de format la Lliga de Futbol Sala després de molts i molts anys. I a la Lliga Sobal, debut magnífic pels dos catalans, victòria del Barça 32-48 de la pista del Logroño i victòria del Freiking Granollers contra el Cangas 38-34.

0: Dos minuts i seran tres quarts d'onze de la nit. Avui que a l'última mitja hora del programa anirem cap a Madrid, perquè ha començat avui el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, el circuit de Mad Ring, així li diuen. Parlarem amb el Fabio Marchi, periodista de Mundo Deportivo, després dels primers entrenaments lliures per saber una mica què li ha cridat l'atenció, del paddock, de la pista, dels espais pels VIPs, que em sembla que n'hi ha molts, de les graderies, dels aficionats que han anat a veure ja aquesta primera jornada d'entrenaments lliures, amb el Fabio Marchi, com dic, a l'última mitja hora des de Madrid. Això d'una banda, de l'altra, en Quim Salvador també ens explicarà l'última hora del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Demà hi ha la cursa a l'esprint. I tenim en marxa aquesta hora, al migdia, primera hora de la tarda, aproximadament a Nova York, als Estats Units, la primera semifinal de l'Open dels Estats Units, de l'últim gran slam de tennis de la temporada, que l'està jugant Alexander Zverev, el gran favorit ara mateix per endur-se el torneig contra el rus Karen Khachanov. S'ha endut el primer set Zverev per 6-3. De moment domina Khachanov el segon per 5-4. Ara servirà, però, el tenista alemany. No abans de la una de la matinada, la segona semifinal, entre dos nord-americans, Francis Tiafoe i Ben Shelton. I a la Vuelta, avui que havia de ser un dia important a la prova, al final no hi ha hagut grans diferències entre els primers de la general. Enric Mas manté el mallot de líder amb 1 minut i 37 segons sobre Primoz Roglic i 3 minuts sobre Félix Gall. L'etapa l'ha guanyat un dels ciclistes escapats, l'irlandès Edward Dunbar. 3:15, corren per aquí els tertulians d'avui. Hola, Carlos Martínez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: També el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, Albert Fernández, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Ferran amb un ull al partit del Barça de bàsquet. Dani, que ja és a l'últim quart, entre el Barça i el Manresa.
4: Sí, el Barça ara amb màxima diferència, més 11, 57 a 68, 2 minuts transcorreguts d'aquest darrer període. Bons minuts ara de Juan Núñez, un jugador que clarament s'haurà d'adaptar a aquest ritme vertiginós de Seguilich. Doncs ara, amb bons minuts, després d'un inici complicat de partit, 5-7, 6-8 a 7-59 per al final.
0: Tens alguna opinió formada de la nova plantilla del Barça de bàsquet, Ferran, o encara no?
2: Em va fer molta gràcia que els van presentar com a si fossin concursants d'Operació Triunfo.
0: No, home, però si, clar, si n'hi ha 11, si n'has de presentar un cada dia, el Daniel Aguilar no té dies de festa, no, directament.
2: I que, a més a més, no, molts són... Martin, Robinson i alguns que sí, però molts són perfectes desconeguts per la immensa majoria d'aficionats. Sí que és cert que el que s'ha vist tant l'altre dia el primer partit de la Lliga Catalana com avui és un equip que correrà moltíssim i molt físic, molt més físic que abans, això segur.
0: Veurem si és la fórmula guanyadora aquesta, la del Barça de bàsquet, amb el nou estil d'Alexander Sekulic i amb els fitxatges, aquests 11 fitxatges que ha fet el Barça de bàsquet.
4: Deixa'm dir-te una cosa molt ràpida, Gerard, que t'ho he comentat abans, sense Kevin Panther. Panther no ha jugat cap dels tres enfrontaments fins ara que ha disputat, ni l'amistós ni els dos primers de Lliga Catalana, per control de càrregues. No hi ha, mira que ho hem preguntat i repreguntat, Gerard, hi ha alguna molèstia? No, en principi tot és control de càrregues, de moment absent Kevin Panther.
0: Sí, també podríem dir, doncs, que encara no el veuen al 100%, no?, per jugar amistosos i que de moment s'està entrenant, no? Que control de càrrega sembla com que estigui carregat, no?, d'algun, no sé, d'algun entrenament.
4: No entenc quin esforç haurà fet, sí, exacte.
0: Vull dir, és un eufemisme, és un eufemisme. Carlos, control de càrregues quantes vegades és en el futbol? Control de càrregues, quan hi ha alguna coseta així de dir, encara no està al 100%?
1: Es diu cada vegada que vols que un jugador no s'espremi al 100% perquè ve d'esforços anteriors forts. Ja està. No em sembla res tan estrany.
0: No, per això. Però vaja, no sé. Em sembla un eufemisme, però entenc també el club que, en fi, li ha donat aquesta explicació a l'absència de Kevin Panther, que no ha jugat encara en aquesta pretemporada per control de càrregues. Dani, com ho deixem?
4: 7 minuts per al final del partit, 60 Manresa, 68 Barça.
0: Ara de seguida fem una pausa. Ha marcat el Sevilla, el Pizjuán agut.
5: Això és correcte, tot i que haurem de veure si el VAR valida el gol. Ha marcat Juan Iglesias amb un cop de cap en una falta lateral picada per Kokorashvili, i el cop de cap de Juan Iglesias de moment val l'1-0, però haurem de veure si el VAR valida la jugada o no, perquè jo crec que vindrà de molt poc si és fora de joc o no, si és gol legal o no. I ara es fan canvis de moment s'aprofiten els canvis per revisar la jugada, marcar línies i veure si la posició de l'ex del Getafe és correcta o no. Ja fa el xou Luis García Plaza a la banqueta, com sempre, si el gol fos a favor del rival estaria demanant que l'anul·lessin, com que és a favor del Sevilla ja riu irònicament perquè preveu que pugui haver-hi alguna mala notícia pels seus interessos. Veurem què passa. Ara som al minut 83, en queden 7, i de moment el resultat és d'1-0 amb el gol que ha arribat poc després que el València hagi rematat al pal. O sigui que, si el gol és vàlid, serà un 1-0 en pocs minuts per davant per capgirar el resultat. Aviam, s'han fet els canvis i jo diria que el gol ja es deu haver revisat, suposo, no?
0: Sí, si no van molt lents. Si no van molt lents per ser un gol que s'està mirant la posició del fora de joc.
5: Doncs suposo que després dels canvis que fan els dos equips deu donar-se per bo el gol i que farà la centrada inicial correcta al València des del cercle central. Per tant, gol del Sevilla, ha marcat Juan Iglesias. A nivell de classificació, amb aquest gol el Sevilla seria 6è, mentre que el València es quedaria amb un únic punt juntament amb l'Elx a baix de tota la classificació.
0: El millor sobrenom que...
2: Són molt malos.
0: Bé, avui com a mínim estan competint, com a mínim estan dins del partit. El millor sobrenom que Edu de Valle li va posar a algú del món del futbol.
2: Sí. Tampoc són gaire bons.
0: No, tot i que han començat bé la temporada amb alguns partits que han aprofitat de forma puntual, com l'expulsió que van tenir a Sant Mamés. Sí. Luis García Plasta li va dir Edu de Valle a l'entrenador del Sevilla per el pesat, per com de pesat és a la banqueta. Avui ho ha tornat a demostrar.
5: Ja ha marcat el meu ídol, Juan Iglesias.
0: Sí.
5: A veure, que després de l'empat del Girona contra el Getafe a Montilivi va dir que eso era jugar con el pan de sus hijos. Com perquè ell és d'un comportament impecable al terreny de joc, sempre ho ha estat.
0: Com sempre, com Damián, més o menys. Sí. 10 minuts i les 11. 1-0 al Pizjuán, Sevilla 1, València 0. S'ha acabat a la Lliga Femenina, el Depor 0, Madrid 2. Pausa i de seguida tornem i obrim la tertúlia aquí amb el Carlos, l'Albert i el Ferran.
3: RAC 1. Aquest diumenge Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. A les 12 del migdia a RAC més 1, la final de la Lliga Catalana Masculina de Bàsquet. A 4:15, al Ciutat de València, Llevant Barça amb Fot-li Pou i companyia. A 6:45 a Son Moix, Mallorca-Sabadell amb la narració de Pau Bonastre. I a 9:00 a Noeta, Reial Societat Atlètic de Madrid. A més, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, l'etapa final de la Vuelta a Espanya i, per rematar-ho, tu diràs fins a 1:00 de la matinada. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1.
3: Tots som un milió.
6: RAC1.
3: Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
7: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC1.
8: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
9: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
10: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
11: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
3: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
7: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
6: RAC 1. Tots som un milió.
12: Potser el món ens fa mal i l'amor d'ell se'n va a papallones amb ales de vidre i si et dic la veritat.
3: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 6 minuts i seran les 11 de la nit. Hola, Clara Rodergues, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: T'agrada aquesta cançó que hem posat per començar avui la tertúlia del Tuiràs?
1: Sí, soc bastant de Ginestar, sí, sí.
0: És bastant?
1: Sí, sí, molt.
0: Vam venir a Sant Celoni, res, fa uns dies, no és?
1: Has vist?
0: Mira. D'aquí que, mira, hagi decidit, doncs, obrir la tertúlia amb aquesta cançó.
1: Sí, m'agrada. Ha anat bé la festa major?
0: Eh?
1: Ha anat bé la festa major?
0: No l'hem tastada massa, però vaja. Bé, sí, sí. Més de dia que de nit.
1: És el que té,
0: Correas, és el que té.
2: Coses de... No?
0: Coses de la paternitat, de la paternitat. Sí, és així. A veure, mira, estic bastant cansat del tema de la pilota d'or. Estic bastant cansat del tema de la pilota d'or, però... acaben de sortir unes declaracions de Mbappé al diari L'Equip, en les quals torna a fer campanya ja de manera, a grosso modo, o sigui, de manera descarada, sense mascareta, diguéssim, de manera pública i notòria. Diu Mbappé: ningú ha fet millor temporada que jo, la temporada passada, ningú ha fet millor temporada passada que jo. Crec que aquest any he fet coses diferents, per això considero que puc guanyar la pilota d'or. Mbappé, que parla en aquesta entrevista de France Football, que em sembla que ahir va tenir una primera entrega, i deia el Jaume Molló: no parla Mbappé de la pilota d'or, no és per reivindicar-se, no és per fer campanya. Doncs sí, Correas, veig que és per fer campanya i que estarem fins al 26 d'octubre amb aquesta campanyeta. Fa pinta, eh?
2: Sí, a més... Mbappé cada vegada s'assembla més a Cristiano Ronaldo. Jo pensava que ningú podia superar a Cristiano, crec que encara no el supera, però va camí, perquè el fet de... No sé, jo puc entendre que Mourinho digui que ha de guanyar la pilota d'or Mbappé o que algun altre company ho digui. Potser molts no ho diuen, perquè Bellingham també la deu voler guanyar ell, i Vinícius sap que no la guanyarà, però també la vol guanyar ell. Però que ell, cada vegada que surt, digui que ha de ser per ell, em sembla... No sé, crec que això no... Jo crec que a Messi mai el vaig escoltar dir això. A Cristiano sí, però a Messi no. Cada vegada és més Cristiano. Jo tinc clar que no l'ha de guanyar Mbappé. No sé qui la guanyarà, però no l'ha de guanyar Mbappé. Ja no pels títols, perquè no ha guanyat res, sinó que per rendiment. Si ens posem a mirar el rendiment individual... ja no per no dir un del Barça, Harry Kane ha tingut millor rendiment que Mbappé.
0: Ell en aquesta entrevista, diguéssim, que diu que respecta si hi ha algú, doncs, que pensa que hi ha d'altres futbolistes que el poden guanyar, diu que fins i tot, doncs, entén perfectament, no?, que hi hagi gent que voti a d'altres futbolistes, però que, segons el seu parer, ningú ha fet millor temporada passada que ell. No va guanyar cap títol.
2: Que li diguin a Xavi Alonso.
0: No va guanyar cap títol. No va guanyar cap títol. Què en penseu? Insisteixo, és un tema cansat. A més, perquè estem encara a 11 de setembre, tot i que ara hi ha hagut aquesta llista dels 30 finalistes, i és un tema que crec que cansarà una mica a mesura que vagin passant els dies, perquè seguirem parlant del mateix. Però l'altre dia ja va sortir la roda de premsa, crec que una mica amb aquesta intenció, tot i que el Madrid diu que no va sortir per fer campanya, i avui, a la revista que dona el premi, surt i diu: ningú ha fet millor temporada que jo, i em mereixo, crec que em mereixo el distintiu, no ho sé... Jo crec que Leo Messi això no ho hagués fet mai. No li hagués calgut, però jo crec que no ho hagués fet mai.
3: Jo... Bueno, anem a partir d'una base. Jo no hi crec en els premis individuals, ni m'agraden. Llavors és una cosa que em rellisca bastant, però si haig d'opinar, vaig molt en la línia del Ferran. És a dir, si parlem de rendiment purament individual, hi ha jugadors que han rendit més que ell. I a més, han guanyat més títols. Perquè Harry Kane, al Mundial, va fer... el mateix que Mbappé, que s'arriba a semifinals, sí, el tercer i quart lloc, això és el partit de la xocolatina. I després ha guanyat Bundesliga, no recordo si Copa...
0: Lliga i Copa. Sí,
3: llavors,
0: sí.
3: Dius, com a mínim és això. Però per mi, el rendiment individual ha d'anar acompanyat d'un rendiment col·lectiu. I en el rendiment col·lectiu hi ha jugadors, tant del PSG com a campió de Champions, com de la selecció espanyola com a campions del Mundial, que crec... que han rendit tant o més que ell. Per tant, per mi no hi ha debat. Repetint el mateix, eh? A mi els premis individuals em semblen tant. Jo no m'imagino a Leo Messi sortint a donar una roda de premsa dient que ell mereix guanyar la pilota d'or. quan l'ha guanyada ha sigut perquè indiscutiblement la mereixia.
0: Jo no ho recordo, potser estic equivocat. No, potser algun dia va dir sí, no, crec que m'han de votar perquè fem millor temporada que la resta, però...
2: La temporada de la Masia, l'any de la Masia, que van Iniesta...
0: Messi, Xavi...
3: 2010,
2: després de guanyar Espanya al Mundial, Messi... Jo no recordo exactament les paraules, però el recordo dient que jo s'ho mereixia possiblement més Xavi o Iniesta que ell.
3: Jo ja dic, jo penso que més enllà del rendiment d'Mbappé, jo crec que hi ha rendiments de jugadors sumats al rendiment col·lectiu que superen el que ell ha dit per molt. Per molt.
0: D'entrada, aquí hem de diferenciar, Albert, entre un esport individual i un esport col·lectiu. Perquè, clar, és veritat que és un premi individual, però estem parlant d'un esport col·lectiu, no estem parlant de l'Zverev Kachanov, que estan jugant ara mateix a Nova York. Dir,
4: però si jo sí que puc entendre que els premis individuals formin part una mica de la salsa del futbol, donant un punt, donant...
0: Sí,
4: vull
0: sí.
4: dir, a la NBA hi ha l'MVP i no passa res. Vull dir,
0: I no es valora tot el que s'ha fet amb l'equip i els resultats de l'equip a l'NBA?
4: Mira, crec que hi ha dues claus en el tema Mbappé. La primera és que és un futbolista de 27 per 28 anys que, de fet, no té cap pilotador i mai ha estat a les travesses fins l'últim segon. No hi ha hagut una no recordo una temporada que ell freca amb un altre. No. Mai ha estat per guanyar-la les setmanes abans. Però, en canvi, d'Mbappé ja fa 4 o 5 anys que es diu que és el millor del món, o hi ha molta gent que pot sostenir que és el millor futbolista del món. I entenc que algú li ha fet veure, o ell mateix, que aquest és un any una mica especial, que està una mica obert perquè no hi ha un gran favorit, i li diu, apreta ara, perquè igual ja no tens més opcions, perquè el temps passarà, perquè per guanyar, quan no hi ha Mundial o Eurocopa, segurament has de guanyar la Champions, perquè si no és realment... Vull dir, i ell veu que es pot quedar sense pilotador i ara està posant una mica tota la carn a la graella. És cert que encara reforça més aquesta imatge que tenim de futbolista egoista que pensa més en ell que en l'equip, ho està reforçant clarament, però sembla que no li importa gaire. I respecte al premi, si l'ha de guanyar o no, jo crec que la pilota d'or és un... hi ha dos extrems que per mi no la poden guanyar, que són ell i Fabián, del que també es parla. Ell no la pot guanyar, en la meva opinió, perquè no ha guanyat res, si no ha guanyat res... Per mi, realment, has de tenir una mica no, d'èxit individual, i l'altre perquè tenint tot
0: no
4: l'èxit individual...
0: No només no ha guanyat res, sinó, desmentiu-me si no, és que no ha arribat ni a la final del Mundial, ni a la final de la Champions, ni a la final de la Copa del Rei. És que no ha jugat cap final.
4: No, la de la Supercopa.
2: No, ell mesura gols.
0: Va ser, la Supercopa, és veritat.
2: Va ser votador del Mundial. Ell mesura gols només.
4: Però si és que per això existeix la votador.
0: Exacte.
4: Aquest és el premi. Però llavors, el que us deia, el cas de Fabián. Fabián és un jugador que ha estat irrellevant. Comparat amb la resta de grans futbolistes, ha estat lesionat més de... No, no ha sigut important. O sigui, no té cap mena de sentit demanar per Fabián per molt. No és la pilota d'or no és el jugador que té més títols de la temporada. Això no existeix. Això no té cap mena de sentit. I després hi ha una altra clau, que és mirant una mica les cases d'apostes, que no solen equivocar perquè van bastant ben, no? bastant ben encaminades normalment, quan és una cosa votada per un jurat, donen per molt favorit, ja sé que volem fer mil polèmiques i candidatures i tal, donen molt favorit a Harry Kane, massa com perquè no guanyi. I el segon, per si hi ha algun dubte, el que està més a prop de Harry Kane és Lamine Yamal. Doncs a partir d'aquests dos, jo dic que no guanyarà ningú.
3: A més, hi ha una cosa molt bèstia d'aquesta setmana, que és el contrast entre Lamine, la roda de premsa de Lamine prèvia al partit de Champions, i això i les declaracions d'Mbappé. És a dir, Lamine surt a la prèvia de Champions i diu aquella de no voy a suplicar porque... Ja, és com, bueno, si algú pensa que ets a guanyar, perfecte, i si no, doncs endavant les atxes. I en canvi, Mbappé surt dient que ell és mereixedor de la pilota d'or.
2: Jo crec que surt per això,
3: sí,
2: per
3: sí.
2: dir-ho.
0: I ara aquesta entrevista al France Football i com ha apropat les relacions a Florentino Pérez amb France Football quan havia trencat relacions amb aquest premi, segurament perquè el propi Mbappé potser els hi ha demanat, de dir, escolta, ajudeu-me perquè si no encara serà més difícil de guanyar-lo. Vull dir que hi ha moltes pistes que denoten una manera de fer.
4: El canvi de votant a Espanya de periodista.
0: El canvi de votant a Espanya de periodista.
4: Això mostra clarament que hi ha un gran interès en intentar aconseguir una, no? una bona notícia pel Madrid, que seria una pilota d'or per la seva estrella. Sí.
0: Doncs el 26 d'octubre a Londres ho sabrem, però vaja, que Mbappé continua fent campanya amb aquesta entrevista que s'ha publicat ja íntegrament a la revista France Football i al diari L'Equip. Ara que deies això de Harry Kane, es fa a Londres la gala. Vull dir que també els hi sortiria tot rodó que per primera vegada, crec, en molts anys es faci la gala de la pilota d'or a Londres, perquè no em sona que els últims anys s'hagi fet allà i que la guanyés Harry Kane. No crec que hagi estat casualitat, eh? No crec que hagi estat casualitat, perquè a més això ho van anunciar abans del Mundial i segurament
4: hagi pogut canviar coses. És el gran favorit. Passa que aquí ens agradarà i farem mil tertúlies obviant aquesta realitat, però la realitat és que el gran favorit és Harry Kane.
0: Ha fet més gols que Mbappé la temporada passada, ha fet més gols que Mbappé
4: i ha jugat
0: molt millor, i d'entrada és un jugador d'equip. Exacte. I ha jugat molt millor i ha entès molt bé la feina que s'ha de fer en un esport d'equip, que és la feina col·lectiva, fer jugar els companys i no només mirar per si mateix. Per tant, ja només en aquesta comparació Harry Kane Mbappé surt perdent el futbolista del Real Madrid. 4 minuts per sobre de les 11. Atenció, que s'ha acabat el partit al Pizjuán i continuen les males notícies pel València. Gut.
5: Això és correcte. Ha perdut 1-0. Gol de Juan Iglesias. Fixa't com ha estat el partit, que és l'MVP. Ha acabat 1-0, guanyant el Sevilla amb un gol de cap després d'una falta lateral de l'ex del Getafe. I amb aquest 1-0, d'una banda, el Sevilla és tercer amb 10 punts. Tercer. Futbolísticament, el Sevilla per mi està molt lluny d'haver estat el tercer millor equip de la Lliga fins ara, però amb els punts a la mà és tercer, i el València és cué amb un únic punt i amb un menys 9 de diferència de gols. La cara de Corberan, evidentment, amb la cara pagava quan se n'anava pel túnel de vestidors cap al vestidor del València i per encarar també la roda de premsa, que segurament serà fàcil avui després d'aquest 1-0. Per tant, el València cué després de perdre el camp del Sevilla per aquest gol solitari a la segona part de Juan Iglesias.
0: Recordo que el Barça visita el camp del Sevilla el cap de setmana que ve, entre mig el partit contra el Racing dimecres a l'Spotify Camp Nou, el cap de setmana que ve, dissabte a les 9 hi ha un Sevilla-Barça al Pizjuán abans de que hi hagi la primera aturada de seleccions. Un aficionat del València fent... ensenyant el dit, no? Els futbolistes?
5: O ensenyant el dit o fent algun gest, potser fins i tot una mica més contundent. I realment ja estem a punt de començar a veure's la jornada 5, aquest partit, però potser estem a punt de començar a veure els jugadors del València anant a disculpar-se davant de l'afició, allò que fan... És la jornada 5, però sembla de la jornada 34. Tranquil·lament. O sigui, ja fa temps que estan patint per mantenir la categoria, però és que han començat pitjor gairebé que cap de les últimes temporades, segur. Vaja.
2: Jo crec que Corberà no passa d'aquest cap de setmana.
4: A València es deia que fins a l'aturada.
0: Ara tenen a l'Avés Reial Societat, a l'Avés a fora i Reial Societat a casa. Però, no són dos partits fàcils, eh?
1: Que l'ambient està en crisp. Ara l'altre dia, quan va acabar el partit...
0: I l'aturada és molt llarga, eh? L'aturada és molt llarga. És molt llarga, de 3 setmanes.
1: Des de la zona de la sala de premsa s'escoltaven els crits a fora de com els van estar esperant a acabar el partit. Està farta l'afició.
5: No, perquè clar, és que a més com que Peter Lim és inaccessible, doncs llavors has d'abocar-ho tot a la
4: zona de l'equip. El gran culpable és la propietat i és Peter Lim.
0: Tenen un munt de baixes, això també s'ha de dir, ho comentàvem l'altre dia, la baixa de Guido Rodríguez, Omar Sadik, vull dir que tenen, crec que és l'equip amb més baixes de tota la Lliga en aquest inici de temporada, vull dir que posem-hi aquest asterisc, però tot i així, doncs, estan com estan.
2: És la plantilla del València, que no és una bona plantilla, però crec que hi ha unes quantes a primera pitjors.
3: Sí. Jo comparteixo
2: plena... A l'Els, al Màlaga, i alguns, i un parell, segurament.
3: Tu vas un equip, els 11 millors del València, amb tots disponibles, i no és un 11 per quedar 17è o 18è. No. Sí, és un 11 per quedar entre el 10 i el 13.
2: Sí.
3: No et dic per fer Europa, però per quedar entre el 10 i el 13, si tu poses a tots els jugadors disponibles... A més, hi ha una cosa amb la que estic d'acord amb Corberan, que ho va dir aquesta setmana. Hi ha dos jugadors que la segona volta de l'any són absolutament claus, que són Guido i Sadik, i no té cap dels dos.
0: Clar.
3: Per mi són jugadors, i no dic per excusar-lo perquè no tinc cap mena de relació amb ell, però crec que són dos jugadors de molt pes a nivell de joc i a nivell de

0: estructura d'equip que et fan...
1: Sí, però patir. Tampoc, i amb això acabo, però sí. tampoc no has fet cap... no has fet cap equip. Fa, què fa, dues temporades i mitja, crec que és entrenador, i van a batzegades i un dia juguen malament i l'altre dia juguen pitjor.
2: Fa mala pinta. Gràcies, Agut.
1: A disposar.
2: A Tarragona s'està acabant o s'ha acabat ja el partit de... l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana de Bàsquet. Dani.
3: Connexió puntualíssima, botzina final ara mateix, guanya el Barça 77-90 fins que Justin Robinson ha volgut, que deia Gerard Soler a Twitter. I té tota la raó, 17 punts del Barça arribat de París, que fa el seu primer, jo et diria, molt bon partit, sobretot en aquesta recta final, amb el seu nou equip, amb l'equip d'Alexander Sekulic, amb 17 punts Justin Robinson, 11 Balcerowski, 15 Parra, 10 Tyrese Martin, màxims anotadors d'un Barça que torna a la final de la Lliga Catalana. No hi va ser l'any passat, per tant, cau el campió, cau el Kitsanàs Manresa, que no podrà revalidar el títol. La final diumenge a les 12, i l'Air de Lleida, Barça.
2: La fem en directe a la via al web a RAC+1, Dani?
3: Correcte, aquí estarem amb el Puig a les naus, al comandament, i el Jordi Colomer comentant, per tant, aquest partit que podreu seguir en directe a RAC+1 en aquest primer títol oficial.
2: Molt bé, ens demanes pas si tens algun protagonista del segon finalista del Barça de bàsquet que s'enfrontarà a Lleida en aquesta final de diumenge al migdia. Fins ara, Dani.
3: Fins ara.
2: Del Barça de bàsquet a l'actualitat del primer equip del Barça de futbol. Avui clara que ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, com sempre motiu de la diada de l'11 de setembre. Laporta que en la mateixa intervenció ha volgut ser prudent i ambiciós, O sigui, en la mateixa intervenció. La porta en estat pur,
4: sí,
2: vaja.
4: Una barreja, perquè, clar, tenint en compte el magnífic moment de forma del Barça amb aquest ple de victòries a la Lliga, a la Champions, aquest joc tan espectacular de golejada en golejada, doncs...
2: Espera, que el Dani Aguilar em demana pas amb un jugador del Barça. Dani?
3: Sí, amb Agustín Oval, amb un dels jugadors que li ha donat energia a aquest equip quan la necessitava més contra el seu exequip. Agus, felicitats. Quines sensacions t'ha deixat un partit que ha estat difícil i ho sabíeu?
5: Bueno, muchas gracias. Primero, mucha sensación encontrada porque es mi ex-equipo, mucha gente conocía. Pero bueno, el equipo necesitaba un cambio de energía. Entré a darle dinámica, a cambiar un poco el partido, lo logré. Así que nada, primero contento por la victoria y segundo por poder ayudar al equipo.
3: Dos partits consecutius en 48 hores, les cames amb aquest estil, amb aquest ritme. Tu estàs acostumat a Manresa, però com estan?
5: No, bueno, cansado, pero bueno, ahora toca Lleida el domingo, a descansar mañana y bueno, a ver si podemos ganar la final y llevarnos el título.
3: Què t'han dit els teus excompanys? Vaja, a l'Hugo, al Pierre i al Ferran, que no n'hi ha molts.
5: Que sigo siendo el mismo cabrón de siempre.
3: Felicitats, Agus.
5: Home, arriba, gràcies.
3: Amb l'Agustín Oval. Mira, escolta'm una cosa, Gerard. Sí. T'ho dic així amb confiança amb els oients. Compartim la confiança.
2: Sí.
3: Tant de bo aquest tio jugui i tingui minuts, perquè ens pot donar bons moments de ràdio.
2: Sí.
3: Uruguaixo absolut, un tio que té una sang, un caràcter, un punt d'honor espectacular, i que és d'aquests que abans, per exemple, ha provocat una falta en atac, s'ha fotut a picar amb les mans a terra els seus companys, rient, però rient allò amb carinyo, no? I és d'aquests que connectarà amb el Palau Blaugrana, segur.
2: Segur, i fa pinta de ser molt bon tio, en les distàncies curtes almenys, fa pinta de ser molt bon tio, a banda d'un jugador molt simpàtic, dels més simpàtics que té aquest Barça de bàsquet a la plantilla amb els 11 fitxatges que ha fet aquest estiu. Dani, línies obertes, si hi ha qualsevol cosa més a Tarragona.
3: Perfecte, fins ara.
2: Fins ara, gràcies. El Dani Aguilar amb l'Agustín Oval, finalista, un dels jugadors finalistes d'aquesta Lliga Catalana de Bàsquet, Barça-Lleida, a partir de diumenge. Parlava la Clara, ens explicava que el president Laporta havia estat prudent i ambiciós, sí, en el mateix discurs d'aquest matí.
4: Sí, perquè el que dèiem, no? Amb aquest inici de curs es pot desfermar una mica l'eufòria, però Laporta diu que cal tocar de peus a terra.
6: Toquemos de pies en el suelo, això només ha fet que començar, esperem que segueixi així, però la veritat és que estàs molt bé, un gran nivell, un gran compromís, a més allò que deien de que per guanyar s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem, i això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el grup.
4: Ara bé, són candidats a tot i Laporta vol guanyar-ho tot.
7: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Uh-huh. Y por lo tanto, esto te ha de mantener

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estic venent casa meva i no me'n surto.
2: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
3: El partit per sanció a Europa tornarà a la llista amb aquesta màscara protectora del nas i també s'ha entrenat Visibu. Demà a les 10, última sessió, i a les 12, roda de premsa de Hansi Flick.
4: Ets dels que fa volar coloms o dels que toca de peus a terra, Ferran, en aquest inici de temporada del Barça? President Laporta, ja ho has vist. Peus a terra, però objectiu als 4 títols. I per què no n'ha afegit algun més de cara a la pròxima temporada?
5: Home, a veure, d'entrada el Barça fa molt bona pinta. Recordo que Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria l'equip al 100% i si l'hem de veure millor encara després de l'aturada, doncs serà un Barça superlatiu. Fa molt bona pinta, fa molt bona pinta, i jo crec que el Barça s'ha de centrar, com sempre, a guanyar la Lliga, primer perquè és la competició de la regularitat, perquè això et portarà els altres títols, perquè si la guanyes tu no la guanya el Madrid, això és així, i bueno, intentar guanyar tots els títols, sí, però la Champions... Si no l'has guanyat des del 2015 és per alguna cosa. És molt complicat, perquè la temporada passada també feia molt bona pinta, hi ha una jugada que hi ha una expulsió, a sobre et marquen el gol a la mateixa jugada i tot se'n va a fer bunyetes. Per tant, a la Champions és que qualsevol cosa et marca. El dia de l'Inter el Barça estava a la final i va haver una jugada allà, que si és falta, que si no, de Gerard Martín, però te'n vas anar fora quan la jugada anterior és un pal de Lamin. Són detalls, per tant jo sóc dels que crec en Champions que tu has d'estar intentant estar sempre a semis. Si estàs 7 o 8 anys seguits a semis, algunes rasques.
4: Clar, hi ha, per exemple, molta gent que parla de sempre de si hi ha lesions, de que s'ha d'esperar que no hi hagi lesions, de jugadors importants, com va passar la temporada passada, que el Barça va ser molt castigat per les lesions, especialment Rafinha, que després en parlarem i hem vist com d'important és, no? Però no sé si encara és prou d'hora com per treure allò, totes les conclusions del món, de que aquest equip va llançat i que és tan superior a tothom que ho serà així cada partit. Evidentment hi haurà algun partit que no serà tan senzill, no? Però no sé si és tan matemàtic com de dir els 5 primers partits han estat tan bons i tot ha sortit tan rodó que és difícil que la temporada, diguéssim, vagi per un altre camí que no sigui un camí d'èxits. Després, que estic amb el Correa, sobretot el que no és la Lliga, les competicions curtes, hi ha un partit pot passar de tot, no? Però no sé, la sensació que com a mínim la temporada serà molt similar, crec, a la primera temporada de Flick, si és que no hi ha lesions. No sé, jo tinc aquesta sensació, i això que només són 5 partits i costa treure conclusions d'aquests 5 partits. Carlos, Albert.
6: A veure, jo vaig dir en Antena fa poc, per mi que el Barça estigui a aquest nivell, no, ja no avui, fa 15 dies, a finals d'agost, és una cosa impensable. I quan sempre parlem de les pretemporades, del que costa, que venen de jugar al Mundial i tal. Clar, veure el Barça jugar aquest ritme, amb aquesta vitalitat, amb aquesta energia, a l'hora de pressionar, a l'hora d'atacar ràpid, és atípic. Però també, com a professional, tinc el dubte de... Jo sé que durant una temporada hi ha daltabaixos i no saps quan. O sigui, hi haurà algun moment que no tindràs aquesta energia. No sé si serà el novembre, el febrer...
4: Sí, novembre, hi va haver el primer any de Flick.
6: Exacte. Llavors, a nivell de Lliga, tinc clar que si alguna cosa ha demostrat el Barça de Flick sempre és regularitat tant en el joc com en els resultats. I després en Champions, al final, en Champions, detalls i detalls serveix. Des d'una errada, un mal arbitratge...
4: Una expulsió.
6: Dóna igual, una mala elecció d'un jugador. O sigui, que tu aquell dia escollis a Joan en comptes de Pere, de lateral esquerra, per enfrontar-se a no sé qui. I una mala elecció, un mal dia d'aquell jugador,

0: et mata l'eliminatòria. Llavors, al final, això crec que el que ha dit el Ferran ho va dir el Pep en el seu dia, que és estar a semis de Champions cada any. Aquest és l'objectiu. L'objectiu no pot ser guanyar, perquè la Champions al final és molt difícil amb el nivell d'equips que hi ha i tal. Llavors, el teu objectiu ha de ser estar semis cada any. I com ha dit ell, algun any t'equivoques i la rasques segur.
1: La rasques segur.
0: Ah, les sensacions que transmet el Barça ara mateix, per mi són immillorables. Clar, també, ara vaig a ser una mica dolent. Ja sé que hi ha gent que em matarà per això, però a quins rivals s'ha enfrontat el Barça fins ara? Rivals de...
2: Jo també, per exemple, tenia aquesta sensació en la primera temporada i després es va demostrar que el Bayern, el Madrid i tots els que van anar passant i el Barça els va anar guanyant també. També tenia aquesta sensació, però és veritat, tens tota la raó.
0: No, cap dubte. No, si jo...
2: Tu mires el calendari del mes de setembre i mires el calendari del mes d'octubre i no té res a veure.
0: Són dos
2: mons paral·lels, sí, però sí. Completament diferents.
1: El PSG, el Madrid, el
2: Galatasaray...
0: Cap dubte
2: i la Real.
0: Que aquest equip ho pot fer sobradament i que segurament ens tancaran la boca i dirà i guanyaran i tal, i serà... Però, el que diem sempre, anem a veure, sobretot, com responen i com arriben, ja no com responen, com arriben a una situació d'eliminatòries contra equips grossos, tot això. Llavors jo dic, un component d'alegria i de fe, sí, clar, evidentment, si per no tenir-ho amb l'espectacle que estan donant cada setmana, però cautela.
2: Sobretot també quan escoltem els elogis de, per exemple, era el mateix Cesc que deia, no, és que dan miedo.
1: Van Bronckhorst.
2: La resta d'entrenadors, no? Com parlen del Barça, ho dic perquè moltes vegades aquí som els primers, no?, que elogiem a Rafinha, elogiem a Lamine, elogiem a Flick, elogiem a tothom. Però quan veus com et miren des de fora, o com miren el Barça des de fora, comences a entendre també el nivell de l'equip.
1: Jo crec que aquesta temporada, a més, pel fet de que s'ha d'arribar fresc al final, que és quan et jugaràs els títols, Flick té una gran plantilla, o sigui, té 18, 19... O sigui, hi ha moltes vegades que dius, no, és que té 14, 15, 16 jugadors titulars. És que jo crec que ara té 18 o 19 titulars. És que Balde, que és un jugador que si es pot recuperar, és un molt bon futbolista, un molt bon lateral, no ha jugat ni un segon a aquesta lliga.
3: I li costarà jugar, de fet,
1: Sí, bueno, li costarà perquè no li entra Flick, però...
3: Perquè té dos per davant.
1: Bueno, però si, jo crec que Balde, si recupera el seu millor nivell, és millor que Xavi Espar. Al lateral esquerre, o sigui, com en un altre lloc, serà millor Xavi Espar.
2: El problema és que ara el lateral esquerre fa unes funcions que no feia quan Balde ocupava el lateral esquerre, i si ha de fer aquestes funcions Xavi Espar o Balde, les fa millor Xavi Espar. O Cancelo.
1: Això era per posar un exemple de que un jugador que no ha jugat cap segon pot ser titular perfectament al Barça.
0: De fet, Deco crec que ho diu
1: a l'entrevista
0: al Món Arracú. Sí. Ell ho diu, que diu... El Balde al seu millor nivell ha de jugar. Jo comparteixo aquesta opinió del Ferran. O sigui, al final crec que és un jugador que ara se l'està menystenint, entre cometes, perquè no està jugant, però que és un jugador que fa 2-3 anys al·lucinàvem tots amb ell.
1: És això, sí. I a més, Flick ja s'està veient en aquestes 5 primeres jornades. Juga Fermín, el dia següent juga Olmo. Això, al final, ells també ho han de saber portar, Però ha jugat Gordon, però l'altre dia va jugar Dejemi. Cubarsí no ha estat titular en tots els partits. Ha jugat Christensen, que diria que 3 o 4 partits. Gerard Martín, un sí, un no. Ha jugat Espar, però l'altre dia ja va jugar Cancelo. Eric García, Koundé. O sigui, he dit tots aquests noms. Rodri, Bernal. Pedri, potser és el que més està jugant, però crec que perquè Gavi no hi era. O sigui, Gavi ara està, també.
3: Gordon Adeyemi,
2: només hi ha un jugador lesionat. De fet, ha passat una cosa, hem anat a l'altre extrem, ha passat una cosa que, perquè De Jong va venir lesionat, no s'ha lesionat ningú, Ferran, no. Cosa que no passa, això tampoc és habitual, ni passarà.
3: No espereu que el Barça estigui així.
2: No, per això. Però tot i així, encara que es lesionin, té molts.
1: El que vull dir és que té molts i que els està fent servir. O sigui, perquè podria dir, no, mira, jo jugo amb aquest 11 i els altres ja entraran quan es lesionin. Els està fent servir.
0: De fet, de la primera plantilla, o sigui, de jugadors amb dorsal, exceptuant Brian Fariñas, que acaba d'arribar, el cas de Balde, que és el cas potser més clavallem, però la resta... pràcticament diria que tots han jugat algun partit.
2: Sí, sí.
1: I tots, crec que tots han estat titulars.
2: Albert, en aquest debat de la prudència, com et mous?
3: Crec que hi ha un precepte molt, totalment Cholo Simeone, no? La seva gran frase, que és el partido a partido. I crec que ara mateix és una gran idea pel Barça seguir el partit a partit. Per què? Perquè cada partit és diversió, és passar-s'ho bé, és fer un futbol de qualitat i no pensar tant, no, en les semis de la Champions, si arribarem... Tu vas jugant i vas veient i vas competint i a més tu vas passant bé i vas fent que la gent s'ho passi bé. Sí que penso que la qualitat de l'equip dona per pensar que el Barça pot guanyar qualsevol títol, estic convençut, però també hem de ser conscients de que hi haurà dificultats. I sobre el que encara no ha jugat contra ningú, que deia el Carlos, és cert, el Barça no ha tingut un rival d'un nivell fortíssim encara, però una cosa és jugar 5 partits i guanyar-ne els 5, i una altra és guanyar-ne els 5 de pallissa, però de pallissa, jugant contra equips i fer-los veure que sí, no són tan dolents.
2: No, com si fossin Albert d'una altra categoria.
3: D'una altra categoria, sí, sí. O d'una altra edat. O sigui, a vegades fa la impressió d'homes jugant contra nens. I llavors et penses, molt bé, certament no és un gran rival, però si la diferència és tan gran, segurament quan juguis amb un altre d'un nivell superior, com a mínim seguirà sent bastant bo. O sigui, no tinc cap mena de dubte que quan el Barça jugui a París farà un bon paper. Jo ara mateix no tinc cap mena de dubte si guanyarà. En futbol poden passar moltes coses, però crec que és per estar il·lusionat, però amb peus a terra. Partit a partit. Anar parlant ara del que guanyaràs o deixaràs de guanyar, és que no et dones res, en realitat.
1: Jo fa uns anys deia... És que quan veus un partit de la Premier, sobretot quan veies el City, el United... United, potser no tant. El City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, deies... És que això és un altre futbol que el que es juga aquí, perquè el ritme era brutal. És que el Barça ara està en aquell nivell.
2: Clar. I per què? Bueno, perquè segurament els entrenaments de fa 6 o 7 anys, o 8, no tenien la mateixa intensitat que com deuen entrenar ara.
1: No, 7 o 8, fa 4.
2: O fa 4. Fa 4. Sí, sí. Fa 4, el que no, fa 4 ja podies entrenar com bèsties que el talent tampoc et donava. Sí, no,
0: és que jo crec que...
2: Però fa 8 el talent et donava i el Barça jugava un altre ritme.
0: Però ja no només és l'entrenar un ritme o un altre, sinó és el perfil del jugador. O sigui, ja no parlo només de talent, parlo del perfil condicional, de l'energia, de tal... O sigui, tu, al final, ara tens uns jugadors amb un perfil condicional diferent al que hi havia fa uns anys, i, a més, amb una energia i amb una joventut... Clar, és que l'altre dia... és que el Barça és la plantilla més jove de la Lliga. Té 24 anys de mitja. Això...
2: Es nota. Però es nota al camp.
0: Però és un tema físic. Si tu tens...
1: I tens a Chesney, que si no el tinguessis...
0: Sí, exacte, bona observació, Ferran. Sí, tu tens aquesta edat i en aquesta edat vas amb moto. I en aquesta edat se't permeten tots els... O sigui, vaig a posar un exemple lleig. Si tu ara, amb 22 anys, pots sortir cada dia de la setmana i arribarà el cap de setmana i correran com animals. Amb 30, si portes anys fent això, ja no et dona. Doncs, no estic dient per cap jugador del Barça, estic posant un extrem.
2: Sí, sí, sí.
0: Però de dir, tu, si a sobre de que són bons, de que tenen un perfil condicional bo, a sobre tenen aquesta joventut i aquesta... Clar, tenen un nivell d'energia, tio, que jo, clar, tu veus a Fermín, i allò és una cosa, o sigui, a mi hi ha vegades que l'estic veient i m'està accelerant a mi. O sigui, m'accelero jo, saps? De veure el córrer i de veure'l pressionar.
2: És una de les coses bones que el Barça en algun moment hagi tingut fair play, s'hagi hagut de buscar la vida a la Masia i hagin sortit tots aquests nanos.
3: Els fills de la ruïna, no? Els fills de la ruïna.
2: Els fills de la ruïna, per exemple, podria ser el títol del nou llibre o de la nova pel·lícula del director Albert Fernández. Albert Fernández. Una pausa. De seguida tornem, parlem de Hamza. Explica la Clara per què l'ha renovat al Barça ara, a principis de temporada, i ja que estem parlant d'un nou, parlarem també de Rafinha. Ara tornem.
4: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos quarts de 12, aquí seguim el Tu diràs. Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes, Clara, ni van fer la volta al món, pels que no li van demanar mai aquella cita o que al final no es van dedicar al que els apassionava, si mai heu tingut un Honda Civic, o si mai no heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Parlant de la Volta al Món, el tram final del Tu diràs, el Naveira estrena tercera temporada de la Volta al Món, parlant de les seves històries de futbol internacional aquí al Tu diràs. Els últims 15 minuts de programa passarà per aquí el Jaume Naveira. Deixeu-me dir que s'ha acabat el partit de futbol sala que teníem en joc de l'Indústria Santa Coloma, amb derrota de l'equip català 2-4 contra el Palma, i que continua en joc la primera semifinal de l'Open dels Estats Units de tenis. Esverev també ha guanyat el segon set, per tant domina 6-3 i 7-6, ara servint 2-2 al tercer set, al cap de sèrie número 1 d'aquest torneig, que és a punt de plantar-se ja en aquesta final i dubtar el seu segon gran slam, després de guanyar tot just aquesta temporada el primer gran slam de tota la seva carrera. Dit això, a veure, aquest matí, a banda de l'ofrena floral, notícia també amb la renovació clara de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci.
1: Sí, una de les sensacions de la pretemporada, màxim golejador amb 4 dianes, ha vist millorat el contracte i firma fins al 2030, quan el Barça va decidir quedar-se amb propietat Hamza, que va arribar el passat mes de febrer cedit per l'Al-Ahli d'Egipte. El contracte era fins al 2029, i amb una clàusula de 15 milions d'euros, ara amb aquesta nova assignatura, per un any més del que ja estava estipulat, la clàusula es multiplica per 10, passa a ser de 150 milions d'euros. De fet, segons va explicar l'Esport la setmana passada, Hansi Flick va limitar també els minuts del davanter mentre el mercat encara seguia obert, per evitar posar-lo a l'aparador i que algun club pogués pagar una clàusula tan baixa. Ara, qui vulgui endur-se Hamza, en canvi, haurà de rascar-se i molt la butxaca. Al contrari del que va fer el Barça, que només va pagar 1,5 milions a l'Al-Ahli, doncs ara qui el vulgui haurà de pagar una bona morterada, si bé és cert que el Barça li pot acabar costant una mica més per algunes variables de partits jugats o gols marcats. El director esportiu d'Eco recordava ahir al Món RQ el potencial de l'egipci.
2: Y tenemos para mí un que es Hamza. Este sí, podemos decir que ya es un 9 quizás de futuro y que es un perfil más de esto de 9, ¿no?
1: Per ara, Hamza només ha jugat 10 minutets, va ser contra el Rayo en el tram final entre els 5 últims i l'afegit. Per cert, l'acte de renovació serà el proper dimarts, dia 15 de setembre, a les 5 de la tarda, al despatx del president Joan Laporta, i després atendrà els mitjans de comunicació.
0: Moviment molt encertat del Barça, que s'ha mogut molt ràpid i que ha tancat aquesta renovació. Està el Barça també intentant renovar Brian Fariñas, que aquest té fitxa del primer equip, també, per ampliar-li el contracte, i perquè la clàusula de rescissió és de només 15 milions d'euros, també. I creuen que hi pot venir algun altre equip i endur-se'l, i per tant faran el mateix moviment, en principi, que amb Hamza Abdelkarim. S'ho ha guanyat el nano, també. Si no hagués fet la pretemporada, segurament aquest moviment no hagués existit. També, com que la clàusula puja, el sou també serà diferent, és a dir, no puja perquè sí, sinó que has de renovar el futbolista. A banda de fer-li un any més de contracte, li has de pujar el sou. Segurament han pactat una quantitat entre les dues parts. I en el cas de Hamza, a mi em queda el gran dubte de com es gestionarà realment la seva participació aquesta temporada al primer equip. Perquè, clar, és un nano tan jove que necessita jugar. Probablement el primer equip tindrà poques oportunitats i haurà de baixar el filial. Però alhora, com deia Deco en aquesta entrevista al Món RQ, és l'únic perfil de davanter centre d'àrea d'àrea que té l'equip. Per tant, a mi, tinc el dubte de si baixarà molt amb el filial o si tindrà certa participació amb el primer equip. Com ho veieu vosaltres?
3: Jo, per mi, és una cosa que a mi, si jo fos gestor del Barça, em preocuparia, perquè crec que és un noi que pel perfil que té, enteneu-me bé, pel perfil que té, acabarà baixant molt poc al filial, excepte quan el filial jugui després del primer equip, perquè al final és un perfil que Flick voldrà tenir a la banqueta sempre.
0: Clar, per això.
3: Si et posa el partit més tancat i tal. Llavors, acabarà baixant molt poc al filial, a no ser que el filial jugui el dia després, però, per exemple, aquesta setmana el Barça juga diumenge. Doncs ja no jugarà amb el Barça Atlètic, perquè Flick el voldrà portar convocat. Però la por que tinc és que si no es dona aquest escenari de partit, jugarà molt poc, perquè al final tens Rafinha, que és el que està jugant de nou titular, i tens d'alternativa Gabriel Jesús, que de moment està sortint bé, perquè surt i fa ocasions, fa gols, juga...
0: I no només això, deia abans el Correas. Hi ha 5 canvis, 6, si es dona el cas, com ha passat en un partit d'aquests que ha jugat l'altre dia, que ha jugat el Barça, a Mestalla, quan hi ha un cas de commoció cerebral, però hi ha 5 canvis, i hi ha molts jugadors que són titularíssims, que estaran a la banqueta i que també hauran de sortir abans de Hamza, no només per la nòmina de davanters, sinó pels canvis ara mateix i per com està estructurada la plantilla, si no hi ha lesions, que n'hi haurà, eh? I segurament tindrà més espai Hamza quan passi alguna cosa. Però ara mateix l'encaix és difícil per un nano tan jove que ha de jugar i que el primer equip li costarà.
4: Hi ha una altra opció, però que tampoc podrà segurament jugar mai, que és la Youth League, perquè per edat podria. I no, pel tipus de rivals, i crec que per mostrar la seva qualitat, em sembla un bon torneig, però clar, si es juga al matí mateix que el Barça té partit de Champions pel vespre, és pràcticament impossible.
0: Sí, per ell, Carlos, molt millor entrenar amb el primer equip que amb el filial.
3: I això,
0: això per suposat.
3: Això 200%. O sigui, el nivell de ritme, de apretar-te, d'exigir-te, que hi ha en el primer equip, és impensable que hi hagi.
0: Però,
3: no en aquest filial, en qualsevol.
0: Però, clar, a la seva edat també és bàsic que jugui, no? Que jugui, però que no jugui 10 minuts cada... O sigui, cada 3 setmanes.
3: No, que competeixi, jo crec que és molt... O sigui, és necessari. Anem a veure si hi ha... Si el Barça pot tenir l'habilitat, perquè a segona ref jo crec que pots col·locar els partits més o menys quan tu vulguis, entre cometes. Llavors, a veure si el Barça té l'habilitat d'anar col·locant partits després del primer equip. I jo crec que aquesta situació, un any, la pots aguantar. Ah. De dir, hòstia, jo el màster que faràs per entrenar un any amb el primer equip del Barça, amb els ulls tancats i les mans emmanillades. Sí. Però és veritat que a la llarga, doncs, aquest noi necessita competir, perquè la millora real ve quan competeixes. Llavors jo espero que el Barça tingui l'habilitat de dir, escolta, doncs si el primer equip juga dissabte a la nit, el Barça Atlètic diumenge a la tarda, i que aquest noi pugui jugar, encara que el limiti, si li diguis a Belletti, escolta, aquest noi pot jugar, això es fa, o sigui, no es diu públicament, però això es fa, escolta,
5: 60
3: minuts, 45, dona igual, però són minuts de competició que anirà guanyant aquest noi. I tal, el tema de la Llauf ho veig complicat, i em semblaria genial, com tu has dit, perquè crec que és una competició que l'ajudaria, però em veig molt complicat pel mateix, perquè juguen al matí abans de que jugui el partit de Champions i jo crec que Flick se'l voldran portar convocat gairebé sempre per això que et deia, per aquest perfil de que si el partit se't tanca, és el rematador
4: que
3: més...
4: Que no l'ha tingut encara, Carlos, al Barça. Vull dir, és que no s'ha trobat, de fet, no està molt lluny de trobar-se en aquest context.
0: Sí. Correas, de Hamza, vols dir alguna cosa?
6: Jo crec que és un... Bueno, l'operació del Barça, tant quan aconsegueix que arribi cedit, com després comprant durant l'estiu per 1,5 milions, diria que poc després, o no sé si es va anunciar poc després, o mentre aquest nano, que té 18 anys, va jugar al Mundial. Va jugar al Mundial i allò sí que era un aparador i va jugar tots els partits, eh? Sí, sí. 10 minuts, un quart d'hora, però va jugar tots els partits. L'operació és molt bona quan el compra, ara quan el renova. De jugar, jo crec que ha de jugar, i com que ha de jugar, jo, si tens a Rafinha, que és ara mateix el nou titular, i tens a Gabriel Jesús, que jugarà moltes vegades d'inici, o sigui, jugarà d'inici i llavors Rafinha entrarà o al revés, jo l'envio al B.
0: Jo tu al B, directament?
6: Sí, sí, al filial. Si un dia Gabriel Jesús no hi és, va al primer equip. Si un dia Rafinha no hi és, va al primer equip, però si no, al filial, igual que a Visibu.
0: Clar,
6: els dos.
0: Insistim, estem en una situació inusual, que és la de que no hi ha lesionat, només hi ha Frenkie de Jong. Ara, Hansi Flick ha de descartar sempre un futbolista, va ser l'altre dia Brian Fariñas, sí. No?
6: A Mestalla.
0: A Mestalla. I a la Champions no va haver de descartar ningú?
6: No,
0: hi havia Eric sancionat. D'acord, sí, és veritat. Però Eric ja torna, com ha explicat la Clara aquest diumenge, amb la màscara, a la ciutat de València. Però estem en una situació poc habitual. A priori sempre hi ha costum haver dos lesionats, un de llarga durada, ja el té, de moment Frenkie de Jong, i l'altre que, pel que sigui, doncs té alguna cosa. I, aleshores, jo crec que haurà de triar poc Flick durant la temporada, encara que tingui una nòmina gran de futbolistes. Però és un bon debat. No sé què té el cap Hansi Flick. Jo estic amb el Carlos, crec que se'l voldrà quedar sempre a la banqueta per tenir situacions de partit tancat i tenir un golejador l'àrea petita, diguéssim, que algun partit així jo crec que el Barça tindrà durant la temporada, segur, n'estic segur, i veurem si pot anar combinant amb el filial o no. Hamza Abdelkarim, tot i això, renovat fins al 2030, un any més i clàusula de 150 milions d'euros. El que estic segur, el Barça el va comprar per 1,5 milió. El que estic segur és que si algun dia surt del Barça...
4: Serà per molt més.
0: Sí, serà sí. Per molts més calés del que el va comprar. Per tant, el negoci ja és rodó i la feina de Deco en aquest cas, una vegada més, és excel·lent. Hem parlat de Hamza. Vull parlar de Rafinha, el nou del present, la gran sorpresa de tots fa algunes setmanes. Algú s'esperava aquest rendiment de Rafinha com a davanter centre? Amb un sí o un no, Carlos?
3: No.
0: Val. Albert.
4: Només sí o no, eh?
0: Mm.
4: No.
0: Val. No. Clara?
1: No.
0: Val. Doncs aquí, diguéssim que coincidim tots, no? És difícil d'imaginar-se que Rafinha podria tenir aquest rendiment. Sé per on va l'Albert, que segurament creia que podia tenir també les seves opcions i que de ser una bona alternativa. Rafinha, alguna dada de Rafinha, Clara?
1: Mira, hem recuperat unes que es van publicar fa uns dies d'aquestes que tira la Lliga amb aquest acord amb Microsoft de la Liga Beyond Stats. Fins a la jornada 3, algunes dades... per tant, falten alguns partits, eh? Algunes dades que... Un partit, de fet, falten, que expliquen. Sí. El que està fent Rafinha en aquesta posició de nou és el jugador, fins a la jornada 3, amb més sprint, 79, per davant de Xavi Espart, 166. De fet, en aquest top 10, menys Rafinha i Aubameyang, que és quart amb 163 sprints, tots els jugadors són jugadors de banda, extrems o laterals. I tant d'esprint, per què? Doncs perquè és que ho hem comentat als partits del Barça Juga RAC1, que no para de desmarcar-se, és un no parar de moviments de Rafinha. Són 113 desmarcades, també en el top 1, fins a la jornada 3, el segon Aubameyang n'havia fet 31 menys. Mbappé, per exemple, és quart amb 67, 46 menys que Rafinha, i Gordon també apareix en aquest top 10 amb 60 desmarcades. A més, comparant amb la temporada anterior, intervé menys, però té més impacte. Menys accions ofensives, 35 aquest any, 53 la passada, fins a la jornada 3, menys passades, 23,4 contra 35, però més gols, més remats i també més regats en aquestes accions. El rendiment és espectacular, ho estem comentant, i l'escenari ha canviat per complet de ser un candidat a sortir fa un parell d'estius, que ara ja Deco parli obertament de la seva renovació, ho va fer ahir al Monarracó.
2: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y ya creo que Rafinha es seguramente de los jugadores que costaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
1: Recordem que Rafinha va renovar el maig de l'any passat, del 2025 fins al 2028.
0: Tu has estat uns quants equips professionals, Carlos. Us ha passat mai de dir... Hòstia, no l'havíem provat mai en aquesta posició i, doncs, si és la seva. Si encara és millor que d'extrem esquerre o d'extrem dret o de lateral esquerre o de lateral dret, o sí, és...
3: Jo recordo un cas similar l'any de Sevilla amb Machín, que en un moment donat, ostres, ens havíem fitxat un pivot defensiu que era l'Ibrahim Amadou, que no va sortir gens bé, tal, i de sobte Pablo, que en aquest cas va ser ell 100%, va tindre una il·luminació de provar Ever Banega de 6, però de 6 únic, no allò de doble pivot, no, 6 únic. O sigui, nosaltres jugàvem mig del camp, que era Ever Banega, Pablo Sarabia, Mudo Vázquez. O sigui, que eren 3 mitges puntes, gairebé tal. I va tindre un rendiment absolutament extraordinari. O sigui, m'ha vingut al cap perquè ho has dit...
0: Està bé.
3: Algun cas que recordis. Però... Ja dic, més enllà d'algun cas puntual, no recordo casos tan bèsties. En el cas de Rafinha, també hi ha una cosa, eh? Per mi hi ha molt de mentalitat. O sigui, aquest tio ara mateix, si Hansi Flick li diu és que pot ser el millor central esquerre del món, aquest tio ara mateix, amb la pedrada que té al cap, s'ho creu. O sigui, és que demà surt, juga de central esquerre i és el millor. Perquè ell té l'actitud aquesta d'aquell ara mateix, està en una onada... d'aquell es creu que és el millor. I no dic que no ho sigui, però que ell s'ho creu. Ell pensa, jo sóc el millor. I clar, està en un estat de... O sigui, el gol que... No, bueno, vaig a dir l'últim, però dona igual. El gol que li fa l'altre dia al Feyenoord, que se'n va, que tira dos a terra, que dius... Sí, és que... Sí, dius, és Ronaldo Nazario. Sí, ja, sí,
0: ara, està... està
3: és Ronaldo Nazario.
0: Està al US Open, Ronaldo Nazario. Veient aquest Zverev Khachanov, que està al tercer set, amb Zverev dominant 2-16-0, sí, sí, l'han enfocat diverses vegades. Està veient espectador de luxe a Flushing Meadows als Estats Units veient aquesta semifinal.
3: Ja dic, jo crec que en el cas d'aquest, hi ha molt de la mentalitat aquesta que ell té, de què s'ho creu, i de que, clar, a més té una confiança cega amb el míster. Jo estic convençut que aquí hi ha una conversa prèvia en què Flick li diu, escolta, jo ara mateix ara et veig d'això, estic segur, perquè tu no fas això de no, vaig avui, m'il·lumino i el poso. No, en el futbol professional es xerra amb el jugador i, escolta, jo veig això, jo crec que ho pots fer bé, per això i tal. I ella està en un moment en què, clar, que li digui Flick, que és el tio que l'ha reactivat i que l'ha fet un altre cop, que tothom el tingui a la boca, doncs clar, ell diu, míster, endavant, que jo el que faci falta. I clar, com a més està en aquest estat de confiança, que és el que et dic, que ell ara mateix es creu Ronaldo Nazario, doncs clar, surt allà i la rebenta, perquè és així. Ja dic, però jo, casos aquests, si hi ha algun... Bueno, al final, Jesús Navas, per exemple, que sí, que és un extrema lateral, que sembla que sigui menys canvi. Bueno, al final aquest és d'extrema davanter, tampoc, si m'he fet això, però canvis així que diguis, ostres, que em recordi... Sí, ara m'ha vingut també el cap Jesús Navas, a dir, ostres...
4: A veure, jo t'he dit lo del matís, perquè jo sí pensava que per la seva, el que diu el Carlos, per la seva mentalitat, per la seva capacitat per anar a l'espai, perquè té aquest retall en sec i tal, vull dir, que tenia certes característiques que més o menys podrien fer que fos un davanter competent. Però el que no esperava tant és la definició d'elit, de davanter, de ara que parlava de Ronaldo Nazario, és que no falla una jugada d'un contra Urte. No ha fallat una. Jo no recordo. Totes les que ha tingut, més o menys clares, pam, pam, pam, pam, cap endins.
1: Bueno, és aquella estadística que encara no ha xutat fora, no? És tot entre els tres pals.
0: L'altre dia no sé si va xutar alguna vegada fora, però fins l'altre dia no.
6: A mi em sona una fora l'altre dia.
4: Clar, i amb això, generalment, es neix. És a dir, normalment hi ha moltes coses que es poden entrenar, però l'instint de la que tens cap a dins, que la tenen els grans davanters de la història... Amb això es neix, i de moment a mi em fa la sensació que o és una gran ratxa i després començarà a fallar, o hem descobert aquí un descobriment impressionant que ha passat. Vull dir, Samuel Eto'o era un extrem regolinxi fins que algú li va dir jugar davanter centre i es va convertir en un davanter brutal.
0: Samuel Eto'o també és un altre...
4: Sí. Sí. Però clar, Eto'o va tenir la sort que li van dir amb 20 anys o amb 21.
3: Ja, això deia, crec que ho va dir Deco també a l'entrevista,
1: sí,
3: d'ahir,
1: si no recordo malament. També, el que també. Ell havia jugat, que millor no ho havia estat. Sí, sí.
0: Mm-hmm. Doncs no, i després és recordar també com definia Rafinha, no?, a la seva primera temporada. L'estat de confiança en el que estava, clar, estava en un estat de confiança molt diferent al que està ara, vull dir que estava...
6: Rafinha va passar de
0: 0 a 100,
6: de marxar, sí, és que ell ho ha reconegut públicament en entrevistes, sí, que es va plantejar marxar després de... abans d'arribar Flick, i que va ser Flick que li va dir,
0: sí, però, no, tu d'aquí val, d'acord, no marxes. D'acord, em sembla perfecte l'estat de... Però passar només per l'estat de confiança de 0 a 100, no de 0 a 100, no. Ja m'enteneu, que era un futbolista que havia marcat gols al Leeds, etc.
3: És que té unes condicions i, a més, a l'estat de confiança l'ajuda això. O sigui, que jo no dic que només sigui l'estat de confiança, és té unes condicions que s'adapten bé, jugues amb un equip com el Barça, que a més et generen futbol i ocasions per fer, però, a més, és el que et dic, és que ell ara mateix, en el seu cap, és que, o sigui, ho dic mitja en broma, mitja en sèrio, però és que ell ara mateix, en el seu cap, ella està pensant que és Ronaldo Nazario. O sigui, és així.
4: Sí, sí.
6: No, i que és una cosa que, com deia el Carlos abans, això està parlat des de la pretemporada. És a dir, el Barça, una vegada marxa Lewandowski, una vegada, tot i que no ho donàvem... O sigui, no, el club et deien que no, Ferran, ja veurem, però jo crec que el club, quan comença a haver el rum-rum del PSG, tenen clar que Ferran acabarà marxant, saben que l'objectiu número 1 és evident, perquè ho han reconegut tothom, és Julián Álvarez, però que és molt complicat fitxar Julián Álvarez. I des d'aquell moment, Deco i Flick diuen, si no ve Julián, què hem de fer? És cert que al final arriba Gabriel Jesús com una alternativa que tindrà Flick allà, però és Flick, i parlant amb Deco, però sobretot crec que és mèrit de Flick, que diu, bé, jo tinc jo tinc a Rafinha.
0: Però és que a mi m'agrada més de davanter centre que quan ha jugat a mitja punta.
6: Recordo que també en aquell moment...
0: O sigui, m'agrada més de referència que encara que jugui pel mig...
4: Perquè el tema de la ruptura a l'espai, com a davanter tens tot el camp lliure per davant i que a mitja punta s'aguanta.
6: I segurament el fitxatge a Gordon tampoc és casualitat. O sigui, no és casualitat. O sigui, el fitxatge a Gordon es fa perquè saps que Rafinha jugarà ja i que necessites a Gordon a l'extrem. I entre els dos... Sí, és que pressionen el que no està escrit.
0: De fet, jo recordo que l'estiu anterior es vol fitxar Nico Williams i jo tenia clar que si es fitxava Nico Williams, Rafinha, o sigui, la seva posició potser no era la de davanter centre, però passava al mig, passava la de mitja punta, no?
3: Però potser la de mitja punta és la que menys s'ha adaptat més, perquè crec que...
6: Quan va jugar no va estar bé.
3: No, i crec que ell el que pitjor se li dona és jugar entre línies. O sigui, el joc entre línies... Clar, ell és un jugador d'espai. Llavors, i d'esforços. I allà a la mitja punta el que necessites és ser precís, ser quirúrgic. Saps? Sí, de vegades, recordeu que en els últims partits, sobretot a l'inici de Lliga...
0: Com s'ha adaptat Fermín en aquesta posició?
3: Sí, però precisament a l'inici de Lliga dèiem, ostres, és que Fermín dona la sensació que està ansiós. Perquè Fermín va tan accelerat que per moltíssimes coses és boníssim això, però de vegades va tan accelerat i en aquest punt, en aquesta posició necessites ser molt precís i, perquè hi ha molt poc espai, perquè has de llegir-lo molt bé, perquè Dani has d'interpretar molt bé les passades.
6: Dani Olmo, qui més millor s'ha d'anar és Dani Olmo.
3: Això, a més, Dani Olmo té aquest punt, que després té altres coses que no, però té aquest punt de pausa sempre, d'estar sempre al lloc ben col·locat, de no equivocar-se pràcticament. Ja, sí, clar, et pots equivocar l'última passada, perquè al final és quan arrisques, però no me refereixo. En accions anteriors prèvies no s'equivoca. O sigui, i aquí s'ha de ser molt... I jo crec que Rafinha... Al final, per la seva constitució i el seu perfil de joc, és molt més davanter que mitja punta, en el cas que tingui que jugar per dins.
0: 8 minuts i la mitjanit. He de fer una pausa abans de les 12. De seguida tornem i rematem el tema Rafinha i hem de parlar del Madrid. Avui ha parlat Mourinho. Hi ha mala maró. Hi ha certa mala maró a les sales de premsa, al Bernabéu, etc etc, condicionat, jo crec, evidentment, per l'estat ara mateix platòric del Barça. Si el Barça no estigués com està ara, també en aquest inici de temporada, segur que a Madrid no es parlaria de tot el que s'està parlant, dels xiulets, etc etc. Ara tornem.
5: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: Tres minuts i la mitjanit. Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet i trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Mira, per rematar el tema de Rafinha, un dels entrenadors que el va tenir a la seva etapa de formació ara mateix és l'actual entrenador del Celje eslové. És el Víctor Campelos, que va coincidir amb el davanter del Barça ara fa 10 anys, fa aproximadament, al filial del Vitoria Guimaraes. I el tenim en directe. Hola, Víctor, bona nit, buenas noches.
7: Hola, bona nit.
0: Bona nit, noches. Bona nit. Estás entrenando al Celje en Eslovenia. Estuvisteis a punto de entrar en la Champions, ¿eh? No pasó por nada, por detalles, porque jugasteis, creo, la prórroga contra el Slovan de Bratislava y quedasteis eliminados.
7: Sí, es verdad, porque en los dos partidos creo que estuvimos mejor. También las estadísticas lo dicen eso. En el partido aquí a casa, en los 89 minutos, tuvimos una oportunidad con la portería abierta, pero la pelota se ha ido arriba. Y sería muy bueno para el club, porque sería su primera vez en Champions. Todos teníamos ese sueño, pero aún no habíamos hecho historia, porque es por la primera vez que Celje se va a jugar en Liga Europa.
0: Sí, la Europa League, que empieza la semana que viene. Pues vamos a seguir, evidentemente, a ver qué hacéis. Debut contra el Bayer Leverkusen, uno de los favoritos en la competición. Víctor, te habíamos llamado para hablar de Rafinha. Lo tuviste muy joven tú a Rafinha, hace muchos años.
7: Sí, es verdad. Y también ahora que has hablado en Leverkusen, también ahí el capitán Tapsoba también ha sido nuestro jugador en Vitoria también. y el carrilero que ahora ha firmado también con Leverkusen, Afonso Moreira, también ha sido nuestro jugador, pero en otro club. Rafinha, sí, ha sido nuestro jugador, ha venido de Brasil para Portugal, ha venido del Avaí. Era muy joven, pero desde el primer entrenamiento le veíamos como un jugador con inmenso potencial. Es que tenía una cosa desde ahí, que cuando se quedaba solo con el portero tenía una eficacia muy, muy, muy grande. Y después era alguien que tenía hambre de llegar al top, porque siempre entrenaba en el máximo y todas las acciones que hacía siempre era en el máximo. Era un chico que siempre quería aprender más, siempre estaba muy concentrado. Era como alguien que quería evoluir y siempre trabajaba para poder llegar lo más lejos posible.
0: Claro, estamos hablando del año 2016 o temporada 2015-2016, filial del Vitória Guimarães. Rafinha tenía 19 años. Han pasado muchos años. Nos preguntamos en Barcelona por qué pues nadie pensó en él de entrada en un delantero centro y todo el mundo piensa que, bueno, que tenía que jugar de extremo. ¿Era muy evidente que era más extremo que delantero? Porque ahora nos está sorprendiendo mucho el hecho de, pues, su faceta goleadora, como has comentado, y bueno, esta nueva posición que está jugando ahora en el Barça.
7: Sí, en ese tiempo lo veíamos como carrilero, pero como era un jugador que tenía mucha facilidad en la cara de la portería de hacer gol, también ha habido un partido contra el Porto B que en ese partido ha jugado de delantero centro. Y ahora, si, en el fútbol actual, es importante tener delanteros que puedan atacar la profundidad, y él es un jugador muy, muy inteligente, sabe leer los momentos del partido y es un jugador que puede ser asociativo cuando el entrenador lo entienda, pero también es un jugador muy fuerte cuando pide el balón en la espalda de los defensores de los otros equipos. Y también podemos ver cómo ahora Dembélé también está jugando como delantero centro, porque ahora creo que las equipas de top buscan ese tipo de delantero, que puedan hacer diagonales cortos y que también tengan mucha calidad a finalizar.
0: Te podrías poner la medalla de que lo pusiste tú como el primer entrenador que puso a Rafinha de delantero.
7: Sí, ha sido suerte, lo he ponido ahí, pero él es el típico jugador que todos los entrenadores le gustaría de tener, porque podría hacer todas las posiciones del ataque y siempre con gran calidad.
0: ¿Corría con 19 años igual que corre ahora?
7: Mira, él era un jugador que incluso nosotros como el cuerpo técnico lo veíamos como alguien que tenía un potencial enorme, pero trabajaba siempre en su máximo. Por supuesto que estar diciendo ahora que imaginábamos que iba a jugar en Barcelona y que iba a jugar en selección de Brasil, en ese tiempo, claro que te estaba mintiendo, pero sabíamos que iba a llegar al top por la calidad que tenía. Y era un jugador fantástico porque siempre trabajaba al máximo, siempre quería aprender, evoluir, pero tenía calidades que eran innatas, y su calidad técnica, el comprometimiento con el equipo, ayudaba a defender, atacar, siempre intentaba estar bien posicionado. Era un jugador que tenía todo para llegar a donde está y por todo el mérito.
0: Vamos, lo que está haciendo ahora también aquí, eso sí que no ha cambiado, ha cambiado de posición, pero no, eso no ha cambiado de Rafinha. Claro, tú fuiste su primer entrenador aquí en Europa, Víctor. Un chico, sí, que viene muy joven de Brasil. ¿Lo tuviste también que aconsejar en algo, ese periodo de adaptación que dicen que tienen los jugadores también que vienen de Brasil tan jóvenes?
7: Sí, es que él tenía que evoluir tácticamente porque era un jugador que tenía mucha calidad, venía de Brasil, tenía mucho del fútbol de calle, pero...
0: Pero no se había formado, que... ¿no?
7: Sí.
0: Poca formación.
7: Sí, necesitaba de adaptarse un poco al fútbol europeo y tenía que algunos aspectos tácticos para mejorar en función de su posicionamiento, pero su adaptación ha sido muy, muy buena porque él es un chico que siempre está bromeando, siempre está brincando. Y también acuerdo que en ese tiempo, por largos periodos, su padre estaba ahí en Guimarães con él. Por eso su adaptación ha sido fácil, también la lengua es la misma. Pero su personalidad y su carácter es de alguien que quiere siempre estar de bien con todos, y siempre estaba bromeando, jugando, por eso ha sido una adaptación fácil.
0: Víctor, muchísimas gracias y a ver si el año que viene, ¿por qué no? Vemos a Rafinha jugando contra el Celje y a ti en el banquillo. Te volveremos a llamar, seguro, porque va a ser la historia de la breve del partido.
7: Ok, el futuro solo Dios lo sabe.
0: Un abrazo muy fuerte desde Barcelona y abrazo. Hoy que ha sido... l'encara la Diada Nacional de Catalunya, molts petons, que m'han dit que ho saps dir en català.
7: Molts petons.
0: Una abraçada. Adéu.
7: Un abraço.

0: 6 minuts per sobre de la mitjanit. Hem anat 10 anys enrere, en els inicis de Rafinha al futbol europeu, per parlar amb el Víctor Campelos, l'entrenador del Celje d'Eslovènia. Després del Sevilla 1 València 0, a la sala de premsa li han preguntat a Corberán si té pensat dimitir o marxar de mutu acord amb el club, tot i que té contracte fins al 2028, que té forces per revertir la situació i que després d'una derrota doncs no és el moment per parlar d'aquesta qüestió. A la zona mixta, també, o al flash interview de les televisions en dret, li han preguntat a Gaià, el capità de l'equip, per les declaracions de Rodri l'altre dia, en aquesta conversa privada que sortia i que el van captar les càmeres de Movistar juntament amb Cobercí. D'altres coses deia allò de són malíssimos, referint-se a l'equip que tenia al davant, el València. Ha dit que ja que no hi volia entrar, que era precisament una conversa privada. Ja va explicar dimecres que Rodri, que havia parlat amb Gaià i que s'havia disculpat. I la portada ara mateix del web de Superdeporte és: el València de Corberán és insuficient, sostenible. Dos punts, Rodri tenia razón. Aquesta és la portada de Superdeporte ara mateix, després d'aquesta derrota, 1-0 del València, que deixa ara mateix l'equip de Corberán com a cuer destacat de primera divisió. Parlant de València, diumenge, 4:15, llevant Barça. El Barça visita un dels camps, ho repassarem demà, que en l'última dècada no se li ha donat massa bé. Carlos, del Llevant, què? Què ens en pots dir? Quatre pinzellades d'aquest equip que es va salvar la temporada passada, en el tram final, no?
1: Sí. Bueno, jo crec que és un equip que té un enorme mèrit a l'haver fet aquests primers partits de Catalunya el dia de l'Espanyol, que crec que és un dia que estan molt malament, condicionats per 3.000 milions de baixes, jugadors que no havien pogut inscriure, jugadors que marxaven, tocats, tot. Crec que la resta de partits han competit molt bé, basats sobretot en una solidesa defensiva que ha de ser inquebrantable, perquè a dalt, exceptuant el dia del Betis, que es van desfermar, la resta de partits no han marcat i els hi costa molt, perquè crec que a més han tingut una pèrdua de talent considerable en la part ofensiva. Però crec que
0: quin dels equips de la zona mitjana baixa de primera no té pèrdua de talent cada estiu? Fa 5 anys que els equips van perdent talent.
1: Però clar, tu, sobretot si poses una balança, el que han perdut amb el que han fitxat, perquè tu pots dir, no, és que, m'ho invento, però el Sevilla perd talent, però en fitxa de jugadors, com a mínim, que com a expectativa poden donar aquest nivell. Jo crec que l'expectativa dels jugadors del Levante no és igual al nivell, o sigui, de Carlos Álvarez, per exemple, no hi ha cap dels jugadors que han arribat que iguali el nivell de Carlos Álvarez. Llavors és complicat per un equip així. Crec que, ja dic, té un mèrit enorme, però crec que si el Barça està al nivell dels últims partits, és difícil que el Levante pugui plantejar un partit difícil pel Barça, més enllà de que segurament es replegaran, faran que el partit sigui farragós. És un horari que pel Barça és lleig, que a més farà calor a València, segur.
0: Sí, com llavors, diumenge passat, també sí. T'he de dir.
1: Llavors, són d'aquells partits que et pots fer farragós, sobretot per això, de dir, si et plantegen un escenari tancat, si és el dia que no t'entra, que et costa circular, a veure com està la gespa, totes aquestes coses. Però jo crec que és un equip que, més enllà de la seva solidesa defensiva i de que té bons jugadors, Ivan Romero, que per sortir a la contra, i que l'any passat, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, ara potser em confong,
0: No, l'any passat el Barça guanya l'últim minut. 2-3, ha de remuntar, perd 2-0 el descans.
1: L'any passat amb Calero és un equip que, defensant amb un bloc molt baix i sortint a la contra, va ser capaç de fer-li mal al Barça. Llavors ja et dic, jo crec que ha de ser un partit que, si el Barça està al nivell habitual dels darrers partits, no ha de tenir problema. Però que aquests factors que parlem de gespa, calor, tot això, més un plantejament defensiu sòlid del Llevant, no li pugui complicar la tarda.
0: Parla Flick a les 12, no?, en aquesta prèvia de demà del Llevant. Voleu afegir alguna cosa ràpidament, que parlarem també del Madrid, que juga demà contra el Rayo, i del que ha donat de si la roda de premsa de Mourinho. Voleu afegir alguna cosa del partit del Barça contra el Llevant?
2: No, bàsicament això, el que deia el Carlos, si el Barça està bé.
0: Victòria i 3 punts. Alguna cosa més, Albert?
3: No, res. Jo crec que espero un equip realment molt tancat, un Llevant molt tancat i més o menys estaran còmodes. Ivan Romero, en aquell partit que parlàveu, crec que va fer una primera part brutal. No? De fet, la temporada no va ser tan bona, però va fer molt de mal al Barça. I és un Llevant que és una mica, de fet, s'ha quedat amb algun dels jugadors que van pujar fa dues temporades, Oriol Rey, no? que està jugant de nou és important al mig del camp, Brugui, que va fer un partidàs contra el Betis, i en teoria de qualitat són pitjors per mi que el curs passat, però mai saps, no? Et poden complicar una mica el partit, però crec que el Barça és 95% favorit per guanyar, clar.
0: Ara en parlarem, sobretot d'aquest partit, i escoltarem el que digui Hansi Flick. Parlem també d'aquest Real Madrid-Rayo, demà en directe a les 9 al Santiago Bernabéu. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: A veure, Mourinho, una altra roda de premsa. Avui ha justificat, en la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, se n'ha parlat poc, suposo, com sempre, és habitual sempre, sí, en aquest tipus de partits de Lliga abans de que el Madrid jugui contra un equip amb que no sigui Barça o Atlètic de Madrid. S'ha parlat dels xiulets que va rebre Vinícius al Bernabéu, no?
4: Sí, i Mourinho ha recorregut a la cultura popular per interpretar, vaja, per justificar directament els xiulets del públic del Bernabéu a Vinícius.
5: En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tiras un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí en los últimos años es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos. Quiere lo mejor de Vinicius. Y el mejor va a llegar.
0: Per cert, enhorabona i xapó a l'editor del 14-15, el Xavi Rocamora, que ha lligat aquesta declaració de Mourinho amb la baixa de Jorge de Frutos pel partit de demà a les 9. La veritat és que m'ha semblat sensacional i no li trauré el mèrit ni evidentment la seva autoria. Ha estat del Xavi Rocamora. Dit això, ara seguim escoltant Mourinho. Què us sembla en aquests xiulets sobre Vinícius? També Mbappé l'han xiulat, no? D'aquesta mala maror, bàsicament, que hi ha al Santiago Bernabéu. 2 anys en blanc són molt llargs i l'afició del Madrid no perdona, no? Jo ho veig així. I tampoc és tonta. És a dir, que l'afició del Madrid veu els partits del Barça, alguns, d'altres segurament no deuen posar la tele, perquè ja moltes vegades esperen el que hi haurà, però hi ha gent que veu futbol i veu com juga el Barça. I la gent no és tonta. No?
2: No, però no sé si tota la gent. És a dir, sí que hi ha gent crítica i gent que xiula, i és cert que en els camps se senten molt més els xiulets que els aplaudiments, i hi ha gent emprenyada, sobretot per la temporada passada del Madrid, que va ser molt dolenta, i amb jugadors que no sé si li van fer el llit però que no volien a Xavi Alonso, entrenador que tampoc volia el president. Va venir Arbeloa, no, allò no va funcionar de cap de les maneres. Però jo crec que el Real Madrid és el que els importa és guanyar. Sempre ha estat així. Que no, aquí el Barça, Barça vol guanyar i jugar bé, però allà volen guanyar. I estic convençut que que l'altre dia...
0: Però no creuen, jo crec que hi ha aficionats de Madrid que no creuen que ara mateix l'equip estigui en la línia de guanyar.
2: Volen guanyar.
0: I veuen també que el rival que els hi ha de treure, o sigui, que amb els quals els hi han de competir el títol, és un equip, jo crec que ara mateix, superior al Real Madrid. Després poden passar moltes coses, però superior.
2: Superior és. Però jo crec que el que volen és guanyar, i el que sí que volen, ja no dic si jugar bé o no, és que els seus jugadors treballen.
1: Això t'anava a dir.
2: El que volen és que treballen. I allà el que no suporten és veure Vinícius o Mbappé, per dir dos exemples.
1: La indolència.
2: Que no treballin, que no baixin a defensar. I per això l'altre dia Mourinho, Vinícius va fer dues coses cap enrere.
0: Sí, però tu creus que si fot dos gols Vinícius en les 8 contres que va tenir contra l'Inter, el xiulen? Jo crec que no, el problema és que no està sent decisiu en atac i que, esclar, al final se't veuen totes les vergonyes.
1: Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Ferran. O sigui, jo crec que el públic del Madrid es basa en dues coses. La cultura de la victòria, és a dir, la cultura del guanyar. Ells no l'entenen. O sigui, el Barça històricament ha necessitat jugar bé per ser campió, sobretot els anys que ha sigut campió de Champions, ha necessitat ser molt superior en el joc i tal. El Madrid no. El Madrid l'hem vist guanyar Champions defensant, tenint un 25% de possessió, tal. Però hi ha dues coses que el Bernabéu no perdona. Una és no guanyar, i porten dos anys sense guanyar, i l'altre és la indolència, el de dir, el no m'esforço o no m'ho deixo tot. I perdonen molt més el jugador amb menys talent però que s'ho deixa tot, que no el jugador amb molt de talent. I la gent de Madrid, jo estic segur de que tenen la sensació amb Vinicius de que és una mica sí, però no. És a dir, és que este tío sí es muy bueno, pero, pero lo saca cuando quiere. I jo crec que l'opinió de l'aficionat del Madrid és aquesta, és a dir, tenen la sensació de que aquest jugador juga a la carta, o sigui, selecciona quan vol jugar.
2: I a mi Mbappé és... Este tío ha llegado aquí después de dos, tres anys que no vengo, al final ha arribat, hòstia, des que està ahí no guanyem.
3: Sí, no només no guanyem, sinó que on estava, ell hi ha marxat, comença a guanyar, no? Comença a guanyar les Champions. Sí, el cas de Mbappé és més per aquesta sensació de ser una mica egoista, crec que això està ja traslladant-se al públic, no? La gent veu que, no, que el Madrid no és la seva prioritat, sinó és Kylian Mbappé. I després, el Madrid, és que ho està demostrant les declaracions. Però, a rendiment, al final, fa gols, és un jugador que està, jo crec que la seva feina la compleix. I és més o menys el mateix Kylian Mbappé que era abans, no? No crec que sigui un pitjor futbolista. Però sí que penso que Vinicius, que a més l'han estat veient dia a dia en el Bernabéu, a dia d'avui és pitjor futbolista que el Vinicius de fa dues temporades. No només per l'esforç, no només per el fet de si treballa més o menys, sinó perquè quan té la pilota és menys definitiu, és més lent, jo diria que és un jugador més lent, genera menys i l'acaben de renovar fins, no?, sis temporades. L'acaben de renovar per una pasta sis temporades i la sensació és més de que va cap avall que de que s'està mantenent o va cap a dalt. I no és un jugador tan veterà. Per tant, la sensació és que, sobretot d'ençà d'aquella pilota d'or que la va guanyar, en caiguda. No, té moments de crac, perquè és un crac, per suposat. Té, quan està motivat i et pot guanyar un partit, però la sensació general és que Vinicius és pitjor futbolista que fa dues temporades i també que fa una temporada, o sigui, que va una mica pitjor. Mm.
0: Curiosament, des que ha arribat Mbappé a l'equip, poques vegades ha jugat Vinicius sol sense Mbappé, ho hem vist també, la temporada passada va estar en algun moment lesionat i tampoc és que revertís la situació, eh? Vull dir que és una mica trampa el que dic, però és veritat, sí, des que va arribar Mbappé a la plantilla. Què més ha dit Mourinho?
4: Doncs seguint en la línia argumental dels xiulets a Vinicius, ha dit que el públic pot dir el que vulgui, però ha llançat aquest missatge ja reclamant indirectament el suport de l'afició.
5: Cuando existe unión entre un equipo que trabaja como equipo y su estadio, es imbatible. Pero, pues cada estadio en determinado momento tiene el derecho de reaccionar y de tener los comportamientos que quiera.
4: I ara que parlàvem d'Mbappé, també s'ha referit a les paraules, una mica altives, de Kylian Mbappé abans del debut a la Champions.
5: Las declaraciones de Kylian, pues, las puedo comentar. Tiene razón. Un jugador que te mete 40 goles no es nunca un problema para un equipo. Y cuando tú consigues que exista empatía, que exista amistad, que exista compromiso, que exista respeto, pues, imagínate tú.
4: José Mourinho, que recupera efectius pel partit de demà contra el Rayo, Asensio, Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler han tornat a la convocatòria. Ja només li queden 3 jugadors de baixa, que són Militao, Rodrigo i Mendy, i el tècnic portuguès ha deixat entreveure que hi haurà rotacions, però no ha volgut avançar si Diomandé serà titular per primera vegada des que va arribar al Real Madrid. Per cert, una curiositat, que el Gran Premi de Fórmula 1, que s'està fent a Valdebebas, al costat de la Ciutat Esportiva del Madrid, està afectant la logística de l'equip merengue. Mourinho explica

0: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
1: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Esto es el fútbol, o sea, es algo ya palabras mayores, pero bueno, yo como colega de profesión, pues la verdad que igual la Mourinho, ¿no? Que es uno de los mejores que ha habido como entrenador, la verdad.
7: Mourinho li ha agraït públicament aquestes paraules, ha dit que demà li farà una abraçada. El Rayo és 14 a la Lliga amb 4 punts després d'haver guanyat el Racing, haver empatat amb l'Alavés i haver perdut amb el Barça i el Sevilla. Per cert, hi haurà demà àrbitre català al Bernabéu. Víctor García Verdura dirigirà el partit amb el canari Juan Luis Pulido Santana assistint-ho des de la pantalla.
8: Sí, designació de contrastos, eh? Sí, exacte.
9: Calla, que
8: dius nada más. Calla, que potser es marca un Schuster demà a Mourinho a la sala de premsa. Això voldria dir que el Madrid no suma els 3 punts. No m'imagino cap altre escenari, i més amb les baixes que té el Rayo. No sé, algú confia en el Rayo?
10: No.
8: Silenci, l'Albert directament no vol contestar, perquè és que...
11: No, a veure, no hi confio perquè... No perquè el Madrid estigui molt bé o estigui sent un equip demolidor, sinó perquè el Rayo no està en un moment bo, ni futbolísticament, ni la plantilla està tancada amb èxit, ni sobretot psicològicament, perquè la situació que té ara mateix el club és molt complicada. Entonces, si crec que el Rayo puntuarà al Bernabéu, la pregunta és clarament no.
10: No, i perquè històricament el Rayo, tu, igual que parlàvem fa dues setmanes quan va vindre al Camp Nou, que històricament és un equip que aquí sempre, o sigui, el guanyes, però sempre et posa el partit apretat. Històricament el Rayo al Bernabéu...
8: La temporada passada van estar a punt de guanyar, però els van xular un penal al temps afegit i van acabar perdent. Agut, hola, eh? Què volies dir?
12: No, que està
8: ràpid,
12: bé,
8: que...
12: Està bé la designació de Pulido Santana com a àrbitre de VAR, perquè va fer comentaris catalanòfobs dedicats a Estrada Fernández, però va dir que és català, muy català, perquè clar, si ets poco català és català bueno, sí. Però si ets muy català és català malo.
8: Sí, sí, sí.
12: I ell va fer comentaris d'aquesta mena.
8: L'han posat per equilibrar, perquè
12: l'han posat
8: un català a l'àrbitre de camp, però un vigilant
12: Víctor García Verdura, maresmenc àrbitre de camp, i algú que va fer comentaris catalanòfobs, doncs premiat dirigint partits des del VAR.
8: L'Agut, que ha vingut a explicar-nos l'última hora del partit de l'Espanyol i també del Girona, en parlarem. Primer l'Espanyol, que juga un 4:15 de la tarda, visita el camp de l'Osasuna amb l'intenció de furgar la ferida dels navarresos.
12: Sí, perquè a Pamplona encara tenen una ferida bastant grossa del 5-2 que van encaixar al camp de l'Alavés. Avui a la roda de premsa de Ramis, com a mínim la meitat de les preguntes, gairebé mitja hora de roda de premsa, ni més ni menys, sobre aquell partit. Diu que intentaran posar-hi remei i que ja han oblidat aquell partit. No s'espera que hi hagi una rebuda hostil a l'equip perquè tenen 7 punts en aquesta arrencada de Lliga, però sí que venen d'aquest cop dur al camp de l'Alavés. L'Espanyol té 4 punts, l'equip navarrès en té 7 i els blanquiblaus, recordem-ho, només han guanyat un partit fins ara i venen d'empatar agònicament contra el Sevilla amb el gol de Marcos en l'última jornada. Tot i això, tot i aquesta arrencada irregular, Manolo González està satisfet amb el que està veient de l'equip.
13: Con buenas sensaciones, el equipo está bien, tenemos partidos mejores, peores, como todos los equipos de la Liga. Estamos en la jornada 4, que ningún equipo está rodado al 100%. Es momento de intentar que el equipo mejore. Lo que hemos dicho, hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien. Y bueno, seguir potenciando lo que hemos querido este año, que el equipo crezca con balón y que tenga más posesión que otros años. Tenemos que intentar cada partido ser mejor, mañana competir al máximo nivel, ser mejor que Osasuna para poder ganar, porque sabemos que si no son mejores que ellos va a ser complicado sacar el partido.
12: Això és el que diu el tècnic, que ha fet viatjar una convocatòria de 25 jugadors amb 3 baixes, Gorosabel, Puado i Quique. Osasuna té 4 baixes sensibles, el lateral dret Gosier, el central Errando, el migcampista Moi Gómez i el migcampista ofensiu Aymar Oroz, que són absències importants. Això sí, tenen Budimir el temible en atac per intentar fer-se forts a casa, algú a qui ha elogiat molt Manolo González en la prèvia. També de la prèvia es pot destacar que la temporada passada l'Espanyol va guanyar 1-2 al camp d'Osasuna amb gols de Romero i Quique i va ser el dia de la permanència matemàtica. Àrbitre debutant a primera aquesta temporada, demà al Sadar, Bastard, Cervera, Balear, al bar hi haurà el madrileny Gálvez Rascón.
8: Ho fem tot a RAC1, eh? Un 4:15 aquest...

0: Osasuna Espanyol, a 6:45, Girona-Castelló. Ara en parlarem amb l'Agut i a les 9 doncs, acabarem amb el Real Madrid-Rayo. Del partit de segona del Girona, la visita del líder, eh?
1: Correcte.
0: A Montilivi, continua sent líder a aquesta hora de la nit. El Castelló és un dels grans partits de la jornada segona, Agut.
1: Sí, perquè de fet és la tercera jornada en què el Girona juga contra l'equip que comença la jornada el líder. Va passar contra les Palmes, va passar Gijón contra l'Sporting i tornarà a passar demà. En tot cas, en els dos precedents hi ha hagut victòria. Veurem si també en aquest cas se sumen els 3 punts. El Girona té 7 punts, el Castelló en té 10 i hi ha tota la plantilla disponible. No ha dit res Quique Álvarez de Benat, que va ser substituït al descans al camp de l'Sporting per unes molèsties, llevat de Justin, Porto i Unai. El tècnic està content perquè té el vestidor unit i centrat després de les turbulències del mercat de fitxatges.
2: Està clar que les victòries ajuden a que hi hagi més alegria, però jo veig als entrenaments que la gent està ficada i això és el que necessitem per competir-ho. I això estic convençudíssim que és el que necessitem, a part de futbol, per suposat, i de fer-ho bé, que en això crec que tenim marge de millora. Però sobretot això és la base per tenir un grup fort, que jo crec que ara el tenim i que la gent està ficada, és la base per poder lluitar-ho.
1: I alerta sobre el Castelló, perquè a banda de ser un bon equip que ha començat bé la temporada, ja ve de jugar la promoció per pujar la temporada passada i té Pablo Hernández a la banqueta.
2: Té una base important de l'equip que s'ha quedat, molt complicat de jugar-li perquè és un equip molt valent, molt pressionant i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no? Tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals.
1: Esperem que guanyi el Girona, però en aquesta pretemporada es va jugar a la Ciutat Esportiva un amistós, Girona 3, Castelló 3.
0: Carai.
1: O sigui que si mantenen els registres golejadors, demà podem acabar afònics. El partit a Montilivi començarà a 6:45, arbitrarà Sánchez Villalobos, andalús, i al VAR hi haurà Cuadra Fernández, que era internacional fins la temporada passada i que l'han desterrat al VAR, madrileny adscrit al Col·legi Balear.
0: De dónde es el árbitro? ¿Demà també, a Montilivi?
1: No, el de camp no m'agrada, però vaja, això és una altra cosa. Espero que tingui un bon dia. Ara,
0: difícil,
1: que vigili i no es cordi els pantalons tan amunt, perquè si no em s'escanyarà.
0: És ja, difícil que no...
1: Ja el veuràs demà.
0: Que no... Sí? Val,
1: sí, ja. Mare de Déu. Jo me'l veig, aquest home...
0: És el base dels Pistons dels 80,
1: si
0: no?
1: Si no, s'escanyaràs, com es cordi una mica... Així a Tomàs. Com es cordi una mica fort els cordons, el vaja s'ofega.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Gràcies, Agut, escoltem demà.
1: Aquest
0: una abraçada.
1: Aquest apunt t'ha agradat,
0: ho sé. Que vagi bé. I 2:45. Ara tanquem tertúlia i ara anem cap a Madrid per parlar d'aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que és una de les grans novetats del cap de setmana pel que fa en el món esportiu. Abans, hola Clara Rodergues, bona nit de nou. Pot ser que hi hagi alguna possibilitat que Jenny Hermoso jugui demà contra el Barça o no?
3: Veurem, perquè demà hi ha un Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda. És cert que Jenny Hermoso, que ha tornat, recordem, a l'equip Matalassi aquesta temporada, encara no ha jugat ni tampoc ha anat convocada a cap partit. De moment, a les xarxes del club no hi ha cap novetat, cap notícia sobre si viatjarà o no, però vaja, aquest duel a les 7 de la tarda, partidàs, el Barça amb la possibilitat de tornar-se a col·locar líder, ara ho és el Madrid, després d'haver guanyat 0-2 a camp del Depor, encara sense Aitana, que continua al marge, tot i que Romeu ha dit que va pel bon camí, amb els dubtes de Van Aston i Paredes, les dues amb molèsties, i Gemma Font també, mica en mica, tornant als entrenaments. Gini, recordem, va jugar al Barça dues etapes, 181 gols en 224 partits, per tant, és una jugadora que, si acaba venint, serà ben rebuda per l'afició blaugrana al Johan Cruyff. També demà juga l'Espanyol, a les 12 del migdia, camp de l'Atlètic Club. Les blanquiblaves pararan per tots els dos partits jugats i, en canvi, les basques ho han guanyat tot. I a la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la segona eliminatòria i tindrem un equip català, l'Europa, que l'any passat va jugar contra el Madrid, si no m'equivoco, aquest any contra el Villarreal. I acabo amb un petit apunt sobre l'Èxia. Recordem que la setmana passada va obrir aquest canal Eleven TV en què ofereix els partits de la Lliga Anglesa i van veure el partit debutant contra... El United, ho he explicat en una entrevista en aquest precisament canal, feta per una companya seva, excompanya i bona amiga com és Virginia Torrecilla, que per què va decidir fer això? Doncs és per un motiu molt simple, i és que la seva àvia estava un dia a casa seva i li va dir, mira, me'n vaig a Londres. I l'àvia, i com el podré veure jugar? I Alexia va dir, doncs va, anem a veure què podem fer. Va preguntar, li van dir que no es podia veure a Espanya, tal, va dir, doncs, crearé aquesta possibilitat. I va obrir aquesta, va comprar els drets per poder fer els partits, que recordem és gratis, eh? Vull dir que no fa negoci, ja té clar que no vol fer negoci, simplement és una porta perquè la gent pugui arribar a la Lliga Anglesa i que, per tant, pugui tenir més ressò la Lliga Anglesa també aquí a Espanya, que sabem que sempre hi ha molts problemes per poder veure partits que fins a una setmana abans pràcticament no sabem on es veu.
0: I que l'àvia doncs, pugui veure
3: els partits tranquil·lament a casa
0: pugui veure la seva neta, exacte.
3: La seva neta.
0: Molt bé. Clara, gràcies. Que vagi bé, bona nit. Carlos, Ferran, Albert, ha estat un plaer tenir-vos en aquesta nit de divendres aquí a la tertúlia. Ara parlem de Fórmula 1. No sou gaire de Fórmula 1 o no?
4: Jo de Fórmula 1.
0: El Carlos, res.
4: Molt de MotoGP,
0: Ferran?
5: No gaire.
0: No gaire.
5: No gaire.
0: Albert,
5: i...
0: No, perfecte.
5: No gaire, però sé que hi ha moltes crítiques. Moltes crítiques, això de...
0: Moltes crítiques. Pareu l'orella. Pareu l'orella.
3: Matt Ring.
5: L'altre dia ho vaig veure, ho estaven escrivint al diari, i pensava que, no, t'has equivocat, és Madrid. No, és Madrid.
0: Matt Ring, sí. Ara en parlem amb el Fabio Márquez, el periodista de Mundo Deportivo, que és a Madrid. Abans, una pausa. Gràcies, companys. Que vagi bé. Bona nit. Adéu.
6: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
7: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
6: De conversa.
8: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
6: Són territori d'històries increïbles.
9: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
10: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
6: I també d'entreteniment.
11: S'ha torçat el peu avui.
12: Què t'ha passat?
11: No, venim.
13: És que l'edat no perdona.
11: L'edat castiga.
14: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
6: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: Al territori del cap de setmana.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: RAC 1.
6: A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
15: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
16: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
17: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Pull with Two Figures, i es va fer el 1972.
18: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
6: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
18: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: RAC 1. Aquest dimarts, doble menú de futbol a RAC 1. A les 7, des de Madrid, Rayo Vallecano Espanyol. Els blanquiblaus volen aconseguir la segona victòria de la temporada.
19: Marcos amb el cap! El travesser, Marcos, un altre cop! Gol!
7: Amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Més tard, a 9:45, Elx, Real Madrid, amb Damià López. I per rematar-ho, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimarts, Esport sense parar, de 7 a 1. Espanyol, Real Madrid, i tu diràs. L'Espanyol juga a RAC 1, una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: 4 minuts per sobre, 1:45 de la nit. Sabeu que tornen els dies del drac, eh? Domo de Jaeco tornen els dies per estalviar de l'11 al 26 de setembre. Aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Domo de Jaeco. Sí, fins a 15.950 euros en tota la gamma Domo de Jaeco. I a més no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a domodejaeco.es. Dies del drac, Domo de Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Domo de Jaeco de Catalunya. Notícia als Estats Units. Alexander Zverev, el tenista alemany, primer finalista de l'últim Grand Slam de la temporada de l'Open dels Estats Units. Ha guanyat en 3 sets, 6-3, 7-6 i 7-6 contra Karen Khachanov, ara a partir de la 1 de la matinada, la segona semifinal. I és també notícia aquest cap de setmana el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, per primera vegada, una de les grans novetats del calendari de Fórmula 1 a Madrid. El circuit Matt Ring ja ha estat avui i serà durant tot el cap de setmana el periodista de Mundo Deportiu, el Fabio Márquez. Hola, Fabio, bona nit.
20: Hola, bona nit. Com
0: bona
20: estàs?
0: Bé, molt bé. Quan vas arribar a Madrid? Has arribat avui o ja vas arribar ahir?
20: Doncs Vaig arribar dimarts, perquè aquest Gran Premi està sent una bogeria d'esdeveniments, molts més que a Barcelona, perquè ja sabem que moltes seus de moltes marques patrocinadores de la Fórmula 1 van a Madrid, venen a Barcelona i allà esdeveniments, però he de dir que, per exemple, dimecres tenia 4 hores. Impossible de dividir-se.
0: Mm. 4 esdeveniments, dius, a veure si, no sé si pots moure res, potser 10 metres, perquè ja està la cobertura que penja d'un fil, Fabio, està la cobertura que penja d'un fil, a veure si mantenim millor la connexió.
20: Ara sí.
0: I quina ha estat la teva...
20: Quatre esdeveniments el mateix dia, era una bogeria.
0: Carai, quina ha estat la teva primera impressió, la teva primera sensació quan entres al recinte del circuit i del circuit en general, tot el que és el paddock, ara després parlarem de la pista també en concret, però una mica quina ha estat la teva primera impressió?
20: És una sensació molt estranya perquè, com ja sabeu, viatgem més o menys a pràcticament tots els circuits d'Europa, els coneixem bé i normalment el paddock sempre és d'una manera molt similar, és a dir, és un carrer, pels que hagin estat al circuit de Catalunya, és un carrer on pel centre vas caminant i a la dreta tens els hospitalities i a l'esquerra tens els camions d'enginyers que estan enganxats als boxs dels equips. Doncs aquí és totalment diferent. Estem parlant d'un recinte que és molt gran, llavors aprofiten tots els pavellons que tenen a IFEMA i a cada pavelló l'utilitzen per una cosa diferent i això fa que utilitzen els paddocks els divideixen i el que normalment és un paddock que quan s'omple de VIPs no pots pràcticament ni caminar ni fer la teva feina, aquí per molts VIPs que hi posis, que s'esperen 20.000 VIPs, que és una barbaritat aquest cap de setmana, sembla que estiguis sol al paddock, que pots caminar perfectament i han separat els paddocks als hospitalities, han separat els paddocks dels camions dels enginyers que estan al costat dels boxes i, estranyament, com que just darrere dels boxes hi ha dos edificis, dos pavellons, doncs han hagut de ficar alguns camions d'enginyers dins d'aquests pavellons, que normalment estan a l'aire lliure, inclús com que hi ha restaurants i bars hi ha normalment en aquests pavellons, doncs els enginyers quan surten del box doncs tenen restaurants i bars allà. També hi ha un altre pavelló amb una pista de pàdel, dos pistes de pàdel on, per cert, han vingut exjugadors de futbol com Raúl González, molts jugadors, Iker Casillas, per fer un partit de pàdel. També ens han ofert, per exemple, un esdeveniment de pàdel per periodistes. També ens han ofert jugar al costat a les instal·lacions del Real Madrid, en les quals tenen una associació per doncs, utilitzar aquestes instal·lacions, doncs fer, per exemple, partidets allà. És com una ciutat que normalment tu en el paddock camines distàncies curtes. Aquí jo no sé el que ha caminat en tots aquests dies, perquè per anar
0: agrada,
20: al pit lane o pel paddock
0: agrada,
20: és molt llarg.
0: No els periodistes, sinó pel que has pogut saber, els pilots, a les escuderies, agrada, diguéssim, aquesta manera d'organitzar-se, perquè és completament nou pel que dius de la resta de grans premis.
20: Sí, avui parlava amb companys que porten la comunicació dels equips de Fórmula 1 i em deien que era molt xulo perquè, sobretot, també et vas trobant sorpreses a cada cantonada. Hi ha una, per exemple, un stand de pernil el Joselito i mentre tu estàs treballant doncs pots passar per allà i agafar pernil. Hi ha truita, hi ha croquetes...
0: Home, el menjar, això és importantíssim.
20: I l'únic que no agrada tant és que, com que les distàncies són molt llargues, no tenen tan controlat el minutatge que, per qui no sàpiga, qui acompanya la de comunicació, que acompanya el pilot, és la que controla la seva agenda, i l'agenda dels pilots és ho tenen al minut. És a dir, jo he arribat a fer entrevistes que a les 10:00 m'han apagat la gravadora perquè m'han dit prou, és que hem d'anar a un altre lloc. I és així.
0: De la pista, Fabio, hi havia molts dubtes, no? De com reaccionaria, dels revolts que hi ha, de l'exigència, es parla d'aquest revolt, no? De la Monumental, un dels revolts més exigents de tot el campionat. Al final ha aguantat prou bé o creus que s'ha d'anar seguint durant tot el cap de setmana, en aquesta primera jornada?
20: M'ho deia l'altre dia Carlos Sainz, que quan es va estrenar el circuit de Bakú, per exemple, tothom deia també que era una bogeria, perquè també està entre murs, i podia crear l'efecte contrari, de psicologia contrària, d'anar més en compte de lo normal, i que no va passar res en aquell primer any. I després totes les carreres de Bakú va ser una bogeria. Aquí podria passar el mateix, però jo crec que és una pista molt més complicada, és tècnicament una de les pistes més complicades de tot el calendari, i ja s'ha vist en categories inferiors que hi ha hagut accidents bastant forts. A Fórmula 1 ja hi ha hagut un accident avui amb bandera vermella, i el més normal és que visquem una classificació molt caòtica amb bastants accidents, i sobretot a la carrera que hi hagi algun safety car que pugui canviar la cosa. És un circuit molt complicat, hi ha moltes curves, hi ha molts revolts que són que no veus el següent revolt, ni veus si hi ha un cotxe després. Llavors, a classificació, per exemple, els cotxes que vagin en volta lenta, si ve darrere un cotxe en volta ràpida, doncs podrà ocasionar moments de tensió, i jo crec que serà caos. Caos és la paraula. Potser caos. No passa res, però, però serà caos.
0: Caos a Matt Ring aquest cap de setmana, vaticinar el Fabio Marchi. I l'última, que no tenim més temps. Fabio, opinió personal, t'agrada la pista, el circuit? Creus que s'hi podrà veure una bona cursa, que es podrà establir el calendari com un gran premi xulo, o creus que serà d'aquells grans premis que no hi passen moltes coses?
20: A mi m'agrada la pista en el sentit de que això, que passaran moltes coses i que potser poden haver-hi sorpreses any rere any, potser alguna carrera no, però a la majoria hi haurien de passar coses. De fet, avui el Fernando Alonso ens deia que el principal és acabar la carrera i llavors t'assegures un gran resultat. Això vol dir que la resta que no acabi, potser doncs, potser que hi ha molts cotxes que poden no acabar. I després parlava també amb el team principal de Williams, que em deia que ell creu que aquesta carrera serà referència en tota Europa, perquè és el model, és un model perfecte, perquè hi ha molt d'espai que els equips aquest primer any no volen utilitzar, però que sí que volen ficar molts hospitalities seus també per portar més clients, de més sponsors, i ara mateix, per exemple, hi ha 12 hospitalities VIP en tot el circuit. Avui he entrat a un en el que l'entrada més o menys costa uns 5.000, 6.000 euros, i allà dins hi ha de tot. Això vol dir que, a banda de Mònaco, pot ser una gran referència. Per 10 anys tenen contracte, per molta gent que vulgui anar a un gran premi de Fórmula 1, que es pensi que vulgui anar a Madrid.
0: Doncs a banda d'una cursa, diumenge, en aquest gran premi d'Espanya de Fórmula 1, pel que ens explica el Fabio Marchi, molt de negoci en aquest sí, gran premi, en aquestes instal·lacions d'IFEMA, en la qual s'hi ha construït aquest circuit. Demà a les 4 de la tarda, la classificació, 12:45 del migdia, l'última sessió de lliures. Avui han dominat els Mercedes, que segueixen sent els grans dominadors de moment d'aquest Mundial, i especialment el líder del Mundial italià, Kimi Antonelli. Gràcies, Fabio, una abraçada, i a gaudir del cap de setmana, del pernil, de les truites i del que puguis trobar.
20: Gràcies, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit, adéu, adéu.
20: Adéu, adéu.
0: I abans de fer la volta al món amb el Jaume Naveira i parlar una mica de futbol internacional, hem parlat una estona del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, amb la novetat d'aquest circuit a Madrid. No és novetat el Gran Premi de San Marino de MotoGP, Quim Salvador, que crec que fa anys que ja es corre, eh? No et vull atracar, no et preguntaré per quants anys fa que es corre, però és un dels clàssics del calendari de MotoGP.
4: Deixem-ho aquí, és un dels clàssics, perquè si em fas dir de les exactes, ara mateix no les tinc.
0: No, ni a l'Oriol Jové tampoc, perquè no recopila dades del Mundial de Motociclisme de moment, que sapiguem. Dit això, avui activitat a la pista amb Marc Márquez i Marco Bezzecchi, liderant o marcant els millors temps en aquest primer dia que no serveix de gran cosa encara.
4: Bé, hi ha la pràctica, la Q0 que marca el de l'accés directe a la Q2, però també serveix sobretot per veure tendències, no? Molta igualtat en aquesta primera jornada de Misano, els 10 primers en un marge de menys de 6 dècimes de segon, que això és no res, qualsevol petita errada te'n deixa fora, i això sí, com deies, Bezzecchi i Márquez marcant la pauta, el cerverí de Ducati ha estat el millor temps al primer entrenament lliure del matí, i l'italià d'Aprilia ha replicat superant-lo a la pràctica de la tarda, a l'últim moment i per només una dècima de segon. Marc Márquez, que ve d'exhibir-se amb un doblet a l'Aragó i de guanyar la cursa de Misano l'any passat, ha començat fort en un circuit que no li és tan favorable com el Motorland, per tant, bones notícies d'aquest primer dia, però ell diu que la referència és Bezzecchi, són declaracions a Dazón.
12: Bezzecchi ha sido el más rápido hoy, ya lo fue el año pasado, hasta el domingo, pero todos los entrenos fue el que marcó la pauta y hoy ha seguido marcando la pauta, el más rápido, fuerte, motivado, así que intentaremos estar lo más cerca posible de él, sin despistarnos, porque no solo hay Bezzecchi, sino que hay muchos otros pilotos como Alex, Di Gian Antonio y otras Aprilias que también van rápido.
4: Bezzecchi, en canvi, diu que el favorit és Márquez, el clàssic joc d'intentar dirigir la pressió al rival. Recordem, estan separats per només 5 punts a la general, en què Márquez és segon a 19 punts del líder Jorge Martín i Bezzecchi tercer a 24. També ha brillat avui Àlex Márquez, tercer a la pràctica, i Pol Espargaró, pilot de proves de KTM i substitut de Maverick Viñales a l'equip Tech3, que s'ha classificat directament per la Q2 amb una sorprenent novena posició a la pràctica. El granollerí, que és comentarista habitual de Dazón, avui ha parlat pel micròfon que fa servir habitualment, però com a pilot satisfet.
13: Es imposible que no surjan dudas, ¿no? Cuando va pasando el tiempo te vas haciendo mayor y te vas subiendo a la moto con menos frecuencia. Tienes otros trabajos, otros quehaceres que no te permiten rodar tanto en moto y siempre tienes esa duda de si seguiré estando en ese nivel, ¿no? Y las dudas es lo que te hace mejorar día a día, ¿no? Y en mi caso hay muchas más porque no estoy aquí al 100%, por lo tanto me ha costado mucho, pero bueno, hacer eso al menos me quita una espina y bueno, me saca una sonrisa.
4: En canvi, avui ha estat discretot el líder Jorge Martín, que sí que s'ha classificat per la Q2, però pels pèls, amb el desè millor temps i a més de mig segon dels seus rivals al campionat Marc Márquez i Marco Bezzecchi. El pilot madrileny d'Aprilia reconeix que està tenint una mica de dificultats, però confia, diu, en el seu ritme.
21: Hemos vuelto un poco a las sensaciones de inicio de año, que el time attack me cuesta más. Siento que me empuja mucho con la blanda y bueno, todo el entreno en general he ido sufriendo. Y bueno, en cuanto al ritmo no me encuentro mal. Creo que las sensaciones respecto al año pasado son muchísimo mejores y es cuestión de mejorar esa vuelta, ese time attack, para salir delante, porque en cuanto al ritmo no creo que estemos muy lejos.
4: Entre els que hauran de disputar la Q hi són Alex Rins, 18è amb Yamaha, i Pecco Bagnaia, el company de Marc Márquez del box oficial Ducati, que continua en crisi i ha quedat 19è. I això que a Misano s'hi entrena sovint. Demà la Q començarà quan faltin 10 minuts per les 11 del matí. La pole es decidirà a la Q2 entre 1 i 2 quarts de 12. L'esprint a les 3 de la tarda.
0: Mollet, si haguessis de dir el principal rival de Marc Márquez a la lluita pel títol en aquestes últimes curses, creus que és més rival Bezzecchi o Jorge Martín?
4: Ara mateix és Bezzecchi, que a més, si no fos pel requisit de caigudes i la lesió que va tenir, ha estat el més regular i el més ràpid a la pista aquest any. Però jo crec que Martinator té algunes a la màniga que en algun circuit sortirà, per exemple, a Indonèsia, i esclar, és el que va primer. Per tant, jo crec que la lluita és clarament a tres bandes. M'he mullat poc, però és sincerament com ho veig. Si vols que em mulli, crec que guanyarà Márquez.
0: Perfecte.
22: La volta al món.
0: Vinga, va, una temporada més, un divendres més, farem la volta al món. Els divendres a la nit aquí al Tu Diràs amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
23: Què tal, Gerard, bona nit.
0: Encantat de tenir-te aquí un divendres més i una temporada més.
23: Igualment.
0: Tu Diràs.
23: Igualment, encantat d'estar aquí.
0: Seguir fent la volta al món, hem visitat durant aquests últims dos anys molts països diferents, amb moltes històries del futbol internacional. Doncs ho seguirem fent, perquè cada any la veritat és que hi ha històries que el Naveira ens vol explicar. Amb alguna novetat, perquè aquest any el Jaume també ens farà saber els seus titulars de la setmana. Sí. No sé ni jo ara mateix quins són. No. Perquè no me'ls ha dit el Jaume, seran els seus titulars. Mm. Penseu en què pot, diguéssim, posar èmfasi al Jaume Naveira.
23: Sempre és més maco sorprendre.
0: Sí. Però que no serà un titular pensant en el més destacat segurament del futbol internacional, sinó que ens pot sorprendre també amb d'altres qüestions que ell li hagin cridat l'atenció i que ens vulgui destacar en aquest resum de la setmana dels titulars. I de fet començarem per això, abans de visitar un país i de que el Jaume ens expliqui alguna història relacionada amb el futbol, anem amb els seus titulars, va. El primer titular, Naveira.
23: El primer titular és que el Middlesbrough medita demanar-li una compensació econòmica al Burnley perquè la seva gespa i un tractament anti-cucs va arruïnar les seves samarretes. El Middlesbrough portava una samarreta visitant de color blanc, la samarreta, els pantalons i també les mitgetes, i el tema és que aquest tractament i la substància química que hi van posar, sumada a unes condicions d'humitat, doncs ha fet que aquestes samarretes i aquests uniformes doncs quedessin amb unes taques verdes que no es poden treure. Llavors el Middlesbrough ha perdut part del seu equipament de visitant de la temporada després d'haver passat pel camp del Burnley, o sigui que volen que els compensin econòmicament per la pèrdua d'aquest material i per la seva inutilització.
0: Mira, a principi de temporada, Balaïdos va sortir un fong també i no s'hi va poder jugar, van haver d'ajornar el partit. Calla que no passi a Vallecas, això algun dia també. Segon titular, va.
23: El Milan inscriu dos equips femenins a competicions masculines.
0: Com?
23: Sí, els equips sub-17 i sub-15 jugaran a sub-14 i sub-13 masculina, respectivament, perquè, bé, el Milan doncs considera que és una bona decisió per fer que els equips femenins d'aquestes categories doncs puguin créixer i trobar-se en un entorn més competitiu, així que les han inscrit en competicions masculines d'equips on els jugadors doncs són de 2 anys menys, que consideren que també físicament doncs pot estar més equiparat.
0: No està el Milan entre els equips ara mateix punters a Itàlia del futbol femení, no hi és entre aquests, però vaja, aquesta és la curiosa, diguéssim, estratègia que tenen per potenciar-los. I acabarem amb l'últim titular que vols destacar.
23: Que personalment és el meu preferit. Dominica, la selecció de Dominica, sí, país del Carib, busca porter per la propera aturada de seleccions a través de Twitter. Un home que té una correduria d'assegurances a Londres i que té orígens a Dominica, doncs algú des de Dominica li ha dit: escolta, ens falta un porter perquè per una lesió imprevista doncs no tenim substitut i n'hem de buscar un. I llavors per Twitter ha fet una piulada demanant a veure si algú coneix algun porter que tingui orígens dominicans, que tingui un pare o una mare de Dominica, perquè això faria que els tràmits doncs fossin molt més fàcils. O sigui, no caldrien ni tan sols tramitar-li un passaport, perquè si es demostra que té origen de Dominica, doncs llavors ja podria, a la propera aturada de seleccions, que és d'aquí a 2 setmanes, doncs ja representar a la selecció de Dominica a la Nations League de la CONCACAF.
0: Si algun porter ens està escoltant i creu que pot tenir alguna opció d'anar seleccionat per Dominica, escolta...
23: Sisplau, que li parli.
0: Que
23: tu sumari, després li passo
0: les gestions. Parlant de porters, cap a quin país anem per començar aquesta temporada, el tu diràs, de la Volta al Món?
23: Avui comencem forts i anem cap a Uganda.

0: això que sona de fons ara és l'himne d'un poble, d'una tribu ugandesa.
1: Correcte, i és que el nostre protagonista, doncs, podria convertir-se en rei d'aquesta tribu ugandesa, sent, a dia d'avui, compte, jugador de novena divisió anglesa. Parlem de George Desmond Camurasi. Juga al Southeast Dons, d'aquesta novena divisió anglesa, però també està a la línia successòria doncs del regne de Toro, que ha vist com ha perdut el seu rei després de la mort del que era el seu cosí. Clar, parlem d'una persona que té orígens ugandesos, que a xarxes socials doncs, ha parlat amb orgull d'Uganda, però que al cap i a la fi doncs, és nascut a Londres i que té dona i fill anglesos. I bé, doncs això passa perquè Uganda és una república presidencial que té el mateix cap d'estat des de fa 40 anys, però tot i això existeixen al país 5 regnes bantús tradicionals que no tenen poder polític a nivell nacional, però que sí que tenen una influència cultural doncs, a la població de les seves regions. Llavors, el regne de Toro és una població que és d'uns 2 milions de persones, i com dèiem, doncs, el 27 d'agost va morir el seu rei Oyo Enyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, que tenia 34 anys i va morir per un càncer. Oyo havia heretat el tro doncs, amb 3 anys només, el 1995, per la mort del seu pare, però no va poder exercir, evidentment, fins als 18, doncs perquè no estava en condicions de poder fer-ho i, per tant, es va establir una regència on la reina mare va ser qui va prendre possessió del poder. Llavors, doncs, bé, ara s'ha donat aquesta situació i el tema és que la reina mare havia dit als mitjans, o bé, li havia dit, millor dit, al cap d'estat, i el cap d'estat ho va dir als mitjans, que l'hereu seria un fill del rei que s'havia mort, però ningú li coneixia ni dona ni fill, o sigui que realment, clar, no sabíem molt bé de qui es parlava.
0: És un tema central ara mateix,
1: podríem dir
0: a Uganda.
1: És que he vist
0: tertúlies de ràdio parlant sobre aquesta qüestió al país.
1: Clar, i això doncs ha provocat que hi hagi rius de tinta, com se sol dir, sobre qui serà el nou rei doncs del regne de Toro, no? I bé, doncs, el tema és que el regne va constituir un comitè de 21 ancians per supervisar el procés de successió. Clar. I la seva funció consisteix en, bé, vaja, identificar el successor, anunciar-lo formalment i preparar les cerimònies associades a aquesta successió. Aquest dissabte, Oyo, el rei que va morir, doncs serà enterrat i s'espera que aquell dia es conegui el nou rei. El tema és que hi ha filtracions a la premsa de la votació. I a la premsa el que ha sortit és que de 21 han votat 18, perquè hi ha 3 que no han votat. No ho sé.
0: No ho sabem.
1: No se sap.
0: No sabem.
1: Però 15 d'aquests 18, doncs, sembla que han decidit que, efectivament, el nostre protagonista, George Desmond Camurasi, sigui el rei.
0: Per majoria absoluta.
1: Aplastant, absoluta. Sí.
0: Majoria aplastant, la votació dels 18 ancians que formaven aquest comitè. Això, per tant, demà hauria de saber-se i anunciar-se, a priori.
1: Sí. Eh? És correcte. Ah. Sí. Llavors, Camurasi, el nostre protagonista, el porter del Southeast Dons, va dir al seu Instagram fa uns dies: demano als ugandesos que mantinguin la paciència i permetin que el comitè compleixin amb els seus deures d'acord amb les nostres tradicions culturals. Clar, és que al final, quan va sortir el seu nom, doncs, i veient que a més vivia a Anglaterra, que era futbolista, doncs va generar una gran expectació, no? I bé, doncs, Camurasi és una persona amb una història de vida interessant, com a mínim, i és que ell va tenir una adolescència prou problemàtica, també, diguem, doncs, una entrada difícil a l'edat adulta, fins al punt de que, després que la seva mare morís quan ell tenia 14 anys, doncs ell confessa que això li va portar a conèixer males companyies i fins i tot a trepitjar la presó. Però compte, és que ell, quan era jove, explica que l'Acadèmia Nike el va descobrir i que va acabar jugant a futbol a Barcelona. No s'especifica si dins de les instal·lacions del Barça o no, entenc que sí, i diu que Pep Guardiola el va observar. O sigui que aquí
0: és probable...
1: estan a menys de 6 graus de separació, pel que
0: sí,
1: sembla.
0: Sí, sí, és probable que Pep Guardiola estigués entrenant al camp de la ciutat esportiva del costat.
1: Fa pinta, sí, sí.
0: I ell digués que l'estava observant, no?
1: Sí.
0: Però vaja, i devia ser per allà. Vull dir que sí. No crec que s'inventi la visita a Barcelona.
1: Vull pensar que no.
0: Sí, però déu-n'hi-do, de ser rei d'una tribu d'Uganda a que en la seva adolescència, diguéssim, Pep Guardiola, segons explica aquest porter...
1: Estigués dins del mateix codi postal, no?
0: Estigués dins del mateix codi postal i l'estigués, diguéssim, observant. He vist també alguna foto amb Mbappé d'aquest
1: sí,
0: porter.
1: Sí, és veritat, jo també l'he vist.
0: Que circula per les xarxes. Sí, amb un Mbappé molt jove, jo diria que era l'Mbappé del Mònaco.
1: Sí.
0: Diria que és una foto de fa...
1: Jo crec que sí.
0: De fa uns quants anys, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que ara té 36 anys.
1: Sí.
0: Novena divisió anglesa, estem parlant... No sé quantes divisions pot tenir el futbol anglès, perquè en té tantes i n'hi ha que estan fins i tot en la frontera entre ser semiprofessionals i amateurs, però no sé quina és la classificació.
1: Jo diria que l'última reconeguda, i que es té en compte, doncs, per exemple, per decidir els equips de la FA Cup, on entra entre tots els equips federats del país, jo crec que l'última diria que és la onzena o la dotzena, o sigui que estem parlant d'un nivell que està absolutament a les profunditats del futbol anglès, i de fet, doncs, el club on juga aquest home és un club prou jove i fundat per un raper no gaire conegut, l'he consultat abans al perfil de Spotify, però sí, un raper, doncs, va ser el fundador d'aquest equip, el South East Dons, on juga el, doncs, sembla el futur rei de Toro, no? A Uganda.
0: Ho sabrem a finals d'aquesta setmana. George Desmond Camurasi, porter de 36 anys. Són aquestes històries que a vegades ens deixa el futbol. Ara recordo la que també està lligada amb un jugador català, amb el Jordi Amat, que se'n va anar a Indonèsia i que ha acabat sent príncep allà.
1: Sí.
0: No? Vull dir que a vegades... Sí. A vegades hi ha aquestes relacions, evidentment, amb la vida privada d'una persona, d'un futbolista en aquest cas, o d'un porter, i en aquest cas, en el cas de Jordi Amat, diguéssim que no s'hi havia perdut res a Indonèsia fins que se'n va anar cap allà a jugar, etc. Però en el cas del porter ugandès, sí que evidentment té unes arrels molt marcades al seu país. Doncs, Aveira, gràcies.
1: Oh,
0: això ja ha arrencat. Uganda, primer país visitat. Veurem on anem en els pròxims dies.
1: Més amunt d'això serà difícil, eh?
0: Serà difícil. Una abraçada.
1: Vinga,
0: que vagi bé. Bona nit. Abans de marxar, l'últim minut amb el Quim Salvador, de què hem d'estar pendents, Quim?
2: Doncs de la segona semifinal masculina de l'Open dels Estats Units de tennis, que és a punt de començar, està programada ara a la una, entre Francis Tiafoe i Ben Shelton. Ja que hi som amb el tennis i l'Open dels Estats Units, demà dissabte, 10 de la nit, hora d'aquí, seran les 4 de la tarda a Nova York, final femenina, la jugaran Yelena Rybakina i Arina Sabalenka, que són les dues primeres del rànquing 8. La número 1 és la bielorussa Sabalenka, que ha eliminat a semifinal Jessica Pegula per 7-5 i 6-2, i la casaca Rybakina, número 2 del rànquing, ha eliminat Coco Gauff en 3 sets, 3-6, 6-4 i 6-4. Abans del tennis, a la tarda, penúltima etapa de la Vuelta Espanya d'alta muntanya, és la vintena i la reina, amb 188 quilòmetres de recorregut entre Calahorra i l'ascensió final de categoria especial al Collado de Aguacil, amb un port de tercera categoria i 3 més de primera pel camí. Enric Mas defensarà el mallot vermell de líder amb 1 minut i 37 segons de marge sobre Primoz Roglic i 3 minuts 0-1 sobre Félix Gall, amb Richard Carapaz quart a 5 minuts 17 amenaçant el tercer grau del podi. La Vuelta s'acabarà diumenge amb una etapa de perfil pla a Granada. I a les 8 del vespre, semifinal del Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Estats Units. Abans França i l'anfitriona Alemanya s'hauran enfrontat també per un lloc a la final a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Quim. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I fins aquí el Tu diràs d'avui. Demà tornem a partir de les 11, com cada dissabte, per repassar tot el que hagi passat durant la jornada esportiva. A les 4 s'hi posarà el Puig i companyia amb el partit de l'Osasuna a Espanya. No pararem fins a la 1 de la matinada amb Ràdio Esportiva. Que vagi bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: RAC 1.
0: Fran!
3: any. Aquesta temporada tornen els de la competència.
4: Eh?
3: Que tornen els de la competència. Tornen les estrelles del migdia. Tornen... Tornen a fer el mateix, Frank.
5: Bueno, però enguany farmejarem molt taura, bros.
3: Amb els mateixos personatges de sempre.
6: A qui li dius personatge? Que em trauré la sabatilla, eh?
3: La competència. 18 temporades.
4: O sigui, 18 temporades treballant. Què sou, pobres o què?
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1, a RAC1.
6: Ah, RAC1 és on fa el programa el Toni Basté.
7: RAC1. Tots som 1.
6: Ah, no, el Jordi. El Jordi Clapés.
7: RAC1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació. Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat. De conversa.
8: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
7: Són territori d'històries increïbles.
9: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
10: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
7: I també d'entreteniment.
11: S'ha torçat el peu avui.
12: Què t'ha passat?
13: Va, no, venim.
14: És que l'edat no perdona.
15: L'edat. Sí,
16: l'edat castiga.
15: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Al territori del cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
18: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
17: Gracias.
19: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
20: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
19: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
21: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
22: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
23: Bon dia, què tal?
22: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
24: Buenos días.
22: Com estàs?
24: Muy bien, encantado de estar aquí.
22: Laura Pausini, un plaer, novament.
25: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
22: Joan Laporta, bon dia.
26: Hola, bon dia.
22: A quina hora va arribar el de gas?
26: Vaig arribar a les 3.
22: Leire Díez, ¿por qué hoy?
25: Pues porque pretendían callarme.
22: Iñaki Urdangarín, bon dia.
27: Bon dia.
22: Et sents més feliç ara?
27: Sí, estic molt feliç.
22: Alexia Putellas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
22: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
28: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
22: William Dafoe, gràcies.
26: Thank you.
7: El món a RAC 1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1, tots som un milió. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
29: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Notícies. Bernat González.
30: Bon dia, són les 6 després d'una jornada en què l'independentisme s'ha tornat a mobilitzar per la Diada amb diverses manifestacions i més de 130.000 persones entre Barcelona, Girona i Tortosa, 60.000. Segons la Guàrdia Urbana, les protestes i els aldarulls han acabat de matinada al centre de la capital, a la zona de l'Arc de Triomf, amb unes poques desenes de joves, han cremat alguns contenidors i han protagonitzat diversos enfrontaments amb la policia entre crits, cops de porra i corredisses. En total, després de tot el dia, ja hi hauria com a mínim 8 persones detingudes. Sigui com sigui, la jornada també ha estat marcada per la proposta de l'ANC que ha fet a les entitats i partits independentistes de posar fil a l'agulla i recuperar la unitat de l'independentisme. Ahir a la tarda, des de l'escenari de la manifestació de Barcelona, el president de l'Assemblea, Josep Vila, va instar l'independentisme a plegar-se de nou l'any que ve, quan es complirà una dècada del referèndum.
31: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
30: L'ANC i també Òmnium han fet una crida a acabar d'una vegada per totes amb el joc de les batalles partidistes. Aquesta nit, un tren ha descarrilat al nord de França, a la regió de Normandia, i de moment deixa un balanç provisional de 44 persones ferides. Les autoritats franceses i l'operador ferroviari SNCF han informat que un dels afectats es troba en estat crític i ha hagut de ser evacuat en helicòpter. L'accident ha passat quan el tren que feia la ruta Rouen-Caen ha xocat contra un objecte no identificat que hi havia sobre la via i ha acabat descarrilant a l'interior dels vagons i viatjaven 180 passatgers. El ministre de Transports francès, Philippe Tabarot, ha explicat a través d'un missatge X que a la zona de l'accident s'hi han desplegat 140 bombers per atendre els ferits i evacuar els més greus. Per la seva banda, l'operador ferroviari assegura que ja ha iniciat una investigació per determinar la causa de l'accident, que de moment es desconeix. I un últim apunt, perquè avui serà un dia clau en el polèmic Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. És el dia abans de la cursa i ja hi ha tots els entrenaments i classificacions de cara a diumenge. El circuit passa pel recinte Firal d'Ifema, molt a prop de zones residencials com Valdebebas, i per això els veïns de la zona protesten pel fort soroll dels vehicles. Alguns lamenten que l'aposta per aquest model de negoci trastoca el barri i les vides dels seus habitants. Ho explica RAC1 el portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, Constantino Blanco.
0: Repulsa absoluta de semejante monstruo que se lleva 400 millones, 6.000 vecinos expulsados porque hace que nuestras viviendas y nuestro barrio deje de ser ni vivienda ni barrio, 700 árboles cortados, todo un desastre económico, social y ecológico.
30: L'Ajuntament de Madrid i el govern d'Ayuso, però, desestimen les queixes dels veïns perquè les consideren polititzades. I ara els esports. Amb Miquel Agut.
1: Aquest dissabte continua la cinquena jornada de Lliga de Primera Divisió amb quatre partits. Un a les 9, al Madrid, Rayo Vallecano, al Bernabéu. Els blancs, amb les baixes de Militao, Rodrigo i Mendy. Si guanyen, igualaran el Barça amb 12 punts, tot i que els blaugrana han de jugar demà al camp del Llevant. Aquest migdia, a les 12, Hansi Flick farà la prèvia del partit. També es juga avui el partit de l'Espanyol, que visita el camp d'Osasuna a un quart de 5. La resta de la jornada d'aquest dissabte serà el Racing a la vez a les 2 i a 7:15 l'Atlètic de Bilbao, Elx. Es va jugar ahir a la nit, el Sevilla 1, València 0. Els valencians són cuers, amb només un punt de 15 possibles. A la Lliga Femenina, l'Espanyol visita el camp de l'Atlètic Club a les 12 i el Barça rep a partir de les 7 l'Atlètic de Madrid, i a segona divisió el Girona juga a Montilivi a partir de 7:15 el partit de la jornada contra el Castelló. Tot plegat el mateix dia que a Madrid es continuaran celebrant els entrenaments, els últims ja, abans del primer Gran Premi al circuit de Madrid i la vigília de la final de la Lliga Catalana. La jugaran demà el Lleida i el Barça. Els blaugrana ahir a la nit es van classificar per la final gràcies a la victòria contra el Manresa per 77-90.
30: I un últim apunt pel que fa al temps. A aquesta hora del matí, alguns ruixats davant de la costa central que en les pròximes hores i de cara al migdia podrien tocar terra al voltant del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i el Garraf. En qualsevol cas serien de curta durada, a la resta predominarà el sol i l'ambient serà semblant al d'ahir. Això és tot de moment. Més informació al punt de les 7 al Via Lliure amb Xavi Bundó.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: I comencem parlant dels valors de l'esport, sobretot quan el practiquen els més menuts. També seguirem parlant dels somnis, què va dir Freud, per exemple, del que arribem a somiar. També de la Barcelona Gallery Weekend, que serà el proper cap de setmana, i passarem a posar ordre a la nostra economia amb l'Edu Conti. Tot això i més aquí a la primera pedra, així que comencem.

0: Say what?
1: Comencen les temporades esportives per molts nens i nenes de Catalunya, però sovint venen acompanyades de competició ferotge, pressions per part de pares o entrenadors, les frustracions per quedar-se molts minuts a la banqueta o l'excés d'exigència als infants. És per això que en volem parlar, perquè en segons quines edats, la gestió que se'n faci de l'esport formatiu pot deixar l'autoestima tocada o et pot fer créixer en tots els sentits. Volem parlar de la competició ben entesa, però també del que comporta convivència, valors, salut o prevenció de conflictes. Saludem, per tant, a Enric Maria Sebastiani, que és professor de didàctica de l'educació física i de la iniciació esportiva en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Volem començar parlant d'això, d'aquests beneficis que al final és el que busquem tots, que té pels infants l'esport formatiu, així, a grans trets.
2: Home, doncs, en un món cada cop més ple de pantalles i de altres estímuls que van en altres direccions, segurament l'esport ofereix la possibilitat de moviment, i amb el moviment, doncs, les relacions amb els altres, els reptes amb un mateix, provar-nos en la constància, en la disciplina, i també fer-ho en un entorn on tots som diversos i, per tant, respectar-nos a un mateix i també en els altres.
1: Clar, aquí suposo que les famílies també tenen molt a veure. Viuen de vegades els partits dels fills amb una intensitat enorme. On estaria la línia que separa aquest acompanyament saludable de la pressió?
2: Doncs a vegades és una línia que els pares no sabem identificar amb claretat. Jo parteixo de que l'actuació de les famílies sempre ho fan amb la màxima bona voluntat. Dubto que hi hagi algú que vulgui agredir verbalment en els seus fills, però a vegades ho fan. Ja no només en el partit, sinó que aquesta pressió comença a casa, comença en els entrenaments, comença quan s'acosta un partit o una exhibició, comença en el desplaçament en el cotxe. A vegades fins i tot els pares el que volen és estimular els seus fills perquè ho facin el millor possible, i a lo millor en aquest estimular s'estan passant una mica de ratlla i el que estan fent és generar una pressió que no sempre els nens són capaços de gestionar adequadament.
1: Per tant, anem en plan manual. Quins són aquells comentaris que un pare o una mare no hauríem de fer mai després d'un partit o d'una exhibició?
2: Jo crec, a veure, quan normalment un nen o una nena ve d'un partit, el que fem els pares és, segurament, és qui ha guanyat, no? És la primera pregunta. I segurament quan tu li dius al nen qui ha guanyat com a primera pregunta, li estàs expressant d'alguna manera on tu poses el primer focus, no? I el primer focus és, heu guanyat o no? I després ja et preguntaré si us ho heu passat bé. I jo crec que això, bueno, ho hauríem d'invertir en funció dels objectius que com a famílies i com a societat tenim. Si l'objectiu que tu facis pràctica esportiva és de que tu creixis, de que tu passis bé, de que estiguis en un entorn saludable, aleshores les meves primeres preguntes han d'anar per aquí. Com t'ho has passat? Ha anat bé avui? Has après alguna cosa? Com estàs amb els companys? I també, evidentment, heu guanyat, heu perdut, perquè això forma part de la competició esportiva ben entesa.
1: I, de fet, moltes vegades acaben abandonant l'esport perquè deixen de divertir-se. Sobretot segons quines edats. Quins senyals ens indiquen que l'activitat està deixant de ser una experiència positiva per ell?
2: Home, doncs és una pregunta molt important, no? Perquè la funció que tenim els adults és acompanyar sempre en aquest procés, en aquest i altres, eh? Ara ho estem centrant en l'esport, i el procés és el de creixement dels nostres infants. Quan tenim senyals de que els nens no tenen ganes d'anar a entrenar, o no volen anar a entrenar, o no els hi ve de gust, o no volen anar a competir, a vegades volen anar a entrenar però no volen anar a competir, no ho fan amb entusiasme, ja tenim les primeres senyals, no? Pot haver-hi desmotivació per la pràctica, vull dir que seria una cosa també legítima, de dir, ostres, estic fent futbol, i ara que estic fent futbol, doncs me n'adono que el futbol no és exactament l'esport que a mi m'agrada. Per tant, la possibilitat de canviar de pràctiques esportives és una cosa normal i corrent amb totes les persones, no passaria res, però analitzar una mica quins són aquests factors de desmotivació, no? A vegades ells no se senten prou competents, se senten que estan una mica al marge del nivell del grup, això no agrada, no ens agrada a ningú, ens agrada sentir que pertanyem a un grup en el que som resolutius en la tasca que se'ns encomana, o també, a vegades, i molt important, és per l'entorn on estic fent aquella pràctica esportiva. Els companys, l'entrenador, el propi club, són elements que, evidentment, en els nens els hi van donant una sèrie d'impactes, i quan veiem això, no?, que intenten fugir una mica, de dir, ostres, però avui em sembla que preferiria no anar a entrenar. Analitzem, doncs, per què.
1: Uh-huh. També el paper dels entrenadors, en general, és fonamental, no? Vull dir, poden arribar a potenciar la teva autoestima o tot al contrari.
2: Destruir-la. Sí, sí, això és així. Jo, a vegades, en els alumnes aquí a la universitat els hi dic que tenen la sort o l'oportunitat de poder acompanyar no només a infants, sinó a adults, a gent gran, a una activitat física saludable on les persones vagin trobant el seu camí i millorant la seva autoestima, perquè el que se m'ofereix o el que estic fent doncs m'omple. Però alerta, perquè també tenim la capacitat de fer que un infant no torni a fer pràctica esportiva perquè hem fet un comentari desapropiat, no hem sabut acompanyar-lo correctament, no l'hem fet jugar sense masses explicacions, aleshores els nens necessiten explicar-ho. I ells no entendran que tu has fet una mala praxi com a entrenador. Ells entendran que si jo no jugo, és que jo no tinc el nivell suficient per jugar, o per tant no mereixo a jugar. I això m'ho atribueixo, el nen s'ho atribueix, això se'n parla d'estil atribucional. I si rebo aquest tipus d'impulsos, pot ser que abandoni, a vegades, no només aquella pràctica esportiva, sinó que comenci a tenir una percepció de mi mateix que jo no sóc vàlid per als temes esportius.
1: Hi ha molts factors, a part de l'entrenador, doncs l'equip, la resta de companys, etcètera, molts valors a analitzar. Però per acabar, si avui ens escolten entrenadors, pares, mares, nens que estan a punt de començar aquesta nova temporada, quin seria el millor consell que els donaria perquè l'esport sigui realment una eina de creixement personal i no una font de conflictes?
2: A veure...

0: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
1: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Maria Sebastiani, que és professor de didàctica de l'educació física i de la iniciació esportiva en el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, justament per començar aquesta temporada amb moltes coses clares perquè tot funcioni, perquè realment aquests valors arribin. Uns valors que, a més, són extrapolables a moltes realitats educatives.
7: I tant, i tant. Això també es dona en l'art, això es dona en molts llocs, en molts llocs. Jo crec que l'esport és simplement, en aquesta ocasió, un vehicle més que pot ajudar els nostres fills i filles a ser feliços i a créixer com a persones.
6: Doncs Enric Maria Sebastiani, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: A vosaltres.
1: La primera pedra.

0: Doncs sí, estem a la secció de viatges i avui tenim un dels nostres grans col·laboradors, el Marc Balcells. Marc, bon dia.
1: Molt bon dia. Lo de gran, potser no però gran, col·laborador, gran, col·laborador.
0: Gran, sí, sí. Ai, i escolta'm una cosa, normalment la gent ara no es pensi que parlarem d'òpera, perquè no estem a la secció d'òpera, estem parlant de viatges, i és que el Marc ens va dir, he anat a la Xina, i dic, home, Marc, has de venir, ens has d'explicar, perquè la Xina és molt gran. Aquesta
1: home,
0: és gran.
1: Imagina't.
0: Per tant,
1: imagina't.
0: A veure, a on has anat de la Xina?
1: Per la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra. I literalment perquè hi ha un lloc que deia això és l'Andorra de Xina. Mireu, vaig fer un viatge de dues setmanes. Sí. Va ser un pèl més, però entrenar i tornava quedant això. En dues setmanes, que vam fer? Pequín, Chengdu, Chongqing, Shanghai i Xangai.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, vam fer una barreja molt maca de ciutat i muntanya.
0: Com ho vau fer? Avió una vegada arribes allà i després tot el transport, que va ser tren,
1: calla,
0: avió...
1: Calla.
0: Això, no sé què, no?
1: Ara m'has recordat el trauma aquest. Jo em vaig agobiar molt. Vam fer avió, només vam fer un vol intern, el de Shanghai a Xangai, i la resta trens.
0: Veus?
1: Però de Pequín a Chengdu la distància és tan gran que ho vam fer en tren nocturn. Ah. I érem 11... I jo, quan vaig veure aquella cabina, vaig entendre perquè hi havia un assassinat a l'Orient Express. No, però ens vam fer una foto de camarote dels germanos Marx, els 11, dintre d'un camarot que eren de 4. Però, oi, mira, jo vaig passar molt malament. Allà em va agafar, imagina't, un atac d'ansietat i tot. I, escolta, estava tot molt bé, Vull dir que no era allò que diguessis un tren d'aquells del terror. No. Però, tot i així, a mi allò de passar la nit allà em va donar un mal rotllo terrible.
0: Sí? Escolta'm, i els allotjaments què tal? Perquè, a part d'aquesta nit amb el tren... Sí?
1: La mar de bé. Escolta, i ni tan cars. Només us diria, a Xangai... vaig tenir una mica la sensació de Tòquio. És a dir, a Tòquio, si heu estat, els allotjaments són habitacions minúscules que fins i tot ja et recomanen que posis la maleta sota el llit.
0: Clar.
1: Doncs Xangai va ser una mica això. Però la resta de llocs, absolutament estupendos.
0: El fet de no dominar... Bueno, no sé si domines el xinès, però m'imagino que no. I a més amb tots els dialectes que hi ha, etc.
1: No el domino.
0: Va ser un problema?
1: Només vaig aprendre amb el ni hao i el xie xie. Ni hao, bon dia. Bueno, hola. Xie xie, gràcies. I bye bye, escrit bye bye tal qual, que és la seva manera col·loquial, informal, juvenil de dir adéu. El problema és que ni uns parlaven anglès, ni uns parlaven xinès. I, per tant, en ple segle XXI vam tirar molt de traductor del rellotge.
0: Us va ajudar, va ajudar.
1: El que passa és que, a veure, tot i així, la barrera comunicativa és important. Això ho notareu, sobretot, molt...
0: El demanar
1: per sopar, clar, i per dinar. I ho notareu molt si sou de cafès. Si sou de cafès i, sobretot, sou de cafès...

0: cafès d'aquests que per demanar-los passeu un dia sencer. No, jo vull un tallat amb la llet freda i el cafè descafeinat i la llet no veja... Llavors aquí més val que ho deixeu, perquè realment és complicat. És complicat.
1: Escolta'm, el menjar, per això, bo. Et va agradar? Et va sorprendre molt? Perquè tothom sembla que coneguem la cuina xinesa i després resulta que ens sorprèn moltíssim quan estem allà.
0: A veure, jo no sóc un gran gourmet. I, a més, tinc molts problemes estomacals. Llavors, jo em vaig acabar limitant molt a l'ABC. És a dir, bàsicament a coses que menjo aquí quan vaig a un restaurant xinès.
1: Yeah.
0: A mi tothom m'havia dit, ostres, és una cuina diferentíssima la que mengem aquí. Per exemple, una mica el que passa quan vas a Mèxic, que estem molt acostumats, potser més al Tex-Mex, i quan menges mexicà-mexicà de veritat, és un altre món. Jo, en aquest cas, aquí no ho vaig notar, però, de nou, no puc fer cap afirmació categòrica perquè sóc una persona que en el menjar ho passo malament. És a dir, els meus amics es tiraven a unes aventures que jo pensava, jo menjo això i literalment, bueno, em treuen amb els peus per davant d'aquest restaurant.
1: Diuen, no, a vegades veus alguns aliments que no,
0: potes estan,
1: no sembla que estiguin en les millors condicions higièniques.
0: No, mira, a mi t'he de dir que això em va sorprendre moltíssim. Menys una experiència molt negativa que vaig tenir en un lloc que hi havia... perquè realment ens van dir que allò era un reservat i allò era el lloc on es canviaven tots i allà on es canviaven fumaven i li vam haver de dir al noi que, sisplau, passés una mica el motxo i sobretot que es tragués les colilles del terra, de les borilles. Deixant de banda això, no, cap problema. La veritat és que no he menjat a cap lloc que diguessis, aquí no me'n refio. Jo, com a persona d'estómac dèbil, també vaig tenir els meus dies de mal d'estómac, però és un viatge ideal perquè tu ja et demanes un bol d'arròs blanc i ho tens, vamos, perfecte.
1: Sí, sí, quasi que te'l donen sense demanar-lo, no?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Viatge perfecte per fer amb amics, que és com ho vas fer tu.
0: Érem 11.
1: 11, va, us ho va passar molt
0: bé. Érem 11, érem 11 gais. A més, era com un orgull gai que anava de ciutat en ciutat.
1: I què tal?
0: Escolta,
1: la gent
0: superbé.
1: No va tenir cap prejudici? Notàveu algun prejudici a la...
0: No, cap ni un. He d'explicar que dos amics meus es van fer la típica foto allà a les muntanyes aquelles d'Avatar, en un cor que hi havia, i dos senyores grans es van mirar super entendrides de dir, mira, oh, que monos, dos nois sentant-se allà. No, a més, no van dir-ho amb cap tipus de prejudici, ni mala llet, ni res de res. Els van mirar com si fos, escolta, Romeo i Julieta.
1: El temps es va acompanyar, vas dir que vau patir una mica de calor, no? O
0: bueno,
1: molt.
0: La mateixa que aquí, horrorós. Però amb un 90% d'humitat. Però he de dir que, escolta, sarna amb gust no pica, i, escolta, aquí ho passes malament perquè estàs anant de la feina a un lloc a un altre, i allà, en canvi, estàs de vacances i dius, escolta, mira,
1: no
0: saps què?
1: Que... No prenc amb calma.
0: I un dia a les muntanyes jo anava fins i tot amb xubasquero i tot, que em va anar bé perquè tenia fred, fixa't tu.
1: Doncs...
0: Però ja et dic, vaig dir, he de mirar a quin percentatge d'humitat estem al mòbil.
1: Un 90 és molt, eh?
0: I sí, sí. Per cert, al mòbil, evidentment, tothom s'ha de baixar aplicacions xineses perquè es paga per un codi QR, o sigui, no pots anar amb el mòbil normal. Has d'anar amb la teva eSIM comprada i tot, amb les apps baixades...
1: Comprar-la allà, quan arribes.
0: O aquí, i activar-la abans d'arribar. I amb les teves apps baixades, perquè allà les targetes de crèdit no funcionen. Funciona tot a través d'aplicacions xineses i les aplicacions tenen un codi QR que la botiga t'escaneja i amb això pagues.
1: Doncs escolta'm.
0: És a dir, que aneu amb
1: atents,
0: tot
1: perquè,
0: i
1: si no,
0: passaport.
1: Que
0: us aviso, és el viatge que més he tret el passaport per entrar a museus, per entrar a la muralla Xina, per entrar aquí, per entrar allà. És a dir, que és realment, i això us ho dic com a criminòleg, una societat del control. Càmeres arreu. Per entrar al metro heu de passar per un control com si estiguéssiu en un aeroport sempre.
1: Caram.
0: Ja ni t'explico, per entrar a Tiananmen. Sí, algunes. Sí, algunes.
1: I molta gent, Marc.
0: Sí, molta gent. Sí. Però penseu que, clar, és que és un país que és tot un continent.
1: Clar, clar.
0: I, clar, ells també fan vacances, i quan fan vacances són molta gent, eh?
1: Clar, clar.
0: Ara, això sí, viatge superbarat.
1: Veus? Això és important.
0: Tema de menjar, realment, no patiu, perquè gastareu molt poc. Realment.
1: Doncs mira, molt recomanable i ens agrada molt que ens ho expliquessis, Marc, perquè ens havies fet tantetes.
0: Doncs ara... moltíssimes gràcies per la invitació, això no m'ho esperava, i escolta, us ho recomano moltíssim,
1: la Xina,
0: família.
1: La
0: aneu
1: Xina
0: a Xina.
1: Per Marc Bassells. Doncs moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada a tothom. Adéu, adéu.
1: Anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Voleu saber des de quan i per què es diu que Sabadell va il·luminar el futbol espanyol? Sí, oi? M'agrada. Aquest passat mes d'agost va fer 114 anys que per primera vegada a l'Estat es podia gaudir d'un partit de futbol de nit. Va ser a l'antic camp de la Creu Alta de Sabadell, en un partit jugat per primer cop amb llum artificial, i els 2.000 espectadors van quedar embadalits amb la novetat. I és que no estaven gens fets a gaudir de l'electricitat. A molts llocs no hi havia arribat i tots els esports calia acabar-los en caure el sol. Fins aquella nit d'agost de 1912, quan uns enginyers van instal·lar 10 arcs voltaics espectaculars que permetien seguir el joc per sorpresa tant de jugadors com de públic. El Sabadell s'enfrontava al Club Universitari de Barcelona i a la segona part van haver de canviar de samarreta per una de blanca i així distingir-se millor. Cal matisar que quan xutaven amunt, la pilota sortia del radi d'acció dels focus i no la tornaven a veure fins que tornava a terra. Un hàndicap superat per aquella novetat prodigiosa. L'esport del futbol començava a entrar en l'era de l'espectacle per sobre de tot i va rebre un gran embranzida per aquest fet. La resta d'equips no van tardar a imitar-ho. Tothom es va afanyar a col·locar i perfeccionar el sistema d'il·luminació elèctrica. El públic ho agraïa en assolir uns horaris més amplis, unes temperatures més fresques a l'estiu i la possibilitat de veure un partit entre setmana una vegada acabada la feina.

0: Per si grans clubs i bons jugadors nascuts o fets a Catalunya no fos prou, aquí també hem estat pioners en concebre algun dels elements que han permès al futbol esdevenir un autèntic fenomen internacional.
1: Ja s'acosta.
2: 3, 2, 1...
1: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.

0: Quantes vegades ens hem despertat angoixats, sobresaltats o inquiets per un somni que ens ha semblat ben real? I hem pensat en què vol dir somiar, per exemple, no sé, amb la mort d'algú, que surti una serp al mig del somni o que et caiguin les dents. Hi ha somnis que són recurrents, fins i tot. Quin significat té tot plegat? Doncs aquestes preguntes sovint ens porta a preguntar-nos què diria Freud? Ens apareix aquesta figura. Va deixar escrit algun diccionari dels somnis? Miquel Bassols és doctor en psicoanàlisi i ha estat president de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Contents de parlar d'aquests temes que no sé per què el món dels somnis ens porta directament a Freud. I deu tenir una explicació ben senzilla, no? És a dir, ell va ser el primer que va apuntar que els somnis podien explicar moltes coses de nosaltres.
1: Efectivament. És el primer que va pensar que el somni era una via règia, una via directa a l'inconscient. I que era un missatge que rebíem de nosaltres mateixos, no dels déus o d'altres llocs, com s'havia pensat fins aleshores, però que tampoc no era el resultat d'alguna contingència de les neurones a la nit que s'han anat de festa i fan qualsevol bujada, qualsevol tonteria, sinó que hi havia un sentit en aquest somni que m'implicava a mi com a subjecte d'una manera directa. I el primer que va fer Freud va ser, a partir d'un somni que ell va tenir, molt important ara en la història, és posar-se a treballar sobre cada element d'aquell somni per mirar de desxifrar què volia dir el somni, quin sentit podia tenir. És el primer que s'ho va prendre seriosament. I a partir d'aleshores, la nostra relació amb els somnis ha canviat radicalment. En el camp de la ciència, també. Fins i tot el camp de la ciència ha confirmat moltes de les coses que Freud deia de la seva època. Estem parlant de finals del 19, començament del 20, que la ciència tenia les seves condicions. I Freud, efectivament, va tenir una incidència fonamental en com entenem els somnis, i no només els somnis, sinó tots els símptomes, formacions de l'inconscient, de les quals el somni és, diríem, el paradigma fonamental. El primer que Freud va prendre com a model per investigar això que anomenem l'inconscient.
0: Perquè, primer, va fer algun diccionari de somnis? Algun manual que ens pugui servir
1: no.
0: Encara ara?
1: Això ha vingut després i ja existien abans de Freud. De fet, ja hi ha la història bíblica del somni del faraó amb les 7 vaques magres, 7 estius de sequera. Això ja ve de molt lluny, la idea d'un diccionari dels somnis. Freud, precisament, el que fa és trencar aquesta idea. No hi ha un diccionari dels somnis. Si tinguéssim que seguir la idea del diccionari, podríem dir que en lloc del Fabra, el diccionari de la llengua catalana, on cada paraula té un seguit de significats, més aviat hauríem d'anar al Joan Coromines, que són els 10 volums del diccionari etimològic, on el que hi ha és la història de cada paraula que ha anat canviant al llarg del temps, i si seguim la història d'una paraula ens trobem amb alguna cosa que ja ni reconeixem com pròpia d'aquella paraula. Amb l'afegit, que és un diccionari que canvia dia rere dia, per cadascú. És a dir, cadascú té un diccionari diferent, i a més un diccionari que canvia segons l'experiència de la vida que fas. El que apareix en un somni avui no necessàriament serà tindrà el mateix sentit que el que apareix després d'un any, dos anys o quan a l'edat adulta. De manera que, clar, la idea del diccionari es complica molt, perquè no és un diccionari fixe, és un diccionari propi de cadascú, és a dir, el que em serveix per escoltar el somni d'una persona no em serveix per escoltar el somni d'una altra persona, i a més canvia. De manera que la idea del diccionari, millor posar-la molt en qüestió.
0: Clar, clar, és a dir, que quan somiem que ens cauen les dents no vol dir res, o que si somies amb la mort d'algú no estàs presagiant que li allargues la vida, totes aquestes coses que...
1: Cal veure-ho ben bé cas per cas, i per això Freud el primer que va fer és, prenguem un element del somni i vegem què és el que la persona que ha somiat associa amb aquest element del somni. I és a partir d'aquí que va obrint el teixit d'associacions, de paraules que es van extenent unes vinculades amb les altres, i a partir d'aquí tenim el sentit singular que té aquell somni per a aquella persona. De manera que no hi ha un diccionari. De fet, hi havia algú que deia una cosa que em va semblar molt interessant. Deia, sí, molt bé, aquesta història de que surt un campanar o una serp, per exemple.
0: Sí.
1: Posem el cas de la serp que tu posaves al començament. Surt la serp en el somni. Ah, això és el fal·lus, segur que és el fal·lus. Simbolitza el fal·lus. I l'altre diu, bueno, i el fal·lus què simbolitza? No pot simbolitzar la serp, el fal·lus, per exemple? Quan entrem en aquest camp de... Els analistes lacanians anomenem la contingència del significant. És a dir, que una paraula, segons on la posis, tindrà un sentit o un altre. Quan entrem en aquest camp, necessitem escoltar les associacions singulars de cada persona sobre la serp en qüestió. La serp per una persona no és el mateix que la serp per una altra persona. Vés a saber, jo et preguntaria, bueno, si has somiat amb la serp, amb què et fa pensar aquesta serp?
0: Clar, què em va aportar de sentiments, perquè també mentre somiem sentim.
1: Efectivament, hi ha els efectes, que són molt importants, que estan desplaçats. L'efecte que estava en una situació apareix desplaçat, per exemple, a la serp, posem per cas. De manera que aquí és fonamental que l'analista no es posi ell amb la idea de saber ja quin és el sentit d'allò que apareix en el somni. En el somni, o no en el somni, en qualsevol altre lloc, amb allò que t'explica la persona. Has d'estar atent a les associacions singulars que cada persona fa sobre cada element simbòlic, significant, de la seva història, de la seva vida.
0: Amb aquí arribem al psicoanàlisi, per tant.
1: Amb aquí arribem al psicoanàlisi, i és com hi va arribar Freud, de fet. Freud, preguntant-se sobre aquestes qüestions, va arribar a construir el mètode psicoanalític amb el que ell va anomenar l'associació lliure. És a dir, sobre cada element d'una formació de l'inconscient, sigui d'un somni, d'un símptoma, d'una fantasia, del que sigui, veure quines són les associacions singulars que cada persona fa sobre cadascun dels elements. I a partir d'aquí comença la psicoanàlisi, que és començar a dir tot allò que se't passa pel cap. Cosa molt difícil, perquè generalment
0: callem moltes coses, també.
1: Sí, evidentment. Callem moltes per moltes raons. Perquè no les volem dir, o també perquè a vegades ens semblen tan estranyes que ens sembla que no tenen importància. I una psicoanàlisi comença amb aquesta idea. Digui tot el que li arribi al cap, encara que li sembli que no té importància, i a vegades afegim, i encara que tingui vergonya del que diu, és el que vol dir que se t'acudiran coses que et donaran vergonya, que no sabràs massa bé com dir, que a més a més no saps què volen dir. Bé, la idea fonamental és mantenir l'associació lliure com a regla de cada sessió d'anàlisi. Mm-hmm. És molt difícil, però és molt interessant, perquè quan et poses a parlar amb algú que t'escolta sense donar sentit immediat al que tu estàs dient, comencen a passar coses molt, molt insospitades per un mateix. És a dir, et comences a escoltar i a dir coses que no havies pensat mai. Justament que no se t'havien passat mai pel cap. I això ja ho pots començar a fer amb un somni. Passa que sí, convé que ho puguis fer amb algú altre, perquè fer-ho sol,
0: clar,
1: és com jugar als solitaris i fer-se trampes.
0: Un mateix s'enganya moltíssimes vegades.
1: Evidentment, t'amagues moltes coses. Ens amaguem moltes coses, cada dia.
0: I els principals somnis que va ajudar Freud a fer la seva teoria, quins són? Abans dèiem, va partir d'un primer somni,
1: sí,
0: no?
1: A veure, la nit del 23 de juliol de 1895...
0: Caram, que és 1895,
1: famosa, que és famosa en la història de la psicoanàlisi, Freud va tenir un somni, que és el famós somni de la injecció d'Irma, s'ha conegut així, uh-huh, ha quedat així. Bé, no explicarem totes les circumstàncies perquè és molt llarg, però va ser un somni que el va impactar molt. I va ser un somni d'angoixa, de fet, que tenia que veure amb la seva recerca, amb un cas que estava portant i no funcionava, i que era amic de la família, on ell se sentia compromès. És a dir, ell, com a subjecte de la ciència, com a subjecte científic, es va trobar absolutament implicat amb el seu camp de recerca, amb la seva activitat. I va tenir un somni d'angoixa, on el que apareix, finalment, apareixen moltes coses, però apareix la gola oberta d'aquesta pacient, d'Irma, oberta, com si fos una mena de caverna, absolutament fosca, i en un punt de la gola, una taca blanca, que era com una mena de malaltia interna d'Irma, que tenia molt a veure amb el que havia explicat ella en el tractament, no? I aquí Freud s'angoixa, en el somni, però apareix en aquest punt de la taca blanca, apareix una fórmula que és una fórmula química de la trimetilamina. Bé, això els psicoanalistes ho coneixen molt bé perquè han estudiat aquest somni com a model fonamental. Bé, Freud s'aixeca al matí i en lloc de dir, uf, quina mala nit he tingut, he sopat malament, no sé, les coses no em van massa bé, diu, aquest somni vol dir alguna cosa, vol dir alguna cosa. I bé, tot el llibre de la interpretació dels somnis, que és un llibre considerable, és el desenvolupament de l'anàlisi que Freud fa d'aquest somni que va tenir ell mateix aquella nit. I això és l'any 1900, que és, podem dir, l'inici mateix de la història de la psicoanàlisi i de... Hem de dir que la psicoanàlisi és la mare de totes les psicoteràpies, A favor o en contra, és igual. Però va ser el que va originar tot el que és el tractament psicoterapèutic que podem conèixer avui en dia. I a partir d'aquest punt, de l'anàlisi d'un somni, precisament, va començar tota aquesta història. És a dir, de prendre allò que ens passa no com una evidència en si mateixa, sinó com un missatge que cal desxifrar. I el primer model és el somni. Després venen els lapsus, evidentment, que és un altre camp. Si vols, dediquem un altre dia per als lapsus, que també són molt divertits.
0: No, esclar, és que jo ara, revisant per preparar l'entrevista, pensàvem, és que el món de, només de Freud ja és motiu de tesis doctorals, d'estudi, i que jo suposo que ha estat revisat, però que actualment encara és molt vigent tot el seu pensament.
1: Ha estat molt discutit, però ja va estar discutit a l'any 1900, eh? És a dir, sempre Freud va ser discutit, i és convenient que sigui discutit, perquè s'ha de poder argumentar. La seva hipòtesi no és una hipòtesi gens evident, i no és gens evident tampoc pel camp de la ciència actual, que vol que les coses siguin molt verificables, sempre reproduïbles. Però com reprodueixes un somni? Com reprodueixes el sentit d'un somni? No hi ha manera.
0: I que moltes vegades intentes reconstruir-lo i també et costa.
1: Exactament, te n'oblides. Jo, per exemple, jo sé que aquesta nit he somiat, però ja no sé què he somiat. Ara pot ser que al llarg del dia, clac, m'apareixi una punta i dius, ostres, i a partir d'aquest fil pot ser que pugui reconstruir alguna cosa d'allò que he oblidat i que probablement té més importància del que jo em penso i que segueix actuant durant el dia, perquè el que passa en l'inconscient segueix actuant durant tot el dia. I a vegades hi ha moments que, crac, se t'obre una llumeta i dius, ostres, això té a veure amb això, que aquest somni que he oblidat, no? Fa uns dies jo vaig tenir més d'ells un somni sabia que havia somiat alguna cosa perquè havia tingut a la nit molt mal d'esquena. Me vaig anar a dormir molt mal d'esquena. I al matí estava en malestar i al llarg del dia vaig recordar, ostres, he tingut un somni que tocaves la guitarra en un quartet de jazz d'Esperanza Spalding. I vaig dir, Esperanza Spalding, que és una molt bona contrabaixista, per cert, aconsellable. Spalding, espalda, espatlla...
0: Ah, que bo!
1: A veure, podries dir, és una coincidència, no? No! Aquell somni em va ajudar a transformar l'experiència de dolor en una cosa que m'agrada, que és el jazz. I a tenir una mica d'esperança de que l'esquena em anirà millor durant els dies que ve, no?
0: Clar, suposo que també és una manera de un recurs que utilitzem també inconscientment per entrar, però moltes vegades pot girar en contra, és a dir, un somni pot, al contrari, accentuar encara aquell dolor. I per tant, aquí és la feina d'un psicoanalista?
1: Sí.
0: Conduir, ajudar a reconduir perquè la vida ens sigui una mica més fàcil.
1: Efectivament. I ajudar cadascú a desxifrar el propi diccionari intern i singular que té cadascú i del qual ignorem les primeres pàgines i les últimes.
0: Exacte. Doncs m'agrada molt acabar així. No hi ha un diccionari dels somnis de Freud. No podem anar amb un manual ràpid, que és el que avui dia tothom busca.
1: Sí,
0: A més B igual a C i ja està, i punt. Sinó que l'hem de treballar. I per tant, potser moltes vegades recuperar la psicoanàlisi, que durant molt de temps va estar molt de moda, no? Potser els anys 90. Tots recordem les pel·lícules de Woody Allen, no? Sí. Amb el psicoanàlisi. A vegades l'hem deixat una mica de cantó, però és una bona manera de treballar-nos nosaltres a nivell intern.
1: Sí, efectivament. Sí, sí. I com les coses oblidades tornen. I la psicoanàlisi sempre estarà allà, insistint en aquesta feina molt singular. Com tu dius, no és una cosa, diguem-ne, que puguem anar ràpid, encara que pot tenir efectes molt ràpids, però precisament festina lente, com deien els grecs, és a dir, els romans, poc a poc que anirem més ràpid.
0: Piano, piano. Doncs sí, senyor, avui hem volgut parlar justament d'això, del món dels somnis a través del psicoanàlisi i de Freud, però evidentment fan una pinzellada, perquè podríem dir, com dèiem, omplir programes i programes, de la mà de Miquel Bassols, que ell és doctor en psicoanàlisi i ha estat, a més a més, president de l'Associació Mundial del Psicoanàlisi. Moltíssimes gràcies, Miquel Bassols.
1: Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.
0: I parlem ara d'una molt bona proposta pels amants de l'art.

0: Barcelona torna a convertir-se durant uns dies en un gran aparador de l'art contemporani modern. De fet, és del 17 al 20 de setembre que arriba aquesta 12a edició del Barcelona Gallery Weekend, amb 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet, 38 exposicions i més de 50 artistes, tant nacionals com internacionals. Però el Gallery Weekend no és només anar de galeria en galeria. Hi haurà visites comentades, rutes guiades, ens trobarem amb artistes i professionals, activitats familiars i propostes pensades també per acostar l'art contemporani a un públic que potser no acostuma a trepitjar una galeria. Per tant, avui volem parlar-ne amb Mariña Álvarez Pino, que és directora del Barcelona Gallery Weekend. Bon dia, Mariña.
1: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, del 17 al 20 de setembre, i realment aquells dies es respira art, perquè a totes les galeries hi ha com un trànsit de gent que no acostuma a ser normal. Què és el que podem veure durant el 17 al 20 de setembre?
1: Són 25 galeries que estan per tota la ciutat de Barcelona i també a Hospitalet. Aleshores, el que ens trobarem és que totes aquestes 25 galeries inauguren a la vegada la temporada, és a dir, és un esdeveniment col·lectiu, podríem dir, ens hem posat totes d'acord per fer aquesta gran festa inaugural, no?, de tornada del setembre. Hi ha exposicions que totes s'inauguren el dia 17 en aquestes galeries, i des de l'any passat hem mirat un programa que es diu Flash, que inclou exposicions que només es podran veure del 17 al 20. Moltes altres després continuaran el seu curs durant diverses setmanes, no? Però bueno, crec que val la pena venir durant el cap de setmana per no perdre's tampoc aquestes expos que són més efímeres. A més, totes aquestes exposicions venen acompanyades d'una agenda molt ampla d'activitats per a tots els públics, que van des de visites comentades per les artistes, trobades amb artistes i comissàries, performances, sessions d'escolta, presentacions de publicacions. Hi ha per tots els gustos, podem dir, i és una oportunitat per conèixer de prop les creadores i creadors i conèixer el seu treball, no?
0: I descobrir-los, bueno, que de fet suposo que la gent, exacte, que ja li agrada l'art contemporani ja està, és la 12a edició, per tant ja sap a què va, i ja fins i tot ho té en vermell en el seu calendari, en la seva agenda. Però sí, com aconseguim que algú que diu jo no tinc ni idea d'art contemporani que s'animi a entrar a una galeria?
1: Bueno, primer de tot dir-li que estan obertes sempre, tot l'any, de forma gratuïta, i que estaran encantades de rebre'ls, les galeristes i els galeristes, i d'interactuar, de parlar, d'explicar-los, i a més, durant aquests dies, diguem que, com deia, és un moment com una mica festiu, no?, perquè és inaugural i hi ha moltes activitats alhora. Llavors, estareu molt ben acompanyats i acompanyades. També hi ha hem dissenyat diferents itineraris, li diem, que trobareu al nostre web, a barcelonagalleryweekend.com, com per facilitar visitar-vos també diferents maneres de visitar-les. Podem venir pel nostre compte i triar el nostre propi itinerari, o podem mirar el mapa i dir, vale, m'agrada, vull mirar aquesta zona perquè em queda a prop, o podem seguir per exemple, les Arco Gallery Walks, que són rutes guiades per professionals del context local que ens acompanyaran en grup en recorreguts per les galeries. Només us heu d'inscriure, tota la informació està al nostre web, i això es passarà entre el diumenge 20 i el dissabte 26. I també tenim visites per famílies, especialment dirigides a famílies amb la canalla. També tenim els cops de cor, que li hem dit, que són els preferits o la preselecció que han fet 6 agents del món de l'art, de diferents llocs, hi ha col·leccionistes, hi ha curadors, hi ha un periodista, hi ha diferents agents que han dit, mirant el programa i abans de venir, jo segur no em perdré aquestes exposicions. Llavors, aquesta informació la teniu també al web per, potser, si no sabem per on començar, doncs tenir una primera idea.
0: L'oferta és tan gran que val la pena entrar a la pàgina web, mirar, remenar, i sobretot sentir-te interpel·lat encara que creguis que no n'entens d'art contemporani, perquè això t'acostarà a aquesta realitat tan nostra com és l'art d'avui, i poder-lo entendre, perquè només entrant a galeries acabes entenent i empapant-te d'aquest art.
1: Hi ha moltes maneres, molts moments, i segur que us encaixen i que us animeu. Hi ha moltes maneres de venir.
0: Mariña Álvarez Pino, directora del Barcelona Gallery Weekend, moltes gràcies.
1: A vosaltres, ens veiem a les galeries, doncs.

0: I parlem de finances. Volem posar en ordre les nostres finances personals i ho fem amb l'Eduard Conti. Eduard, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Que el podeu trobar a conteconomia.com i que avui doncs, ens parla d'un propòsit de setembre relacionat amb els diners, no?
1: Sí, i abans de dir quin és el propòsit, també molt content de seguir una temporada més al programa.
0: I nosaltres,
1: programa.
0: Perquè és que ho necessitem, Eduard. No, realment... O sigui, les nostres butxaques i més ara. Sí, a setembre sí. És com una nova pujada de costos, no? Igual sí, que al sí. Gener, doncs al setembre també és una mica això,
1: absolutament,
0: eh?
1: Sí. I llavors, aquest propòsit, també vull explicar per què val la pena especialment fer-ho aquest any, no? I t'ho poso amb un exemple molt senzill. Imagina que l'any 2020 vas guardar 10.000 euros al compte corrent per si de cas, fons d'emergència. I des d'aleshores no has tocat aquests diners, des del 2020. Doncs avui, per comprar el mateix que compraven aquells 10.000 euros fa 6 anys, o sigui, el mateix que podies comprar amb aquells 10.000 euros fa 6 anys, ara necessitaries gairebé 13.000 euros.
0: Sí.
1: Val? És a dir, sense haver gastat ni un sol euro, resulta que has perdut poder adquisitiu real. I això li passa ara mateix a molta gent que ens escolta sense ni adonar-se'n, perquè miren el compte, veuen els mateixos diners i diuen, jo tinc els mateixos diners, per tant no n'he perdut. Però la realitat és que la inflació té aquest impacte.
0: Això vol dir que la inflació és una manera de perdre diners sense gastar-los, no?
1: Sí, perquè quan hi ha inflació, els diners que no treballen perden valor. Val? Aquest mes d'agost la inflació ha tornat a pujar i s'ha situat en el 4,3%. No, són dades, és l'indicador avançat, però normalment és el que s'acaba confirmant. Però és una pujada molt significativa. És la xifra més alta des de principis del 2023, o sigui, és com anar un altre cop enrere, aquella... I no és un fet puntual perquè, clar, portem 6 anys seguits de pujades de preus importants. Val? De fet, l'acumulat d'augment dels últims 6 anys està entre el 27 i el 28%. Per tant, això vol dir que hem entrat en un terreny on la inflació és persistent, és a dir, no és un fet puntual. La inflació aquesta, de moment, ha arribat per quedar-se. I hem d'aprendre a conviure amb aquests augments de preus. I mentre els preus pugen a aquest ritme, un compte corrent que no genera res o tenir diners en productes financers de baixa rendibilitat et fan cada any una mica més pobre en termes reals.
0: Uh-huh. I això es nota més enllà del compte corrent.
1: Sí, mira, et poso tres exemples, tres maneres molt concretes o molt directes amb què notem aquest augment de preus. El primer de tots, que crec que és el que té més impacte, és que costa molt més estalviar. L'habitatge continua sent el problema número 1 per moltíssima gent, tant si vols comprar com si vius de lloguer. I a sobre, ara mateix, i també en part degut en aquest augment de preus, clar, l'Euríbor ha tancat l'agost al màxim de l'any. De fet, ara l'Euríbor diari ara està, ja ha passat del 3%. O sigui, ja entrem en un terreny, també a nivell d'Euríbor, que és important.
0: Un panorama que no sé quin seria el propòsit concret per aquest setembre, doncs.
1: Sí, jo, mira, per no, perquè la gent no s'atabali, no?
0: Si us plau.
1: Jo crec que la clau és com, i aprofitar aquest com inici de curs, eh? Doncs mira, jo diria un petit pla.
0: Sí?
1: Amb dues o tres coses concretes. Jo distingeixo tres passos.
0: A veure.
1: Més que tres objectius, tres passos. Primer pas. Saber exactament on estàs a nivell d'ingressos, despeses, capacitat d'estalvi, quant tens, quants diners tens, quant deus, quins són els teus deutes, quin patrimoni immobiliari tens i què està passant, gran pregunta, què està passant amb els diners que tens al banc, val? Què estàs fent amb aquests diners. Un cop tens això clar, has de revisar, o hauries de revisar, què tens contractat en el banc, comptes bancaris, fons d'inversió, plans de pensions, assegurances... Hi ha moltes coses, productes, que sovint es van contractar fa anys i ningú no ha tornat a mirar. Quan ja has fet tota aquesta revisió, que d'alguna forma és com un diagnòstic de la teva situació econòmica, què has de fer? Doncs parlar amb la teva família, amb la teva parella, perquè les decisions econòmiques importants poques vegades les hauria de prendre una sola persona. Llavors, el que has de fer és fer tots aquests passos un darrere l'altre, no tots alhora, O sigui, primer, on estem? Després, començar a parlar-ne i... També hi ha un tema que és que si t'estàs plantejant una decisió important, com podria ser, per exemple, comprar o vendre un pis, que és una de les grans decisions econòmiques que pot prendre una persona, encara té més sentit fer-ho després d'aquests passos.
0: Uh-huh. I un cop fet això, la gent nota realment la diferència?
1: La nota sempre perquè la majoria de persones que estan preocupades pels seus diners no és que tinguin un problema o una urgència molt gran. Simplement tenen la sensació de que haurien de tenir més clar tot el que té a veure amb la seva economia. El que hem de també pensar, o el que ha de pensar la gent en relació a la seva economia, és que s'ha de treure del cap la idea de que està fent les coses malament. En línies generals, en gestió econòmica, ho fem molt millor del que ens pensem. El que sí que passa, i que és aquest elefant que hi ha a l'habitació ara, és el de la inflació. I això ens obliga a tenir una actitud molt més proactiva.
0: Revisar. Moltes gràcies, Edu. Seguirem amb aquesta economia que ens costa tant a vegades arribar a final de mes.
1: Ens ajudes. Moltes gràcies.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.

0: Ai, Jordi Ramos, he sentit això ja pensant-ho.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Quina il·lusió, eh?
0: Que sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: A veure... Han passat coses, no, aquest estiu?
1: Han passat moltes coses.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, perquè... A veure, la cosa està bastant revolucionada, entre altres coses, perquè... Perquè corre el rumor, que veurem què passarà, perquè ara a mitjans de setembre és quan se sap quan els països tenen de temps per presentar-se a Eurovisió. Llavors corre el rumor que Televisió Espanyola i els altres països que van fer el boicot van fer com una sèrie de condicions per tornar.
0: Uh-huh.
1: I sembla que si és veritat això que diuen, la Unió Europea de Radiodifusió està començant a complir-les totes per, com a mínim, deixar-los sense excusa.
0: Uh-huh.
1: I no sé si això és veritat o no, però el que sí que és veritat és que doncs, hem tingut bastantes actualitats com, bé, per exemple... La principal de totes, saber el festival d'aquest any. Ja tenim data, tenim lloc, serà els 11, 13 i 15 de maig. Serà a Burgàs, que és una població de Bulgària que està a la costa. Una cosa raríssima, perquè tots comptàvem que seria Sofia, la capital, perquè bueno, és la que té millor infraestructura en tots els sentits, saps? I Burgàs, doncs de cop i volta, mira, no ho sé.
0: Això no ho desmereix una mica el festival o què?
1: Doncs possiblement sí, perquè és que clar, fins i tot han hagut de fer un conveni amb Istanbul perquè està a 4 hores de Burgàs i podran fer com una mena d'impàs, no? Però tota la gent que vulgui anar-hi, tots els artistes que vulguin traslladar coses, no sé, serà com un petit problema bastant important. Corre, no en diré rumor, perquè realment hi ha gent que ho ha escrit en mitjans de Bulgària, que aquí hi ha un tema de corrupció política pel mig, saps?
0: Ah.
1: Vull dir que el govern de Bulgària no volia ajudar a l'Ajuntament de la capital, perquè és del partit de l'oposició, amb una inversió com la que requereix Eurovisió, i li ha donat a Burgàs que allà l'alcalde sí que és del mateix partit polític, saps? Però bueno, estem parlant de molts diners, són 20 milions d'euros que es destinen per organitzar el festival.
0: És que són aquests diners els que fan moure moltes coses.
1: Exacte. Una altra de les coses que han canviat del festival també és el nivell de les votacions. Oficial encara no és, però sí que han assegurat que estan estudiant la possibilitat de que el Festival d'Eurovisió es voti igual que el Festival d'Eurovisió Júnior. Que no sé si te'n recordes que en lloc d'enviar missatges, en aquell moment el que has de fer és entrar en una web, votar les tres cançons que més t'agraden i de manera gratis pots emetre el vot.
0: Mm-hmm.
1: Això, clar, què facilitaria? Doncs que tota la gent que es diu que està organitzada per votar Israel sempre de manera massiva, doncs que si ho vol fer, doncs ho ha de fer, però haurà de votar dos més. Llavors, clar, facilitarà que no hi hagi aquella mena de concentració de vot doncs, que tant s'ha criticat. I aquesta seria una de les coses, precisament, doncs, que hauria demanat a Televisió Espanyola per poder-hi entrar. Una altra... La gran polèmica del patrocinador de Morocanoi.
0: Exacte. Aquests què?
1: Doncs estan fora.
0: Estan fora, eh?
1: Els han engegat fora. Bé, bueno, hi ha la versió oficial, que és que ells han volgut marxar, però no, fora. Gràcies per el plaer de tots aquests anys i tot aquest temps que hem tingut a Morocanoi, doncs ja no hi és i encara no sabem qui el substituirà. Vull dir que veurem quina empresa,
0: home,
1: si és que realment es diu que té tant de poder, no? Doncs que pugui veure. I encara parlant d'Israel, hi ha una cosa que també crec que val la pena destacar, i és que una altra de les normes que han introduït és que si guanya un país que està en conflicte, no podrà organitzar el Festival d'Eurovisió. És a dir, si guanyes Israel l'any que ve, ja no hi ha debat sobre si el festival s'ha de celebrar a Israel o no, perquè no ho tindran, no ho podran fer. I això també seria una altra d'aquestes coses que podrien facilitar-ho. El silencio
0: nació, me pregunto... I què, ara ja...
1: Doncs escolta,
0: anem tancant, perquè...
1: Anem tancant, però abans de saber si Televisió Espanyola anirà a Eurovisió Sènior, sí sabem que anirà a Eurovisió Júnior.
0: Ah?
1: Que això està al caure, és el 24 d'octubre, i el noi que el representarà és aquest que estàs sentint, que es diu Lucas Paulano, amb una cançó que es dirà Cuore Bello, Te Quiero, Te Quiero, que encara no s'ha fet pública, però bueno, aquesta és la cançó que el seu single... Escolta, té 10 anys i ha fet un single, aquest nen, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Va guanyar la Vox Kids el 2025, i mira...
0: Sí, ja... sí, són nens prodigi de la música, no?
1: Bueno, clar, a mi no m'hi posis.
0: No pensàvem, eh? És que per edat no podries, Jordi. Doncs ens quedem amb aquest tema.
1: Quedem-nos, esperem a veure com sona el Cuore Bello, Te Quiero, Te Quiero.
0: Exacte, ja ho anirem seguint i tu ens ho explicaràs.
1: Quan tu vulguis.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 12 de setembre de 2026. Va, que falten 20 minuts encara perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins pràcticament un quart de nou de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un dissabte que des del punt de vista meteorològic serà de recuperació, i ens adverteix que, malgrat hem tingut una mica de treva aquests últims dos dies després de les pluges de dimecres, avui torna a repuntar una mica el termòmetre. Venim d'una nit, de totes maneres, que ara sembla que ha arrencat fred en algunes zones del país, fresca cap a la costa. Avui les temperatures al migdia seran agradables, no serà una barbaritat, però entre 26 i 29 graus. I compte que a partir de la tarda comencen a arribar alguns xàfecs, alguns ruixats, entre el sud de la costa central i el nord de la costa daurada. De seguida ens ho explica l'Abel. Avui, que és l'endemà de la diada de l'11 de setembre, que ens deixa la imatge d'una nova manifestació en diversos punts del país, però especialment als carrers de Barcelona, que sense tenir la incidència, òbviament, de fa 6, 7, 8 anys, va plegar força gent, unes quantes desenes de milers de persones, primer repunt tímid, fins i tot, respecte a l'any anterior, i un cop més reclamant la independència. De fet, l'organització de la manifestació va fer també una crida explícita a una gran protesta a un any vista, d'aquí a un any, quan en farà 10 de l'1 d'octubre, del referèndum. Evidentment, 10 anys després, moltíssimes coses han canviat, i una d'elles l'eclosió de l'extrema dreta, que va formar part explícita o implícita dels discursos de la diada. En parlarem aquest matí, com també de l'homenatge als Estats Units als 25 anys de l'11S a Nova York, i de l'estrena aquest cap de setmana envoltat de polèmica ciutadana, de crítiques del circuit de Fórmula 1 a Madrid. Això en un dia que de seguida farem tertúlia de patates, execrables, pantallons, vindrà Geni Roca també a parlar-nos del que ha estat la setmana de la por a la IA, amb un enginyer fent advertències catastròfiques sobre la tecnologia i diversos informes apuntant que algunes de les empreses punteres es plantegen o han fet ja passos per desaccelerar les seves investigacions amb la intel·ligència artificial. En parlarem amb ell. Tot això i molt més des d'ara fins les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Bernat González, Mireia Garolera, Mariona Martínez, Pau Gonastre, Belcaral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Arrencarem amb la diada, aquestes mobilitzacions i les protestes que han acabat, de fet, de matinada a Barcelona, amb enfrontaments entre manifestants i policia. En total, després de tota la jornada, el balanç provisional és d'una desena de detinguts. És cert que han sigut accions aïllades en una diada plena de reivindicacions absolutament pacífiques i amb més mobilització que no passen les últimes edicions. Ara de seguida ho analitzarem. Però fins passades les 12 de la nit, desenes de persones han acabat cremant alguns contenidors i han llançat objectes als agents entre corredisses, crits i també cops de porra.
2: Els aldarulls han passat de la zona entre l'Arc de Triomf i el Passeig de Sant Joan, a escassos metres de l'escenari que Òmnium Cultural tenia instal·lat al Passeig de Lluís Companys. Eren poc més de 100 persones que han cremat alguns contenidors mentre la policia els intentava dispersar amb diverses càrregues i carrusels amb les furgonetes. Molts venien de la manifestació antifeixista de la tarda convocada per fer front a la crida de la formació ultra de Núcleo Nacional. En total hi hauria 8 detinguts. Tot i els incidents, els concerts a l'Arc de Triomf d'aquesta nit i matinada s'han pogut fer amb normalitat. Unes hores abans, cap a les 9 del vespre, ja havien acabat també els actes institucionals amb una cerimònia cultural al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Doncs incidents a banda que no deixen de ser aïllats, però que s'han allargat fins la matinada. Aquest any la manifestació independentista ha plegat al conjunt de Catalunya 130.000 persones, segons l'organització, l'Assemblea Nacional Catalana, i 60.000 segons la policia, una concentració que aquest cop ha frenat aquesta davallada de participants que s'havia viscut els últims anys. Ha fet un petit, de fet, repunt en l'assistència, tot i que no té res a veure amb les grans mobilitzacions dels últims 15 anys, on, recordeu, s'havien arribat a congregar més d'un milió de persones als carrers. L'ANC, que és conscient que les manifestacions fa anys que s'han desinflat, i per això centrava el missatge d'aquesta diada a proposar un pla per recuperar el múscul de l'independentisme, i en concret vol que d'aquí un any, la tardor del 2027, sigui el punt d'inflexió per recuperar la mobilització.
3: És la primera vegada que l'entitat fa una proposta directa als partits polítics, societat civil, i que posa un horitzó temporal. La data de la tardor del 2027 no és casual, farà 10 anys de la tardor del 2017, i a més estarem a les portes de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. El president de l'Assemblea, Josep Vila, llançava la proposta des de l'escenari de la manifestació d'ahir a la tarda a Barcelona.
4: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1er d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
3: Tot i l'horitzó de la diada del 2027, pel president d'Òmnium, Xavier Antich, el retorn dels exiliats també ha de ser un punt d'inflexió.
5: Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats, amb el president Puigdemont al capdavant. I serà el moment d'abordar, per fi, el conflicte polític.
3: Per aconseguir-ho, l'Assemblea convocarà amb una cimera les entitats independentistes d'aquí a menys d'un mes per començar a preparar el camí. D'entrada, la trobada serà sense els partits polítics.
0: De moment, els partits independentistes no han respost oficialment a aquesta proposta de les entitats, però abans de començar la manifestació ja llançaven també missatges a favor de recuperar allò que anomenen la unitat d'acció. També van fer pinya en contra de l'extrema dreta, va ser una de les qüestions clau de la diada. Van tornar a fer acte de presència als extremistes a la manifestació amb la seva pròpia capçalera.
6: Jordi Turull, secretari general de Junts, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra, van enterrar l'estal de guerra dels últims anys, fent coincidir els discursos amb la línia que les entitats han marcat aquesta diada: sumar esforços per reforçar l'independentisme.
7: Sempre nosaltres aquí hi serem a l'hora de generar estratègies conjuntament amb els altres partits independentistes, però posant això sí, la independència com a absoluta prioritat.
8: Un país no es construeix ni restant ni dividint, sinó sumant, perquè volem que tothom comparteixi la nostra llengua, la nostra cultura. Aquest és el millor camí per sumar una majoria.
6: I també fent pinya contra els discursos d'odi l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Sílvia Orriols, des de la manifestació, hi va donar la volta, assegurant que aquest avís contra l'extrema dreta no va amb ells.
9: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
6: Tant a l'acte del fossar de les Moreres de dijous com ahir a la manifestació, alguns dels seus militants duien simbologia neonazi i feien proclames supremacistes com Catalunya catalana i no musulmana.
0: Mentrestant, la premsa coincideix a descriure aquesta diada com la del Front Comú contra l'extrema dreta, Víctor Vives.
1: A La Vanguardia, Josep Maria Galvet destaca: l'independentisme recupera força i molts dels missatges que van planar van incidir en la necessitat de posar fre a l'auge de l'extrema dreta. El periòdico també subratlla que cap catalanisme, ni d'esquerra ni de dreta, té la recepta per frenar l'auge ultra, però es va imposar en una preocupació compartida en defensa d'un moviment inclusiu davant dels discursos discriminatoris. L'editorial de l'Ara reclama un retorn a la transversalitat, a la construcció d'un projecte nacional engrescador que sumi gent i no n'expulsi, i El Punt Avui veu, després d'anys de desunió, unitat, esperança, ambició i fermesa contra l'odi.
0: La diada, que aquest any, per cert, ha caigut, com sabeu, en divendres, hi ha molta gent que ho ha aprofitat també per fer una escapada. De fet, haurem d'estar patents en aquest cap de setmana de les carreteres, perquè s'espera una gran mobilitat segons el Servei Català de Trànsit. De moment, l'operació sortida ha acabat amb un balanç molt negatiu, negre, amb 3 morts en 3 accidents de trànsit, 2 d'ells motoristes. I mentrestant, l'altra cara de l'11 de setembre va ser la que es va viure als Estats Units. Ahir commemoraven el 25è aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones, que va deixar gairebé 3.000 morts, i on el gran absent a la cerimònia de Nova York va ser Donald Trump.
3: L'actual president dels Estats Units va optar per fer un discurs des del Pentàgon en el 2001 i s'hi va estavellar un tercer avió, i on va aprofitar per justificar la seva guerra amb l'Iran.
10: Names a quarter of a century ago, we will never...
11: Són noms d'ara fa un quart de segle que no oblidarem mai, per això lluitem avui. No tenim opció, només hi pot haver victòria. Lluitem amb força, lluitem per guanyar.
10: We don't have a choice, there can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: També va acusar la República Islàmica de ser el major patrocinador del terrorisme del món. Trump va convertir així l'acte de record en un míting polític a les portes de les eleccions de mig mandat del proper mes de novembre. A Nova York, però, sí que hi van assistir a la cerimònia tots els expresidents nord-americans vius: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden.
0: I en gran plana internacional, a França, el descarrilament d'un tren aquesta nit a la regió de Normandia deixa de moment 44 ferits. Un dels afectats està crític i l'han hagut d'evacuar en helicòpter.
6: L'accident ha passat a 8:15 del vespre, quan el tren que feia la ruta entre Rouen i Caen ha xocat contra un objecte no identificat que hi havia sobre la via i ha acabat descarrilant. Els vagons hi viatjaven 180 passatgers. Segons el ministre de Transport francès, Philippe Tabarot, a la zona de l'accident s'hi han desplegat 140 bombers per atendre els ferits i evacuar els més greus. Per la seva banda, l'operador ferroviari francès, SNCF, assegura que ja ha iniciat una investigació per determinar la causa de l'accident, que de moment es desconeix.
0: I mentrestant, a Madrid continua la polèmica pel Gran Premi de Fórmula 1, que s'ha de celebrar demà. Ahir van arrencar una part dels entrenaments, que continuen avui a la tarda amb la classificació. La qüestió és que el circuit semiurbà de 5 quilòmetres passa pel recinte firal d'IFEMA, molt a prop de zones residencials com Valdebebas, i per això els veïns de la zona s'hi oposen frontalment.
3: Els veïns fa mesos que pateixen el soroll dels circuits, no només pels cotxes, sinó també per les obres per muntar-lo. Per tot plegat, expliquen que estan al límit i alguns inclús han decidit marxar de casa durant el torneig. En parlava ahir a RAC1 el portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, Constantino Blanco.
12: Han empezado a emitir ruidos a las 5:10 de la mañana, y a partir de ese momento ciertas viviendas han sido inhabitables y el resto del barrio pues ha estado sufriendo un ruido súper molesto. Ha sido un alivio de vez en cuando paraban, y bueno, ahora ya esta tarde yo me voy del barrio porque no aguanto más.
3: Més enllà del soroll, alguns lamenten que l'aposta per aquest model de negoci trastoca el barri i la vida dels seus habitants. L'Ajuntament de Madrid i el govern d'Ayuso, però, desestimen les queixes dels veïns perquè les consideren polititzades. Tot i això, durant el cap de setmana hi ha convocades diverses mobilitzacions.
0: 3 minuts i un quart de 8 del matí, pel que fa a la crònica cultural. Aquesta nit el Festival de Venècia farà públic el seu palmarès i, per tant, sabrem el nom de la pel·lícula que s'endú el Lleó d'Or. Entre les candidates amb més números d'aconseguir-lo hi ha Naza, la producció que més petjada ha deixat entre el públic del certamen.
6: És el documental sobre els bombardejos israelians que dirigeixen Yuval Abraham i Rachel Zork, guanyadors de l'Oscar per No Otherland. Dijous es van dur l'ovació més llarga de la història del certamen, amb 24 minuts i mig. A banda de Naza, doncs, dos dels noms més aplaudits d'aquesta edició han estat Penélope Cruz i Javier Bardem per les seves interpretacions a Búnker, la nova pel·lícula del francès Florian Zeller. Ella, de fet, és una de les grans favorites al Premi a millor actriu.
0: 3 minuts i un quart pel que fa als esports. Ja ha arrencat la cinquena jornada de Lliga de Primera Divisió, avui amb dos partits d'interès, Osasuna Espanyol i Real Madrid Rayo Vallecano.
13: Els blancs tornen a la Lliga després de la derrota al camp del Betis la setmana passada i començaran a jugar 3 punts per sota del Barça. Recuperen Asensio, Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler. Mourinho ja ha deixat entreveure la prèvia que farà rotacions. El partit és a les 9 del vespre a RAC1. Abans, a un quart de 5, Osasuna Espanyol. Els blanquiblaus han sumat 4 punts fins ara i encadenen 3 partits sense guanyar. Manolo González s'ha endut 25 futbolistes sense Gorosabel, Puado i Quique García. Avui també es juguen 2 partits més. A les 2, Racing a la Vés i a 6:45, Athletic Club Elche. La jornada va arrencar ahir amb el Sevilla 1, València 0. A segona, el Girona vol allargar el bon moment, juga a Montilivi a 6:45 contra el líder, el Castelló. A la Lliga Femenina, l'Espanyol visitarà l'Atlètic Club a les 12 del migdia, mentre que el Barça rebrà més tard a les 7 l'Atlètic de Madrid. En tennis, aquesta matinada ha quedat definida la final de l'Open dels Estats Units. La jugaran Ben Shelton i Alexander Zverev. I en bàsquet, el Barça s'ha classificat aquesta nit per la final de la Lliga Catalana. Demà la jugarà contra l'Ilerna Lleida.
0: I pel que fa al temps, Abel Caral, què és el que ens espera aquest dissabte?
14: Doncs un dia en

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
5: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 94.543 94543
6: sèrie
7: 103.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
9: Tots Sants.
10: Judit Vila, bon dia.
11: Bon dia.
10: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també ens dediquem a felicitar persones que tenen noms curiosos, singulars, potser en augment o potser en decreixement, però que, en tot cas, tenen en comú que no són el santoral i, per tant, habitualment ningú els felicita. Avui és dissabte, dia 12 de setembre. Aquí sabem que sí, hem de felicitar.
11: Doncs avui toca felicitar els Guiu, perquè és Sant Guiu, concretament d'Anderlecht, nascut a Flandes, en una família de pagesos molt humils. Etimològicament, el nom Guiu ve del germànic, concretament del nom Vido, que vol dir bosc o selva, també.
10: Bosc o selva?
11: Sí.
10: Sant Guiu, per tant. Hi ha gaires guius a Catalunya o no?
11: 743 homes que es diuen així a casa nostra, i si ens fixem en el rànquing del 2025, atenció perquè està prou amunt, el trobem al lloc 127 entre els noms
10: de nen.
11: Sí.
10: Està creixent, és un nou creixement.
11: I té èxit també molt recent, es comença a posar a la dècada dels 70, però el pic, concretament, és a partir de la dècada del 2010.
10: Per tant, ara hi ha més guius que mai. Des d'aquí, felicitats a tots ells. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
11: A petició del company d'informatius, en Jordi Casals, ens fixarem en els homes de Catalunya que es diuen Hom.
10: Hom?
11: Sí.
10: Hi han Homs a Catalunya més enllà de l'Albert?
11: Sí, n'hi ha, i no de cognom, sinó de nom de pila.
10: De nom, de pila?
11: Sí. I té arrels clarament en l'hinduisme, tots tenim al cap la imatge de la meditació, no?
10: Ah,
11: de fer
10: Hom. Sí, sí.
11: I és que aquesta paraula vol dir sí o també això és així, seria com un sinònim de la ment una mica en el cristianisme.
10: Uh-huh.
11: I en català també tenim la referència a l'arbre, no? Que viu en llocs humits i també a les vores dels rius.
10: I ens confirmes que és un nom que es posa, eh? Hi ha homes a Catalunya que es diuen Hom de nom.
11: Així és. N'hi ha 55 que es diuen així i de fet l'èxit és prou recent, es comença a posar a casa nostra a la dècada dels 80, el pic el trobem també com abans amb Guiu a la dècada del 2010 quan es posa 24 nadons. Ara bé, tot i que comença a agafar força, continua tenint un paper més aviat secundari. En els darrers 5 anys el trobem sempre al partir del número 900 en el rànquing de noms de nen més posats.
10: Doncs en tot cas, encara que no sigui el santoral, felicitats als Hom de Catalunya i també als Guiu, avui que és el seu dia. Gràcies, Judit.
11: Fins ara.
10: I aquesta temporada del Via Lliure volem escoltar els vostres somnis. Literalment, el que heu somiat aquesta nit passada, siguin somnis, malsons, que siguin realistes o surrealistes, o bonics, o tristos, o macabres, o angoixats, el que sigui, i enviar-los amb una nota de veu al 606-25-64-39, que els convertirem en això.
8: Somnis i malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.

0: que em quedava atrapada a la piscina on feia natació de petita. És un somni que tenia recurrent a la meva infantesa, però ara feia temps que no em passava. Eren uns passadissos molt llargs i jo anava corrent, intentant trobar la sortida, però feia moltíssima calor, també molta olor característica de piscina i era com asfixiant. I quan estava a punt de trobar la sortida, m'he despertat.
1: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.

0: Els millors del món.
1: Vinga, i a aquesta hora del matí també fem una volta al món per buscar els millors músics, els millors intèrprets que hi ha al planeta, siguin joves, veterans, alguns d'aquí, d'altres de fora, un autèntic mapamundi musical. Hola, Víctor Vives, bon dia.
2: Hola, bon dia, Bundó.
1: I avui, qui és l'intèrpret que és un dels millors del món?
2: Una de les sopranos més exquisites de Catalunya en la interpretació de música barroca.

0: Quina meravella, tu. Qui és aquesta veu? A qui correspon? Una catalana, entenc.
1: Sí, Núria Rial, 51 anys, de Sant Joan de Vilatorrada, tot i que ha viscut molts anys a Suïssa. Rial té una trajectòria curiosa. No va començar a estudiar cant fins als 15 anys i les seves primeres actuacions van ser com a cantant de comunions i casaments. Després ja va entrar a la Capella de Músics de Santa Maria del Mar a Barcelona i al Cor de Cambra del Palau de la Música, i més endavant li van recomanar formar-se musicalment a Basilea, Suïssa. Doncs bé, segons explica ella mateixa, la idea era només treure-hi el nas, però l'estada es va anar allargant. Resulta que el dia que havia d'examinar-se amb la Simfònica de la Ciutat es va quedar afònica. El director li va proposar quedar-se un any més com a estudiant, i en aquest any va tenir l'ocasió de treballar amb músics de primeríssim ordre. Finalment, Núria Rial es quedaria a Basilea i allà va consolidar una carrera i un repertori que, més enllà del barroc, comprèn música del Renaixement, del Classicisme i el Romanticisme.
0: Aquesta és Núria Rial. Des d'un punt de vista tècnic, què podríem dir que la fa una de les millors del món?
1: Mira, la crítica en destaca aquesta veu tan nítida, tan lleugera, tan àgil, que fa fàcil el que és tècnicament complex, i més enllà de la fluïdesa hi ha la sensibilitat i la versatilitat que li permeten dominar estils d'èpoques tan diverses.
0: Aquesta és la història i la veu de Núria Rial, que la podrem veure potser a Catalunya o no?
1: Mira, d'entrada, si dissabte que ve algú té l'oportunitat de pujar a Andorra, Núria Rial actua a l'Auditori Nacional, i ja al novembre té concerts a l'Auditori de Barcelona, dies 6, 7 i 8, a l'Auditori de Girona el dia 15 de novembre i al Palau de la Música el dia 16.
0: Doncs demà més. Gràcies, Víctor.
1: Fins ara.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és dissabte, dia 12 de setembre. Va, fer una reculada musical. Fins a quin 12 de setembre?
2: Anem fins al 12 de setembre de 1981. Ara fa 45 anys.

0: sortiria a dir allò de Super García en la hora cero.
1: Exacte.
0: Home, és la mítica sintonia que feia servir el José María García a la ràdio i que era de Simple Minds, diria, però avui fa 45 anys, eh?
2: Doncs que es publicava el quart àlbum de la banda, de Simple Minds, Son and Fascination, Sister Feelings Call. Allà estava inclòs aquest tema que es titula Love Song i que va ser un dels primers èxits de la banda britànica. Es tracta d'un àlbum doble que es va gravar alhora. Love Song va ser el primer senzill de Simple Minds a entrar al top 50 del Regne Unit. Recordem que, malgrat José María García va canviar diversos cops d'emissora, la sintonia va ser sempre la mateixa. Ara bé, cal dir que només se sentien els primers acords,
0: sí,
2: just abans que entrés la veu de Jim Kerr, perquè la frase que venia després ja és història. Buenas noches y saludos cordiales.

0: RAC1.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se trobetó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la prop.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
9: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
10: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Escolta, informa't, descarrega.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
14: Dia lliure amb Xavi Bundó.
15: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, avui acompanyats de Mireia Garolera. Què tal, Mireia? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Hola, Edu de Batlle, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: També ens acompanya l'Eva Jou, com estàs, Eva?
3: Bon dia, molt
0: I
3: bé.
0: I també Joan Lluís García, què tal, Joan Lluís?
4: Molt bon dia, com aneu?
0: Bon dia, bon dia. Teniu molta energia, trobo.
4: Sempre.
3: Home.
0: Bueno, sempre no, eh? No digueu mentides.
3: Hem de despertar fàcil, nosaltres.
0: No, però no digueu mentides. Però si jo us he vist en uns estats molt catatònics. O sigui, no, sempre tenim molta energia. No,
1: ara dius això tu, Eva, però et veig amb una cara que no sé jo, eh?
3: Jo estic impecable. A més, principi de temporada, o comencem així, o això no reflota.
0: Sí, sí, però també és veritat que, clar, vens de l'11 de setembre, vas tenir ahir un dia llarg, bueno, en fi...
3: Clar, clar, llavors al final, bueno, ja dormirem aquesta tarda.
1: Per cert, Xavi Bundó, com és que tens un telèfon aquí al teu costat?
0: No ho sé.
2: Dos.
0: He trobat dos telèfons fixes aquí que no, crec que no tenen línia.
3: Què farem ara, el consultori de l'Helena França?
4: Sembles el Bax a Filip Prim.
0: Sona 13.
4: Ara sí que és l'imatge de...
0: Hola? Hola? Digui? No, tinc dos telèfons que, mira, sonen així. O sigui, el so ja veureu que és allò de...
3: Sí.
0: Silenci.
1: Dantes.
4: Però pensa que te l'hagis carregat.
0: Sí,
4: perquè
0: ara no enganxa, espera't. No hi vas llamades, és una mica aquest. Recordeu aquell senyor com es deia?
4: Sí. Pumares.
0: El Pumares no era el Mas Llamades.
2: No hi Mas Llamades, era el...
4: Ah, no, Tico Medina.
0: Tico Medina.
4: No, perdoneu.
0: En un programa d'aquest de
4: Tico
0: trucades,
4: Medina,
0: que
4: sí.
0: Agafava el telèfon davant de la tele.
4: Brutal.
0: Si fos de veritat, sense connectar el cable,
4: sí,
0: per tant, era evident que no era una trucada de veritat, i aquest és el telèfon que tenim a l'estudi, no sé per què és.
2: Normalment no hi ha telèfons dins d'un estudi de ràdio on s'obren els micròfons.
1: El
2: jo crec que és per algun motiu.
1: Però anem dos i orientats cap al Xavi. Vull dir que
4: Sé número, aquest telèfon.
0: És perquè estem retallant en personal i ara jo m'encarregaré d'agafar els telèfons dels oients també mentre dura el programa. Bueno, escolta, anem a veure si us ha interessat alguna cosa aquesta setmana, però abans...
2: Ai...
0: A banda de telèfons...
1: Caiguda d'ulls.
0: Sí. Tenim... Xocolata! Oh! Yolonga.
2: Oh, yeah.
1: Veig que la segona ronda encara no
3: es fa, des de que tu vas marxar, que això no s'ha recuperat. Jo crec, Mireia, que és la teva funció aquesta temporada.
1: No, però és que jo crec que no es feia, és a dir, no hi ha segona ronda d'aplaudiment quan hi ha xocolata Jolong.
0: No, crec que no.
1: Aplaudim a la primera o la segona no.
3: La segona és descafeïnada.
4: Va, depèn del dia.
0: Vale. Depèn.
2: Escolta, perdona, aprofitant la mort de Dolly Parton,
0: sí.
2: No es pot fer una versió de Jolín amb Jolong? Amb la música... Vull dir, la nova falca de Jolong podria ser... Jolong, Jolong, Jolong. La xocolata millor que hi ha. La lletra es podria repensar, eh?
0: Oh, mira la
1: mira. Mira.
0: Ara. Dale, Dolly. Jolong, Jolong,
1: Jolong, Jolong. Ai, doncs queda molt bé, eh? Ets filla.
0: Bravo, bravo.
1: Molt bé.
4: A veure, no sé, que el pàjaro que fa les promes, que no sé, que em faci un així,
0: és veritat.
4: No? Oh, wait.
2: Parlarem al senyor Jolong, o senyora Jolong, a veure què diuen.
0: Bueno, va, anem a repassar coses que han passat. Ah, no, perdona, repassar res, que no us he explicat el que passa amb la xocolata Jolong, que regalem un lot de xocolata Jolín.
4: Jolong. Jolín Jolong.
0: També és bastant bo que sigui Jolín Jolong.
4: Jolín Jolong.
1: Jolín Jolong Jolong.
0: Ai, senyor. Quin riure més tonto, de veritat, eh? Oh, per favor.
1: De cap de setmana llarg.
0: Sort que acaba de començar.
1: Sí,
0: per la gent que el té, que la resta no. Bueno, tenim el lot habitual, que tenim la xocolata artesana amb ametlles, la xocolata amb cacau al 70%, la xocolata farcida de trufal rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa i moltes més. Mira que m'aguanto el riure habitualment, però és que, de veritat, eh? Hi ha dies que em desestabilitzeu. Què heu de fer per endur-vos el lot de xocolata Jolong?
3: A banda de... Trucar aquest telèfon.
0: No, trucar no. No trucar al telèfon, que no truqui ningú.
4: No?
0: És retuit el missatge que acabem de publicar al Twitter i podeu endur-vos un lot de xocolates Jolín Jolong. Perquè ja sabeu, xocolates Jolín Jolong Jolong.
2: La Dolly estaria tan contenta.
0: Jo et dic una cosa, si la gent de Xocolata Jolong no aprofita l'ocasió ara, ja no l'aprofitaran. Teniu una línia de xocolatines que es diguin...
2: Jolín. Ah, perquè a més, es pot vendre...
0: La línia de xocolates Jolín de Jolong.
2: Fora de Catalunya es pot vendre a l'Estat i a Hispanoamèrica com a Jolín.
3: Jolín.
1: Jolín.
0: Si algú... És que de veritat, si algú t'ha pres la parella, Jolín Jolón. Bueno, va, anem amb el que us ha sorprès aquesta setmana, Mireia Carolera.
1: Sí, no, no, ara només apunto, eh? La xocolata a la pedra segueix.
0: Sí, sí, sempre, sempre.
1: En el bloc. Sí. Molt bé, molt bé. A veure, vull recuperar un tema que jo crec que l'hem tocat a vegades aquí a la tertúlia de patates, però no sé per què tenim aquest instint als humans. Quan tu vas a un lavabo públic, o aquí a la ràdio mateix, sí, o a casa vostra amb qui convisquiu, amb qui esteu vivint, vull dir, què ens passa als humans que tu quan veus algú que s'està rentant les dents, et surt imperiosament de dins una necessitat de preguntar-li coses importants i profundes, molt alt, molt alt. I llavors aquella persona, quan està en el moment que no pot parlar, perquè clar, té la pasta, tal, blum, tu li estàs fent la mirada aquella i la pregunta de dir...
0: I esperant no, la resposta.
1: I esperant la resposta.
0: Què passa?
1: Estàs així, que estic aquí. Estàs així, aquella persona intenta ràpidament allò, bueno, clar, acabar de rentar-se les dents per respondre't i llavors tu ja no t'interessa el contingut de la resposta i te'n vas. Aquí, aquest recorregut, jo no sé, ara de veritat, si intenteu de parar un moment allò de dir, aquí a la feina o a casa vostra o on sigui, us passa això de que quan la persona no pot parlar o, per exemple, sopant o dinant, l'interlocutor té la boca plena de tall, és quan li preguntes què, com ha anat el dia? I no sé...
0: És cert que hi ha una pràctica que a mi m'ha encantat tota la vida fer-ho i que els col·laboradors d'aquest programa ja saben que hi ha un risc, que és que en el moment en què agafin una cosa de la safata de menjar o de fruites, o estiguin bevent aigua, els diré bon dia, els diré alguna cosa, perquè...

0: Que els hi provoqui això. Però sí que és veritat que ara que apuntaves això, hi ha un moment, potser a casa és menys així, però aquí a la feina, la gent que després de dinar es neteja les dents i tot això, el moment del trànsit cap al lavabo és tan breu que si tu trobes aquella persona que s'està rentant les dents, tampoc no pots esperar-te gaire a preguntar-li el que hagis de preguntar, perquè tu tens una altra cosa a fer. O sigui, el trànsit és massa breu per esperar-te allà al costat de dir, espera, que et vull preguntar una cosa, quan acabis o no. Fes, fes, fes. I llavors jo crec que és cert que s'acaba produint aquesta pregunta no resposta mai, però inevitablement.
1: Però si et trobes pel passadís un moment, et passa menys. No tens aquesta necessitat tan imperiosa.
2: Sí, perquè no hi ha la situació estàtica.
3: Sí.
2: Jo crec que és important.
3: Ara. Sí? Jo crec que és un tema de... És a dir, que, ens costa molt viure amb els silencis.
0: Ara.
3: Més periodistes, que som els que vivim aquí, ara, o gent de la comunicació, que no callem ni sota la...
0: No sé, aquesta frase habitual, quan et trobes algú a lavabos, hombre...
3: Ah.
0: Has de dir alguna cosa.
2: És que sembla que t'ho hagis de forçar fins i tot.
3: I que t'acabes de trobar. A veure, la redacció ens veiem tots aquí.
0: Sí.
3: Llavors, entres al lavabo, què tal? I sempre...
0: Què tal, què vols dir, què tal? I ja sabem què ha passat aquí ara.
3: Però a mi em va passar aquesta setmana, precisament, jo d'estar... Però a més, s'ha de ser burro, que era jo el que estava netejant-me les dents.
2: I
3: vaig iniciar allò la conversa. Que s'ha de ser tonto. Vull dir, però sí, allò de... I clar, l'altre dient-me... Hòstia, tio...
0: Perquè a més et diré que la imatge d'algú escopint el contingut per poder-te respondre tampoc no és especialment...
2: Sí, sí.
0: No, és especialment
3: desagradable.
1: I agafant l'aigua...
4: Estarem d'acord que en una escala, en un lavabo públic com el de la feina, en una escala d'intimitat, el rentar-se les dents per mi està... No et diré el nivell de fer pipí o fer popó, però
1: és
4: està molt, molt per sobre de rentar-se les mans.
2: No saps mai
4: què
2: en sortirà d'aquella boca. Sí, clar, sí, les 30 vegades. Però és veritat que els dentistes es poden forrar a costa nostra perquè tinc la sensació que quan algú se't posa a parlar i tu t'estàs rentant les dents, instintivament no aguantes els dos minuts.
0: No, ni de broma.
2: No, tu acabes abans perquè, per sobre de tot, tu acabes la conversa, no deixes penjat el company.
0: I afegiré també un altre, que això ja és més, diguem-ne, casolà, de quan passa a casa. No camineu molt quan no renteu les dents?
2: Oi tant, oi tant.
0: I pots acabar a l'altra punta de la casa?
2: Sí, sí, sí.
0: Allà,
2: no té
0: perquè...
2: sentit.
0: No té cap sentit.
4: Però no pots abandonar la feina amb la mà. No pots abandonar-la perquè llavors regalima, eh?
0: Ara.
4: Si acaba,
2: goteja.
4: Raspall avall, ara. La pasta de dents, que ja és molt líquida.
0: S'ha vist gent sortint al carrer, fins i tot, en el seu passeig, i anar seguint, perquè, bueno, és que... I fins a casa.
1: Sí, no, però l'elèctric no goteja més que el raspall normal.
0: Depèn de l'ús que em fas.
3: A mi em costa molt no vessar. És a dir... Jo passo malament aquí a la ràdio, perquè mira, a casa, saps què vull dir?
0: Perquè tens un elèctric aquí a la ràdio.
3: No, amb un normal,
1: Hi ha
3: però...
1: gent amb l'elèctric, la ràdio.
3: Sí,
1: sí. Això la conversa totalment, ja es complica.
4: Sí, algun... Totalment antielèctric. Sí, sí. Totalment antielèctric.
3: Ja. A més, sí, és igual.
1: Però va més bé, no? Sí.
4: No, a mi no m'agrada.
1: Per què?
4: Perquè tinc la sensació que no et neteges bé si no mous la mà. Jo necessito moure la mà.
2: Però l'has de moure, eh?
1: Però hi arriba més
0: i no t'esperis. Però no tant. No, perquè igual passa com amb les operacions, que negatiu amb negatiu acaba amb positiu.
2: No, però també fotre't l'elèctric sense moure la mà...
3: Jo he desterrat l'elèctric de casa meva perquè m'ha fet una cosa que em, que em va fotre molta por, molta, en plan exorcista, que era jo estava sol a casa dormint.
0: Sí.
1: Va explotar o alguna
3: cosa? No, anava sentint a altes hores de matinada soroll. Anava sentint un so, i primer que el mòbil em va despertar i va pensar, hosti, què és això, què és això, què és això... Fins que vaig acabar descobrint que era el meu raspall elèctric que li donava per encendre sol a mitjanit. Bon. En plan, ja et dic, aquest exacte. Era això. Em venia això al cap. Sol a casa i tu veient un raspall elèctric. I quan entrava, pum, s'apagava. Anava al llit. No, t'ho juro, t'ho juro. Què vaig fer?
1: Vaig acabar... El tenies endollat.
3: El tenia endollat, el vaig desendollar, ho feia igualment, i què vaig fer? Vaig agafar, vaig treure la punta, la vaig fotre entre el calaix, i au, amb el manual de per vida, perquè jo no torno a passar el calvari que vaig passar
4: aquella nit. Quina bona pel·li seria un raspall de dents de sentir, que a mitja nit se senti. Joan Lluís, hora de rentar-se les dents...
0: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Eva Jou.
2: Ah, mira, doncs aquesta setmana i bastant aquests últims mesos, aprofitant també que era l'estiu i hem fet molts sopars en grup, que és la distribució dels seients quan sou una taula llarga, però m'explico. És a dir, estem parlant de sopars en què ningú és el protagonista, ningú destaca sobre la resta. No hi ha jerarquies,
1: no és l'aniversari, no és...
2: Horitzontalitat. Llavors, clar, vas arribant per fascicles, no? Vull dir, van arribant grupets, un per un. Clar, tu arribes, la taula és buida, Jo a vegades m'he posat al mig, juntament amb un parell o tres de persones, ha arribat un altre i ens ha dit, home, al mig, voleu dir?
0: Ah, cert.
2: Desplaceu-vos cap a un costat, posem la taula des d'un cap i l'anem omplint mica en mica.
3: Sí, home, no, no.
2: Clar, jo penso, no, home, no, perdona. No.
0: El primer que arriba.
2: Amb lo cara que va la puntualitat,
0: ara.
2: A sobre que jo em planto aquí la primera,
0: ara.
2: Com a mínim tinc tenir dret.
1: Al millor lloc.
2: On m'he de posar, no?
0: Sí, senyora.
4: Bé, val, doncs, perdoneu, clar, és el millor lloc, al mig?
1: Home,
4: en una
1: clar,
4: taula llarga amb molta gent, t'arriba molt de soroll per les dues bandes.
1: No. Però perfecte. Controles.
3: Ets el mestre de les cerimònies, ets l'MC, estàs allà dominant aquest cotarro.
2: No, tots els tentacles a punt.
0: Potser, Edu, podríem optar per un centre dret o centre esquerre.
4: Sí, la CDU. Seríem la CDU.
3: El sector crític.
0: CDU, intentar triar... Potser el centre no és el millor.
2: Si ho extrapolem als autobusos... Lo important està al final, per exemple, en un autobús escolar.
0: L'autocar, sí.
4: L'important.
2: L'important és el cotarro es mou a darrere.
1: En una taula al mig?
2: Al mig, jo també.
1: Veus coses.
2: Sí.
0: Per tant, tu optes perquè una taula gran, 15 persones, per dir alguna cosa, si arribes primer, seguis al mig.
2: Jo penso que sí, el que passa és que és un gest criticat, penso, home, que no m'estigui
3: aquí...
2: No,
3: jo com a persona absolutament impuntual a la meva vida, hi ha una cosa... O sigui, tu a la balança, no?, tu hi poses puntualitat o seure un lloc... Impuntualitat o seure un lloc guai.
0: Ara.
3: És a dir, jo assumeixo,
0: que aniràs al pitjor lloc.
3: Amb la meva penitència hi va arribar... Si arribo tard, doncs, escolta, seuré a un racó.
2: Perquè no et guarden lloc, eh?
3: No. Home, és que... Bueno, ja fa 10 anys, no? Vull dir, que era lleig. Normalment pringues. Vull dir, saps que pringues i que vas allà, però, escolta, és la penitència de ser una persona no puntual.
0: He de dir que en les taules grans hi ha una salvatat, que et diria en aquest punt, Eva, que és les taules grans que són de... que un dels dos cantons és banc. Per què? Perquè si no té... Si no pots penetrar... No sé si m'explico. Si has de fer aixecar tothom per entrar a la punta que queda un cantó, és cert que llavors quedar-te al mig... I a més corres el risc que hi arriba un moment... Escolta, ves tirant cap allà i acabis a la punta. Per haver volgut.
2: Sí.
0: Per tant, si hi ha taula de cantó de banc, cantó de cadira, cantó de cadira.
2: Cantó de cadira i al mig.
0: Sí. Mig, cantó de cadira, que no et mouran d'allà. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
4: Mira, la meva filla, de 4 anys, gairebé 5, que ja he presentat en societat en aquesta tertúlia diverses vegades.
3: Sempre la puesta de largo.
0: Sí. Quan sàpiga el que has arribat a dir.
4: Ja. Fallo típic de, que fan els nens de la seva edat de dir paraules incorrectes. D'acord?
3: Oh, sí, quina etapa.
0: Meravellós.
4: És
0: per fer un diccionari.
4: Hi ha vegades en què l'adult, que ja coneix la paraula correcta, pensa... Doncs gairebé té més sentit la paraula incorrecta que la correcta.
0: Sí, senyor.
4: Aquest estiu hi he donat moltes voltes amb una paraula que és el femení de suau. Que la meva filla diu suava.
0: Suava.
4: I una cosa és suava. I jo pensava, doncs la tia potser té raó. Potser hauríem de començar a plantejar-nos que el femení de suau fos suava.
0: Suava.
4: Clar, el primer dia de feina vaig plantejar-li el dubte a la companya Marta Morros.
0: Ah, sí, ho vas traslladar.
3: Ho vas elevar.
4: L'assistència lingüística de la ràdio.
0: Sí.
4: Ho vaig elevar i... vaig provocar gairebé un...
3: Un col·lapse.
4: Sí. Com gairebé seguit d'un insult, dient... Però què dius? Però jo crec que té força sentit que el femení de suau, perquè si el diminutiu és suaveta...
0: Ara.
4: Per què el femení no pot ser suave?
0: Suave.
4: Em pregunto jo.
0: Però pots fer... També pots fer... vull dir... Intentar quedar-te al marge de la societat, no? I fer un intent, i fins al final. Anar dient suave a tot arreu.
4: No hi ha un altre adjectiu que acabi amb... Au, uau, amb que tingui l'acabat el diptoc, no?
1: Babau.
3: Blau.
4: Babau, clar. Babaua. No és babaua.
2: Ho hauríem de consultar Marta Morros, també.
3: Blau.
0: És una babaua, no?
3: Blau, blava.
1: Es fa raro.
3: És que és això, suava. És que té tot el sentit del món, Edu.
4: Bravo.
3: Sí.
0: Jo des d'aquí hauríem de començar a plantejar...
4: Mira.
1: Què va dir la Marta, ben bé?
4: Que no tenia sentit. Ha de ser suau. Llavors, segur que ella us està escoltant ara, però crec... Marta, perdona, crec que me la saltaré i aniré directament a l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Directament, a preguntar.
2: També, sí. ja que ho eleves, aprofito per llançar-te una altra qüestió, a veure si pots aprofitar, que és, amb el cas dels cognoms, a mi m'agradaria que també es fes aquest femení o masculí en funció del gènere, per exemple. Mireia Garolera...
0: Polonès, per exemple, no?
4: Sí, Eleva, i polonès, rus, també.
0: Sí. Rus també, que l'adapten.
2: Mireia Garolera és perfecta.
0: Sí, és un nom.
2: Però si digués Blai Garolera, a mi aquí hem d'esquadrar alguna
0: Garoler.
2: Cosa.
3: Garoler.
1: Blai Garoler.
0: Ah.
2: Sí.
4: Perquè
0: però tu, no... I tu què series, Eva Jou? Eva
2: no,
0: Jou.
2: Jo no tinc jove, no de cap
3: jove.
2: Eva Jou. M'agrada bastant, Eva Jou. Però sí, amb els cognoms em passa molt, eh? Sandra Sotillo. Home, doncs Sotilla, potser, no?
3: Doncs és molt... Xavi
1: Bundó, Xavi Bundó, va bé.
0: Bundó està correcte, seria Bundona.
2: I Edu de Batlle... Edu de Batlle, com en ell el dit, Edu de Batlle.
3: I què hem de fer amb els Garcies?
0: Sí, perquè sí. S'hauria de ser Edu de Batllesa.
2: Contemplem també que n'hi ha de neutres, eh? Vull dir, no Garcies, cal que tot no? ho conjuguem, sí, no. Però...
0: Escolta, doncs molt a favor.
3: Però sí, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí. Doncs escolta, anem-hi junts, Eva, anem-hi junts.
2: Tindrem més força. Sí.
0: Va, i tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
3: Doncs mira, al Departament d'Esports estem molt amatents amb un cas que ens ha passat amb una companya de la redacció.
0: De gravetat?
3: Moderada.
0: Moderada.
3: Moderada. No, no, no hem de patir. No hem de patir, però és un cas que estem expectants a veure com acaba.
1: Ui, a veure.
3: Perquè em va venir a treure una companya de la redacció i ens va explicar que va fer una comanda per una, vaja, una empresa d'aquestes que porten les coses a casa.
0: Missatgeria.
3: Missatgeria, però amb un petit error a l'adreça. I ella va voler arreglar-ho i no va tenir temps. Quan se'n va donar ja no estava a temps d'arreglar-ho. I, per tant, hi ha un paquet sí. que en principi hauria d'anar a un lloc que era casa seva,
0: sí.
3: que anirà a un altre lloc que és a la feina, que és aquí.
0: Ahà.
3: Però passa moltes vegades que la gent envia. Vaja, ens en fem farts aquí de gent que sembla que s'estigui, vaja, que els diners els surtin per les butxaques o els regalin perquè no paren d'enviar-se coses. Però el cas és que aquesta persona el que va comprar... és un capçal de llit. Que fa metre i mig de llarg. I estem entre expectants i nerviosos no, de com acabarà resolt aquest tema.
0: No s'ha acabat encara.
3: Encara no ha arribat, l'estem esperant. No, no, no, no, no, no.
0: Però vols dir que tota la redacció d'Esports està esperant-ho?
3: Sí, sí, sí, sí, clar, estem esperant el moment que,
2: per compartir-ho,
3: que aparegui a un senyor d'una empresa de repartiment amb un paquet enorme, enorme.
4: Perdona, però això pot passar d'aquí dues hores.
3: Està al caure. Això està, no, està al caure. Més està al caure, crec.
1: A veure, la confusió també de posar l'adreça de la ràdio versus l'adreça persona.
3: No, no, no, no, no. Jo t'he de dir que amb això m'ha passat alguna vegada també. Sí, sí, i és més, enviar també algun comerç.
0: És veritat que el mòbil alguna vegada et guarda determinades adreces i igual si tries una per l'altra, doncs...
3: És complicat.
2: Una cerimònia o alguna
3: cosa. Bé, més que res, sí, totalment. Bueno, i que haurem de buscar un equip de portejadors.
0: Home, clar.
3: Clar, com un porta a casa,
0: sí.
3: M'ho treto de metre i mig.
1: S'ha de muntar,
3: mínim.
1: No? Bueno, clar, o és...
3: I, bueno, el pes, el...
0: No, clar, clar.
3: No, no, no, diguéssim que tot val en contra. Bé, que si t'ho porten a casa, perfecte.
4: Deu ser més de metre i mig.
3: Potser sí, clar, clar, clar, clar.
1: Quin perquè... tipus de llit...
3: Clar, clar, clar, vull dir, el llit fa això, però clar...
0: Llavors heu fet una mena de col·lecta per veure si hi ha mans suficients per portar-lo fins a casa.
3: Ella
0: o no?
3: Està convençuda que pot.
0: Sola?
3: Sola. No. Nosaltres hem dit, a veure...
4: L'esquena.
1: No, amb un taxi o
3: no un cotxe
1: no hi cap.
3: No hi cap.
0: Tampoc. És una furgoneta, això necessita una furgoneta.
3: No, és un mar de cotxe.
0: Bueno, jo des d'aquí, si algun oient es vol oferir per portar una furgoneta per transportar aquest paquet històric que d'un moment a l'altre arribarà a la redacció de RAC1, doncs que es posi en contacte.
3: I a veure, Marta Massip, també com gestiona ara, no, la nostra companya de recepció. Clar, perquè això... No, una cosa és deixar uns mitjons que t'has comprat, uns calçotets allà a la guixeta, saps? I l'altre un metre i mig de paquet que veurem com...
1: La gent es compra mitjons i calçotets.
3: No em facis dir noms, però...
1: Sí.
0: I coses pitjors.
3: I coses que... En fi...
0: Vale, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
2: Aquesta setmana, que hem estat parlant molt de Sant Boi, els 50 anys de la primera diada del franquisme, a mi m'ha ressonat molt aquesta cançó. Perquè...

0: l'estació. Ole!
1: Com despista, aquesta cançó. No, és que quan ho descobreixes et fas gran de cop.
2: Sí.
1: Sí, vull dir, no, molt bé. Una cançó que no anava específicament per la manifestació de l'11 de setembre de Sant Boi en concret, però sí que després es va desencadenar tota una sèrie de manifestacions, que ja la repressió policial ja va ser una altra cosa. Llavors, la trinca molt encertats.
2: I vegeu, m'encanta quan tens una petita persona dels 80 o dels 70 amagada dintre el teu cos de persona de 28 anys, o 27 o...
1: Mira, a punt de 20.
2: No, a favor.
3: Una mica de la trinca. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle.
4: Mira, fa uns mesos en Guille Milky Way va portar al món, entre les seves recomanacions, una noia que es diu Matilda Mann, que és anglesa, 26 anys, i la veritat és que tot el que fa, no he trobat una cançó d'ella que no m'agradi. Estic bastant enganxat a aquest nou disc aquesta setmana, i aquesta cançó es diu Chain Reaction.

0: És a més aquella música...
1: Sona molt bé,
0: sí,
1: eh?
0: Fa, fa aquella música que posaries els auriculars, aniries caminant per Londres, per la seva ciutat...
2: Fins i tot corrent, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Però
0: sí, sí,
3: amb un somriure d'orella a orella.
0: Sí, sí, sí.
3: Com es diu?
0: Matilda Mann. Mann amb dues N's. És meravellosa. Jo li, cada vegada que descobreixo alguna cosa d'ella, li envio un missatge al Guille de Guille, gràcies per Matilda Mann.
3: Que guai.
1: Molt,
3: molt. M'ha agradat molt.
1: Parem amb la cançó de la Mireia Garolera.
2: Crec que fa molt per l'Edu aquesta cançó que ha posat, eh? No sé per què t'identifico amb aquesta...
0: És, aquesta cançó en concret em va enganxar la primera escolta.
2: Doncs mira, Xavi, la cançó que ara poso és la que m'ha acompanyat tot l'estiu,
1: ah,
2: perquè és el tema central d'una sèrie.

0: Li estava donant temps a veure si la tornada la reconeixia, però de moment no, eh?
1: Jo aquesta sèrie l'he vista, però no la recordo. Jo aquesta cançó l'he sentit en aquesta entrada, l'he sentit.
2: Una pista, no?
3: És la sèrie Parenthood.
2: Mira, ja està, la pista... Bona pista, eh?
3: No. Sí. Saps què passa? Que és la típica, que crec, des del meu punt de vista, és veritat que també m'ha enganxat en un moment vital, concret, no? Ara, de ser mare, tal. Però que és molt bona, i la crítica li va dir que era molt bona, però no és de les tops que
2: tothom ja parli... A quan és això?
3: A veure, jo crec que... No, fa temps,
1: sí,
3: eh? El 2000... Sí, que és una història de la família.
1: Jo la vaig veure, aquesta sèrie fa una pila d'anys.
3: Del 2010 al 2015, o així. I la trobo molt bona, de fet. Té com 6 temporades, però molts capítols, i la lliga d'actors és bastant primera línia. Però va quedar allò que passa com més en segon pla, tot i que, buscant-ho, les crítiques en el moment eren que està molt bé. I la cançó, jo trobo que fa molt això, Tertúlia de patates, matí de dissabte, és la Lucy Bars, que es veu que és una cantautora nord-americana que ja es dedica una mica a fer cançons per bandes sonores.
0: Deixa'm dir que clar, això forma part d'una època en què encara hi havia intros a les sèries.
3: Això també
0: això
3: és veritat.
0: Això pràcticament ha mort. O sigui, l'última gran intro de la història de les sèries és de Joc de Trons, super reconeixible, tot això i tot plegat, i ara ja són cartells que surten... I la sèrie abans... Sí. Perquè la gent ja s'ho passa.
2: Sí.
0: Perquè estem en plataforma, ja és igual, ja no, següent
2: Lost,
0: capítol.
2: No? Lost va ser qui va obrir aquest camí i...
0: Ja està, i s'ha acabat. Vinga, per tant, els trobem a faltar, segons com aquests...
2: De fet, diré que l'Odissea, ara per la memòria... Igual vaig arribar tard al cine, però diré que...
0: No m'estranyaria. Nolan...
2: No, vaig arribar puntual. No hi ha... Vull dir...
0: Vas poder triar un segure.
2: Tercer fil, no en parlem, és igual, és igual. Res, és a dir, començar la pel·li sense cap títol de crèdit,
0: i
2: directe a cara barraca.
0: Va, anem amb l'última, que és la del Joan Lluís.
2: Mira, és que la setmana passada, aquesta setmana ha hagut de... Pràcticament m'he tret de xarxes socials. Estava a punt de treure'm
0: què t'ha passat?
2: La campanya d'odi que s'ha engegat és molt grossa.
0: Què dius ara?
2: No, he rebut insults i amenaces pel sol fet de venir a jugar al Villalliure.
0: Ah!
2: Una miqueta de jurat únic.
0: Clar, és que d'explicar per qui no...
4: Home, és que va
0: prendre decisions una mica injustes. Però va prendre decisions. Algú havia de fer. El cap de setmana passat, dissabte va ser...
2: Dissabte.
0: Va haver-hi un joc meravellós que agraeixo molt a tota la gent de RAC1 que va participar i que era buscar el millor país per viatjar amb la música.
2: Sí, senyor.
0: I hi havia, rivals molt poderosos i el Joan Lluís havia de prendre decisions difícils.
2: Va ser molt dur, fins a l'extrem que, clar, aquestes setmanes han estat via xarxa, però, clar, també via cuina. Però, clar, jo amb aquesta gent després m'he hagut de trobar
0: per aquí. Ara. I no et saludaven alguns.
2: No em saludaven, vull dir, hi ha gent en aquesta taula que m'ha girat la cara.
4: I no me n'amago.
2: Sí. Ràpids importants, però, en fi, intentarem tirar endavant. I en aquell concurs que va guanyar el Regne Unit i en què Itàlia va quedar segona, jo li vaig dir al Marc Simón, que era qui defensava Itàlia, Marc, si m'haguessis posat el Franco Battiato, és que la corona era teva. Però va cometre un error, que no va posar aquest centro de gravità permanente.

0: He de dir que aquest estiu jo que vaig per Itàlia i tenia llista, evidentment aquesta hi era, i alguna altra, eh?
1: I tot el disc, et diria que és obligatori, que sigui La Boccia del Padrone, que és un discàs de cap a peu.
2: La lletra és interessant, eh?
0: Bueno,
2: Franco, Franco, que te has tomado, Franco.
0: Amb Batiato sempre passa una mica així.
1: Misticisme.
0: Exacte. Bueno, misticisme i aigua amb gas.
3: Queda't com em soni.
0: Ara. Doncs en Franco Batiato arribarem a les 8 en punt del matí amb aquesta Itàlia triomfant, que es va quedar a les portes de guanyar el Mundial del Via Lliure, però en tot cas amb un Franco Batiato que sempre torna. Com aquelles pintades que sempre recordo les parets, que te'l trobes al Viva Franco Batiato. Edu de Batlle, Eva Jou, Mireia Carolera, Joan Lluís García. Apa, adeu-siau!
1: Apa, bona setmana!

0: A Xocolata Xelón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xelón, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
3: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
10: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
12: el 14, el 21, el 35, el 37 i el 49, i els sols a l'1 i el 12.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: RAC 1. Aquest dissabte a Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: RAC1. Tots som un milió. Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
15: En directe o a la carta.
14: El que passa a la ràdio
15: passa a RAC1.cat.
14: I molt més.
15: Notícies.
14: Última hora.
15: Actualitzacions minut a minut.
14: Contingut exclusiu.
15: Fàcil i intuitiu.
14: RAC1.cat.
16: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
17: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 12 de setembre de 2026. Ja fa 40 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués d'un dia que no s'ha de pondre fins a un quart de nou de la nit, aproximadament a l'altra punta del país. Un dissabte postdiada, de certa recuperació de la temperatura després de la refrescada que vam viure dimecres amb els ruixats. Malgrat aquesta hora, és cert que fa fresca a la costa, fins i tot hi ha un punt de fred a l'interior. Al migdia ens aproparem, segons ens explica l'Abel Caral, de nou als 27, 28, 29 graus de temperatura en molts punts. Això sí, això no té res a veure amb les temperatures, la calorada de fa una setmana. I m'adverteix l'Abel que cap a primera hora de la tarda poden començar a desplegar-se alguns ruixats a la part sud de la costa central fins a la costa daurada, que demà serà en història. En tot cas, però, un cap de setmana des del punt de vista meteorològic molt tranquil. Va, arrenquem aquest dissabte amb la ressaca d'una diada, la d'ahir, que inesperadament per molts va fer una tímida remuntada, recuperació en participació respecte a l'any passat. És cert que siguin 57.000 persones, com diu la Guàrdia Urbana, 130.000 segons l'Assemblea, no s'assemblen encara als anys més forts del procés, en absolut, però són més que fa un any. I tots els cronistes estan d'acord amb un altre factor, que és el rejoveniment dels manifestants. Per tant, una nova generació nascuda al 2007, 2008, 2009, per tant, 17, 18, 19 anys, que va fer acte de presència acompanyant probablement el gruix de gent més gran. Però és el sector del mig, els que van dels 30 als 60, els que segueixen desapareguts, despenjats i fora d'aquests processos, d'aquestes manifestacions, i que representen, evidentment, el gran gruix del país. L'independentisme és cert que porta anys en situació de desconcert, de no saber on és el nord exactament, i que s'ha començat a substituir, en part, com es va veure al fossar de les Moreres, per una certa tensió entre faccions, fruit de l'eclosió de noves formacions polítiques, com ara Aliança Catalana. La pregunta és cap a on porta tot plegat. Hi ha una preocupació més evident, més que evident, a bona part de les institucions, a Catalunya, però és que a tot arreu, al conjunt d'Europa, al món occidental, per la fortalesa que estan agafant les formacions populistes de dreta, amb postulats cada cop més contundents i més desacomplexats, per exemple, contra la immigració, que avui, certament, és el factor que desestabilitza i polaritza més els debats de l'opinió pública. Veurem cap on porta, dic, aquest duel. Enmig d'aquesta situació, l'ANC ahir feia crides cap a una mena de nou reinici d'aquí un any, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Veurem com s'hi arriba, en quines condicions i amb quina fortalesa per cadascun dels actors de l'independentisme. Sobretot després d'haver passat, d'aquí un any, per unes eleccions municipals, que veurem com canvien el mapa, i també d'unes eleccions espanyoles, que també podrien portar un canvi de govern o de color de govern molt diferent a l'actual a Espanya. Que cal una reconstrucció del país i una recuperació del pols és una evidència. De com s'ha de fer i en quines circumstàncies és la gran pregunta. Des d'aquí permeteu-me reivindicar respecte a això una figura que crec que representa certs valors que haurien de posar-se al damunt de la taula i que aquesta setmana ens ha deixat. Cristóbal Colón, psicòleg, ex-sastre, aragonès, que va arribar a Catalunya quan era un adolescent, i fundador a la Garrotxa de l'empresa La Fageda, un experiment en forma d'empresa de iogurts per convertir aquella granja en un centre per acollir i donar feina a persones amb discapacitat de tot tipus, que en d'altres àmbits els hauria costat molt tenir una vida plena. L'exemple de Cristóbal Colón té a veure amb la persistència, perquè, com ell mateix ens va explicar fa 3 anys, quan el vam anar a visitar a La Fageda, el projecte durant una dècada va ser un desastre. No funcionava, les dificultats per tirar endavant eren altíssimes, però amb persistència, a una idea, per la fidelitat, a l'ajuda a la gent, va acabar sortint endavant i ara mateix és una empresa puntal, ja no de la Garrotxa, sinó un referent a nivell internacional de certes polítiques. El sastre d'ànimes, Cristóbal Colón, que avui el defineix perfectament a La Vanguardia, Joan Canyada, un home que va decidir fer l'impossible a través de l'esforç i de la paciència. Un projecte, ell deia, de bojos, però gestionat amb seny. Avui el trobem a faltar també en la reconstrucció d'un país que li va atorgar en el seu dia la Creu de Sant Jordi. Descansi en pau, Cristóbal Colón. Vinga, va, que passen ara 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou el territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Arnau Banyà, la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents de les reaccions polítiques a la proposta de l'ANC per revitalitzar el moviment independentista. L'Assemblea vol reunir els partits en una cimera i preparar una gran mobilització durant la tardor del 2027, just quan faci 10 anys del referèndum. Tot plegat després que ahir les manifestacions arrosseguessin 58.000 persones a Barcelona, Girona i Amposta, segons la policia, i 130.000 segons l'organització.
0: Mentrestant, als Estats Units, Donald Trump aprofita l'aniversari de l'11 de setembre, els 25 anys, per reivindicar-se i per justificar la guerra contra l'Iran. El president nord-americà va commemorar el quart de segle dels atemptats des del Pentàgon, a diferència dels seus antecessors, que van anar a l'acte central de Nova York. Justament la CIA ha desclassificat a les últimes hores alguns documents on el 1998 s'avisava que Al-Qaeda preparava atacs amb avions.
1: I aquest cap de setmana, pendents del Gran Premi de Fórmula 1 que està en marxa a Madrid, és un circuit semiurbà que està trastocant la vida dels veïns pel soroll, pels problemes de mobilitat i per les obres que s'hi han fet. Avui i demà hi haurà protestes en contra de la cursa. Tot i això, el govern d'Ayuso hi treu ferro i assegura que serà un èxit per la comunitat.
0: Mentrestant, a Ceuta, el Ministeri de l'Interior eleva el nivell de seguretat del port després que els últims dies hi ha hagut actes vandàlics a la zona on hi acampen centenars de persones migrants. La matinada de divendres, de fet, van cremar-s'hi algunes tendes. Mentrestant, el president de la ciutat autònoma denuncia que la Moncloa se'l va treure del damunt quan va intentar avisar de l'entrada massiva de migrants.
1: I aquesta tarda es publicarà el palmarès del Festival de Venècia i, per tant, sabrem si NASA s'emporta el Lleó d'Or. El documental sobre els bombardejos israelians encapçala totes les travesses. Una altra de les més aplaudides ha estat Bunker, la pel·lícula que protagonitzen Penélope Cruz i Javier Bardem.
2: Als esports ja tenim en marxa la cinquena jornada de Lliga de Futbol, avui amb dos partits destacats, Osasuna Espanyol a un quart de cinc de la tarda i Madrid-Rayo a les 9 del vespre, tots dos partits a RAC1. Ahir es va disputar el Sevilla 1-València 0. A segona, el Girona rep el Castelló a dos quarts de set. En tenis, aquesta matinada que ha definit la final de l'Open dels Estats Units, la jugaran Ben Shelton i Alexander Zverev, i en bàsquet el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga Catalana, demà es veurà les cares amb l'Ilerna Lleida.
3: I pel que fa al temps, temperatures ara mateix fredes, en sectors a l'interior del país, fresques en àrees de la costa, que contrastaran amb l'ambient càlid del migdia, sense parlar ni de bon tros de calor exagerada. En general, màximes de 26 a 29 graus. Al Priorat, en sectors interiors de l'Ebre o Ponent, pujaran una mica més. A la tarda, alguns ruixats entre el sud de la costa central i el nord de la costa daurada, poc importants.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, l'endemà de la diada, desenes de milers de persones tornen a sortir al carrer per l'11 de setembre.

0: diada d'una tímida recuperació d'assistència a les manifestacions en presència, això sí, molt significativa, com expliquen tots els cronistes avui a la premsa, de joves al carrer. Per altra banda, amb preocupació per l'avenç de l'ultradreta i també amb proposta de l'ANC a un any vista pel desè aniversari de l'1 d'octubre, que passa per reactivar la mobilització de l'independentisme. Però anem a pams. La diada de Barcelona ahir s'acabava, bé, de fet s'ha acabat de matinada, amb alguns incidents, amb protestes, amb aldarulls a la zona de l'Arc de Triomf, desenes de joves cremant contenidors i protagonitzant enfrontaments amb la policia. El balanç de tot el dia actualitzat de fa molt pocs minuts és que hi haurien 18 detinguts en total, bàsicament a l'Arc de Triomf, 17 s'han produït allà, i un a plaça Catalunya, que haurien deixat, i ara de seguida ho repassarem, fins a 9 Mossos ferits lleus aquesta matinada. Insistim que tot l'operatiu s'ha acabat fins a quarts, no s'ha acabat fins a quarts de dues. Tot plegat després d'una jornada marcada, com dèiem, per un petit repunt de la xifra d'assistents a les mobilitzacions. Si fins ara no havia parat de caure, aquest any s'ha trencat aquesta tendència. Per primer cop assisteixen a la manifestació de l'ANC més persones que no pas l'any anterior, corroborat tant en les xifres de l'organització com també dels cossos policials. En total, a les 3 mobilitzacions que hi havia ahir convocades, Girona, Amposta i Barcelona, van sortir al carrer 157.000 persones, segons l'ANC, poc més de 57.000, segons la policia. Per comparar-ho, l'any passat, només a Barcelona van sortir 100.000, segons l'ANC, aquest any haurien estat 130, i si per la Guàrdia Urbana l'any passat van ser 40.000 a Barcelona, aquest any n'haurien estat, perdó, al conjunt del país aquest any n'haurien estat 57.000. Sigui com sigui, amb l'habitual ball de xifres, el que hi ha és un tímid repunt. Això sí, res a veure en les xifres amb les grans manifestacions de la dècada anterior. Aquesta diada que arriba amb la novetat que l'Assemblea ha volgut agafar el bou per les banyes amb una proposta política. És el primer cop, darrerament, que l'entitat fa una proposta directa als partits polítics, també a la societat civil, i que li posa, a més, un horitzó temporal. L'ANC vol que just d'aquí a un any, la tardor del 2027, sigui el punt d'inflexió per recuperar la mobilització de l'independentisme. La data, òbviament, no és casual. La primera dècada, 10 anys de la tardor del 2017, i per tant a l'1 d'octubre, i a més estarem a les portes de les pròximes eleccions a Catalunya. El president de l'Assemblea, Josep Vila, llançava la proposta des de l'escenari de plaça Catalunya.
1: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: Per aconseguir-ho, l'Assemblea vol convocar les entitats independentistes d'aquí a menys d'un mes per començar a preparar aquest camí. Adrià Santasusagna.
2: Després del 2017, l'independentisme va defugir de posar nous horitzons. Ara l'Assemblea vol trencar la tendència i fa una proposta: aprofitar el desè aniversari de l'1 d'octubre per recuperar forces i tornar a fer sortir l'independentisme al carrer. Josep Vila, president de l'ANC, creu que aquest any que queda s'ha de preparar el terreny per tornar-ho a intentar.
1: Disposem d'un any per fer-ho, per posar en marxa aquest primer imprescindible pas. Evidentment en vindran més, per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país.
2: Per això convocaran en una cimera les entitats independentistes, de moment sense partits, per preparar el nou full de ruta, tot amb l'horitzó de la diada del 2027. Pel president d'Òmnium, Xavier Antich, el retorn dels exiliats també ha de ser un punt d'inflexió.
3: Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. I serà el moment d'abordar, per fi, el conflicte polític.
2: Recordem que precisament la tardor del 2027 estarem a les portes d'unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, on l'independentisme fa temps que no hi té majoria.
0: De fet, el timing és interessant, Adrià, perquè no només serà a les portes d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, sinó que vindrem, i ha d'haver passat unes eleccions municipals que poden fer un tomb en el mapa polític del país, i a més unes eleccions espanyoles que evidentment també poden generar molts canvis. Per tant, veurem com s'hi arriba el 2027 en aquesta mirada de llums llargs que ha posat l'ANC. De moment els partits independentistes no han respost oficialment a aquesta proposta, però abans de començar la manifestació ja llançaven missatges a favor de recuperar la unitat d'acció. També feien pinya contra l'extrema dreta, que va tornar a fer acte de presència a la protesta amb la seva pròpia capçalera, Sergi Giró.
4: Jordi Turull, secretari general de Junts, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra, van enterrar la destral de guerra dels últims anys, fent coincidir els discursos amb la línia que les entitats han marcat aquesta diada: sumar esforços per reforçar l'independentisme.
5: Sempre nosaltres aquí hi serem a l'hora de generar estratègies conjuntament amb els altres partits independentistes, però posant, això sí, la independència com a absoluta prioritat.
6: Un país no es construeix ni restant ni dividint, sinó sumant, perquè volem que tothom comparteixi la nostra llengua, la nostra cultura.
4: Fent pinya també contra els discursos cursos d'odi i l'extrema dreta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, des de la manifestació, hi donava la volta. Assegura que això de l'extrema dreta no va amb ella.
7: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i al fossar de les Moreres.
4: Però tant al fossar de les Moreres com ahir a la manifestació, alguns dels seus militants duien simbologia neonazi i feien proclames supremacistes com Catalunya catalana i no musulmana, ignorats, val a dir, per la immensa majoria dels manifestants.
0: Gràcies, Cesc. Com dèiem, pel que fa a les protestes a Barcelona, la manifestació va omplir de gom a gom aquests carrers on estava convocada, de la capital del país. Segons l'organització, hi van participar 130.000 persones, xifra que la policia rebaixa 45.000, amb una formació que, com us vam anar explicant,

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El final de la jornada va ser per dos espontanis que van irrompre dalt de l'escenari i van cremar una bandera espanyola.
5: Aquestes són les imatges sorprenents, perquè no n'havíem vist, home, de banderes espanyoles cremades a l'11 de setembre en diverses ocasions, habitualment, de fet ja és gairebé una tradició, en les manifestacions de l'esquerra alternativa. Però en l'escenari principal de l'ANC i d'Òmnium Cultural, això no ho havíem vist mai. Deia l'Alba Carnissa, dos espontanis, el que passa és que hi ha una mena de preparació del terra just abans d'aquesta crema de la bandera espanyola. En tot cas, després en parlarem. Més enllà de Barcelona, milers de persones també van participar a les protestes tant al nord com al sud del país, aquest any a les ciutats escollides Girona i Amposta. Va seguir la manifestació des de les Terres Gironines en Joel Penya i des del Montsià a les Terres de l'Ebre l'Esteve Giral.
6: A Girona, 11.000 persones, segons la policia municipal, i 15.000, segons l'assemblea, van omplir els carrers de la ciutat com una onada groga. La manifestació va arrencar a les 17.14 amb una catarsi mentre els assistents cantaven els segadors envoltats d'un munt d'estelades i els marrecs de sal alçaven dos pilars de quatre. Després, el recorregut de la protesta va dur de banda sonora càntics per la independència i contra l'estat espanyol. L'única columna que hi va haver a Girona la va encapçalar un Seat 600 que duia el capó i el sostre pintats com si fossin una estelada. El propietari, Pep Pla d'Abella, va explicar a RAC1 que des del 2010 que participa amb el vehicle en actes independentistes.
7: Hem anat a Bèlgica tres vegades, en curs de la manifestació, vam anar quan hi havia els presos polítics. O sigui, és un cotxe que ha fet moltes i moltes coses. Com fa tant temps que corre, la gent el coneix, i mirem de venir aquí a Girona, doncs, vine a encapçalar, doncs, encapçalem.
6: Els participants van omplir la copa sobre les 6 de la tarda per escoltar els parlaments que es van fer a Girona i els tres últims de Barcelona. Tot plegat va acabar amb un concert del grup empordanès Acoplats.
8: Les Terres de l'Ebre van tornar a demostrar ahir capacitat de mobilització amb molta gent vinguda del Camp de Tarragona i també de més enllà, però molts veïns de les comarques ebrenques. La Isabel Quadrat, d'Alcanar, i la Roser Casanova, d'Amposta, totes dues a la comarca del Montsià.
9: Ha perdut pistonada, però la gent que és independentista ho continua sent. El que hem de fer és que surtin altra vegada a casa, sortim aquí al carrer com avui.
10: I la desesperació mos ha tancat una mica a casa, però no hem de perdre del tot el fons de la gerra, sempre hi ha l'esperança.
8: Milers de persones van trobar les dues columnes, present i futur, de la lluita independentista fins a l'entrada del pont penjant sobre el riu Ebre. Aquí, música i lectura de manifestos. Final, una mica descafeinat, perquè bona part dels manifestants no es van quedar a seguir l'acte de Barcelona a través de la pantalla gegant, com esperava l'organització, potser perquè esperaven una altra cosa, i van optar per creuar l'Ebre, badar una mica amb vistes al riu i anar marxant cap a casa.
5: Gràcies, Esteve. I des de, en paral·lel, aquesta marxa de l'ANC i Òmnium pel centre de Barcelona, si tornem cap a la capital del país, hi va haver-hi, com és habitual, manifestacions alternatives i aldarulls, també, que s'han allargat fins a quarts de dues de la matinada. Prop de 200 persones han cremat contenidors, han llançat objectes contra algunes línies policials a la zona d'Arc de Triomf, que és on se celebrava la festa final de la Diada. Els Mossos confirmen a RAC1 que finalment, després d'aquesta nit d'aldarulls, hi hauria hagut 18 detinguts, dels quals 10 menors d'edat. Totes aquestes detencions a l'entorn de l'Arc de Triomf, menys una, a plaça Catalunya. A més, hi ha 9 Mossos amb ferides lleus. El dispositiu policial s'ha aixecat a dos quarts de dues de la matinada. Al matí, les mobilitzacions de l'esquerra independentista i anticapitalista reunien un miler de manifestants, segons la Guàrdia Urbana, 7.000 segons els organitzadors, missatges que es van centrar també en l'alliberament nacional i en contra de l'extrema dreta, Víctor Massip.
11: La manifestació va començar a la plaça Urquina Ona i va acabar a la plaça comercial del Born amb el lema "Un poble en lluita per una terra lliure". Durant el recorregut, els manifestants van cridar contra l'ofeixisme, el capitalisme o el turisme, i també contra Sílvia Orriols i Aliança Catalana, amb frases com "Sílvia Orriols, rata feixista". A l'acte final va intervenir el secretari general de la CUP, Non Casadevall, que va avisar que l'extrema dreta no marcarà el camí de l'independentisme.
12: Nosaltres també passarem, no com l'extrema dreta. Nosaltres passarem i quedarà una cosa, que la lluita és caure i aixecar-se, i és tornar-ho a intentar. Una babada.

0: I des d'Arran, la portaveu del grup, Laia Canigó, va reivindicar la mobilització de dijous al Fossar de les Moreres com una mostra d'un independentisme feminista, antiracista i combatiu.
1: Precisament els tres detinguts pels aldarulls al Fossar de les Moreres de dijous a la nit han quedat lliures. Això sí, se'ls investiga per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. A part, hi ha 7 persones investigades exclusivament per desordres públics. Els actes previs a la diada es van enfrontar manifestants de l'Esquerra Independentista i d'Aliança Catalana. Els Mossos van acabar separant els dos grups i van fer diverses càrregues. Per cert, 14 agents, segons els Mossos, van acabar amb ferides lleus. I els que volien manifestar ahir en defensa, en aquest cas, de la unitat d'Espanya, era l'organització neonazi Núcleo Nacional. Havien convocat l'acte a Jacint Verdaguer, però un miler d'antifeixistes els ho va impedir. Els Mossos van acabar desplegant un ampli dispositiu per separar els dos bàndols en moments de tensió quan es van llançar objectes, pintura o petards contra els agents. Ho seguia de prop el Jordi Claret.
2: Sí, un dels pocs punts calents de la tarda de la Diada a Barcelona va ser la plaça Jacint Verdaguer. Allà havia d'ensenyar-se el grup neonazi Núcleo Nacional en una concentració que pretenia reivindicar la hispanitat catalana. Però la realitat va ser ben diferent. Hores abans de la convocatòria, la policia ja ho tenia tot blindat per evitar que la contramanifestació acabés topant amb els ultres. De fet, la resposta antifeixista va ser aclaparadora. Al voltant d'un miler de persones, mogudes per diferents entitats, van aconseguir boicotejar l'acte fins al punt que els antiavalots van haver de raconar la cinquantena d'ultres al carrer del costat. Després d'un intercanvi de crits a molta distància i gairebé sense veure's pel cordó d'agents i furgons policials, els simpatitzants del Núcleo Nacional van tirar la tovallola marxant escortats. Els únics moments de tensió es van viure pel llançament d'objectes per part dels antifeixistes als policies i quan ja desfilaven cap al Born, els Mossos van carregar durant uns segons deixant algun ferit entre els manifestants.
1: Dèiem que precisament és una diada marcada pels discursos, la certa preocupació pels discursos contra l'extrema dreta. Durant les ofrenes florals al matí, al monument de Rafael Casanova, tant el govern com el Parlament com l'Ajuntament de Barcelona llançaven un missatge comú, que és que Catalunya és terra d'acollida. En parlaven la portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde, Jaume Collboni.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
5: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
1: Això passava al matí. En aquest context, una de les polèmiques del dia va ser a Ripoll, perquè el govern municipal de Sílvia Orriols va sortir a desmarcar-se en públic per unes declaracions que havia fet l'escriptor Ramon Cotarello, contractat per fer la glossa de la diada. Ara sentireu, ara sentireu un àudio, a veure si el podem entendre més o menys bé, perquè porta certa dificultat.
6: O ens convertint en això i vivim com ciutadans de segona pagant l'impost, o fet la guerra i per descomptat perquè ells afecten siguem derrotats.
1: Diu, o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra i per descomptat pel que fa a ells són derrotats. Això és el que deia en la seva glossa Ramon Cotarello. Tant Junts com Esquerra van criticar aquestes declaracions, ho qualificaven com un míting d'aliança. En un comunicat, l'Ajuntament però subratllava que les paraules de Cotarello eren opinions pròpies del glossador i no un discurs consensuat amb l'institució, i de fet lamentaven que no se centrés en la diada. A tot això, la premsa coincideix a descriure la jornada d'ahir com la del Front Comú precisament contra l'extrema dreta. La Vanguardia, Josep Maria Calvet, destaca l'independentisme recupera múscul. Molts dels missatges que van planar van incidir en la necessitat de posar fre a l'auge de l'extrema dreta. També ho diu el Periódico, que subratlla que cap catalanisme, ni d'esquerra ni de dreta, té la recepta per frenar l'auge ultra, però es va imposant una preocupació compartida en defensa d'un moviment inclusiu davant dels discursos discriminatoris. També l'editorial de l'Ara reclama un retorn a la transversalitat, la construcció d'un projecte nacional engrescador que assumi gent i que no n'expulsi. Finalment, el Punt avui després diu que després d'anys de desunió veu unitat, esperança, ambició i fermesa contra l'odi. I finalment, aquest 11 de setembre, la Diada va acabar ahir al vespre amb l'acte institucional al Teatre Nacional de Catalunya, res a veure des d'un punt de vista polític, una cerimònia purament cultural per retre homenatge a la història del país i també diverses efemèrides que coincideixen aquest any, per exemple, el mig segle de la primera celebració oficial de la Diada després del franquisme, o l'any Gaudí, amb el centenari de la seva mort, o el 150 aniversari del naixement de l'expresident Josep Irla. Va seguir l'acte institucional, Violeta Martos.
7: Un acte sense rastres de política en què la música, la dansa i l'escriptura van ser el fil conductor. L'objectiu era commemorar els 50 anys de la primera Diada postfranquisme, però també els aniversaris de Pau Casals o el de la mort d'Antoni Gaudí. Per això l'acte institucional va mantenir un marcat missatge a favor de la pau, la inclusió i la memòria. Amb aquesta idea es van anar intercalant les actuacions musicals, com per exemple la de Joan Dausà, que va versionar Me'n vaig a peu, de Joan Manuel Serrat, o Alosa, que va interpretar Blanca Flor, de Maria del Mar Bonet. Amb altres cançons més actuals, com Andrea Motis, que va cantar Sort de tu, d'Oques Grasses. Tot i que queda temps per fer-ho millor, que és igual que costi... Tot plegat barrejat en vídeos amb els testimonis de la fotògrafa Pilar Aymerich, l'advocat Miquel Roca, l'organista Montserrat Torrent. També amb els poemes de Clementina Arderiu, que aquest any en fa 50 que va morir, i de Josep Vallverdú, que va morir aquest estiu. L'acte va acabar amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya a càrrec de la Coral Renaixença.
1: I com que aquest 11 de setembre va caure o ha caigut en divendres, hi ha molta gent que evidentment ho ha aprofitat per fer una escapada. De fet, haurem d'estar pendents a les carreteres aquest cap de setmana perquè, segons Trànsit, s'espera gran mobilitat. Ahir van sortir ja de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles i demà s'espera que hi tornin 260.000. L'operació sortida va acabar tràgicament amb 3 morts en 3 accidents de trànsit, dos dels quals motoristes. En tots dos casos, les motos van xocar de cara contra turismes. El primer a la N260 a l'altura de Ribera d'Urgellet, a la Urgell, i el segon a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La tercera víctima va morir dijous abans de la mitjanit en un accident amb 3 cotxes implicats a Altafulla, al Tarragonès. Davant d'aquest escenari, Trànsit ha fet una crida a la màxima prudència, extremar la seguretat, especialment entre els motoristes. En aquest sentit, vol mantenir durant tot el cap de setmana els controls específics que ja estaven previstos a motoristes. Des que va començar l'any, 93 persones han mort en accidents a les carreteres catalanes, 37 dels quals anaven amb moto. I en aquest cap de setmana, després d'uns dies de temperatures, diguem-ne, més habituals per l'època, a partir de demà tornen a pujar els termòmetres. Ja ho notareu una mica avui, però especialment demà, i encara ho faran més a principis de la setmana que ve. Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia.
1: Això després d'haver sumat 9 rècords de calor amb xifres disponibles, entre altres la ciutat de Barcelona, que ha trencat tots els rècords de nits tòrrides. A més, al districte de les Corts s'han encadenat 89 mínimes tropicals seguides. Rècord amb 40 anys de dades. Han estat, per tant, 3 mesos amb nits per damunt dels 20 graus. Això sí, això ha començat a canviar. Aquesta nit, com les dues anteriors, Abel, ha estat fresca, fins i tot una mica freda a l'interior del país, però aquest cap de setmana les temperatures tornen a pujar, no?
8: Sí, ho notarem sobretot de cara a demà, i serà tot just 1 o 2 graus que notarem respecte a avui. Avui, en general, com ahir, màximes de 26 a 29, 30 graus. Es pot arribar a 32, 33, com ja va passar en sectors de l'Ebre, del Priorat, en àrees de la Catalunya Central, de Ponent, alguns 30, 31, 32, però en general una calor, podríem dir, doncs, confortable, no? Fa una setmana recordem que teníem aquells dies que vam encadenar arribant als 40 graus o més. I remarcable això de les nits tropicals i tòrrides al centre de Barcelona. Hem de pensar que en el cas de les nits tòrrides, aquelles en què no es baixa dels 25 graus, hem de tenir en compte que n'hem tingut fins ara 65. Perquè ens fem una idea, l'anterior rècord era de 51 l'any 2003, aquell estiu del 2003, històric de tanta calor a bona part d'Europa, també a Catalunya. El 2022 era el quedar en segona posició, 46, i l'any passat vam tenir 36, per tant, pràcticament podríem dir que doblem les de l'any passat. I per contextualitzar, entre els anys 87, 1987 i 2003, en general teníem entre 0 i 8, 10 nits tòrrides al centre de Barcelona, entre cap, com l'any 2000 o l'any 96, que no hi va haver una, pràcticament cap, 8-10, i aquest any hem tingut 65.
1: Déu-n'hi-do.
8: Aquestes nits de mal dormir amb aquest mar tan calent que fa que la temperatura li costi més de baixar. Això no s'està passant aquests dies, que baixem, hem baixat fins i tot els 20 graus algun dia a la ciutat de Barcelona, avui 23 al centre de la ciutat, però atenció la setmana que ve, perquè tornen a pujar les temperatures. Demà ja dèiem que notarem algun grauet més, però entre dilluns i sobretot dimarts la calor es torna a intensificar i pot ser que recuperem les nits tòrrides al centre de Barcelona i de nou de més mal dormir en general a la costa, però bé, aquestes últimes nits doncs més d'un segur que ha recuperat ja no el llençolet a la costa, sinó la flassadeta potser en zones
1: fins
8: a l'interior.
1: Tot,
8: sí.
1: pot ser.
8: Hem tingut aquestes dues darreres nits, algunes glaçades fins i tot a les valls pirinenques, avui ja no ha passat, però bé, en tot cas, encara convé abrigar-se una mica a la sortida de casa, si encara no ho heu fet, però al migdia, doncs això, màniga curta, però tampoc amb calor exagerada. Ah, algun ruixadeig a la tarda, Entre l'Ola, el Vermut i mitja tarda, entre l'Alt i el Baix Penedès, Garraf, sud de l'Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, pot aparèixer algun xàfec, poca cosa, en alguns casos tot just alguna gotellada.
1: Gràcies, Abel.
8: De res.
1: Ens han donat els senyals horaris de 8:45 del matí i al respecte d'aquest 11 de setembre, clar, l'altra gran mirada és, evidentment, als Estats Units. Ahir feia exactament 25 anys del dia que va canviar la història recent del país i en bona part també la del món. Els atemptats de les Torres Bessones que van deixar gairebé 3.000 morts, que van canviar la manera d'entendre la seguretat i la política exterior americana i que van obrir la guerra anomenada guerra contra el terror. Van deixar, de fet, una ferida que un quart de segle després continua present. Nova York va tornar a ser l'epicentre dels homenatges. A la zona zero hi havia tots els expresidents nord-americans vius, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Tots, menys l'actual president Donald Trump, que va preferir commemorar l'11S des del Pentàgon, un dels punts on va caure un dels avions ara fa 25 anys, i va aprofitar una data tan simbòlica per justificar la guerra contra l'Iran.
9: Names a quarter of a century ago, we will never...
10: Són noms d'ara fa un quart de segle que no oblidarem mai. Per això lluitem avui. No tenim opció. Només hi pot haver victòria. Lluitem amb força. Lluitem per guanyar.
9: We don't have a choice. There can only be victory. Trump. We fight hard, we fight to win.
1: Trump, que convertia així aquest acte de record en un míting polític a les portes de les eleccions de mig mandat que són al novembre. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
11: Bon dia. Trump no va voler compartir el protagonisme amb els seus predecessors i l'alcalde Mamdani a Nova York i va optar per segon any consecutiu per absentar-se de l'acte principal. Va presidir una cerimònia des del Pentàgon en record a les víctimes de l'11 de setembre per l'avió que es va estavellar contra l'edifici una hora més tard que l'atac contra les Torres Bessones. El republicà va aprofitar gran part del seu discurs per justificar el conflicte a l'Iran i va assenyalar que la guerra contra el terror que va començar fa 25 anys continua avui vigent a l'Orient Mitjà.
9: Ensure the world's number one.
10: La República Islàmica de l'Iran és el principal patrocinador del terrorisme al món i us garanteixo que no tindran mai de la vida cap arma nuclear.
11: El president, acompanyat de la primera dama Melania Trump, va parlar després dels discursos del cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i del cap de l'Estat Major Conjunt, Dan Kane, també plens de referències a l'Iran. Quan falten menys de 2 mesos per les eleccions de mig mandat, la Casa Blanca aprofita qualsevol ocasió, inclòs un homenatge a les víctimes, per justificar una guerra que ja fa mig any que s'allarga sense un final clar a la vista.
1: Gràcies. Des de Washington, Javier, i a Nova York, mentrestant, la imatge era radicalment diferent, la del record de les víctimes de l'11S i la d'una ciutat que 25 anys després va tornar a aturar-se a la zona zero. Aquest va ser un acte solemne on es van llegir un per un els noms dels gairebé 3.000 morts d'aquell dia del World Trade Center. Una commemoració, com dèiem, amb tots els expresidents nord-americans vius, excepte Trump, les famílies de les víctimes, i aquest any també, molt simbòlic aquest punt, amb Zoran Mamdani, el primer alcalde musulmà de Nova York. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
12: Bon dia. Més desplegament policial, més convidats d'alt nivell i més cobertura mediàtica. El 25è aniversari dels atemptats contra les Torres Bessones es va convertir en un acte massiu d'unitat de país i de record a les víctimes. L'atenció es va centrar en la tradicional lectura dels noms dels prop de 3.000 desapareguts, però l'atenció política dels últims dies feia mirar amb lupa tots els moviments. És el cas de l'encaixada de mans de l'actual alcalde Zoran Mamdani amb l'exalcalde Rudolf Giuliani, qui fa només uns dies l'havia comparat amb amb un dels terroristes de l'11S i li havia demanat que no es presentés a l'acte. Mamdani també va intercanviar unes paraules amb els exalcaldes Michael Bloomberg i Bill de Blasio. La trobada va tenir lloc la mateixa setmana que l'alcaldia publiqués 170.000 pàgines de documents que confirmen la toxicitat de la pols dels atemptats guardats durant dècades en caixes municipals sense fer-se públics. El record de la tragèdia es va estendre al llarg del dia en molts parcs de bombers, el cos de rescat amb més víctimes dels atemptats.
1: Doncs aquesta tensió que es vivia entre Zoran Mamdani i Rudolf Giuliani, que era l'alcalde llavors, ara fa 25 anys, de Nova York, i Mamdani, l'actual alcalde, que a més és musulmà, de la ciutat de Nova York. Un dels moments més emotius de la celebració va ser quan un dels grans violoncel·listes del món, Yo-Yo Ma, que és d'origen xinès, de pares xinesos, però nascut a París, però vaja, veí de Nova York des de la infància, va interpretar una cançó absolutament simbòlica a Nova York, convertida en un símbol de la pau, per homenatjar les víctimes de l'11 de setembre davant de la zona 0, que és evidentment el cant dels ocells de Pau Casals.

0: Aquest és Yo-Yo Ma, un dels grans violoncel·listes del món, interpretant a Pau Casals al mig de la zona zero. Això que sentíeu de fons són aquestes cascades d'aigua en què s'han convertit els forats que va deixar la destrossa de les Torres Bessones. Per cert, coincidint amb aquest 25 aniversari, i al vespre la CIA desclassificava 71 documents sobre l'11S. És la publicació més gran que ha fet mai l'agència sobre els atemptats. Informes que van enviar a la Casa Blanca entre l'any 98 i el 2001 durant les presidències de Clinton i de Bush. Els documents mostren que la CIA havia advertit repetidament del risc que Al-Qaeda ataqués als Estats Units. Un dels informes més cridaners és, per exemple, del setembre del 98, 3 anys abans de l'11S, que alertava que el grup podria acabar estavellant un avió carregat d'explosius contra una ciutat nord-americana. Mesos després, un altre document ja parlava de segrestos d'avions. Tot i això, els serveis d'intel·ligència no van arribar a saber què preparava exactament Al-Qaeda, ni la magnitud de l'atac. Precisament avui al Via Lliure parlarem cap a la una amb un home que podia haver canviat la història de l'11 de setembre, així s'ho ha quedat també en la seva memòria. És Marc Rossini. Va ser agent de l'FBI, destinat a la CIA. Més d'un any abans dels atemptats va tenir a les mans una informació clau sobre un dels futurs segrestadors dels avions, de fet de l'avió que va acabar al Pentàgon. Va intentar compartir-la amb l'FBI i la CIA li ho va impedir. Avui al Via Lliure parlarem amb ell de què va passar a les portes de l'11 de setembre del 2001. 8:37 minuts, i aquest cap de setmana un altre dels focus informatius d'interès passa per Madrid, perquè des de fa unes hores ja està en marxa el Gran Premi de Fórmula 1, el primer que s'hi celebra. Avui serà la segona jornada amb la sessió d'entrenaments i la classificació per configurar la graella de sortida de la cursa de demà. El Gran Premi de Madrid, que porta cua des de fa mesos, però ara es constaten totes les crítiques que ha rebut, especialment dels veïns, que posen el crit al cel pels mals de cap que els està suposant. És un circuit, com sabeu, semiurbà, de 5 quilòmetres i 400 metres, traçat que passa pel recinte firal d'IFEMA, molt a prop de zones residencials, com Valdebebas, on una part dels veïns s'oposa obertament a la Fórmula 1, i no només pel soroll i les molèsties, també per com aquest model de negoci amenaça de transformar el barri, per tant, la vida dels que hi viuen. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
1: Bon dia, sí, perquè hi ha una part important dels veïns que no compra el discurs oficial que promet beneficis per tothom, per la restauració, l'hostaleria, el turisme i, segons Ayuso, sense cost pel contribuent. Constantino Blanco és portaveu d'Stop Fórmula 1 Madrid.
2: Ciertas viviendas han sido inhabitables y el resto del barrio pues ha estado sufriendo un ruido súper molesto. Y bueno, ahora ya esta tarde yo me voy del barrio porque no aguanto más.
1: I no és només el soroll dels cotxes. Les obres per muntar i desmuntar el circuit semiurbà són uns 5 mesos de treball.
2: Repulsa absoluta de semejante monstruo que se lleva 400 millones, 6.000 vecinos expulsados porque hace que nuestras viviendas y nuestro barrio deje de ser ni vivienda ni barrio. Todo un desastre económico, social y ecológico.
1: Fins ara, l'Ajuntament de Madrid i el govern d'Ayuso han desestimat les queixes dels veïns. Les consideren polititzades i fora de lloc, però la protesta continua. Avui i demà hi ha convocades més mobilitzacions.
0: Gràcies, Roger. Doncs bé, aquesta tarda hi haurà la primera concentració contra la Fórmula 1, com deia, l'entorn del circuit, els veïns que tornaran a protestar demà al migdia en el moment àlgid del Gran Premi. Això pel que fa a fora del circuit. Però avui, si fem un cop d'ull a la premsa, especialment l'esportiva, hi ha un cert consens en una cosa, que és que el traçat de Madrid és espectacular, però especialment perillós. A Mundo Deportivo, per exemple, pronostiquen una classificació literalment caòtica per la probabilitat d'accidents i el descriuen com un circuit d'enorme dificultat tècnica. A la portada del Mundo, per exemple, ho comparen amb el circuit urbà de Mònaco i un pilot diu que a Madrid encara tenen menys marge. L'ABC, que titula directament Els murs són un perill a Madrid. Madrid és així com es diu el circuit de Madrid. En l'apartat esportiu, Kimi Antonelli va dominar ahir la segona sessió de lliures per davant de Leclerc i de Hamilton. Doncs bé, tot i les protestes contra el Gran Premi, Isabel Díaz Ayuso treu pit i diu que serà un èxit. De fet, la presidenta de Madrid ho aprofita per desviar l'atenció de les polèmiques que hi ha al seu voltant. Ahir, per exemple, va dedicar-li bona part del seu discurs al debat sobre l'estat de la regió al Parlament de Madrid.
3: Quienes sí quieren a Madrid, los niños, los aficionados al mundo del deporte, del motor, aquellos que quieran a España hoy están de enhorabuena. Por eso, no solo este gran premio es para todos los españoles, es para todos aquellos que quieran una sociedad mejor, un mundo de prosperidad.
0: L'oposició, en canvi, li retreu a Ayuso que el Gran Premi sigui l'únic gran projecte de la comunitat. La crítica és de la portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot.
4: Su proyecto estrella para la región, sin embargo, donde la mitad de los trabajadores ganan menos de 1.500 euros al mes, es un gran premio de la Fórmula 1. La entrada en grada más barata cuesta 700 euros. Las experiencias VIP se venden a 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Las prioridades están claras.
0: I també li qüestionen els números. Más Madrid calcula que el cost públic de la Fórmula 1 és de vora 500 milions d'euros, cosa que contradiu la versió oficial que la Fórmula 1 no implica ni un euro de despesa per les administracions públiques de Madrid. Més enllà de la Fórmula 1, ahir de nou va ser protagonista el col·laborat de l'Àtic que la Comunitat de Madrid va comprar-li a Ayuso i que ara té en venda. La presidenta de Madrid denuncia una campanya de persecució personal i carrega contra Pedro Sánchez, el qual acusa de mentir sobre aquest àtic.
5: Mentiroso, señor Sánchez, porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
0: Des de l'oposició exigeixen a Ayuso que presenti els documents de la compra-venda de l'àtic i vaticinen que l'escàndol acabarà amb la seva carrera política. Quatre minuts i seran tres quarts de nou del matí i en la política espanyola, més enllà de l'àtic d'Ayuso, i ara sentíem les crítiques de la presidenta de Madrid cap a Pedro Sánchez, el govern espanyol el que està preocupat especialment i essencialment és amb la crisi migratòria de Ceuta, que encara el manté contra les cordes. Això mentre continuen les acusacions de menors retornats al Marroc de forma irregular. Tot plegat, ho llegim avui al País, preocupa i molt dins el PSOE, que creuen que la gestió de la crisi tindrà gran impacte electoral. I no només això, sinó que també creix el patiment dins el partit per un possible avançament electoral. Però anem a pams. En les últimes hores, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha escalat la polèmica dient que des de la Moncloa se'l van treure del damunt quan intentava alertar dies abans de l'entrada massiva de migrants pel 30 i 31 de juliol. Vivas diu que l'equip de Pedro Sánchez li va dir textualment que no truqués més i el van derivar cap al gabinet del president. Ara bé, des del govern espanyol neguen la versió i diuen que les dades que aportava el president de Ceuta no eren diferents a la situació que es va viure i s'ha viscut a d'altres estius. Més enllà d'aquesta polèmica, i al matí la mala gestió de la crisi humanitària de Ceuta també va provocar la primera dimissió política. Va ser el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta qui va presentar la dimissió, assenyalat per no haver transmès informacions del CNI que parlaven d'aquesta entrada de migrants. Ara bé, en una carta, després de la dimitir, va dir que ell sí que va transmetre al seu cap aquesta informació, que la va rebre i la va transmetre, i que hi hauria informes que demostrarien que es van enviar avisos també als ministeris. Tot i això, de moment és la seva paraula contra la de tot el govern espanyol, que apunta en la direcció contrària. Per la seva banda, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, diu que no va ser informat de res i que va ser ell qui li va exigir la dimissió al seu cap de gabinet. Detalls des de Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
6: Bon dia. Vivas diu que va trucar el 27 de juliol a Moncloa advertint de l'augment de la pressió migratòria a Ceuta, però el govern espanyol va restar importància als avisos, fins al punt que el van despatxar de pressa i li van demanar que no els truqués més. Aquesta és la versió del president de la ciutat.
7: Llamamos a Moncloa, como persistíamos también, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
6: Tot plegat quan la crisi s'ha cobrat la primera víctima política 44 dies després de l'entrada massiva. La mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta ha plegat. És Gonzalo Sanz, que tenia informació del CNI que suposadament no va transmetre al delegat. Però Vivas considera que Sanz és un cap de turc i que hauria d'haver-hi més dimissions.
8: Deja al gobierno en muy mal lugar. Las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno.
6: Sanz plega defensant la seva versió, diu que sí que va traslladar l'avís del CNI al seu cap.
0: Mentrestant, Adrià, el comunicat del Marroc sobre la crisi de Ceuta tampoc tanca la polèmica. Rabat s'ha desmarcat dels fets, però la seva versió no convenç ni l'oposició ni el govern espanyol. El PP parla directament d'una mentida que es fa cada cop més gran i Sumar, soci de Pedro Sánchez, també en qüestiona el relat des de Rabat, Adrià.
6: El comunicat del Marroc ha obert encara més interrogants. Els populars reclamen saber què en pensa el govern espanyol de la versió de Rabat. Juan Bravo acusa Pedro Sánchez de ser massa tou amb el Marroc.
9: Una declaració de Marruecos. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla, de rodillas ante Marruecos. Y tiene que salir el presidente Feijóo a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles.
6: Sumar tampoc dona credibilitat a la versió de Rabat. A Onda Cero, la ministra Mònica García assenyala el Marroc com a responsable.
10: Por activa o por pasiva, por acción u omisión, Marruecos hizo o no hizo en función de su responsabilidad. Y en esa responsabilidad, bueno, pues tenía la llave de la puerta y o la ha abierto o la ha dejado abierta.
6: García també critica que la protecció de la frontera entre la Unió Europea Metall Àfrica estigui en mans del Marroc.
0: Gràcies, Adrià. I més enllà del vessant polític, sobre el terreny, ho dèiem ara fa un instant, creixen les veus que diuen que l'exèrcit espanyol hauria expulsat il·legalment menors d'edat al Marroc sense aplicar-los al procediment legal. Ho expliquen adolescents afectats al diari Opuna.es. Els menors diuen que els van detenir uns militars mentre vigilaven la ciutat autònoma i després la mateixa Guàrdia Civil els va entregar forçosament al Marroc. El Ministeri de l'Interior ho nega rotundament i diu que si la policia ha fet alguna cosa il·legal, ho investigaran. Mentrestant, a les últimes hores hem sabut també que la Guàrdia Civil va detenir dijous a Ceuta un home condemnat per terrorisme jihadista i amb prohibició d'entrar a Espanya. El van localitzar juntament amb el seu germà en un dels controls que s'ha activat a la ciutat autònoma. Un cop detingut, se'l va traslladar a les dependències de la policia espanyola per poder-lo també tornar al Marroc. Això quan la Fiscalia sí que confirma que des de l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol ja hi ha hagut més de 30 agressions sexuals contra dones migrants. En un comunicat enviat ahir, el Ministeri Públic destaca més que el 40% de les víctimes són menors. Tot i que no dona xifres exactes, això serien 12 noies migrants agredides sexualment a Ceuta. I encara allà, un parell de punts més, en les últimes hores han arribat imatges d'incendis a les barraques on estan allotjats els migrants que van arribar a l'estat a finals de juliol. Va passar la nit de dijous a divendres. S'haurien calcinat fins a 42 barraques. També 8 vehicles i 4 contenidors a la zona. Les imatges arriben quan justament avui llegim al Mundo que el Ministeri de l'Interior ha elevat el nivell de protecció al port de Ceuta, que és on hi ha el campament que acull un miler de migrants. La mesura suposa separar la zona humanitària de l'espai del port on desembarquen passatgers, una decisió que arriba segons el diari després que s'han produït diversos incidents en aquest punt. I un parell més de punts en plana política. Ha crescut també en les últimes hores la tensió i la polèmica a Televisió Espanyola per la primera entrevista del curs polític a Pedro Sánchez dimecres passat en un espai, i aquí és la queixa dels treballadors de Televisió Espanyola, produït per personal extern, per productora. Centenars de treballadors es van concentrar ja a les seus de la cadena per denunciar les ingerències de la direcció als serveis informatius. I a les cròniques del telediari, els espais d'esports i el temps van anar sense signar. El Consell d'Informatius denuncia aquesta decisió d'externalitzar l'entrevista a Sánchez en un context de falta de recursos i personal propi. I un apunt més en plana política. A Madrid, Irene Montero oficialitzarà avui la seva candidatura a les eleccions espanyoles amb Podem. Enmig dels dubtes sobre com s'acaba configurant l'espai que hi ha a l'esquerra del PSOE, amb la proposta d'unió que fa Gabriel Rufián, Montero, que és secretària i eurodiputada de Podem, tira pel dret i fa avui la presentació de la seva candidatura a Madrid. Sota el lema Pau, Casa, Feina, l'exministre d'Igualtat plantejarà els seus eixos. Per exemple, la regulació de l'habitatge, la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i un salari mínim de 1.800 euros. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, tot plegat en una setmana en què la intel·ligència artificial no ha parat de donar titulars. Avui en parlarem amb Geni Roca d'aquí una estona al programa. Dimecres, sabeu que un investigador d'Anthropic, els creadors de Claude, va decidir plegar alertant que aquesta tecnologia podria arribar a posar en risc la humanitat. I ara és el mateix Sam Altman qui admet que potser cal abaixar el ritme. Segons publica Bloomberg, el màxim responsable d'OpenAI ha dit als treballadors que estarien disposats a frenar el desenvolupament dels models més avançats, però que la idea seria fer-ho de manera coordinada amb altres empreses. És a dir, frenar, però no quedar-se sols mentre la resta avança. Ahir s'hi van afegir també 24 guanyadors de la medalla Fields, un dels grans premis de les matemàtiques que van posar el crit al cel precisament sobre les presses de les empreses d'IA per demostrar de què són capaços els seus models. Diuen que aquesta cursa per arribar cada cop més lluny fa que moltes vegades els resultats es facin públics abans d'haver-los revisat. De tot plegat, com dèiem, en parlarem avui a les 12 amb l'expert i president d'Accent Obert, Gené Roca, col·laborador des de fa gairebé 20 anys d'aquest programa. Mentrestant, ja tenim exemples d'aquesta tecnologia aplicada directament a la guerra. Anthropic diu que un grup vinculat a l'Iran va fer servir Claude per rastrejar vaixells de guerra nord-americans, és a dir, tecnologia americana utilitzada per l'Iran per rastrejar els militars nord-americans. Al Iemen també els Houthis, aliats de Teheran, l'haurien utilitzat també, Claude, per desenvolupar programari per míssils, drons armats i bombes. I a tot això, per cert, encara en aquesta zona de món, en plena escalada de la guerra entre Estats Units i l'Iran, ahir l'Aràbia Saudita va decidir tancar l'oleoducte que li permet esquivar l'estret d'Hormuz després d'un atac amb drons llançat des de l'Iraq. I també hem sabut a les últimes hores que els Houthis han ocupat una illa estratègica de l'entrada de Bab el-Mandab, un altre pas transcendent cap al Mar Roig i al Canal de Suez. Tot plegat ha tornat a disparar el preu del petroli. Ahir el Brent va arribar als $110 al barril.
11: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
12: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
13: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
14: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
15: ¿Por qué me hace esto?
13: Porque eres un monstruo.
15: Y si el monstruo eres tú.
14: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
16: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 8 minuts i seran les 9 del matí i encara en plan internacional estem pendents també del descarrilament d'un tren aquesta nit passada al nord de França, a la regió de Normandia. De moment ha deixat 44 ferits. Les autoritats de França i l'operador ferroviari, l'SNCF, han informat que un dels afectats, una noia de 18 anys, es troba en estat crític i ha hagut de ser evacuada en helicòpter, Mireia Garolera.
19: L'accident ha passat a 8:15 del vespre quan el tren que feia la ruta Rouen i Caen ha xocat contra un objecte no identificat que hi havia sobre la via i acabat descarrilat. A l'interior dels vagons viatjaven 180 passatgers. El ministre de Transports francès, Philippe Tabarot, ha explicat a través d'un missatge a les xarxes que s'han desplegat 140 bombers per atendre els ferits i evacuar els més greus. Per la seva banda, l'operador ferroviari assegura que ja ha iniciat una investigació per determinar la causa de l'accident.
0: I a Noruega, la princesa Astrid ha mort a l'edat de 94 anys, només dos dies després del funeral del seu germà, el rei Harald V. La princesa, de fet, va assistir dimecres al funeral i aquesta, per tant, ha estat la seva darrera aparició pública, Mariona Martínez.
20: Astrid va assumir amb només 22 anys el paper de primera dama de Noruega després de la mort de la seva mare. Durant 14 anys va representar la família reial en actes oficials i visites d'estat i va continuar fent-ho fins als últims anys de la seva vida. El nou rei, Håkon VIII, ha lamentat profundament la seva mort i ha destacat especialment la seva dedicació a les persones més vulnerables.
0: 6 minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, en plana de successos a casa nostra, Manresa, continua la investigació per l'assassinat de Carles Vilajosana a mans d'un grup de nois menors d'edat. Segons llegim al periòdico Avui, diversos testimonis haurien explicat i corroborat a la policia que la víctima i els seus amics van intentar evitar la baralla amb els detinguts fins l'últim moment, fins que va ser absolutament inevitable.
19: Segons aquestes fonts, el primer atac dels menors es va produir directament per l'esquena. Els arrestats haurien llançat una ampolla als adults que no van entendre per quin motiu els nois es comportaven d'aquella manera i els van demanar explicacions. L'enfrontament verbal es va anar allargant i en un moment determinat, quan Vilajosana estava d'esquena, un dels nois hauria tret una navalla que portava amagada i la va clavar a la víctima. En aquell moment, la batussa va acabar sobtadament.
0: I mentrestant a Calella, la policia ha detingut el cap d'una macroestafa immobiliària que estava amagat a l'armari de la cuina de la seva mare. Es diu Carlos García Roldán i estava condemnat a gairebé 15 anys per orquestrar l'estafa més gran de les Balears. De fet, va fugir de Mallorca fa 9 mesos amb un ordre de cerca i captura i ara l'han detingut al Maresme.
19: Al desembre del 2025, l'Audiència Provincial de Palma va condemnar a aquest empresari a 14 anys i 9 mesos de presó per estafa, pertinença, grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals en relació amb una macroestafa immobiliària. La sentència el considerava culpable d'estafar més de 3 milions d'euros a 240 persones que havien comprat un habitatge que mai els va entregar. Poc després de la publicació de la sentència, García Roldán va desaparèixer. Fins aquest dijous, que la policia el va trobar amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina de casa de la seva mare. Ara l'acusat ja ingressat a la presó.
0: 5 minuts i seran les 9 del matí i en l'àmbit social, atenció que els metges han posat també data a l'anunciada vaga indefinida. Arrencarà el dimecres dia 28 d'octubre. Ho han consensuat sindicats de tot l'estat espanyol en protesta contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc aprovat al govern d'Espanya. Els convocants reclamen una regulació exclusiva pels metges al marge de la resta de personal sanitari. Si això no es negocia abans d'aquesta data límit, el dia 28 d'octubre, s'emprendrà una aturada sine die. 4 minuts i les 9, i atenció a aquesta troballa històrica sonora de l'època de la Guerra Civil Espanyola. Ràdio Associació de Catalunya ha aconseguit recuperar i digitalitzar 2 discos enregistrats en ple conflicte. L'entitat, de fet, parla de troballa excepcional perquè el bàndol feixista va destruir tot l'arxiu de la ràdio en català més important a la Segona República quan va entrar a Barcelona. El que sentim ara mateix, aquesta música, forma part de 2 discos de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Associació, que va ser qui va enregistrar l'àudio original de l'any 1938. Tot i que és evident que estan en molt mal estat, s'han pogut recuperar fragments musicals i un discurs polític de l'època de lluita contra el feixisme. Atenció, l'àudio original, en castellà, és de Viviano Fernández Osorio i Tafall, alt comissari de l'Exèrcit de Terra de la República.
2: Con vuestra convicción de ciudadanos en plenitud de derecho, lo que nos estimula a pelear para inclinar en favor de la democracia el combate que esta mantiene contra el fascismo en varios sectores del globo.
0: En aquell moment, el bàndol feixista ja controlava bona part de l'estat espanyol i només resistia a Catalunya, Madrid i una zona del sud-est de la península. Els republicans, ara sentíem a Viviana Fernández Osorio, continuaven amb la lluita, però.
2: Me dijo, seguro de hallar la colaboración decidida y entusiasta de los hombres que han hecho memorable la defensa de Madrid y de Cataluña y la pujante resistencia que anuncia el comienzo de mejores días en todo el territorio nacional.
0: Aquests discos increïbles, un gran valor històric, els ha trobat la família de Joan Pic i Santa Susana, que era el director de Ràdio Associació en aquella època. I a la Plana Cultural l'obrim amb el Festival de Venècia perquè després de 2 setmanes de cinema, avui a la nit es fa públic el palmarès. O bé, més que a la nit, al vespre. A les 7 coneixerem el nom de la pel·lícula que s'endú el Lleó d'Or. Entre les candidates a més números hi ha Naza, la producció que més petjada ha deixat entre el públic del certamen. Un documental sobre els bombardejos a Gaza que dirigeixen Yuval Abraham i Rachel Sor, guanyadors de l'Oscar per Nou Aderland, que dijous es van endur l'ovació més llarga de la història del certamen en 24 minuts i mig. Però al marge de Naza, 2 dels noms més aplaudits d'aquesta edició han estat Penélope Cruz i Javier Bardem per les interpretacions a Bunker, la nova pel·lícula del francès Florian Zeller. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
21: Sí, bon dia. Una de les parelles més icòniques del cinema ha tornat a portar la seva química a la gran pantalla. Penélope Cruz i Javier Bardem han signat 2 de les interpretacions més celebrades del festival. Ella, de fet, és una de les grans favorites al premi a millor actriu. Bardem, en canvi, ho té més difícil. Entre els actors, Robert Pattinson torna a brillar a Primetime, mentre que el veterà John Malkovich ha entrat de ple a la cursa pels Oscars amb el seu paper a Wild Horse 9. La comèdia negra de Martin McDonagh és, de fet, una de les pel·lícules que més han convençut tant al públic com a la crítica. Ara bé, Venècia acostuma a reservar-se alguna sorpresa i no sempre mira cap a Hollywood. Entre les pel·lícules que han anat guanyant pes aquests últims dies hi ha la sud-coreana Possible Love, de Lee Chang-dong, o Look Back, l'adaptació del manga que ha dirigit Hirokazu Koreeda. I costa d'imaginar un palmarès sense cinema italià. La que arriba més ben posicionada és Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, que a més té participació catalana.
0: Gràcies, Adrià, ho seguirem tot plegat, però aquesta nit l'estrella de la catifa vermella ha estat l'actor Russell Crowe. Protagonista, com sabeu, de Gladiator, ha presentat What Love Builds, un documental autobiogràfic sobre la seva història d'amor amb la música. De fet, el novozelandès diu que bona part de l'actor, que és avui, neix precisament de l'experiència musical als escenaris.
22: Everything that I do
1: Tot el que faig com a actor de cinema està marcat pel fet que sé com portar un públic en directe. Encara que no siguin a la sala, sempre tinc present què està entenent l'espectador. I això em ve directament del rock and roll i del teatre.
3: Purely comes from coming out of rock and roll and coming out of theater.
0: I un últim apunt de Venècia, i és que Elon Musk ha de mirar-s'ho, en fi, mirar de reull, perquè aquests dies el Lido s'hi ha presentat un documental sobre el costat més fosc de la seva vida. El magnat, això sí, es va afanyar a acusar els creadors de la cinta de mentir deliberadament. I en plana musical, atenció, perquè avui a París, després de 6 anys, torna als escenaris Céline Dion. La seva última gran actuació en públic va ser a l'obertura dels Jocs Olímpics de París a finals de juliol del 24 i l'última gira el 2020, abans de la pandèmia. I és que la cantant, 58 anys, pateix des de fa 4 anys una malaltia estranya sense tractament que es diu síndrome de la persona rígida. Ara, però, torna als escenaris, 16 concerts, setembre i octubre i 10 més al mes de maig. Tots els concerts, en aquest cas, però, seran a París. L'escenari escollit és el Plenitude Arena, el recinte cobert més gran d'Europa, on hi caben 45.000 persones. Però tornant a casa nostra musicalment parlant, avui aterra la sala Razzmatazz, una altra icona mundial que gairebé mai fa concerts en solitari, és el guitarrista dels Stones, Ronnie Wood. Come on, show me, baby, show. Wood, que portarà una convidada especial que tot apunta que serà la cantant irlandesa Imelda May, que ja el va acompanyar al concert de Londres. Per tant, aquesta nit, Ronnie Wood a Razzmatazz. Una altra gran cita d'avui a l'estadi Lluís Companys, en aquest cas la proposta dirigida als fans del K-pop amb l'actuació de grups, a veure com ho diem això, Enifen, Enmix i Atis. De fet, en total seran 7 bandes que actuen sota el paraigües del Music Bank World Tour, que és el festival més gran del món construït al voltant del gènere. I parlant de festivals, aquest cap de setmana a Sant Boi s'hi celebra l'Altaveu i avui qui passa és el mític grup de l'escena índia espanyola, Senyor Chinarro. En aquest cas actuaran a l'escenari Jardins de l'Ateneu de Sant Boi. I marxem cap a comarques de Girona, el festival Portal Blau a l'Escala, el cap de cartell és l'Ecoc. El cantautor Enric Mont, que presentarà en directe el seu segon disc, Sucre. I un altre cantautor, Roger Mas, avui és el plat fort del Festival de les Arts i la Cultura Rural Festi Mariu a l'Alt Urgell. I per això hi ha un gos que està odolant. I encara en Terres de Lleida, els caps de cartell del Festival Talarn Music Experience són l'Ax en Busto. I tancarem a Tarragona, a la Sala 0, avui hi toquen Brighton 64. La mítica banda de Barcelona, que està de gira de comiat presentant el seu últim disc, Se traspassa.

0: Les 9 i 3 minuts, va, anem amb els esports. Pau Nastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Més enllà del Gran Premi de Fórmula 1 que aquest cap de setmana es disputa a Madrid, que ja n'hem parlat, ja ha arrencat la cinquena jornada de Lliga de Futbol. Avui es juguen dos partits destacats. L'Espanyol, que juga contra l'Osasuna a un quart de cinc de la tarda, i a les 9 el Real Madrid-Rayo Vallecano.
1: Sí, tots dos partits a RAC1. Sobre el Madrid, Mourinho ha justificat a la prèvia els xiulets que va rebre Vinícius per part de la seva afició dimarts contra l'Inter de Milà a la Champions. El tècnic portuguès ho interpreta com una mostra de les expectatives que l'afició madridista té en Vinícius.
2: En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tienes un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí en los últimos años. És un árbol que té mucho fruto.
1: Els blancs tornen a la Lliga, recordem, després de la derrota al camp del Betis, i començaran a jugar 3 punts per sota del Barça. Avui recuperen Asensio, Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler, i ja només tenen les baixes de Militao, Rodrigo i Mendy. El tècnic portuguès ha deixat entreveure a la prèvia que hi haurà rotacions. El Rayo, per la seva banda, és 14è amb 4 punts. Per cert, que Kylian Mbappé continua amb la seva campanya particular per guanyar la pilota d'or. En declaracions a l'equip ha dit que cap jugador va ser millor que ell la temporada passada. Això pel que fa al Madrid. Abans, a un quart de cinc, Osasuna Espanyol. Els blanquiblaus han sumat 4 punts fins ara i encadenen 3 partits sense guanyar. Manolo González s'ha endut 25 futbolistes cap a Pamplona, sense Gorosabel, Puado ni Quique García. L'equip navarrès acumula 7 punts i l'entrena un ex-tècnic perico, el tarragoní Luis Miguel Ramis.
0: En el dia que avui, Pau, es juguen 2 partits més.
1: Sí, a les 2 Racing Alavés. Si guanyen els bascos es convertiran en líders momentanis, i a 2:15 es disputarà l'Atlètic de Bilbao Elche. Ahir es va jugar al Sevilla 1, València 0. El València és cué amb només un punt. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de visitar el Llevant. Demà, a 4:15, a les 12 del migdia, compareixerà Hansi Flick. Ahir l'equip va tornar a la feina amb tota la plantilla, també amb Eric, disponible després de perdre's el duel de Champions, i amb Visibu. Per cert, que el club va oficialitzar la renovació de Hamza Belkarim fins al 2030. La seva clàusula de rescisió passa de 15 a 150 milions d'euros.
0: I pel que fa a la Lliga Femenina, avui juguen Barça i Espanyol, també.
1: L'equip blanc i blau visita l'Atlètic Club a les 12 del migdia, mentre que el Barça rep a les 7 l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip matalassé hi ha Jenny Hermoso, que ha tornat a Madrid, tot i que encara no ha disputat cap minut. Ahir el Madrid va derrotar el Depor a 0-2. I qui també juga avui és el Girona, la segona divisió masculina, que rep el Castelló a 6:45. El Castelló és l'actual líder. Justin, Unai i Porto són les baixes de l'equip de Quique Álvarez, que encadena 2 victòries consecutives. S'espera una altra bona entrada a Montilivi en un duel que també viurem a RAC1.
0: I en bàsquet, el Lleida i el Barça juguen demà al migdia a la final de la Lliga Catalana.
1: Els lleidatans ja estaven classificats i els blaugrana ho van fer ahir a la nit gràcies a la victòria contra el Manresa, 77-90. Agustí Noval valorava la classificació per la final en declaracions a RAC1.
3: El equipo necesitaba un cambio de energía. Entré a darle dinámica, a cambiar un poco el partido, lo logré. Así que nada, primero contento por la victoria y segundo por poder ayudar al equipo. Toca Lleida el domingo, a descansar mañana y bueno, a ver si podemos ganar la final y llevarnos el título.
1: La final demà al migdia a Tarragona i en directe a RAC1. Avui la selecció espanyola juga a la semifinal del Mundial Femení a les 8 del vespre contra els Estats Units.
0: I ahir a la vuelta, Enric Mas, que té més a prop la victòria de la general.
1: Sí, es va defensar bé ahir en l'ascens a Penyes Blanques a Màlaga i avui vol deixar el títol a tocar. La d'avui és la penúltima etapa, la darrera de muntanya per la província de Granada, amb 5.000 metres de desnivell positiu i 5 ports, l'últim el Collado de l'Alguacil de categoria especial. Enric Mas, que té 1 minut i 37 segons de marxa sobre Primo Roglic i 3 minuts sobre Félix Gall.
0: Pai, alguna altra cosa, Pau?
1: Que ja tenim de final definida de l'Open dels Estats Units. La jugarà en Ben Shelton, que s'ha desfet de Tiafoe, i al davant tindrà a Zverev, que al seu torn ha eliminat a Kachanov. A la final femenina, avui a partir de les 10 de la nit, juguen Sabalenka i Rybakina. Per altra banda, ja han arrencat les lligues a Sobal i de futbol sala. En vol 2 victòries catalanes, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34, i en futbol sala, derrota del Catgas Santa Coloma 2-4 contra el Palma. Avui el Barça juga a Valdepeñas a 6:45 de la tarda. I en motor, a banda de la Fórmula 1, també som en cap de setmana de Gran Premi, en aquest cas de San Marino, i el més ràpid va ser Marco Bezzecchi per davant de Marc i Àlex Márquez. Avui a les 3, la cursa sprint.
0: Gràcies, Pau, fins ara.
1: Fins ara.
4: RAC 1. La casa de muñecas de Gaby arriba a Anac Blau.
5: Els dies 25, 26 i 27 de setembre no et perdis el show en viu i Meet and Greet per conèixer els teus personatges favorits. Uneix-te a l'app del Club Disfrutoners i entra en els sorteig per accedir-hi. Més informació a anacblau.com. Anac Blau, sempre oberts.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
9: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
10: Tot allò que t'agrada,
9: molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast.
9: Endreçats i a un sol clic.
10: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
20: Més RAC1. Tots som un milió.
21: RAC 1. Tots som 1.
22: Via lliure amb Xavi Bundó.
0: 9 i 10 minuts.

0: signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència. Han de tornar els exiliats i serà el moment d'abordar per fi el conflicte polític.
1: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no.
2: Han empezado a emitir ruidos a las 10 menos 5 de la mañana y a partir de ese momento ciertas viviendas han sido inhabitables.
3: Quarter of a century ago, we will never, ever forget.
4: I aquest és el so de la zona zero de Nova York, en fi, en l'esvorant que van deixar les Torres Bessones. Se sent de fons aquesta cascada d'aigua, que és el que hi ha en l'actualitat. I Yo-Yo Ma, un dels grans xelistes del món, nascut a París, de pares xinesos, però vaja, tota la infància a Nova York, interpretant aquest himne de Pau Casals. En l'aniversari dels 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones. Bé, arrencarem temps de tertúlia amb l'Antonio Baños. Com estàs, Baños?
5: Molt bé, bon dia.
4: T'has posat el plegatín, no?
5: Sí, exacte.
4: I estaves aquí amb el clapés? O sigui
5: sí,
4: que...
5: sí, sí, és una força de la natura, també. I també perquè tu...
4: Sí, no comparable. Hola, Sònia Andols, bon dia.
6: Bon dia.
4: Ben retornada, eh? Ui, que no tens veu, o què?
6: Estic una mica malament del coll.
4: Ai, pobra. No passa res. Haurem de pujar-li el volum del micro, perquè si no... Ivan Guera, com estàs?
7: Bé, amb més veu.
4: Amb més veu. I Joan Bordeus, benvingut, eh? Benvingut. Quan falten 3 minuts per un quart de 10 del matí, de seguida mirarem de trucar al Josep Vila i al Xavier Antic, els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, una mica per fer balanç del que va passar ahir, d'una protesta... Hola, Belcara, bon dia.
8: I bona hora.
4: Ara et pregunto per el temps.
8: Sí,
4: d'una protesta ahir que jo crec que sorprenentment per alguns va millorar xifres de participació respecte als altres anys. Home, tampoc no estem parlant de grans millores, perquè com hem anat veient l'11 de setembre han perdut intensitat, almenys al carrer, però sí que va haver-hi una tímida recuperació que veurem si en els pròxims temps significa alguna cosa. Una cosa que explica també el Joan Bordeus, i he vist a tots els, cronistes del dia, és que hi ha un augment dels joves.
8: Moltíssim, moltíssim.
4: Però sorprenentment, no?, d'alguna manera.
8: Era una cosa que jo primer visualment em va sorprendre. Estem parlant d'una proporció superior a la de gent gran. El clixé aquell del jubilat de l'ANC donant la volta. Però és que vaig parlar, perquè estava allà, a part de com a patriota, sobretot estava com a autònom, havent de fer la crònica pel diari Ara, i vaig haver de... O sigui, i vaig parlar amb ells. I ells mateixos ho deien. Estem parlant de joves... A mi a vegades em diuen jove, jo que tinc 37 anys, sí. Estem parlant de joves de 17 anys.
4: 17 anys,
8: sí,
4: no?
8: Sí, sí,
4: estem parlant d'aquesta... Els que freguen la majoria d'edat.
8: Sí, que jo els hi demanava per les seves memòries vives de l'independentisme. Ah, recordo la meva mare que em va posar a la B baixa. Tenen records prelingüístics, pràcticament, de tot plegat. I ells mateixos deien, el primer, els deia, però compareu-me les que hem viscut. I em deien, hi ha més jovent que mai. I, bueno... O sigui, jo tinc una hipòtesi informal sobre això, que té a veure amb el Barça. És una cosa que considero que aquesta mena de... O sigui, el nou equip del Barça amb aquesta, està en espais de socialització i també unes dinàmiques... Bueno, el noi aquell el que va ser apallissat per la bandera independentista, els que s'hi torna, que és molt important aquella actitud, és el paradigma de cultura jove. I crec que, d'una forma estranya, vull dir... També hi havia molt de lo futbolístic, és una, o sigui, aquesta cultura amb la qual animen el futbol, està aquí en un espai de socialització que té comunicació amb l'independentisme.
4: Vas detectar, però, la tendència política? Perquè, clar, joves independentisme, ara és difícil de definir cap a quin cantó cauen, diguem-ne.
8: Sí, o sigui, hi ha organitzacions... sí que és veritat que va ser una manifestació que l'organització que van aconseguir eliminar, així com l'anterior, la gent d'Aliança Catalana, per exemple, va haver una certa polèmica, va desaparèixer, no hi havia ni un polític. O sigui, en vez de polítics, a la capçalera hi havia tractors. La gent, a l'aplaudímetre va rebentar amb els pagesos tractors que portaven nens, adolescents, al darrere. Comunicativament bastant magistral, he de dir, perquè dues coses que funcionen i una absència absoluta de polítics al llarg de tot el recorregut.
4: Ni tan sols en els discursos, no? D'alguna manera, tampoc no s'apel·lava tant com en altres ocasions a la classe política.
8: Discursos llargs, massa llargs.
4: Bé, això és una vida...
8: Jo dic que es va trobar falta... I Lluís Llach té un carisma que ja, bueno, és un showman i s'ha... Sí, no hi havia gens d'apel·lacions polítiques. El català no para de funcionar, sempre que t'ho deien, una millor sanitat, però en català. Aplaudiment.
4: El pal de palla
8: una millor
4: mica,
8: educació,
4: eh?
8: Però en català.
4: És interessant això, que s'ha convertit com el gran emblema del nou independentisme, és la defensa de la llengua.
8: De fet, quan es van intentar colar consignes institucionals, com ara, per exemple, la unitat, fredor. O sigui, les,

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
4: El que passa és que es prepara l'escenari perquè pugin. Sí. Vull dir que s'aparta un faristol, es posa una protecció fins i tot a sota.
5: I espontanis, i espontanis.
4: Sí, sí.
6: Està molt calibrat. A més, no és el mateix aquest anti-Espanya d'un lloc que també es pot fer des dels sectors de més d'extrema dreta, l'independentisme, que també el fan, però llavors l'acompanyen d'altres consignes molt codificades, com Catalunya catalana, no a la immigració...
4: Sí, sí.
6: En canvi, pots tenir... Però també pots tenir que molt d'esquerres, molt futbolero, molt puta espanyista, copaire, per entendre'ns, cremant aquesta bandera. Llavors, tens unes diferències de to marcades, però i també pots veure la perplexitat del jubilat de l'ANC davant d'aquest canvi. Vol aplaudir-lo, però també
4: no
6: ha estat educat en una cultura de ningú paper terra.
4: Bueno, és molt interessant, bueno, això, perquè s'està transformant i ningú acaba de saber ben bé cap a on és el majoritari.
5: També hi ha una part...
6: Fins aquí el color.
5: també hi ha una part d'aquest jubilat de l'ANC que deia ara... que ja ha marxat directament a Aliança.
4: Uh-huh.
5: O sigui, el grup de gent d'Aliança que hi havia al fossar de les Moreres de l'altre dia era, en molta gran mesura,
7: l'arquetip, sí.
5: L'arquetip del jubilat...
4: De les tietes del procés.
5: De les tietes del procés.
7: Bueno, jo com a tieta del procés... Connectem, tenim una tieta del procés, no? Hola. Jo crec que, per una banda, alguns han anat cap a Aliança o cap a posicions estranyes, però jo crec que també, per molt dels jubilats com jo, de la generació del 17, per dir d'alguna manera, hi ha un alleugiment veure els joves fent el que els hi rota, sense l'organització gigafutista, no?, de tots, ara tots a la dreta, que va estar molt bé llavors, no? Però clar, ja es veu que això és una altra manera. I el del futbol, estic totalment d'acord. Jo recordo al principi del procés, anys 10, 11, 12, hi havia un cert ambient vinculat a Guardiola. De fet, Guardiola comença a sortir als actes de l'ANC i tal, perquè hi havia... Clar, Guardiola, Cuixart, era un altre to, tot, no?
5: No només.
7: Però era un Barça que guanyava net i el món el mirava. Mm. Llavors, el món ens mira, era aquest big mix Barça-Catalunya.
5: Hi havia una teoria, una corrent teòrica a Societat Civil Catalana que era sense Messi no hi hagués hagut el procés.
7: Pues, no, almenys no s'hagués articulat d'una manera tan espontània.
5: Sí. Guanyador.
7: No, totalment d'acord.
5: Que ens aporta Messi als culers.
7: I jo crec que com tot torna, ara tornem, per desgràcia, a una mica la cultura... O sigui, el hype és final dels 70 o mitjans dels 90. És a dir, hi ha feixistes als carrers, cosa que quan va començar el procés no existia, ni existien uns partits catalans obertament racistes, no? I ara hi ha tota aquesta cultura, bueno, el que vam veure del Frente Nacional aquest que vam desembarcar en lloc de...
4: Núcleo,
7: bueno,
4: Nacional, no?
7: Núcleo. Bueno, se'ls va foragit a fora, hi havia 8.000 persones el dia 10 també, per contrarrestar. És a dir, torna aquesta cultura, que no, això ja valorareu cadascú quin sentit té, jo, per mi està molt bé, d'antifeixisme als carrers, no? Que també és jove, socialitzat potser futbolerament o almenys amb un to futbolero, la samarreta de Flick tornant-li a la policia, i jo particularment...
4: Però t'he dit una cosa sobre això, Antonio.
7: Com a tieta, dic sí, que jo estic... és com si hagués sortit de l'armari, com si tingués 20 anys menys. És a dir, per mi és un alleujament, també.
4: Hi ha una cosa que em sembla que és curiosa sobre això que apuntes, després en parlarem, eh? I d'alguna manera, no sé si vincular-ho o no amb els 25 anys de l'11 de setembre, perquè el món no és el mateix radicalment després de l'atemptat a les Torres Bessones. Hi ha un moviment polític que comença a articular-se, igual que Catalunya es comença a articular després de l'atemptat a Barcelona i a Cambrils, no? I el dibuix dels joves, per això li preguntava també, no? Perquè doncs soc conscient d'aquesta nova generació que encara estan al límit de començar a votar per primera vegada, o acaben de fer-ho, o estan a punt, cap a on majoritàriament cauen, no? Perquè tu trobes molta gent jove amb un discurs molt dur contra la immigració, però... i gent molt, molt jove.
7: Exacte, és
4: com... radicalment al contrari, no?
7: Dic, la gent que parlava amb Bordeus va néixer el 2008. O sigui, mm. no...
4: Clar, clar, clar.
7: No va...

0: viure la crisi del 2008. Clar, no. Clar. O sigui, han viscut en crisi tota la seva vida, és post-2008.
1: I que van veure el 2017, insisteixo, els atemptats i l'1 d'octubre...
0: Exacte.
1: Com a nens. Sí, nens de 8, 9, 10 anys.
0: No, i sempre hi ha hagut precarització i pujades i baixades, però és cert que la sensació de que... Ho estem parlant aquí en aquesta tertúlia, que Europa no sabem on va, tots tenim la cosa que el món no va bé, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que aquest jovent recorda els altres jovents nascuts en una crisi. És a dir, molt descaro, molt saber que si no vas tu al carrer, bueno, les coses no passen. I bueno, hi ha un grescat. El que passa és que aquesta mena de generació neix perquè nosaltres no els hem sabut donar un món més petit burgès, que és el que hauríem d'haver fet a la vida.
2: El que passa és que jo crec que l'altre factor que marca definitivament aquesta diada és l'eclosió d'aliança a les enquestes, és a dir, la unitat als discursos, aquesta esborra absolutament els partits de la capçalera de la manifestació, aquestes crides a la unitat, Junts i Esquerra per primer any a la diada no estomacant-se entre ells, tot això té un nom i és Aliança Catalana.
1: Abans de que ara li passaré la pilota també a la Sònia i m'agradarà saludar els presidents de l'ANC i Òmnium, però abans, Abel Caral, ens has d'explicar alguna cosa del dia d'avui, perquè del dia d'avui, del cap de setmana.
3: Sí, i mira, jo del dia d'ahir es puc aportar una cosa també, que és la temperatura màxima del centre de Barcelona, que va ser de 27 graus, per tant...
1: Molt còmode.
3: Molt còmode. És la temperatura que hem tingut algunes nits al centre de Barcelona, ha sigut la mínima, aquests 27 graus, doncs ahir, o abans d'ahir, va ser la màxima, avui també 27-28, les temperatures avui semblants de les d'ahir, al migdia, 26-29-30, cap a Ponent, interior de l'Ebre, cap al Priorat, es pot arribar a 32-33. Tot i així, ara encara convé abrigar-se una mica, quarts de 10, encara no dos quarts de 10, i encara tenim temperatures una mica fredes en sectors de l'interior de Catalunya, algunes boires o boirines que van esvaint-se. I tenim alguns ruixats damunt del mar, enfront del barcelonès Maresme, un també davant del Garraf Baix Penedès, bastant mar endins. No creiem que freguin la costa, però d'aquí unes hores, entre l'hora del vermut i 5-6 de la tarda, sí que de manera irregular aquí i allà poden aparèixer alguns ruixats entre l'Alga, el Baix Penedès, Garraf, potser extrem sud de l'Anoia, Baix Llobregat, especialment Baix Llobregat sud, barcelonès, aquí pot aparèixer algun xàfec, sembla que poc important, però damunt del mar sí que plou amb certes ganes. Demà això no s'espera, pluja, aquests ruixats que podem tenir avui demà no els esperem, la matinada que tornarà a ser una mica freda, i demà ja sumarem 1-2 grauets, i de cara a dilluns, dimarts, pugen més les temperatures, tornarà a fer força calor, i tornarem a passar les 35 en algunes zones de l'interior. Però no serà... d'entrada, tenir temperatures tan altes com les que teníem fa una setmana, o encara fins dimarts passat, que encara vam arribar als 40 graus dimarts passat, abans de la baixa de temperatura i les tempestes anglès a la selva, vam arribar als 40, un nou rècord per un mes de setembre en aquest cas, en aquesta població de la selva, no farà tanta calor ni durarà tants dies, perquè dimecres tornem a tirar cap avall. Sembla que aquesta pugna entre l'estiu que s'acaba i la tardor que vol anar arribant, doncs de mica en mica l'anirà guanyant la tardor, però insisteixo, encara dilluns, dimarts, força calor, i nits cada nou a la costa poden ser una mica de mal dormir.
1: Gràcies, Abel.
3: De res.
1: Volies apuntar, Sònia?
4: No, volia complementar una mica l'anàlisi. M'ha semblat molt interessant la visió del Joan. També, no, és cert, perquè jo no havia fet aquest lligam amb els èxits del Barça tan directament.
5: I un Barça, no qualsevol Barça, és un Barça absurdament jove, clar.
4: Sí, i bastant...
1: Molt català, també.
0: I més berro que el de Guardiola.
5: Ah, efectivament.
4: Molt català, però també amb una diversitat catalana, diguéssim, sí. que no necessàriament tots els xavals joves del Barça ara s'identifiquen, i molt menys amb l'independentisme. Uh-huh. Vull dir que és curiós, i dono fe perquè he vist bastants stories a xarxes i tuits d'exalumnes i alumnes que ja no tenen 17 però tenen 20-21. Vull dir que dono fe que la gent jove, hi ha una part de la gent jove que està interessada. A mi em va sorprendre una mica que els discursos dels polítics... sense ser jo necessàriament tan enfadada o tan reaccionària amb certes coses, però em va semblar que s'assemblaven, o sigui, repetien una mica moltes coses, com si hi hagués un... anem tots a dir lo acollidors que som diversos, que som, fins i tot bueno, declaracions que s'han escoltat, àudios de Jordi Pujol, no? Tots amb el mateix missatge. I tot i que entenc ara mateix, sí, entenc ara mateix un moment molt crític respecte a la convivència i a la diversitat, però no sé si estan sabent llegir prou bé el sentit de moltes persones. I aleshores això, de nou, torna a allunyar molt els partits polítics de la gent. No sé si coincidia necessàriament, no? La gent que va sortir ahir en una manifestació per la Diada amb els discursos polítics de qualsevol color, eh? Ara ja m'és igual. Perquè em fa la sensació que sí, tenim un problema ara mateix de convivència, segurament, o de digue-li convivència, digue-li... Hi ha molta gent que creu que el volum de migració ara és molt elevat i que s'ha d'enfrontar el debat i s'ha d'ampliar els recursos públics que tenim, s'ha d'establir una sèrie de normes, no ho sé, cadascú aquí que posi el marc que vulgui. Però no sé si els partits polítics van saber aportar idees noves, coses que engresquin, i això és una mica el problema que hi ha hagut des de que es va acabar o des de que va començar a entrar en crisi el procés post-155, post-sentències, post el que vulguis, que no hi ha hagut un moviment polític que hagi tornat a engrescar, no? O a il·lusionar, crec, per l'independentisme.
1: De fet, qui ho està generant
4: i aleshores,
1: més
4: ara això s'ho queda
1: és Aliança.
5: De fet, és clar, és que per mi, si entrem en anàlisi polític...
1: No, permeteu-me, ara tornem aquí, perquè, evidentment, Aliança, per activa o per passiva, forma part d'aquesta 11 de setembre, sens dubte, des del Fossar de les Moreres fins ahir, encara que sigui... Home, Antonio, aquest, bueno, em sembla que és bastant evident, Ara després en parlem, no pateixis. Però tinc en línia ara mateix el president de l'ANC, en Josep Vila. Senyor Vila, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Ara comentàvem que després d'anys de ballada en el nombre de manifestants a la Diada, ahir va trencar aquesta tendència, no és que es disparés, però sí que es va trencar la tendència. No sé si ho considereu un punt d'inflexió i per què.
6: A veure, nosaltres estem molt contents. Dèiem abans de la Diada que notàvem indicadors que l'independentisme estava guanyant pulsió social. Després de veure la participació als carrers ahir, ja hem de deixar de dir que hi havia indicadors, que notàvem, es va fer una realitat. O sigui, dèiem, hi som, i la gent hi va ser-hi. És a dir, l'independentisme s'aixeca avui, 12 de setembre, molt més fort que abans d'ahir, 10 de setembre, després de passar per la Diada. El nombre de manifestants que van sortir al carrer no és gens menor. Per tant, cal llegir-ho, cal situar-ho com un punt d'inflexió i cal no restar-li gens de la importància que aquest clam popular té.
1: Hi ha diversos mitjans, ja ho analitzàvem també a la tertúlia, no?, que destacaven també la presència de joves. No sé si us va sorprendre, si ho veu detectar també, que en comparació amb altres edicions de la Diada hi havia més joves.
6: Sí, efectivament, hi havia més joves. No ens va sorprendre, perquè ja la Diada anterior, la del 2025, van començar a irrompre una nova generació. Ahir això es va palesar de manera aplastant. Per tant, hi ha relleu generacional amb el compromís independentista, amb el compromís pel país. I, a més, l'emergència d'aquesta gent jove del sector juvenil va aparèixer als tres punts de manifestació. Va aparèixer a Amposta, va aparèixer a Girona i va aparèixer a Barcelona, i arreu amb força.
1: Crec que tinc en línia també a Xavier Antic, que és president d'Òmnium Cultural. Senyor Antic, bon dia.
7: Molt bon dia, Xavi.
1: No sé si vol apuntar alguna cosa més sobre aquest factor juvenil, aquesta aparició ara sobtada de tota aquesta generació nascuts al 2007, 2008, 2009, que eren criatures quan fa 10 anys va haver-hi el referèndum.
7: Sobtada del tot no, venen a sumar-se. Jo diria que el més rellevant és la franja adolescent que ahir va emergir d'una manera molt multitudinària, perquè se sumava una mica a un joves de més edat, no?, que en configuraven aquest gruix. I jo crec que és molt... I a més ho vam veure durant tot el dia, afegiria, eh? Ho vam veure amb la manifestació de la tarda, però la Diada es va tancar al passeig de Companys Arc de Triomf amb la Festa per la Llibertat i la Gossa Sorda, en la que hi havia pràcticament 20.000 joves, amb una estelada gegant, un manifest que van protagonitzar les principals organitzacions juvenils del país, i jo crec que és una mica tot aquest to. Això se suma a una altra cosa que també insinuava el Pep Vila de la manifestació de la tarda, que jo crec que és molt rellevant, que és un canvi de to i un canvi de clima. jo diria que estava absent ahir alguna cosa que potser aquests anys era bastant present, que era una certa agro, un mal humor, fins i tot una certa crispació, i això ahir no hi era. No diríem que tornava aquell esperit festiu de les grans manifestacions multitudinàries, però jo crec que hi havia com un clima molt desacomplexat, molt... som aquí, i no hi havia insults, per dir-ho d'alguna manera, però, que en algunes de les manifestacions dels darrers anys es veien, perdó.
1: Però a la mateixa vegada, al mateix moment que diu això vostè, i segurament és cert, de la protesta d'ahir a la tarda, tenim els actes del Fossar de les Moreres de dijous i tenim aquest discurs generalitzat de preocupació per l'auge de l'extrema dreta, senyor Antic.
7: Sí, clarament, clarament. Entre el que va passar al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada, el 10, amb Aliança Catalana i els altres que va haver una mica amb la manifestació antifeixista, o el que ahir va passar al Passeig de Sant Joan, també amb la manifestació en contra de la pretensió de nucli nacional d'ocupar els carrers, manifesten una mica aquesta voluntat de l'extrema dreta de crispar l'ambient, de retornar uns imaginaris d'aldarulls que aquests darrers anys no hi veiem, i no estranya que podríem dir-ne el gran consens social i polític se senti molt alarmat per aquesta presència d'una extrema dreta comparable a l'extrema dreta que estem veient com creix a tota Europa i podríem dir-ne que fins i tot a tot el món, no? I això també és molt rellevant perquè segurament és el primer cop, la diada d'ahir, a nivell discursiu, en la que s'ha generalitzat aquest gran consens de que la presència de l'extrema dreta, tant l'espanyolista com la catalana, diguem-ne, són un factor de risc enorme per allò que ha constituït el gran gruix del carril central del catalanisme democràtic i de l'independentisme d'aquest país. Però, no? I això és molt rellevant, també.
1: Sí, deixem preguntar-li per aquestes dues coses juntes, que és, l'auge dels joves o el creixement d'una nova generació de joves i l'auge de l'ultradreta, perquè ara mateix suposo que el que és difícil és saber de quin cantó cauen alguns d'aquests joves, no? Perquè n'hi ha molts que són independentistes, no hi ha cap dubte. Que tinguin posicions més pròximes a Aliança, crec que tampoc no hi ha massa dubte, perquè una part important en totes les enquestes apunten que el vot, tant a Aliança Catalana com pot ser a Vox o com moltes altres formacions, és de gent molt jove.
7: Està passant. L'extrema dreta, jo crec que és una evidència, el creixement d'Aliança, totes les enquestes ho indiquen de fa temps, rasca de tot arreu, de totes les franges d'edat i de tot l'espectre polític, i això evidentment és molt preocupant. Però d'altra banda ens estem trobant ara, potser amb una mica més de retard, amb alguna cosa que ja estava passant per tota Europa, i és que un escenari que alimenta el catastrofisme, no? De que tot va fatal, tot és un desastre, no hi ha manera de sortir-nos, i d'altra banda la confrontació generalitzada, és el clima normal perquè creixin els monstres. Ens estem trobant a Catalunya ara el mateix que ha estat passant en la darrera dècada a tota Europa. I per això jo crec que també és molt rellevant ahir la gran reacció de tot el carril central del país dient per aquí no.
1: Senyor Vila, des del seu punt de vista, des de l'ANC, com ho prenen aquesta qüestió?
8: A veure, de cap de les maneres voldríem que la imatge del que va succeir ahir als carrers fos la imatge d'algun grup polític que no sigui precisament aquest carril central que comentava en Xavier. Pensem que la imatge el que defineix més bé l'11 de setembre que vam viure ahir és milers i milers de persones que coincidien amb un discurs positiu, propositiu, respectuós, amb un compromís d'una societat lliure, amb un compromís de voler construir un estat propi i, efectivament, tal com explicava en Xavier, amb un canvi de to. Jo, per exemple, voldria subratllar l'emoció col·lectiva que respirava quan en Miquel Mayol i la Laura, agafats de la mà, caminaven cap a l'escenari i els cantaires entonaven el cant de la senyera. Allà hi havia un sentiment col·lectiu de voluntat de ser com a poble positiu, central, i aquesta és la imatge constructiva que ens anem d'emportar. I des de l'ANC ens preocupa que no estiguem regalant massa una imatge més extremista, més puntual, més distorsionada del que va passar l'11 de setembre, del que va passar ahir.
1: Acabo només amb una pregunta, que és que ahir feien un anunci que és a un any vista. És preparar l'escenari perquè d'aquí un any farà una dècada de l'1 d'octubre i, per tant, promoure una gran mobilització que consideraven un punt d'inflexió. Per aconseguir què i amb quin discurs, senyor Vila? Perquè, clar, un dels problemes que té l'1 d'octubre, entre cometes, és que hi ha una gran mística al voltant del que va passar l'1 d'octubre, però també a la vegada una gran decepció del que va passar l'1 d'octubre.
8: Sí, nosaltres ahir plantejàvem una proposta que, si bé té un punt de visualització que el situem d'aquí a un any vista, coincidint doncs, amb el desè aniversari de l'1 d'octubre, és una proposta per avui, per demà, per tot l'any. Per què? Perquè és una proposta que apunta a empoderar, a mobilitzar, a conscienciar tota la societat civil, a vertebrar-la bé, a muscular-la bé arreu del territori perquè comparteixi el projecte de tornar a plantejar la via que aquest país ha de tornar a encarar per obrir un nou embat a favor de la independència. Per tant, això d'aquí vol dir tot un any de treball, tot un any de teixir moltes complicitats amb tota la resta d'entitats petites, grans, arreu del país. Per tant, és un projecte pel dia a dia. Voldríem que eclosionés fort a la tardor del 2027.
1: Li volia fer una darrera pregunta, senyor Vila, que és que una de les coses que van sorprendre d'ahir de la protesta és que l'escenari, això no ho hem vist mai, crec recordar, que l'escenari de l'ANC i d'Òmnium, en l'acte central, es cremés una bandera espanyola. Què va passar, senyor Vila? Sí. Això està...
8: Això no formava part de les accions que nosaltres teníem planificades. La nostra capacitat doncs d'organització és gran, però hi ha factors doncs, que l'espontaneïtat de la gent pot fer aparèixer, que és exactament el que va passar.
1: Ja, senyor Vila, és que aparten el faristol i preparen el terra amb una mena de lona. Això no estava preparat, senyor Vila.
8: No, això no formava part d'allò que havíem decidit que seria l'11 de setembre, de la mateixa manera que allò que la gent crida, allò que el clam de la gent respon sempre a una espontaneïtat molt difícil, evidentment, de controlar. En tot cas, nosaltres...
1: Sí, no, però ho dic, senyor Vila, perquè veient les imatges, evidentment que l'espontaneïtat pot explicar moltes coses i pot explicar que dues persones saltin a l'escenari, fins i tot unes certes cares de sorpresa que jo diria que no es van produir a l'escenari, però és que retirar el faristol, el temps de retirar el faristol, que és una estona, i col·locar una lona a sota, no fa pensar que allò sigui un acte rapidíssim, inesperat, i que ningú vegi venir.
8: En tot cas, a nosaltres no ens agrada que aquesta sigui la imatge que pugui quedar del que va significar tota la diada de l'11 de setembre que vam viure ahir. Aquí dic claríssim que aquest no és el nostre desig. De la mateixa manera que no ens agrada que els darulls puntuals amb més exercici o menys de la violència esdevinguin l'imatge d'un 11 de setembre que pacífic, democràtic, de compromís, de lluita al carrer, no haurien de ser substituïdes per imatges del darulls. Tampoc ens agradaria que el que vam viure col·lectivament ahir en la manifestació de l'11 de setembre i l'acte final quedés reduït a aquest episodi.
1: Doncs sembla que hauran de controlar-ho a la porta d'entrada. Senyor Vila, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies, Xavier, bon dia.
1: Xavier Antic, moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies, Xavier, bon dia.
1: 5 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Jo ho explico també perquè la gent que és a casa i no hagi vist les imatges, vull dir que no és el centre del que va passar ahir, però sí que va sorprendre que es cremés una bandera espanyola dalt de l'escenari, i sorprèn més que retiri el faristol abans i es col·loqui una lona a sota.
0: L'espontaneïtat catalana.
1: Per,
0: L'espontaneïtat catalana no té límits.
1: De persones amb la samarreta de groga.
0: Ah, bueno, dic que espontanis, sí, sí. No dic que...
1: Sí, sí. 5 minuts i 3 quarts, un moment,
9: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
11: I amb el Rasca megamilionari també passa?
10: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
11: Apa.
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
14: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
17: Parlem, truca al 1713 o entra a parlem.com.
18: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
19: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
18: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
20: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
18: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
21: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
18: I tu? Ets un d'ells?
9: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
22: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 2 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí, avui acompanyats de la Ivanguera, del Joan Bordeus, de la Sònia Andolci i de l'Antonio Baños. No sé si volíeu fer algun apunt. Sí. Abans us heu quedat a mitges amb algun comentari, però Antoni...
0: Sí, no, jo, aviam, és evident que hi ha dos tons, no? El que demanaven les dues institucions del 17, per dir-ho d'alguna manera, nobles institucions, les quals he participat molts anys i estic molt content, que és el del carril central, que això és una idea que, en fi, és coixartista, per dir-ho d'alguna manera. Però ves que el carril central no sigui un carril vao d'aquests que no va a ningú, perquè si la gent no està al carril central, no hi és, ja està. No? Tu no pots fer el que tu dibuixaves. No crideu, no feu això. Bueno, la gent farà el que consideri, sobretot en un tema tan emocional com és l'independentisme, farà el que el to que tinguin és el to que hi ha. Vull dir, aquí no es pot regirar. Llavors, jo dos coses, dos esmenes que volia fer. No hi ha aldarulls. Hi ha un intent de que els nazis de l'entorn nacional aquests...
1: Núcleo.
0: Que eren quatre gats, no arribessin on volien arribar, i l'independentisme o l'antifeixisme o el jovent organitzat, o com li vulgueu dir, ho va aturar... i ja vam veure la connivència dels mozos d'esquadra tant amb Aliança Catalana com els núcleos. Vull dir, si s'ha de fotre garrotades és més cap al demòcrata que no cap al fatxa. Això ja ho sabíem. Però aquí no hi ha cap carril central. Vull dir, aquí jo no veig uns fatxes i veig la gent impedint que passin. Ja està, però és el que et deia, això ja ho hem viscut als 90, ho hem viscut al final. Ara, parlar de papers de terra o aldarulls, jo crec que no... Després del carrusel que va fer Mossos i tal... no sé, què és el que estem criminalitzant? Perquè aquí van desembarcar, va haver una invasió d'uns vaixells, van desembarcar 10.000 policies. Allà no hi havia cap carril central, estic dient els Piolines, quan van venir. Vull dir, hi havia un senyor amb una pipa fotent tiros allà a Pineda. Vull dir, el carril central, quan hi ha un conflicte, sol tendir a buidar-se de gent.
2: Jo, m'agradaria deixar dues idees sobre la taula. D'una banda, Em sorprèn molt aquesta crida de les entitats. Ja sé que és molt llaminer parlar de la dècada de l'1 d'octubre i que és una data que, en fi, que acostumes a assenyalar. Però és que, insisteixo, l'independentisme que està creixent és el que denuncia que els líders del 17 d'octubre i el processisme ha acabat amb l'independentisme, que és el discurs que fa Aliança. I aquesta és la força independentista que creix. Aleshores, jo crec que serà molt interessant veure si aquesta crida a reivindicar l'1 d'octubre arrossega gent nova o no.
1: T'he de dir que això, una cosa interessant és que passarà d'aquí un any i això vol dir que un cop hagin passat les eleccions municipals i fins i tot les eleccions espanyoles que poden portar un canvi de color a Espanya significatiu i et trobes a l'octubre del 27 amb un escenari diferent del d'avui.
2: Que veurem. I d'altra
1: banda,
2: jo crec que un altre factor que no hem comentat i que també pot explicar una certa retorn de gent a l'independentisme és l'any horrorós que porta el govern de Salvador Illa. La crisi amb serveis públics essencials com l'ensenyament o la mobilitat i la frustració que genera això.
3: Jo, mira, seguint això que deia l'Iva, jo a la crònica intentava comparar aquesta diada amb l'anterior. I un efecte que tenia la diada anterior era que la primera diada en què no hi havia independentistes a la Generalitat. I això era... Hi havia un neguit palpable que era el discurs de la pacificació podria haver funcionat i a partir d'això serà l'inici d'un nou final. N'hi ha hagut prou, com diu, amb 2 anys, en veure que aquest discurs era un discurs, però ni una cosa ni l'altra. Llavors, això, o sigui, la incapacitat del PSC d'estar a l'altura d'aquest discurs de la pacificació, que en la primera diada de Salvador Illa generava una certa tensió i un neguit a l'independentisme, perquè era perdre la Generalitat i perdre-ho tot, s'ha vist que no, que l'independentisme pot créixer fora d'aquesta institució. De fet, jo abans també he escrit que el problema és que estar a la institució et rosteix, et resta credibilitat, és com passar-li la patata calenta a l'altra. Però seguint això, una cosa que abans deia la Sònia també crec que és important de l'engrescament i tot el que hem dit, el que s'ha vist aquí és que s'ha d'invertir l'ordre causa i efecte. Si hi ha un discurs hegemònic antifeixista en l'independentisme és perquè no n'hi ha un altre i perquè aquest és el que serveix per dir alguna cosa. Què és el que passa? El que passa és que aquest antifeixisme o aquest antiurriolisme és exactament la mateixa clivella que interessa al PSC. I és molt estrany quan et trobes que un partit no independentista o inclús Pedro Sánchez està fent el mateix... està afavorint la mateixa clivella en la qual polaritzar que l'independentisme, perquè a priori haurien de ser completament incompatibles. Llavors, l'antifeixisme omple el buit del que deia la Sònia, la manca d'un projecte constructiu, alguna idea a què fer, perquè la política no és mai entre... La política és canalitzar el conflicte, no és substituir el conflicte per l'administració pacífica, és cap a on fas el conflicte. Per això torno també a l'aplaudirímetre de la crònica. Quan deies el català, o sigui, si tu polaritzes per parlar en català, la gent s'encenia d'una manera que els discursos que eren subtils, missatges antialianceros, que eren la unitat, deixaven freda la gent. En canvi, tu has de triar o polaritzes contra la dominació espanyola, la independència, la llengua, o polaritzes contra el feixisme. Però és que és al revés, l'antifeixisme omple la manca de discurs.
1: Sobre això, només l'apunt que després del final del procés hi havia una lògica pregunta, que és tota aquesta energia cap on es dissipa, no? Perquè l'energia hi era i cap on es dissipa. I cap on cristal·litza. I sens dubte el tema lingüístic crec que cristal·litza bé perquè acabat el procés i amb la negativa possible a curt termini de que l'independentisme aconsegueixi el seu objectiu, que és la independència, llavors es fixa en el que no pot perdre, que és la identitat, les qüestions bàsiques de la seva vida quotidiana, sentir-se catalans, ser catalans, poder exercir com a catalans, i per això la llengua es catalitza com el centre d'això, perquè tothom és conscient que si es perd la llengua, es perd la resta, no? I llavors, té tot el sentit del món. Ara, que s'abordi des de formes diferents també té tot el sentit, no? Hi haurà qui assenyala que la immigració és la principal responsable d'aquesta pèrdua de la llengua i d'altres que diran que és Espanya, no? I d'altres que diran que és no sé qui. Per tant, té tot el sentit del món, però s'hi acosta des de llocs diferents. I això explica moltes coses, no? Sònia.
4: Sí, i just volia precisament enllaçar amb el que estàveu dient i el Joan m'ha fet la passada.
3: Enllaçar amb el teu també.
4: Perfecte. Oh. No, perquè és cert que quan tu ens has explicat al principi que estaven valentonant els joves a la mani d'ahir, he pensat que trist, perquè fins i tot per persones que potser no veníem d'un bagatge independentista fa anys, no? I que quan comencen tots els fets aquí, doncs ho veus com a lluita pròpia. El tema del català era com impensable, o sigui, estava fora de debat. És que ens havíem criat i ens havíem educat amb un català sí o sí, no? I que ara els joves... Sí, sí, per això és, parlo de diverses generacions, la meva, però les que heu vingut després també. Aleshores, que ara els joves que estaven ahir hagin d'anar tan enrere com perquè com a mínim no ens toqueu el català, hòstia, és trist, és molt fort. Vale, això que és obvi, que podem estar-hi d'acord tots, com dèieu, pot ser que acabi sent la nova espurna, si vols, que mobilitzi, però s'ha de saber canalitzar d'una forma que no sigui que no sigui pitjor encara, perquè jo crec que els joves quan diuen el català al català, dèieu, sí, és veritat que hi ha una presència a les aules, és molt difícil mantenir el català a les aules, això és així des de fa anys, i jo de fet aquí ho hem parlat moltes vegades, a la universitat cada vegada hi ha menys treballs dels que t'escriuen que són en català, com a mínim a la pública, i de fet gairebé em fa il·lusió, quan haig de corregir un treball en català.
1: Li posa més bon.
4: I que, no, en absolut. Però si a més està ben escrit, que en dies de xat GPT dius, és lo mínim, però vull dir, és trist, però és que és així. És cada vegada hi ha menys alumnes i hi ha més alumnes que els fa vergonya, fins i tot. I gairebé et diria alumnes de pares migrats que el fan servir com a... O sigui, molt millor encara, i el reivindiquen molt més com per dir, és que també és la meva llengua, no? I veus aquest xoc de xavals de família catalana tota la vida que no l'utilitzen i xavals de pares migrats que l'utilitzen com a reivindicar aquesta identitat, no? En tot cas, és un tema que no és blanc o negre mai. Les identitats són processos col·lectius complexes d'anar-se construint. Però el moment interessant, com estàveu dient, de... Si el PSC, conjunció amb el PSOE, haurà fet que, de fet, aquí, volent apaciguar, torni a pujar, veient que està sent un desastre, no només la identitat i la llengua, que és el principi bàsic de qualsevol moviment nacionalista, però el tema dels serveis públics, que hauria d'haver millorat perquè hi ha una conjunció de partits, que encara estigui pitjor ara a Catalunya, jo crec que agafa aquestes dues vessants que deu de l'independentisme. Qui s'assuma per un tema identitari i qui s'assuma en el procés, durant l'1 d'octubre i tot el que va venir després, com a queixa de... Estem molt mal cuidats a Espanya.
0: És que també, no? A la meva època, a la generació del 17, per dir així...
3: Tens Diplodocus al teu
0: sí,
3: voltant.
0: Sí, el Diplodocus va començar...
4: Menys amb el camí no m'has dit, Joan.
0: Recordeu la conferència de l'IS per la gestió de l'aeroport... que van dir que no.
4: Exacte.
0: Hi havia el tema de Rodalies, l'AVE i tot això, que hi va haver els esborancs i tota aquesta cosa, i la sentència de l'Estatut. És a dir, estàvem parlant exactament el mateix. Futbol, era Guardiola, i trens que no van, sensació de que no funcionava res, la pagada aquella
4: de
0: Red Elèctrica Espanyola...
4: Que parlem de fa 30 anys o 20 anys, és que les coses han d'anar...
0: 20 anys no... El 10...
1: Estàs definint l'escenari aquest del 2010.
4: Pensava deies abans.
0: No, que dic, quan es va encetar el procés...
5: Fa 30 anys, a les manifestacions independentistes hi havia 4 gats.
0: Sí. No, deia que el procés del 2010...
4: Però deia que aquests temes catalans, que continuen igual, i han passat...
0: Bueno, no dic que continuen igual, continuen ocupats. Bueno, clar, sí. Bueno, és que, en fi, el conflicte no es dissipa ni soluciona. O s'afronta o te'n vas pel carril blau. No, jo el que volia insistir... perdoneu, és que esteu parlant potser de dues realitats que les dues poden ser reals, no estic dient que mentiu, però per una banda...
5: Gràcies, Banyes.
0: No, us concedeixo... És veritat, hòstia, sou falton, eh?
5: De veritat.
0: Perdoneu. No, sou falton, ho sento.
1: Calma, Banyes.
0: Sí, ràpid. Que, per una banda, diu, les enquestes donen, les últimes enquestes, les més sèries, donen 4.500 escons a Aliança Catalana i això serà tal, però per altra banda, insisteixo, el dia 10 era un dia anunciadíssim per a Aliança Catalana. Mm. Era el dia que anaven a ocupar, i eren quatre iaios, el Sureda dels Boixos Nois amb un gorret blau ridícul, tres iaios, una senyora cridant, i la massa, la gent organitzada, no era Aliança. Llavors, vale, els votaran, voto oculto, d'acord, però no tenen múscul, ni tenen gent, ni tenen organització.
4: Bueno, però els vots sí. Et donen...
0: dic que són dues realitats. Però també va passar a Ciudadanos, Van votar tots a Ciudadanos... I adéu.
3: Destaco una cosa de l'ambivalència aquesta del català, perquè no és una cosa només identitària. Mira, us dic un crit que feien els joves d'extrema dreta allà. El crit és, si vols treballar, parla en català. Vale? Analitzem aquest crit. Aquest crit té un potencial doble, pot ser d'extrema esquerra o d'extrema dreta. Tu el pots fer servir per dir que hi ha gent que aquí no pot, que no la vols aquí, o el pots fer servir per demanar polítiques laborals més igualitaristes. Llavors, el mateix crit, que el vaig trobar brillant en el sentit de com entrava en una clivella ambivalent, serveix per dir una cosa o per dir l'altra. I no és una qüestió, per això dic que el català és una qüestió identitària. Quan el doctor Pedrós recorda constantment que estem important metges, és perquè hi ha una precarització, no és per una qüestió identitària. És a dir, hi ha alguna cosa del català que et connecta amb els conflictes importants, amb la degradació dels serveis del país, que és econòmica, i tu pots fer una lluita. Doncs això, si vols treballar parlant català, és, la pots fer contra la patronal perquè pugi els estàndards, o contra educació perquè hi hagi més recursos per ensenyar el català, o el pots fer servir per voler dir que hi ha gent que no és benvinguda i que ha d'estar permanentment exclosa. Sí, sí. Però és la mateixa idea. Llavors, cap a on vagi, cap aquí, serà crucial de cara al futur.
0: Sí, bueno, és el debat sobre que l'esquerra no parla d'immigració i dius, bueno, és que no és que no parlis, és que has de parlar en uns termes que siguin útils per la gent. Bueno,
3: jo et deia aquest crit...
1: El Manuel Delgado, que per cert demà el tindrem aquí amb el nou espai, que és amb preguntes de nens, que és el de Els Últims Salvatges, el vaig sentir a Ràdio Barcelona fer aquella frase de dir l'esquerra sabem contra qui estem, però a favor de què estem, dels horts urbans, va dir. És l'única idea de fons. 4 minuts i la... Però, vaja, és una simplificació que va fer el Manuel, evidentment. 4 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara que apuntàveu tots plegats sobre Aliança, no? Hi ha una persona que ja el vam entrevistar en el seu dia, perquè és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, que l'ha estudiat molt bé, el fenomen d'Aliança Catalana, va escriure el llibre que es deia Salvar Catalunya, de l'editorial Pòrtic, que és el Xavier Torrent. Senyor Torrents, bon dia.
6: Bon dia, Xavi, bon dia.
1: Quina foto deixa la diada d'ahir i des del punt de vista d'Aliança, com ho llegeix?
6: Bé, la foto de la diada d'ahir, si diguem-ne, deixem de banda coses que van passar i que comentaré en breu, doncs, bueno, diguem-ne, va ser, primer, abans de la diada, el fossar de... O sigui, el que hauria pogut estar, l'ideal hauria estat que el fossar de les Moreres, doncs, tots els partits polítics, un darrere l'altre, doncs, assistissin i ja està, i tot fos pacífic. I no hagués hagut cap mena de notícia ni les xarxes socials estiguessin polaritzades, que l'ofrena floral ahir al matí, doncs el moment Rafael Casanova ve, i a més, doncs, bueno, en aquest cas, les paraules de Jordi Pujol amb els seus 96 anys, diguem-ne, que va posar una cirereta. La manifestació en 57.000 persones o més, però multitudinària en relació a la de l'any passat, i a més amb molts adolescents i joves, i finalment doncs, que el missatge que hagués planat, de fet es va dir i es va voler allò fer forat, que és el que l'any vinent farà una dècada doncs, de l'inici doncs, del procés, de tot plegat, i per tant que que possiblement l'any vinent doncs, inclús parléssim de la tornada doncs, de l'exili Carles Puigdemont i l'habilitació d'Oriol Junqueras i altres polítics. Aquí, si això hagués estat així, rodó, que no ho ha estat, ara posaré els matisos, si hagués estat així de rodó, la moció present, i en ciència política cada cop fem més cas a la psicologia política, la moció present hagués estat positiva, la d'esperança, la d'alegria, la d'il·lusió. I això no nego que hagués estat així. Fa una estona entrevistàveu doncs, en Xavier Antic, el senyor Vila. Això va estar així? Sí. Però, a més d'això, hem vist, diguem-ne, matisos que han fet que aquesta diada ja sigui el preludi del que pugui passar a les municipals i a posteriori a les catalanes. Doncs comencem el mateix, ara fem moviola, anem cap enrere. Què va passar al fossar de les Moreres? Bueno, va haver crits, insults, un fotoperiodista pel terra, una manifestació, diguem-ne, d'antifeixistes en contra dels que en aquest cas Aliança Catalana doncs, estaven allà presents. És veritat que l'ofena floral al monument Rafael Casanova, doncs aquí més o menys, a diferència d'altres anys, potser va ser el moment més dolç. La manifestació, recordem que t'ho heu comentat, bueno, Xavi Bundó, preguntaves incisivament sobre això, la crema de la bandera espanyola, és a dir, una cosa és construir positivament i l'altra és construir en negatiu respecte a una altra identitat. I... després, la manifestació aquesta del Núcleo Nacional, doncs, amb 9 Mossos ferits, no? Clar, aquí hi ha hagut ja, diguem-ne, això ja comença a distorsionar una mica. I per mi això és el preludi del que es passarà en els propers mesos. Si no recordo malament ara de memòria, queden 8 mesos per les municipals, per les catalanes una mica més, i les enquestes diuen que Aliança Catalana, que quan jo vaig escriure el llibre Salvar Catalunya, doncs només, de fet encara, només té dos, és que sembla que parlem del passat i encara és el present, només tenen 2 diputades i una alcaldia a Ripoll, però jo el llibre Salvar Catalunya el vaig subtitular La gestació del nacionalpopulisme català. Ara, si aquest llibre sortís, el subtítol hauria de ser L'ascens d'Aliança Catalana. I això és la realitat.
1: L'ascens d'Aliança Catalana des d'un punt de vista d'enquestes, i veurem en les pròximes eleccions, però també en l'ambient general, no? Perquè de forma explícita o implícita tothom parlava d'Aliança Catalana.
6: Sí, a veure, a mi a vegades m'han demanat si és convenient o no és convenient fer un cordó sanitari. Jo sempre els dic que la meva opinió me la reservo per mi, o puc parlar-la a la cafeteria de la Facultat de Dret, que és on la Sònia Andols, que el teniu ara aquí present, o jo mateix, és de la facultat on estem i donem classes. Però jo a la cafeteria puc explicar la meva opinió personal, però no ho faig en els mitjans de comunicació, no acostumo a fer-ho, ni a les classes. Aquí, tu com un metge, i jo he de saber diferenciar entre què és una pneumonia, què és una grip i què és un refredat, i no puc confondre-ho. Quan me demana cordó sanitari, jo us dic, no, a mi no em demaneu una cosa que heu de decidir els polítics si el voleu fer o no. Ara, si em dieu com fer-lo o com no fer-lo, llavors sí, jo us puc donar, diguem-ne, les receptes, com un metge. Llavors, el cordó sanitari no s'ha fet. Jo ja els he dit a qui m'ha preguntat. No s'ha fet perquè el cordó sanitari és justament, i és la resposta directa a la pregunta que ara Xavi Bundó em feies, és no parlar. Cada cop que es parla d'Aliança Catalana, el cordó sanitari s'està trencant. Perquè a l'Aliança Catalana no li fa mal que no estigui presidint una comissió en el Parlament de Catalunya. No li fa cap mena de mal. No li fa mal, diguem-ne, que al contrari, electoralment li fa bé que Sílvia Ros estigui arraconada a l'hemicicle del Parlament de Catalunya, allà dalt, a la part més a la dreta del Parlament de Catalunya, i sigui l'única líder política o del grup parlamentari que ha de passar per diversos escons, diversos diputats, fins sortir el passadís central de l'hemicicle del Parlament de Catalunya. Tampoc li fa mal a l'Aliança Catalana tenir els despatxos a sota, al soterrani del Parlament de Catalunya, cosa que potser ara molts oients de RAC1 se n'assabentaran que això és així. Doncs perquè això no ho sap la gent. I llavors, parlar constantment d'Aliança Catalana és el que fa pujar. Els fa pujar i els continuen fent pujar. És a dir, la gent no té la sensació que tinguin 2 diputades, sinó que que hi ha una líder carismàtica que arrossega molts votants. Bueno, davant d'això, és que és una qüestió d'emocions polítiques, insisteixo. I, de fet, allí mateix, si no recordo malament de memòria, 3 líders polítics van fer referència a això. Per exemple, el mateix president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va dir l'esperança és més poderosa que la por. Aquí va donar la clau en una cosa. Això es tracta de veure qui guanya en les emocions polítiques. De fet, a vegades a mi em diuen és que l'Aliança Catalana és el fruit, el resultat de la decepció de les persones decebudes en el procés. I dic, compte, una anàlisi curosa, freda i objectiva ens diu que més aviat el procés que portava emocions polítiques en positiu, d'il·lusió i d'esperança, va fer que s'endarrerís l'arribada de l'Aliança Catalana. És a dir, en altres països del món ja existien partits com la Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel, el mateix Donald Trump, etcètera, etcètera, i a Catalunya va trigar a arribar. Per què? Perquè hi havia emocions polítiques a sobre de la taula en positiu. Per tant, a l'Aliança Catalana, si no hagués hagut el procés, en comptes d'arribar, doncs, quan va arribar, hagués arribat 5 anys abans, probablement. Això ja no ho sabrem, perquè la història ja no es pot tornar a repetir. O, allí mateix, parlant d'aquests polítics, Elisenda Alemany parlava dels reaccionaris. Jo no entraré en els qualificatius perquè intento això, fer anàlisi, no donar la meva opinió personal, que també la tinc, òbviament. Llavors, per exemple, una professora de ciència política, que ara li acaben de publicar el llibre, en aquest cas en castellà, parla dels regressors. És Susan Stocks, professora de ciència política als Estats Units. Doncs bé, això és utilitzar el llenguatge més curós. Jo sempre he dit, cada cop que algú diu, parlant d'Aliança Catalana, que són feixistes i nazis, el que està aconseguint és que tinguin més votants. Per què? Perquè el votant, i és igual si és el votant d'Alice Weidel o és de Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Santiago Abascal o Silvio Riols, no els veu com a nazis, no els veu com a feixistes, ni com a neofeixistes, ni com a neonazis. I ens diu, bueno, m'estan enganyant aquesta gent, aquests polítics. Parlar de reaccionaris, bueno, ja insisteixo, no entraré en el qualificatiu, però com a mínim ja és un concepte, diguem-ne, més planer per entendre les coses. Alice Weidel, la líder d'Alemanya, no hagués pogut mai no ser líder del partit nazi alemany. Mai hagués pogut ser ni tan sols afiliada al partit nazi alemany. Primer perquè és dona, segon perquè és lesbiana, perquè està aparellada amb una dona de pell bruna i immigrant, i a més no amb fills biològics, sinó fills adoptats. Per tant, ho entenem, la classe política catalana entén que no és el mateix ser nacionalpopulista que ser nacionalsocialista, i que és diferent, o la gent que acaba traspassant del seu partit polític a una altra, a Aliança Catalana, traspassa, però en cap cas els veu ni com a neonazis, ni com a neofeixistes, d'entrada perquè no ho són. I això, vull dir, qualsevol procés de ciència política que hagi llegit un fotimer de llibres, diguem-ne, i jo, per exemple, vaig posar tota una bibliografia en el llibre Salva Catalunya, doncs perquè vulgui consultar-la. Sap que no és el mateix. És que el nacionalsocialisme precisament deia que l'elit era positiva, era l'avantguarda del poble. Els nacionals populistes diuen el contrari, en quant a discurs polític me refereixo. Diuen que ells són el poble autèntic i van en contra de les elites. Per tant, ho entenem que són llenguatges diferents o discursos diferents, o no, diguem-ne, no s'aconseguirà, doncs, no dic frenar l'ascens de l'Aliança Catalana, que ara és imparable perquè és una tendència mundial, especialment occidental, però que la pujada potser no sigui tan gran. I per reblar amb el tercer polític que hi va parlar en aquests termes, per exemple, Jordi Turull deia, no convertim la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi. Un altre cop, fixem-nos que parlen d'emocions polítiques. Doncs es tracta d'això. En el fons, és un joc de qui emoció guanya. Emocions d'alegria, il·lusió, esperança d'un cantó, o de ressentiment cap als immigrants, o d'odi cap als immigrants, o por a la inseguretat, per exemple.
1: Senyor Torrents, li faig una darrera pregunta sobre això, que és que ahir també feia 25 anys de l'atemptat a les Torres Bessones. Crec que no hi ha dubte que el creixement o la gènesi d'Aliança té a veure amb els atemptats del 2017 a Catalunya. Evidentment, els assassins eren de Ripoll, amb totes les circumstàncies que ja s'han bastament explicat. Creu que tot aquest moviment té molt a veure amb aquests dos fets? És a dir, en el cas nostre particular, amb el 2017, amb els atemptats, i en el cas dels Estats Units, i per tant tot el món occidental, amb els atemptats de les Torres Bessones, o no té a veure?
6: Sí, té a veure, però no és l'únic factor. Per exemple, en el cas d'Aliança Catalana, ja havia hagut a Ripoll, de fet, això ho explico en el llibre de Catalunya, havia hagut un regidor de Plataforma per Catalunya, i de fet, però la clau no és l'atemptat en si, sinó que hi hagi líders polítics que parlin amb una orientació concreta, utilitzant el ressentiment i l'odi, sobre aquells atemptats. M'explico. Quan Sílvia Riols arriba com a regidora a l'Ajuntament de Ripoll, és després de l'atemptat terrorista del 17 d'agost, però només treu un regidor. No en treu 4 o 5 o 6. Per tant, l'atemptat en si no fa que tregui bons resultats. Simplement que entri, però de fet ja havia entrat algú abans, en aquest cas Plataforma per Catalunya, a l'Ajuntament de Ripoll. Uh-huh. El que fa que pugi tant és que ella llavors té un altaveu per parlar d'acord amb el seu discurs. Un discurs en qual hi ha un rebuig cap als immigrants, hi ha, diguem-ne, una por cap a la inseguretat, hi ha una ira cap a la multiculturalitat, etcètera, etcètera. Per tant, és el poder expressar aquest discurs el que fa això, que pugi cap amunt. De fet, crec que no m'ho he explicat mai en públic, i ho faré ara per primer cop aquí al teu programa, Xavi Bundó, que és... Jo vaig titular el primer capítol del llibre de Catalunya, el vaig titular La trilogia de Ripoll, posant tres coses que per atzar han passat a Ripoll. I parlava que, bueno, Ripoll és el bressol mític, mitològic, si volem, de Catalunya. Això ha passat a Ripoll. Ripoll és l'origen de l'atemptat del 17 d'agost. És d'on van sortir aquests joves terroristes, diguem-ne, que van créixer a Ripoll. I Ripoll és l'epicentre d'on neix Aliança Catalana. Clar, jo no sé si l'atzar, una voluntat divina, o el que cadascú ho explicarà com vulgui, però ha fet que tot succeeixi a Ripoll. Clar, això dona també una aureola, diguem-ne, d'emotivitat que fa, ajuda, contribueix, és un gra de sorra, si es vol, a que, en aquest cas, la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Riols, doncs, és una dona intel·ligent, que a mi m'ha retreien perquè deia això, doncs jo des del primer moment dic és que és una dona intel·ligent, és carismàtica, per tant, ningú pot menys tenir una persona que acabarà sent líder i que, a més, tindrà un ascens fort. Jo quan vaig publicar el llibre sobre Catalunya el 2020, justament ara fa 2 anys, jo sabia que si tindria un creixement, dubtava si tindria un creixement lent, com ha tingut Marine Le Pen, que ha trigat dècades respecte al seu pare, Jean-Marie Le Pen, dècades fins a arribar al que possiblement l'any vinent pot arribar a ser, fins i tot a ser la presidenta de la República Francesa, sí. Ha trigat dècades, però en el cas de Sílvia Riols no té un creixement lent, té una via ràpida, com l'ha tingut Giorgia Meloni, que en poc temps ha pujat a ser primera ministra, o el cas potser més semblant o anàleg és el cas de Portugal, on Ventura, el líder del Partit Nacional Populista portuguès, que és Chega, tenia fins i tot menys diputats que Oriols. Oriols són dos diputades, sí, sí. Silvio Oriols i Rosa Soberana. Chega només en tenia un, el senyor André Ventura. Doncs ha passat a ser la segona força política de Portugal. Això és el que pot passar properament en unes properes eleccions catalanes.
1: Xavier Torrents és professor de Ciència Política, l'autor de Salvar Catalunya. Moltíssimes gràcies.
6: Bon dia.
1: Bon dia. 10 i 11 minuts, un moment.
22: Dia lliure amb Xavi Bundó. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del l'Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
17: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
24: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
25: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
24: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
25: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
24: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
26: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
24: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
22: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
27: RAC1 Podcast.
22: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
28: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Pràcticament un quart d'11 del matí, avui acompanyats de la Sònia Andors, de la Ivan Guera, de l'Antonio Baños i del Joan Bordeus. Voleu fer algun apunt, perquè canviarem de tema per al darrer moment de la
3: tarda? Bueno, jo crec que és molt important esmenar una cosa que ha dit el professor Torrents, que, o sigui, aprofitant una que també ha dit, quan diu que que és molt interessant, he trobat el més interessant, que l'independentisme va postergar l'ascens a l'extrema dreta, però no té res a veure amb la polaritat que, en canvi, ho explica, que és entre emocions positives i emocions negatives. Justament és entre un conflicte o l'altre. És perquè hi havia un moviment democràtic intentant canalitzar un malestar i no perquè aquest moviment democràtic fos positiu. És a dir, la dialèctica no és entre somriure o tristor, sinó entre conflicte i pacificació. Llavors, la qüestió és quin conflicte tries. Sí. Llavors, el moviment independentista volia votar contra un estat que no el deixava votar, volia lluitar contra el dèficit fiscal, tenia un enemic i tenia conflicte, encara que el canalitzés d'una manera. Llavors, és molt important no caure en aquesta cosa de emocions positives negatives, no? És o conflicte i quin, o no conflicte.
0: Jo, per rematar a Porta, estem comparant coses absolutament incomparables, perquè França, fins jo tinc entès, és un imperi, és un estat, i l'ultradreta no vol substituir aquest estat, sinó vol fer-se amb l'estat francès, amb la bandera Portugal, Alemanya, fins on jo sé són estat. L'independentisme català no té res a veure. És un moviment que vol generar un estat no existent en contra d'un estat existent. Llavors, estem anant, vull dir, el que vol l'independentisme és una cosa concreta.

0: tenir una pujada molt forta, després va baixar i ara està tornant a recuperar en els termes en els que es recupera tota l'extrema dreta europea, i Aliança arriba amb tota aquesta feina feta per Vox. Però... És a dir, amb un discurs d'odi als nouvinguts i de reivindicació de la cultura occidental com un lema fonamental per la supervivència de la teva societat i de la teva, del teu ideari i del teu paisatge personal i històric, que ja està normalitzat. I això genera moltes opcions de créixer aliança.
1: Sí, no,
0: en aquest sentit ho comparem, i jo crec que en aquest sentit sí és vàlida la comparació.
1: Però Vox, el Vox a Catalunya, que té més diputats, recordo que no passa Aliança Catalana, lògicament, perquè després passa de més, però Vox sí que és un grup d'ultradreta...
0: I que la CUP.
1: No, però Iva, no vaig per aquí. Dic,
0: no, vull dir que... No,
1: ja sé el que vols dir.
2: Acaba un
1: dic,
2: guany.
1: Bueno, clar, és que... Vox vol recuperar l'Espanya mil·lenària, l'Espanya que ja existeix, l'exèrcit, el rei, coses existents. L'independentisme no vol res existent, sinó que vol construir una cosa que no existeix. Amb la qual cosa, els objectius de l'extrema dreta estatal de tota Europa i de tot el món, Make America Great, no sé què, no sé quantos, es basen en recuperar un estat i la seva simbolisme. Aquí és totalment diferent a l'objectiu. I et dic una cosa, i després, el meme aquell de d'on estan no los veo, perquè està creixent, 5.000 escons tindran, no sé què. El dia que havien de sortir... O sigui, esteu comptant, perdó, estem comptant... Ja acabo. Estem comptant la diada per la quantitat de gent que va, que si estem malalts, que si pugen i tal. I en canvi, no compteu aliança per la gent que va. Van anar 100, 200, tots amb una edat, diguéssim, pleistocènica, i això no ho compteu com que... Bueno, on són? No los veo.
2: Acabo només amb un apunt, que li volia preguntar a la Sònia, i que li hem preguntat al Xavi Torrents, que és el pes que pot tenir en la transformació, diguem-ne, de la percepció cap a l'immigrant els moviments terroristes, no? Han passat 25 anys aquest 11 de setembre dels atemptats a les Torres Bessones, el món no s'assembla en res al que era just abans, s'ha transformat radicalment, el món occidental especialment, no? Des d'un punt de vista polític, ideològic, i a Catalunya, doncs, el Xavier Torrents apunta, no va ser l'atemptat purament dit el que va començar a permetre que Sílvia Orriols entrés, però sí que aquest caldo de cultiu hi era.
3: Però passen moltes coses, també.
2: No, i tant.
3: Vull dir, clar, l'atemptat de les Torres Bessones canvia totalment el paradigma de seguretat a nivell internacional.
2: Clar.
3: És un punt d'inflexió brutal. Veníem d'una guerra freda, s'acaba, el model occidental agafa tot el protagonisme en el món, i parlem dels anys de l'americanització cultural, política, econòmica, es pren el model de la democràcia liberal com el model a seguir, i els anys 90 són aquesta dècada daurada, no?, dels Estats Units, i en el moment que passa l'atemptat de l'11S, això canvia totalment, perquè els Estats Units deixa de voler ser aquest primer interparus, que deia, interpares, perdó, de ser el referent, a dir, jo sol no puc lluitar contra les noves amenaces, perquè el que està clar és que he patit un atemptat en el cor de la meva capital, un atemptat que no he sabut preveure i que ha tingut un impacte molt fort, no en algun lloc on jo tinc tropes, sinó a la meva ciutat
2: on
3: més
2: la gent,
3: simbòlica, no? I per tant li canvia totalment el caràcter. I això ho agafa George Bush Jr. com a excusa per començar el que van anomenar guerra global contra el terror. Que no va ser una resposta, sinó si tu li poses nom de guerra global contra el terror, cada paraula d'aquestes té un component molt, molt bèstia, no? Aleshores s'inicia una securitització de tots els àmbits públics i Occident, liderats per Estats Units, deixen d'apostar per aquest model de democràcia liberal com a el garant de les llibertats, de tot el que són els drets humans, les garanties, i diuen, ara el més important és anar per la seguretat. I això, saltem molt ràpid perquè la pregunta és com molt llarga, però a la resposta securitària de tornar a pujar, atacar països que portaven unes dècades on ja després de la Guerra Freda no s'havien estat molestant, diguéssim, etc., provoca una pujada de la securització, retallada dels drets humans i de drets i llibertats a Occident, ve després la crisi financera de 2008 al món, retallades del que es va anomenar l'austericidi, etc., i tot això, junt amb una creixent globalització que implica, doncs, onades migratòries, la crisi dels refugiats, etc., ens acaba portant d'alguna manera molt ràpid a les,

0: tornada de l'auge de les dretes populistes a Europa.
1: Només...
2: Deu i 21. Sí, molt breu, sisplau, Iva.
1: No, només una...
2: Tenim un parell de persones esperant.
1: Que ho estava mirant. A banda dels atemptats de l'any 17, el que ha passat a Catalunya aquests anys és que ha arribat 1 milió més de persones. Que és un component força significatiu del canvi social que estem vivint i també del canvi polític.
2: 8 minuts i 7 en 2:15 del matí. Una última cosa que volia treure en temps de tertúlia, que no té res a veure amb Catalunya ni té res a veure amb això que estàvem comentant ara, és que, ja ho vam mig apuntar la setmana passada, és que avui a Madrid i aquest cap de setmana hi passa una cosa, que és que hi ha el Gran Premi de Fórmula 1. Sí?
1: Passen unes quantes fent voltes.
3: Es diu Madrid Ring?
2: Madrid.
3: Madrid?
2: Sí, Madrid.
3: Madrid.
2: És el circuit, diguem-ne.
3: Però Masters of Naming.
2: Avui, segona jornada amb els entrenaments lliures, la qualificació, però fora del circuit, aquesta tarda avui i demà també al migdia hi ha protestes en contra del projecte. Alguns veïns que estan absolutament farts de tota la sorollada, dels problemes de mobilitat que implica. Tenim el Roger Parciva per allà a prop, des de Madrid. Hola, Roger, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Quina és la situació ara mateix? Què s'està fent?
4: Doncs mira, ara estem una mica començant el matí, s'està escalfant una mica l'ambient aquí als entorns del circuit. Nosaltres som a la zona nord d'aquest circuit, d'aquest Mad Ring que deies, és la part més pròxima a les zones residencials, de fet, a les zones més conflictives, ara en parlarem. De fet, som al davant, o molt a la vora, de baix, d'una de les corbes, d'una de les parts més espectaculars d'aquest circuit, és la corba que han batejat com la Monumental, és una corba peraltada amb un 13% d'inclinació, mig quilòmetre de recorregut, serà una de les zones més atractives d'aquest espectacle. Per situar-nos en el mapa, direm que som al nord-est de la ciutat de Madrid, si mirem el mapa som al nord-est de Madrid, en una àrea que comprèn el recinte firal d'IFEMA, el recinte firal de Madrid, la ciutat esportiva del Real Madrid, el nou barri de Valdebebas i l'aeroport de Barajas.
2: I explica'ns, quina és la queixa generalitzada de tots aquests veïns de l'entorn del circuit?
4: Doncs mira, com tot gran event, això té dues cares, és una moneda amb dues cares. D'una banda, si fem cas de les previsions, de les versions, diguéssim, oficials, això de la Fórmula 1 serà un negoci rodó. Més de 300.000 visites acumulades en 3 dies, des de divendres, avui dissabte i demà, dia de la carrera, més de 80.000 visitants de fora de Madrid, un retorn per la ciutat i la regió de Madrid de 500 milions d'euros arrodonint, una benedicció, vaja, per sectors com l'hostaleria, la restauració, el comerç, el transports, els taxis, un show que treu un visitant de molt alt poder adquisitiu, un visitant que gasta fins a 3 vegades més que un turista normal, però també té una creu. I és que, clar, és un circuit semiurbà, per tant passa molt a la vora d'habitatges, de llocs on viu gent, on viuen persones. No només es queixen del soroll, el soroll és evident perquè és Fórmula 1 i fan, els cotxes de Fórmula 1 fan soroll, sinó que es queixen que els han imposat davant de casa un model de negoci que no acaben de veure clar. És un model de negoci, diguéssim, que prima doncs això, és a dir, un turisme d'èlit, un turisme que, per exemple, aquí estem parlant de les entrades més barates, són 300, 400, 500 euros, el pack, diguéssim, més de luxe, són experiències, diguéssim, immersives dins del circuit que són de més de 3.000 euros. Aquí els que estan contents són els restaurants amb estrelles i amb sols, diguéssim, I els taxistes, diguéssim, però els veïns de la zona del circuit no n'estan gens de contents.
2: I hi ha previstos protestes, no?, avui i demà?
4: Sí, aquesta tarda aquí ja ha previst una concentració. Són concentracions, són concentracions de veïns, tampoc són grans manifestacions ni són grans actes reivindicatius ni tampoc pretenen, diguéssim, boicotejar el Gran Premi. Són concentracions de protesta avui, aquesta tarda, demà a migdia també. Unes protestes veïnals i unes queixes veïnals que fa anys que duren, i també hem de dir honestament que són unes protestes que, des del meu punt de vista, han estat absolutament ignorades, fins i tot ridiculitzades, tant per l'Ajuntament com per la Comunitat de Madrid, com per la presidenta Ayuso.
2: Deixeu-me dir que d'aquí mitja hora a Madrid s'hi fa la cursa sprint de Fórmula 3 i a partir de 1:15 arrencaran ja els entrenaments lliures de Fórmula 1. Una persona ben coneguda del programa, perquè la setmana passada hi parlàvem, hem de dir que el Parciva s'ha colat a casa seva, em sembla, Parciva, que és un veí del circuit que viu a pocs metres d'una de les corbes d'aquestes que deies, no?, la Monumental, més mediàtiques de totes, és el Joan Ros. Què tal, Joan? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: També és portaveu d'aquesta plataforma que es diu Stop F1 Madrid. Ja vam parlar la setmana passada que ens deies jo marxaré, no sé quin dia, però marxaré. Al final, marxes o no marxes, Joan?
5: Mira, en quan el Roger pengi la trucada, jo marxo d'aquí.
2: Ah, és culpa nostra, perdona, Joan.
5: No, no,
2: o sigui, t'estem retenint contra la teva voluntat a casa teva, no?
5: Com, això no es pot ser.
2: Com ha anat la setmana, Joan? Perquè ja, ja han passat els cotxes per aquí. Com ho heu portat?
5: Sí, mira, mira, sorprenentment t'he de dir que ahir potser era l'expectativa que era massa alta, però no se sentien tant. Dit això, se sentien massa. És a dir, no, segueix sent una barbaritat. Vam estar mesurant i si la setmana passada parlàvem de 105, 107 decibelis, ahir eren 98.
2: Sí, sí.
4: Perdona, Xavi, un matís. Explico això que està explicant el Joan. És que el que diu el Joan és que els cotxes de Fórmula 1 fan menys soroll que els de Fórmula 2 i Fórmula 3.
2: Sí, sí.
5: Sí, correcte.
2: Això, però això és així. Jo recordo que quan la setmana passada en parlàvem ja ens deien que precisament la tecnologia que utilitzen és menys sorollosa. A veure, tampoc no vol dir que siguin silenciosos, eh? Com deies, gairebé 100 decibels, sí. Quan la límit, em sembla que són quants eren?
5: 55.
2: 55. Vaja, i és gairebé el doble del que es permet, no? I no sé si torniràs a les protestes o te'n vas i te'n vas.
5: Avui marxo. Avui marxo i no em vull saber res. No de les protestes, sinó de tot aquest tinglado.
2: Fins quan, Joan?
5: No, torno a la nit.
2: Tornes a la nit.
5: Però demà sí que estarem on faci falta. Mm.
2: No sé si us heu organitzat una mica més amb els veïns per demanar, no sé si algun tipus de compensació o no, senzillament és la queixa perquè us faci una mica de cas.
5: Ens hem organitzat, però no per buscar calés, sinó per intentar aturar perquè no és un problema de diners. O sigui, aviam, sempre si te'n donen, doncs bé. Però no és el que estem buscant. El que busquem és que l'any que ve aquí no corri ningú.
2: L'any que ve. És que, clar, crec que el contracte parla de la possibilitat de fer-ho fins al 2035.
5: Exacte, són 10 anys. I com tenim també l'antecedent del Bernabéu amb els concerts, doncs Esperem aconseguir-ho.
2: S'ha plantejat ja la demanda o el que sigui que s'hagi de fer?
5: Sí, sí, sí. Estem donant els passos que fan falta. No puc avançar més.
2: Val. Ara estem sentint per Siva un helicòpter que suposo és o de l'organització o de seguretat, precisament, dels cossos.
4: Sí, aquest és un helicòpter que està volant molt baix, per cert, estem veient perfectament des de la terrassa de la casa del Joan. Aquest en concret és de la policia, però vaja, que hi haurà... aquí hi ha helicòpters tot el dia, non-stop, sobrevolant, i a més per la senyal de televisió de la cursa.
2: Clar.
5: Exacte, sí, sí, en tot moment tenim un o dos helicòpters volant, donant voltes per aquí dalt, amb el soroll que fan, evidentment.
2: A la nit para tot una miqueta o no?
5: Mira, és curiós. En un principi se'ns va dir que això a les 8 de la nit parava i no es faria cap soroll, i a les 10 i mitja, 11, ens van sorprendre, suposo que tenien un vent aquí dintre amb una batucada.
2: Una batucada, eh? Ja només faltava això.
5: Sí, sí, sí.
2: Un cop ja tens tots els cotxes durant voltes, t'acaben amb la batucada per donar bona nit.
5: Sí, sí.
2: Bé, Joan, estarem pendents del que pugui passar. El que sí que sabem, i avui ho explica tota la premsa esportiva, és que el circuit és intens. Vull dir que diuen que és dels més perillosos que hi ha, que si no el que més, de tot el Mundial. Per tant, veurem què és el que passa tant als entrenaments com a la cursa. Una abraçada, Joan, moltes gràcies.
5: Igualment, gràcies.
2: Per si anem parlant, perquè, insistim, d'aquí a mitja horeta comencen la cursa sprint, en aquest cas de Fórmula 3, que, com ens deien, són més sorollosos, i a partir de les 12, quarts d'una, crec que ja hi ha els entrenaments de Fórmula 1 aquí al Mat Ring, com es diu el circuit semiurbà de Madrid. Una abraçada, per si va.
5: Adéu.
2: Dos quarts d'11 del matí. El naming, no? T'ha agradat, Baños, has dit?
3: Sí, perquè a més tant nacionalisme espanyol, el castellano i tal, i ho fan en anglès, vull dir que Mat Ring és de circuit, no?
2: Sí, sí.
3: Sí. Vull dir que al final...
2: Bueno, perquè és internacional. No?
3: També, el de aquí, Cat encara s'aguanta, però Mat... Clar, no, però... té mala solució, perquè és boig en anglès. Vull dir,
2: bueno,
3: que...
2: però també té aquesta càrrega, no?
3: Sí, sí, sí.
6: Però hi ha una pulsió de mort, no? O sigui, ara que deien que és el més arriscat, Ayuso i la pulsió de mort, es podria fer un assaig fàcil, la pandèmia, matar molts iaios...
2: Sí. Apa, home!
6: La possibilitat que es mori... L'atractiu de vendre...
3: Bueno, els toros, vivir com al límit, eh? Sí, sí, sí. Mat.
2: Jo crec que esteu exagerant ara, però bueno... Veurem. No, sí que és cert que s'ha dit, que el circuit diuen, és molt espectacular des d'un punt de vista tècnic, però que és perillós.
3: La petita reflexió, i molt petita, és aquí el debat també ha passat a Barcelona, que hem tingut impactes de retorn de 1.000 milions, ens ha anat molt bé tot, dels barcos, després les bicis, de tot, i ara ja som rics. A qui pertany una ciutat? Perquè, diguéssim, agafar una ciutat i fer-li un circuit o fer-li un evento o tancar tot o obrir tot, realment tenen autoritat els governants locals per fer de la ciutat una empresa d'eventos o per tancar i obrir carrers per beneficis, diguéssim, que no són ciutadans estrictament.
0: Això de que era un apunt curt i que no donava joc.
1: Jo crec que...
2: Dona per estar la resta de...
1: Sí, sí. Això Delgado, hi ha una cosa que es diuen eleccions...
2: Delgado ha tret un llibre, perdó, que es diu totes les... ostres, ara no me'n recordo. Sí. Totes les ciutades són suïcides o alguna cosa així.
3: Bueno, és que...
2: Quin... Espera, ara us ho diré.
3: Sí, de les eleccions ho entenc, però igual que no pot, un alcalde no et pot reclutar per anar a Ucraïna a lluitar, un alcalde pot, diguéssim, fer de la ciutat una mena de privatització genèrica per vendre la marca i els valors, no sé.
2: He dit un nom fatal, perdoneu, eh? He dit suïcides i és posseïdes, imagina't. La meva memòria cada cop és pitjor. Totes les ciutats estan posseïdes, és el llibre del Delgado que crec que surt aviat. Bé, 10:33, ara sí que ho deixarem aquí. Mira, no et preguntaré, Bordeus, però em va agradar molt l'article que també vas fer sobre el cartell de la Diada.
6: Perquè
2: sincerament, em sembla molt bon cartell.
6: Sí,
2: tot i que hi tens parós per assenyalar-hi.
6: Ja, m'interessa, o sigui, vull, hi ha alguna part de meva que vol que sigui bo i alhora em pregunto per què em sembla tan bo. És la vida del crític.
2: Et molesta que t'agradi, diguem.
6: Has de sospitar sempre quan una cosa t'agradi.
2: He de dir que l'il·lustrador i el dissenyador d'aquest cartell, que és el Javier Jaén, demà el tindrem en aquest programa, que a banda del cartell de la Diada en si, que jo crec que té molts interessos i alguns d'ells estan apuntats en aquest article, sinó que ell és un tipus de bas mundial. És a dir, ja, és un dels grans referents.
6: Clar, és un...
2: Totalment.
6: El making of, el vídeo del making of, veus allà un estudi on hi ha un concepte, una idea que fa molta patxoca.
2: Totalment.
6: Alhora, a veure què li preguntes.
2: A veure, no ho sé, clar, posa aquest nivell, doncs li preguntarem el que puguem.
1: Ves que no li agradarà, eh?
2: No, jo sé que no li agradarà. Bueno, ho deixarem aquí. Gràcies a l'Antonio Baños, gràcies a la Ivanguera, gràcies també al Joan Bordeus i a la Sònia Andolf. Gràcies, Sònia. 10:34. Va, hora d'actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Judit Vila, bon dia.
7: Bon dia.
2: Mariona Martínez, bon dia.
7: Bon dia.
2: Dia de ressaca després d'aquesta diada de l'11 de setembre. L'independentisme que celebra una jornada que consideren punt d'inflexió després del tímid repunt de les xifres d'assistència. Tant l'ANC com Òmnium creuen que cal posar en valor el nombre de manifestants, especialment joves, que hi van sortir al carrer.
7: Sí, és el missatge que han deixat aquí al Via Lliure tant el president de l'ANC, Josep Vila, com també el d'Òmnium, Xavier Antic, que ho consideren una imatge positiva i que, tot i que queda lluny encara de les grans mobilitzacions del procés, sí que suposa, diuen, un pas endavant.
8: L'independentisme s'aixeca avui, 12 de setembre, molt més fort que abans d'ahir, després de passar per la Diada. El nombre de manifestants que van sortir al carrer no és gens menor.
9: No diríem que tornava aquell esperit festiu de les grans manifestacions multitudinàries, però jo crec que hi havia com un clima molt desacomplexat.
7: Vila i Antic també han apuntat que l'ascens de l'extrema dreta d'Aliança Catalana és un factor de risc i afegeixen que no volen donar ales a cap partit polític que no sigui dins el que anomenen com el carril central de l'independentisme.
2: Diada que, per cert, ha acabat de matinada amb una vintena de detinguts.
7: Sí, concretament el balanç s'ha tancat amb 18 persones detingudes per desordre públic en els diversos disturbis durant la Diada. Dels 18, 10 són menors d'edat. Segons han confirmat els Mossos a RAC1, les detencions s'han fet a l'Arc de Triomf, on s'han arrestat 9 adults i 8 menors d'edat i un menor més a la zona de Plaça Catalunya. El dispositiu ha acabat a 2:15 de la matinada amb 9 Mossos també ferits lleus.
2: Tot això en una Diada marcada per la preocupació per l'ascens de l'extrema dreta. Sobre aquesta qüestió n'ha parlat també el Via Lliure el doctor en Sociologia, expert en radicalització, Xavier Torrents, que apunta que aquest 11 de setembre és l'avançada del paper que tindrà a les futures eleccions d'Aliança Catalana.
10: La moció present hauria estat positiva, la d'esperança, la d'alegria, la d'il·lusió, però a més d'això hem vist, diguem-ne, matisos que han fet que aquesta Diada ja sigui el preludi del que pugui passar a les municipals i a posteriori a les catalanes.
2: I pel que fa a la mobilitat, atenció si us heu de moure avui en tren, perquè hi ha dues línies de rodalies afectades per robatoris de cable. Segons informa Adif, a l'R2 Sud només hi circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers, per tant, que vagin a l'estació de França hauran de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. I a la R1 els trens circulen en retard entre la Sagrera i Badalona. Cal recordar que aquesta setmana hi ha hagut fins a 6 robatoris de cable a la xarxa ferroviària. I què més hem de saber del que ha passat a les últimes hores?
7: Que el govern espanyol continua defensant la seva gestió en les hores prèvies de l'entrada de milers de migrants a Ceuta. Això després que en les últimes hores hi ha hagut la primera víctima política d'aquesta crisi, el cap de gabinet del delegat del govern espanyol, que assegura que ell va avisar el seu superior de les informacions que rebia per part del CNI. Davant això, el PSOE insisteix que no hi havia manera de preveure res. Ho ha dit aquest matí la portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: I el propi CNI, la pròpia policia fronteriza, ellos prevén gente, movimientos de gente, avisos, preavisos, y se refuerzan y se coordinan y se hacen. Pero lo que nadie pudo adivinar, lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo a nado para cruzar la frontera, que estamos hablando de 70.000 personas.
7: Mínguez també ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut el govern espanyol i assegura que és molt fàcil opinar, diu, des de l'asfalt de Madrid.
2: I als esports, el Club Natació Sabadell es defensa pel cas Maika García, la jugadora a la qual no va renovar després d'haver estat embarassada. Pau Bonastre, bon dia.
12: Bon dia, sí, recordem que aquesta setmana la millor o una de les millors jugadores de la història del waterpolo català va explicar que acabava la seva etapa de 32 anys al Club Natació Sabadell després d'haver finalitzat contracte i que l'entitat no la renovés, malgrat que, segons la jugadora, el club ja estava legalment obligat després d'haver sigut mare al setembre de l'any passat i ja va advertir que denunciaria el cas. Doncs bé, el club ha trencat el silenci aquest matí i s'ha defensat amb un comunicat. Segons el Sabadell, les dues parts van acordar l'estiu del 2024 renovar fins a l'agost del 25, incorporant la possibilitat d'allargar el contracte davant la intenció de Maika García de ser mare. Diu el Sabadell que un cop la jugadora ja havia comunicat que estava embarassada, va decidir prorrogar el contracte fins l'agost d'aquest any, del 26. Per tant, aleguen que llavors ja van executar l'any addicional. Segons el club, al mes d'abril d'aquest any li comuniquen que no li oferiran una altra renovació, segons diuen, per criteris únicament tècnics i esportius. Afegeixen que li van proposar continuar dins de l'estructura del club.
2: 10:38 minuts. Gràcies, Judit Vila, gràcies, Mariona Martínez, gràcies, Pau Bonastre. Fins ara.
7: Fins ara.
2: De seguida, els execrables.
13: RAC 1. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
14: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
13: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
15: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
16: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Abatlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: RAC1. Tots som un milió.
16: Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
2: 4 minuts i 3 quarts d'11.
18: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
2: Je Santi Jiménez, bon dia.
19: Bon dia.
2: Marco Montero, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: Ja heu passat pel Mat Ring?
19: Això no...
2: Què, no funciona bé?
20: No, jo marxo avui a Madrid.
2: L'auricular no funciona bé o què, Santi?
19: No, canvia.
2: Canvia'l per un altre. Està, home, ja veuràs. Ara sí. O ara tampoc.
19: Sí.
2: Ara és millor, eh?
19: A veure, parla.
2: Hola, hola. Sí.
19: Vale, un, dos,
2: probando.
19: Dos, vale, sí,
2: ara un gos, robant.
19: Vale, perfecte, molt bé.
2: Què passa? Que si no. Has anat al Mat Ring, dic.
19: No he anat, no tinc...
2: Molt d'interès, no, en el Mat Ring?
19: A mi, especialment la meva opinió sobre la Fórmula 1, no sé si tenim patrocinadors aquí, bueno, fan... no és, diguem-ne, no seria el fan més...
2: Val.
20: Jo vaig a Madrid aquesta tarda, després sí. de la ràdio,
2: a
20: l'aniversari d'un amic,
2: ah.
20: I intentaré no creuar-me...
2: Mira't el mapa abans.
20: Sí, hem de mirar el mapa.
19: És dir, i per on vas? Complicat, crec.
20: Ja, és veritat.
19: Sí.
2: Bueno, què hem de fer, tu?
19: Bueno, pues és... venim aquí a fer tasques de suport, eh?
2: Sí, de suport,
19: no,
2: de què?
19: No parlo de la diada, ah. No venim a fer res de...
20: Però s'ha parlat de la diada? Perquè jo crec que no s'ha parlat encara, eh?
2: No, gens, no. Insuficientment.
19: Venim a fer tasques de suport perquè aquesta setmana, com bé saben tothom...
2: Què?
19: S'han fet els públics els resultats de l'informe PISA.
2: Ah, sí, vosaltres...
20: Però que no hi som!
2: A veure, una cosa. Jo no vull llançar un... una connexió entre una cosa i l'altra.
19: Però va pels de l'informe PISA.
2: Bueno, és que fa 10 anys, aproximadament, dels execrables, i en 10 anys l'informe PISA
20: no
2: ha marcat que allò...
20: Però Catalunya, o sigui, no surt.
2: Tot...
20: No surt,
2: bueno, sí que surt, però no es pot comparar.
20: No es pot comparar, vull dir, Catalunya està fora d'això.
19: Nosaltres seguirem intentant.
2: No, no, jo tenim una tasca molt complicada.
19: Les competències siguin millors, puguin fer els seus collars de macarrons... Perquè és que, clar, és que el problema de l'informe...
2: Al Delgado li agraden molt les competències.
19: Sí, sí. El problema de l'informe PISA és que no valoren, no entenen el model educatiu català.
2: Què és?
19: O sigui, no és fer equacions o comprensió lectora, és quin deu ser el rànquing dels 10 nens millors al món fent collars de macarrons? Els 8 han de ser catalans.
2: Va, home, va.
19: I claríssimament. Per tant, no...
2: Bueno, que seguiu fent la vostra tasca, no? De formar les generacions joves.
19: Deformarem les generacions.
20: Deformarem.
2: Això és el que feu normalment, deformar-los.
19: Deformarem. I avui els parlarem d'història. Història antiga, però que com sempre té certa relació amb el que passa actualment. Perquè ara s'estan posant de moda els dictadors. La gent vol ser dictadors i volen estar. Tenim...
2: La frase és terrible, eh? S'estan posant de moda els dictadors.
19: Ei, estan farmejant a l'aura els dictadors.
20: Estan farmejant aura de dictadors.
19: S'està farmejant aura de dictadors aquí prop, a Ripoll, concretament,
20: sí.
19: Per no dir-te, als Estats Units, el zumbat aquest que vol pagar i carregar-se la llei electoral. I parlarem d'un tio que va començar sent un demòcrata, eh? Però que va acabar sent un dictador. Quan ser dictador tenia algun sentit, eh? També t'ho ja ho explicarem. Això ja potser els estem donant massa informació, els de l'informe PISA. Un home que cria malves des de fa més de 2.000 anys.
20: Oh, sí, vull dir, no és express, eh?
2: Llavors
20: no és...
2: les demandes no poden... No. És difícil que arribin.
19: I després de 2.000 anys encara els historiadors no s'han posat d'acord en si era un puto geni o era un malvat sense fissures. No. Perquè les novel·les de romans, aquestes, Posteguillo, aquestes coses que s'han posat tan de moda, allò de...
2: Oi, sí.
19: Que fan aquells guistotxassos, que normalment només llegeixen homes blancs heterosexuals.
2: És molt habitual, sí.
19: Sí. Ells, és un personatge central d'aquestes novel·les, amb la majoria, gairebé totes, i amb una surt com... El bueno de la pel·lícula i l'altra surt com un ser malvat, objecte aladí, terrible, no? El que sí que tenim comprovat és que va ser un estadista i un militar de gran talent.
2: Això sí, era bon militar.
19: Era molt bon militar, cosa que no t'assegura ser bona persona.
2: Això no.
19: Bàsicament
2: no,
19: pot
2: no.
19: ser un oximoron.
2: Sí, sí.
19: Va aconseguir la fama per les seves gestes i va guanyar la corona gramínia, que ja veureu què és, ja ho explicarem després. Atenció als d'Informe PISA, per si s'ho pregunten algun dia. Va ser el primer general de la República Tardana de Roma. La República sempre és tardana, que li diguin al Baños, però sí, que va marxar per conquerir Roma mateix. És a dir, va fer-se un autocop d'estat. Va restablir la figura del dictador. La figura del dictador era una figura contemplada en la societat romana. Quan tenien un lío, els romans, es juntaven, una guerra, una cosa molt greu, eh? O sigui, han entrat 80.000 tios a Ceuta. Mm-hmm. No, que no era... Bueno, sí, que devia ser Ceuta, també.
2: Sí, és possible. Sí, sí.
19: I aleshores deien, necessitem un dictador.
2: Per protegir-nos.
19: Perquè mani un. No ens liem, que
2: vale,
19: mani un.
2: Vale.
19: I el dictador era dictador durant 6 mesos.
2: Ah, sí?
19: Sí.
2: Però això, és, perdona, em sembla molt civilitzat.
19: No, home, era molt civilitzat.
2: Necessitem un dictador, però re mig any, eh? Sí. Llavors no es passi, eh? No es passi d'imbècil, que deia aquell.
19: Els cartaginesos estan creuant amb elefants als Alps i venen a per nosaltres.
20: Dictador.
19: Necessitem un tio que mani. I que mani un. I això és el que feia. I se'ls nomenaven un dictador. Vale, això... la figura del dictador havia quedat en desús des de la Segona Guerra Púnica, pels de l'informe Pisa, quan els cartaginesos i els romans van entrar en guerra. I ells, com hem dit, sens dubte, era un militar brillant. Brillant nivell premium, eh? César, Alexandre Magna, Napoleó...
2: Oh.
19: No sabeu qui són, els de l'informe Pisa, però
2: Sama,
19: ja,
2: sí.
19: Ja no saben qui són. I després, amb molta sort, era un tio amb moltíssima sort, li deien a l'afortunat, però també era molt cruel, llibertí, implacable, venjatiu, a més no poder, disposat a tot pel poder, manipulador, corrupte i populista. I a sobre, el pitjor de tot, era pèl roig.
2: Què dius ara?
19: No!
2: Què dius ara?
19: Era pèl roig. Parlem de Lucius Cornelius Sulla Fèlix, anomenat també l'Afortunat, també anomenat el pèl roig, o simplement Sulla, o Sila, perquè encara no hem trobat lloc, perquè en lluny diuen Sila, en castellà més diuen Sila, en català Sula, en llatí original era Sula, però sí, nosaltres, fidels a la nostra rigorositat, li direm, com han sortit els ous, entre Sula i Sila. O Sole.
4: Era feliç
2: no.
4: En su
2: matrimonio. No. La Sole no, ara. Ara no pinta res, la Sole. Sole, Sili.
20: Pues aquí
2: Sili,
20: està,
2: Siri.
20: Aquí està cantant Sole Jiménez.
2: Sí. No, ja l'hem sentida, ja. Jo crec que ja...
20: Bueno, ja sigui Sili, Sula, Sole...
2: Toni, Sila...
20: Com la nostra canta. El cas és que era bastant dimoni. Procedia d'una família noble en decadència. Del seu pare, Luci Cornelio Sila, o Sula, o Sole, l'única cosa del que ens té constància és que va estar casat dues vegades. La seva mare va morir quan ell era encara un nen i va ser criat per la seva madrastra. Quan es preparava per rebre la toga viril...
19: També coneguda, la toga viril.
2: Toga viril?
20: Toga viril. Tu no vas fer la toga viril als 14 anys?
19: Quan et feies gran, et donaven la toga viril.
2: Que és la d'allà d'home, ja.
19: Que és la que es coneix com la toga de les palles.
2: Va, home, per favor.
20: Bueno,
2: venga,
20: aquí,
2: home.
20: Quan es preparava... Ja. Quan
19: la comences a pelar, diuen...
2: Prou, home! Ja està, ja ho he entès. No cal insistir-hi.
20: Sí, estan sempre atacades.
2: Toga virilis.
20: Toga virilis. Quan es preparava per rebre la toga viril, és a dir, els catalans...
2: Però abans què porten?
20: Una toga infantil.
19: La toga infantil.
2: La toga del bo.
20: El babi.
19: La toga de la caca.
20: Baby la bata.
19: La toga de la caca, la toga de les palles.
2: Prou, home! Ja ho hem entès.
20: Quan estava a punt de fer-se home, diguem-ne, el seu pare va morir sense deixar testament. Clar, no tenir casa pròpia a la fi del segle II era prova d'extrema pobresa per a un home del seu origen. Ara ni t'explico, eh? Fliparien, eh?
19: Era ser pobre.
2: Llavors, aquest senyor neix, creix en un entorn, diguem-ne, pobre, eh? Per tant, esteu dient.
19: Pobre pel que era... O sigui, si no tenir casa pròpia,
2: no,
19: és ser pobre,
2: clar.
19: Ara què som? Tu?
2: No, sí, d'acord, ja, d'acord.
19: Sila, o Sula, o Sole,
2: sí,
19: va créixer en un entorn empobrit, però sí que, no com vosaltres, amics, va rebre una bona educació.
2: Ah, mira.
19: Parlava grec.
2: A Roma parlava grec, eh?
19: Sí. Això et distingia...
2: Era un estatus.
19: Era un estatus. De fet, més tard, quan es va convertir en cònsol, sovint se li retreia que havia canviat el seu modest estil de vida de jove per tirar-se el luxe. Bueno, coses que fan tots, no? Vull dir, no voldràs que... Sí, tu vivia en Rocafonda i ara que coges, te coges helicòpter...
2: Bueno, passen coses.
19: Sí, clar, passen coses.
2: Sí.
19: De jove, sabem que va portar un estil de vida bastant a lo loco, dissolut, que és molt censurat pel seu principal biògraf, el moralista Plutarc. Segons aquest, Sira era un precursor de l'afterwork.
2: Ah?
19: Sí. Ell, durant el dia, currava, i es veu que era un tio bastant eficient.
2: Sí.
19: Però quan se li queia el boli i sortia, prepareu-vos, perquè era juernes tot el dia, eh? Vull dir...
2: Happy hour.
19: Sí, estajava com un golfo, freqüentava companyies que, en opinió de Plutarc, eren indignes de la seva posició.
2: Ah, sí, eh?
19: Sortia a sopar amb actors, amb prostitutes... Bueno, sopar i alguna cosa més, sí, imagino. Però... Amb transvestits, amb faranduleros, amb tot això. Però el dia següent, Si ets gran per sortir...
2: Fitxant.
19: Ets gran per anar a treballar.
2: Bravo, bravo. Això és un comentari de papa, eh?
19: Exacte. Total. No, diu Plutarc que en els sopars amb ell era impossible parlar de res seriós, cosa que està bastant bé. Encara que durant el dit, la resta del dia era...
2: Bueno, pues ja està bé.
19: Eficient i actiu.
2: Ja està bé, Jekyll i Hyde. A l'hora de sortir, pues se surt.
20: I l'hora de treballar es treballa.
19: Hi ha una hora per veure,
2: ara,
19: per divertir-se, i ara, una hora per treballar.
20: S'ha de dir que Plutarc, perquè Plutarc és molt conegut per les vides paral·leles, ja sabeu, però també té un altre cos d'obra, que és la Moràlia, que són consells moralistes per la població, que és com distingir un adulador d'un amic, com tracta, com han de ser les dones...
19: Plutarc,
20: bla, bla, bla.
19: Era un soso.
20: Exacte, era un moralista. Bueno,
19: un braces.
2: Prou.
20: Sí, la Sula, Plutarc, va començar la seva carrera una mica més tard que altres senadors, servint com a quèstor.
2: Quèstor?
20: Quèstor, que és el que s'encarrega de la caça pels soldats. Ah. El que manega la pasta.
19: Tu quan has de sortir aquí a fer un bolo d'aquest fora...
2: Sí, hi ha algú que porta la caixa.
19: Hi ha algú que porta
2: aquest
19: la caixa.
2: Aquest és el quèstor.
19: La vinaixa.
2: Per exemple.
19: La vinaixa és la que
2: té la pasta.
19: És la quèstor de
2: recó. Ja està.
20: Pues quèstor, el que estava dient, era quèstor sota les ordres del cònsul Cayo Mario, que havia d'anar a Àfrica, on Roma estava lluitant en Numídia, que era un territori que abarcava des del que és Marroc fins a Líbia. La guerra contra el rei Jugurta...
19: Que és una marca, sí, et juro que es diu Jugurta.
2: Va, prou. Va.
20: Jugurta, que era un tio conegut per tenir molt mala hosta.
19: Era molt agre, Jugurta.
2: Molt mala llet.
19: Molt agre. Sí. Li havien de posar sucre.
2: No queda sucre.
20: Va obtenir...
19: Jugurta de la Fageda.
2: Prou!
20: Va obtenir, sí, la Sula, no Jugurta, el càrrec gràcies al seu matrimoni amb un aparent de Cayo Mario.
19: Cayo Mario, important personatge.
20: Que en aquell moment era el polític militar més popular de Roma. Ja veurem que aquest personatge, Cayo Mario, és importantíssim en aquesta història.
2: Ah.
20: Tot i entrar con a recomendado, de seguida va destacar, establint-se com un home important i bastant capaç de guanyar-se el respecte dels soldats per la seva simpatia i intel·ligència.
19: Si passaven un taxi que no estava ben justificat, sí, ja va tirar endavant, va, ja. Va,
20: no passa res.
19: Te'l pago.
2: Feia...
19: Te'l pago, també.
2: Està bé.
19: Mirant de fer caducar el rei Jugurta, Mario va enviar una delegació a l'oponent de Jugurta, que es deia el rei Boco.
2: Boco.
19: Boco era enemic de Jugurta a Numídia. Mm-hmm. Però era... Bueno, enemic. Era, diguem-ne, el seu segon, però hi havia...
2: Hi havia mal rotllo.
19: Hi havia mal rotllo. La delegació que envia Mario li diu al seu segon, que és Manlio, i com a cap, i Sila, el Sula, com a ajudant. Evidentment havia de parlar Manlio, però Manlio li diu, mira, Sila, tu que t'expliques bé, parla tu amb el rei Boco, i Sila convenç el rei Boco per tal que traeixi el seu rei i suposat amic i l'entregui als romans parant-li una trampa.
2: Mm-hmm.
19: Però li va anar d'un pèl a Sila Sula Solo, perquè Boco va estar tot aquest temps deliberant si hi haurà Sila Sula Solo a Jugurta, que se'l menjaria amb tòpings, o als romans. Però finalment va dir, va, els romans aquests semblen més seriosos, tenen més soldats, venga el meu col·lega, venga el meu rei, i guanya la guerra.
2: Sí, perdona, Boco el que estava dubtant és, aquest tio que m'ha vingut a fer l'oferta, l'entrego a Jugurta o entrego Jugurta a aquest senyor?
19: I al final decideix entregar el rei Jugurta.
2: Per tant, guanyen els romans.
19: Sí, Jugurta se li havia passat ja.
2: Sí, havia caducat.
19: De caducitat.
2: Sí, sí, sí.
19: Victòria completa, Jugurta passa al reciclatge,
2: però...
19: i Mario, que era el que havia comandat aquella expedició a Numídia, ja té dret el que més volia un general romà, tornar a Roma i celebrar un triomf, que això era la glòria. Però, segons explica el moralista Soso Plutarc, a Roma ja es deia, ja es comentava, que la guerra l'havia guanyat Sila.
2: Ah, perquè és que havia anat a xerrar.
19: Clar, i aquest episodi va iniciar una llarga disputa de gelets entre tots dos.
2: Entre Sila i Cayo Mario.
19: I Cayo Mario. A més, va a la tornada per celebrar el triomf, Boco, el rei Boco, el traïdor, els va acompanyar. I el Boco aquest, que tenia pastagança, va col·locar a Roma tot d'estàtues que representaven a la deessa Victòria amb trofeus a les mans i a prop d'elles l'escena de Jugurta sent lliurat a Sila.
2: Ah...
19: Sí. Mario no sortia per enlloc.
2: Ah, clar, Sila sortia a l'estàtua. Home!
19: I a Mario això li va sentar com un tiro. No hi havia tiros, però com un tiro de fletxa, o com un pílum. Un pílum en l'estern.
2: Li va sentar com un pílum.
19: Un pílum a l'estern, no? I aleshores comença el lío.
2: Hauríem de buscar, a vegades, la transformació de les frases fetes nostres a molt antic.
19: Això et va
2: sentar
19: no
2: com un Gladius.
19: Això et va dir que no és meu. Això és d'Astèrix i Obèlix. Ah. Quan
2: està
19: que li un legionari romà li diu a un altre «Mi pilum és més fuerte que tu esternum». Això és d'Astèrix.
2: Ai, senyor. Va, o sigui, ara ja tenim el conflicte entre Caio Mario i Sila. O
20: clar,
2: Suli.
20: Perquè Mario comença a tenir una mica de
2: gelat. Home, clar.
20: Però Sila...
2: I l'altre també s'emprenya amb ell,
20: o no? I viceversa, sí, perquè l'altre diu, aquest perquè té tan més personal.
19: Hem de pensar que el Sila Sule Sole
2: sí.
19: És molt intel·ligent.
2: Vale.
20: Sí, com acaba això? Spoiler.
2: Fatal, no?
20: Entra gent. A veure, al final de la Guerra de Jugurta va coincidir aproximadament amb una derrota romana davant dels bàrbars. Mario va ser nomenat...
19: Que no poden estar tot, no poden no, estar clar. A Àfrica... Clar.
2: Massa gran, tu.
19: Massa gran.
20: Mario va ser nomenat cònsol i va preparar un exèrcit per organitzar una ofensiva contra els germànics. Sila va exercir el càrrec de llegat i tornaven a anar junts a la guerra. Però aviat la relació entre tots dos es va deteriorar. Sila va tornar a obtenir èxits notables i Mario va deixar d'encomanar-li missions. Que temia que l'ascens del seu talentós oficial fos més important que ell.
2: Clar, clar.
20: Aquest és el típic jefe que diu, no, aquest és molt talentós...
2: El deixa a la banqueta.
20: Exacte.
19: On està la Clara Molins, ara?
20: Ja no hi és.
19: El jefe va veure que era bona i va dir, ala, adéu.
2: Aviat sabrem coses de Clara Molins, perquè, clar,
19: sí.
2: Si no ho explica ella, ho explicaré jo.
19: El que li passarà ara...
2: Bueno, bàsicament, sí que s'ha vist a Instagram, està a TV3, ara, la Clara Molins, vull dir que aviat la veureu.
19: No, tu has dit, hòstia, aquesta tia és bona,
2: sí, no.
19: Que se'n vagi.
2: No, home, no.
19: Com va fer Caio Mario amb Sila.
20: Pobreta, és el Caio Mario Bundó, Caio Mario Bundó.
2: Va.
20: Bueno, veient el barcal, Sila es va passar a lluitar al costat de Càtul. O sigui, TV3. Uh-huh. Però no confondre en Càtul al poeta que s'enamora de lèsbia, no? És el Càtul al militar. Amb l'esperança de sobresortir en comparació amb un comandant poc competent.
19: Bueno, van a la guerra els dos sense parlar-se. I què passa a la guerra? Pues que Sila la torna a petar.
2: Ah, sí, eh?
19: Sí, ho torna a petar.
2: Hosti.
19: I captura un altre cop el líder dels adversaris, un tio que es deia Copilo.
20: Copilo de Nieve.
2: De Nieve.
19: Copilo de Nieve, perquè era així com Roset.
2: No.
19: Derrota els bàrbars dels Alps i després organitza eficaçment tot el subministrament per l'exèrcit i participa també decisivament a la batalla de Bercelas. S'ha de tenir en compte que tots aquests èxits de Sila Sula Sole es consideren per molts també exagerats, ja que es basa principalment en les seves autobiografies.
2: Home, però llavors és trampa, que si és el que ells que van dir que va
19: passar. Pues haver ganat amb tu, Mario.
2: Ja, ja, ja.
19: No, vull dir, la història és dels que les escriuen que són els vencedors.
2: Ja, ja.
19: En tot cas, ell, a més, en aquests escrits, es desacredita bastant les capacitats de Mario.
2: Clar.
19: És a dir, tot depèn si veus Mañaneros o Ana Rosa.
2: Sí, clar, clar.
20: Amb una popularitat més disparada per poder fer front a Mario, sí la va intentar iniciar una carrera política desitjant tornar a la seva família al seu antic estatus, però va ser derrotat a les eleccions a Pretor. I va dir, això no pot ser. I a la següent, Sila va organitzar una de les primeres caceres d'animals a gran escala.
19: Ojo, cacera allò enmig de Roma, eh?
2: Ah, sí, eh?
20: Amb participació de 100 lleons.
2: Però els deixaven sueltos?
20: Sí, però
19: els mataven.
2: Per caçar-los?
20: Sí, clar.
2: Quin liu.
20: Va ser una campanya. Van celebrar uns llocs en honor a Apolo i va ser triar Pretor urbà, encara que també s'ha de dir la veritat, el van ajudar molt als suborns.
2: Ja.
20: Això era important.
19: És a dir, que tampoc ha canviat massa.
20: Però això
2: home, no... una mica.
19: Home, tu que... A veure, això de la del Bad Ring i la
2: sí.
19: Fórmula 1,
2: sí,
19: en lloc de deixar anar 100 lleons, porten sí. Els cotxes.
2: Els cotxes allà al mig, això és veritat.
20: Però s'ha de dir que això eren campanyes electorals divertides i no sortir a córrer a les 8 del matí com Salvador Illa, home.
19: Home, t'ho imagina't els pobres.
2: No, deixa't
19: això
2: estar.
19: Això és molt més un mític allà aguantant a 25 tios xerrant. Sí. Dius, no, ara ja 100 lleons sueltos per Roma, home, això és divertit, hòstia. Es produeix, aleshores, quan semblava en aquest cas que estaven les tensions, una altra guerra, és que no guanyaven per sustos els romans. S'aixequen els itàlics. Els itàlics són els pobles de la península itàlica que no eren romans de ple dret. Vale, durant aquesta guerra toca col·laborar una altra vegada amb Caio Mario, que observa ja una disminució de la seva influència mentre que la popularitat de Sila Sula Sole creix considerablement. Sila persegueix els itàlics, la qual cosa, i ja no es talla massa, va causar la mort d'unes 50.000 persones, que eren moltes en aquella època, ja són 50.000. Moltes ara. Sí. Durant aquesta campanya, Sila captura la ciutat de Pompeia i la ciutat d'Aclà. a diferència d'altres localitats que s'havien rendit, aquesta última ciutat, Sila va permetre que els seus soldats la saquegessin, argumentant de que aquests no s'han rendit perque són lleials, no. Aquests s'han rendit perquè veien que no podien guanyar.
2: Doncs arreseu-los.
19: I bàsicament perquè el sostén de les tropes es basava, quan tu li deies als soldats, que podien entrar...
2: Agafa el que vulguis.
19: I agafeu el que vulguis. S'han servit.
2: Però una cosa, els itàlics s'emprenyen per alguna cosa?
20: S'emprenyen perquè volien els mateixos drets que els ciutadans romans.
2: Vull dir,
20: autopistes sense peatge, IRPF,
19: competències... les rodalies,
20: finançament...
2: El mateix de sempre.
19: Ah, dius, hòstia, és que Roma ens roba!
20: I aquesta revolta es va anomenar la Guerra Social, que va ser un gran èxit per a Sila.
19: Deia social perquè volien els mateixos drets que els humans de...
20: Tant que va ser guardonat, alerta, amb la corona gramínia, que estava reservada únicament als quals salvaven a un exèrcit sencer. La corona es feia amb flors, herbes i cereals recollit en el mateix camp de batalla i trenades. Era atorgada per al propi exèrcit al general que l'havia salvat.
19: Sí, era la màxima distinció, la laureada de San Fernando, eh?
20: Va, no era la Creu de Sant Jordi.
19: Perquè ens entenguem, no és la Creu de Sant Jordi que la té tothom.
2: No, és veritat.
20: Era important, Xavi, era important. Amb aquesta condecoració, si la va tornar a Roma i va presentar la seva candidatura per al consolat de l'any següent. Però... altra guerra al canto. I això vol dir més líos en el nostre amic Mario.
19: Sí, apareix un altre personatge en escena que es diu, atenció, aquest també té un nom interessant, Mitrídates VI Eupator. És el rei de Ponto. Ponto és, diguem-ne, les províncies més orientals de l'imperi romà. Tocant a Grècia, entre Grècia, Bulgària, tot això. Ell comença a envair la província romana d'Àsia i massacra a 150.000 ciutadans romans. Home, si ell havia matat 50.000, jo tres vegades més. L'aixecament de Mitrídates va coincidir amb l'afabliment de Roma, perquè després de la Guerra Social els exèrcits no estaven per moltes gaites. Que si ara Numídia, que si ara els germànics, que si ara els itàlics, que si ara no sé què, no paraven d'anar a la guerra aquesta gent. S'assumia, no obstant, que una guerra contra Mitrídates seria senzilla, perquè no tenien gran poder militar. I, sobretot, perquè Mitrídates era conegut per la seva immensa riquesa. Clar, això què crea? Si té una immensa riquesa i anem a la guerra amb ell, què passa?
20: Aquesta riquesa, hòstia, per què serà?
19: Tenim un botí de collons.
2: Claro,
19: els
2: si el guanyes...
19: que anem, ens farem rics. I què passa? Que tots els nobles, els cònsuls de Roma i tal, intenten ser... No, ja vaig jo, eh? No.
2: Ser el líder d'aquest...
19: Que ja vaig jo a la guerra. Clar, Sula presenta la seva candidatura... i, evidentment, ell ha guanyat molta popularitat per les últimes campanyes i el trien. Però no obstant això, el comandament també va ser reclamat per Cayo Mario, que també volia recuperar el seu prestigi militar i guanyar uns calarons.
20: Doncs Sila comença aquesta excursió per ser ell el que va a la guerra. Intenta creuar ràpidament Grècia per evitar que s'implementés el decret de canvi de comandament a favor de Mario.
19: Mentre s'estaven pensant i diu, jo ja vaig tirar.
2: Jo ja hi soc.
19: Com que ara has de tornar? Però si jo ja hi soc.
2: Però si jo ja hi soc.
19: Si he matat a 400.
2: Ja he guanyat. Ja t'hi quedes.
20: Però quan estava a mig camí s'assabenta que finalment han triat Mario en lloc d'ell.
2: Oh!
19: Maniobres polítiques.
20: Oh. Sí, aleshores què va fer? Va dirigir les seves tropes cap a Roma per intentar recuperar el comandament i expulsar Mario. Ja se li havien inflat una mica els sous, Xavi. I s'ha de tenir en compte que la majoria dels seus homes havien servit sota el seu comandament des de l'inici de la Guerra Social i pràcticament no havien saquejat Itàlia. Per la qual cosa, la perspectiva d'una campanya en la rica Àsia era sumament atractiva. Així que, sense poder robar a Grècia, van ser els propis soldats qui va proposar a Sila que encapçalés ell la marxa sobre Roma. Acció que es va convertir en la primera vegada que un magistrat romà utilitzava les seves tropes per assaltar la seva pròpia ciutat. I ho va fer a consciència, Xavi.
19: Us sona d'això que un tio agafi les seves tropes o els seus partidaris i assalti, jo què sé, el Capitoli? Pues estava inventat, hòstia, estava inventat. Vale. Una vegada dins de la ciutat, els soldats de Sila van sofrir atacs dispersos, resistència per part de la població local, però que va cessar de seguida. Per què? Perquè els van convèncer quan van començar a cremar les cases de Roma amb la gent a dintre.
2: Oi. Que és una forma... Sí, no,
19: bueno,
2: és
19: més brut.
2: És convincent, això.
19: És convincent. També els partidaris de Cayo Mario, desesperats, van començar a fer promeses electorals. Van agafar tots els esclaus i els van dir us donarem la llibertat si sortiu a lluitar contra aquests.
2: Hosti.
19: I els esclaus, molt dignament, van dir puja aquí, vaya. Vida puta, com has tingut d'esclaus tota la vida i ara vols que et salvi el cul.
2: I
19: els esclaus van dir, amb un acte de dignitat i d'intel·ligència, van dir aprendre a pensar com a tu. Va, vés a lluita tu, jo no sortiré a defensar-te tu. Per tant, guanya Sila i Sila ja pot manar sol. I aquí és quan s'agrada i treu la seva versió més sinistra. Se'n va per Soleares.
5: La escopeta en el mano y mi cuchillo partido.
20: Per Sula, per Soleares.
2: Soleares.
20: Com ha notat
19: Soleares.
2: Ja, ja, ja.
20: Bueno, el primer que va fer va ser condemnar 12 persones a l'exili, entre elles, òbviament, Cayo Mario.
2: L'envia a l'exili, eh?
20: Sí, però també, a la vegada, va
1: I
20: ser
1: condemnat... I a la lletra petita.
2: Què?
20: Que està condemnat a mort en rebel·lia.
2: Ah!
20: A l'exili, però mort.
2: Però mentre estigui anant cap allà, el mateu.
20: Sí, si poden, el mateu.
19: Al final va morir sol, eh?
20: Ja, ja, ja.
19: Va apretar corra.
20: Un dels seus col·laboradors, Sulpici, que no Suplici, va ser assassinat per un dels seus propis esclaus, el qual Sila va ordenar primer alliberat per la seva col·laboració en la captura. I després va executar per trair-lo, per trair el seu amo. Primer, això de Roma no paga traïdors. Primer et faig, mira, et condecoro perquè has matat un enemic meu, però després, com que no està bé això de que matis el teu amo, també t'executo. Així se l'arrestava.
19: Vale. Tornem a situar la història.
2: Roma ocupada.
19: Roma ocupada. Ha arreglat el tema a Roma. I aleshores diu, jo tenia una cosa que fer. Sí. Hòstia, el Mitrídates! Coño!
2: Tot això ho hem fet. Això he tacat a casa meva perquè volia anar sol a Grècia.
19: Clar, dic, hòstia, el Mitrídates aquest sí, encara sí. Està allà. Diu,
2: que té tota
19: cap
2: la pasta.
19: Problema. Aleshores el tio agafa una altra vegada les legions, troc, se'n va cap a Grècia i saqueja Atenes.
2: Hòstia, de Roma a Atenes, el tio, eh?
19: I el tio li diu als soldats, Atenes va relliure, col·legues, eh? I clar... desapareix als boscos de l'Acadèmia de Plató, al Liceu d'Aristòtil. El port del Pireu desapareix perquè talen boscos i el port per construir màquines de setge. Saquegen temples, és a dir, tot el que veieu, això d'Atenes, diu, Atenes està molt trencada. És aquest tio, eh? No parleu de les guerres del segle XX. Aquest s'ho va carregar bastant.
20: Sí, les seves... Les seves legions es van dirigir cap a Roma per la via Àpia.
19: Sí, perquè, mentrestant, els marians també havien agafat i mentre ell estava amb el Mitrídates, van dir, ens aixequem una altra vegada i comencem a matar gent.
20: Els marians són els de Mario, eh?
2: No, de Cayo Mario.
20: Sí. Però ja els marians van sofrir una derrota total un altre cop, una altra derrota, i ara no s'està per hòsties. Convoca una assemblea popular per convocar l'elecció d'un dictador que no havia de limitar-se al termini tradicional de 6 mesos. Va dir, això dels 6 mesos no fa per mi, eh? Sinó que havia de prolongar-se, alerta, fins que Roma, Itàlia i tot l'estat romà, sacsejats per les discòrdies i les guerres civils, s'estabilitzin. Bueno, vull dir...
2: Mai. Vol dir quan doni la gana.
19: Per tant, això del costum, es va pixar en el costum del dictador de 6 mesos o de situacions excepcionals. El primer que va fer... va ser procurar-se un servei de seguretat de 24 líctores, que són aquests tios supercatxes que van amb els fascios, amb les cabes dels fascistes, el mateix número que acompanyava els antics reis de Roma, i envoltat de nombrosos guardaespatlles passejava per Roma. Com a dictador, Sila tenia el dret d'imposar pena de mort, confiscar béns, fundar colònies, construir i destruir ciutats, va fer més un segon que un primer, així com concedir i retirar trons. Així mateix, els senadors van declarar que totes les mesures de Sila, tant les passades com les que vinguessin, serien considerades legals. Si tot el que facis estarà bé. I això ho va aprofitar molt.
5: Te mataré con mis zapatos de clavel. Te asfixiaré con mi malla de ballet.
2: O sigui, Sila, convertit ja en dictador a Roma, amb una guàrdia pretoriana tremenda... I carta blanca.
19: Clar, no podies passar res mal, dolent.
20: Clar, i aquesta carta blanca, i amb la impunitat per poder carregar-se a qui se li posés per davant, van començar les proscripcions, que és una identificació pública i oficial de persones o organitzacions catalogades com a enemic públic.
2: Està bé.
20: És a dir, la gent que no ens agrada.
2: Persona anar assenyalant,
19: vinga. Els primers cartells de Wanted de l'OS surten a Roma.
2: Són de Sila.
20: En el fòrum es van col·locar unes tables amb els noms d'aquells que havien de ser eliminats. En un primer moment es tractava d'enemics personals de Sila, però aviat la llista va començar a ampliar-se amb rics romans senyors de la política... Vull dir, aquí ja... Vinga, afegim!
19: I com si fos segles després el salvatge oeste...
2: Recompensa.
19: Es casa recompenses. Qui donés mort a un proscrit i presentés el seu cap a Sila com a prova... rebia 2 talents que eren de plata, que eren 40 quilos de plata.
2: 40 quilos de plata,
19: sí. Si era un esclau, a més, aquest sí que obtenia la llibertat.
2: El prèmium.
19: Els delators també eren recompensats. Per contra, els que ocultessin els inclosos a les llistes eren castigats amb la mort. Uh-huh. Els fills i els nets dels condemnats, de, encara que no sortissin ells, però sí els seus pares o els seus avis, perdien la ciutadania romana i tots els béns dels proscrits eren confiscats a favor de l'Estat. Els denunciats eren executats al Camp de Mar mitjançant decapitació, però abans els fuetejaven perquè donar-li una mica d'espectacle a la cosa. I els caps tallats s'exhibien després a la rostra. Quan aneu a Roma, tu que estàs a Roma, vas sí. pel foro, sí. hi ha una paret, allò sí. és la rostra. Es petjaven els caps
2: allà.
19: Sí, vale. Allò. I també al costat de l'estany de Servilo, on anteriorment els adversaris de Mario havien posat els caps dels partidaris de Sula. S'estima que les proscripcions van causar la mort de 90 senadors i 2.600 ciutadans. Totes les seves possessions van anar a parar a Sila i als seus soldats i col·laboradors, als quals els hi va regalar les terres. Tots els morts, tots els executats, eren rics. És com si tu agafes arriba ara i condemnes a mort a tots els socis del Club de Polo i el Club del Caballo i tots els clubs aquests de pijos de Barcelona i després ens repartim els guanys. No, acabo de donar una idea.
20: Entre aquells que sobre els quals penjava l'amenaça de mort estava el futur dictador Cayo Julio César.
19: Ah. Que es va salvar amb pèls.
20: Ui. Però els seus influents parents van aconseguir persuadir a Sila perquè li perdonés la vida contra el seu criteri. Sila va dir, no enteneu res si no veieu que aquest noi hi ha molt, en aquest noi hi ha molts Màrius.
2: A dins d'aquest noi.
20: Clar, és que tenia tota la raó.
19: Després la cavalia.
20: També va frenar l'ascens massa accelerat dels joves polítics. Així, l'edat mínima va passar de ser de 29 anys pel càrrec de quaestor, 39 anys pel de pretor i 42 anys per arribar al consulat.
19: No volem joves promeses a la política. Però quan ja ho tenia tot fet, agafa Sula, Sila, Sole, i de manera inesperada dimiteix.
2: No.
19: Dimiteix de dictador vitalici.
2: Què diu?
19: Es cansa. Diu que...
2: S'ha buidat.
19: Ja m'he cansat. S'ha buidat, com pel Pep. S'ha buidat. I ha buidat a molta gent, i s'ha buidat ell.
2: Sí, sí, sí.
19: I aleshores ell... es deixava veure per la ciutat sense lictors ni les escortes. Va començar, això sí, com tenia tanta pasta que li havia tret a tots els que s'havia carregat, va començar a oferir al poble banquets d'una prodigalitat desbordant. Explica Plutar que l'excedent de queviures era tan gran que cada dia es llançaven al riu grans quantitats de menjar i el vi que es bevia tenia 40 anys o més, mentre reprenia tots els seus contactes amb els de la marxeta drag queen de quan era jove, pues suposo que renovats, i freqüentava prostitutes, travestis, homosexuals, i fins i tot es tria amb un amant, que és un actor grec, amb el que mantenia una relació a tres, amb la seva dona, tots això, orgies.
2: Tot barrejat.
19: Tots orgies. La cosa, però, va acabar malament.
20: Sí, en aquell moment Sila va començar a experimentar símptomes d'una malaltia desconeguda.
19: I mira que es cuidava, eh?
20: Carai. Plutar relata, havent ignorat per llarg temps que tenia danyades les entranyes, la malaltia va convertir tota la seva carn en cucs i polls. De manera que, amb ser molts els que de dia i de nit se li treien, no sabria de res, perquè de nou sobrevenien aquests cucs.
2: Oh,
20: cada nit es rentava fàstic. La roba i es banyava fins al menjar mateix. Ai. Tot s'omplia d'aquella podridura però i corrupció.
2: Quin fàstic.
19: A veure... El relat de Plutarc és exagerat i llegendari, perquè tot i que els pares que porten els nens al col·le en aquestes èpoques
2: sí,
19: i a les colònies d'estiu, els polls no es reprodueixen d'aquesta manera.
2: No.
19: El que sembla és que Sila el que patia era el que es diu pediculosi púbica.
2: Què és?
19: Ladilles. Ah. Cabres,
2: home,
19: que li picava l'entrecuix. I perquè el tio es passava tot el dia dale que te pego,
2: clar.
19: I no utilitzava mètodes. Joves que ens esteu escoltant, no aprovareu l'informe PISA, però si us plau utilitzeu...
2: Però podia haver dit Plutarc, això, no?
19: No,
2: sí, mira, aquest senyor que té
19: però
2: mola
19: més
2: bitxos.
19: Que el tio tingués...
2: Ja, podridura interna.
19: Podridura i sí, tot sí. Això, vale. Aleshores, perquè era molt purità i ho va exagerar. Quan va morir, se li van concedir dos privilegis. Quan va morir Sula, Sila, Sole, se li va concedir dos privilegis excepcionals. El de ser incinerat, que no era normal, i que les seves cendres fossin enterrades dins del recinte de la ciutat. La làpida sobre la seva tomba, redactada, segons diuen, per ell mateix,
2: carai,
19: abans de morir, òbviament, defineix perfectament el seu caràcter. Diu, aquí geu un home que, més que cap altre mortal, va fer el bé als seus amics i el mal als seus enemics.
2: Bueno, és veritat, no?
19: Totalment.
2: La làpida és molt honesta, la de Sila Sula Sole. Avui, Luci Corneli Sula o Sila o Sole, els il·lustres exacrapes. Com en senti, vindrà a buscar-vos la cara, perquè, clar, aquest senyor s'haurà molestat una miqueta.
19: Sona molt d'ell, eh?
2: Sí, molt a favor. Ara sí, ara te surt, ara. Malcom Otero, Santi Jiménez, gràcies.
0: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
21: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
22: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
23: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis.

0: Movement that inspires.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: Al cap de setmana, quan passen coses...
4: Aquest estiu hem intentat canviar una mica la dinàmica de la fruita i les pastissos.
5: Ai.
6: Què vols dir que s'ha intentat?
4: Doncs que li hem demanat a Blai Cucurella Morell a veure si podia, sisplau, parlar amb el grevi de pastisseria.
6: Que jo,
4: perquè,
6: amb el grevi.
5: Perquè
4: cada dos dissabtes, un dissabte hi hagués fruita...
6: Home, això és un lío,
4: El que tu vulguis.
6: Això és un lío.
4: Però vam demanar, sisplau, que has fet la gestió. Sisplau, saps què ens va dir el...
6: Què?
4: Lluís Figo Morell.
6: Què?
4: Saps què ens va dir?
6: Què va dir?
4: En el gremi estan de vacances.
6: És brillant, eh?
4: És molt brillant,
6: És molt brillant,
4: És molt brillant. És l'agost i estan de vacances.
6: És una capacitat de finta que té...
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Què passa, Toni?
7: No, que... Sí, ja ho... D'acord, ens rendim amb el de la fruita. Només hi ha fruita cada dissabte, mai hi haurà una altra cosa que sigui fruita, d'acord. Però és que entrem ara... i han deixat la fruita menor. O sigui,
6: la fruita menor.
7: La menor, absolutament.
6: I el mango.
8: Síndria, que és tot aigua, fruita menor.
7: Han tret... saps què s'han menjat?
6: Kiwis.
7: Els escarciats.
5: La maduixa.
6: La maduixa,
7: que és el que realment ens agrada, no, ja ni això, perquè Blai no ens cuida ni amb això.
6: Jo... Us he de donar una notícia.
8: Un tros de meló, aquí.
6: La reivindicació podeu fer-la en un altre lloc la setmana que ve, perquè la setmana que ve no estarem aquí.
5: Sí.
8: Ostres.
6: Ho sabeu, això? No?
7: Estàvem una mica confosos.
6: Però... Per la gent que li interessi veure aquests canàpies, que són els pantalleros, els podeu veure la setmana que ve, si sou a prop de la ciutat de Barcelona, concretament en un lloc tan... És que jo no sé si vull anar amb vosaltres, perquè és que... És que no pot sortir bé. No, que no pot sortir
8: sortirà,
6: bé, que és un dels grans emblemes de la ciutat de Barcelona.
8: Com nosaltres.
6: D'aquí a una setmana serem...
7: Al Camp Nou.
6: A Casa Ametller, al Passeig de Gràcia.
8: Oh!
6: I per què? Doncs perquè serem presentant l'exposició immersiva Dalí, Boulevard Cibernètic, que serà permanent allà durant, de moment, recorregut de 1.200 metres quadrats que ens mostren el Dalí més visionari a través de les peces de col·lecció úniques, tota aquella realitat virtual, amb metavers, sales immersives espectaculars... Bueno, i els pantalleros allà que no sabran ben bé què hi estan fent.
5: No.
6: És així.
5: Em vull dir
7: una cosa real.
6: Què?
7: Quan el Blai ens va anunciar això que acabes de dir, però va pensar que parlava de Manlleu.
6: No! La casa Ametller modernista, home! El Passeig de Gràcia, carai.
5: Si ens donaria
8: la fruita, patates... Jo encara no he dit res. No he obert la boca.
4: Blai li va dir, no és aquest Ametller, però...
6: És la casa Ametller.
4: Un
6: emblema reconegut internacionalment en el món de l'arquitectura.
5: És totalment cert,
4: això. I va dir uns préssecs i no sé què.
6: Va visualitzar préssecs, no?
4: És que ell, de seguida, ja li van dir, no és aquesta Ametller.
8: No, era clar, tampoc no vaig entendre bé. Igual, no passa res. Estic gran, vull dir.
6: De 11 a 1, el Via Lliure, de dissabte que ve a la casa Ametller... Un parell de... No, vosaltres no. Parlarem d'altres coses. Vosaltres és, mira, perquè és la vostra hora i ho respectem. Però, vaja, de 11 a 1 a casa Ametller hi tindrem, doncs bé, els pantalleros si van, perquè igual acaben en una botiga comerç de barri, però intentarem que sàpiguen on és.
4: Jo intentaria posar-li un taxi a Broc,
6: per
4: que
6: favor.
4: És capaç d'acabar a la Ametller origen del carrer.
6: No. Casa, amb no lieu la gent, casa Ametller. Si ara, sentint, us heu vingut de gust anar a veure...
4: De les verdures.
6: El Dalí Boulevard Cibernètic, tenim 30 entrades dobles per venir-nos a veure el dissabte, dia 19 de setembre, a la casa Ametller del Passeig de Gràcia. Què heu de fer? Doncs entrar ara mateix al formulari que acabem de compartir els stories d'Instagram del programa, @vialliure. Allà hi ha un formulari per optar aquestes 30 entrades dobles per anar, no només a veure el programa, sinó també entrar a veure el Dalí Boulevard Cibernètic. Dissabte que ve.
4: La vena de pernil.
6: Dissabte, silenci. Dissabte, 19 de setembre, a partir de les 11 fins la 1, edició especial del Via Lliure per viure Dalí Boulevard Cibernètic, que és extraordinari, és espectacular, a la casa Ametller, igualment espectacular, al Passeig de Gràcia. I ara deixeu-me en pau.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2: Les herències poden ser un laberint.

0: No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
4: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
5: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
6: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
5: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
7: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
5: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
8: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
5: I tu? Ets un d'ells?
9: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
10: RAC1 Podcast.
9: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11: De veritat, jo no ho aguanto més, ja.
12: No, és difícil.
11: Acabem de començar la temporada i no aguanto més.
12: És complicat.
11: 11 i 25 minuts. Què?
13: No, que hi ha una cosa que has de saber. Que has de saber que complica molt les coses en aquesta secció, que és en el grup nostre de pantalles.
11: Què?
13: Broc ha assumit diverses personalitats. Cada setmana se'n treu una nova.
12: No és igual,
13: la primera va ser Richie Infantino, només et diré això, que és el germà de Chad Infantino. I cada setmana n'hi haurà de nou, t'ho dic, perquè alguna acabarà esquitxant-te.
11: Jo espero que no.
12: No, no, aquí no apareixeran.
11: Sobretot
12: per... Això és només reservat per moments íntims de pantalleros. Sí,
11: sí. 11 i 25.
12: Bueno. Tots amunt i tots a ballar. Vinga, Catalunya, amunt!
11: Ara he visualitzat Òscar Broc allà a l'escenari d'Òmnium Cultural i de l'ANC fent
14: ja,
11: això.
14: Ja
11: vinga, Catalunya
14: ull,
11: amunt.
13: Home, perdó.
14: El tinc a l'ull, el tinc ja, eh?
13: Un èxit de públic i crítica.
11: Blai Morell, bon dia.
15: Bon dia, Xavi.
11: Òscar Broc, bon dia.
16: Bon dia.
11: Noemí Escribano, bon dia.
16: Bon dia.
11: Toni García, bon dia.
17: Bon dia.
11: Bueno, bon dia. Oh, ja veig que no esteu bé.
12: Estàs amb la baba o què?
13: Mare, Broc.
12: Què et passa?
13: Aquest matí m'he aixecat i t'havies inventat un nou personatge. Quin era? Ai, en Random? Quin era?
12: Com és igual, això. Però són coses nostres, Toni.
16: No, sí, no hauries d'airejar-ho. Això queda en privat.
13: A les 7 del matí, també els missatges.
12: Tu has vist la pel·lícula Múltiples? És aquell personatge que té 49 personalitats? Començo a estar en aquest camí.
11: Normal.
12: Sí, no.
11: Normal. I el problema és que no s'estengui a la resta de pantalleros. No. Però bueno.
16: Bueno, no, a mi que ja m'està tremolant l'ull.
11: Sí,
16: ja,
11: sí,
16: des
11: sí,
16: de la primera hora del matí.
11: Bueno, escolta, ara de seguida repassarem la setmana des del punt de vista cinematogràfic i de sèries, que tampoc no és especialment brillant,
15: no és
11: em diuen, oi que no?
16: No, no ha estat tan
15: mal. Hi ha algunes
16: no
15: coses interessants, però...
13: De sèries hi ha un parell de bastant interessants.
11: Val.
13: Sí. Però, el Nido, que és...
11: El Nido, eh?
13: El Nido, uf.
11: Vale. Escolta, no, hi ha un parell de coses. La primera és que la matinada de diumenge a dilluns són els Emmy,
13: sí,
11: no? Els premis de la televisió dels Estats Units, i per tant hi ha totes aquestes sèries de l'any. The Pitt en té 25 denominacions, Hacks, 24... The Widow's Bay, la maldició de Widow's Bay, que la vau recomanar moltíssim en el seu dia, 19 nominacions.
13: La meva aposta.
11: Pluribus, 18 nominacions. Bronca, 16. Bronca DTF Sant Lluís també té 13. Per tant, sí.
12: Bona llista.
13: DTF
12: eh?
13: Ens va encantar, sí.
12: Bona
13: la collita és bona, eh?
12: És bona.
13: Molt bona.
11: La millor per vosaltres és The Pitt? No? Per, no, mi és, per, no, mi és Widow's, no. Widow's, Widow's Bay.
12: Sense dubte.
16: Widow's Bay.
11: Recordem després, que aquesta, és després... aquesta història d'una... És una illa o no?
16: Sí, és una illa.
11: Sí, sí, és una illa.
13: És com Tiburón.
12: D'estiuets. És un lloc d'estiuets.
16: És Tiburón, és la niebla, és moltes coses.
13: Que volen... Sí, totes les novel·les de Stephen King.
11: Que el seu alcalde vol que sigui un lloc turístic i es troba que la gent de l'illa diuen que està maleïda.
16: Petit problema de... Sí, de paranormalitat.
11: És com aquest... Està a comèdia?
14: A comèdia. Està a la categoria de comèdia.
16: És una comèdia, però que et fot uns... uns censurs que se't glaça la sang d'una manera...
12: Aquesta és la gràcia, perquè generalment les comèdies de terror no fan por.
16: No.
12: I aquesta sí que fa por.
16: Sí.
12: És a dir, hòstia,
16: se't congela,
12: jo crec que és un valor
16: el somriure.
11: Sí, sí. Ah, que us la trobareu a Apple, si la voleu.
13: És una illa que és com aquest estudi, tu entres aquí i ja surts canviat.
14: Sí, sí. Diuen que les favorites fantasmes són la categoria de drama de Pitt, a la categoria de comèdia Widow's Bay, i a la de minissèrie és ETF Sant Lluís, que està bé.
13: Que per mi és la millor sèrie de l'any. Sens dubte.
12: Bizarrada...
13: Absoluta, sí, però increïble.
12: Collons, eh?
13: Però
12: sí, sí, però sí, increïble,
13: increïble com
12: increïble,
13: està feta.
12: Sí, sí.
11: I per cert, una altra cosa que també ho vinculo amb el tema audiovisual, perquè està recordo haver vist una... HBO, sí. Recordo haver vist... Era una sèrie, no?, que es deia Unsolved, que era la història del, de les investigacions al voltant de la mort de Tupac Shakur.
16: Ah.
11: Demà farà 30 anys de la mort de Tupac Shakur, del raper, sí, enmig d'aquella guerra...
12: Ja l'han condemnat.
11: Sí.
13: I ell diu que no ha estat ell.
11: Després de 30 anys han condemnat un senyor.
12: Han condemnat un senyor, però fixa't que el cas segueix amb moltíssimes ombres i amb moltíssims rumors, que el que veiem no és el que va passar realment. S'ha arribat a dir que Didi va arribar a estar implicat en l'assassinat de Tupac Shakur com a represàlia per una, bueno, diguem-ne que per unes batalles que tenia amb altres rapers de l'altra costa,
13: bueno,
12: no, de la
13: costa de
12: oest, una guerra entre Los Angeles i Nova York. Va, el més destacable és que Tupac Shakur és un raper molt important, no només pel contingut de les lletres i per l'impacte comercial, sinó per, com a líder del moviment afroamericà del seu moment. Va ser un raper molt compromès políticament, molt polèmic.
13: Era molt activista.
12: Molt activista i, a més, sempre ficat en problemes. Recordem que abans que aquest tiroteig que el va matar va sobreviure a un tiroteig que no hauríem sobreviscut ningú de vosaltres, que li van clavar 4 o 5 trets, i el tio va sobreviure allò i no va poder sobreviure el següent. Però, a més, va ser un dels pioners, i això és així, un dels rapers pioners en saltar del món de la música al món del cinema. Que això és una cosa molt habitual actualment. Hi ha molts rapers que tenen aquesta doble cara, de raper i actor de cinema. Ho veiem com fins i tot algo normal, però als anys 90, a principis dels 90, quan ell feia pel·lícules, no era tan normal. Crec que només ho feien ell, Ice-T i potser algun altre.
13: Home, quan Ice-T va fer de policia a New Jack City.
12: New Jack City, exacte, sí. I ostres, va ser un raper, actor, un personatge molt complet, gairebé del Renaixement, entenc el que vull dir, perquè era un paio capaç de fer moltes coses, no? També era molt fan de la poesia, els seus pares eren Black Panthers, havien estat implicats en els moviments radicals negres, i això se li va notar durant tota la seva vida. Es va pagar molt ràpid, però el que va viure Tupac Shakur encara ha deixat una petjada bestial. Encara es veuen nens pel carrer amb samarretes de Tupac a tot arreu.
11: Sí. Doncs demà fa 30 anys de la seva mort i just aquesta setmana hem sabut de la condemna a un senyor per aquest assassinat que ha estat 30 anys sense resoldre's. Per cert, una correcció que em fa arribar Joan Maria Morros, el cap d'informatius, que he dit que els Emmy s'entreguen la matinada de diumenge a dilluns i és de dilluns a dimarts. Ah, perquè quedi clar la data.
13: Menys mal que en aquesta casa hi ha algú que sap.
11: Bueno, el cap d'informatiu
13: no, persones que saben quan són les coses.
11: Va, m'heu dit que no és una setmana per tirar coets, però hi ha cosetes, no? Per exemple, veurem si una de les bones o no és una de les...
13: És
11: la pròxima estrena, ja feu riure. 28 anys després de la pel·lícula que va reunir Nicole Kidman i Sandra Bullock fent de bruixes, arriba la segona part, 28 anys després, no sé si calia, Pràcticament Màgia 2.
15: No magic is stronger than sisterhood.
11: Ja ho heu dit que no amb el cap. O sigui...
16: Jo vull fer un apunt.
11: A veure, endavant.
16: No he vist aquesta, però vaig veure fa poquet la primera perquè no l'havia vist i em va fer una vergonya aliena.
12: No, vergonya aliena...
16: O sigui, hi ha moltes pel·lis que he vist que són...
13: Sí.
16: Que dius, mira, doncs és una tonteria, és cursi... Però és que aquesta no hi havia per on agafar-la.
11: L'original, ja.
16: No entenc la fascinació que hi ha per aquesta pel·li. Bueno, entenc per les dues actrius, però és que és horrible la pel·li.
12: Sí,
13: horrible.
16: Però sí, i per la cara del
12: Blai. Va generar com un moviment.
16: Sí.
12: No sé.
11: Sort que no sé quin és
12: el secret. Sí, molt d'èxit.
16: Molt
12: fidels, a
14: més. Sort que no has vist aquesta.
13: Patir,
11: però què, és pitjor que la primera?
14: És pitjor que la primera.
11: Però sí,
14: bueno, aviam, la primera jo la vaig veure en el seu moment i ja em va semblar una pel·li...
13: Para. Quant dura aquesta, Blai?
14: 2 hores.
13: Hòstia puta, 2 hores.
14: No s'acaba mai.
11: Ho dic perquè A veure, recordem la història original, que és que són dues germanes bruixes, no?
14: Sí.
11: Val. I la cria la seva tieta, no sé
14: les
11: què.
14: Seves tietes, les sí, seves tietes, sí, que també són bruixes.
11: I ara què passa? Que són bruixes més grans?
14: Ara
11: o
14: són,
11: què passa?
14: Evidentment, les tietes sí, encara
11: on
14: viuen...
11: On està la història?
16: Està molt perdut.
14: La història està... El personatge de Sandra Bullock...
12: M'està agradant la pel·li, m'està agradant la pel·li.
14: Espera, Xavi.
16: No, no,
14: el personatge de Sandra Bullock té dues filles sí, que no saben que són bruixes.
11: Ah,
14: perquè ella ui, no els hi ha dit.
11: Vale.
14: No vol, no la Nicole Kidman, que és la seva germana, insisteix que ella no els hi vol dir. No els hi vol dir.
12: No vol.
14: I arriba un punt que, bueno, passa una cosa i llavors descobreixen que, bueno...
13: Quina...
11: Està posant nerviós fins i tot la música, t'ho diré.
12: Sí? No, no, s'ha posat mal.
16: Que, a més, és que hi ha sèries i pel·lis amb trames total, molt similars, perquè tenim Sabrina i tenim sí, Embrujades, que jo en el seu temps era una fan absoluta d'Embrujades, almenys tenia una miqueta més. De...
11: Mira, et diré... Blai Morell normalment posa estrelles.
16: Aquí no
11: posa. I aquí va posar...
12: Forats negres. No. Aquí posa forats negres.
11: Va posar a Twitter una estrella entre parèntesi. Quin espant. No ho he vist mai fins ara.
12: Mira, de fet, el guió que ens ha posat, llegeixo literalment, la pel·lícula és espantosa.
11: Espantosa.
12: Això és un llenguatge impropi de Blai.
11: Doncs escolta, veurem...
14: No s'acaba mai.
11: S'ha anat a veure...
14: No s'acaba mai.
11: S'ha anat... La gent hi ha anat o no?
14: Home, número 1 a la taquilla.
11: Número 1,
14: eh? Vaig anar a una sala que estava pràcticament plena.
13: Estats Units...
14: I la gent reaccionava com... amb totes les bromes, com rient.
16: Perquè això era pel·li esdeveniment.
13: Anunci.
16: Sí, sí, totalment.
14: És una pel·lícula, la primera, que té molts fans sí, i moltes fans, i en aquest cas, doncs, jo suposo que trets per...
13: Jo anuncio ja en exclusiva, eh? Quan ho diguin, penseu que ho he dit jo primer aquí, que hi haurà la tercera part. Perquè als Estats Units el donen que farà 40-45 milions de dòlars el primer cap de setmana, amb la qual ja netegen el pressupost que tenen. Sí, que segur que hi haurà una part 3 que anirà a veure una altra vegada a Blai. I que jo espero que duri 5 hores.
11: Bueno, pràcticament té
13: i
11: màgia...
13: I Blai lligat a una cadira del cinema sí, sí, 5 hores veient allò. Va,
12: amb els ulls oberts,
16: amb els ulls
12: oberts.
16: Sí. Com la
14: naranja mecànica, no?
13: Sí,
14: sí, sí.
11: Però 5 podria, hores. Però podria dir-se així la pel·li, no? Pràcticament té màgia, però no.
14: Però no.
11: Però no. 11 i 34. Va, anem amb la segona estrena, que s'ha comentat moltíssim per en fi, per tota l'energia que va deixar anar al Festival de Venècia, que, per cert, avui sabrem els guanyadors, i que parla d'Oasis, de la banda, i d'aquesta gira de reunió entre els germans Gallagher. La pel·lícula, el documental, es diu Oasis, Don't Look Back in Anger.
17: Oasis, the world's biggest rock fan.
18: The popularity likened to that of the Beatles.
17: The pop group Oasis is in doubt tonight.
19: Brother against brother.
20: No. We do get quite nasty.
21: Los hermanos Gallagher.
20: Liam starts to see himself.
11: A veure, hem de dir que el retorn d'Oasis és un dels grans moments, diguem-ne, musicals dels últims anys.
14: Sí.
11: Perquè hi havia aquella expectativa... No sé quants anys van estar separats?
16: Doncs...
14: Crec que... Des del 2009.
16: Sí, des del 2009, sí, que van...
12: Gairebé 20.
16: Sí.
11: Gairebé 20 anys.
16: Jo vaig anar a l'últim concert que van fer a Badalona i es van separar...
12: 15 anys.
11: Per culpa teva.
13: Que separin després d'un concert a Badalona té cert sentit.
12: De fet, el documental explica al Noel que no li va dirigir la paraula al seu germà durant 15 anys. Els seus fills no es coneixien.
16: És molt bèstia.
12: Els cosins, no? Són els cosins, no?
14: Sí, sí, sí.
12: No es coneixien. Increïble, no?
11: T'ha agradat la pel·lícula, Broc? Ah, tu ets un fan d'Oasis.
12: A veure, aquí jo primer vull deixar clar una cosa. És a dir, per veure aquest documental i gaudir-lo, jo crec que has de ser fan d'Oasis, i si has viscut, has tingut la meva sort, que jo vaig agafar el primer disc d'aquesta banda en 20 anys, en segurament l'època més excitant de la vida d'una persona, és un disco que a mi em canvia la vida, em marca molt, jo crec que la gent que hi va anar al cinema també era d'aquesta mena de gent, i es va notar. És a dir, és un documental que sap com emocionar el fan. És a dir... tira de nostàlgia, però tampoc es passa molt. No se centra gaire en els assajos, que és una cosa que veiem en molts documentals. Hi ha parts dels assajos, però les parts que surten són divertides, no? És a dir, per exemple, veus el primer assaig en el que entra Liam Gallagher a cantar. Ostres, això té un morbo increïble, i no explico el que passa, però és divertidíssim el que fa el paio, no? És un documental molt complet, molt exhaustiu, per mi potser massa llarg.
11: Però és de la gira, eh? No és un viatge al passat d'Oasis, o sí?
12: És de la gira, té parts de la gira, t'explica com ha anat la gira, sobretot t'explica els sentiments dels dos germans respecte a aquesta gira, però també vol tocar més coses i sobretot et vol explicar l'impacte que ha tingut aquesta banda no només a Manchester, Anglaterra, perquè és una banda 100% Manchester, 100% britànica, sinó a tot el món. Llavors el documental recorre, es fica a petits moments de les vides de fans d'Argentina, Brasil, Corea, perquè vegis que és una banda que ha transcendit ja al Regne Unit. Aquí potser és on el documental es fa una mica més empalagós i pesat. On el documental triomfa és quan surten els germans, surt la música en directe al germà, perquè sonen com un tro, quan toquen totes les cançons que saps que tocaran la fibra i et faran
11: I ben rodat, suposo, no?
12: Molt ben rodat, amb un so increïble, i després
19: aquest duet còmic que formen Liam i Noel Gallagher, quan, que ara han tornat, que s'han perdonat. Ostres, són divertidíssims, de veritat. És que et rius molt durant el documental. Tenen unes ocurrències d'humorista d'alt nivell.
11: Val. I ara, si treus la faceta de fan, és una bona pel·lícula? Si ets capaç d'extreure't d'això... Sí.
19: Com a documental... pensa que són els mateixos directors que van fer el documental de LCD Sound System, el play aquell de Play... Shut Up and Play
13: Shut
19: the Hits.
13: Play the Hits.
19: Són bons. Són bons. Es nota que hi ha una pasta increïble i és un documental tècnicament impecable.
14: I el creador i guionista és el Steven Knight, que és el creador de Peaky Blinders.
19: Sí.
11: Tu, Blai, no ets especialment seguidor d'Oasis...
14: No. Però a mi funciona. I sobretot això que deia el Broc de l'inici dels assajos i després durant les entrevistes també, crea una sensació de suspens, de dir, hosti, ara si aquest tio ara se li gira el cap i comença a fer-la, i això jo crec que ho manté
19: molt. Està molt ben trobat.
14: I les entrevistes, al principi les entrevistes surten el Noel per un costat i el Liam per un altre. I després veus que... la cosa no va per una altra,
19: sí,
14: banda. Hòstia, a mi això m'ha interessat. I sí que és cert que les actuacions, els concerts estan rodats, però vamos, meravellosament.
19: Aquesta paramotiva de la reconciliació dels germans. Clar. És a dir, que potser la gent...
13: És el millor.
19: I com la música, és aquest missatge de com la música pot ser un element que pot unir a dues persones que semblaven que estaven completament separades, que era aquest cas, no? I això té un valor sentimental important al documental.
14: No, i com la música, doncs, pot unir aquests dos personatges, i per què, escolta'm, si aquests dos s'han unit, per què no es poden unir tothom?
11: Tu què t'ha semblat, Toni?
13: A mi em sembla que és molt més disfrutable si ets fan. Si no ets fan, pot ser que et toqui una mica el peu.
19: Sí, totalment d'acord.
13: És veritat que està molt ben feta i tal, però vull dir, si ets fan, si ets de la generació que els va descobrir quan era jove, tu passaràs pipa, i és emocionant fins i tot. O sigui, hi ha moments de llagrimeta, perquè a més està molt ben fet. I després... hi ha una part que és que et dones compte de la immensa caixa registradora que són. O sigui, són una màquina de fer calés d'un nivell, i això que diuen que en realitat es van reconciliar, no, perquè un d'ells s'estava divorciant.
11: Necessitava
13: calés. I truca l'altre i... no, li va dir, mira, tio, necessito diners. Quina excusa millor per fer les paus, no?
11: Escolta, això no es diu, no, el documental?
13: Clar, què et sembla?
19: No, això no s'explica.
13: Clar, i et poses a facturar, no sé si han facturat 1.000 milions d'euros amb la gira, no? Crec que una miqueta per sota de Taylor Swift.
11: Era la banda més del retorn més esperat possible, diguem-ne.
13: Però crec, o sigui, no és una cosa que et passi...
11: I ara tot el debat, per cert, que si venen a Barcelona, espero... Bueno, clar, si van a Badalona,
16: no
11: se separaran...
16: No aniré al concert, llavors?
19: Estic convençut que vindran a Barcelona.
11: Sí,
19: convençut.
13: Vindran segur, i vindran uns quants dies. A més, tenen aquesta relació amb el Pep Guardiola.
19: Pep Guardiola i altres forces d'aquí a Barcelona que també en comú, de certs festivals que també es coneixen.
16: Hi havia aquest pique amb Blur, però jo, sincerament, jo penso que Oasis era molt superior a Blur.
11: Cuidado amb això, perquè és gravíssim. Hi ha unes guerres tremendes.
19: Una cosa, el documental, que a mi, hòstia, em va tocar la fibra també, potser estava preparat, perquè però és el fet de com la música d'Oasis no s'ha quedat en els fans de sempre, sinó que ha traspassat a la gent jove. I realment les imatges que hi ha del públic i de la gent que hi ha entre el públic... Molta gent, 30 anys.
16: Aquest grup té himnes que els coneix tothom.
19: Sí, però no deixen de ser dos paios de 50 i pico d'anys.
13: La gent que mirava el Mundial, quan guanyava la selecció anglesa, posaven una cançó de Oasis
19: sí.
13: La cantaven els jugadors i el públic. Vull dir, són una banda mega gran, no?
19: T'adones que... jo crec que igual que els Beatles, que ja formen part de l'ADN britànic, és a dir, ja no és una banda castellà, sinó que Oasis és el Regne Unit, és això, no?
11: Don't Look Back in Anger, bona pel·lícula documental que s'ha estrenat aquest cap de setmana després de tot el soroll de Venècia. Va, i l'última de les estrenes del cap de setmana és espanyola, Pablo Derqui i Michel Jenner, es diu El Nido.
21: ¿Qué pasa si te coge la maldad? Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
11: ¿Qué es de por, això?
22: Mamá, ayúdame, bueno, por favor, no. Mamá.
16: O sigui, l'ambientació i la intencionalitat és situar-la en el gènere de terror, però jo no crec que faci gens de por la peli.
19: No, és que no fa por.
16: No fa
11: quin
16: por.
11: Quin és el tema?
16: Doncs hi ha una dona que viu amb el seu fill i la seva mare a una cabana enmig del bosc i viuen totalment aïllats. Perquè hi ha com una història de... hi ha com una maldat, no?, que rodeja aquest bosc, i si surts allà, doncs et pot caçar.
19: Quants cops hem vist aquest argument?
16: Molt Shyamalan. El senyor Shyamalan es va inventar el bosc, que és un peliculot, com una catedra.
13: Peliculot, home, obra mestra.
16: Aquí és veritat que la peli després se'n va per un altre llocs. A veure, és una peli massa llarga.
13: És llarga.
16: És molt llarga. És molt llarga. hi ha com una trama que es va... que es va revelant a mica en mica a mesura que va passant la peli, però jo crec que està tot massa allargat. O sigui, al final tot perd molta efectivitat. Jo crec que si hagués estat una peli més condensada, sí, podria haver estat molt més forta, perquè haig de dir que la Michelle Jenner s'ho curra molt. Sí, es nota que està molt implicada, sí, sí, i ho fa molt bé.
13: Fa molt bé.
16: Però és
13: la resta...
16: És una llàstima.
13: És absolutament irrellevant.
16: Sí, perquè jo crec que les coses que destaquen d'aquesta pel·li al final queden molt diluïdes enmig d'un metratge molt allargat i que per totalment l'impacte que podia haver tingut.
13: És que hi ha escenes que podrien durar un minut i duren 10. Mm. Es fan impossibles. La millor escena, per ser, és quan dos cigonyes ataquen un ratpenat. Em vaig emocionar.
19: No vas veure un documental o alguna d'animals i te vas equivocar.
13: Em vaig equivocar. No, a mi em sembla que sí, és una pel·li que d'entrada, el preàmbul és interessant, no? La premissa és interessant, però quan es comença a desenvolupar penses, hòstia, aquesta pel·lícula hauria d'haver estat un curtmetratge. O sigui, la pots fer en 20 minuts, i no ho dic en conya, eh? Pots explicar aquesta pel·li en 20 minuts. Llavors hi hauria d'haver hagut una mica, algú hauria d'haver pensat una miqueta més que el guió havia de ser una mica blindat. Hòstia, hi ha coses per mi inexplicables en aquesta pel·li. Jo l'estava i pensava, mare santa, tinc per mi dos la nevera o no?
11: Va, home. El Nido és la pel·lícula, Blai.
14: Jo crec que el problema de la pel·lícula és el guió. Jo crec que té una posada d'escena que està molt bé, que
13: sí,
14: té
13: planos sí,
14: molt bons,
16: sí, hi ha coses
14: que està molt ben treballada, però el problema és que el guió no està a l'alçada. I quan el guió no està a l'alçada, ostres,
13: és molt difícil.
14: Malament rai.
13: Hi ha molts pocs directors que et puguin fer una bona pel·lícula d'un mal guió. N'hi ha, eh?
14: N'hi ha, sí. Però
16: és difícil.
13: És molt difícil i n'hi ha molt pocs. I aquest senyor no és un d'ells.
19: Però a més estem en un moment en què el cinema d'horror, de terror, ens està oferint potser les millors pel·lícules del cinema actual.
16: I
19: et trobes amb aquesta pel·li.
11: Perdona, però també hi ha la lectura que aquest senyor... Qui és el director?
16: Hugo Stuben.
11: Hugo Stuben.
13: Venim de...
11: Potencialment... tant com ho esteu apuntant, si li donen un bon guió, pot fer una gran pel·lícula.
19: Sense dubte, sí, ningú sí, diu que no.
11: Si té aquest talent, no?
14: Sí, però és, que no, no, és un tio que, a més, a les anteriors pel·lis que havia fet, hosti, el talent visual jo crec que l'ha demostrat.
16: A nivell, sí, a la pel·li de Solo, a nivell visual,
14: el problema són les històries.
19: Li falta, la pel·li li falta nervis, li falta té urxata a les venes, és a dir, hauria de ser més tensa, hauria de fer més por, té bones idees, el tema dels raïls i les cadenes, sí, sí, t'ho compro, però en aquella casa hauria d'haver-hi, no sé, més foscor i al final et quedes com molt...
13: És
19: molt
13: que el problema
19: igual,
13: és
19: no?
13: El problema que el problema més gran que pot tenir una pel·li de terror és que no faci por.
19: Mm. Clar, és que és això.
13: Has de,
19: que
13: com a mínim,
16: que no sigui inquietant.
13: Has de sentir en algun moment això, t'has de sentir inquiet.
19: Clar. Sí, amenaçat. Hòstia,
13: això m'està posant... Que és una cosa, per exemple, passa Obsession claríssimament, però Backroom d'una manera molt més sutil, sí, tota l'estona sense aquella amenaça invisible que dius, què collons està passant aquí? Mm-hmm. I això no passa en aquesta pel·lícula en cap moment.
11: La pel·lícula es diu El Nido, si voleu anar al cinema. 3:45 del matí. Repausa i de seguida les pel·lícules plataformes ara, i les sèries. No, però una cosa...
13: Gràcies, equipo.
11: Sèrie...
16: Sèries, hi ha un parell de
13: gràcies, coses. Gràcies, equipo.
11: Hi ha coses bones, eh?
13: Hem de fer team building en aquesta casa, team building amb tu, fent rafting...
11: Endavant.
13: Bicicleta... Sí.
11: No em toquis el rafting, no tinc ganes de fer rafting. I menys amb tu.
0: RAC 1. Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
1: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
2: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
23: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
4: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
4: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: Dos minuts per damunt de tres quarts de 12 del matí. Va, que anem amb les sèries, perquè heu fet cara de... Ostres, les coses bones d'aquest cap de setmana són a les sèries,
16: Sí, sí. Bones, sí, i per acabar una mica deprimit, també et dic.
11: Ui, ui.
13: Sí, totalment.
11: Què dius ara? Mira, ara no em va bé, això.
16: Doncs,
11: no,
16: ja. A mi
11: tampoc. Al setembre no em va gaire bé, ara.
16: Sí.
13: Jo crec que la primera, que és la millor de totes pel meu gust, i és una sèrie que vam penjar la setmana passada i no vam poder arribar-hi, perquè sempre ens fots pressa i ens fas fora quan no toca. És una sèrie que es diu Creednos a Movistar Plus, que a mi em sembla l'unió de l'any.
11: Creednos, Movistar Plus.
5: Please can you help me? I've left my phone at home and I need to call my boyfriend.
6: That's all right. You seemed a bit drunk when you came in last night, so I need to take some.
5: No, I was drunk. I wasn't drunk.
11: Entenc que és una sèrie britànica per l'accent,
13: basada,
11: no?
13: Sí. Basada en fets reals.
11: Basada en fets reals sobre un violador en sèrie.
13: D'un taxista.
16: La sang que aquí bull, quan veus aquesta sèrie.
13: La història d'un...
7: Indignació total.
13: Vaig haver de buscar-ho després per saber fins a quin punt havien sigut braços a l'hora de retratar la figura aquesta, i és que era molt pitjor.
11: Perdona, és un taxista que...
13: És un taxista que es dedica a abusar i a violar noies, no?, que tornen a casa a la nit soles. Primer les droga.
11: Clientes, diguem-ne, que entren al taxi.
13: Correcte,
11: llavors,
13: primer les droga i després abusa d'elles.
16: S'inventa una història de que ha guanyat diners al casino, que ho vol celebrar, però que ell no pot beure alcohol, i les ofereix una copa de xampany. I elles, al final, no volen beure, però els hi sap greu no beure, i al final, doncs...
7: Era conegut com el Black Cap Killer, l'assassí de la taxi negra. Mm-hmm. O sigui, que tenia un nom, fins i tot, no? Era com una espècie de llegenda.
11: Però no les matava, o sigui...
16: No
11: les matava.
16: No, és una relació sexual.
11: Tirades en algun lloc, no?
16: Mm-hmm. El pitjor de tot... El pitjor de tot no és només aquesta agressió que pateixen les noies, que les deixa fatal, sinó que el sistema no les creu. Perquè, clar, eren noies que havien begut, algunes havien
13: drogat,
16: eren persones vulnerables que estaven tornant a casa. Evidentment, aquest tio no agafarà una tia que està perfectament, agafarà noies que estan en aquest, estat. Però és que la policia ja, de primer... preguntant tota l'estona, però tu quan vas veure? Tota l'estona posant el focus a la víctima com a persona que potser s'havia...
7: S'ho havia inventat.
16: Estava borratxa i s'ho ha inventat tot.
13: I preguntes tipus si ets... si tens moltes relacions sexuals.
16: Sí,
13: no?
16: La promiscuïtat...
13: Si ets molt promiscua.
7: Recorda la pregunta de les ungles vermelles. A una de les noies li pregunta al policia: tu ets molt de pintar-te les ungles de color vermell? Com vulguem dir...
13: Que això és com si fos...
7: És increïble.
13: Com si fos una cosa de la personalitat que debat.
11: Sí, no? I, perdona, és actual? Els casos són actuals? O
16: comença a 2000.
13: Comença 2003, en teoria, tot i que hi han 105 casos confirmats.
11: 105 casos?
13: Sí, correcte. Sí. Però
11: d'un sol taxista?
13: Es creu que s'arriba al mig miler. El que
11: passa
13: és que hi ha moltes dones que mai van denunciar perquè no volien patir aquest escrutini públic. Perquè, esclar, hi ha dues dones que s'emperren, no?, que són les que realment fan que el cas tiri endavant, perquè això es tira endavant perquè hi ha una denúncia contra la policia.
11: Sí.
13: Perquè la policia ni registra el domicili del tio, ni comprova les càmeres, menteixen dient que han portat les proves de la fiscalia, menteixen dient que les anàlisis no treuen cap droga. Sí,
7: fan cada com mentideres a les víctimes.
13: És una praxis, no és que sigui mala praxis, és una cosa horrible. Tant que es van veure obligats des del govern britànic a canviar els protocols d'atenció a les víctimes. Mm. Perquè eren, de veritat, és vergonyós.
11: Però llavors acabes fatal, no?, veient la sèrie.
16: Acabes rebentat. Veus el primer indignat. Ja és això.
11: Són molts episodis?
7: Bueno,
11: quatre.
16: Són quatre.
7: I a l'últim episodi... No faré l'espoiler perquè està als diaris, però... Ja veureu que l'últim episodi passa una cosa amb aquest violador que et dius, com pot ser que estigui passant això?
13: Hi ha una cosa que és molt pública, massiva. Que és que la fiscalia, no?, britànica escull 19 casos o 18 casos per portar a judici per no massificar-ho i que sigui més senzill, no?, pel jutge decidir què. I el que van condemnar a 8 anys.
7: No, i després...
13: Que és una puta broma. És a dir, que podria haver sortit als 6. Mm-hmm. A més, el tio a la presó diu que descobreix a Déu...
7: Sí, aquí
13: no, accepta...
7: Això és el més indignant.
11: No aixequeu més.
7: Sí, no aixequis
16: més.
13: No, és
16: igual. Ja
13: però és bàsicament... És molt, molt veraç en el sentit de que realment tot és...
19: És quirúrgic.
13: I és molt cru, perquè fins i tot hi ha penjades a internet a les transcripcions del judici, i les preguntes de l'advocat defensor són, de veritat us ho dic, o sigui, autèntic i, fàstic.
14: I el millor és que és una sèrie molt sòria que no es recrea amb el morbo.
13: No
14: ho fa de cap de les maneres.
13: Són menys de 4 hores de sèrie.
14: Sí, sí.
13: Les actrius estan impecables, estan totes meravelloses, està tothom fantàstic, i la veritat és que és una sèrie que et remou molt i t'ensenya el que... això que li passa a les víctimes de quan tu vas i a sobre la culpa la tens tu.
11: La sèrie es diu Creednos, la trobareu aquí a Movistar Plus,
13: sí.
11: Anglesa, i per tant la podeu veure traduïda.
13: Molt recomanada.
16: Una cosa alegre, passem a una altra alegre, també.
14: Sí, també
11: és bèstia.
16: Ostres, tu.
11: La sèrie, en aquest cas, és...
13: Filmin. Es diu Babies, es diu... i està a Filmin.
11: Babies.
8: Do I need it?
9: How are you two, anyway?
8: Yeah, really good.
10: Do you think much about having kids?
8: No.
10: Yeah.
8: You?
11: Blai, no, què és Babies?
14: És la història d'una parella que ella ha tingut diversos avortaments espontanis i que, bé, reben una notícia, ella està embarassada i, bueno...
16: Parla de la pèrdua gestacional, bàsicament.
13: Parla d'una parella que...
14: Vaig veure el primer capítol i vaig quedar tan devastat que vaig dir no em veuré cap més.
16: Jo et dic
11: no, no l'has vist.
16: No,
14: perquè vaig
16: no
14: quedar destrossat.
16: Ara jo...
14: Hi ha una escena que t'ho juro, o sigui, era de dir, ostres, és allò que et quedes boca davant de televisió, dius...
13: També molt sòbria, us haig de donar una mala notícia, i és que el primer episodi és fantàstic, el segon és encara millor, és espectacular, el tercer fins als 20 minuts és increïble, i després s'enfonsa la sèrie d'una manera terrible. Perquè ahir... Sí, perquè la meva dona la va voler, jo la vull acabar.
11: Hi ha molts episodis.
13: Són 6.
11: 6.
13: Hòsties.
11: I a partir de la meitat
14: són llargues.
13: S'enfonsa totalment perquè té una altra trama, com una subtrama, no?, amb una altra parella, que s'acaba convertint en una espècie de no sé, un culebron, una cosa molt estranya, estranyíssima, que sembla que hi hagin dues sèries diferents, una d'una espècie de villana que es treuen del, no, de dolenta, d'aquestes de folletín, que es treuen de la màniga, que no saps per què surt aquesta dona, de sobte es converteix en la dolenta, no?, que és una senyora que es queda embarassada, el seu nòvio, que és un imbècil, que és un actor pèssim, no vull ni dir el seu nom, perquè segurament dona mala sort, i després la trama principal és increïble. Sí, no necessita res més. Els capítols duren 50 i pico de minuts, que hi ha un moment que dius, hòstia, jo només vull veure aquesta parella, que són la parella protagonista, la que tenen aquest disgust.
16: S'ha de dir que, és una curiositat, el que fa de la parella protagonista l'home és el que farà de Snape a la nova sèrie de Harry Potter, curiosament.
13: Ah, és un actor. És un actoràs.
16: Jo haig de dir que, això ho comentava el Toni, que no hi ha gaire sèries ni pel·lícules que tractin aquest tema.
13: Molt poques.
16: Fins i tot sembla, o sigui, és un tema tabú. Que és un tabú a la realitat, i és un tabú també, sembla, les sèries al cinema. Quan és una realitat brutal, jo tinc 38 anys, i al meu voltant hi ha hagut moltes coses d'aquestes. Jo, afortunadament, no ho he viscut, però tu quan veus aquesta sèrie, és tan fàcil posar-te al lloc d'aquestes persones... Tant si ho has viscut tu com si ho ha viscut algú del teu voltant, i em sembla increïble que no sigui una cosa que surti més.
11: I estem parlant d'avortaments amb... Ara no és per diferenciar, però per saber... Però jo crec que hi ha una cosa que hi ha vegades que no s'explica.
16: Sí.
11: No? Vull dir, hi ha coses que no es poden evitar demostrar, perquè una dona embarassada a partir de cert moment és evident que es nota i segurament ho ha explicat, i d'altres que poden estar molt al límit d'explicar-ho, però la cosa passa en aquell moment i que no tingui ni tan sols la possibilitat del diàleg amb el seu entorn per dir m'ha passat això.
13: És que la gran cosa de la sèrie...
11: La sèrie parla de en quin moment, gestació i avançada, suposo, no?
16: En el primer capítol, la parella aquesta està ella de 12 setmanes.
11: És al límit.
16: Està al límit.
11: Al límit d'haver-ho explicat públicament i que es noti, no?
16: Tal com està feta l'escena, és devastador perquè estan per fer-se la primera eco, han comprat fotos per fer-les, i estan allà esperant veure el seu fill, i els hi donen la notícia de que no hi ha batec. I dius, ostres, és que aquesta escena em sembla d'una...
13: Crec que una de les coses que té la sèrie, que segueix sent una bona sèrie, ojo, encara he dit que s'enfonsa, i és veritat, però crec que és una bona sèrie. Crec que una de les coses que fa millor, i les converses entre els protagonistes són bastant brutals, és la idea aquesta de que no decideixen no explicar-ho. No ho expliquen? Això és ni tan sols el seu cercle...
16: És molt habitual, això.
13: Ni tan sols el seu cercle íntim, no? Sí. Llavors, clar, és una pena que passes completament sol.
16: És un dol que es passa moltes vegades en solitari.
13: Molt bèstia. Mm. I recordeu aquest nom, la Siobhan Cullen, que no sé si es pronuncia així, que és l'actriu protagonista, una irlandesa increïble, crec que farà coses meravelloses.
11: La sèrie es diu Babies i és a Filmin, la podeu trobar.
16: Però això que es diu del trigger warning, compta la gent que potser ha patit aquestes experiències perquè potser ho passes malament. Sí.
11: Va, i la tercera i última de sèries, després ja repassarem alguna pel·lícula, aprofitant aquest 25 aniversari de l'11 de setembre, s'ha estrenat aquest documental dividit en dues parts sobre la història de Tania Head, no? Una mica l'Enric Marco de l'11 de setembre. Sí, sí. La superviviente.
9: Uns primers atemptats que han tingut lloc...
11: La supervivent, de fet, és el títol original, perquè és en català, el documental del Quique Maillo. L'heu vist tots?
16: Sí.
11: Val. I què us sembla?
16: Déu-n'hi-do.
13: A mi em sembla que està bé, però crec que hi ha un excés de protagonisme per part del director que no entenc.
16: Jo vaig pensar el mateix. Fa com de detectiu en alguns moments, sí, no, i és curiós. Sí.
13: No cal que t'hi fiquis, clar, tio.
11: És veritat que la història, clar, aquí té una cosa fonamental, que és que sent el pitjor atemptat de terrorista de la història dels Estats Units, una cosa que s'ha tractat en tantíssimes vegades, la protagonista supervivent és una catalana.
13: Clar, no, és una senyora, no deixa de ser, Barcelona,
16: sí, senyora de Barcelona,
13: que es va fer passar per una supervivent de l'11S.
16: Estava a casa seva quan van ser els atemptats.
11: Clar, llavors, per això ho dic.
16: És brutal.
11: Ho dic des d'aquesta mirada catalana sobre la cosa, sí, perquè clar, la història és brutal, però no deixa de ser una senyora d'aquí, no? I a partir d'aquí imagino, això... sense haver vist la pel·lícula, però imagino que és la pregunta, no?
16: De, el per què, no?
11: Per què, sí, clar, com
13: passava
11: amb Enric Marcos.
13: Precisament crec que la història és tan potent que no cal que t'hi fiquis, tio. Mm. És una cosa estranyíssima que a mi em va treure completament del documental en un moment donat, perquè vaig pensar, tio, sí, m'interessa zero la teva història.
16: Li donen massa importància al fet que hi ha una actriu que està recreant la persona de la Tania Head,
13: crec que això també és una mica...
14: També li resta, per mi.
13: Un recurs discutible que ja s'ha vist diverses vegades, que és una actriu fent d'un personatge real, però en realitat és com meta, perquè, hòstia, no cal. Si la història és tan bona, que només que la facis mig bé, ja tira.
11: Tu t'agrada, però això...
16: El documental és interessant, sobretot la part que ja entres a saber més d'aquesta persona, perquè realment tu de l'11S ja sabem gairebé tot, perquè ho hem vist en molts documentals i ho vam viure. La part ja que quan comences a saber qui era aquesta persona i les seves possibles motivacions per fer el que va fer, a mi és el que em sembla més interessant de tot.
13: Hi ha una cosa sobre l'11S que a mi em sembla molt curiosa, i és que no hi ha cap pel·li realment definitòria de l'11S. Hi ha un munt de pel·lícules que giren entorn al món que ha deixat l'11 de setembre, o que ho tenen com a taló de fons, però no hi ha cap pel·li que diguis, hòstia, aquesta és la pel·li...
16: Agafen fragments, sempre, no?
13: Jo crec que és una pel·li impossible de fer. O sigui, no es pot fer aquesta pel·li. Va intentar-ho a l'Oliver Stone amb World Trade Center, que li va quedar poc reixida, he de dir, però no hi ha... I m'ho plantejava ja en el docu. Hi ha tantes històries que es podrien fer al voltant d'això i no se n'ha fet cap, perquè és impossible. Mm. És com bigger than life, o sigui, és impossible.
11: Sí. Blai.
14: No, jo crec que els testimonis que il·lustren la història de gent que la va conèixer, que la va tractar amb ella directament, especialment em sembla que hi ha l'anterior president de l'associació, que el veus com bastant...
19: No vol ni sentir parlar d'ella, no?
14: Exacte. Mm. Com bastant emprenyat.
13: És com,
19: no voles mantenir el nom.
13: Amb el Marco, no?
14: Sí.
13: És la mateixa, exactament la mateixa reacció de jo no vull saber res d'aquesta senyora.
14: Però a mi, com el Toni, em sobta molt que hagin fet servir una actriu quan jo crec que il·lustren la història amb fotos i amb imatges ja n'hi havia prou. I després també emeten, o sigui, ometen el nom de la... el nom real d'ella.
16: Del cognom. No diuen el cognom.
14: No el diuen en cap moment. I, a més, al final del documental diuen hem preferit no dir el nom real d'aquesta persona quan tothom ho sap.
16: És curiós que no vulguin posar imatges reals de la Tania Head quan tu busques a Google i ho trobes a tot arreu.
11: Però hi haurà un motiu.
19: Home, tens un compromís. Sí. És igual que la seu nom estigui a les xarxes.
13: Que no sé,
19: has de complir-lo.
13: Però no sé dir-te si és una decisió autoral o legal, saps què vull dir? No sé si no sé si hi ha algun tipus de conseqüència legal o els advocats van dir no podeu fer-ho i tal perquè això està protegit per X, saps? O és autoral de dir no, només direm el nom perquè així, de la mateixa decisió de que el director es fiqui a dins de la pel·li. No sé si
14: ella no va cometre cap delicte.
16: Perquè no es va lucrar. Perquè diuen que no es va lucrar econòmicament.
13: Si no lucres, no fas... Però i Enric Marcos va lucrar? Clar, és que... O sigui, no va cometre cap delicte. Bé,
16: aviam,
13: d'acord, clar, ja, però ho hem de gestionar amb una mica de saps? Aquí hi ha, clar, hi ha aspectes ja purament ètics, morals.
19: Jo crec que si no has tret diners amb aquesta història, no té per... No tens, jo em puc inventar que sóc... Sense no trec diners.
16: De fet, ho fas cada dia.
19: Ara mateix et puc dir, Xavi, que sóc el director de RAC1.
14: De fet, ella s'explica que ja va renunciar a la pensió a la que tenia dret.
13: Jo no faria això ara mateix.
14: Sí, sí.
11: 12 i 2.
13: Si vens dilluns aquí, dius que ets el director de RAC1, jo
19: filmar-ho.
11: La sèrie es diu La Superviviente, La Supervivent a Filmin. Va, i tancarem amb les estrenes de plataformes que voleu comentar-ne un parell o tres.
13: Gracias, equipo.
11: Gracias, equipo a Netflix.
12: Hola.
11: Hola. Maribel Verdú.
15: Què fes aquí?
11: Una comèdia...
19: Que està molt bé, Maribel Verdú.
11: Sí, a la pel·lícula està bé?
14: Sí.
19: Crec que sí, però...
14: Jo crec que repartiment, en general...
19: És un dels pocs personatges que pot salvar.
13: A mi em sembla... O sigui, és una broma tan grotesca que dir que estan bé... O sigui, d'acord, està bé fent com una paròdia de la típica jefa dolenta.
11: A veure, un moment, atureu-vos aquí. És que si no la gent no entendrà.
13: És una empresa que va fer un team building.
11: Un team building, no?
13: I aquest team building s'acaba convertint en una espècie d'exercici de supervivència perquè només uns quants tornaran a treballar a l'empresa, perquè els compra una altra empresa, més gran, no? I han de despedir gent.
16: Això llavors,
13: allò es converteix en los juegos de l'hambre, no? Los juegos de l'hambre, pues, amb quatre pessetes a la muntanya. Llavors, a mi...
11: Pues una mica mètode Gronholm, això,
16: eh?
11: Ja sé que a un nivell diferent.
13: Però jo vaig passar molta vergonya veient-la, molta vergonya.
11: Et sembla dolenta?
13: No, em sembla horrible. Tot i que hi ha 3 o 4 gags que li funcionen, gràcies al Pedro Casablanc, que és un actor que defensa qualsevol paper, i després hi ha una espècie com de burleta, no?, de tot aquest tema del llenguatge, eres woke, hi ha tota aquesta broma repetitiva que acaba sent molt cansina perquè no té cap sentit en aquesta pel·li, no? I després està això, el personatge de la jefa dolenta, el personatge de la noia, que hi ha un moment, el pitjor de tot per mi, és que la pel·li es vol posar sèria.
11: Bueno, perquè el tema... A tu t'ha agradat, Broc, més o menys, passable.
19: M'ha agradat la primera part. És a dir, si hem de treure alguna cosa bona aquesta pel·lícula, la primera part té personatges divertits, té gags divertits, té algunes coses que funcionen. Aquest gag, per exemple, que diu el Toni, és divertidíssim. O sigui, jo vaig riure com un imbècil. Sí, sí. Però sí que és cert que la pel·lícula, sobrepassada la meitat, comença a caure en barrena. Però que aquella primera hora, jo crec que té moments. Aquests moments de retratar el que és un grup de treball, els diferents departaments, l'estupidesa aquesta del team building, com es munta tot... Home, crec que al principi la pel·lícula arrenca mínimament bé. El que passa que després ja no aconsegueix tenir el mateix impacte. Per mi el punt clau és aquest. Quan aquest senyor es pren el tripi, comença a desvariar, i a partir d'aquí la peli ja comença a caure. Sí.
11: Blai,
14: jo he rigut amb la pel·lícula.
11: Sí, eh?
14: Sí. Sí que és cert que busca riure d'una manera facilona.
11: Tu li has posat 3 estrelles.
14: Sí, busca riure d'una manera facilona, és cert. Però, hosti, jo crec que els diàlegs són més afinats del que acostuma a ser en aquest tipus de comèdia de plataforma, hòstia, pel meu gust.
13: No,
14: i el repartiment, hosti, Pedro Casablanc fa un paperàs, o sigui, jo crec que té una vis còmica que potser no s'ha explotat molt, i jo crec que aquest tio...
13: Estic segur que a la mitja hora et vas dormir.
14: No, t'asseguro que no.
13: I vas aixecar un...
14: T'asseguro que no.
19: Hem vist comèdies.
14: Jo vaig riure.
19: Hem vist comèdies espanyoles
13: molt
19: que són infinitament pitjors que aquesta. Per tant, donem-li una mica de valor.
13: Ja, però
16: la línia.
13: Clar, no hauríem d'entrar... No hauríem de dir, com que hi ha coses molt pitjors, clar, qualsevol pel·lícula de Leo Harlem...
19: Però bueno, ja que ens ho hem menjat tot, almenys...
14: Aquella primera hora...
19: És digerible, tu.
11: Una hora i mitja de pel·lícula, en tot cas. A Netflix es diu Gracias Equipo. Amb la... Bueno, protagonisme el team building caldria.
13: Si tu faries amb el teu equip un team building?
11: Amb ell sí, amb tu no.
13: Jo no vindria mai a un team building.
11: Amb una altra pel·li.
13: Però Blai, Víctor Vives,
11: sí, sí.
13: L'Arnau,
11: bueno, sí,
13: la Sandra,
11: sí. En fem cada setmana.
13: Amb una canoa.
11: Sí, sí, és que aquí... Pensa que vam saltar de planta, de la 15 a la 3, i allò va ser fent ràpel.
19: Ah, molt bé, que bé.
11: Bueno, va, d'una comèdia espanyola a Netflix a una pel·li de terror a Disney Plus, que es diu Psycho Killer.
16: Déu meu.
11: Què, no ens agrada?
13: El carnicero satánico, nen.
19: Mira, aquest és el tipus de pel·li que a mi m'agrada, Xavi.
16: És que, sí,
19: no,
16: el
19: Broc
16: té debilitat per les pel·lis cutres de terror.
19: T'ho dic clarament, és a dir...
13: El convento de l'infierno
16: de 2026.
19: Ja no parlem de sèrie B, parlem de sèrie Z, és a dir, parlem d'un argument que el senyor que ho ha escrit segurament s'havia pres alguna coseta per...
13: Però saps que és el senyor que ho ha escrit, no?
16: Quin senyor ho ha escrit?
13: És el senyor de Seven.
19: Però escolta...
16: Sí, sí, molt bé.
14: És un discutut, això, eh?
19: el senyor de Seven també té dret a veure's una ampolla de whisky i escriure un guió, és a dir, vull dir, i això és el que sembla aquesta pel·lícula, és un divertiment de sèrie Z de terror amb un psico-killer de protagonista que va pelant a tothom que troba pel seu camí i que acaba, no diré on, però amb una mitja hora final a un lloc on no t'esperes que acabi, amb una mena de festa de sèrie B gore absurda, amb punts d'humor super com molt garrulos i altres parts també com molt divertides, doncs és una pel·li que és tan dolenta i ho sap, que això és el més important. O sigui, és una pel·li que és molt dolenta, però ho sap. I aquest fet que ho sàpiga fa que la pel·li tingui un encant, sigui divertida. Si us agraden, si us agraden les pel·lis...
16: Encant és la paraula que jo triaria.
13: Jo crec...
19: És divertida.
13: Jo crec que tu l'has vist divertida. Jo crec que ells s'esprenen molt en sèrio.
16: Abans deia que el pitjor que li pot passar a una pel·li de terror és que sigui... que no faci por, i el segon pitjor que pot passar és que sigui avorrida. I a mi em va avorrir.
19: Jo sincerament crec que és, jo crec que és una comèdia que no vol ser evident,
13: bàsicament,
19: però és una comèdia.
13: Xavi és un senyor satànic, no?, que va matant gent i que ja com una es carrega un tio o un policia i la dona d'aquest policia comença a perseguir-lo, no?
16: Que també és policia.
13: I descobreix que aquest tio té com una, o sigui, hi ha una ruta traçada i que hi ha com una missió, no, al final.
11: Mm-hmm.
13: El tio,
19: la pantalla final és el millor.
13: El tio no se sap per, no li veus mai la cara, porta un cabell així com si no s'hagués dutxat en 3 anys.
14: Sí.
13: I fa una cosa molt estranya, perquè parla amb la veu així. Però clar, parla com si portés un...
19: Com Darth Vader.
13: Ah. Sí. Parla com Bane.
16: Com el Michael.
13: Sí, com Bane. Com Bane a Batman,
16: no? Com el Michael,
13: no?
16: També. No, sí, Michael Myers.
13: I és un assassí ridícul amb unes botes, una gabardina que dorm dins un armari.
19: Sí, això és boníssim. Però és que està buscat.
13: Però
19: tu creus que això no és una comèdia?
13: No és divertit. El que va és que el Brock el veu amb unes condicions físiques.
19: Que no.
16: Comencem molt aviat la temporada de Halloween i comencem molt malament. Això és la conclusió. Ja
11: I per cert, surt Malcolm McDowell, el senyor que sortia...
16: Sí.
14: Fa un personatge absolutament...
13: Malcolm McDowell, això
19: surt fent de líder satànic i esnifant molta cocaïna.
11: Què dius ara?
19: Esnifant molta cocaïna.
11: Bueno, ja ho podeu provar.
14: No, jo crec que a l'inici no està malament. Dius, bueno, serà la típica pel·li de psico-killer, però a mesura que va avançant...
19: Perdona, al final és el millor.
11: Va, última, que és tardíssim. L'última pel·lícula a Netflix, que us va interessar molt, perquè és aquella noia que potser hi ha molta gent que no se'n recorda.
13: Ens va fer pena, però al final no.
11: Els Jocs Olímpics de París, una mica com Moussambani...
13: Reagan.
11: Que recordeu que era aquell nedador que es va presentar a uns Jocs Olímpics sense saber nadar i que va quedar-se al mig de la piscina, gairebé s'ofega. Als Jocs Olímpics de París hi va haver-hi... No, és veritat, tal qual, això.
13: Però ho veig en un team building amb tu mateix.
11: El vam entrevistar i ens ho va dir. El vam entrevistar i ens ho va dir, que li entrava l'aigua pel nas.
19: No, o sigui, fotis.
11: Home, sí. I... Sí, va ser extraordinari.
16: Lo
11: de Moussambani. En aquest cas va ser amb una senyora que feia...
16: I jo
11: que feia breakdance als Jocs Olímpics de París. La pel·lícula... No s'entén res d'aquesta secció. Es diu Secretos del Deporte, Reagan, a Netflix.
12: Right before the Olympics, I went to my therapist.
11: Potser recordareu aquella senyora que va fer breakdance i que ballava fatal.
19: Qui no la recordi té un problema de memòria, perquè tots ens recordem d'aquella actuació meravellosa.
16: Jo no ho vaig veure. No?
11: La pel·li és bona o no?
13: És un documental molt curtet, dura 1 hora i 20, i explica la història d'aquesta persona que es va presentar quan el breakdance va ser admesa, que això ho hauríem de parlar també, com a disciplina olímpica, i ballava, per mi, per el gust, balla fatal. Però jo no havia vist mai el ball sencer per vergonya aliena. I és la primera vegada que el vaig veure sencer. I realment el veus i dius...
11: Mare de Déu, ningú li va dir res abans.
19: Després, no em sembla mal documental.
13: Hi ha una onada d'odi bestial contra ella que tampoc trobo justificada.
19: Més que
13: d'odi...
16: No. Ja comença a anar per un altre costat.
13: Amenaces als seus pares, és una cosa molt boja.
16: Perquè ella diu que els memes li van fer gràcia i que estaven justificats.
13: No, és el documental, vas dormir també.
19: Bojos n'hi ha per tot arreu.
16: La història d'internet, o sigui, de què estem parlant. Sempre passa el mateix.
14: A mi el que més em sorprèn és com és possible que ell i el seu entrenador, que era el seu marit, defensessin la seva actuació. I ho fan, el documental.
19: Perdona, però ella es classifica als Jocs Olímpics de forma neta, és a dir, guanya un campionat de breakdance a Austràlia ballant bé, que després es va dir que el marit formava part del grup de jurats que la va escollir, però en el documental es desmenteix això.
13: Va ser víctima també de... Òscar, que el nivell de les Big Girls...
19: No, era baix, sí, no.
13: Austràlia no era... O sigui, això ho fas... Sí, però ho fas als Estats Units i et rebenten qualsevol ballarina de Bronx.
16: Però jo crec que el més interessant d'aquest documental és com pots arribar a trobar-te en una situació com aquesta d'una manera que és totalment... O sigui, tu quan veus el documental penses, ostres, és raonable, aquesta tia va acabar fent això. Perquè al final tota aquesta pressió m'han triat per fer aquest paper, haig de fer alguna cosa que sigui més forta que la resta perquè jo no tinc el nivell tècnic. I com es va...
7: Mira, això, van acabar pensant... Això per mi és la part de pel·li de terror del documental. Clar. Si tu ets una persona que té ansietat, exacte, quan ella s'adona la gent contra la que ha de competir
16: és un punt de no retorn
7: que farà
13: el documental,
7: hi ha un moment d'ansietat màxima i tu et sents molt identificat en
11: llavors
7: moment.
11: És un molt bon documental, sí, sí.
7: En aquest punt és interessant perquè ella explica, diu, ostres, ara què faig? Em retiro o tiro endavant? Tiro endavant però amb una ansietat inhumana i això, ostres, et marca.
13: I només volia dir que ens van sorprendre en el grup de, hòstia, aquesta tia no, quins collons ara posar-s'hi tal, li han pagat 3 milions de dòlars per sortir en aquest documental. Mira. Amb això ja té la vida solucionada, clar, així que ole tus huevos, Reagan.
16: Molt bé, Reagan.
7: Endavant. Ei, segueix ballant,
16: La veieu... Sí, sí,
13: ballant, entre cometes.
16: Però si la tia no balla malament, no. Però és que per anar a les Olimpíades...
11: Però a part, perdona, això, no? Aquest tipus de coses el que poden provocar és que hi hagi més espectadors per veure-la, perquè, sí, clar, es converteixen una història.
16: Bueno, el que deia molta gent, Reagan és de les poques persones que la gent recorda de...
11: Home,
16: clar,
11: home, del guanyador de medalla d'or de breakdance, sí, se'n recorda, però d'aquestes senyores...
13: Jo, quan, escolta, quan assolim la independència, t'enviaria tu a les Olimpíades a fer breakdance.
11: Sí, jo...
13: El ball de Bundó. Vi Bundó.
7: I el documental...
11: Jo t'enviaria tu als Jocs Olímpics a cremar-te allà amb la torxa.
13: I aquesta disciplina.
11: 3 minuts i un quart d'hora del migdia. Au, Toni García, Òscar Broc, Noemí Escribano, Blai Morell, apa, que vagi bé. Adiós, adiós, adiós, adiós. Hora d'actualitzar la informació. I de seguida, després de la informació, per cert, Genís Roca, amb la que ha estat la setmana absolutament, en fi, duríssima al voltant de la intel·ligència artificial, no? Amb totes les notícies catastròfiques al voltant d'aquesta qüestió, doncs el nostre expert digital, Genís Roca, de seguida en aquest estudi. Però abans, Mariona Martínez, bon dia.
0: Bon dia.
11: Pau Bonastre, bon dia.
17: Bon dia.
11: Les entitats independentistes rebaixen els aldarulls ahir a la manifestació per la Diada.
0: Sí, l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural volen deixar de banda els incidents ahir a les manifestacions de la Diada, també el moment en què es va cremar una bandera espanyola sobre l'escenari de l'acte principal de la jornada. El president de l'ANC, Josep Vila, nega que l'incident estigués planificat per l'entitat. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
18: Això no formava part d'allò que havíem decidit que seria l'11 de setembre, de la mateixa manera que allò que la gent crida, el clam de la gent respon sempre a una espontaneïtat molt difícil, evidentment, de controlar. Nosaltres no ens agrada que aquesta sigui la imatge que pugui quedar del que va significar tota la Diada de l'11 de setembre.
0: L'independentisme posa èmfasi en el repunt ahir de les xifres d'assistència a la manifestació. Tant l'ANC com Òmnium creuen que cal posar en valor el nombre de manifestants, especialment joves, que ahir van sortir al carrer, i creuen que cal llegir-ho com un punt d'inflexió en el moviment. També han reconegut que l'ascens de l'extrema dreta d'Aliança Catalana és un factor de risc. Per cert, pel que fa als aldarulls, aquest matí han passat a disposició judicial 8 dels detinguts ahir a les manifestacions. Els altres 10 detinguts, tots menors d'edat, ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors i han quedat en llibertat. Avui que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defensat l'escriptor Ramon Cotarelo després de la polèmica ahir per la glossa que va pronunciar en el marc de la Diada a Ripoll. Cotarelo va arribar a fer una crida bel·licista contra els migrants. Va dir: o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos, o fem la guerra i, per descomptat, pel que fa a ells, són derrotats. L'Ajuntament de Ripoll es va haver de desmarcar ahir d'aquestes declaracions, però avui Orriols ha assegurat a les xarxes socials que subscriu la seva intervenció i ha lamentat que es vulgui desprestigiar la figura de l'escriptor. Això sí, considera que l'acte no era el context ni el lloc adequat per fer el discurs i lamenta que Cotarelo no es senyés a l'encàrrec de l'Ajuntament. Més qüestions. Ha mort als 80 anys Carles Solà, l'exconseller d'Universitats del primer tripartit, presidit per Pasqual Maragall i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de l'Autònoma, entre el 1994 i el 2002, va crear l'Escola d'Enginyeria i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de l'UAB. Solà, que era favorable a l'independentisme, també va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona el 2010. I fem un breu apunt en mobilitat. Un accident a la C58 a Montcada i Reixac ha obligat a tallar un carril i provoca 4 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. I a la P7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Parets i la Roca del Vallès cap a Girona. Pel que fa a Rodalies, segons informa Renfe, l'R2 Sud ja funciona amb normalitat després del robatori de cable que ha afectat aquest matí la circulació de trens entre l'estació de França i Passeig de Gràcia. A l'R1, però, els trens encara circulen amb 20 minuts de retard pel mateix incident.
1: Als esports, a marxa aquesta hora la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al Llevant Barça de demà. Tot i el bon moment de l'equip, de Flick diu que encara tenen marge de millora i que no poden abaixar el ritme. També ha dit que Rafinha és un dels millors jugadors del món en l'actualitat. Eric García tornarà a la convocatòria en un equip que marxa a mitja tarda cap a València. Tot plegat ho ha dit, com dèiem, a la prèvia del Llevant Barça. Avui, a primera, l'Espanyol juga al camp d'Osasuna a partir d'un quart de cinc de la tarda, i a RAC1 a les 9 juga el Madrid, que rep el Rayo Vallecano al Bernabéu. A segona, el Girona s'enfronta al Castelló a Montilivi a dos quarts de set. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el primer quart d'hora de partit està jugant l'Espanyol a Lezama contra l'Atlètic Club. Ara el 16 i mig de la primera està guanyant per 0-1 gràcies al gol matiner d'Iara. A la tarda, a les 7, el Barça rebrà l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. Més coses. A MotoGP, Marco Bezzecchi s'ha endut la pole del Gran Premi de San Marino per davant de Marc Márquez i de Fermín Aldeguer. Àlex Márquez ha aconseguit el 9è millor temps, mentre que Pol Espargaró ha estat 12è i Alex Rins 20è. A les 3 de la tarda hi haurà l'esprit

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
7: 12 i 19 minuts.

0: Hola, Geni Roca, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut a la teva 19a temporada.
1: 19a, tu.
0: Via Lliure. I eres, molt abans que jo, amb la Marta Cailà,
1: sí.
0: A la seva època.
1: 19a.
0: Sí, sí.
1: És que és molt fort.
0: És fort, eh?
1: Sí.
0: Tens fotos de la primera secció?
1: No crec. Tampoc en tinc de l'última.
0: Veus? Com estàs? Com has passat les vacances, Genís?
1: Bé. Venia bé, eufòric, i ja he vist això del 19 i m'he sentit vell.
0: Sí.
1: Sí.
0: Però sap greu o algo? No.
1: Ja ho veus. Aquesta...
0: Jo et veig molt bé, eh?
1: Tinc un metaplan i és fer un any cada any.
0: Bueno, això és molt important.
1: I l'estic clavant.
0: Si l'estàs fent, sí. Te'n surts, doncs perfecte. Escolta, Genís, portem unes... Mira, ja no diria un estiuet. Portem una setmaneta?
1: Sí.
0: Portem una setmaneta amb la IA...
1: Tonta, eh?
0: Bueno, no sé si tonta o realista o no realista o què. Sabíem, dimecres es va fer popular a tot el món que un investigador d'Antròpic plegava alertant que aquesta tecnologia podia portar a posar en risc la humanitat i acabar amb tota la humanitat.
1: Abans del 2030.
0: Abans del 2030.
1: Sí.
0: Tenim Sam Altman dient que potser és el moment de baixar el ritme amb la IA. El Sam Altman, que és el...
1: Sí, el pare de l'invent.
0: El pare de l'invent, que és el d'OpenAI, no? Dient que s'ha de baixar el ritme perquè s'està descontrolant la cosa. OpenAI dient que un dels seus models ha resolt un problema matemàtic que portava 90 anys sense solució i de cop han sortit 24 dels grans noms de les matemàtiques mundials, tots medalla Fields, que vindria el Nobel de les Matemàtiques, advertint que aquestes empreses tenen massa pressa per demostrar fins on arriben els models i que això és perillós.
1: Sí.
0: I per acabar-ho de dubar, Anthropic també admet que la seva IA l'han utilitzat ja... Tot i que ell no volia, contextos de guerra.
1: Sí, per fer armes biològiques i coses d'aquestes.
0: Llavors, Genís...
1: No, i encara hi podríem afegir que ens estem carregant el planeta, destruint les fonts d'energia... sí, i que el Donald Trump és el president dels Estats Units, podríem seguir...
0: Pregunto, tanquem la paradeta ja o no?
1: Bueno, jo crec que amb això que has comentat ara, amb aquest reguitzell de coses que has comentat ara, es barregen coses molt diferents. Llavors, com deia Jack el Destripador, anem per parts. a veure...
0: Saps que la broma aquesta del Jack el Destripador sempre em funciona?
1: Sí,
0: no? M'he adonat que quan m'entra dic, va, perfecte, impecable.
1: Anem per parts. L'enginyer aquest que ha plegat i que...
0: De tant en tant en tenim un d'aquests, eh? Que de cop hi ha un que plega i diu, me'n vaig a escriure poemes a dalt de la muntanya.
1: No.
0: I un altre que no sé què.
1: Plegar, dient això, és una manera de dir, soc tan bona persona... que ara plego, que segur que és bona persona i segur que té la bona fe d'avisar-nos el que està veient.
0: Val, mira, explico el que diu, eh?
1: Sí,
0: el senyor Xiu, perquè l'enginyer concretament d'Antròpic, que és l'empresa que té Claude, que ara mateix segurament seria una de les IAs més de moda, probablement, a tot el món.
1: Sí, està bé. Claude està bé.
0: Claude està bé. És un senyor que es diu Jacob Coxon, i va dir això de que estava en risc la humanitat d'aquí al 2030. Textualment diu, avui he plegat d'Antròpic, he passat els últims 3 anys investigant com s'entrenen aquests

0: models, tant OpenAI com Anthropic, cap de les dues empreses està actuant de manera responsable. Corren directament cap a una superintel·ligència capaç de millorar-se sola i estan jugant amb les nostres vides. Segon, la gent que està construint aquesta IA creu de debò que ens podria matar a tots abans que acabi aquesta dècada. No és màrqueting. En privat, molts investigadors i directius admeten que tenen por. Mm.
1: I segur que té raó, i segur que és veritat. Jo l'únic que dic és... No és la primera vegada, ni serà l'última, que els humans desenvolupem una tecnologia que té la capacitat d'extingir la raça humana. M'imagino la mateixa conversa, la mateixa alarma, amb la mateixa raó quan es va començar a investigar en sèrio l'energia atòmica. M'imagino la mateixa conversa amb la mateixa energia i la mateixa raó quan aquells investigadors físics en el desert de Nació... El
0: projecte Manhattan.
1: La pel·li d'Oppenheimer, no? Aquells ja directament estaven treballant per fer una bomba. Recordo perfectament durant la Guerra Freda haver escoltat que les bombes atòmiques, que els arsenals nuclears que tenim, perquè no han desaparegut, serveixen per acabar amb la Terra 30 vegades, 40 vegades. Ja no era acabar amb la Terra, era quantes vegades podríem acabar amb la Terra. Sé que tenim armes biològiques, sé que tenim manipulació genètica, sé que tenim un accelerador de partícules sota del terra de Suïssa, que hi ha gent que ha dit que jo podria crear un forat negre i que podria no sé quantos. I tot això és veritat, i no li treu gravetat. I ara no vull que sembli que blanquejo a la IA. Només dic que tenim moltes tecnologies sobre la Terra en mans de gent, a vegades cutre, que té aquesta capacitat. Això no treu gravetat a l'assumpte, però no és una singularitat. Tenim una llista, afegim aquesta.
0: Sí, la IA és una més... de les tecnologies que podrien acabar amb extingint la raça humana.
1: I a mi el que em resulta curiós és que en lloc d'una bomba atòmica o una crisi bacteriològica, el que acabarà amb la humanitat serà un software. És raro. Sí, veig encara avui més risc amb una bomba atòmica, ara que el Putin està acorralat i ofès i que l'altre està loco i no sé què, jo diria que la llista de riscos greus amb els que vivim, el rànquing, i afegim aquesta, però el rànquing està dominat per altres coses.
0: O sigui, per exemple, la idea de que la IA està descontrolada, que s'autoalimenta sobre si mateixa, que està en mans d'una sèrie de gent que no són fiables, la compares amb, efectivament, que la tecnologia militar nuclear està dominada per gent que tampoc
1: no és gaire fiable. I encara avui veig un risc més real i més terrible amb una explosió atòmica que amb un software. Però no li trec gravetat a l'assumpte, eh? Vull dir que sí. Llavors surt el Sam Altman dient hauríem de parar. Uh-huh. Aquí em sembla introdueixo un altre matís. El Sam Altman hauria de parar. Bueno, segurament és molt bona persona i creu que hauríem de parar, però no sé què fa, que no para. Llavors, més aviat penso que li aniria molt bé que hi hagués l'ordre de parar.
0: Per què?
1: Perquè si ara hi hagués l'ordre de parar, els competidors paren. És a dir, tu ara estàs en posició de lideratge. Si tothom parés, com quedes? En posició de lideratge.
0: Quedes primer.
1: Si la gent no para, igual perds la posició de lideratge. Vull dir que els que ara lideren la indústria diu pareu, pareu, pareu, equival a dir deixeu-nos sols, deixeu-nos sols, deixeu-nos sols.
0: També és veritat que es donen aquesta circumstància, com ara que també comparaves amb el projecte Manhattan, que hi ha una cursa geopolítica.
1: Sí, clar.
0: És a dir, ja no és només empreses privades que tenen el seu interès guanyar molts diners, sinó que hi ha interessos polítics i geoestratègics entre països que estan fent una cursa, igual que van fer la cursa cap a la Lluna, igual que van fer cursa per trobar la bomba atòmica.
1: I estan fent una cursa no armamentística, sinó de control del cicle econòmic. Aquesta tecnologia transforma el món, igual que la tecnologia de la revolució industrial va transformar el món. Qui domina la tecnologia domina l'economia del nou món. Dominar el software és dominar el segle XXI. Si el segle XX se dominava controlant les fàbriques, el segle XXI es domina controlant el software. Si ara apago el software de RAC1, deixeu d'emetre. Mhm. Mira, més que no pas si apago la llum, perquè si apago la llum em podeu dir, tinc un grup electrogen, però si t'aparo el software, s'apara. Si apago el software de l'aeroport del Prat, no hi ha aterratges. Si aparo el software, el programari, d'una empresa, no entren les comandes, no surten les no sé, una plataforma logística, atura-li el programari. Llavors, aquesta tecnologia de la que estem parlant altera el programari de tot el món. Vull dir, aquestes eines informàtiques, si tot ara passa per una eina informàtica i la tecnologia de la intel·ligència artificial modifica totes les eines informàtiques.
0: Cap a un lloc que no sabem quin és.
1: Bueno, però és una altra manera de fer el software, una altra manera de fer les eines, que vol dir una altra manera de gestionar els avions, una altra manera de gestionar els sistemes de producció de la nostra civilització.
0: Un altre dels titulars de la setmana, OpenAI diu que un dels seus models ha trobat la solució al problema Navier-Stokes, que és un dels grans problemes pendents de les matemàtiques des de fa dècades, però és un cas que ha obert una polèmica certament interessant perquè alguns dels científics que treballaven en aquest problema havien fet servir ChatGPT durant la investigació i els acusen d'haver-ho resolt a partir de les seves converses. És a dir, no diuen la tecnologia és dolenta, no, és que nosaltres, com a investigadors del tema, heu registrat el que estàvem fent i ens ho heu robat, entre
1: sí,
0: cometes.
1: Sense ni citar-nos.
0: Exacte.
1: Sense ni citar-nos. Interessantíssim. Interessantíssim, això. Això sí que em sembla... L'altre em sembla una notícia que ja sabíem. Hi ha tecnologies que poden acabar amb la humanitat. Això em sembla nou. És a dir, ChatGPT té la capacitat d'escoltar... Bueno, clar, t'ha d'escoltar per poder-te contestar.
0: Correcte.
1: Per tant, sap el que tu li has dit. I resulta que aquests dos investigadors, no sé quina llicència feien de servir de ChatGPT, perquè n'hi ha diverses, hi ha la gratuïta, la de pagament, la de superpagament, etc. I ara ells diuen, ostres, heu estat fent servir la informació que jo us he donat, que donava una pista de com enfocar el problema. Perquè a vegades un problema es pot resoldre, però abans has de veure com l'enfoques. Llavors, és el que diuen és, ho heu enfocat igual que havíem dit nosaltres. I nosaltres ho havíem parlat amb vosaltres. I ara vosaltres heu trobat una solució amb el meu enfocament. Vale? Això és un problema de copyright, bla, bla, bla, bla, bla. Sentit comú. Val? Ara te'n dic un altre. OpenAI podria contestar i dir, jo vaig participar del teu enfocament. Tu em vas fer unes preguntes, jo et vaig contestar i hem arribat junts. El copyright d'això és meu. També. No només teu. Soc copartícep del teu invent. I ho porto a una altra derivada. OpenAI podria ara començar a analitzar totes les converses de servei que està donant per posar els seus advocats a treballar, a reclamar drets d'autoria del que està passant aquí? M'has pillat, eh?
0: O sigui, gent que hagi escrit un llibre, que hagi fet una cançó, que vale, hagi produït, el que sigui, i n'hagi tret un benefici.
1: Tu has fet un llibre. Mm-hmm. Has sigut un best-seller, enhorabona, Xavi. Llavors, a les teves converses en ChatGPT sortia, ajuda'm a trobar un final més bo per aquest personatge. Millora'm aquest diàleg.
0: O tens alguna altra, tens una paraula que expliqui millor, no sé què.
1: Llavors, OpenAI podria agafar tot aquest històric i argumentar davant d'un jutge, aquest senyor ha fet una obra, però sense mi això no tira endavant. Mm-hmm. Llavors, jo tinc drets aquí, sóc un coautor. I probablement seria argumentable, això. Tret de que comencem a treballar el clausulat legal que ha d'acompanyar una prestació de servei per part d'OpenAI. Per tant, hi ha esperança. Jo crec que això acabarà amb una regulació millor. Per exemple, quan jo envio un correu electrònic, tu aquí a la feina us han donat correu electrònic.
0: Sí.
1: Darrere d'aquest correu electrònic, al final sempre hi ha els mateixos, o Google, o Microsoft, etc. Que Microsoft estigui gestionant el teu correu electrònic no li dona dret a llegir-lo i tenir-lo en compte per les seves coses. Això legalment ho tenim protegit i els responsables de RAC1 i els responsables de La Vanguardia, etc., no tenen por que els seus correus estiguin fent servir per qui sap què, o si la tenen, podrien argumentar jurídicament la defensa. A mi aquest exemple d'aquests dos senyors m'apunta a tot un repte potent de com es protegirà el copyright en el futur.
0: Clar, o sigui, i després la pregunta és què en fa el ChatGPT o qualsevol altre IA del que li preguntem, no? O sigui, quan tu li preguntes on va aquesta informació, perquè fins i tot tots els que l'heu provat pots, diguem-ne, obrir converses noves que llavors no recorda suposadament aquella conversa, no la recorda.
1: Està més endreçat del que sembla. Val. Amb una llicència gratuïta tu no tens gaires drets.
0: D'acord.
1: Amb una llicència de pagament tens una mica de drets i amb una llicència cara tens forces drets. I amb una llicència corporativa la corporació té forces drets.
0: És una empresa.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Per exemple, suposem, per arrossegar l'exemple, tu, Xavi Bundó, podries estar fent servir una llicència gratuïta. Ja et dic ara, cap dret. Val? Tu, Xavi Bundó, podries tenir una llicència de pagament, per exemple, la barateta, que no sé, 20 euros al mes, 22 euros al mes. I aquí tens uns certs drets. Però després n'hi ha una altra que val uns 200 euros al mes. I encara n'hi ha una altra que podria ser la del grup Godó, si te l'oferissin i tu la fessis servir. Aquestes diferents modalitats de contractació arrosseguen diferents drets. Per exemple, la del grup Godó, tu podries... la informació que es fa servir per amb aquelles converses, grup Godó té garantia de que no sortirà cap a fora. Que això és així, eh? Llavors hi ha diferents drets. Molta gent, aquests detallets, no els acaba de controlar gaire i no és massa conscient de... I la majoria de la població contesta: no, si jo, pobre de mi, no sóc ningú, foteu lo que vulgueu, que...
0: Això és un clàssic, eh?
1: Us avorrireu molt observant les meves coses.
0: Si jo no tinc res a amagar, és una de les frases.
1: Però te faig l'antídot contra aquesta tonteria. Jo tampoc tinc res per amagar, però no pot ser que les cartes a casa meva arribin obertes. Les cartes han d'arribar tancades. Però no passa res, si el carter la vol obrir i llegir-la, jo no tinc res a amagar. No és que no tinguis alguna cosa a amagar o no tinguis alguna cosa a amagar, és que no pot ser. És més, que una carta arribi a casa teva oberta és un delicte. Qui l'hagi obert ha violat una comunicació privada, amb independència de que tu siguis molt bona persona i en aquella carta no hagis dit res dolent de ningú.
0: I això sembla que no apliqui a l'altre.
1: Llavors, no pot ser. Les comunicacions privades arriben tancades.
0: I tu podries, per exemple, en el cas d'aquests científics, no?, que s'han queixat, que han fet servir la seva aproximació per resoldre una qüestió fonamental, poden resseguir fins a quin punt... És impossible, suposo, això, no? Fins a quin punt s'ha utilitzat una part de la conversa que van tenir una vegada per resoldre per una altra banda?
1: Però això ara imagina't tu una conversa de clàssica, de simonònica, sense tecnologia, de copyright. I que un gafa i diu... la sinfonia cinquena de Beethoven era meva. Perquè jo li vaig explicar... Perquè vam anar a esmorzar, li vaig ensenyar una partitura i ell me l'ha copiada i tal. Tens un liu. Com demostres la traçabilitat d'aquesta conversa?
0: Clar.
1: Tens un problema. Però qualsevol registre documental d'això, jo això ja ho tenia escrit, jo això ho vaig ensenyar, ho vaig publicar en un paper en una revista científica el 2023, i ara vaig fer una consulta amb ChatGPT. Sí, és cert, vaig fer una consulta amb ChatGPT, però l'article publicat el 2023 demostra que jo ja estava pensant així abans. Tens molt mala peça al taler, com la tenies al segle XIX quan algú t'acusava de plagi, tret que ho haguessis publicat.
0: Més coses, Genís. S'ha parlat molt, avui en parlarem també, perquè d'aquí una estona, a partir de la una, tenim una conversa amb Marc Rossini, qui va ser un agent de l'FBI i que, conjuntament amb un periodista, ha publicat un llibre que es diu, espera que no me'l sabré de memòria, Jo pude haber evitado el 11S. No? És un senyor que va tenir una informació de la CIA, va voler-la traspassar a l'FBI i no li van deixar. I era una informació que parlava de la possible entrada als Estats Units d'un terrorista que finalment va entrar, va agafar un avió i el va estavellar contra el Pentàgon, organitzat entre tots. Bé, ens hem plantejat, i després també parlarem, de com ha canviat el món des d'aquell 11 de setembre, no?, d'aquell atac a les Torres Bessones. I també, evidentment, com ha canviat el món des del punt de vista d'internet. També, tècnicament, l'internet de l'any 2000-2001 no tenia res a veure amb l'actual.
1: Però jo estic convençut, la meva opinió personal, allò aguanta'm el cubata,
0: sí,
1: de que l'11S del 2001 amb la caiguda de les Torres Bessones és un punt d'inflexió negatiu a la història d'internet.
0: Sí, eh?
1: Jo crec que internet surt perjudicada d'aquell atemptat. Em sembla que abans d'això, internet, això que dèiem ara de que un mail té que arribar tancat i ningú l'ha d'haver llegit, jo crec que l'11 de setembre del 2001 això ho perdem. i que la Patriot Act que firma Estats Units, sí, Estats Units se sent atacada i el George Bush firma una llei dient els meus cossos, els meus serveis d'intel·ligència han de tenir la potestat de poder investigar a saco per saber què ha sigut això. I en aquella bateria de mesures legals per protegir-se, nosaltres vam perdre moltes llibertats i vam perdre molts drets. Pensa una cosa, abans, com funcionava això, abans de l'11S? Hi havia una sospita, anaves a un jutge,
0: sí,
1: el jutge donava permís.
0: Correcte.
1: I investigaves a la persona de la qual tenies una sospita.
0: Sí, la idea de el jutge et dona permís a punxar un telèfon.
1: Un
0: telèfon durant
1: una
0: un temps.
1: Persona de la que tens un indici.
0: I només pots utilitzar d'aquelles converses que li punxis al telèfon durant 10 dies?
1: Lo relacionat amb l'indici que
0: tenies. La resta l'has d'eliminar, sí, encara que estigui parlant d'un
1: delicte.
0: Delicte, correcte.
1: Això era així.
0: Sí.
1: Després de l'11S, es recull massivament la informació que hi ha, tota, s'intercepten massivament tots els telèfons, s'intercepten massivament tots els correus, s'intercepta massivament tot, s'apliquen models de dades com aquests que ara parlem tant de la IA, s'analitza tot i es busca un patró que pugui ser indici de que hi ha un delicte.
0: Ja. És un canvi radical.
1: És un canvi radical. És a dir, ara analitzem a tothom, els innocents també, per si poguéssim trobar la pista d'un delicte. Això és un canvi salvatge. Es passa de vigilar algú perquè l'estàs investigant a vigilar a tothom per poder-te anticipar. I l'excusa de és que seria bo poder-se anticipar, se'ns ha carregat la seguretat. I això, aquí que hem perdut? L'àrea de privacitat és dubtosa. Quan tu ara escrius una cosa a ChatGPT, tens dubtes. Quan tu fas servir el mail de no sé qui...
0: Qualsevol cosa a xarxes, ara mateix...
1: Tens dubtes.
0: Jo crec que el gran gruix de la població no sap, o gairebé et diria sap, que allò ho pot utilitzar algú altre.
1: Sí, sense permís. Quan algú et diu, no, això està garantit, tothom arrufa el nas i diu, bueno, no sé. Aquest dubte de si estic vigilat i observat, encara que jo no hagi fet res, és post-11S del 2001. Segon, ara ja no cal el criteri de tinc motius per vigilar aquesta persona, sinó que aquest preàmbul no hi és. I l'última, si no saps que estan recollint tota la teva informació, tu no et pots defensar.
0: Clar.
1: Llavors, has perdut un dret de defensa.
0: Clar. I
1: en aquest moment, poder hi ha algú analitzant les teves converses i tu no ho saps. En aquest moment, encara més greu, les forces de seguretat de l'Estat podrien haver demanat a Google el teu històric, Google els hi podria haver donat i tu no ho saps.
0: Que això és el dret de defensa.
1: Que això és dret de defensa.
0: Sí, perquè en principi algú passa a ser investigat públicament i se sap i se'l notifica per una cosa concreta que ha passat i del qual hi ha una sospita. Ara no.
1: A la policia, amb un jutge, si tu vols, pot tenir permís per accedir a tota la teva informació de Google i tu no saber-ho. Llavors, aquí hi ha coses que estan grinyolant. I això porta a un concepte que m'interessa molt, que és el de capitalisme de vigilància. Què és? La vigilància és un business. La vigilància et dona calés. Llavors, el capitalisme de vigilància... És a dir, els estats, amb l'excusa de defensar-te, s'han passat dos pobles. Però és que les empreses, amb l'excusa de donar-te un bon servei, també s'han passat dos pobles. Tu saps perfectament que Google mira tot el que tu fas per servir-te millor. En el seu cas vol dir posar-te millor els anuncis.
0: Correcte.
1: Tu saps que Meta analitza tot el que tu fas per perfilar-te millor. Tu saps que totes les empreses recullen tanta informació com puguin de tu per perfilar-te. Això vol dir que aquest capitalisme de vigilància ha generat grandíssimes bases de dades d'allò que fa la ciutadania. Els estats no tenien tanta pasta. I el que ha passat aquí és, les empreses privades han generat grandíssimes bases de dades a què fa la ciutadania i els estats, a vegades legal, a vegades il·legal, han accedit a aquesta informació i la fan servir per les seves coses. Per tant, per dues raons diferents s'han trobat. Els privats estaven col·leccionant dades de tu per un argumentari que podríem discutir, i ara els públics han accedit a això i et porta a l'extrem de Xina. Tothom diu, Xina és un escàndol, hi ha càmeres pel carrer...
0: Tu has estat a Xina últimament?
1: Sí.
0: I és així?
1: Sí.
0: O sigui, la sensació d'una hipervigilància...
1: No, la sensació no.
0: Bueno,
1: aixeques el cap i veus càmeres. Però la sensació no la tens. Al contrari, ells tenen la sensació... Deu haver-hi de tot, deu haver-hi gent lluitant. Però la sensació és estem molt segurs. És veritat, yeah. Jo deixava el portàtil sobre una taula i m'anava al lavabo i tardava massa a tornar i el portàtil estava allà, A Xina em van dir una cosa que em va fer molta gràcia. Em van dir, l'única diferència entre vosaltres i nosaltres és que nosaltres sabem que ens espien.
0: Uau. I llavors dius, ara m'ha fotut.
1: Ara m'ha fotut perquè penso que té raó. Ells ho saben i jo em penso que no. Jo em penso que a mi...
0: Em venen que no.
1: Em penso que ningú m'està espiant. Però passegeu per Barcelona, aixequeu el cap i conteu quantes càmeres hi han. Passegeu per Madrid, per Logroño. El nombre de càmeres que hi ha ara mateix en l'espai urbà de Barcelona, fem una porra. Quantes n'hi ha? No la sé la dada. La puc mirar d'averiguar-la? Les declarades. Però són desenes de milers, eh?
0: Desenes de milers de càmeres?
1: Hombre, i tant.
0: Però no estem parlant de l'administració en aquest cas.
1: De tot.
0: Privats, etcètera.
1: De tot. De
0: comerços.
1: De tot. Si cada cop que hi ha un robatori o hi ha un problema, el primer que fan és anar a mirar les càmeres i tens la imatge de quan va entrar, la imatge de quan va sortir, la imatge de quan va fugir, quan va entrar al metro, quan va sortir del metro, quan estava... Saps? O tots els vagons de metro tenen una càmera, totes les entrades de metro tenen una càmera. I llavors tu dius, no, però és a fi de bé. Sí, clar. Però de moment existeix una dada, existeix un registre, existeix reconeixement facial... Els nostres cossos de seguretat no ho estan fent. Vale, d'acord, no ho estan fent, d'acord? Però la tecnologia està disponible i la imatge també.
0: Cosa que vol dir que és qüestió de temps.
1: Bueno.
0: Podria ser, podria ser.
1: Aquí va haver-hi un procés independentista i tenim la certesa de que de manera il·legal es va espiar massivament a representants polítics, a representants socials, a ciutadania, que legalment no havia fet res. Vull dir que estem aquí. Però això és... Després del 11S del 2001, això va esdevenir paisatge habitual. Abans no era així.
0: I tu creus que tenim consciència d'aquesta vigilància?
1: Jo crec que sí. Jo crec que la gent n'és conscient i que la majoria opta per no m'importa. Llavors ens hauria d'importar una miqueta. És el que deia abans. No m'importa que m'obrin el correu. Home, no sé, el correu ha d'arribar tancat.
0: T'ho dic perquè a vegades hi ha punts de dissidència de certa gent. Ara estava pensant amb la gent que diu jo vaig amb efectiu a tot arreu.
1: Ja, però això,
0: per no deixar dades de on compro o deixo de comprar.
1: Sí, jo crec que la solució no és aquesta.
0: Però el que vull dir és, hi ha gent que a vegades en certs aspectes creu que està fent la dissidència, però en d'altres no és capaç de fer-la. La supervivència d'algú que diu estic preocupat per la meva privacitat passa per dir, bueno, ja ho sé, ja és una batalla que he perdut, anem a fer veure que no hi és.
1: Sí, la dissidència i la lluita és per preservar drets. Hem de defensar els nostres drets en lloc de deixar d'exercir-los.
0: D'acord. D'acord.
1: Llavors, deixaré de comprar per tal. Home, això no... Això és reaccionar, enhorabona, però no resol. Resoldre, el que hem de fer és tenir els nostres drets. Jo crec que encara hi ha camí. Jo crec que ens en podem sortir una miqueta.
0: Genís, tinc una cosa més, que és que volia fer una pregunta, perquè, clar, hem parlat dels... de la humanitat pot morir a mans de...
1: Sí.
0: De la IA, dels drets de conversa amb ChatGPT, de la
1: propietat intel·lectual,
0: exacte, de la privacitat de l'11 de setembre. Hi ha algú bo d'aquesta setmana o no?
1: Sí, i
0: perquè
1: tant.
0: Tu normalment ets molt positiu.
1: No, hi ha una cosa bona i a més ara faré una miqueta d'autobombo, amb el teu permís.
0: Vale. Sí, i tant.
1: Avui és dissabte.
0: Sí.
1: Dimecres, 1.000 persones es varen reunir a les Drassanes de Barcelona per celebrar que el domini.cat compleix 20 anys. Poca broma amb això, ara fa 20 anys, quan tu volies... una web té nom i cognom. El nom li poses tu i el cognom te'l posa la família.
0: Correcte.
1: Llavors, el cognom...
0: És el que et ve donat, el que sigui.
1: El cognom d'una web és el domini. Llavors, una web .es... és una web que s'ha fet a Espanya. Una web .com és una web comercial, perquè la família explica d'on vens. Una web .edu és un projecte educatiu. Una web .uk és anglesa. I això, el món funcionava així l'any 2000. I els catalans intrèpids vàrem anar al regulador internacional allà que està als Estats Units.
0: El que posa les etiquetes.
1: Sí, el que posa les etiquetes, i van dir, hòstia, les Al món, a part de països i temes, hi ha més coses. I l'americà de torn va dir, què més pot haver-hi, a part de temes i països? I li vam dir, cultures. I li vam haver d'explicar què és una cultura i tot això. I llavors,
0: no ho tenia gaire clar.
1: Vam raonar i argumentar amb el suport de desenes de milers de persones, d'entitats i d'empreses del nostre territori, argumentant què és una cultura. No sempre una cultura queda explicada per un estat. Nosaltres el cas català el tenim molt clar, però podríem parlar dels normands, els bretons, els quechuas, els asteques, o podríem parlar dels sicilians. El món està ple de cultures que no queden representades per un estat i no tenim manera de tenir un espai propi, un territori propi a internet. Es van donar la raó i van ser els primers. Llavors, el domini.cat és una contribució a la construcció d'internet. I el domini.cat és el primer precedent, i ara n'hi ha molts, de que les cultures poden tenir identitat pròpia a internet. Vull dir que els catalans estem participant activament en la construcció del món digital.
0: Fixa't que això és una constant també en la història de Catalunya, en aquest cas en particular, però haver d'anar a l'altra punta del món per dir...
1: Bueno, vas a on t'estan dictant la norma.
0: Mm-hmm.
1: Allà on dicten la norma...
0: Però el que vull dir és, Genís, no estic segur que hi hagi gaires, però això crec que és un elogi a la catalanitat. No estic segur que hi hagi gaires pobles que no siguin estat al món que tinguin aquesta capacitat mobilitzadora de veure una jugada, de dir, hauríem de demostrar que estem aquí i anar-hi i aconseguir-ho.
1: Ho hem fet més vegades, eh? També als vols de l'any 2000, el Jimmy Wales va fundar la Viquipèdia.
0: Mm.
1: Fins ara les Viquipèdies, fins aquell moment les Viquipèdies eren, aquí feien servir l'espasa, no?
0: Sí, senyor.
1: Els catalans van dir, va, farem la nostra,
0: l'enciclopèdia catalana.
1: Els anglesos tenien la British, la britànica, val? Llavors el Jimmy Wales va dir, en farem una a internet per tothom. S'hi va posar i quan portava 3 mesos ja se li va muntar un liu. perquè la realitat, la veritat no existeix.
0: Mm.
1: La veritat té versions. Per exemple, els espanyols sempre parlen de la Reconquista, i el món àrab parlen de la pèrdua del paradís. Hi ha 2 versions del mateix fenomen. Llavors el Jimmy Wales van dir, això de la Reconquista, tu exactament com pensaves escriure-ho? Diu, hòstia, vaya liu. I llavors va dir, saps què? Feu versions. Quina va ser la primera? La Viquipèdia en català.
0: És molt fort, eh?
1: I després, mira, per un tema d'hores, es va donar d'alta primer l'alemana abans que la catalana. Però no van escriure res. Els primers que van fer una Viquipèdia escrivint van ser els catalans. I després, França...
0: Però després de l'anglès, Xina, entenc.
1: Després de l'anglès. Després d'una que es feia en anglès, que no era ni l'anglesa. En anglès.
0: L'havien flipat, ja, no?
1: Bueno, però és que els catalans sempre hem estat allà atents.
0: Què ha sigut això, ara?
1: Ara n'hi ha unes 200 de Viquipèdies al món i la catalana està en el top 10. Vull dir que els catalans tenim infraestructures digitals que defensen la nostra cultura. I unes són la Viquipèdia, una altra és un domini propi, i en tots aquests casos han sigut precedents que permeten a la resta de cultures tenir una oportunitat. No està mal. I ara tenim un altre planazo. Aquests promotors del domini.cat es varen constituir en una fundació que es diu Fundació.cat.
0: Uh-huh.
1: Aquesta Fundació.cat ara s'ha actualitzat i es diu Accent Obert. I a Accent Obert hi ha un pla, que és, necessitem que les IAs respectin les cultures, i amb això estem, i ho farem, i ens en sortirem.
0: Però,
1: i...
0: perdona, això estem vol dir que estem trucant a la porta de...
1: I tant.
0: Del senyor Altman, l'argument del senyor Declot.
1: L'argument és, jo faig una pregunta en català i em contestes en català, gràcies.
0: Això passa, sí?
1: Això passa, no és suficient. Necessito que em contestis des del context cultural català.
0: Ja.
1: Llavors, perquè és que els catalans són molt tiquismiquis. No, és que les cultures és una realitat que matisa la informació i hauries de tenir en compte. Et poso un exemple molt ràpid. Ara imagina't que tu ets un creatiu de publicitat que viu i treballa a Nova York.
0: Uh-huh.
1: I que vols fer una campanya de publicitat per un fabricant de cotxes. I l'estàs dissenyant des de Nova York. I llavors et diuen, aquesta campanya la tirarem a Itàlia. Llavors, tu li has de poder preguntar al ChatGPT, un italià com veurà això? És a dir, a vegades li has de poder indicar a la IA, dona'm un viatge italià o dona'm un viatge català. I Llavors, nosaltres el que li diem a OpenAI és, quan jo et demani un viatge català, com pensaves contestar? Qui defineix el viatge català?
0: Perdona, és la mateixa pregunta que se li va fer el Wales, dient, això de la Reconquista, al final, com ho vols
1: escriure? Ho penses explicar. Llavors, quan jo et demano viatge català, que no cal que sigui un català qui t'ho demana, pot ser un francès amb ganes d'entendre'ns.
0: Correcte.
1: Val? Llavors, quan jo et demano viatge català, com penses contestar? La infraestructura per contestar això l'hem de fer nosaltres, no l'ha de fer ningú més. Llavors, els catalans tenim un pla per desenvolupar la infraestructura que permetrà a un tercer aplicar el viatge català. I algú podria dir, bueno, el teu viatge català no és el meu viatge català.
0: Això és un altre, sí. Val? Jo no ens posem d'acord amb res.
1: Soc de Vox i jo tinc una altra idea de què és un viatge català. I llavors, aquí l'argument seria, OpenAI, quan algú et demana viatge català, fes servir el filtre que ell et digui. Però si no te n'indica cap de concret...
0: El predefinit?
1: El predefinit quin és? El nostre, not least, els reguladors internacionals van decidir que nosaltres gestionem el .cat.
0: És bo, és molt bo. Genís, doncs pues mira...
1: Tenim feina, la farem.
0: M'has acabat traient un somriure i fins i tot esperançat. Genís Roca, un plaer com sempre.
1: A
0: gràcies
1: vosaltres.
0: Per reportar també en aquesta temporada. Va, fem una pausa de seguida al vermut i ens encararem amb la darrera hora d'aquest Via Lliure.
2: Via Lliure amb Xavi Bundó.
3: Bé, ja som a casa.
4: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
4: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Tradició, cultura i natura en família.
5: Lo 13 de setembre a Deltebre.
6: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
8: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
12: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
11: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
13: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
11: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
14: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
11: I tu? Ets un d'ells?
15: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: RAC1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana, amb Xavi Bundó.
0: 4 minuts i serà la 1 del migdia.
18: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
0: Yay!
19: Quina tristor. Sona buit,
0: entre
19: això,
0: dos,
19: eh?
0: Ara Priscila Magrillà, bon dia.
19: Bon dia, què tal?
0: Tenim a la distància la Júlia Cot, com estàs, Júlia?
20: Hola, bon dia.
0: Però has aportat aplaudint o no has aplaudit?
19: No, eh?
20: No,
0: ja.
20: No, com sempre.
0: Com sempre.
20: Sempre els observo, sempre els observo.
0: Bueno, observes.
20: Però avui m'ha semblat que tenia bastant de ritme. He pensat, mira, ho deuen haver assajat. I no, de veritat, no, eh? No és...
19: que no hi havia el pardina, llavors sona millor.
20: Ah, clar, perquè el pardina és tot ritme tropic. Sí,
0: però què és això?
20: Tot ritme caribeny.
0: Però què és això?
19: Escolta'm, no estic descobrint res que no sàpiga tot. tothom.
0: Jo trobo que és una punyalada per l'esquena bastant considerable.
19: Això als amics els hi pots fer.
0: Qui s'estima, s'apunyala. Ves que no vingui aquí un dia amb una ampolla de vermut Miró, la trenqui al damunt de la taula i
19: te'l... Vinga!
0: Però avui no. Volem regalar una ampolla de vermut Miró per... Sí, Déu-n'hi-do, eh? Per gaudir-la, per... En fi, per gaudir-la bevent-se-la, no, no atacant. És el vermut Miró reserva, gran Reus, reserva, Reus. Guardonat com el millor vermut del món als World Drink Awards 2026 de Londres.
19: Epa,
0: Reus,
19: això sempre...
0: París
19: i Londres,
0: Londres com sí. sempre. Vermut, digui. Digue-li. Un vermut premium elaborat després del llarg procés de maceració i envelliment amb botes de roure francès. Se l'emportarà aquest vermut Miró, gran reserva, millor vermut del món. Qui ens respongui a una pregunta que hem deixat a Instagram, que és, avui que està en marxa el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, preguntem, quina cosa us agradaria poder fer...
19: A veure?
0: A tota velocitat.
19: Superràpid.
0: La cosa que pugueu fer, la cosa que us agradaria fer, allò, dius... Mira, si fos...
20: Per treure-te-la de sobre?
0: Per treure-te-la de sobre. Allò
20: planxar.
0: Que fos superràpid.
20: Planxar.
0: Planxar, eh? Superpoder del planxat ràpid, eh?
19: Ojo, ojo. Amb els ulls, amb la mirada.
0: Perdona, que igual el compro, eh?
20: Home, Anna, a veure, jo a Igualada tinc somnis petits. Planxar ràpid, no ho suporto, i ja està. Vull dir, jo em conformo amb això. Ni volar, ni... No, no, planxar molt ràpid i oblidar-me'n.
0: Planxar ràpid. Hi hauria gent que té aquesta cosa... Oh, quina planxa, eh? És molt d'aquestes dantes, eh? Gent que pensaria flash, no, córrer ràpid... No, no, tu planxar ràpid com a superpoder.
20: Però per què vull córrer ràpid? Per què vull córrer?
0: Ara,
20: podem estar asseguda.
0: Ara,
20: clar,
0: ara.
20: No.
0: Molt millor planxar, que s'ha de fer igual.
20: Exacte.
0: Doncs,
20: ja
0: missatges a l'Instagram del Via Lliure. Què us agradaria fer molt, molt ràpid?
19: Distingir ràpid. Jo ara també som els petits. Com sí. Distingir ràpid els llençols individuals dels dobles.
0: Ah.
20: Ui,
19: quan estan doblegats.
20: Específic, això.
19: Quan estan doblegats.
0: Sí, és molt específic, però tampoc no ho fa servir tant, no?
19: Ara, per circumstàncies, a mi em toca distingir estàs... de casa
0: clar,
19: de,
0: estàs...
19: dels pares, no? De que hi ha els...
0: Però perquè estàs entre estacions. Però un moment aquí...
19: No, perquè nosaltres fem servir sempre els mateixos.
0: Ah, bueno.
19: Però els...
20: Sí, què vol dir això, Bundo? Els llençols no són estacionals?
19: Clar, és que no sé, vull dir...
0: Bueno, quan dius doble, què vols dir? Perdona, eh?
19: De llit de matrimoni o llit individual.
0: Ah, vale. Ai, perdona, senyor. Jo havia entès...
19: No,
0: perdona. Havia entès, quan dius doble...
20: Ara s'ha vist qui fa els llits a casa. Un
0: moment. El llençol...
19: El
0: llençol normal o una funda nòrdica, per exemple, que a primera vista igual ho has d'obrir, això.
19: No, però...
0: Ah, no sé què te'n recordis.
19: Jo a l'estiu també faig servir els nòrdics, però sense el nòrdic a dintre.
0: No, però llavors és massa gruixut.
19: No, home,
0: que sigui.
20: I tant, animal, aleshores és com si dormissis amb dos llençols.
0: Ara...
19: No, home, no, però si hi ha calor,
0: duplicat.
19: No te'l poses el llençol a sobre.
0: Bueno, doncs és veritat, tens raó, hauries d'aprendre a fer-ho ràpid, això. Va, de què hem de reflexionar avui, Júlia Cot?
20: Doncs mira, volia reflexionar una mica sobre enterraments. És que, va, espera, m'hi he fet pensar... No, l'enterrament del rei de Noruega. Que
0: sí.
20: Aquesta, ho sabeu, no? Bueno, que s'ha fet enterrar en un sarcòfag que ha costat 2 milions d'euros. Això ho sabeu, no?
0: Sí.
20: Vale, vull dir, em sembla car, vull dir, no sé què té, però no sé quan va el quilo de sarcòfag, però, bueno, la qüestió diuen, no, és que és doble, també, que hi enterraran també a la reina Sònia de Noruega, quan mori, evidentment, no ara que està viva, seria, vale, no?, que els enterraran juntets tipus sidecar. Però aleshores això, bueno, el que m'ha fet pensar és que jo no tinc gens pensat el meu enterrament, que espero que sigui d'aquí molts anys, vull dir, mínim, vull veure una Catalunya independent o el retorn dels Manel, això sí que no m'ho vull perdre, però clar, he pensat, no he pensat res. Jo no he decidit, no sé vosaltres, però jo no he decidit si vull que m'enterrin o que m'incinerin, saps allò tan maco de que et cremin
0: sí.
20: I llençar les cendres en un lloc bonic... Que
19: està tot
20: que
19: prohibit, Està prohibit a tot arreu.
0: No es pot fer res.
19: S'ha de fer d'amagatotis.
20: Clar, es veu que no et pots llançar un atrot i que et poden multar.
19: No.
20: Allò de, no, a la platja aquella on ens vam conèixer... No pots, vull dir, que, no ho sé, potser m'han de llançar aquí a les portes de RAC1, t'imagines que no ho sé, de veritat, hi ha uns llocs específics. O també si dius de, no, doncs que m'enterrin. El tema taüt, que es veu que és un gran tema, això. que jo no sabia que, per exemple, a Ghana, al país, hi ha tota una tradició de fer els taüts de forma divertida, amb la forma de l'ofici o els hobbies del difunt. Sí, però si això
0: una,
20: ho busques...
0: Una mica de fantasia, diguem-ne, no?
20: Sí, exacte. Si era sabater, doncs en forma de sabata, no sé, si era futbolista, doncs de pilota, suposo que aleshores, clar, t'han d'enterrar Raulit. T'han d'enterrar Raulit, clar, evidentment, no?
19: El bundó en forma de micro molt llarg.
0: Molt llarg. O d'antena. Però, repetidora.
20: Clar,
0: en vertical, que t'enterrin en vertical, en forma d'antena.
20: Jo, com a guionista, aleshores, què encarrego? Un boli.
19: Un boli, un foli en blanc.
0: Una màquina d'escriure.
19: Sí, perquè la Júlia va començar fa 50 anys.
20: Sí, exacte.
0: No, però ara saps... Digues.
20: No, anava a dir un ansiolític, no, una pastilla. Però no sé, però clar, però he pensat, dic, és veritat, jo ara què demano, perquè...
0: Clar.
20: No sé. I l'altre, tu, què anaves a dir?
0: No, que anava a dir una cosa que crec que en això del que està prohibit, que és anar llançant cendres pels puestos, que ho entenc, eh? Laura, sí. Mira. Ei! Aquells taüts, que els senyors porten taüts.
20: Sí,
0: bueno, no, anava a dir que l'única forma que se m'acut ara mateix de llançar cendres sense que se n'adoni ningú...
20: Sí. De burlar
0: seria,
20: la llei.
0: Exacte, burlar la llei seria... Atenció, el que tonteria que se m'acaba d'acudir, Fer... Sabeu les bossetes de bombetes del petard de Sant Joan?
19: Sí, eh?
0: Que dintre de la bosseta, bàsicament, tenen com...
20: La serradura, aquella.
0: La serradura. Sí. Doncs tu ho amagues amb bossetes de bombetes, les cendres, i llavors vas a Sant Joan a anar tirant bombetes i allò cau, perquè cau, saps? I ningú et vindrà a dir... Què està fent vostè? No, això són les bombetes. Ja està.
19: Però la policia no està mirant tota l'estona. Jo tinc una amiga que el seu pare, molt estimat, va morir malauradament fa uns anys. Ell venia d'Andalusia, va venir a Catalunya fa molts anys, i volia que l'enterressin al Cortijo, on ell havia passat molts anys de la seva vida, la seva infantesa. Doncs ella es va colar.
0: Al Cortijo?
19: Hosti. I allí van anar ràpid, a sota un arbre, van llançar les cendres i van marxar
0: corrents.
19: I son pare és on ell volia ser. Hi havia policia allà.
0: Bravo.
20: I si no, l'altra manera és com a la pel·li Cadena Perpètua. Tu poses a la butxaca, saps que va fent el foradet i cada dia quan surt al pati pel camal.
0: És molt lleig que les cendres d'un familiar te les tiris pel camal, però bueno, endavant.
20: No, molt millor amb unes bombetes el dia de Sant Joan, com ell havia volgut. Home...
0: Li encantava Sant Joan.
20: Sí, exacte.
0: Bueno,
20: és aquella gent, perdona, això et aniria bé per aquella gent que diu no, jo vull que el meu enterrament sigui una festa.
0: Ara.
20: Pues mira, ja ho tens, tu.
0: Va, que anem tardíssim, ara, Pris, que...
19: Mira, aquests dies que TV3, Joc de Cartes, ja no el presentarà el Marc Ribas, que el presentarà l'Arnau París, i jo estava pensant, no tant Joc de Cartes, sinó els programes de televisió de cuiners, cuiners, tal, que quan acaben... Sempre diuen, no, el Marc, cadascú té la seva, no?, la seva signatura. Doncs, home, brutal, no sé què tal. No és molt lleig que d'una cosa que has fet tu diguis, buah, està boníssim, tio. Això t'ho han de dir els altres, no? No és una miqueta pretensiós.
0: Com a reflexió ara...
19: Saps? Vull dir, tots els cuiners, quan acaben un plat, l'Arguignano, qui sigui i tal, acaben... Buah, això està boníssim.
0: I per què t'he de creure, no?
19: Clar,
0: perquè
19: jo deixo tastar-ho.
0: A mi
20: em dóna confiança. Imagina't que un cuiner fa un plat, el preu fa... Bueno...
19: Sí, però imagina't, el Bundó, quan acaba el seu programa, doncs just abans de donar pas a informació... Avui m'ha quedat un programa de puta mare!
0: Brutal.
19: Saps? Vull dir, no acabem la feina. La Júlia dient, acabo de fer un guió...
0: Oita, això és el final, per exemple, eh?
20: A mi no em coneixes.
0: Vinga, això és el final. Seria la sintonia del final, eh? Vinga, i fins aquí el Via Lliure d'aquest dissabte, que ens ha quedat brutal, o sigui, programàs.
19: Bé, meleta de Romer.
0: Gràcies a tot, i sobretot gràcies a mi. Vinga, adeu-siau, fins demà.
20: Perdoneu una cosa. Doncs jo a favor d'empoderar-se. I tant. Mira, l'altre dia, això és verídic, fa 3 setmanes vaig sortir amb unes amigues, em va aparèixer una que anava guapíssima, i li dic, ostres, que guapa que estàs, i em diu, i això no és res. I vaig dir... Pues estupendo, clar que sí, no aquesta falsa modèstia.
0: Podria ser més.
20: Exacte, però jo ara, si algun dia algú em tira una floreta, sisplau, de veritat que ho recolliré així, doncs sí senyor, i tant que sí.
0: I tant que sí.
19: Doncs trobo que ens ha quedat una secció...
20: Ole, tu.
0: 1:06, apa, Anna Pris, apa, Júlia Cot, adéu-siau.
1: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials.
2: perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
21: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
0: 1:07. Hora d'actualitzar la informació. Mariona Martínez, bon dia.
19: Bon dia.
0: Pau Bonastre, bon dia.
22: Bon dia.
0: Irene Montero oficialitza la seva candidatura a les eleccions generals amb Podem.
19: En marxa aquesta hora l'acte de Podem a Madrid per presentar Irene Montero com a candidata a les eleccions generals. La ministra d'Igualtat i eurodiputada de Podem planteja com els seus eixos principals la regulació de l'habitatge, la reducció de la jornada laboral a les 35 hores setmanals i un salari mínim de 1.800 euros. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha defensat fa pocs minuts la candidatura.
23: Es muy fácil cuando has llegado donde ella ha llegado a ser ministra del Gobierno de España, venderte y colocarte en cualquier lugar y jubilarte de puta madre. Pero ella no se vende. Ella está aquí porque cree en lo que hace. Creo que lo que le hace falta a este país es una madre luchadora al frente, de verdad. Una madre, una mujer valiente al frente.
19: Tot plegat encara enmig dels dubtes sobre com s'acabarà configurant l'espai a l'esquerra del PSOE i la proposta d'Unió d'Esquerres que va fer Gabriel Rufián. Encara en política espanyola, el Partit Popular insisteix a demanar més responsabilitats polítiques per la gestió de la crisi a Ceuta després de la dimissió en les últimes hores del cap de gabinet del delegat del govern espanyol, que assegura que ell va avisar el seu superior de les informacions que rebia per part del CNI. El vicesecretari del PP, Borja Sémper, es fa creus que sigui l'única conseqüència política pel govern espanyol.
24: Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados de que ya tenían los planes que existían para asaltar la frontera de Ceuta. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón?
19: Sempre ha criticat que el govern espanyol ni tan sols es posi d'acord en el relat sobre la crisi i ha tornat a instar Pedro Sánchez a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals. I en plana internacional, el president de la Xina, Xi Jinping, fa un pas per convertir-se en un actor clau en els conflictes a l'Orient Mitjà. El president xinès diu que treballarà juntament amb els països del bloc dels BRICS per aconseguir la pau a la regió. Ho ha dit avui en una reunió que mantenen els líders del bloc a Nova Delhi, a l'Índia. Xi Jinping ha assegurat que els conflictes a l'Orient Mitjà han provocat greus pèrdues als pobles de la regió i que van en contra dels interessos de la comunitat internacional. També ha instat als països del bloc a oposar-se a les violacions de la sobirania d'altres països i a tancar files amb les Nacions Unides per garantir la pau i l'estabilitat.
22: Als esports, Hansi Flick, l'entrenador del Barça, ha comparegut fa una estona a la prèvia del Llevant-Barça de demà. El tècnic alemany ha assegurat que té millor plantilla enguany, també defensivament, i ha dit que l'equip està rendint bé en aquest inici de temporada, però que si s'afluixa una mica anirà en la mala direcció. A la Lliga Femenina en joc a aquesta hora el duel de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club, a Lezama. A la segona part, al minut 6, l'equip blanc i blau està guanyant per 1-2. Ja ara abans de les blanquiblaves només arrencar el partit, però l'equip basc ha igualat el marcador superada la mitja hora de joc i fa uns moments Lucía Vallejo ha tornat a avançar a l'Espanyol. A la Vuelta, en directe a la penúltima etapa, l'última de muntanya, on Enric Mas buscarà deixar encarrilat el títol abans del final a Granada demà. La d'avui té uns 5.000 metres de desnivell positiu i 5 ports de muntanya. De moment s'estan transcorrent els primers quilòmetres de l'etapa. Més coses, el Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1 és a punt d'acabar la darrera sessió d'entrenaments lliures. La classificació és a les 4 al circuit de Mannring i una hora abans a les 3 cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP amb Marco Bezzecchi sortint des de la pole i Marc Márquez i Fermín Aldeguer completant la primera fila de la graella.
19: I el temps, les temperatures van enfilant-se i les properes hores en conjunt ens mourem entre els 26 i els 29 graus, arribant als 32 o 33 a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Priorat. Fins a mitja tarda poden aparèixer alguns ruixats poc importants i de poca estona entre el Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Demà no se n'esperen enlloc i després d'una nit de nou una mica freda a l'interior del país, de dia farà una mica més de calor que avui.
0: Gràcies, Mariona Martínez. Gràcies, Pau Bonastre. Fins ara.
19: Fins ara.
25: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
3: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228. Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Ja s'acosta.
7: 3, 2, 1...
6: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarrac1.cat.
8: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: A RAC 1, via lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: D'aquí a un minut serà un quart de dues del migdia. De seguida anirem cap a Madrid, perquè sembla que hi ha hagut incident, res especialment greu, en el circuit de Madrid, en el circuit de Fórmula 1, en els entrenaments d'aquest matí, però abans... Deixeu-vos fer recomanació que fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, assumir responsabilitats, buscar reptes, i és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes també a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans. 30 segons i un quart. Insistim, d'aquí uns instants, conversa amb el qui va ser agent de l'FBI, Marc Rossini, ara que ha fet 25 anys de l'atemptat terrorista de les Torres Bessones de Nova York. Ell era agent encarregat, entre altres, de l'entorn d'Osama Bin Laden. I quan estava en aquesta recerca, en aquestes informacions, va veure com una part d'aquesta informació que recollia la CIA parlava d'un terrorista que finalment sabrien, temps després, que anava damunt d'un dels avions que van acabar estavellats en territori nord-americà. Va demanar que aquesta informació arribés fins a l'FBI i la van aturar. Ara la seva història l'explica un periodista amb el llibre Agente Rossini, la història de l'hombre que pudo haber evitado el 11S. De seguida parlem amb ell. Però abans, deixeu-me anar cap a Madrid, perquè m'ha estat parlant aquest matí del circuit Madrid, aquest circuit semiurbà que acull i ha d'acollir els pròxims temps la Fórmula 1 a la capital d'Espanya. Tenim el Roger Perciba. Què tal, Roger? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: Hem dit que hi han protestes aquesta tarda per part d'algunes de les persones que són veïns per on passa el circuit. On ets ara mateix, Roger?
27: Doncs soc a l'exterior del circuit, a l'exterior del recinte del circuit, és a dir, soc on hi ha els pobres, diguéssim, on hi ha els que no tenim acreditació, ni entrades.
0: Ni entrades, no? Que van cares, sí. A més a més. Sí.
27: Sí, sí, caríssimes, caríssimes. Però hi ha molta gent, eh? Hi ha com un ambient, diguéssim, alternatiu, el que és l'ambient de la Fórmula 1, que és molt... També és molt interessant de veure, perquè el que hi ha dins ja ho sabem, A dins ja són Champagne Rosé, canapés, DJs, etc. Però fora hi ha l'ambient del carrer, l'ambient del poble. Aquí podem veure gent, que és molt divertida la imatge, gent que està a sobre de pedres, perquè poden veure un tram del circuit, una la sortida de la corba aquesta...
0: La monumental.
27: Que són, sí. Sí, exacte. Però que són res, que quan veus els cotxes són... 0,1, 0,2 segons, però ja és suficient. Fins i tot veig aquí un noi, un nen, per exemple. Buenos días.
28: Hola, buenos días. Muy bien.
27: Desde aquí, ¿qué ves?
28: Bastante.
27: ¿Sí?
28: Sí,
9: Veo bastante bien lo que viene siendo la carretera. Se ve la parte de cerca, ¿no? Sí. Como la entrada a la Monumental, sí. Y luego se ve la salida, justo como justo después de la curva.
27: ¿Pero qué ves? ¿Un segundo? ¿Dos segundos?
9: Bastante más.
27: ¿Más? ¿Tres?
9: Sí.
27: Bueno, está bien, tres segundos está muy bien.
9: Tres, pero como hacen muchas vueltas todos los coches, pues,
27: claro que sí.
9: Pues al final los puedo ver mucho más.
27: Per si... sí. No, no, Tendra, és molt maco veure, perquè és un xaval, és un noi molt jove, que està pujat a una escala de metàl·lica,
0: sí.
27: Una, dos, tres, quatre, de quatre graons.
0: Clar, per poder veure alguna cosa, no?
27: Exacte, sí, des de fora del circuit. I és molt tendre, perquè el que hi ha dins ja ho sabem.
0: Sí, sí.
27: Però el que hi ha fora també és molt maco.
0: Deixa'm dir-te una cosa, Roger, que és que a l'interior, això que deies ara, ara mateix, pel que sabem, hi ha bandera vermella en aquest circuit de Madrid, del Gran Premi de Fórmula 1, després que Lewis Hamilton ha topat contra un dels murs del traçat. No és res greu, hem vist les imatges.

0: prenent nota de la, del soroll que generen els, els sí. cotxes.
1: Sí, sí, no, no, un no. Molts. És a dir, molts, molts. Per exemple, entrevistaves a quarts de 10 del matí el Joan Ros, que estàvem a casa seva. Doncs ell, a la terrassa de casa seva, té medicions que està fent ell de soroll, però és que a baix al carrer hi ha un altre equip que també està fent medicions, que no m'han volgut dir qui els paga, qui els contracta, però sabem que és IFEMA, que és una de les entitats que posa calés i que sí. està involucrat en l'organització d'aquest gran premi, però és que 200 metres més enllà de casa del Joan Ros també hi ha un altre equip que també està fent medicions per IFEMA i una mica més enllà també. Després he entrat a casa d'uns veïns que també estan a tocar del circuit, i resulta que al seu jardí també tenen micròfons que també ha instal·lat IFEMA per veure quina és l'afectació del soroll a casa seva. Mm. Aquests veïns tenen tots col·locats uns panells, diguéssim, això que uns panells per impedir que el so arribi a casa seva. Aquesta gent el que m'estan dient és curiós. Em diuen que amb ells no els molesta tant el soroll dels cotxes, sinó el procés d'instal·lació d'aquests panells. Perquè instal·lar tots aquests panells són setmanes de feina. Diu, és que preferim el soroll dels cotxes mentre corren que totes les setmanes instal·lant això. Diu, i ens molestava més el Mad Cool, que és un festival musical que es feia aquí també en aquesta zona.
0: Sí.
1: Diu, el Mad Cool estaven aquí fins a les 6 del matí amb la música a tope, i els cotxes almenys és diurn.
0: Sí. Bé, hi ha opinions de tot, efectivament. Roger, ho seguirem tot plegat. Una abraçada, fins ara.
1: Adéu.
0: 1:20, fem pausa i de seguida Marc Rossini, exagent de l'FBI, al Via Lliure.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlla Origen.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
7: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
2: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 1:22. Aquesta setmana hem tornat a parlar molt de l'11 de setembre, ara que fa 25 anys dels atemptats. Tots tenim, evidentment, presents les imatges dels avions contra les torres bessones de Nova York, de la gent corrent per la ciutat, però hi ha tota una part del que va passar abans que és molt menys coneguda. Ahir mateix, la CIA desclassificava una setantena de documents amb informació sobre què sabien els serveis d'intel·ligència nord-americans abans dels atemptats, i entre tots aquests papers hi ha una història que 25 anys després encara no s'ha acabat d'aclarir. Perquè un any abans, de l'11 de setembre, la CIA ja tenia una pista sobre un home que acabaria segrestant un dels avions i el faria estavellar contra el Pentàgon. La pregunta és, què va passar amb aquella informació? Un dels agents que va tenir aquell missatge a les mans va ser Marc Rossini, agent de l'FBI, però en aquell moment destinat a la unitat de la CIA seguint Al-Qaeda i Osama Bin Laden. Rossini assegura que va intentar fer arribar aquella pista a l'FBI, però que la CIA ho va impedir. I avui continuo convençut que si aquella informació hagués arribat a temps, la història hauria estat molt i molt diferent. Ara explica tota aquesta intrahistòria el periodista Álvaro Soto, el llibre Agente Rossini, la història de l'hombre que pudo haver evitado el 11S, que publica Penguin Random House, i avui el podem saludar aquí al Via Lliure.

0: que era aquell món, dominat per Michael Jackson.
1: Exacte,
0: i Britney Spears.
1: El rei del pop, clar. I la reina del pop, o la princesa en aquell moment, sí, perquè sí, encara tot just començava, cantant aquest The Way You Make Me Feel en un concert espectacular amb noms com Whitney Houston, Usher, les Destiny Childs. Va ser el retrobament dels Jackson 5 després d'anys i panys de no cantar junts en un escenari. Van ser dos concerts, Xavi, el primer el dia 7 de setembre,
0: sí,
1: però n'hi va haver-hi un segon. Que no saps quin dia
0: no
1: va ser el segon.
0: Bueno, va arribar un segon?
1: Un segon.
0: O sigui que devia ser abans de l'11 de setembre.
1: Exacte.
0: Quan?
1: Dilluns 10 de setembre.
0: Hosti,
1: per tant,
0: la nit abans.
1: La nit del 10 a l'11 de setembre del 2001 a Nova York sonava això.
0: Una mica abans dels atemptats de les Torres Bessones, aquesta era la música que sonava. Escolta, què més fèiem aquells dies just abans dels atemptats?
1: Doncs mira,
0: per exemple, al cine, què anàvem a veure?
1: Aquella mateixa setmana a Espanya hi havia hagut una gran estrena que era Los Otros, d'Alejandro Amenábar amb Nicole Kidman, que era la primera pel·lícula en anglès de l'Alejandro Amenábar, i que va ser una animalada a Espanya, Xavi. Van anar més de 6 milions de persones al cine a veure aquesta Los Otros.
0: I s'acabava d'estrenar aquella setmana.
1: S'acaba d'estrenar aquella setmana i, bé, no diré gaire res més de Los Otros perquè té un gir que tots sabem.
0: Mm,
1: i
0: home,
1: si algú ha aguantat 25 anys sense saber-lo, pues
0: ja
1: jo,
0: farà,
1: que vagi a veure Los Otros.
0: Escolta, i a la tele què hi feien?
1: Doncs mira, s'acabava d'estrenar dos dies abans de l'11S, HBO estrenava un clàssic als Estats Units.
0: Això és Band of Brothers.
1: Això és Band of Brothers, que aquí crec que n'hi van dir Hermanos de Sangre, però bé, que s'ha passat a la història, no? Com aquesta Band of Brothers, una minissèrie sobre un grup de paracaigudistes nord-americans durant la Segona Guerra Mundial, produïda pels grans Steven Spielberg i Tom Hanks, i que en aquell moment, Xavi, era la producció televisiva més cara que s'havia fet mai.
0: Però tornem a aquell 11 de setembre, just abans dels atemptats. Aquí a Catalunya, clar, allò era a primera hora del matí, aquí ens agafa a primera hora de la tarda. Per tant, els diaris obrien amb els temes que pensaven que serien la notícia del dia, no? Què preocupaven els diaris? Quins temes havien decidit que eren l'important aquell matí de l'11 de setembre?
1: Doncs mira, si obrim La Vanguardia aquell matí, el gran titular de la portada és: el govern es proposa retallar el subsidi d'atur.
0: Wow.
1: Això és el que ens preocupava aquell dia 11 de setembre, perquè el govern d'Aznar preparava canvis en les prestacions i els sindicats ja havien advertit que hi hauria una resposta en forma de protestes. La fotografia principal d'aquella portada era per la Diada, perquè evidentment feia els 25 anys de la manifestació de Sant Boi del 76, i un altre dels temes importants era ETA, perquè la policia investigava uns plans que els havien descobert per fer uns atemptats amb cotxe bomba a Barcelona de cara a una cimera europea que s'havia de celebrar l'any següent. Per tant, atur, la Diada, ETA, i si entres a dins de La Vanguardia, la notícia internacional, a la part internacional, hi ha una notícia molt petita que avui llegim amb uns altres ulls, perquè dos dies abans havien atemptat a l'Afganistan contra un home que es deia Ahmad Shah Massoud, que era el principal líder militar que combatia els talibans. Dos homes s'havien fet passar per periodistes per entrevistar-lo i havien fet esclatar una bomba. I aquell matí de l'11 de setembre, Osama Bin Laden, per tant, sortia mencionat a dins de La Vanguardia.
0: L'11 de setembre,
1: ja, L'11 de setembre, però no per la notícia, evidentment, que unes hores després el coneixeria tot el món.
0: Va, i per tancar, abans de tornar al 2026, acabem aquesta màquina del temps encenent la ràdio. Què sonava l'11 de setembre del 2001?
1: Doncs mira, una última casualitat de cultura pop, perquè aquell mateix 11 de setembre sortia als Estats Units de Blueprint, de Jay-Z, que acabaria sent un dels discos més importants de la seva carrera i un dels grans àlbums de hip-hop d'aquells anys, amb èxits com aquest. H to the S-O, B to the S-A. Not guilty,
0: he who does not feel me is not real to me, therefore he doesn't exist. Sí, sí, el disc havia de sortir poc després. Aquest era el món abans de l'11 de setembre. La setmana que ve més. Gràcies, Sotillo.
1: Adéu.

0: RAC1. Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
3: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1. Tots som un milió.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: Intuïtiva i renovada.
8: Doncs mira, els senyals horaris de les dues en punt del migdia. Gràcies per ser-hi. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 7 en punt del matí. Que tingueu bon dissabte. Adéu-siau.
9: Bon dia, són les dues.

0: Les entitats sobiranistes llegeixen les mobilitzacions d'aquesta diada com un gran punt d'inflexió que ha de servir per reflotar l'independentisme.
1: L'independentisme s'aixeca avui, 12 de setembre, molt més fort que abans d'ahir, després de passar per la diada. El nombre de manifestants que van sortir al carrer no és gens menor.
2: No diríem que tornava aquell esperit festiu de les grans manifestacions multitudinàries, però jo crec que hi havia com un clima molt desacomplexat.
0: És el missatge que han enviat aquest matí els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Josep Vila i Xavier Antich, al Via Lliure de RAC1. La diada que s'ha acabat amb un balanç de 18 detinguts, 10 d'ells menors d'edat, arran dels aldarulls que hi va haver sobretot entrada a la nit, però que les entitats insisteixen que són fets del tot aïllats.
3: 14-15 amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: A Catalunya avui arrosseguem la ressaca del que va donar de si la diada i a Madrid la pugna política segueix orbitant al voltant de la crisi de Ceuta. Però avui qui ha aixecat el dit per anunciar que vol ser la candidata de Podem a les properes eleccions espanyoles és Irene Montero. Ho acaba de dir en un acte que ha acabat ara fa pocs minuts a Madrid, on això sí, obre la porta a convocar un procés de primàries perquè es pugui disputar al lloc qualsevol persona de dins i de fora del partit. Encara a Madrid avui hi ha la segona jornada del Gran Premi de Fórmula amb la sessió d'entrenaments i la classificació per configurar la graella de sortida de la cursa de demà, el Gran Premi madrileny que continua arrossegant polèmica, ja que molts veïns denuncien que està portant molts mals de cap la seva instal·lació i el soroll que comporta. De seguida connectem amb el Roger Perciba perquè ens expliqui quina és l'última hora. De la pàgina cultural, avui és dia important al Festival de Venècia, que després de dues setmanes de projeccions, aquest vespre s'anunciarà el palmarès a Lleó d'Or. Entre les favorites hi ha NASA, el documental sobre els bombardejos israelians a Gaza, que dijous va fer història 24 minuts i mig d'aplaudiments. Albert Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hansi Flick demana als seus jugadors que mantinguin l'actitud i la concentració per no desviar-se del camí.
5: El tècnic del Barça s'ha mostrat satisfet amb les ganes dels futbolistes i amb el joc desplegat, però és conscient que la temporada serà molt llarga i que cal centrar-se en cada partit. Paraules de Flick en la prèvia del Llevant-Barça de demà, en què els blaugrana volen allargar l'inici impecable de temporada. Avui, en canvi, serà el torn de l'Espanyol, que a un quart de cinc jugarà al camp de l'Osasuna, buscant la primera victòria a domicili. I tancarà la jornada d'aquest dissabte al Madrid-Rayo Vallecano a les 9 del vespre. En un dia en què també juga el Girona, a segona divisió, a 6:45 de casa contra el Castelló, hi ha un Barça-Atlético de la Lliga Femenina a les 7, es decideix la Vuelta i també es juga la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis entre Sabalenka i Rybakina.
0: I l'últim titular pel temps, la calor un dia més és moderada, però anirà més els pròxims dies. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia, sí, ara mateix la majoria de temperatures es mouen entre els 25 i els 28-29 graus, en alguns casos 30 i unes dècimes, hi ha alguns sectors en què encara no arribem ni als 25, calor moderada, que es mantindrà les properes hores. Es pot arribar als 32, 33 en sectors interiors de l'Ebre cap al Priorat, però en cap cas temperatures disparades com fa una setmana, que arribàvem als 40 amb facilitat en algunes zones del país. De cara a demà sumarem 1 o 2 graus i a partir de dilluns, de fet dilluns i dimarts, calor més intensa.
0: Ara mateix són les 2:04 minuts.
3: 14-15.
0: L'endemà de la diada, les entitats sobiranistes que van convocar les manifestacions de la tarda consideren que la jornada marca un punt d'inflexió dins l'independentisme. El tímid repunt d'assistència que ha acabat amb la caiguda de participació dels últims anys allegeixen tant l'ANC com Òmnium com un canvi d'etapa. A tot Catalunya van sortir al carrer 157.000 persones, segons els organitzadors. Aquí s'hi ha de sumar les manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta, una xifra que la policia situa a gairebé 60.000 persones. Per comparar-ho amb l'any passat, només a Barcelona van sortir 100.000 persones, segons les dades de l'Assemblea, i aquest any haurien estat unes 130.000. I si per la Guàrdia Urbana l'any passat van ser 40.000 persones, aquest any n'han estat 57.000. Són xifres, això sí, que encara queden molt lluny de les grans manifestacions del procés dels últims 15 anys que havien aplegat més d'un milió de persones. Doncs bé, tant l'Assemblea com Òmnium defensen que ara s'ha inaugurat un nou temps que ha de tornar a donar aire a l'independentisme i destaquen el paper fonamental que hi estan jugant els més joves que hi van sortir al carrer i, per tant, tornen a interessar-se per l'independentisme. Ho ha explicat al Via Lliure el president de l'ANC, Josep Vila.
1: començar la diada anterior, la del 2025, van començar a irrompre una nova generació. Ahir això es va palesar de manera aplastant. Per tant, hi ha relleu generacional amb el compromís independentista, amb el compromís pel país.
0: Un altre dels canvis que han diagnosticat les entitats sobiranistes és la unitat que s'ha generat entre els independentistes per rebutjar l'ascens de l'ultradreta. Ho ha explicat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, també al Via Lliure de RAC1.
2: Segurament és el primer cop, la diada d'ahir, a nivell discursiu, en la que s'ha generalitzat aquest gran consens de que la presència de l'extrema dreta, tant l'espanyolista com la catalana, diguem-ne, són un factor de risc enorme per allò que ha constituït el gran gruix del carril central del catalanisme democràtic i de l'independentisme d'aquest país.
0: Tant Xavier Antich com també Josep Vila, de l'ANC, també han apuntat que l'ascens de l'extrema dreta d'Aliança Catalana és un factor de risc i afegeixen que no volen donar ales a cap partit polític que no sigui dins del que anomenen, ara ho sentíem, com el carril central de l'independentisme. Per altra banda, les dues entitats sobiranistes també han volgut desmarcar-se dels incidents que hi va haver ahir durant les manifestacions de la Diada, en concret quan es va cremar una bandera espanyola a l'escenari de l'acte principal de la manifestació de Barcelona. El president de l'ANC, Josep Vila, nega que l'incident estigués planificat per l'entitat.
1: Això no formava part d'allò que havíem decidit que seria l'11 de setembre, de la mateixa manera que allò que la gent crida, el clam de la gent respon sempre a una espontaneïtat molt difícil, evidentment, de controlar. A nosaltres no ens agrada que aquesta sigui la imatge que pugui quedar del que va significar tota la diada de l'11 de setembre.
0: Els actes de la Diada que han acabat aquesta nit, hi ha hagut 18 detinguts, 10 menors d'edat, per desordre públic en els diversos disturbis. Segons han confirmat els Mossos a RAC1, les detencions s'han fet a Arc de Triomf, on han arrestat precisament 8 adults i 9 menors d'edat i un menor més a la zona de Plaça Catalunya. Els menors ja han declarat davant la Fiscalia de Menors i han quedat en llibertat, i els adults detinguts passaran aquest migdia a disposició judicial. El dispositiu també ha acabat amb 9 Mossos ferits lleus. A tot això, una altra de les polèmiques de la Diada ha estat a Ripoll. El govern municipal de Sílvia Orriols es va haver de desmarcar ahir d'unes declaracions que va fer l'escriptor Ramon Cotarello, contractat per fer la glossa de la Diada.
4: O ens convertint en Islam i vivint com ciutadans de segona, pagant l'impost.
0: Concretament diu, o ens convertim a l'Islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos, o fem la guerra i, per descomptat, pel que fa a ells, són derrotats. En un comunicat, l'Ajuntament subratlla que les paraules de Cotarello són opinions pròpies del glossador i no d'un discurs consensuat amb l'institució. Tot i així, aquest matí, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s'ha desmarcat del posicionament de l'Ajuntament i ha defensat l'escriptor. En un missatge a les xarxes socials, Orriols ha assegurat que subscriu la seva intervenció i ha lamentat que es vulgui desprestigiar la figura de l'escriptor. Això sí, considera que l'acte no era el context ni el lloc adequat per fer el discurs i lamenta que Cotarello no assenyés a l'encàrrec. Per la seva banda, tant Junts com Esquerra han criticat les declaracions, ho han qualificat d'un míting d'aliança. Passen 9 minuts de les 2. Pel que fa a la política espanyola, la crisi de Ceuta continua sent el gran tema que podria condicionar de valent els resultats de les pròximes eleccions generals. Qui ha mogut fitxa avui és, en aquest sentit, precisament Irene Montero. L'exministra d'Igualtat s'ha presentat fa poc menys d'una hora com a candidata de Podem a les eleccions espanyoles. Abans, però, ha avançat que farà primàries obertes a les quals es pugui presentar qualsevol persona del partit i també de fora del partit, Joan Capel.
7: Sí, Irene Montero ha insistit que ella vol ser la candidata de Podem, però no de qualsevol manera. Per això vol fer aquestes primàries que li donin la legitimitat per ser-ho. Ho ha dit en un acte de Podem a Madrid.
8: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
7: Durant l'acte també ha presentat els eixos principals de la seva candidatura, com el canvi a una jornada laboral de 30 hores o prohibicions a l'especulació de l'habitatge. Montero, però, ha carregat sobretot contra el sistema econòmic i polític actual, on, tal com ha explicat ella, una minoria concentra la major part de la riquesa del món i ha assegurat que el seu programa electoral se centrarà en fer-ho més just. També ha incidit en la importància de fer polítiques climàtiques per protegir el planeta.
0: I a Ceuta, una nova nit d'aldarulls ha acabat amb 8 detinguts i 2 ferits per arma blanca. La policia espanyola ha detingut 6 ceutins i 2 migrants per haver participat presumptament en diversos incidents a la ciutat. El més greu, a la platja de Chorrillo, on 5 persones han atacat 3 migrants per robar-los els telèfons i que ha acabat amb 2 ferits, un d'ells hospitalitzat. D'altra banda, els agents han hagut d'intervenir en diversos enfrontaments entre els migrants assentats als polígons industrials del Tarajal. Uns incidents que s'han produït després dels incendis la nit de dijous a divendres, precisament de les barraques del Tarajal, on s'allotgen bona part dels migrants. Diverses persones hi han pogut tornar aquest matí després que els equips d'extinció hagin dit que l'incendi no va afectar cap de les naus d'aquesta zona. Els primers indicis apunten que el foc es va produir de manera accidental i per una baralla entre 2 migrants en una de les barraques que van tombar unes espelmes a l'interior. Mariano Martínez.
9: Una de les prioritats sobre el terreny continua sent el trasllat dels menors de la península per alleugerir la crisi humanitària a la ciutat. Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rigó, ha xifrat en uns 2.100 els nens migrants registrats a Ceuta, entre ells 700 nenes. En aquest sentit, ha demanat el seu trasllat a la península com abans millor i ha demanat responsabilitat a les comunitats autònomes. Això perquè encara queden menors per incorporar al sistema i cal agilitzar les gestions. Rigó també ha assegurat que estan treballant en el retorn dels menors que vulguin tornar al Marroc.
0: I mentrestant, el debat polític va pujant de to. El govern espanyol continua defensant la seva gestió a les hores prèvies a l'entrada de milers de migrants a Ceuta. Això malgrat la dimissió a les últimes hores del cap de gabinet del delegat del govern espanyol, que assegura que va avisar al seu superior de les informacions que rebia per part del CNI.
9: Davant d'això, el PSOE insisteix que no hi havia manera de preveure res. Ho ha dit aquest matí la portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, a Ràdio Nacional d'Espanya.
10: Y el propio CNI, en la propia policía fronteriza, ellos prevén gente, movimientos de gente, avisos, preavisos, y se refuerzan y se coordinan y se hacen. Pero lo que nadie pudo adivinar, lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo a nado para cruzar la frontera, que estamos hablando de 70.000 personas.
9: Mínguez també ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut el govern espanyol. Assegura que és molt fàcil opinar, diu, des de l'asfalt de Madrid.
0: I a tot això, el Partit Popular insisteix a demanar més responsabilitats polítiques per la gestió de la crisi de Ceuta després de la demissió de l'assessor del govern espanyol, i avui el que se n'han fet creus és que sigui l'única conseqüència política pel govern espanyol. El que diu el PP és que ha criticat que precisament la Moncloa ni tan sols es posi d'acord amb el relat sobre la crisi i ha tornat a instar Pedro Sánchez a convocar eleccions generals a Espanya. Per cert, parlant del PP, un altre front que ara mateix té el partit aquest cap de setmana és a Madrid, on hi ha en marxa el Gran Premi de Fórmula 1, proposta estrella, per cert, d'Isabel Díaz Ayuso. Avui serà la segona jornada amb la sessió d'entrenaments i la classificació per configurar la graella de sortida de la cursa de demà. El Gran Premi madrileny porta cua des de fa mesos per les crítiques que ha rebut, especialment dels veïns que posen el crit al cel pels mals de cap que els està suposant per la seva instal·lació i el soroll que comporta. El que estem escoltant és el que senten els veïns en aquests moments. És un circuit semiurbà de 5 quilòmetres i 400 metres, un traçat que passa pel recinte firal d'IFEMA i molt a prop de zones residencials com Valdebebas, on una part dels veïns s'oposa obertament a la Fórmula 1. I no només pel soroll i les molèsties, també per com aquest model de negoci amenaça de transformar el barri i la vida dels seus habitants. Anem cap a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
11: Hola, bon dia. Ara pendents de la cursa a l'esprint de Fórmula 2, però, com deies, al marge d'aquesta activitat esportiva, aquest és el clàssic exemple d'event en el que es viu molt diferent, evidentment, si s'és dins o si s'és fora, si es forma part de l'espectacle o es forma part d'una manera passiva d'aquest espectacle. Aquest és el Gran Premi de Fórmula 1, amb un circuit urbà que passa a tocar de molts habitatges, concentra una important oposició veïnal. Aquest és el cas de Joan Ros, que és portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid.
12: Ens hem organitzat, però no per buscar calés, sinó per intentar aturar, perquè no és un problema de diners, que en el que busquem és que l'any que ve no, aquí no corri ningú. I com tenim també l'antecedent del Bernabéu amb els concerts, doncs esperem aconseguir-ho.
11: I treballen, com dèiem, els advocats que han parat els concerts de Florentino al Bernabéu, és a dir, que no donen la guerra per perduda. Alguns veïns, però, no es queixen. Els han posat pantalles per aïllar el soroll, però ens diuen que el pitjor és el remei que la malaltia.
13: Nos molesta mucho más las molestias de montar lo que nos han puesto de un muro de protección que lo que supone las horas de ruido, que son diurnas y tres días concretos. Cambias unas 8 horas de ruido entre diario por unas 6 semanas de ruidos desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde en la puerta de casa con grúas de gran tonelaje, etcétera.
11: És a dir, que hi ha veïns que estan a favor i hi ha veïns que estan en contra. Dins del circuit, ja ho sabem, corre el xampany i el luxe. Fora, des de la distància, hi ha certa sensació que el circ de la Fórmula 1 és atractiu, però d'un altre món.
0: Passa un minut d'un quart de tres. Obrim plana internacional. El president de la Xina, Xi Jinping, es proposa com un actor clau per resoldre els conflictes a l'Orient Mitjà. Ho ha dit a la reunió amb els països del bloc dels BRICS, que agrupen les principals economies emergents del món, que s'està fent aquest cap de setmana a Nova Delhi, Joan Ortiz.
14: Segons assegura Xi Jinping, aquest conflicte a l'Orient Mitjà ha provocat greus pèrdues als pobles de la regió que van en contra els interessos de la comunitat internacional. A més, ha qualificat els BRICS com un model d'autosuficiència i de desenvolupament líder en el sud global que hauria de treballar en la innovació. També ha instat els països del bloc a oposar-se a les violacions de sobirania d'altres països i tancar files amb les Nacions Unides per garantir la pau.
0: Avui que també hem sabut que Volodymyr Zelensky planteja reunir-se amb Vladimir Putin durant la cimera del G20 que es farà el mes de desembre.
14: Ara bé, des de Moscou encara no han confirmat si Putin viatjarà a Miami del 14 al 15 de desembre. La intenció d'aquesta possible trobada, segons ha dit el president ucraïnès, és arribar a un acord per posar fi a la guerra. Les negociacions estan estancades des de fa mesos, però aquestes últimes setmanes el govern dels Estats Units s'ha reunit amb el líder ucraïnès i rus i aquests últims dies Trump i Putin han parlat per via telefònica del conflicte. Zelensky també té previst reunir-se amb Trump a finals d'aquest mes.
0: I la policia francesa investiga el descarrilament parcial d'un tren a prop de Cleon ahir al vespre a la regió de Normandia com a possible sabotatge. Segons les últimes investigacions, han trobat un tros de via on hi ha hagut l'accident.
14: Al tren hi viatjaven 180 persones i hi ha hagut 44 ferits, un d'ells han estat molt greu. A la majoria els van atendre en el lloc, però la jove de 18 anys que estava crítica la van evacuar amb urgència. La companyia francesa de trens, SNCF, ha habilitat transport alternatiu per carretera perquè els viatgers puguin desplaçar-se pel tram afectat.
3: 14-15.
0: I un dels maldecaps també d'aquest matí a Rodalia. S'ha restablert ja la recirculació dels trens de la línia R2 Sud després del robatori de coure d'aquest matí. L'R1, però, encara no ha recuperat la normalitat i continua la freqüència alterada també pels robatoris de coure que hi ha hagut aquesta matinada, Neus Aragall.
15: La línia R2 ha restablert la normalitat del servei cap a 11:45. El tram afectat era el túnel de Glòries, que connecta l'estació de França amb Passeig de Gràcia i impedia que els trens arribessin a l'estació d'origen. Pel que fa a la R1, circulen 2 trens per hora i sentit pel robatori de cable entre el Clot i Badalona. Els trens, a mesura que s'apropin a l'afectació, poden estar més estona aturats. Aquesta setmana hi ha hagut, en total, 6 robatoris de cable.
0: I desarticulada una banda criminal relacionada amb més d'una 70 de robatoris a empreses de Catalunya, Aragó i el País Valencià. Els Mossos han detingut a 4 persones.
15: Els

0: tot inevitable.
1: Segons aquestes fonts, el primer atac dels menors es va produir directament per l'esquena. Els arrestats haurien llançat una ampolla als adults, que no van entendre per quin motiu els nois es comportaven d'aquella manera i els van demanar explicacions. L'enfrontament verbal es va anar allargant i en un moment determinat, quan Vilajosana estava d'esquena, un d'aquests nois hauria tret una navalla que portava amagada i la va clavar a la víctima. En aquell moment, la batussa va acabar sobtadament.
0: I ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller del tripartit de Pasqual Maragall.
2: Molt implicat amb el catalanisme, va fer de conseller d'universitat durant el primer govern del tripartit. Solà va néixer al País Valencià, va passar gairebé tota la seva vida a Catalunya i mai va amagar la seva ideologia independentista. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona l'any 2010. Poc després de la mort de Francisco Franco, va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma, on anys després va impulsar el grau de biotecnologia. Va ser rector de la UAB de 1994 al 2002, on va impulsar la inauguració de la plaça cívica del campus universitari. També va ser el gran valedor de l'aixecament de les quatre columnes, que ha esdevingut un gran símbol de la universitat.
0: I quan falten 10 minuts per arribar a 2:15, obrim pàgina cultural.
3: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Després de dues setmanes de projeccions, aquest vespre el Festival de Venècia anunciarà el seu palmarès. A partir de les 7 sabrem quina pel·lícula s'endú a Lleó d'Or. Entre les favorites hi ha Naza, el documental de Yuval Abraham i Rachel Zor sobre els bombardejos israelians a Gaza, que dijous va fer història amb 24 minuts i mig d'aplaudiments. Però entre els noms que més han brillat aquesta edició hi ha també Penélope Cruz i Javier Bardem, protagonistes de Bunker, la nova pel·lícula de Florian Zeller. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
4: Sí, bon dia. Penélope Cruz i Javier Bardem han tornat a demostrar que la complicitat que tenen fora de la pantalla també es nota quan es posen davant de la càmera. Ell arriba amb més opcions d'endur-se el premi a millor actriu, mentre que Bardem ho té més complicat. Entre els actors, Robert Pattinson ha estat un dels noms més destacats per Primetime, mentre que John Malkovich ja comença a sonar de cara als Oscars pel seu paper a Wild Horse 9. La comèdia negra de Martin McDonagh és, a més, una de les pel·lícules que més ha convençut a públic i a crítica, però Venècia no sempre acaba mirant cap a Hollywood. Possible Love, del sud-coreà Lee Chang-dong, i Look Back, de Hirokazu Koreeda, també arriben molt ben situades. A més, costa imaginar que el cinema italià es quedi amb les mans buides. La que té més opcions és Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, que també compta amb participació catalana.
0: Gràcies, Adrià. I de l'agenda musical internacional, avui destaquem un nom, Celine Dion.

0: La seva última gran actuació en públic va ser durant l'obertura dels Jocs Olímpics de París a finals del juliol del 2024 i l'última gira abans de la pandèmia. I és que la cantant de 58 anys pateix des de fa 4 anys una malaltia estranya i sense tractament que es diu síndrome de la persona rígida. Ara, però, torna als escenaris amb una sèrie de 16 concerts aquest setembre i octubre i 10 més el proper mes de maig. Tots els concerts seran a París. L'escenari escollit és el Plenitud Arena, on hi caben 45.000 persones i és l'espai interior més gran d'Europa on s'hi pot fer una representació musical. I tornant a casa nostra, avui a Terra Barcelona una altra icona mundial i que gairebé mai fa concerts en solitària. A la sala Razzmatazz hi actua el guitarrista dels Rolling Stones, Ronnie Woods. Come on, show me, baby, show. Una convidada especial que tot apunta que serà la cantant irlandesa Imelda May, que ja va acompanyar Woods al concert que va fer el mes d'agost a Londres. I una altra gran cita d'avui és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En aquest cas, la proposta va dirigida als fans de la música coreana K-pop amb l'actuació de grans grups d'aquest gènere com Anypen, NX o ATEEZ. Són 7 grups que actuen sota el paraigües del Music Bank World Tour, que és el festival més gran del món construït al voltant d'aquest gènere, que barreja el rap i el hip-hop nord-americà amb la música coreana.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: regia.
1: I ara és el moment de repassar el temps amb l'Abel Caral, que hem de parlar que, en general, farà més calor a Catalunya els propers dies i demà serà moderada, però anirà més de cara a la setmana que ve.
2: Sí, de fet, demà sumarem 1 o 2 graus en la majoria de casos. Serà més fàcil acostar-se o arribar als 30 graus o puntualment passar-los, però bé, calor moderada. Això sí, de cara a dilluns, sí que l'augment de temperatura serà més significatiu, 2-3 graus més respecte a demà, i dimarts encara pujaran més. Això sí, dimecres tornen a baixar de manera clara i arribaran algunes precipitacions, sembla que sobretot a les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Però ja ho veurem, això, que encara tot just estem a dissabte. En tot cas, una tarda, la d'avui, en general plàcida, amb aquesta calor moderada, i sí que poden aparèixer les properes hores, fins a mitja tarda, alguns ruixats de poca estona, poc importants, en alguns casos gotellades, entre l'Alt i el Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès. Si arriben a aparèixer poca cosa, i cap al vespre alguns, entre l'Alt Berguedà i el Lluçanès, també poc importants.
3: RAC 1. Tornada a les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
4: RAC 1. Tots som 1.
5: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Catorze quinze, amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
1: 3:02:45. Hansi Flick destaca que l'equip va per bon camí, però avisa que la temporada acaba de començar i que han de mantenir la fam per millorar.
8: Davant de la pluja d'elogis pel joc i la intensitat del Barça, el tècnic avui ha demanat prudència, tot i admetre que estan en un bon moment i que aquest és el futbol que li agrada veure del seu equip. De seguida escoltarem les principals reflexions de Hansi Flick aquest migdia en la prèvia del Llevant-Barça de demà, en què els blaugrana buscaran allargar la ratxa de joc i també de resultats en aquest inici de temporada. I d'aquí a uns minuts també connectarem amb el Sadar, perquè l'Espanyol juga d'aquí a menys de 2 hores contra Osasuna. Avui juga l'Espanyol i més tard a les 9 també jugarà el Real Madrid a casa contra el Rayo Vallecano. Abans, però, actualitzarem l'esport en directe, començant precisament pel partit de primera que ha arrencat a les 2 del migdia. És Jaume Molló, un Racing de Santander a l'Alavés.
9: En efecte, i ara mateix és el partit del líder de primera, perquè l'equip de Quique, l'Alavés, està guanyant 0-1 a Santander. Racing 0, Alavés 1, minut 27 de la primera part. Gol de Koski al minut 19, recordo. L'Alavés se situaria amb 13 punts, un més que el Barça, abans de jugar el seu partit de demà al camp del Llevant. La veritat és que està tenint més pilota el Racing, però està creant més perill l'Alavés en aquesta primera part.
8: Si no m'equivoco, és el primer partit de la temporada a les 2.
9: Sí, senyor.
8: Migdia, aquest Racing-Alavés. Sí. Estava mirant 25-26 graus, per tant, bé, sí, es pot jugar perfectament aquest partit a les 2 al nord de l'estat espanyol. De moment, com diu el Molló, amb el líder guanyant, l'Alavés, que ara seria líder amb aquest 0-1. Ahir va arrencar la jornada amb el Sevilla 1, València 0. Els andalusos són provisionalment tercers de forma sorprenent i compta amb aquest València cué amb un sol punt. També a segona, en joc des de les 2, el partit de l'Andorra de Gerard Piqué.
9: I també en victòria visitant, al minut 27 de la primera part, Andorra 0, Reial Societat B 1.
8: I a la Lliga Femenina s'ha acabat el partit de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club.
9: Ho ha fet amb empat, Atlètic Club 2, Espanyol 2, en un partit amb alternatives. És el primer punt per les blanquiblaves en aquesta temporada. 0-1 els primers minuts, ha avançat l'equip blanquiblau. 1-1 ha empatat l'Atlètic Club abans del descans. S'ha tornat a avançar l'Espanyol a l'inici de la segona part. Ha fallat un penal l'Atlètic Club. I al minut 90 l'expulsió de la jugadora blanquiblava ha permès que a última hora, el 93, empatés l'equip basc. Empat a 2 entre Atlètic Club i Espanyol.
8: Estima, perquè se li ha escapat la primera victòria de la temporada, és el primer punt de l'Espanyol en aquesta lliga femenina. Més enllà del futbol, ja ha quedat definida, Quim Salvador, la pole position del Gran Premi de San Marino de MotoGP.
0: Serà adjudicada el pilot italià d'Aprilia, Marco Bezzecchi, amb una volta de rècord per sota del minut i 30 segons. Al seu costat, a la primera fila de la graella, hi seran Marc Márquez, segon, i Fermín Aldeguer, tercer. La segona fila és per Fabio Di Gianantonio, quart, el líder Jorge Martín, cinquè, i Luca Marini, sisè. A la tercera, setè Pedro Acosta, vuitè Franco Morbidelli i novè Àlex Márquez, que ha anat per terra dues vegades a la Q2. Pol Espargaró arrencarà 12è des de la quarta fila i Àlex Rins ho farà 20è des de la setena. L'esprint és d'aquí mitja hora a les 3.
8: Després escoltem Marc Márquez, que evidentment aspira al podi i per què no a la victòria en aquest Gran Premi de San Marino. També aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1, s'estrena, com ja sabeu, al circuit de Madrid. Qui ha estat el més ràpid, els tercers lliures, Quim?
0: Doncs Kimi Antonelli, el líder, que també va ser el més ràpid de la jornada d'ahir en una tercera sessió marcada pels accidents, sobretot el de Lewis Hamilton, que ha fet que l'activitat a pista hagi estat aturada més de mitja hora, i després al final tombada també d'Oli Berman. Per tant, poc espectacle a la pista. Antonelli el més ràpid, seguit per Leclerc i Piastri. Els espanyols lluny. Fernando Alonso, 17è, a 2 segons 2 dècimes. Carlos Sainz, 18è, a 2 segons punt 6.
8: I en marxa la penúltima etapa de la Vuelta, que Molló definirà el guanyador de la General.
9: Sí, ara mateix pujant al primer port dels 3 de primera categoria que hi ha avui durant el recorregut. En final, recordo el Collado de l'Alguacil, una etapa de 187 quilòmetres, i han superat un port de tercera categoria, com dic, 3 de primera i l'últim de categoria especial. A 97 quilòmetres ara mateix per l'arribada tenim una escapada amb Wout van Aert i fins a 4 corredors, perdó, de l'equip 1UX, i que porten 3 minuts sobre 54 corredors que formen part del grup perseguidor, i el pilot principal, que són poc més de 50 també, que estan, atenció ara, a 11 minuts del cap de cursa, el pilot principal tirat per l'equip Movistar. Entre els escapats que hi ha, no hi ha cap corredor perillós, ho estan agafant amb força calma. Tots els favorits de moment roden junts.
8: Avui sabrem si Enric Mas guanya per primera vegada una gran volta. I un resultat definitiu de la Lliga Femenina de Futbol Sala, les Corts UBAE 0, Melilla 1, derrota per la mínima contra un dels candidats al títol. Passen 2 minuts de 2:15.

0: I parlem del Barça, que viatja aquesta tarda cap a València, on demà jugarà a un quart de cinc de la tarda al Camp del Llevant. Hola, Marta Ramon, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb ganes el Barça de mantenir aquesta dinàmica espectacular de joc i de resultats.
1: Sí, l'equip volarà a dos quarts de set amb la novetat d'Eric García després de complir sanció a la Champions, que estrenarà la seva màscara després de la fractura nasal que es va fer a Mestalla diumenge passat. Hansi Flick agraeix els elogis externs i l'eufòria que envolta l'equip després d'aquest inici de temporada, però remarca que per continuar a aquest nivell no poden perdre de vista la concentració.
2: You know, we are very happy that we are playing now.
3: Estem molt contents que estiguem jugant a aquest nivell, però també sabem que ho hem de demostrar cada partit. Aquesta és la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ho hem de demostrar sempre. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de fer les coses com sabem fer-les. Això és important per nosaltres. Mantenir la intensitat alta, estar concentrats, ser actius. Si perdem una d'aquestes coses, potser només un 10% no ens anirà bé.
2: Maybe only 10%, then that's not good.
1: A la pregunta de si estem assistint al millor Barça des de la seva arribada, resposta amb la naturalitat que el caracteritza i insistint amb el missatge de mantenir el focus.
2: For me it's the way how we want to play.
3: Per a mi és la manera com volem jugar a futbol. No és res especial, és així. Sabem que el futbol tot pot anar o canviar molt ràpid. M'agrada que ara estiguem gaudint de la situació, però també que estiguem 100% concentrats. Si canvia alguna cosa d'aquesta actitud, crec que anirem en la direcció equivocada, i això és el que no volem.
2: We go in the wrong direction and this is what we don't want.
1: El missatge de Flick ha quedat més que clar. Ha celebrat la renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030 i s'ha descrit molt satisfet amb els tres perfils que té ara a la posició de nou: Rafinha, Gabriel Jesús i el propi Hamza. Això sí, també obrint el ventall a les altres possibilitats que li ofereix la plantilla.
3: Hi ha tres perfils diferents per aquesta posició, però també tenim Gordon, Adeyemi i Dani Olmo, que ja ens ho ha demostrat aquests últims dos anys que és capaç de jugar-hi, igual com Fermín. Tenim moltes opcions i en aquest moment Rafa està jugant realment fantàstic, en un altre nivell. És increïble. Quan juga així, és per a mi un dels millors jugadors del món.
2: He's for me one of the best players in the world.
1: Un Flick que també ha dit que ara té la plantilla més compensada des que és entrenador del Barça i ha destacat molt la feina defensiva de l'equip, amb lloances també per Pau Cubarsí i Joan Garcia.
0: Un dels grans canvis sobre els quals ha posat èmfasi Hansi Flick ha estat el de la preparació física.
1: Sí, l'arribada del nou preparador físic, Benjamin Kugel, s'està notant aquest inici de temporada. Kugel va rellevar en el càrrec a Julio Tous abans d'arrencar la pretemporada. Va integrar durant gairebé una dècada l'estaf de la Federació Alemanya de Futbol, participant, per exemple, de la conquesta del Mundial del 2014, i parla més d'alemany, anglès, castellà i portuguès amb molta fluïdesa, cosa que l'ajuda en un vestidor d'aquestes característiques. Se'l veu molt implicat amb els futbolistes, molt ficat en el dia a dia i directament treballant amb ells a la gespa. A Flick li han preguntat si s'està notant aquest canvi.
2: Yeah, it's another philosophy.
3: Sí, és una altra filosofia, una altra idea de com volem treballar. Té a veure amb els moviments que els jugadors han de fer al camp, que estiguin preparats. Estan fent els exercicis de força dins del club i pel que veig tenim molta energia. No és només sobre els nous entrenadors, sinó també aprofitar la qualitat que ja teníem. En aquest equip tothom treballa conjuntament. De fet, és el mateix que volem dels jugadors, que tothom actuï com un equip. I puc veure això. Això és fantàstic. L'energia és realment positiva i crec que tots els jugadors poden veure-ho i sentir-ho. Això també ajuda l'equip, els jugadors, a estar al nivell més alt. És molt important.
2: On the highest level, so it's very important.
1: A RAC1 ja havíem explicat que una part majoritària del vestidor s'havia queixat repetidament dels mètodes de Tous. Molts jugadors potenciaven els exercicis de força en professionals fora del club i Flick estava descontent amb aquesta figura, preocupat pel nombre elevadíssim de lesions musculars evitables en moments clau, algunes amb recaigudes, com el cas de Rafinha. Per això, abans d'anar-se'n de vacances, Flick va exigir canvis i va acabar portant un home de la seva confiança. No ha estat l'únic canvi en el dia de l'equip aquest estiu. Lucas del Campo ha estat promocionat des del femení per dissenyar els plans de força al gimnàs. Rafa Maldonado i Germán Fernández de l'equip de Tous formen part ara del filial, i un altre canvi ha estat el de Mireia Porta, nutricionista fins ara del femení, que substitueix Sílvia Tremoleda. Flick ara mateix està també pendent de millorar les infraestructures de la ciutat esportiva. Avui també hi ha fet referència, s'està construint un nou gimnàs a peu de gespa al camp Tito Vilanova, que ha d'estar acabat per Nadal, i també està en stand-by la construcció d'una residència per als jugadors.
0: Doncs canvis aquesta nova temporada en què Flick es nota com a mínim més còmode. El tècnic encantat amb l'inici, però prudent, ja l'heu escoltat, i conscient que l'equip ha de mantenir aquesta actitud. Marta, gràcies.
1: Fins després.
0: Ha parlat aquest migdia Hansi Flick i també el tècnic de Llevant, Luis Castro. Quina és l'última hora del conjunt granota, Pol Robert?
4: El Llevant rebrà el Barça amb només una victòria en els 4 partits que s'han disputat de la Liga. El triomf va ser la tercera jornada, quan van superar 5-2 al Betis a l'únic partit que han jugat a la ciutat de València. El conjunt granota compta també amb 2 empats a la segona i en l'últim del duel disputat, la quarta jornada. Els 2-0 contra Osasuna i Màlaga, respectivament. A més, va iniciar la Lliga amb derrota 3-0 al camp de l'Espanyol. Amb aquests resultats, el Llevant ocupa la 11a posició amb 5 punts. Respecte al Barça, Luis Castro elogia el conjunt de Hansi Flick.
5: Tenemos que estar en nuestro mejor, sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos, entonces tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la liga como en la Champions sus calidades, pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11 y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer como todos los partidos.
4: Els granotes arriben al duel sense Eta i Jong. El davanter camerunès va arribar a sonar pel Barça als inicis de la temporada passada. Es va fer una lesió al recte anterior de la seva cama dreta i no estarà disponible. A les últimes 5 visites del Barça al camp del Llevant, només una victòria granota, la temporada 2019-2020. De fet, el Llevant només ha guanyat 3 dels 17 partits contra els Blaugrana com a local.
0: Xiularà, per cert, González Esteban, àrbitre debutant aquesta temporada a la primera divisió.

0: Novetats al partit de primera, empat al Racing.
1: Sí, empat al Racing, ho celebra l'entrenador José Alberto López, passada en profunditat per Zaviri, bona rematada creuada amb la cama esquerra, Racing 1, a la vez un 39 de la primera part.
0: Demà jugarà el Barça, avui ho fa el Real Madrid, el principal candidat per la Lliga, en principi, a priori, partit assequible dels blancs a casa contra el Rayo Vallecano, Pau Bonastre.
2: Sí, el Madrid que torna a la Lliga després de la derrota al camp del Betis divendres de la setmana passada i d'haver guanyat, això sí, l'Inter en el debut a la Champions. Per avui el Madrid recupera Asensio, Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler i ja només té les baixes de Militao, Rodrigo i Mendy. Mourinho ha deixat d'entreveure a la prèvia que hi haurà rotacions. Preguntat pels xiulets del Bernabéu a Vinícius dimarts, ell ho atribueix a una qüestió d'expectatives de l'afició madridista.
3: En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tienes un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí en los últimos años. Es un árbol que tiene mucho fruto.
2: El rival del Madrid avui, el Rayo, és 14è amb 4 punts sumats fins ara i arriba molt condicionat per les baixes, fins a 7, entre les quals De Frutos, Fran Pérez, Isi Palazón i Balliu. A la prèvia li preguntaven al seu tècnic, Banyat San José, a quin jugador del Madrid es borraria del partit si pogués triar qui preferiria que es perdés el duel.
4: A Mourinho quitaría. Sí, no un jugador, a Mourinho. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Sí, es verdad que también tienen uno de los mejores porteros de la historia del fútbol y uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, o sea, es algo ya palabras mayores, pero bueno, yo como colega de profesión, pues la verdad que igual la Mourinho, ¿no? Que es uno de los mejores que ha habido como entrenador, la verdad.
2: Avui arbitrarà un maresmenc, Víctor García Verdura, i al bar hi haurà el canari José Luis Pulido Santana. El partit és a les 9 del vespre, el Santiago Bernabéu en directe a RAC1. Per cert que aquest matí el Rayo ha demanat a la Conselleria d'Educació i Esports de la Comunitat de Madrid que deixi sense efecte entre avui i demà la mesura cautelar que impedeix a Vallecas acollir partits. El club assegura que l'auditoria encarregada per la mateixa conselleria considera apte a l'estadi i per aquest motiu demana poder jugar ja el pròxim partit dimecres contra l'Espanyol a l'estadi de Vallecas.
0: Doncs Madrid-Rayo, difícil que pugui ensopegar el Madrid, però vés a saber, el seguirem a RAC1, tot i que el primer partit de la tarda, el primer plat del Superesports, serà l'Osasuna-Espanyol.

0: A un quart de cinc, l'Espanyol buscarà la primera victòria de la temporada a domicili. Anem cap al Sadar. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
1: Hola, Albert, bon dia.
0: Un dels estadis sempre amb bon ambient i, home, amb aquest inici 2-1 amb 7 punts de 12, imagino que avui també hi haurà bona entrada.
1: Sí, sí, sí, hi haurà bona entrada. A més, aquí Osasuna està bé. Ha jugat fins ara dos partits i no li han fet un gol. N'ha guanyat un i n'ha empatat un altre. 1-0 contra el Getafe, 0-0 contra el Llevant. Aquí hi ha ganes de fer-se, sobretot, de l'última derrota. Venen de perdre 5-2 a Vitoria contra l'Alavés en la primera derrota de la temporada de l'equip de Luis Miguel Ramis. I hi haurà ambient. I també el posaran els pericos. Més de mig miler, uns 600 aficionats de l'Espanyol que han viatjat des de Catalunya, la immensa majoria per ser al costat del seu equip.
0: Sí, hora i mitja aproximadament perquè arrenqui el partit. Ja ha arribat l'Espanyol a l'estadi?
1: Sí, l'Espanyol ha arribat, Osasuna també, els dos equips ja són a l'estadi. En uns minuts trauran el cap per aquí a la gespa per fer el típic reconeixement als futbolistes blanquiblaus i preparats perquè comenci aquest partit.
0: Quina és l'última hora esportiva dels de Manolo?
1: Doncs mira, pendents de conèixer l'11, que ara, si vols, aventurarem. L'Espanyol que arriba amb la mateixa convocatòria que en l'últim partit contra el Sevilla, amb les mateixes baixes, per tant, que són Puado, Quique García i Gorosabel, els tres per lesió. Gorosabel és el que ha de tornar abans, però avui encara no està per molèsties físiques. Veurem a veure quin equip fa Manolo González, pensant també que l'Espanyol té tres partits en menys d'una setmana. Juga avui, juga dimarts a Madrid contra el Rayo i juga divendres a casa contra l'Elx abans d'afrontar la primera aturada del campionat de Lliga. I veurem si hi ha rotacions. L'Espanyol el que vol és sumar tres punts que li deixarien un molt bon regust de boca, tenint en compte que venim de tres partits sense veure guanyar l'equip, amb un punt dels últims nou, i que fora de casa de moment has encaixat una derrota al camp de la Reial Societat. Per tant, l'Espanyol avui vol sumar els primers punts a domicili davant un rival que, ja diem, encara no ha perdut aquí, no ha aconseguit un gol aquí, i que té davant, té a la banqueta, l'Espanyol tindrà avui al davant un vell conegut, Luis Miguel Ramis, que la temporada 23-24 va dirigir l'equip a segona durant un total de 16 partits. Va ser destituït, va arribar al novembre del 23 i va ser destituït al març del 24. En un estadi, l'Espanyol juga avui, que porta bon record, perquè el mes de maig, el 17 de maig d'aquest any, aquí va guanyar en l'últim desplaçament de l'any i va certificar la permanència.
0: Per tant, encertar l'11 avui no és fàcil, hi pot haver rotacions, però juguem, no, Edu?
1: Sí, juguem. Jo diria que ja juguem i fallem, com fem sempre.
0: És difícil
1: clavar-lo. Jo diria que hi hauria més rotacions. Jo crec que hi haurà més rotacions el dimarts que avui. I jo m'aventuraria a dir que avui l'equip tindrà un canvi respecte al dia del Sevilla, que serà l'entrada d'Urco un altre cop al mig del camp en el lloc de Moscardo, que va ser titular aquell dia. M'atreviria a dir que la resta de l'equip serà el mateix. Algun dubte l'eix a la defensa, si qui acompanyarà Cabrera, però jo crec que m'inclino a pensar que repetirà Unai Núñez, als laterals i seran Omar Hinojo, evidentment a la porteria Dimitrovic, el doble pivot tot apunta a un Urco Edu Expósito. No sé si tocarà, jo diria que Manolo no tocarà la línia de tres mitges puntes, amb Calatrava, amb Javi Hernández i amb Dolan, i a dalt jugarà Roberto. Tot el que s'escapi d'aquí, més d'un canvi, a mi sorprendria de cara al partit d'avui.
0: I com deies, Osasuna, que no és cap secret, a casa sempre es creix, i que segurament la dada que crida més l'atenció és que és cert que només ha jugat dos partits com a local, però no ha encaixat gols.
1: Exacte, ni Llevant al primer partit aquí ni el Getafe en l'últim han pogut fer-li gol. 0-0 contra els Granotes, 1-0 davant els de Bordalàs, i aquí Osasuna es fa fort. És a dir, aquest component defensiu que té Ramis, que imprimeix Ramis als seus equips, aquí s'està notant. I a fora han guanyat un partit al camp del Celta i n'han perdut un altre al camp de l'Alavés. Ha estat un inici, home, un pèl millor que el de l'Espanyol, però també un pèl irregular per part d'Osasuna, que això sí, tenen un arma que tots coneixem, Ante Budimir, 4 gols en aquest inici de Lliga. En parla així en la prèvia Manolo González.
2: Ante Budimir ya sabemos todos lo que es. Os lo podría definir en situaciones de área, que es de los jugadores top de la Liga, tanto atacando por el balón por delante central en un centro como atacando a la espalda, como situaciones que reciben el área a la hora de girarse, como definir de un toque, como definir regateando al portero, con muchas capacidades. Es un delantero que la trayectoria que tiene está ahí, no la voy a descubrir. Condicionarte no te condiciona, pero sí que lógicamente a tus centrales hacer ver dónde el jugador es más potente y es más difícil de defender.
1: Ante Budimir serà titular segur, vaja, seria una gran sorpresa que no fos, tot i que això, i pel que diuen aquí, intuïm més rotacions a l'Osasuna que a l'Espanyol en el dia d'avui. Tenen ells quatre baixes i les quatre són importants, eh? Són el lateral dret titular Rosier, a més de Randol, central, Aymar Oroz i Moi Gómez al mig del camp. Avui podria donar l'alternativa a homes que de moment no estan sent molt titulars, per exemple, homes que han arribat aquest estiu com Diego Rico al lateral esquerre o Dubacín a la zona de mitges puntes, i veurem per aquest partit que fa Osasuna.
0: I Xeula avui, Edu?
1: Doncs un debutant a primera, un balear, un col·legiat que es diu Bastard Cervera, que estarà assistit al VAR per Fernández Borbalán.
0: Doncs tots situats, o tota la prèvia analitzada i situada amb l'Edu de Valla, només falten, evidentment, els 11, que si són oficials abans de les 3, Edu, ens ho fas saber. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Avui, més enllà de l'Osasuna Espanyol i el Madrid Rayo, també a jugar l'Atlètic Club Elx a partir de 6:45. A segona divisió, en joc el partit de l'Andorra i li està caient una tova, Molló.
3: Sí, sí, el partit se li està complicant moltíssim a l'equip de Gerard Piqué, a punt d'arribar ja al descans. 47 de la primera, Andorra 0, Reial Societat B 3.
0: Aquesta tarda, 6:45, juga el Girona a casa contra el Castelló, els gironins, que reben el líder, i si guanyen, doncs passarien a encapçalar la taula, encara que sigui de forma provisional. És segurament aquest Girona-Castelló el partit de la jornada a segona. Girona, Miquel, Agut, Riera, hola, bon dia.
4: Exacte, Albert, Ferran Ferrés, bon dia. Un gran partit avui a Montilivi es preveu. Aquests dos equips es van enfrontar a la pretemporada a la Ciutat Esportiva del Girona i van empatar a 3. Veurem si avui hi ha tantes alternatives i si hi ha tants gols, o si sent un partit de competició oficial es mesura tot molt més al mil·límetre. En tot cas, cal recordar que el Castelló és un equip que ha mantingut el gruix de la plantilla i que també té l'entrenament que el va portar a jugar l'última promoció d'ascens, mentre que el Girona comença un projecte després del descens la temporada passada. En tot cas, l'equip gironí està en un bon moment perquè ha guanyat els dos últims partits i ofereix bones sensacions. De fet, si avui suma els 3 punts i aconsegueix la tercera victòria consecutiva, podria acabar la jornada fins i tot en posicions d'ascens directe a primera divisió, que seria un bon panorama, per molt que estiguem parlant tot just de la cinquena jornada. A la infermeria només hi ha les baixes dels que ja no hi van ser l'últim partit: Justin, Porto i Unai. La resta està disponible. S'espera una molt bona entrada a Montilivi, 6:45 d'un dissabte, bona temperatura, un partit que crida l'atenció i un Girona que està en bon nivell. Diu Quique Álvarez que els que hi vagin a Montilivi han de saber que en algun moment patiran contra un bon rival.
5: Hi haurà moments, i ho hem de saber, l'afició ho ha de saber, que seran difícils demà, segur, seguríssim, i que els necessitem, com han estat els dos partits que hem fet aquí, i nosaltres jo crec que tenim armes, per suposat, per competir bé al Castelló, no? Però per mi em sembla un dels equips més complets.
4: Un rival, aquest Castelló, que té un dels entrenadors revelació del futbol estatal. Fa encara no un any, el 22 de setembre de l'any passat, debutava Pablo Hernández a la banqueta castellonenca amb una victòria al camp de la Cultural Leonesa per 1-3. Des de llavors, una gran trajectòria, una promoció d'ascens i actualment sent el far del Castelló.
6: Cuando tengamos el balón en campo contrario y estemos atacando, vamos a tener que tener muy buena vigilancia defensiva, porque son jugadores que en uno contra uno son muy buenos, jugadores al espacio son muy buenos, así que vamos a tener que cuidar mucho eso y pues intentar hacerles daño como creemos que podemos hacerle daño, ¿no? Sabemos que es un equipo que demostró el otro día, por ejemplo, en el Molinón, que también sabe sufrir en el momento del partido, pero si somos capaces de imponernos y de jugar en campo contrario, pues también podemos hacerle daño.
4: Per cert, serà el tercer partit consecutiu en què el Girona jugarà contra l'equip que comença la jornada com a líder. Va passar contra el Las Palmas, victòria. Va passar a Gijón, victòria. Veurem si avui es repeteix el guió. A 6:45, Girona-Castelló, arbitre l'andalús Sánchez Villalobos, al VAR, un clàssic, Cuadra Fernández.
0: L'altre equip català, el Sabadell, jugarà demà a 6:45 al camp del Mallorca. A primera federació, avui juguen dos dels equips catalans del grup 2, tots dos a 6:45. L'Europa rep l'Hèrcules a Can Dragó i el Sant Andreu visita l'Eivissa. Ahir el Nàstic de Tarragona va guanyar 4-2 al Jazeera's i amb 7 punts de 9 possibles se situa al capdavant de la classificació, això sí, a l'espera de que juguin, evidentment, pràcticament tota la resta dels equips. A la Lliga Femenina, la primera divisió, mentrestant, aquest migdia us hem explicat l'empat de l'Espanyol al camp de l'Atlètic Club, 2-2, amb un gol del conjunt basc al temps d'afegit, és el primer punt del conjunt blanc i blau, i a la tarda juga el Barça, el Johan Cruyff, contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7. A priori, és un dels equips més exigents de la Lliga. Pere Romeu, avui amb dues baixes a l'eix de la defensa, les lesionades Irene Paredes i Van Asten. En canvi, ha rebut l'alta mèdica la portera Gemma Font. El tècnic Pere Romeu avisa de la capacitat de contraatac de les matalasseres.
7: Jo crec que hem de controlar molt bé les seves transicions ofensives, perquè per molt que sigui un equip de possessió, és un equip que quan nosaltres ens instal·lem a camp rival, elles amb Luan i Jensen, possibilitat de que jugui a Mayur, són gent molt ràpida, són gent potent, són gent que els agrada atacar a la profunditat i nosaltres aquí haurem d'estar molt alertes.
0: El Barça que buscarà continuar amb el ple de victòries en aquest inici de temporada. El tercer equip català, el Badalona, jugarà demà a la tarda al camp de l'Eibar. En futbol internacional no és un dissabte per tirar coets, destaquem bàsicament que la Premier avui a les 4 el Chelsea rep el Hull i el Liverpool juga també a casa contra el Fulham, i a les 9 hi ha un Sunderland-Arsenal. A la Bundesliga el més destacat d'aquest dissabte seria el Borussia Dortmund-Paderborn a 3:45. A Itàlia a les 6 Lazio-Milan, i també aquesta tarda juga el Lille de França a 6:15. El Mònaco visita el camp de l'Estrasburg.

0: Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulta'n les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. I amb Volvo parlem de motor. Primer del Gran Premi de San Marino de MotoGP. D'aquí a 6 minuts arrenca la cursa sprint. Escoltem Quim Marc Márquez, que té opcions, evidentment, d'aconseguir la victòria, com a mínim pujar al podi.
1: Sí, té la segona posició de sortida, la primera fila de la graella, al costat del gran favorit Marco Bezzecchi, que s'ha adjudicat la pole i que ha demostrat ser el més ràpid dels diferents entrenaments d'aquest Gran Premi de San Marino, la Riviera del Rimini a Misano. Marc Márquez diu que l'objectiu és quedar segon. Dona per fet que Bezzecchi ho té bé per guanyar.
2: Cuando he parado al box y he visto 29, digo, pole, chao. Pero bueno, el objetivo era estar en esa primera línea. Sabíamos y sabemos que para carrera, Bezzecchi, sobre todo el T3, está intratable, las Aprilia, pero en general, en especialmente Bezzecchi, especialmente, ¿no? En el sobraba. pero bueno, veremos si podemos luchar y estar en ese podio, que será el objetivo principal.
1: Declaracions del campió cerverí de Ducati a DAZN. La primera fila la completa, la tercera posició Fermín Aldeguer, la segona és per Fabio Di Gianantonio, quart Jorge Martín, cinquè i Luca Marini, sisè. Àlex Márquez arrencarà novè des de la tercera fila, Pol Espargaró dotzè des de la quarta i Àlex Rins vintè des de la setena. Recordem que l'Aragó també tenia la Pol Bezzecchi i Marc Márquez el va superar tot just a l'arrencada i va guanyar tant l'esprint com la cursa. També és cert que el Motorrad és un circuit molt més favorable al pilotatge del cerverí que no pas Misano.
0: El que fa a les altres categories, Quim?
1: A Moto2, la pole se l'ha adjudicat l'australià Sena Ajus, per davant de Dani Olgado segon i Ángel Piqueras tercer. El líder Manu González arrencarà cinquè des de la segona fila a la cursa de demà a un quart d'una del migdia. I a Moto3, la pole és de David Almansa, amb Brian Uriarte segon i Joel Kelso tercer. Els catalans, quart Valentín Perrone, just davant del líder, el murcià Máximo Quiles, que és cinquè, també a la segona fila. I a la cinquena hi seran Joel Esteban, 13è, i Marco Morelli, 14è, la cursa de Moto3, demà a les 11 del matí.
0: Doncs aquí a 4 minutets, aquesta cursa de sprint de MotoGP, i a les 4, recordeu, la quali a Madrid, a la Fórmula 1, veurem si és tan accidentada o no com la tercera sessió d'entrenaments lliures. Obrim pàgina de bàsquet aquest diumenge a les 12 del migdia. Barça i Lerna Lleida jugaran la final de la 47a edició de la Lliga Catalana, competició que s'està disputant a Tarragona. Anem cap allà. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
3: Hola, Albert Ferran, bon dia.
0: Els blaugrana tornen a la final després d'un any sense ser-hi. Els lleidatans jugaran per primera vegada per al títol.
3: Sí, de moment el nou projecte de Sekulić, malgrat mostrar-se evidentment tendre i amb els i baixos en el joc, ja té a un sol partit el primer títol del curs. Una final que jugarà gràcies a la victòria d'ahir contra el Kids en Es Manresa. Els blaugrana van pal·liar una gran arrencada i primera meitat vegenca i ho van fer sobretot posant una marxa més al tercer quart gràcies a un ex Manresa com Agustín Ubal. Energia clau en la reacció. Ubal, el tu diràs de RAC1.
4: El equipo necesitaba un cambio de energía, entré a darle dinámica, a cambiar un poco el partido, lo logré. Así que nada, primero contento por la victoria y segundo por poder ayudar al equipo. Toca llegar el domingo a descansar mañana y bueno, a ver si podemos ganar la final y llevarnos el título.
3: Al darrer quart, el talent de Justin Robinson i Teris Martin i la intensitat d'un Joel Parra que ha arrencat en plena forma al curs va anar posant terra per mig fins a arribar al 77-90 definitiu. El Barça acaba líder del grup 1 i jugarà per la seva 26a Lliga Catalana, qui més en té. Per cert, ahir tampoc va jugar Kevin Panther. El capità segueix sense aparèixer per control de càrregues.
0: En canvi, com deies, el Força Lleida busca estrenar-se al palmarès.
3: Sí, el desaparegut Lleida Bàsquet, en la seva etapa com a Caprabo Lleida, té un lloc a l'historial del palmarès amb dos trofeus, però en aquest cas parlem d'un club diferent, el Força Lleida, que ha acabat líder al grup 2 després de guanyar la Sisa Joventut i el FIAC Girona. Tots dos van enfrontar-se ahir en un intranscendent partit ja a efectes de classificació, però important per seguir creixent en aquestes alçades de curs. Triomf verdinegre, 95-84, amb un interessant debut del nou fitxatge del Joventut, Eli Ndiaye, ahir mateix anunciat, i debut immediat amb 7 punts en 15 minuts i accions de mèrit. El Joventut mira ara cap al següent repte oficial, el cap de setmana que ve, com a anfitrió a Badalona, la Supercopa.
0: I avui a jugar les semifinals del Mundial Femení. A 4:45 la primera semifinal, França-Alemanya, i a les 8 la segona, Espanya-Estats Units. El conjunt espanyol busca accedir a la segona final de la seva història contra el totpoderós Estats Units, que ha guanyat tots els partits per més de 30 punts, excepte el duel contra Itàlia, que només va poder guanyar per 3 punts de diferència. l'últim minut serà per actualitzar bàsicament la Vuelta, perquè Molló, molt moguda i molt interessant aquesta penúltima etapa que ha de definir el guanyador.
5: Sí, exacte, 78 quilòmetres per l'arribada, escapada d'11 corredors al capdavant, Wout van Aert, 5 corredors de l'equip 1X, i a partir d'aquí tenim un grup entremig del cap de cursa i del pilot principal d'uns 50 corredors aproximadament, però és que el grup principal ara el formen 10 corredors. Ha atacat Carapaz, el quart, buscant el podi, que té a 2 minuts 16 segons, però finalment l'equip de Decathlon i el mateix Félix Gall, que s'ha quedat sol, el tercer classificat, ha estat qui ha neutralitzat Carapaz. Paz, ara els favorits van tots junts a 8 minuts i mig del cap de cursa.
0: 78 quilòmetres pel final i encara 3 ports. Per tant, pot passar de tot i pot ser molt emocionant aquesta última etapa de muntanya de la Vuelta. En tenis, avui final femenina a les 10 de la nit entre Sabalenka i Rybakina, la final de l'Open dels Estats Units. Demà la masculina entre Zverev i Shelton. El Barça de futbol sala debuta aquesta tarda a la Lliga, a la pista del Valdepeñas. Ahir derrota el CatGas Energia Santa Coloma 2-4 a casa contra el Palma, i a la Lliga Sobaldambol debut amb victòria dels catalans. Logroño 32, Barça 48, Granollers 38, Cangas 34.
6: Les 3 en punt, actualitzem la informació. L'ANC i la CUP denuncien la detenció aquesta nit de la diada de 10 menors i acusen els Mossos d'haver fet servir un ús desmesurat de la força. L'Assemblea Nacional Catalana diu que estudiarà totes les vies legals que pot activar, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall, parla d'accions imperdonables de la policia catalana.
7: No podem deixar de denunciar una actuació dels Mossos d'Esquadra que és imperdonable, que és injustificable dintre d'un espai democràtic. Perquè, a més, hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers, mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
6: En total, els Mossos van detenir a 18 persones, 10 menors i 8 adults durant aquestes manifestacions d'ahir de la diada. Els menors ja han declarat a la Fiscalia de Menors i han quedat en llibertat, i els adults ho fan aquest migdia. Sumar rep amb prudència l'anunci de les primàries obertes a Podem, que ha anunciat avui Irene Montero. L'exministra d'Igualtat ha oficialitzat aquest migdia la seva candidatura a les eleccions espanyoles, però abans vol passar per unes primàries obertes on es pugui presentar qualsevol persona del partit i també de fora del partit. En aquest sentit, des de la coalició d'esquerres entenen la necessitat de Podem de construir un espai d'esquerra el més ampli possible i demanen avançar pas a pas. Els trens a la línia R1 de Rodalies recuperen la normalitat un cop resolta la incidència per un robatori de cable aquest matí entre les estacions del Clot i Badalona. Segons informa Renfe, però, els combois encara poden circular amb retards de 25 minuts de mitjana. El d'avui ha estat el 6è robatori de cable d'aquesta setmana a la xarxa ferroviària. Pel que fa als esports, d'aquí poc més d'una hora, l'Espanyol juga al camp de l'Osasuna.
0: Els blanquilbaus, que busquen la primera victòria de la temporada a domicili, també avui a les 9, el Real Madrid juga a casa contra el Rayo Vallecano. Mentrestant, Hansi Flick demana als seus jugadors que mantinguin l'actitud i la concentració per no desviar-se del camí després d'aquest inici impecable de temporada. Paraules de Flick en la prèvia del Llevant Barça de demà. A segona, avui juga el Girona, 6:45 a Montilivi contra el Castelló, i el Barça femení rep a les 7 a l'Atlètic de Madrid. A punt d'arrencar a aquesta hora la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Quim Salvador.
1: Graella formada a Misano amb Marco Bezzecchi a la posició preferent, la pole, i Marc Márquez segon. Al costat de Fermín Aldeguer s'apagarà el semàfor. Bona arrencada de Bezzecchi. Veurem si Marc Márquez el pot avançar al primer revolt. Si llença el cerverí, Marc Márquez primer després de l'arrencada d'aquest sprint, 13 voltes per davant a Misano. Márquez, Bezzecchi, Aldeguer.
0: I queden 75 quilòmetres per decidir-se de la Vuelta en ciclisme. Aquests últims 75 quilòmetres decidiran el guanyador de la general.
6: I acabem amb el temps, perquè ve el Caral. Tarda de dissabte, en general tranquil·la, però pot aparèixer algun ruixat.
8: De fet, n'hem tingut alguns al matí damunt del mar, enfront del litoral central, al nord de la Costa Daurada. S'han arribat a veure fins i tot algunes mànegues marines penjant, però no han tocat terra. I les properes hores sí que pot aparèixer algun xàfec poc important, de poca estona. En alguns casos pot ser només una gotellada entre el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès. I cap al vespre i final del dia, algun xàfec també poc important entre el Lluçanès i l'Alt Berguedà. Demà no s'esperen precipitacions i farà una mica més de calor que avui. Avui no en fa gaire i demà tampoc ha de ser exagerada. Sumarem 1 o 2 graus després d'una nit, això sí, de nou, nit matinada, que serà doncs una mica freda en sectors de l'interior i fresca en àrees de la costa, també encara demà matí, primeres hores, que notarem que toca abrigar-se una mica, després, com dèiem, una mica més de calor que avui.
6: Ara mateix són les 3 i 3 minuts. Tanquem el 14:15 que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Paula Duarte al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
0: Avui el Superesports arrenca a 3:15 amb l'Osasuna espanyol i a les 11, després del Madrid, Rayo, el tu diràs.
6: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
9: Agafeu paper i bolígraf al mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
10: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
9: Bona tarda i benvinguts al recomanat d'aquest dissabte 12 de setembre, en què coincidint amb la setmana de l'inici del curs escolar i també de la tornada a la rutina, estrenarem un nou espai de ciberpsicologia. L'hem batejat com La vida en línia i anirà a càrrec de la ciberpsicòloga Ariadna Vilalta. L'experta en intel·ligència artificial i ètica de la digitalització ens visitarà cada mes i ens farà recomanacions per gestionar millor la nostra relació amb les noves tecnologies. Avui, per exemple, ens donarà consells per gestionar la tornada a l'escola després d'un estiu hiperconnectats tant en nens i adolescents com també en adults. A més, us recomanarem també algunes ofertes d'escapades perquè continueu mantenint aquesta il·lusió per viatjar durant la tardor, una ruta de gelats que la propera setmana es farà a Barcelona, i també ens acompanyarà l'Enric Font de RAC 105 amb la seva proposta musical. Tot això ho farem amb el control tècnic de l'Oriol Montfort i abans de 3:15, quan donarem pas ja als nostres companys d'esports i la prèvia de l'Osasuna espanyol, que començarà en 4:15. Preparats? Doncs comencem.
10: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
9: Dormim amb el mòbil a la tauleta de nit, ens despertem consultant notificacions abans de llevar-nos, discutim per WhatsApp el que no sabem dir cara a cara, lliguem mitjançant aplicacions que decideixen a qui desitgem, treballem amb intel·ligències artificials que resumeixen, ens escriuen i ens aconsellen. Fins i tot comencem a gestionar el dol, la soledat o l'ansietat a través d'aplicacions. Internet ja no és només una eina, és un entorn psicològic i social en el que vivim, pensem i sentim. Per aquest motiu, aquesta temporada hem decidit estrenar un espai al recomanat de ciberpsicologia per entendre la tecnologia abans que ella decideixi per nosaltres. I per això hem fitxat una de les majors expertes en aquesta disciplina a casa nostra. Es tracta de la ciberpsicòloga, conferenciant i experta en ètica de la digitalització i la intel·ligència artificial aplicada, és la Ariadna Vilalta. Ariadna, bona tarda, com estàs?
11: Hola, molt bona tarda.
9: Benvinguda.
11: Moltíssimes gràcies.
9: Estem molt, molt contents de comptar amb tu aquesta temporada, molt.
11: I jo estic molt, molt contenta de que m'hagueu contactat i poder participar, perquè crec que és una àrea que necessitem realment donar difusió i tractar-la d'una manera molt específica.
9: Ho deia jo el dia de la presentació a Valls, és el tema, tothom en parla d'això, perquè, per exemple, l'aspecte, el tema que tractarem avui, no? Com ara l'estiu, no? Hi ha moltíssima gent a la qual li ha costat moltíssim desconnectar. Això és normal, Ariadna, durant les vacances, que no ens puguem distanciar del mòbil?
11: No és normal, però s'ha convertit en una cosa normal, perquè portem molts anys que hem entrat com a una inèrcia, no? Jo sempre poso l'exemple de quan nosaltres vam viure l'arribada de les xarxes socials. Era, no sé, era una novetat, era molt, molt, molt, molt interessant, doncs, contactar amb gent que tenies lluny i que havies perdut el contacte. Jo que visc fora i no estic més de 5 dies a cap lloc en concret, per mi encara ara, jo encara defenso una part de les xarxes socials, és molt important per mi, doncs, amb aquests amics que tinc al poble on jo vaig créixer, que ens seguim veient i seguim estant en contacte, i quan ens trobem, ni que sigui un cop cada 3 anys, no tens que... No ets un desconegut, perquè et continues veient, i jo crec que aquesta és una part superimportant, igual que en famílies que estan lluny, ara molta gent, pues, treballa a fora, a l'estranger, pues és una manera d'estar en contacte. Jo crec que ens han aportat moltes coses bones. Però també és veritat que potser ens hem deixat portar per una inèrcia i és hora potser que ens fem conscients, i jo també sóc molt crítica amb la manca d'educació digital.
12: Posem-nos una miqueta en situació, ara ens parlaves tu, que ets del poble, diguem, tu ets catalana, ets nascuda a Girona, però vius a Londres. Posa'ns una miqueta en situació perquè la gent et conegui i t'ubiqui, no? Quin és aquest recorregut professional que has fet tu?
11: Bé, el meu recorregut professional és una mica peculiar. Jo soc, vaig néixer a Campdevànols, per això soc gironina de naixement, però jo vaig créixer doncs, entre Castellà de Nuc i la Pobla de Lillet, no? O sigui, no és un, saps, la gent quan dius un poble, jo a Londres quan els dic que és un poble, un de 100 i pico habitants i un altre de no arriba a 1000. Llavors jo per això tinc una visió com de, i encara veig les meves nebodes que viuen a Berga, una visió de viure la vida de poble molt distanciada del que és la vida de ciutat. Que jo quan era joveneta i venien a la gent de Barcelona a passar les vacances, ja hi havia una diferència. Nosaltres estàvem tot el dia al carrer. I els meus amics de Barcelona
12: no els deixaven, no, clar.
11: Exacte, era una mica diferent. No? Ara encara és molt més diferent. I m'encanta ara pues, tenir aquella visió de persona de poble que vaig gaudir d'una sèrie d'avantatges que crec que ara hem de recuperar d'alguna manera. Després, òbviament, com tota la gent del Berguedà, pues, me'n vaig anar a estudiar a la Universitat de Barcelona i jo sempre he estat una mica colinquiet i sempre m'han agradat les ciutats grans i m'ha agradat aquella cosa de que arriba el diumenge i a una ciutat gran encara tens aquella vida que pots anar al cinema, pots anar al teatre, pots anar... I vaig anar saltant de Barcelona a Madrid, després a Alacant, després a Màlaga, després a Canàries, a Nova York, i al final doncs, res, he acabat a Londres, que em sembla una ciutat molt cosmopolita, m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim, i no he perdut la connexió aquí perquè doncs, la meva feina em va... encara em manté molt lligada pues, a venir cap aquí.
12: Tu ets psicòloga, de fet, tens una trajectòria multidisciplinar que integra psicologia, ciberpsicologia, empresa, màrqueting, intel·ligència artificial aplicada, i pel que veus allà a Londres, ara mateix hi ha molta necessitat d'aquest suport psicològic a les persones, una miqueta com a guia, no? Perquè gestionem millor tot el que té a veure amb les xarxes.
11: Sí, perquè a més crec que ens estan passant davant països com tot el que són Dubai, Singapur, molts països asiàtics, Xina, per exemple, ho està fent molt bé, tot i que tot el que sempre rebem de Xina és com molt negatiu, crec que estan educant a la gent amb l'entorn digital. I això és alguna cosa que aquí no estem fent, però ni aquí, ni a Europa, ni a Anglaterra. Ho estem fent molt malament. I anem amb un retras molt preocupant, perquè nosaltres, la gent de la nostra generació, estem educant gent jove. Jo entenc que quan nosaltres vam començar a tenir xarxes socials no hi havia informació, però això ja no és veritat. I ara estem entrant de cap a l'era de la intel·ligència artificial i estem fent el mateix. És com si no haguem après dels errors que vam cometre amb les xarxes socials. I ara jo a vegades em sap una mica de greu que hi hagi aquesta intensitat amb les xarxes socials, que ara sembla que les hem d'eliminar i que tot és molt greu i tot és molt complicat, que sí que hi ha uns casos i hi ha certes coses que s'han de... Però hauríem de ser potser una mica més dràstics. És a dir, ja sabem que hem fet malament, anem a tallar-ho ja, però apliquem-ho també a la intel·ligència artificial, que jo crec que això sí que serà realment un canvi molt important.
12: No, dràstic, sí. De fet, això que tu deies ara és l'objectiu d'aquest espai que hem batejat com la vida en línia i que al final és un fill d'un llibre que ha escrit la nostra col·laboradora, l'Ariadna Vilalta, que es titula Una vida sempre en línia, anatomia psicològica d'una època, de l'editorial Destino, un volum que realment hauríem de tenir tots a casa perquè és una guia fantàstica de com ens hauríem de comportar, de quins són aquests consells que ens poden anar bé pel nostre dia a dia per gestionar, doncs, per exemple, qüestions tan transcendentals com les que tractarem avui, que és educar en l'era de l'algoritme, educar els nostres fills, els adolescents, en les pantalles, com hem de gestionar, per exemple, doncs això, les xarxes a nivell laboral, a nivell de relacions personals, que al final és que ara mateix, Ariadna, tot el que té a veure amb internet envolta la nostra vida.
11: Sí, crec que hauríem de fer una reflexió important. Jo, per exemple, l'altre dia parlava amb persones, no, que diuen, ostres, és que és molt difícil desconnectar perquè jo treballo amb el mòbil. Al final jo els deia, és una mica excusa, no? Perquè tu si vols desconnectar... jo tenia un conegut a Singapur que ell deia, jo arribo a la feina i jo consulto els meus mails, no sé, de 8 a 9, 9 i mitja del dematí. Ho deixo estar, treballo i els torno a consultar o abans d'anar a dinar o a la tarda. I ja està. perquè jo no sé si t'ha passat a tu, que a vegades et dones compte que estem tota l'estona reactius.
12: A tot hora.
11: A tot hora.
12: A tot hora.
11: I s'han acabat les hores de feina i dius, exactament què he fet? Només he estat contestant, he estat reaccionant i tot el que tenia apuntat per fer, llavors m'he de quedar més temps. Algú estem fent malament, és a dir, quines coses hi ha a la nostra vida tan importants que necessiten una resposta immediata, no? I tots hem posat aquestes excuses. Jo quan treballava en el món del màrqueting i la comunicació era, no, però és que si un client em contacta i vol una cosa i has de fer una nota de premsa, ha de ser ja. Bueno, aprenem, hem d'ensenyar a la gent, hem de tornar-nos a educar a que tot no es pot deixar per l'últim moment. Perquè després tenim l'estrès digital i després tenim l'estrès de cada dia i tot. No, necessitem reprendre una mica l'ordre que teníem abans i estic intentant no fer allò de ui, allò d'abans era millor. No és el cas, no? Però sí que hem de deixar de ser víctimes d'aquesta immediatesa que després és el que diem pues, que ens perjudica, no?
12: Per tant, Ariadna, un primer consell avui en aquest primer espai, en aquesta primera secció de la vida en línia, seria marcar-nos, establir un horari i complir-lo per consultar tot el que té a veure amb el nostre mòbil, el correu electrònic i les xarxes?
11: Sí, però tampoc no estressar-nos amb aquest tema, no? És a dir, no ho canviarem tot de la nit al dia. És cert que si tu et poses unes línies i uns límits, si intentes complir-ho, estaràs més a prop d'aquestes línies i aquests límits, però tampoc hauríem de fer d'això una obsessió i no ho canviarem tot de la nit al dia, no? Però jo crec que sí que hem de començar a plantejar-nos algunes coses, inclús això a nivell laboral, no? Seure'ns amb el nostre equip o amb els nostres caps i dir, bueno, jo no vull estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana disponible. Això o dona'm un... Bueno, jo no sé, abans teníem un mòbil de feina i un mòbil personal. És un rotllo portar els dos. Sí, ara tenim dobles targetes. Pues una cosa és una cosa, l'altra és una altra. Un portàtil, pues un portàtil per la feina, un altre... I anar-ho separant, no? Crec que al final hem de ser una mica conscients de fins on volem arribar.
12: Aquesta és una altra estratègia, eh? Ja n'hem dit dos, eh? Marcar un horari i després de tenir dispositius molt ben separats, no? Depenent de quina és la seva utilitat.
11: I sempre quan això vagi bé, jo he estat autònoma molts anys de la meva vida i sé que moltes coses d'aquestes jo no, en el seu moment no les pots aplicar, pues, perquè un rato et poses el sombrero de comptable, l'altre rato et poses el sombrero de comercial i l'altra cosa et poses el sombrero de personal, de cap de personal, no? Llavors, no és tan senzill com això, no es pot generalitzar sempre, però crec que el sol fet que reflexionem sobre el que ens causa angoixa i què podem fer per evitar-ho ja és un primer pas.
12: Uh-huh. Ariadna, dius al teu llibre, i m'agrada moltíssim, que la tecnologia ja no només organitza la nostra vida, sinó que està reorganitzant la nostra ment. I en aquí tenim una ciència, que és la ciberpsicologia, que ens pot ajudar. Podria definir-nos ben bé en què consisteix la ciberpsicologia?
11: La ciberpsicologia va començar fa molts anys i volia estudiar pues, això, l'impacte, no?, de com la nostra activitat virtual i la nostra activitat real, per dir-ho d'alguna manera, ens afecten, no? Hi ha conceptes que a mi em fascinen, no?, que és com el jo digital, però són coses que...
12: En parlarem.
11: Són coses que han anat passant d'una manera potser no... A veure, relativament ràpida, perquè han avançat moltes coses molt ràpid, però el nostre dia a dia d'una manera molt pausada, no? I crec que no ens n'hem donat compte de com pues, l'anonimitat és un concepte molt important, de com la nostra manera d'actuar davant diferents perfils també és diferent, de com ens estem distanciant d'aquesta de la gent que ja no tenim discussions cara a cara, per exemple, i ens amaguem darrere un perfil. O sigui, hi ha moltes coses que ens estan afectant i s'estan tractant, no crec que les puguis tractar igual que quan tractes un tema de la vida física, no? Perquè hi ha una pantalla davant o hi ha un interfàs que són molt diferents, no? Hi ha una sèrie de conceptes que no existien abans.
12: Uh-huh. I com és la teràpia en temps d'intel·ligència artificial? En què consisteix aquesta teràpia?
11: Potser és més pràctica, és més d'exercicis, és més de reflexionar d'un mateix, perquè moltes vegades la psicologia clínica està tractant coses pues, bueno, potser no vull dir més profundes, però hi ha pues, enfermetats, hi ha problemes que jo, per exemple, soc molt crítica també en aquest aspecte. És a dir, parlar de depressions, qui pateix una depressió és una cosa sèria i és complicada. Qui pateix un estrès, doncs, que tens, que t'ofegues, que tens... O sigui, no podem... Hem de marcar uns certs límits. Jo crec que no es pot tractar el mateix. Hi ha gent que necessita una ajuda molt més marcada, molt més clínica, i estem saturant potser unes ajudes amb psicòlegs clínics que estan atenent uns casos, doncs, que necessiten un altre tipus de seguiments, uh-huh, amb altres coses que òbviament ens afecten, ens provoquen estrès, ens provoquen una sèrie de problemes a la nostra personalitat i a la nostra conducta, però per mi són una mica diferents. Jo tinc molt respecte a certes enfermedats en el món de la salut mental i crec que a vegades estem barrejant conceptes.

0: No, em costa molt d'entendre en quin moment van entrar els mòbils a les aules, perquè és que no és ni necessari, no és ni... És que no ho entenc. És una distracció molt important i és un, no entenc que... No hi ha cap pare que necessiti realment parlar amb els seus fills durant les hores de classe. Si hi ha alguna urgència, doncs de tota la vida es trucava al col·le, hi havia una secretaria i t'avisaven, et treien de l'aula i anaves. No?
1: Per llavors, tant, molt bé el no 100%. Als mòbils a l'escola. I a casa, quina és la primera norma que tu creus que s'hauria d'establir? Per exemple, quantes hores de pantalla són acceptables en un nen, un adolescent que ja té mòbil?
0: Jo crec que no m'agrada com estressar els pares amb unes hores concretes, perquè al final doncs, hi ha deures i hi ha moltes coses que fem amb la pantalla, llavors no crec que sigui tant un tema d'hores. Sí que és veritat que hauria de ser més un tema de com està afectant les pantalles, si els està provocant una ira d'aquestes de si em treus el mòbil. Veiem conductes que realment veus que aquí passa alguna cosa, no? Però és que després també crec que els pares ens hauríem d'analitzar nosaltres mateixos, és a dir...
1: Dona si, exemple.
0: Exacte. Si nosaltres entrem i deixem el telèfon a l'entrada i ens posem a parlar amb els nostres fills o durant el sopar o el dinar o el que sigui, no fem servir el mòbil, aquí estem generant pues, ja un hàbit i estem donant exemple.
1: I quin consell donaries tu a les famílies que ens estiguin escoltant, Ariadna, a l'hora de posar límits, no? Perquè de vegades poses límits, però acabes convertint això en una batalla diària, en una conversa complicada cada vespre a casa. Com ho podem fer això perquè ens facin cas sense que es converteixi, el que dèiem, en una batalla?
0: Hem de triar el moment. És a dir, si tu just els arreplegues quan estan al mig de la partida, els hi vols treure la partida i és tot de cop i és com... Allà ja has començat amb un peu en un moment complicat, no? Jo crec que és més important pues, asseure'ns abans que això passi o, quan ha passat, deixar passar el moment i començar a posar unes normes i comentar-les i explicar-les i raonar-les. No dic que tot s'hagi de raonar amb els nens, perquè quan són petits crec que les normes es posen, es segueixen i ja està, però sí que avisar-los de, pues mira, a partir d'ara tens aquestes hores i després s'ha acabat, però no just quan estan allà al mig, perquè estem en aquell moment trencant-los una cosa que per ells és com essencial.
1: Tu ets partidària de deixar-los que es connectin a les pantalles al cap de setmana i prohibir-los entre setmana, o també podem deixar cada dilluns a divendres alguna estona es connectin?
0: Hem de conèixer com actuen els nostres fills. Molts d'ells, la seva manera d'interactuar amb amics és a través de la pantalla.
1: Llavors, sociabilitzen,
0: exacte.
1: Sí.
0: El fet que comentàvem, no? Els hem tret aquestes hores presencials perquè pues, no surten al carrer, no... Bueno, la seva manera d'estar en contacte, pues, i tenim la sort que tens un món virtual que poden estar connectats tots junts, inclús juguen a videojocs, tots connectats, hem de conèixer els nostres fills i saber què estan fent en aquells moments. Jo el que sí que soc molt partidària és de tenir les pantalles en un lloc comú.
1: Perquè puguis, a la vista.
0: Sí, perquè puguis estar veient si el joc que estan fent és amb algú que coneixen, si són els amics de classe, si no, o si són amb gent que no coneixes, i a saber, pues, no, que tots s'han sentit molts casos d'aquests pues, d'adults que es fan passar per nens. No? Uh-huh. Aleshores, és important que coneguem per què i com els nostres fills estan fent servir aquelles pantalles. Però, evidentment, jo crec que si primer has de fer els deures, tens hores de classe, has de fer els deures, tens algunes tasques a casa, i pues, tampoc et quedaran tantes hores per jugar durant entre setmana.
1: Està clar, això que tu deies és molt real i és veritat que hi ha un ús positiu de les pantalles que hauríem de potenciar, que és aquest, no? El fet d'establir relacions. Abans, el que tu deies, no? El poble es jugava molt al carrer, a la ciutat això no passa tant, però sí que és veritat que al final internet acaba sent com una miqueta la plaça del poble, també.
0: Exacte, i crec que també és important que parlin. És a dir, si tu et pots connectar virtualment i pots parlar, és molt important, perquè estem veient que molts nens estan perdent la capacitat d'expressar-se verbalment. I això és molt greu, perquè al final, el dia de demà, a una feina, a no ser que tot canviï molt, tu has de saber articular la teva opinió, has de saber articular i raonar per què vols fer una cosa o per què no. El fet de que aquests nens només s'envien missatgets, ja és que hi ha ni paraules. O sigui, és que ara són una espècie de consonants seguides l'una de l'altra.
1: Com robots, igual,
0: La mínima expressió, això no els està ajudant a poder articular converses el dia de demà. Llavors, si ells es connecten i poden estar parlant més que només escrivint o enviant-se aquests, com es diu, aquests gifs i aquestes coses, que al final dius, és que no sé com estàs dient, és important.
1: Però això és el que tu comentaves a l'inici, que al final reprodueixen també els comportaments dels adults, perquè ens està passant als adults en les relacions personals. Avui pràcticament moltíssima gent estableix relacions personals a través de missatges i no parlen, ni parlen per telèfon ni parlen en persona.
0: I ens convertim cada vegada

0: més egoistes. O sigui, jo ho veig també amb gent que tenim pues, consultes de les cites online, no? És a dir, vivim tant amb la nostra bombolla que exigim una sèrie de coses que no sabem que a l'altra banda hi ha una persona que potser està pensant el mateix que nosaltres, no? I això ens aïlla. És que al final te'n dones compte, si tu et vas quedant a casa o et vas quedant darrere el telèfon, cada vegada et costa més sortir. Llavors, crec que és important que ells no arribin a aquest extrem. Mm.
1: Quins senyals creus tu, Ariadna, que ens haurien de preocupar de debò els pares, no? En quin moment ens haurien de posar mans a l'obra perquè hi ha un problema?
0: A veure, les senyals moltes vegades són les que amb molts problemes apareixen, no? Pues hi ha una irritabilitat, però clar, jo quan sempre parlem amb el psicòleg d'irritabilitat amb joves, al final pobres estan passant per un període d'adolescència que la irritabilitat és una cosa que és present moltes vegades, no? Hi ha unes alteracions del son, això és superimportant, perquè quan els deixem tenir els telèfons a l'habitació, o moltes vegades es passen moltes hores a la nit xatejant o parlant amb gent o consultant internet. Això crec que també és molt dolent perquè després dormen menys hores de les que haurien. Tot això porta una sèrie de... Quan no volen fer activitats amb amics, quan es reclueixen, són coses que ens haurien de cridar l'atenció. Poden ser per el tema digital o poden ser per altres temes que també ens haurien de preocupar, no? Però sempre que hi ha una reclusió, hi ha una caiguda amb les notes, per exemple, qualsevol cosa així que se surt molt de la normal, jo crec que una conversa a temps per a més coses d'aquestes que quan ja és massa tard i estan enmig d'un problema.
1: Doncs avui el recomanat hem estrenat Espai, la vida en línia, la secció que cada mes ens portarà l'Ariadna, l'autora d'aquell llibre magnífic, Una vida sempre en línia, anatomia psicològica d'una època, destino, la ciberpsicòloga, que ens guiarà, que ens aconsellarà i que ens donarà bones pautes perquè aquesta convivència entre internet i les persones sigui cada cop millor i guanyem la batalla, que al final és una batalla la que tenim, eh?
0: Sí, i ben llarga.
1: Ariadna, moltíssimes gràcies i t'esperem aquí en uns dies.
0: Perfecte, gràcies.
1: Adéu.
2: Recomanat amb Esther Muñoz.
1: Moment de parlar de viatges al recomanat de RAC1 perquè som en un cap de setmana de 3 dies en què segurament molts hauran aprofitat la diada per agafar un avió i descobrir una destinació. Doncs bé, si un dels propòsits que us heu fet en tornar de les vacances és fer més escapades durant l'any, molt atents al que ara mateix us explicarem perquè Vueling ens dona la possibilitat de complir aquest objectiu entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2027. I això ens ho explicarà ara mateix l'Anna Viladot, que és la directora de comunicació de Vueling. Anna, bona tarda, ben tornada.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Com ha anat el descans estival? Bé?
3: Molt bé. Les vacances sempre bé. També és veritat que els que treballem perquè gaudeixin d'altres de les vacances, no podem fer vacances molt llargues, però sempre ens podem permetre un petit descans. Avui venim a parlar una mica d'aquestes escapades fora de temporada o aprofitant aquests ponts. Jo crec que sempre és una bona ocasió.
1: Està claríssim. En què consisteix, Anna, ben bé, aquesta nova campanya que tu ens comentaves ara per escapar de la rutina?
3: Mira, estem en aquesta, acabem de passar aquesta primera setmana que dic jo de tornada a l'escola, que jo crec que estem tots molt esgotats, tot i que ha sigut curta, i sempre diem, mira, a vegades entre tot l'enrenou d'aquesta setmana dius, mira, tinc ganes de dir no hi soc, no existeixo. Inspirats en aquesta idea, hem tret aquesta campanya que es diu Sorry, soc fora, és a dir, a qualsevol compromís que et proposin, un sorry, soc fora, no? I per poder-ho complir, doncs tenim actives moltes promocions a molts destins durant tot el mes de setembre per viatjar, o sigui, per fer les reserves en aquest mes de setembre i viatjar entre l'1 d'octubre i el 31 de gener del 2027 i aprofitar, com dèiem, aquests ponts o qui vulgui fer una escapada de cap de setmana.
1: Doncs em sembla molt bé aquesta proposta que ens feu perquè sí que és veritat que ara quan comença el curs escolar, quan comença doncs, la feina, aquest nou any que molts el situem al setembre i no al gener, sempre els experts ens recomanen doncs, això, tenir il·lusions, no? I una de les il·lusions il·lusions de moltes persones és saber que durant l'any doncs, també aniran fent escapades. M'agradaria saber quines són, Anna, algunes d'aquestes destinacions que ens recomaneu vosaltres per escapar-nos de la rutina. On podem anar-hi?
3: Doncs mira, jo us porto diferents propostes. Primer, si volem escapar escapades per un, dos dies, us proposo Turín, que podrem trobar dintre d'aquesta promoció vols des de 15,99, 16 euros, anem a dir-ho, per poder fer aquestes passejades per les places de Turín i els cafès històrics de la ciutat i la seva tradició amb la xocolata. A Turín pràcticament tenim un vol diari, per tant, podrem fer escapades d'un, dos dies o els que vulguem.
1: Em sembla molt bé que hagis començat per Turín, perquè és una ciutat que conec, que hi vaig anar amb vosaltres, amb Vueling, i realment no m'esperava el que em vaig trobar. És realment una destinació que val molt la pena i que sorprendrà tota aquella gent que no la conegui.
3: I a més, estaràs d'acord que la podem fer en un dia, dos dies, la pots allargar, però vull dir, crec que és un bon destí.
1: Sí, per la gent que tingui allò un cap de setmana, en un cap de setmana es pot veure perfectament, i un consell és, en la mesura del possible, agafeu el bus turístic un cop allà, perquè és una molt bona manera de recórrer-la, té diverses línies i et permet veure tota la ciutat, això que dèiem, en un cap de setmana.
3: Sí. I després un altre destí que també us suggeriria també per aquestes escapades d'un, dos dies o tot el que vulgueu seria Bilbao. Tenim pràcticament 7 vols al dia, per tant tenim horaris que s'adapten a totes les necessitats i a tots els calendaris i a totes les agendes ocupades aquesta tornada a l'escola, i vols dintre d'aquesta promoció que podem trobar-ne a partir de 30 euros. No? Jo crec que també és una bona idea. Al Bilbao. Uh-huh. Després també us recomano, mira, per aquells que vulgueu recordar una mica l'essència de l'estiu i no perdre el que heu viscut en aquests destins de platja, us diria Palermo, que podem volar, tenim un vol al dia des de Barcelona i trobarem ofertes des de 23,99, és a dir, 24 euros. Jo crec que també podem adaptar molt els dies de viatge. Ens podem quedar a Palermo i veure aquests mercats de la ciutat i tastar el menjar típic sicilià, o podem acabar fent una visita, una ruta per tota l'illa. Uh-huh. I us porto una altra illa per recordar també aquesta essència de l'estiu, que seria viatjar a Les Palmes, no? On tenim també 5 vols pràcticament cada dia i hi ha opcions des de 40,99, 41 euros, i aquí, doncs, mira, tot el que podem trobar en aquesta meravellosa illa canària, no? Des de gaudir la diversitat dels paisatges o visitar les dunes de Maspalomas, que tan famoses s'han fet des dels Goya d'aquest any.
1: Anna, un dubte, aquests preus són per tothom o has de ser membre del Vueling Club per obtenir-los? Com funciona la pràctica?
3: Aquests preus d'aquesta promoció són per tothom. En trobarem, nosaltres diem els preus mínims, no? Trobarem alguna oferta a partir d'aquests preus que us he anat dient. I després, pels membres del Vueling Club, a més de que puguin gaudir d'aquests preus mínims, tenen un 50% de descompte en el que diem els avios. Què vol dir? Que quan van a bescanviar aquests avios per vols, doncs només n'hauran de gastar la meitat del que gastarien de forma habitual.
1: Què és un avió, Anna?
3: És la moneda de canvi, deixa'm dir-ho, que utilitzem dintre del nostre programa de fidelització. Aleshores, què fem? Qui forma part del Vueling Club, que és molt senzill, s'inscriu a través de l'app o de la web. Cada cop que compra un vol de Vueling s'acumula en aquesta moneda, no? O bé, cada cop que fa compres en el seu dia a dia, tenim una xarxa de més de 400 comerços adherits, també anem acumulant aquestes monedes, no? Llavors, aquestes monedes s'intercanvien després, quan anem a comprar un vol, ens ho podem descomptar.
1: Fantàstic. En definitiva, Anna, que si aquesta tardor els oients volen fer més escapades perquè necessitem sortir de la rutina ja després d'aquesta primera setmana de tornada a l'escola, què ens oferiu ben bé? A part d'aquests viatges, d'aquestes escapades que hem dit a Les Palmes, a Turí, a Palerm, alguna destinació més que ens haguem deixat al tinter?
3: Mira, jo us diria, perquè ara jo crec que tots estem intentant aprofitar aquests ponts que tenim, no?, en aquest darrer trimestre de l'any. Algunes recomanacions. Us diria, a Londres, viatgem des de Vueling, podem trobar, tenim 7 vols al dia i podrem trobar ofertes des de 26 euros, pràcticament. Jo crec que Londres és una ciutat de visita obligatòria de tant en tant, i jo crec que en el cas de Londres, com que tenim molts vols cada dia, qualsevol dels ponts ho podem aprofitar per fer-ho, qualsevol dels ponts. Després us diria, aprofitar aquest pont de desembre per viatjar a destins del Marroc com a Essaouira, per exemple, que ja n'hem parlat en algunes ocasions. Tenim vols els dimarts i els dissabtes, i a partir del novembre dimecres i dissabtes. Per tant, s'adapten en el pont que tenim del mes de desembre. Jo crec que bé, és una ciutat meravellosa. I després, mira, jo crec que potser no ho hem destacat tant en aquest programa, però us porto una altra suggerència, que és Basilea, que aquí sí que, com que tenim pràcticament vols diaris...
1: A Suïssa,
3: Sí, sí, sí, a Basilea, sí, sí, Suïssa, exacte. Doncs mira, crec que és una bona opció, un bon destí per gaudir dels ponts i començar una mica amb aquesta essència, no?, del Nadal.
1: Sí, sí, sí, sobretot amb la mirada posada ja en el mercat de Nadal, que té molta tirada, que cada cop les localitats, les ciutats, els pobles s'ho treballen més, i que, escolta'm, quan abans ho fem això, millor, perquè després anem a agafar vols, ho fem a última hora i ja no queden seients als avions, per tant, va bé saber i tenir aquesta informació per començar ja a planificar-nos, entrar al vostre portal i aprofitar aquests descomptes que sempre van bé.
3: Sí, sí, s'ha d'aprofitar aquest mes de setembre, que a més, com deies, les il·lusions, no?, ens ajudaran a superar aquesta tornada a la rutina.
1: Anna Viladot, directora de comunicació de Vueling, moltíssimes gràcies, i espero que les properes vegades que parlem sigui per donar bones notícies com aquesta, que segur, segur que ja tenim oients connectats al vostre portal intentant buscar alguna escapada. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, adeu.
1: Adeu.
2: RAC 1. Aquest dissabte a Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard de Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. Recomanat. De tot, per tothom. A RAC1.
1: Estem acabant perquè el programa d'avui és una miqueta més curt pel futbol, però us volem fer una darrera recomanació, i és que a partir de la propera setmana, del 15 al 20 de setembre, se celebrarà a Barcelona la primera edició de la Gelato Week 2026. Per tant, si us agraden els gelats, molta atenció, perquè ara mateix parlarem amb una de les gelateries participants. I tenim en línia ja la Irene Iborra, que és la creadora de la gelateria Mamà Heladera al Poble Nou de la Ciutat Comtal. Irene, bona tarda, benvinguda.
4: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Imagino que ja amb tots els preparatius per la setmana vinent per participar en aquesta primera edició d'aquesta Gelato Week, que per la gent que ens agrada els gelats és una autèntica temptació,
4: És una passada de proposta. Aquí tot preparat ja.
1: Com funciona exactament? Perquè crec que hi han dissenyades diverses rutes. Tu treus un tiquet i pots anar a tastar gelats a diverses gelateries de la ciutat, oi?
4: Exactament, hi ha tres rutes, una per Gràcia, d'una al Verdaguer, una altra per l'Eixample i Sants, i l'altra Ciutat Vella i aquí Poble Nou, és on participem nosaltres. I hi ha dos tipus de tiquets, una que és una terrina petitoneta amb dos sabors, i l'altra que pot ser una terrina o un cono amb tres també sabors. I tot sempre preparat, un gelat amb un sabor de, inspirat en Barcelona.
0: És fantàstic, això, eh? A mi m'agrada molt la vostra proposta i he estat endinsant-me una miqueta en la vostra gelateria del 2021. Heu creat un gelat que es diu Gelat de Records.
4: Exactament. Tots els gelats, cada un d'ells està inspirat en un record d'una persona que ens l'ha compartit.
0: O sigui, són gelats autèntics i únics.
4: Sí, estan, i a part no creats per nosaltres, sinó per la proposta d'un record d'una persona en un moment concret que és molt, molt personal.
0: I com es fa això?
4: També en altres persones.
0: Com ho feu? Com ho feu, això? Com funciona? Si jo vull fer el meu gelat de records, quina informació necessiteu sobre mi?
4: Tenim uns formularis on poses un títol que li poses al gelat, després l'explicació del record, on era, qui estava i dels sabors principals, pues, que els que siguin més reconeguts per tu, perquè siguin les notes principals d'aquest gelat. Després el compartim explicant la història.
0: I quines històries us heu trobat durant aquest temps fent aquests gelats de records?
4: Oh, moltíssimes. Ara l'última que hem fet és del Pau. Hem fet una selva negra d'una especial que menjava a casa de la seva àvia. I doncs li hem preguntat els detalls i li hem fet la proposta d'un gelat de nata, amb unes galetes de mantega, també amb una cirereta àcida, també molt bo, i una nata així intensa.
0: Uh-huh. Aquesta informació la necessiteu amb molt de temps, amb molt de marge, o si jo em presento a la gelateria a partir del dia 15, us dono aquestes dades, me'l podeu fer al moment?
4: Bueno, no el fem al moment, sinó que ara tenim milers de records i cada setmana fem un o dos i enviem un mail a la persona. Normalment no és per encàrrec, és una proposta gratuïta, però sí que és veritat que és aleatòria que l'escollim nosaltres. I doncs també així fa il·lusió, també, si l'escollim. Sempre és una sorpresa.
0: I tant. Irene, com dèiem, és el primer cop que celebrem aquesta setmana aquí a Catalunya. També es farà a València, a Madrid, a Sevilla, a Màlaga, però crec que a Itàlia ja fa temps que ho organitzen, això.
4: Sí, és molt popular. Es veu que venen milers de tiquets i bueno, és una setmana molt especial. Tant de bo que faci el mateix, perquè és una proposta molt divertida, anar a tastar gustos, també la gent pot compartir en el moment altres persones que estiguin fent la ruta, pot ser molt divertit, molt interessant.
0: I tant, és molt, molt, molt original, eh? I a més, amb aquest estiu de calor que hem tingut, ve molt, molt de gust al gelat. Escolta'm, quina és la tendència ara, en aquest 2026, pel que fa a gelats? Què és el que més feu, què és el que més us demana el client?
4: Bueno, la xocolata sempre és la reina, són dels gelats més demanats, i el fruit sec, agrada molt tot el que són avellanes, fastucs, sempre les cremes surten molt, i quan fa molta calor, les fruites, tota la fruita de temporada, d'estiu, vamos, surt moltíssim.
0: Mm-hmm. L'entrada per participar en aquesta Gelato Week la podem comprar al moment al vostre establiment o hem d'entrar a algun portal?
4: S'entra a la pàgina web del Gelato Week Barcelona i allà es pot escollir la ruta que es vol i el tiquet que es vol, el de 12 euros del dos sabors o el del cono de 16. I també posa allà escrit la proposta de cada gelateria del seu gelat de l'inspirat a Barcelona, que està molt interessant. N'hi ha de molt, molt bons, eh?
0: Quina dentació, quina dentació, eh?
4: Sí. El nostre està inspirat a la Pedrera del Tribut, inspirat en el restaurant d'aquí del balcó gastronòmic i és boníssim.
0: Home, tenim 6 dies del 15 al 20 de setembre, per tant, podem fer les tres rutes, eh? No cal que ens quedem només amb una, eh?
4: Home, i tant, i caminant entre les gelateries ja tot queda compensat, així que perfecte.
0: Irene, moltíssimes gràcies per ser-hi avui al Recomanat de RAC1 i que vagi molt, molt bé aquesta primera edició de la Gelato Week. Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu.
4: Moltes gràcies. Adéu, merci.

0: Moment de tancar el programa que hem fet aquest dissabte 12 de setembre aquí al peu del canó, també amb el nostre company de RAC 105, el presentador i director del Ja Tardàs, Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Enric Font, que també està treballant en aquest cap de setmana llarg, eh? Em sento ara reconfortada.
1: Sí, però a aquestes hores jo necessito un cafè, que encara no me l'he pres i es nota. Jo estic ja... Clar, és que portem empalmades, perquè jo vaig tenir festa el dijous, que vaig estar punxant també en un lloc.
0: On vas estar?
1: Per la Roca.
0: Ara és de la Roca, dijous?
1: Sí.
0: La Roca del Vallès, eh?
1: Que avui tornem.
0: Torneu avui?
1: Sí, avui hi ha Gira 105 amb l'Ernest Codina i un servidor, que estarem allà liant-la ben fort per allà acabar-ho de petar a la Festa Major
0: de
1: la Roca.
0: A veure, això m'ho has d'explicar bé, perquè ja saps que jo estic amb un tornés del Vallès... Estic molt a prop de la Roca.
1: Doncs et convido.
0: Serà
1: cap a la una de la matinada.
0: I on estareu?
1: Bé, és com una plaça... Aviam, com t'ho explico. Realment és
0: un
1: pàrquing...
0: A la plaça del poble?
1: No. És com... És que no sé com explicar-t'ho, però és un pàrquing on munten com una carpa, un embalat, i en allà, doncs, hi cap molta gent i...
0: A la una de la matinada, eh?
1: Cap a la una de la matinada, dos quarts de dues, allà hi serem segur.
0: Doncs ara em posaré a fer la migdiada.
1: I és gratuït, clar. A dormir, jo necessito cafè, per això sí, però bé.
0: Ara et convido un cafè.
1: Vale, gràcies.
0: I aquesta nit ens veiem a la Roca del Vallès.
1: Allà estarem.
0: Que vagi molt bé, i ara m'has d'explicar, doncs, quin és el tema que has triat per acomiadar el programa d'avui.
1: Mira, com estem en ple mes de setembre, jo crec que la cançó d'avui ve com en ell el dit. Recuperarem l'essència disco de fa molts anys, moltes dècades, dels Earth, Wind and Fire. Això sí, la remescla de Fats and Small, que ens portaven a finals dels 90, que jo crec que encara és més mogudet i ja dona al·licient també per sortir aquesta nit de farra, per exemple, a la Roca del Vallès.
0: Doncs mira, ens ha quedat això molt, molt, molt lligat. Gràcies, Enric. Ens veiem aquesta nit. Els oients esteu tots convidats i, sobretot, no us oblideu que la setmana vinent estarem aquí al peu de canó, tot l'equip del Recomanat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bona tarda a tothom, 13 minuts i les 4, o més ben dit, 28 minuts i un quart de 5, que és l'hora prevista perquè comenci el partit de la quarta jornada, primera divisió entre l'Osasuna i l'Espanyol. Un Osasuna que és 8è a la classificació amb 7 punts, un Espanyol que és 12è amb 4 punts a la classificació. Bé, l'Osasuna de perdre 5-2 al camp de l'Alavés a l'última jornada, l'Espanyol d'empatar un in extremis al camp del, a casa contra el Sevilla. La temporada passada l'Espanyol aquí va emportar-se una gran alegria, va assegurar la permanència a primera divisió amb una victòria per 1-2 amb gols de Carlos Romero i de Quique García per l'equip blanquiblau. Els precedents amb visites de l'Espanyol al camp de l'Osasuna parlen de 22 victòries dels locals, 7 empats i 10 victòries de l'Espanyol. Amb aquest panorama afronta l'equip de Manolo González aquesta cinquena jornada ja a primera divisió. Amb l'Edu de Batlle, a l'estadi del Sadar. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: I amb quina temperatura avui a Pamplona, Edu?
1: Magnífica, estem als 27 graus ara mateix. Bé, s'està molt bé, em llueix el sol. Serà partit de per la televisió, ja us aviso, de sol i ombra. I bé, s'està molt bé.
0: I amb quin 11 surt l'Espanyol, Edu, a intentar derrotar avui Osasuna?
1: A veure, amb un 11 que introdueix novetats. Tres canvis respecte al dia del Sevilla. I amb probablement un canvi de dibuix. Que, bé, aquí necessitarem la mà de Dani Solsona. Però jo d'entrada, ell ja em corregirà si no és així, jo d'entrada veig un 4-4-2. 4-4-2. Veurem si és això o manté el 4-2-3-1 Manolo González. L'11 de l'Espanyol el formaran Dimitrovic a la porteria, Omar El Hilali al lateral dret, Riedel i Cabrera centrals. Aquí hi ha el primer canvi respecte al dia del Sevilla, va jugar Unai Núñez, entra Riedel. Al lateral esquerre, Roger Hinojo. Doble pivot, segon canvi, entra Urco al costat d'Edu Expósito. Es queda a la banqueta Moscardo, que va ser titular el dia del Sevilla. Banda esquerra, Dolan. En principi, banda dreta, Javi Hernández. I a dalt, en principi, un altre cop, dos jugadors, Marcos Fernández i Roberto. Quina variant pot haver-hi aquí? Més d'una. Que Marcos es converteixi en mitja punta o segon davanter, i aquí faci la funció de mitja punta, diguem-ne, i es mantindria el 4-2-3-1. Que Marcos caigui a banda dreta, en el lloc de Cala, que és el sacrificat, o que sigui un 4-4-2, com diem. Com que Marcos és un jugador que només hem vist tant en pretemporada com, vaja, en tota la seva trajectòria de davanter, jo m'atreviria a dir que jugarà de davanter. Si després no és un 4-4-2, doncs el partit ho dirà, a veure què hi diu Dani Solsona. Però aquest és l'11 de l'Espanyol.
0: Ara analitzem, a veure com ho veu també en Dani, a la banqueta, per tant, a banda d'aquests tres que perden la titularitat avui, qui més, Edu?
1: Doncs hi ha un porter suplent, Àngel Fortuño, a més de Harman, de Pol Lozano, de Pere Milla, de Brian Zaragoza, Banya Derkusic, hi ha Jofre, hi ha Rafael Bausa i hi ha José Ángel.
0: I quin 11 treu Osasuna? Quin 11 treu Ramis avui, jo actuant com a local?
1: Doncs mira, amb un dibuix 4-4-2, jo crec que aquest dibuix sí que és més clar, amb Herrera a la porteria, lateral dret per Argivide, els centrals Catena i Roxon. Roxon és un central de 22 anys, ganès, Roxon Yeboah, que han fitxat aquest estiu procedent del Göteborg, 3 milions d'euros, i que s'estrena avui com a titular. Per tant, no juga a Boyomo, que és a la banqueta. Lateral esquerre, Diego Rico. Doble pivot per Iker Muñoz i Moncayola. Banda dreta, Rubén García. Banda esquerra, Quique Barja. I a dalt, els dos davanters, Raúl García i el màxim golejador d'aquest equip, Ante Budimir.
0: A casa una victòria, un empat, encara no ha encaixat com a local Osasuna cap gol, de fet n'ha marcat un i no n'ha encaixat cap, bastant Ramis això, un gol a favor, cap en contra, 4 punts que ha sumat com a local i 8 com, i 7 com diem en tota la Lliga, amb dues victòries, un empat i una única derrota, aquesta golejada que va encaixar a Mendizorroza al camp de l'Alavés per 5-2 a l'última jornada. Qui xiula avui al Sadar?
1: Un àrbitre debutant a primera, és Balear, es diu Luis Bastard Cervera, estarà assistit al VAR per David Gálvez Rascón.
0: Hola, Dani Solsona, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què et sembla l'11 de l'Espanyol i aquesta entrada de Marcos Veurem On?
2: Sí, perquè en l'eix central, Riedel en lloc d'Unai, tots entenem que és perquè com Osasuna juga pràcticament amb dos puntes, i dos puntes que ja sabem, ja coneixem a Budimir, i Raúl García, que és un altre jugador també amb una alçada considerable, que també a les pilotes aèries va, fa bastant de mal. Per tant, entenc que avui hi hagi Riedel i no Unai, segurament perquè va millor amb el joc aeri. I en quant a aquesta posició de Marcos, jo no n'estic segur que jugant dos puntes no ho farà, que pot ser que un dels dos jugui una mica més atreçat i pugui donar un cop de mà al doble pivot, entre dins del possible, però jo em decantaria més perquè Marcos anés a una banda, Dolan a l'altra, i Javi Hernández a la seva posició mitja punta amb Roberto a dalt. I quasi et diria que per mi molt millor, si és que és així, després ho veurem, que Marcos Fernández jugués per banda esquerra i Dolan per banda dreta. Però com ens té acostumats Manolo, a vegades doncs tampoc encertem del tot, no?
0: Veurem, ho sabrem quan arrenqui el partit sobretot, o potser l'escalfament ens dona alguna pista, però si no, quan arrenqui, veure si opta per posar Marcos o tendir-lo més cap a una banda i deixar sol en punta només a Roberto, o si actua en doble punta amb Marcos, que l'altre dia va donar-li aquest punt a l'Espanyol. A última hora va ser l'heroi, salvant com a mínim un punt en la visita del Sevilla a Cornellà al Prat. Hola, Jaume Molló, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, Albert Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Aquí tenim un partit de primera en joc ara mateix al Sardinero, un Racing Alavés.
3: Sí, on tenim incidència perquè després d'una topada cap contra cap ha quedat un jugador del... De veritat és que no sé si és del Racing o el de l'Alavés, i ha quedat un dels dos futbolistes estès a terra, l'estan atenent des de fa estona. Tot just ara ens han ofert la repetició, la qual cosa entenc que vol dir que el jugador està estable, però hi ha hagut uns moments de certa angoixa al Sardinero, on està guanyant el Racing, Racing 2, Alavés 1, i està jugant amb 10 al Racing per expulsió d'Almeida. Per tant, de fet, han de marxar els dos futbolistes que han topat cap contra cap, i som ja en el temps afegit d'aquest segon temps. Tampoc sabem quan s'acaba, perquè clar, fa estona que està el joc aturat per aquesta incidència.
2: Almeida, que ve del València i que em fa l'efecte que és el dia que debuta, no? No ho tinc clar, fa l'efecte que debutava avui, no sé si ha tingut minuts en algun altre partit, però ja seria curiós que el dia que debuta, i debuta ja amb el partit bastant avançat, doncs que l'hagin expulsat.
3: És el jugador de l'Alavés Manyes, el jugador que ha quedat estès a terra i que ha hagut de ser substituït. I ara també, bé, tenim alguna...
0: No, demana el canvi també, sí. El Racing, on li deixaven fer la mateixa hora que el, sí, feia el del... El de l'Alavés.
3: Sí, ara ho entès, l'entrada del Racing, hi havia alguna incidència, però vaja, tot controlat. Racing 2, Alavés 1, i per sort el més important és que el jugador està mínimament estable, i per tant i es pot continuar el joc.
0: A segona divisió, perdut l'Andorra 1-3 contra la Reial Societat B, perdia ja 0-3 l'Andorra al descans. Al final ha marcat un golet, però insuficient. L'Andorra, que està en mala ratxa de resultats després de debutar amb victòria en aquesta segona divisió, avui derrota com a local. A la Vuelta tenim en marxa la penúltima etapa, la que en principi decidirà si Enric Mas s'emporta ja definitivament aquesta ronda espanyola. Albert?
4: Sí, molt maca, aquesta última etapa. Des de l'inici, molts moviments. De fet, diríem que ara hi ha una lluita per l'etapa i una lluita per la general, per l'etapa. Un grup de 10 ciclistes són cap de cursa, entre els que hi ha Van Aert o Mikel Landa, també 4 ciclistes de l'1X, i a menys de minut i mig hi ha un grup de 37 ciclistes, entre els que hi ha, per exemple, Buitrago o Parat Pentre. En principi, l'etapa hauria de jugar-se-la aquest grup nombrós de corredors. I els favorits són a menys de 8 minuts. Grup de favorits amb només ja 10 ciclistes, entre els que hi ha Mas, Roglic, Gal o Carapaz. Entre aquests 4 ciclistes s'ha de definir el podi. Mas és líder, recordem-ho, amb 1.37 sobre Roglic, 3.01 sobre Gal i 5.17 sobre Carapaz. I encara queden dos ports, un de primera categoria, el Puerto del Duque, i el darrer port, que és de categoria especial, el Collado de l'Alguacil. Per tant, queden dos ports duríssims i els favorits que no tenen companys d'aquí. Per tant, batalla assegurada i guanyarà el més fort.
0: Aquesta tarda que arrenquem el Sadar i que es portarà també cap a Can Dragó, 4:45 i serem amb el Pau Bonastre a l'Europa Hèrcules d'aquesta primera federació. Avui també a aquella mateixa hora jugarà el Sant Andreu, partit de primera federació, en aquest cas al camp de l'Eivissa. Ens portarà també la tarda a Montilivi, el Girona-Castelló, duel de la zona alta en aquesta segona divisió. A la Lliga F a les 7 el Johan Cruyff, Barça Atlètic de Madrid. Aquest matí ha empatat l'Espanyol a 2 al camp de l'Atlètic de Bilbao i han empatat a última hora. Realment els últims minuts aquesta temporada li estan fent molt mal a l'Espanyol en aquest inici de la Lliga F. I a les 9 viurem aquest Real Madrid Rayo Vallecano, veure el Madrid què fa avui contra aquest Rayo, que en principi jugarà contra l'Espanyol a Butarque, però encara el Rayo ha tornat a demanar avui a través d'un comunicat una cautelaríssima per poder jugar a Vallecas dimarts, però en principi Edu ara mateix està fixat per la Lliga aquest partit a Butarque dimarts de l'Espanyol de la sisena jornada ja.
1: Bueno, nosaltres farem una cosa que ja ho hem pactat amb el Cupi, nosaltres agafarem un AVE, ens plantarem a Totxa i a partir de llavors, allà quan ens diguin escolta tu, si hem d'anar a Butarque a Leganés, doncs a Leganés, si hem d'anar a Vallecas, doncs a Vallecas, com si volen jugar al Matring aquests, vull dir que no hi ha problema, nosaltres hi serem.
0: Sí, a veure on ens porta, com a mínim estan relativament a prop, vull dir que seria diferent que posessin la Cartuja o Vallecas, no? Vull dir, seria difícil, llavors.
1: Sí, a veure, també et dic una cosa, jo m'estimo molt el Rayo, però si descansem un anyet de Vallecas, de la calle del Pallasso Fofó, ja està bé, perquè la Lliga, no és que no s'hi pugui jugar per gust, és perquè no s'hi pot jugar, perquè és que tot cau a trossos, llavors sí, si s'ha d'anar a Leganés, gairebé millor.
0: Tot això el que ens porta a la tarda, que també ens portarà molt futbol internacional. Ara de seguida el Molló ens fa una mica de cop d'ull el que tenim en marxa. Està jugant en el Liverpool de l'amic de Batlle, no? Molló, a aquesta hora.
3: Ara a punt de començar.
0: A punt de començar.
3: Ara a les 4 comença el partit del Liverpool.
1: Arbeloa. Arbeloa, que és exjugador del Liverpool, visita Anfield amb el Fulham, vaja.
0: Sí, i amb Araujo titular una altra vegada lateral dret, eh?
3: Liverpool-Fulham, exacte, i amb Gonzalo, titular al... anava a dir al Madrid, imagina't, al Fulham, que és l'equip d'Arbeloa. Per tant, d'aquí la meva associació diria...
5: 0 punts, no, encara? Fulham?
3: De moment, 0 punts.
5: 0 punts.
3: Sí.
1: S'ha fet viral aquesta setmana un tuit d'Iker Casillas, no sé si aneu, esteu al cas, que va ser una mica críptic, perquè Casillas i Arbeloa no es porten gens bé, de l'època que van ser companys, i Casillas va fer un tuit dient... Hay alguno que se puede ir para casa visitando esta semana su casa. Llavors, la gent li va costar una mica, però va deduir que era Arbeloa, que si perd a Anfield...
3: Un mes, no?
1: Pot anar fora.
0: Caram, Casillas, tu, bueno, mourinyista, clar, com Arbeloa, doncs, evidentment, amb Casillas no tenia bona relació. Bon bitxo, aquest Casillas, hauria de ser també, però el vestidor del Real Madrid pel que va circulant ara ja, com porta uns quants anys retirats. Això a la Lliga anglesa, vaja, entre altres històries, evidentment,
3: Chelsea,
0: més partits.
3: El City, per exemple, jugar l'equip de Xavi Alonso, o el teu amic Emery, Xavi, i el seu Aston Villa, Nottingham Forest, partits que ara arrenquen, igual que més tard el Tottenham Everton o el Sunderland Arsenal. Avui a les 9 hi ha un partit a la Premier, que això no és molt habitual.
0: A Alemanya està jugant el Dortmund, també el Bayer Leverkusen. Demà tenim un Bayer de Múnich-Elversberg, aquesta sensació de l'inici a la Bundesliga. De moment avui ja està guanyant el Dortmund, també està guanyant el Leverkusen, han anat per feina.
3: Sí, Dortmund un Paderborn 0, partits que estem al minut 30 de la primera part aproximadament. Augsburg 0, Bayer Leverkusen 1. I l'Stuttgart, equip de Champions, que va guanyar entre setmana, està perdent el camp del Hoffenheim. Hoffenheim 1, Stuttgart 0.
0: En futbol sala estarem pendents del Barça, que juga a la pista del Pal de Penyes en aquest inici de la Lliga, en aquest torneo apertura de la Lliga de Futbol Sala. Ahir va debutar en derrota el CatGas Indústria Santa Coloma. Ha jugat aquest matí l'Escorts Ubae, la Lliga Femenina, Albert.
4: 0-1 ha perdut contra el Melilla, que és un dels candidats a la Lliga. Per tant, és un bon resultat. És cert que de les dues primeres jornades, dues derrotes, però avui amb bones sensacions.
0: I tenim semifinals del Mundial Femení de Bàsquet. A 4:45 arrencarà el França-Alemanya. I a les 8, Espanya-Estats Units. Demà la gran final. Veurem si Espanya és capaç de derrotar la totpoderosa i gairebé invencible a Estats Units en aquesta segona semifinal. I també a partir de les 10, pendents de la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis entre Sabalenka i Rybakina, entre d'altres històries que ens acompanyaran avui al Superesports. Passen dos minuts de les quatre, amb cables a l'estudi de RAC1, antenes amunt, antenes avall.
3: Sí, avui hi ha una tele que resisteix.
0: Haurem de venir amb la parabòlica.
3: Però que venim guanyant, Xavi. Sempre guanyem, al final.
0: Tens parabòlica a casa, al terrat, o no?
2: Sí. Doncs no, la veritat és que no ho sé.
0: Doncs sí, jo crec que tens, sí. Agafa-la pel proper dia i la portes aquí.
4: El Mr. Bean, no?, aguantant l'antena.
0: Home, el Mr. Bean acabava despullat,
4: sí,
0: aquell,
4: sí,
0: capítol.
4: Correcte.
0: Espero que no haguem d'arribar a aquests límits.
2: No, perquè no és el mateix, eh?
0: No, perquè seria trist, la imatge seria bastant lamentable, perquè no dir-ho.
1: Bueno, escolta, tothom té les seves armes, no passa res.
0: Pausa i ara tornem. D'aquí a 12 minuts arrenca partit al Sadari, a RAC1, Osasuna Espanyol.
5: L'Espanyol juga a RAC1.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
12: L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Passen 5 minuts de les 4, d'aquí a 10 minuts arrenca l'Osasuna Espanyol. Cinquena jornada de Lliga, primera divisió, el Sadari a RAC1. Anem a recordar les alineacions del partit d'avui.
13: Romau Tonissan patrocina aquest espai.
0: 11 de l'Espanyol, Edu.
1: Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa, Omar lateral dret, Riedel i Cabrera al central, Ginojo lateral esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito, i a partir d'aquí la incògnita. Entra Marcos en el lloc d'Àlex Calatrava. Això vol dir que Javi Hernández podria mantenir la mitja punta, Marcos podria jugar a la dreta, Dolan a l'esquerra, Roberto com a davanter. A partir d'aquí les variants i veurem què passa i què fa finalment Manolo González.
0: I quin 11 treu Osasuna?
1: Amb Herrera sota els pals, Argibide lateral dret, Catena i Roxon als centrals i Diego Rico a l'esquerra, doble pivot al mig del camp per Iker Muñoz i Moncayola. A la dreta Rubén García, a l'esquerra Quique Barja, els dos davanters Raúl García i Budimir.
14: Busques un vehicle híbrid?
15: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
14: Més eficient, és menys consum.
15: Més potent, és més cavalls.
14: Tot a Romauto.
15: Barcelona.
14: Molins de Rei.
15: Mataró.
14: Blanes.
15: I Santa Coloma de Farners.
14: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
15: RomautoNissan.com.
14: Romauto.
0: De l'Osasuna, Dani, Ramis el coneixem una mica, que va ser a la banqueta de l'Espanyol, mica d'aquests que tampoc no enganya gaire, no? D'aquests entrenadors que saps una mica el que et trobaràs quan jugues contra un equip seu.
2: Sí, i més avui que els dos jugadors, diguem, que tenen millor tracte amb la pilota, que és Aymar Oroz i Moy, doncs estan lesionats. És veritat que aleshores, jugant amb els jugadors que juguen i posant a Raúl García a prop de Budimir, haig d'entendre que el joc serà de recuperació, pilotes en banda, intentar buscar l'1 contra 1 i centrades des de la banda dreta a la banda esquerra. Per això hi ha García també, García per la banda dreta, i Rubén García per banda dreta i Barja per la banda esquerra. Per tant, intentaran fer això. No crec que busquin gaires possessions llargues, perquè avui no tenen l'element que és vital per Ramis, perquè Oroz ha jugat aquesta mitja punta, que és el jugador que passen normalment totes les pilotes, avui no el té i entenc que jugarà directe. I per part de l'Espanyol, doncs entenc que Manolo, veient aquesta alineació, o pensant que podria ser aquesta alineació, opta avui per Riedel en lloc d'Unai. Un altre dels canvis és el mig del camp, que no havia comentat, que és Urco per Moscardo, que l'altre dia tampoc va estar en un bon nivell i es va trobar a faltar Urco, encara que tingui moments puntuals del partit que no està, que està bé. I en atac, aquesta posició de Marcos Fernández, recordo en algun partit de pretemporada, que no sé quin partit, però sí que Marcos Fernández el va desplaçar ja bastants minuts a una banda, més a banda esquerra que a dreta. Ara, què farà avui? No sé, Argivide és un lateral que li agrada pujar també bastant. No sé si es decantarà per Dolan, que és un jugador sacrificat amb aquest aspecte, que segueix molt al lateral i que treballa defensivament, o serà Marcos que anirà a una banda, o jugarà per darrere Roberto. Torno a repetir, per mullar-me una mica, jo Marcos el posaria en una banda, Javi Hernández no el canviaria de posició i Dolan a l'altra banda.
0: Tenim un lot bataller en joc, un dia més en el partit de l'Espanyol, avui al Sadar, aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil i escatre en reserva bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, 10 dels pernils, aquest sabor únic que marca la diferència, que trobaràs a les millors carnisseries del país, com per exemple a la carnisseria Casa Méndez d'Arbúcies, a Can Didac de Santa Coloma de Gramenet, o a la carnisseria Pei Tabí de Pont de Molins. Si vols menjar bé, pensa en bataller. De gent com anem, Edu?
1: De moment poca. Molta de l'Espanyol. Han vingut 600 pericos, però de moment la gent fa salat. Jo crec que deuen estar encara apurant l'últim pinxo, l'últim culet del got, perquè... 3/4 d'entrada, però... Vaja, estarà pràcticament ple, si no ho és del tot.
0: Cap de setmana de molt motor. Hem tingut victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de San Marino, al circuit de Misano, amb Bezzecchi segon i Jorge Martín tercer. Ara Márquez a 14 punts només de Jorge Martín a la classificació del Mundial. Després, amb el Quim Salvador, n'explicarem més detalls i n'escoltarem també els protagonistes. I ara en marxa la qualificació a Madrid del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, Albert.
4: Sí, acabem d'arrencar pràcticament. Encara 8 minuts i mig d'aquesta primera Q1, sense incidents destacables, que això també és notícia, perquè el tercer lliure ha estat prou accidentat, i encara amb alguns pilots que no han fet la seva volta ràpida. Per tant, pendents de quins són els primers pilots eliminats en aquesta Q1, encara 8-0-2 pel final.
0: I una mica de Fried Rabbit, no? Abans de començar, també una mica la cocteleo per compartir de Fried Rabbit, aquests diferents còctels que té, l'original, amb gust de xili, el de mel i mostassa, el de formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. Tasteu-los, no us aguanteu més les ganes, i compartiu amb els amics, amb la família, un cocteleo de Fried Rabbit. Ha quedat xulo aquest Sadar, no, Edu?
1: Ha quedat molt xulo, sí, ha quedat molt xulo. A més, de fet, avui a nosaltres ens hem mogut a l'altre costat. Ah? És a dir, és un detall menor, però les dues últimes temporades la cabina de RAC1 era a la dreta de la imatge de la televisió, més o menys a l'alçada del punt de penal, a l'altura del punt de penal de l'àrea de la dreta. Doncs bé, aquest any hem tornat a on havíem estat tota la vida, que és a l'altre costat, just a l'altura del punt de penal de l'àrea de l'esquerra. No té més, però... Si escolteu el programa i noteu que se sent gairebé més la gent de l'Espanyol que la d'Osasuna, és perquè estem just al costat de la graderia visitant i els pericos que són ara els que ara estan fent festa i xerinola, perquè crec que hi ha un comiat de solter. Juraria que hi ha un comiat de solter, segur, no ho juraria, no, perquè hi ha un aficionat de l'Espanyol amb la samarreta blanquiblava i porta com un vel disfressat amb un vel de núvia, dorsal 69, clar, com no podia ser d'una altra manera, i els seus col·legues l'han fet ballar i està tota la graderia votant. Sí, sí, tenen muntada una bona festa i la gent d'Osasuna encara entrant. Sí, sí, estarà, hi haurà molt bon ambient. Surten els futbolistes d'una i altra banda, els d'Osasuna vestint com toca, la samarreta rojilla i els pantalons aquest blau marí negre, i l'Espanyol que avui estrena la tercera equipació en partit oficial, que és aquest color verd llima, és com un... com aquell, com el calipo de Llima, ja us podeu imaginar, sí, sí, que tendeix a groc, verd que tendeix a groc. És una mica com un color kiwi groc, sabeu?
0: Sí, car. El kiwi, sí. Bueno, que era bé el preu de la samarreta, sí, el kiwi, sí, groc, sí, eh? Vull, sí, dir, correcte, és una mica correcte. El preu que té una samarreta de primer equip de futbol.
1: Correcte, correcte. Doncs l'Espanyol vestirà avui així, tot de dalt a baix, d'aquest color. Ja s'estan fent les fotografies i això anirà ja per feina. En dos minuts ho tenim aquí apamat.
0: T'has saludat els dos últims entrenadors de l'Espanyol, Ramis i Manolo González, ara mateix a la banda del Sadar.
1: El relleu es va fer el març del 24. Ramis, aquella temporada, la 23-24, que és l'últim any que l'Espanyol ha estat a segona, Ramis va dirigir 16 partits del mes de novembre fins al mes de març, amb un balanç de 5-8-3, 5 victòries, 8 empats i 3 derrotes. El va substituir a Luis García i va ser rellevat per Manolo, que des de llavors és el tècnic blanc i blau.
2: Dels que han fitxat, quants en juguen avui?
1: Parles d'Osasuna, Dani?
2: No, de l'Espanyol.
1: Si comptem...
0: Clar, perquè si dels que tornen de sessió, tornen... valen, sí, o no?
2: No, sí. No.
1: Doncs, llavors, llavors
2: fitxatges, cap.
1: No, cap.
3: Dels d'aquest estiu, cap?
2: Cap.
1: No.
0: Trampa, perquè Marcos i Javi Hernández, per mi, són...
1: I Roger Hinojo.
0: I Roger Hinojo són com fitxatges.
2: Hi ha 5 que estan a la banqueta, sí.
1: Sí, ja...
3: Home, és cridanera, la dada. Cada...
2: Home, Unai.
3: Cada els...
1: Harman, Unai Núñez, Harman. Brian Zaragoza, Derkusic, Moscardo i Cala, 6.
3: Sí, sí. O sigui, bé, estic d'acord que els jugadors que tornen de sessió entren en el capítol d'altes, però no venen d'un altre club, diguéssim.
1: Sí, de fet són tots els fitxatges, eh?
3: Ja pertanyen.
1: 6, 6 del 7, perquè l'altre és Gorosabel, que està lesionat i no hi és avui. Per tant, sí, sí, dels 6 que van arribar al 7.
0: Ah, sí, les preguntes de Solsona, com diu Mundo Deportivo, la pregunta punyetera, sí, doncs sí, són, sí, aquestes. Sí, sí, sí. Jo crec que les redacta ell, les de Mundo Deportivo, també, la pregunta, sí, punyetera.
3: Sí. Ja guanya el Chelsea, ha marcat Morgan Rogers, aquest els està donant bon rendiment, 4 gols, Chelsea 1, Hull 0, minut 14.
1: Per cert, és punyetero, però és savi, també, eh? L'Espanyol comença amb Dolan a l'esquerra, Javi Hernández al mig, Marcos Fernández a la dreta.
0: En Dani faria com han fet amb tu, que canviaria de banda a Dolan i el posaria a la dreta i a Marcos a l'esquerra, però vaja, juga amb un punta, per tant, nat, sí, que seria Roberto.
1: A veure, que ha començat el partit. La pilota la penja Osasuna, anirà directament a les mans de Dimitrovic des del servei de banda. L'Espanyol que ataca inicialment a l'esquerra de la imatge de la televisió que teniu o tindreu aquí al Sadar.
3: Tenim.
1: Sí, teniu vosaltres, però parlo de si no esteu veient el partit. Parlo de la gent que ho veurà en futur.
3: D'acord.
1: Ara només escoltarà el partit i que el veurà o repetit, o diferit, o resumit més tard.
3: Em pensava que ho deies pels problemes que estaven tenint a l'estudi.
1: No.
3: D'acord.
1: Compte que hi ha una falta d'Omar a l'esquerra de l'atac d'Osasuna. Una mica a l'esquerra, perquè ha estat sobre Diego Rico al cercle central, l'àrbitre l'ha assenyalat. I hi haurà pilota pel conjunt navarrès. Estan demanant una altra pilota i la posarà en joc l'equip de Ramis. L'Espanyol buscant la primera victòria a domicili en aquesta lliga, tot just és el segon partit. De moment al nord, sempre, eh? Sant Sebastià i ara Pamplona. La penja Osasuna, Moncayola, desplaçament des del cercle central a la de punta dreta, on Rubén García vol controlar. Intenta fer jugada Arguivide, compta perquè s'endú amb 3 tocs la pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la penja, la de rebutjar Cabrera, tan lluny com pot, fins a la zona de mitjos on la vol baixar Moncayola. Torna a atacar el conjunt navarrès, no vol complicacions. Rubén García enrere cap a Sergio Herrera. Arribem al 2 de la primera amb empat a 0.
0: La nevera de l'Estudi Uplen, la d'Estrella d'Am, per celebrar gols de l'Espanyol, avui al Sadar.
3: És partit de sol i ombra de manual, eh?
1: Sí. Sí. Mira que bé que ho fa ara Dimitrovic buscant Edu Expósito. Cercle central, veu la pujada per la dreta d'Omar, amb espai l'Espanyol a terreny del Sassuna, i la passada boníssima d'Omar cap a Marcos a l'interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol!
5: Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, matiner, matiner, matiner, matiner, matiner, matiner, el tercer minut de partit, pim, pam, pum, l'Espanyol, dedo a la dreta cap a Omar, Omar a l'espai per Marcos, i sí, sí, sí, el de Cambrils, entrant, percutint, fent mal des d'aquell costat, a l'àrea d'Osasuna, la posa entre les cames de la defensa, i Roberto amb la canya a punt per fer un nou gol. Marca l'Espanyol. Ara ja 3 de la primera. Gol matiner del conjunt blanquiblau. Ha marcat Roberto, a passada de Marcos. Osasuna 0, Espanyol 1.
0: Obrim una Estrella d'Am per celebrar el primer de l'Espanyol. El gol de Roberto, l'assistència de Marcos amb cama esquerra, de golejador, d'oportunista, de caçagols cap a dins. Estrella d'Am per celebrar-ho. I ara la pregunta punyetera te la faré jo, Dani Solsona. Creus que Marcos ha de jugar a la banda dreta o a la banda esquerra?
2: Jo crec que a la banda dreta, però de 15 minuts a l'esquerra.
1: Compte, perdoneu, que hi torna l'Espanyol. Roberto cap a Dolan a l'interior de l'àrea. O Arguivide! Providencial per Osasuna. Arguivide posant el cap a mans que Dolan pogués plantar-se sol davant de Sergio Herrera. Perill ara a l'altre costat. Omar la deixa en curt. Ui, què ha fet Omar al final? Ha anat a les mans de Dimitrovic. Pilota per l'Espanyol.
2: Ha estat bé la passada d'Omar, el desmarc de Marcos Fernández a l'espatlla de Rico. Ha caigut bé la centrada, li passa per sobre, ai, per sota d'un defensor, va entre les cames i arriba Roberto, que estava allà a punt, no? Per tant, quina clàusula té Roberto?
1: Compte la centrada, fora la rematada de Budimir, la primera per sobre el travesser, Barja l'ha posat a l'interior de l'àrea i Budimir ha rematat alt. Quina clàusula

0: 70% de Roberto.
1: L'altre dia ho comentàvem, no sé en quin moment ni amb qui, jo crec que era l'antena, com estan els golejadors de la Lliga. O sigui, més enllà del tema de Rafinha, 6 gols, però el del Rayo Camello, 5, el de l'Espanyol Roberto, 4, el de l'Alavés Boyé, 4, el del Depor Aubameyang, 4, el d'Osasuna Budimir, 4, després hi ha Fermín, Lamine amb 4, Mbappé...
0: Suma el del Racing, Zaviri, sí,
1: Zaviri,
0: que en porta 5 amb els d'avui.
1: Que en porta 5, clar, clar, clar, amb els d'avui, igual a Camello, o sigui que realment són un munt d'equips que tenen el seu golejador de moment molt en forma.
2: El Roberto 4, no?
1: Roberto 4.
0: Sí, Roberto en va fer 2 el dia del Llevant, en l'estrena, en va fer un altre a Noeta, i aquest d'avui 4 de moment, sí. Compte que taga, per tant, empata de moment amb Budimir. Moncayola, en passada horitzontal, ataca Osasuna, que es vol refer, 6 de la primera, 0 a 1 guanyant l'Espanyol, ha marcat efectivament Roberto. Ataquen per l'esquerra, Quique Barja, davant d'Omar, s'ha de tapar, s'ha de posar com els indis, posant la mà al front, Quique Barja acaba perdent el duel amb Omar, que talla molt bé, intenta fer jugada a l'Espanyol amb Javi Hernández, no se'n surt, recupera Osasuna, que està intens ara. Moncayola cap a Rubén García, de nou, ho prova per la dreta Marguibide, mala passada de Rubén, que demana falta de Durco, l'àrbitre diu que no existeix i per tant serà pilota de banda per l'Espanyol.
3: Mira, veig Roberto, l'Espanyol ara en té un 62,5%, en tenia un 50% i amb el que ha pagat en té un 12,5% més. I vaja, veig pel que les informacions que llegeixo, vaja, que tu també deus manegar, Edu, si torna a mantenir-se primera, que és el que esperem, l'Espanyol hauria de pagar també més al Braga per quedar-se un 12,5% més de Roberto.
0: Sí, i que això jo crec que s'executaria l'estiu que ve, per tant, sí, jo, l'Espanyol, pensant ja, com deien en Dani, a una pista...
3: En tindria un 75% de Roberto. Exacte.
0: De 25 és la clàusula, doncs calcula, feu càlculs, l'Espanyol rebria uns 18 aproximadament, més o menys. 18 milions si paguen la clàusula. Sí, recordem que n'ha pagat pel 75%, n'haurà pagat 8,5. Per tant, seria un benefici de 10 a dues temporades. Però bé, això ja estem fent ja massa càlculs. El tema és que sí, continuï fent gols.
1: El problema és que no vingui algú gener amb els 25, si en fa molts.
0: Clar.
1: Algú de la Premier, desesperat...
0: El jugador de moment està molt abús aquí a l'Espanyol.
2: No, ja ha començat bé aquesta temporada. La veritat és que sembla que va a més, no? I això és el que volem, perquè en definitiva el que compta és els gols, que és el que dèiem fa una temporada i mitja, no? No, sí, es treballa molt, però si això no té com a conseqüència, doncs, que puguis marcar gols, doncs quedes una mica diluït, no?
0: I ara... Digues, Dani.
2: No, que ha començat bé. Escolta, el Ramis... Hi ha coses a vegades que en el món de futbol segurament tenen la seva explicació, però els que estem veient el futbol i això a vegades no la trobem. Escolta, ni Boyomo ni Torró compten per Ramis. Boyomo és un cas que semblava que anava a la Premier, que anaven a pagar no sé què.
0: Compte, perdona, que piquen el corna ràpid, al primer pal, Roberto rebutja, digues.
2: No, que això de Boyomo, per exemple, que semblava que anava a la Premier, que hi havia un equip que anava a pagar la clàusula o no sé què, i de cop i volta, avui que no hi ha ni Errando, a l'altre central, que és el que està jugant, doncs posa a Yeboah. No sé, segurament que tindrà una explicació, no? Però jo no la veig des d'aquí.
0: Pilota per l'Espanyol, de banda, Omar, 9, primera part, 0-1, toca amb el cap Catena, canvia, no, l'última en tocar havia estat Roberto, per tant serà pilota per Osasuna, que juga entre els centrals, que tenen una paret amb Miquel Muñoz. Veus que el desplaçament llarg, el futbolista d'Osasuna, ex del Reus, entre d'altres equips, buscant la zona dreta de l'atac, com Rubén García, amb pentes i rodolons, i amb Burco el clatell aconsegueix mantenir l'equilibri i la possessió i jugar de nou enrere amb la defensa. Catena, a la dreta amb Moncayola, que la ve a rebre gairebé la posició de lateral dret. Amb ell, Dolan, la passada de Moncayola la talla Urco. Marxa per la lateral, se la quedarà Argibide, de banda per Osasuna, ara ja al camp de l'Espanyol. Enrere Argibide cap a Moncayola i tornar a començar, perquè és un repte per aquest equip de Ramis, ara haver de portar la iniciativa. L'Espanyol, al minut 3, li ha fet el primer gol a Carrer Possessona aquesta temporada al Salar. No ho havien aconseguit ni Llevant ni Getafe.

0: S'acaba la cua a Madrid i queden eliminats Alonso i Sainz. Per tant, els aficionats no estaran, evidentment, gaire satisfets, però no passen els pilots espanyols a la Q2. I a la Vuelta, últims 35 quilòmetres, som ja a l'ascensió del penúltim port del dia, de la jornada, d'aquesta Vuelta, i amb tots els favorits, vaja, esperant si hi ha algun atac. És cert que l'únic que té és Carapaz, té un company d'equip. La resta no tenen ja companys. Últims quilòmetres d'aquesta ascensió, al davant, tres homes són caps de cursa, De Bruyne, Landa i Johannessen.
1: Fora la rematada de Raúl García, perill per Osasuna, havia penjat Quique Barja des de l'esquerra, una rematada tisora cap enrere, la remanguiller de Rubén García perquè a la frontal de la petita Raúl García amb el cap l'enví alta. 11, primera part, 0-1.
2: És el que estàvem dient a la prèvia, que ells ja estan buscant a Barja o a Rubén García per arribar a...
1: Perill, perdona, Dani, s'equivoca l'Espanyol en la sortida. Raúl García, li faran penal. No, diu l'àrbitre que no. A mi m'ha semblat un penal claríssim. Però diu l'àrbitre que no. La caiguda de Raúl García a l'interior de l'àrea. Dolan. Dolan enrere.
2: Ui.
1: Raúl García...
2: Ostres, ui. S'haurà de veure.
1: Sí. Raúl García es queixa. Molt.
3: O el davanter ha anat a sobre el defensa o sembla penal en directe, a veure?
4: Per no, és penal. És Riedel, no?
3: Sí. Però.
2: Si va, pitarà penal perquè és penal.
1: A veure, de moment el joc no s'atura. Juga l'Espanyol. És Omar. Enrere. Cap a Riedel. Xiula el Sadar. A mi, en directe...
4: A la primera costat, repetició, ho sembla. No sé que se'ns hagi excavat alguna cosa, que toqui la pilota Riedel i que no ho haguem vist.
0: Posa la cama, Riedel.
1: Diu que no. Diu que li han dit que no hi ha res.
0: Millor. Millor,
1: sí. Li han dit que no hi ha res.
0: Que semblava que feia el gest de posar la cama. No és allò que el davanter busca la cama. Però bé, doncs és que només hem vist una repetició.
3: Doncs el VAR deu interpretar això, que és el davanter qui va buscar la cama de Riedel, perquè si no, no hi ha una altra explicació.
1: Raúl García li diu, ¿cómo no puede ser penalti?
4: Tal vez Rascón al bar, recorda, mira, ara veiem una repetició més curta.
1: A mi em sembla...
3: Home, per mi és penal.
4: Doncs sembla penal, sí.
1: Però com una catedral.
4: Sí, sí, sí.
1: Però com una catedral. Increïble.
3: Ha d'interpretar això, però per mi s'equivoca. El bar. Bé, i l'àrbitre, perdona, l'àrbitre està a 2 metres darrere el jugador d'Osasuna, ho veu perfectament, no?
2: No ha jugat a futbol, aquest home.
0: A més, allarga la cama.
1: Al sí. Bar hi ha Gálvez Rascón.
4: Deu entendre que la vol
0: no retirar.
4: Que la vol retirar la cama. Allà caia
1: l'Espanyol, perdoneu, Javi Hernández vol fer jugada per l'esquerra, lluita amb Moncayola, se'n va al corna, encara Javi, controla Javi, té al costat Dolan, a la punta esquerra, manté la possessió de l'Espanyol, Dolan vol marxar d'Arguivide, posa la centrada Dolan, Roberto, la toca amb el cap, no la pot controlar Marcos, rebutja la defensa d'Osasuna. Estava Roberto barallant-se amb Diego Rico, que ha estat a punt de fer-li penal.
2: A veure, la jugada és la següent. Raúl García té la pilota, entra a dins de l'àrea, amb la pilota controlada. Fa el regat cap a la dreta i ell inicia anar a buscar la pilota. I Riedel treu la cama per impedir que aquest jugador avanci. Vull dir, és molt senzill, això. Això no és el Raúl García que va contra el defensor. Bueno, no ha pitat. Bé, està bé, perfecte. Sí, collonut, sí. Però...
3: Ja està, s'ha equivocat.
2: Però...
3: Els dos s'han equivocat, sí. que és el més estrany, segurament, que el del VAR no ho vegi com nosaltres.
4: Compte, perquè serà un dia potser de loteria, avui, veient aquesta acció, per tant, atents a les àrees.
1: Bastard Cervera, es diu l'àrbitre, recordem-ho, és...
4: Que estava molt a prop, estic d'acord amb el Molló de la jugada, com per ell ja xiular-lo en directe.
3: I aquest VAR passa a ser, o sigui, l'antítesi de Del Cerro Grande, o sigui, és el menys intervencionista de la història, perquè clar...
4: Si hi és, que tampoc no ens han mostrat imatges, jo no les he vist almenys, les imatges de la prèvia de la sala de les Rozas.
2: Jo saps què li diria a l'àrbit? Bastard.
1: Pot ser que hagi perdut el tren, Gálvez Rascón, no hagi arribat a les Rozas, i com jo aquest matí que he estat a punt de perdre'l, ara us explico. No, increïble. Budimir, al vèrtex de l'àrea, ataca Osasuna per l'esquerra, Quique Barja vol fer-se Omar, va cap a dins, el persegueix al lateral de l'Espanyol, encara Barja, la posa Barja, la rematada no arriba, havia quedat a mitja sortida Dimitrovic, Rubén García vol reciclar la jugada a l'altre costat i juga enrere cap a Roxon, perseguit per Roberto, torna i ser jugador Osasuna, que està deixant satisfet amb la reacció després d'encaixar el 0-1 al seu públic. Aquest matí teníem AVE per sortir de Barcelona a Saragossa i hem completat el trajecte en cotxe de Saragossa a Pamplona. Teníem AVE a les 9 a l'estació de Sants. Jo visc a 25 minuts en tren de l'estació de Sants, en Rodalies. I he agafat el... m'he plantat a l'estació, ara us explico. Roxon ataca l'espai, Dimitrovic surt per rebutjar la pilota. El Rodalies, mitja hora de retard. A punt de perdre l'AVE. Sí, sí, a punt de perdre. He arribat a Sants, tenia previst arribar-hi, si tot anava bé, 3/4 d'hora abans de les 9, doncs he arribat 10 minuts abans de que sortís el tren. Increïble. Té molt mèrit acumular un retard a Rodalies de mitja hora un dissabte a les 8 del matí, eh? Té molt mèrit, eh? Increïble.
3: Mai el subestimis, eh?
1: No, no, increïble. 16, primera part, Sadar.
4: En Soto, esperant amb l'esmorzar a punt.
1: Correcte,
4: suposo,
1: no? Soto és un gran company de viatge, però m'ha dit, jo no pujo al tren fins que tu arribis.
3: Home.
4: Home, Soto narrant m'hagués agradat també.
1: Hagués estat bé. En sap molt, eh? Compte, la passada d'Edu, boníssima, ataca l'Espanyol, Omar, la centrada, Roberto, gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Gol! De l'Espanyol! Roberto! I aquesta vegada és mig gol, és de Catena i de Sergio Herrera, perquè Omar es planta a l'àrea d'Osasuna per la dreta, fa la centrada, que era o del central o del porter, un dels dos. La pilota passa, passejant lentament pel mig, cap dels dos l'agafa, li fan el passadís i Roberto al segon pal, a porta buida, per fer el segon de l'Espanyol. Ja en són 17, primera part al Sadar, Roberto, Roberto, Osasuna 0, Espanyol 2.
4: Obrim una estrella d'am per celebrar el segon de l'Espanyol, el segon de Roberto, també el regal de Catena i, per què no, la primera passada d'Edu Expósito, que em sembla... boníssima, cap a Omar, estrella d'am per celebrar el 0-2 ja de l'Espanyol al Sadar. Dani.
2: Aquí ja està bé, perquè l'encert de l'Espanyol, la passada, la rematada, perfecta, Roberto, però hi ha dos errades monumentals dels jugadors d'Osasuna.
1: Compte Osasuna, Rubén! Gol! Oh. Gol d'Osasuna en la jugada des de l'esquerra de Quique Barja. La dona enrere i Rubén afusella Dimitrovic, que s'havia quedat al primer pal. Demana l'Espanyol
4: si
1: la pilota ha sortit per la línia de fons, la de Quique Barja. L'àrbitre diu que no, valida el gol, a veure què diuen al VAR. De seguida que encaixa el segon, Osasuna retalla, marca Rubén García, 18, primera part, Osasuna 1, Espanyol 2.
4: Quina llàstima, perquè el cop era dels grossos, del 0-2, ja se li feia
1: anul·lat,
4: molta...
1: Anul·lat! La pilota ha sortit, anul·lat! Ràpidament ho ha vist, Galvez Rascón,
3: sí que hi és.
1: Al VAR. La pilota de Quique Barja havia sortit, gol anul·lat. Servei de porteria, Osasuna 0, Espanyol 2.
2: Avui és el dia, eh?
3: Totes li ponen a l'Espanyol.
2: Avui és el dia.
3: I que duri.
0: Perquè Omar no ho reclamava, Omar, que era el que era més a prop de la pilota.
1: Sí, sí, era l'únic que ho reclamava. Bé, un jugador de l'Espanyol ho reclamava, no, jo crec que era Omar, eh?
3: Ho sembla.
2: I l'està agafant tota l'estona, Omar, eh? L'està estirant de la samarreta tota
4: la jugada. Omar i la pilota, sí, no és una imatge claríssima la que ens han ofert, però sí que fa pinta que tota ella acaba traspassant la línia de fons.
2: El gol. L'errada de Rico està marcant per dins, deixant a l'espai, vull dir, per fora, deixant a l'espai entre el central i ell, quan tu has de tapar aquesta banda, i si li donen la pilota amb el banda, en aquest cas Marcos Fernández, li han de donar en banda, i tu sempre el tindràs davant. El que no pot ser és marcar-lo aquí i que et posin una pilota com t'han posat. És d'escola, això, eh? Vull dir, has d'anar a l'escola. I després l'altre, que Catena, et diuen que si tu ve una pilota i no és molt clara, el defensor l'ha de treure, i Catena es pensa que arriba Herrera a agafar la pilota. Ui,
4: Ara veiem la repetició aturada de la pilota quan surt, i sí, per poc, però sí que acaba sortint tota.
3: Per molt poc, però surt tot almenys. La sensació és aquesta amb la imatge que ens ensenyen.
4: I ha anat ràpid aquí al VAR.
3: Que és la imatge en VAR. Sí, com que no és de ninots...
1: Espereu, que hi torna Verdureu, l'Espanyol des de la dreta, latifundi de Diego Rico, se'l fa Omar, a l'interior de l'àrea Omar, ara no la pot posar bé, la treu la defensa, encara la lluita Edu Expósito amb el cap, se la queda Marcos a la frontal, la torna per Edu, Edu lluitant amb Diego Rico, se la quedarà el jugador de l'Espanyol, enrere amb Omar i tornar a començar des del mig del camp.
4: No, Berto, un gol del Pichichi, de Rafinha, sí, sí, amb aquest doplet d'avui.
2: No està escalfant Bretones?
1: No s'està escalfant ningú, Dani.
0: A veure, si el porter no te la demana, tu no pots aixecar el peu com ha fet. És que és increïble. Vull dir, que això pot passar benjamins, infantils, el que vulguis, però un professional, per molt que tinguis el porter a prop, no saps el que està pensant el porter. Vull dir que tu toques la pilota i l'envies a corna i no passa res.
2: Sí.
0: És increïble que passin, que puguis cometre aquestes errades en futbol professional.
4: Si vols un Volkswagen Taigon, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i amb entrega immediata ho pots tenir ara des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
3: El Liverpool continua empatant, Liverpool 0, Fulham 0, Anfield, i compte, el Chelsea li remunta el Hull City a Stamford Bridge, Chelsea 1, Hull 2, minut 35 de la primera part.
1: El Sadar ataca Osasuna, 21 i mig, primer temps, 0-2, guanya l'Espanyol, els dos gols de Roberto. És Iker Muñoz, obertura a l'esquerra amb Quique Barja, que està sent el principal protagonista de l'atac navarrès. Torna a encarar Omar, fa la centrada a Quique Barja, Budimir amb el cap, la posa, l'ha de treure Cabrera. I se la queda Dimitrovic, molt bé Cabrera, evitant la rematada de Raúl García.
4: A primera federació ha començat a 4:45 a Can Dragó, Europa Hèrcules, tercera jornada de Lliga Primera. Els dos busquen la primera victòria, l'Europa un punt en les dues primeres, l'Hèrcules encara no ha puntuat. I allà el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
5: Hola, Xavi, bona tarda.
4: Com ha començat això, Pau?
5: Doncs amb l'Hèrcules, que està arribant amb insistència a la porteria de l'Europa, defensada per Nil Ruiz, a tot just 2 minuts de partit, encara amb l'empat a 0 al marcador, i l'Hèrcules servint en aquests moments el quart corna del partit, servit per Víctor Narro, era el cinquè, ens apuntava a la centrada des de l'esquerra de Víctor Narro, de nou l'Europa defensant-se a l'àrea pròpia, ja ha tingut una primera oportunitat al conjunt alacantí, un xut des de la frontal que ha desviat a corna el porter de l'Europa, Nil Ruiz.
4: Amb un ull posat amb el Pau Bonastre en aquest Europa Hèrcules, també a la mateixa hora ha començat el partit del Sant Andreu en aquesta primera federació, al camp de l'Eivissa, de moment també sense gols, Eivissa 0, Sant Andreu 0. I el Sadar guanya l'Espanyol 0-2, doplet de Roberto, i sobre el 23 gairebé de la primera, Edu.
1: I té pilota l'equip de Manolo González, és Hinojo, busca l'espai Javi Hernández, que ara està apareixent bastant més per l'esquerra cap al mig. No ha pogut progressar. Osasuna ha enviat fora la pilota de banda. La jugarà en Roger Hinojo, just davant l'àrea tècnica de Manolo González, a la zona de mitjos. L'havia buscat Dolan. Enrere de nou cap a Hinojo. El retall el talla Rubén García per enviar directament a servei de banda.
2: L'Espanyol té una gran avantatge si sap administrar bé, sobretot al mig del camp. Té superioritat amb Urco, amb Espósito i Javi Hernández. Ells només tenen a Moncayola i Iker Muñoz, perquè els altres, Raúl i Budimir, es queden pràcticament a dalt. No hi ha cap dels dos que baixi una mica donant cop de mà. Per tant,
1: el xut de Marcos, perdona, Dani, a les mans d'Herrera. Un xut enverinat des de 5 metres més enllà de la frontal de Marcos, que ha aturat amb alguna dificultat el porter de Sassuna. Digues.
2: No, que l'Espanyol té superioritat en aquesta línia del mig del camp, perquè si no, nosaltres som 3 i els dos pivots d'ells van apretar 2, sempre n'hi haurà un que està flotant en aquesta zona, que pot ser Javi Hernández, i no apropar-se molt als centrals per poder rebre, perquè ells, ni Budimir ni Raúl García, són capaços de donar un cop de mà quan no tenen la pilota. Per tant, l'Espanyol aquí ha d'administrar bé, tindrà temps per tocar amb tranquil·litat, perquè no estan pressionats, almenys un dels tres no estarà pressionat, i a partir d'aquí pots donar bones pilotes.
1: La centrada ara d'Arguibi des de la dreta va molt passada, tant que es perdrà per l'altre costat, per la banda. Serà servei del lateral per l'Espanyol. Una temporada es viu partit a partit, ja ho sabeu, i amb la jubilació passa una mica el mateix, que es prepara pas a pas. Jo ja ho estic fent, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui mateix, avui, No demà, no. Demà no. Avui, a Planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: A la vuelta, sense moviments entre els favorits, Albert?
0: No, és cert que es van estudiant, hi ha algun intent de Carapaz, bàsicament, que és el que és el ciclista que és fora del podi, i som al descens del penúltim port. Ara Ivan Romeo, el company d'Enric Mas, doncs s'afegeix a la festa, marcarà el ritme, per tant, últims 25 quilòmetres, tot per decidir etapa i general.
4: En aquest debat que hi ha una mica en el món del ciclisme de si són millors aquestes grans rondes amb o sense Pogacar, per l'emoció, a mi doneu-me Pogacar sempre. Vull dir, a mi aquest estudi, gairebé frenats que han anat en un moment del port mirant-se un i l'altre perquè les forces van justíssimes, està bé, perquè és veritat que hi ha hagut molta igualtat a la general i segurament Enric Mas acabarà portant aquesta volta, però l'espectacle que dona l'eslové és incomparable. I quan dic Pogacar i també Vingegaard quan està al seu millor nivell, o fins i tot et dic Evenepoel o Van der Poel en un altre registre.
1: Juga el Osasuna al mig del camp, al cercle central, és Moncayola. Veu la pujada per l'esquerra de Diego Rico, ja són a terreny de l'Espanyol, l'ex del Getafe que obre encara més en banda, Quique Barja, l'Espanyol es defensa endreçat. Moncayola, la ve a buscar Raúl García, apropant-se a la frontal, triangulen, però de moment sense molta profunditat. De nou Diego Rico, dins per Moncayola, aquesta passada sí que és bona, ha d'intervenir Edu Expósito per tallar-la. Omar evita el corna i Omar forçarà el servei de porteria després de fer impactar la pilota en John Moncayola. Serà servei de porteria per Dimitrovic. El minut 27, pràcticament, de la primera, l'Espanyol guanya 0-2.
4: Que bé que ha anat aquest gol anul·lat a l'Osasuna, Dani. Ui. Perquè reaccionant era molt ràpid, era un pim, si fots el 0-2 i de cop ja ells es tornen a veure dins. Ja, en canvi, això ja s'ha calmat.
2: Sí, sí. A més, ja veiem de la manera que proposa el futbol el Ramis, almenys avui, eh? És veritat que li falten les dues peces que són les que pot fer variar una mica el sistema i el joc, que és Orodi i Moy. Però jugant d'aquesta manera ja hem vist clarament que o Barja o Rubén són els jugadors que han d'aprofundir i buscar les centrades pels dos de dalt, però al mig del camp queda una mica buit, com estava explicant abans.
1: Ara ha fet falta l'Espanyol, Hinojo sobre Iker Muñoz, enganxada a la línia de fons per la dreta, és a dir, és pràcticament com un corna, 5 metres més avançat. I serà perillosa, perquè la penjaran directament a l'àrea. Per cert, mou la banqueta i fa escalfar-se 4 jugadors Manolo González. Al minut 28, eh? Ara us dic quins són. Abans la falta d'Osasuna.
2: Que tenen anirà fred.
1: Rubén García, no. Un difícil a 28 graus. Tot i que són 28 graus molt agradables, també us ho dic. A l'ombra, que és on estic jo. Moncayola, la penja al segon pal, la rematada Dimitrovic. Havia rematat Catena directament, no, Iker Muñoz havia rematat directament a les mans de Dimitrovic. S'escalfen Pere Milla, Jofre, Hartmann i Calatrava.
2: Bueno, és possible que no n'entri cap dels quatre, però
1: però bueno, així treballen una mica, no?
2: No, home, està Calatrava, Pere Milla no té, Hartmann, bueno, ho anirem veient, ara és molt aviat, a no ser que hi hagi algun jugador que tingui alguna molèstia o alguna cosa, doncs no farà cap canvi ara.
1: A veure, que juga davant de l'Espanyol, Hinojo per Dolan la posa dins, Marcos de primeres enrere cap a Edu Expósito, l'Espanyol en la zona de tres quarts de terreny d'Osasuna, la penja Omar, la treu la defensa, li caurà Arguibide amb la pressió de Javi Hernández, molt ben pressionat Javi, molt ben pressionat, banda per l'Espanyol a l'altura del punt de penal per l'esquerra.
4: I ara se n'afegia un altre, no? O almenys m'ha semblat que sortia un o potser ho veiem tard nosaltres, un altre des de la banqueta.
1: Sí, Brian Zaragoza.
4: Ah, mira.
1: En són 5 ara.
4: Doncs potser tots són homes així que poden jugar a la banda, no? Potser sí que hi ha algú amb alguna molèstia i s'ho pensa a la banqueta, a veure qui treu.
1: Pot ser. Talla l'Espanyol, talla Riedel, que juga a terreny d'Osasuna amb Hinojo, enrere Roger Hinojo per Cabrera i encara més enrere el capità blanquiblau cap al balcó de l'àrea on rep la pilota Dimitrovic. De primeres la volia donar Edu Expósito. Supera la pressió de Barja. Falta clara, targeta. La primera del partit. Massa insistent Barja en aquesta acció sobre Edu Expósito. Ni la protesta. Primera groga.
3: Doncs si no ens ha enganyat l'estadística de televisió, ara ho confirmo, és la primera falta d'Osasuna en tot el partit. I li costa, vaja, que una cosa no treu l'altra, ja ho sabem, però que li val la groga a Quique Barja.
1: Ara provava Edu Expósito de connectar amb Marcos Fernández de l'interior de l'àrea navarresa. No era fàcil, no se n'han sortit. I és pilota per Sergio Herrera. Entrem en l'últim quart d'hora de la primera part. L'Espanyol guanya 0-2 al Sadar amb dos gols de Roberto. Ho està explicant RAC1.
0: S'acaba la Q2 a Madrid. Passaran tots els favorits a la Q3 dels eliminats. Doncs bàsicament en destaco a veure Gasly, que va ser el poleman fa una setmana amb 11. Doncs no passa a la Q3, però insisteixo, tots els favorits es disputaran la pole a Madrid.
4: Fa fred a l'estudi de recobrir una mica de màgia de Panini, si fa la màgia Panini i puja una mica els graus de la temperatura. Solsona un tio llest, com la gana, ha vingut amb màniga llarga, tio previsor. La màgia de Panini, ADN, la Liga Prime, Draft 23, Extra Sticker, també la col·lecció de la Lliga en versió or, plata i bronze de 5 grans cracs de la Lliga. A veure qui tenim per aquí. Mira, Carlos Soler, menys un poc protagonisme, que està any de moment a la Reial Societat. Unai Gómez, el Rocky Balboa de la Lliga. Dumfries, del Madrid. Mendoza, de l'Atlético. Quique Salas, del Sevilla. Qui més tenim per aquí? Herrero, del Màlaga. De l'Alavés, Yussi. I un altre de la Reial Societat, avui, demà, perdó, Reial Societat de l'Atlètic de Madrid. Bon partit també per tancar la jornada de diumenge al Superesports. Pablo Marín, la màgia de Paninim.
1: Per cert, gràcies a la persona anònima, almenys per mi, que aquesta setmana em va deixar l'escut de l'Espanyol a la taula. Devia sortir, li devia sortir algú a la redacció i va pensar en mi, gràcies. A casa em demanen molt Puado i Roberto, sobretot si us surten Puado o Roberto, la meva filla són els seus ídols, eh? Sempre m'està demanant el cromo de Puado o de Roberto i a mi no em surt de moment, tu.
4: Si surt al llarg del cap de setmana no tinguis cap dubte que ens el quedarem.
1: Jo insistim. I te'l vendrem, sí. A un preu raonable.
0: La Sant Antoni.
1: Juga Osasuna, 32,5. Primera part 0-2, és Roxon, que supera la pressió de Roberto. Està fent bona pressió l'Espanyol, intensa, Dani, a terreny d'Osasuna.
2: No, és que ho té, aviam, que se mantengui bé, relativament bé per poder pressionar, perquè té tant a Marcos Fernández com té a Roberto, però és que en el mig del camp, el C3 i l'Espanyol i a Osasuna 2, doncs sempre pot apretar els dos amb el doble pivot i un, el mig a punt de Javi Hernández, pot anar a pressionar l'altre central. Per tant, un Roberto l'altre i l'altre Javi Hernández i els dos de banda. Jo crec que s'igualen molt i una vegada recuperada la pilota, evidentment que si Edu Expósito ha de tenir una mica més de protagonisme i també Javi Hernández, que acostuma molt i és ja molt reiterat el fet de s'oblida una mica de la pilota on està i marxa per veure si li donen la pilota més amb una distància de 30-40 metres. I aquí a vegades és complicat que li arribi, per això participa poc, o almenys m'ho sembla a mi que està participant poc.
1: Joc aturat perquè Dimitrovic ha sortit valent i decidit atrapar una falta lateral que havia penjat Moncayola a l'altura del punt de penal i li han fet falta, ha quedat estès al terra el porter serbi, que ja es recupera, avui vestit tot de taronja de dalt a baix, i serà pilota per l'Espanyol. 11 minuts per arribar al descans, 0-2. Dimitrovic envia cap a terreny navarrès, salta Roberto. Ui, es queixen d'un cop de Marcos Fernández en atac sobre Catena. Sí, és clar, la falta la indica Bastard Cervera. Marcos la reconeix. Estan desesperats, estan desquiciats els jugadors d'Osasuna amb l'àrbitre d'ençà del penal que s'ha menjat sobre Raúl García,
2: No, en qualsevol cas, veiem ara Marcos Fernández que se n'anà cap a cap al centre, quan la pilota la té Dimitrovic o li donen amb un central, ell s'apropa.
1: Espera, Dani, perdona, que ataca Quique Barja, la centrada passada al segon pal, la vol caçar Argivide a la línia de fons, fa la centrada, Dolan envia a banda. Digues, Dani.
2: No, que se'n va a prop de Roberto per la segona jugada i queda una mica el carril esquerre dret nostre una mica orfe. Per què? Perquè si hi ha la recuperació de pilota i en aquest carril no està molt encertat, val, però si entra Bretones és ofensiu i aquí s'haurà d'anar amb compte si continua Marcos Fernández per banda dreta.
4: Ha cantat alguna ocasió de l'Europa, l'Europa Hèrcules, Pau?
5: Sí, ha anat despertant l'Europa, malgrat que ha patit en els minuts inicials, i ha tingut un parell d'arribades, de fet una rematada al segon pal clara de Nol Coto, que ha marxat molt desviada, però l'Europa una mica millor, aprofitant també les pèrdues de pilota de l'Hèrcules, el 16 pràcticament de partit, Europa 0, Hèrcules 0.
4: Sant Andreu està empatant a 0, de moment al minut 16 de la primera part, Eivissa, Eivissa 0, Sant Andreu 0.
0: Per cert, tuit d'Osasuna... La realidad es que resulta difícil encontrar argumentos para no señalar penalti. I el vídeo de Movistar Plus Deportes amb l'acció amb Raúl García.
1: Ui, espera, que Roberto es vol fer Rodson. La centrada de Roberto. Rubén, abans que pogués arribar Javi Hernández. Mare meva, que bé ho ha fet l'Espanyol en la sortida de Marcos en passada llarga sobre Roberto, que l'home està creant-li autèntics mal de caps a la defensa d'Osasuna. Banda per l'Espanyol.
2: És que tenen molt de temps per pensar els jugadors de l'Espanyol i col·locar la pilota amb el desmarc d'un jugador de Roberto o Marcos Fernández, en aquest cas, o Javi Hernández.
1: I torna l'Espanyol, Omar Roberto fora! Havia fet falta en atac, però amb la rematada, amb el cap al primer pal, ha estat a punt de fer el tercer. No valia. Pilota per Osasuna, Dani.
2: No, dic que tenen molt de temps per pensar, perquè no poden pressionar dos jugadors a tres, és impossible.
4: Ara ens fan una altra repetició del segon de l'Espanyol i realment costa molt d'entendre què fa Rico.
3: Sí.
4: No, és una badada.
3: Sí.
4: Quan vull dir que l'entrenador, quan ho ha vist en directe i després quan li passi el vídeo, és que li dirà, però noi...
2: És Rico que tenen...
3: El de la banda.
4: El de la banda. Deixant a Omar que pugi i que centri. Però, dir, que està allà com si estigués en terra de ningú, mirant la pilota i sense despreocupar-se absolutament de què passa darrere seu.
3: De fet, m'he fixat en aquesta repetició que quan la pilota està passant just pel costat de Diego Rico i ja es veu que la rebrà Omar, Budimir fa un gest, com volem dir, allò, obre els braços dient, què fa?
0: Bé, és que és com si Budimir jugués de lateral. Vull dir que sembla un jugador sense automatismes, com desconeix què ha de fer allà.
1: Gairebé el 38 de la primera, 0-2.
2: Per això que ja fa estona que dic, si estava escalfant Bretones.
1: Juga Cabrera amb el cap que va Javi Hernández, el control no és bo, terreny blanc i blau, se la queda Osasuna, triangula en Argivide amb Rubén García, que tan enrere Miquel Muñoz, els centrals la distribueixen a l'esquerra, que tenen amb Diego Rico un altre cop, l'Osasuna terreny de l'Espanyol, la ve a buscar Iker Muñoz, pressiona l'altre dorsal 8 del partit, Edu Expósito. Iker Muñoz fa un tema meva amb Diego Rico, compta Roberto, que l'has de perseguir, sí, perquè marxava a l'esquena, que bona la pressió de Javi Hernández per recuperar per l'Espanyol, que intenta avançar ràpid, Moncayola li està fent falta, Marcos, targeta groga. La segona del partit, les dues per jugadors, d'Osasuna, havia perdut la pilota al conjunt navarrès i Moncayola li ha hagut de fer falta de targeta a Marcos Fernández al mig del camp.
4: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fan més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com.
1: Un altre cop la banda dreta de l'Espanyol, Tiba Mima entre Omar i Edu, la penja Omar al segon pal, vol anar-hi Dolan, però aquí la rebutja Roxon, Cabrera que fa caure Budimir, falta a favor d'Osasuna, a terreny propi, 6 minuts i arribarem al descans 0-2. Continua escalfant-se 5 suplents de l'Espanyol, Recordem Harman, Brian Zaragoza, Jofre Pere i hem dit ara hi ha targeta groga per Riedel i Cala,
4: sí.
1: Groga per Riedel per una falta sobre Raúl García, la primera per als jugadors de l'Espanyol, la tercera del partit.
4: Hi ha Monchi, Fernando Navarro a la zona noble del Sadar. Fernando Navarro I és, costa d'identificar-lo, de quan era jugador, no? La cara, sobretot, li ha, sí, canviat, la li ha canviat molt.
3: Més fina, no?
1: Estic parlant del senglar, sí, del Besòs.
4: Sí, sí, sí, sí, correcte. Sí. Compte que tenim gol a Can Dragó, Pau.
5: S'avança l'Hèrcules, el 20 pràcticament de marcat Antonyín, un golaç, una acció pràcticament en l'interior de l'àrea, una rosca al segon pal, l'ha picat molt bé l'ex del Nàstic, ho celebren els jugadors a l'Hèrcules, s'avança el conjunt a la Cantí, que en els darrers minuts estava tornant a acostar-se a la porteria de Nil Ruiz, el 20 de la primera, Europa 0, Hèrcules 1.
1: Ei, Marcos Fernández gairebé aprofita des de la distància una errada d'Herrera, el porter d'Osasuna, que davant la pressió de Roberto ha rifat la pilota al mig del camp. Ara la penja perquè Budimir la baixi cap a Raúl García. Obertura a la dreta de Raúl García per Arguibide. Vol buscar Rubén García. Juga Osasuna a la posició de l'interior dret, a la reina de l'Espanyol. Al mig Rubén García cap a Iker Muñoz, que retalla davant la pressió de Javi Hernández i obre a la dreta de nou per Arguibide, vol treure la centrada enganxat a la línia de fons, davant d'ell Roger Hinojo, dues bicicletes d'Arguibide que vol marxar per fora, fa la centrada directament al cap de Cabrera que la treu del camp, banda per Osasuna. 4 minuts més, la propina per arribar al descans, 0-2. El servei de banda el posarà en joc des de la dreta Moncayola. Budimir enrere cap a Rubén, ha de treure aquesta pilota, Edu Expósito, de l'àrea blanquiblava, la treu, banda de nou per ells, ara un pèl més lluny de Dimitrovic. Però des del mateix costat, al dret, Arguibide.
2: Estic mirant els suplents d'Osasuna per veure quin jugador pot fer canviar, si és que poden.
1: Mira, perdona, Dani, el contraatac de l'Espanyol que pot ser perillós, Javi Hernández a la dreta, arriba absolutament solo, marca, balca per l'esquerra, Javi, encara Javi, està contemporitzant, la dona per Dolan, la centrada Dolan a l'interior de l'àrea, corna catena. Omar ha fet 60 metres absolutament sol per la dreta, però sol, Javi Hernández ha preferit jugar en curt per Dolan, però l'opció de l'Espanyol ha estat bona. Tens 10 segons abans del corna, Dani.
2: Ja parlarem després.
1: D'acord.
2: La banda dreta és
4: després o ara, Dani?
2: Després.
1: Corna per l'Espanyol. Sí, sí, sí, és Chemo del Solar.
3: Sí, sí, sí.
1: Aquell mític jugador peruà. I anirà Javi Hernández, el corna des de la dreta, el 42, la penja tensa, el segon pal, i va Cabrera, que la posa dins, la treu la defensa d'Osasuna, Edu de primeres, el xut, rebota, serà per Omar, serà per l'Espanyol, la dona amb calma, Omar a l'esquerra amb Cabrera, encara més a l'esquerra la demana Edu, Cabrera prefereix jugar amb Omar de nou, ara sí que hi posa un punt de calma l'Espanyol. Hinojo amb Cabrera, Cabrera a l'esquerra amb Edu, la demana Dolan, Dolan a l'esquena del lateral, controla Dolan, marxa, el fan caure, l'àrbitre diu que no hi ha res, recupera Osasuna, Rubén García, 2 minuts i arribarem al 45, Moncayola busca fer la passada al mig, ai, se la menja Marcos, se la queda Budimir al cercle central, aguanta la pilota al croat, dos retalls davant de Marcos, apareix Javi Hernández per intentar fer-li falta, li fa, però abans Budimir ja havia deixat anar la pilota, Diego Rico controla, demana targeta i juga amb Budimir. Budimir li torna la pilota a Diego Rico. Diego Rico encara més a l'esquerra, Barja. Enganxa Tio Marc, que farà la centrada. La fa Barja, per sort va passadíssim al segon pal. Enganxa Moncayola de primeres, la torna a l'altre costat i Omar envia directament a banda. 1 minut i mig pel 45. 0-2.
4: I d'afegit, Molló?
3: Els gols i no han atès ningú, no?
1: No, no, no.
0: I el gol anul·lat, potser, no?
4: Ah, la revisió aquella que ha sigut, sí, bastant ràpida.
3: Sí, ha anat ràpid.
1: Un o dos, no?
3: Dos.
1: Aviam el servei de banda. Anirà Diego Rico des de l'esquerra, buscant directament l'àrea de l'Espanyol. Rebutja Dolan des del balcó, després que toqués amb el cap Urco. La torna a posar dins Diego Rico. Compte Budimir, que vol controlar. Se la deixa enrere. Demanen mans de Budimir. Són mans de Budimir. La senyala Bastard Cervera. Serà pilota per l'Espanyol al seu punt de penal. En un minut arribarem al 45. La gent que està al lateral, primera graderia del Sadar, té solarium gratis, però s'estan carregant com les plaques solars ja per tot l'hivern.
3: Sí, sí, sí.
1: Mare meva.
3: És estrany que no hi sigui Marcos Llorente.
1: Correcte, amb les ulleres aquelles.
3: Sí.
1: Aviam que ataca l'Espanyol. Ui, Omar Ha anat a pilota dividida i veurà targeta groga, sí.
3: És pistoler, eh?
1: Diego Rico.
3: De poc m'està semblant el partit per tant. Vull dir, ha tret quatre grogues, em sembla ja.
1: Sí, dues i dues. Moncayola, Quique Barja per Osasuna, Riedel i Omar per l'Espanyol.
4: Marca la Eivissa, perd el Sant Andreu. Eivissa 1, Sant Andreu 0, a primera federació, el 28 de la primera, sí, part.
3: Un penal clar que, per cert, diria que ha transformat Lazo.
4: Sí.
1: Home,
3: bon amic teu, Edu.
1: Mira, vull recordar amb Lazo, ara us explico per què. Arribem al 45, 2 d'afegit, com ha avançat en Jaume. Falta clara d'Arguivide sobre Dolan. És que Lazo, bàsicament el seu gran highlight, en té dos a l'Espanyol. Un va ser aquell gol a Palma contra el Mallorca, que era una centrada i va acabar en gol, va anar enverinant, però era una centrada, i ho sap Lazo, i ho saben a Sebastopol. I l'altre era, clar, evidentment, el gol d'Eibar,
3: sí,
1: aquell 2-3. Qui era l'entrenador de l'Espanyol aquell dia?
3: Clar.
1: Luis Miguel Ramis.
2: Sí, sí. I Lazo.
1: Bé, i el,
2: que
1: i
2: està
1: el...
2: pasturant, no sé què va dir.
1: I l'assistent,
3: no,
1: i Gaston, sí, de gols, ho va fer ara,
2: Manute
1: Gol.
2: Sí.
4: No, va ser, és una de les narracions recordades a la redacció.
3: Sí.
1: Ara veu. En 10 segons arribarem al 46, per tant, un minutet i cap als vestidors, amb aquest 0-2. Pilota de Diego Rico, llarguíssima, buscant Budimir, controla, s'enfronta amb Riedel i guanya la partida a l'alemany. Molt bé Riedel, que després però no pot combinar amb Roberto al cercle central. Se la queda Roxon per Osasuna. Roxon amb Moncayola. La torna a tenir el ganès. La passada de Roxon no és bona. Talla l'Espanyol, talla Urco, que vol intentar llançar el contraatac. Urco s'ha de frenar perquè ningú l'ha acompanyat. Fa un teami, va amb Hinojo i juga de nou amb calma l'Espanyol a la zona de mitjos. Mig minut per arribar al descans. Distribució d'Hinojo, llarga, no hi arribarà Marcos. Serà de banda a l'altre costat. Servei de lateral per Club Atlético Osasuna. Catena. Han de jugar llarg, sí. Només els queda 20 segons. La passada de Catena no la podrà caçar Rubén García perquè Hinojo li posa el cos. Banda per l'Espanyol i aquí morirà la primera part del Sadar amb dos gols de Roberto. El primer amb assistència de Marcos, només començar el minut 3. I el segon amb assistència d'Omar i col·laboració imprescindible de Catena. Ara mateix marca el descans Bastard Cervera. Roberto, Osasuna 0, Espanyol 2. Compte que tenen Roberto, que s'asseu a la gespa. Jo crec que és més cansament que una altra cosa. Un pèl coix, es queixava de la cama dreta. Jo crec que no hem de patir, almenys per ara. Marxen amb rapidesa els futbolistes d'una i altra banda cap a vestidors. Sona l'equipo A. Com és habitual, aquí els descansos al Sadar, xiulets per Bastard Cervera de banda del públic. I així s'acaba aquest primer temps. Osasuna 0, Espanyol 2.
4: L'Espanyol sumaria 7 punts a la classificació. Seria la segona victòria de la temporada en 5 jornades per l'equip de Manolo González i l'Osasuna també es quedaria amb els 7 punts que tenia abans de començar el partit. 45 minuts per acabar d'assegurar aquesta victòria. Pamplona amb els dos gols de Roberto, amb una assistència de Marcos i l'altra d'Omar, totes dues per la banda dreta, per la banda esquerra de la defensa d'Osasuna. A Can Dragó ha reaccionat l'Europa al gol l'Alacantí, Pau?
5: Tímidament, perquè ara ha tingut Flavio un parell d'arribades, de fet, l'oportunitat prou bona des del vèrtex de l'àrea, que ha intentat replicar el gol d'Antonyín, en aquest cas ha marxat fora l'oportunitat de l'Europa, camí del 29 de la primera, encara perdent l'equip de Josep Maria Jané, una mica millor els últims minuts, però fiable en defensa a l'Hèrcules, que està guanyant el 29 de partit, Europa 0, Hèrcules 1.
4: També perd el Sant Andreu, 1-0 el camp de l'Eivissa, segona, som al descans, encara no el Carranza, el camp del Cádiz.
3: Encara no, han anul·lat un gol a Las Palmas, seria el més destacat d'aquesta primera part, Cádiz 0, Las Palmas 0.
4: No és el Carranza ja, és
3: no, el Mirandilla, no?
4: Encara l'han tornat a canviar, jo crec, el nom, no?
3: L'han tornat a canviar?
4: O ara encara es diu Mirandilla, o té algun nom d'algun sponsor. No sé, ara ho mirem, a veure si...
0: Fa vent avui també, eh?
4: A Cádiz?
0: Sí. Les imatges en què la samarreta es mou molt i algun mític... jugador he vist que es queixava del vent.
1: El mític Levante, sí, el mític Levante que fa Cádiz, que estàs a la platja i et ve tota la platja directament a la cara. Sí.
4: L'agut hi va ser un dia que recordo que...
0: S'acabava el món.
4: Ell per ell allò era el fenomen meteorològic més gros que havia vist en sa vida. una mica més i el trobem allà enganxat a un fanal a Corunya, des de Cádiz.
2: Rebussat, com un pollastre.
1: S'ha de dir, no serà per defensar l'agut, però s'ha de dir que és un que realment és curiós veure una platja, perquè normalment les platges a Cádiz i Rodalia són platges molt amples, és a dir, són quilòmetres i molt llargues, quilòmetres i quilòmetres, i vas al mes de juliol i no hi ha ningú, perquè és que ningú va a la platja perquè no s'hi pot estar.
4: Bueno, jo només he estat un cop a Cádiz i també fotia una ventada, vull dir que és un lloc de vent, ventós, ventós, Cádiz.
3: No hi ha
4: estat mai. T'has jugat, Dani, no, a Cádiz o no?
2: Sí, i sortit. Jugava, a vegades hi ha estat millor i pitjor, però sí, hi ha estat.
4: Ara està bé aquell camp per jugar-hi, no? Ambientat, no? Una mica...
2: Vam jugar amb un trofeu, sí,
4: aquell
1: contra Pelé, no? Dani? No va ser aquell contra Pelé?
2: Sí, contra Pelé.
1: Contra el Santos? Sí, que vau guanyar.
2: Sí, sí.
1: Que Fernando Molino es va marcar Pelé i no...
2: Sí, no sabia qui era. Pelé...
4: No sabia qui era, Pelé Molinos o Molinos Pelé?
1: Jo crec que els dos, els dos. Els dos. Molinos va preguntar qui era Pelé.
2: Sí.
1: I després el va marcar molt bé.
2: No, però és que no ho vull explicar-ho.
1: Ara ja ho sap, que...
4: no? Ara?
2: Sí, home, Pelé... som molt amics amb
4: Pelé? Que Molinos i Pelé havien fet amistat en el seu moment.
2: Amb el Nando, home, Molinos som molt amics, home. I a vegades comentem aquestes coses.
4: Aquestes anècdotes del món del futbol. 0-2 guanya l'Espanyol. Ara tornem, Edu, cap a la Sadar. Fins ara. Joan Ortiz, hola, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda?
4: Posarem el dia al Superesports al llarg de la tarda nit amb el Joan, que ens expliques per on passa l'actualitat.
6: Doncs mira, 7 dels detinguts en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista d'ahir a Barcelona han quedat en llibertat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Marxen amb causes obertes per atemptat contra l'autoritat i per danys. Recordem que en total 18 persones van ser arrestades, 10 de les quals eren menors d'edat. Per cert que Junts demanarà explicacions a la consellera Parlon per la detenció d'aquests menors, segons diu, amb un ús desmesurat de la força i amenaces per part dels Mossos d'Esquadra, i també ha demanat depurar responsabilitats si s'escau. De la mateixa manera, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que estudiarà totes les vies legals possibles per no deixar l'actuació policial sense resposta. Per la seva banda, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha qualificat les intervencions dels Mossos d'imperdonables i injustificables. I més coses, l'exministra d'Igualtat Irene Montero ha presentat avui la seva candidatura a les eleccions generals, ho ha dit, això sí, passant abans per un procés de primàries obertes a l'esquerra espanyola. Sumar considera una bona notícia l'anunci perquè entén la necessitat de Podem de construir un espai d'esquerres el més ampli possible, però rep amb prudència la possibilitat que aquestes primàries siguin obertes. La política també passa per Ceuta. Xavi, avui el PSOE ha tornat a dir que no hi havia manera de preveure l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol, ho ha dit la portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, i el vicesecretari del PP, Borja Semper, en canvi, ha acusat el govern espanyol de voler cronificar la crisi a la ciutat autònoma.
7: Y la única respuesta que es capaz de darnos el gobierno, y estamos ya en terreno preocupante, es el presidente del gobierno anunciándonos que lo que se vive en Ceuta está dispuesto a aceptar que se cronifique. Una realidad estructural. Convertir Ceuta en un CETI.
6: Mentrestant, sobre el terreny, els migrants han estès l'assentament de la platja del Trampolín a la platja Benítez, situada al costat, construint-hi un centenar de barraques més. Xavi.
4: Gràcies, Joan. Fins ara.
6: Que vagi bé.
4: Passen 8 minuts de les 5, aquest 19 de setembre. Prepareu-vos perquè arriba la festa que ho té tot. Des de les 10 del matí gaudeix dels test drives exclusius i condueix els últims models de cotxes al Nima Fest. I això no és tot. Ioga, vermut amb DJ, ballada popular, màgia... i molt més a les instal·lacions de Nima Automoció, la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-te ja a nimaautomoció.com. Ara tornem.
8: L'Espanyol juga a RAC1.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així.
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
15: L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: 0-2 guanya l'Espanyol al descans al Sadar en aquesta cinquena jornada de Lliga Primera amb els dos gols de Roberto en el primer temps al camp de Pamplona, al camp navarrès. Marta Ramon, hola, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
4: Demà serà el torn del Barça, primera, un quart de cinc al camp del Llevant des de les 3 a RAC1 amb el Pou i companyia. Tu has estat a Cádiz, sí, Marta, no? Unes quantes vegades.
16: Sí,
4: bufava el vent,
16: sí, sí.
4: O no?
16: No, sí, estava molt bé. No. Ara us estava sentint i pensava, ostres, doncs contrasta amb quan hi vaig anar jo, la veritat. Vam tenir molta sort, vam fer una ruta per Andalusia fa 3 estius i, ostres, la mar de bé, platja superbé, menjar, tot una mica de calor, clar, evidentment, com a tot arreu, però superbé, sí, sí.
4: Vas estar de sort. El Barça viatja aquesta tarda cap a València també, Marta?
16: Sí, volen a 6:45 de la tarda, amb la novetat d'Eric García, després de complir sanció a la Champions, estrenarà la màscara després de la fractura nasal que es va fer a Mestalla diumenge passat, una mica sensació de déjà vu, tornant cap avall, tornant cap a València, i amb aquest inici tan espectacular que està fent el Barça, Hansi Flick sobretot agraeix els elogis externs i l'eufòria que envolta l'equip, però remarca que per continuar aquest nivell no poden perdre a vista la concentració.
17: You know, we are very happy that we are playing now.
18: Estem molt contents que estiguem jugant a aquest nivell, però també sabem que ho hem de demostrar cada partit. Aquesta és la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ho hem de demostrar sempre. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de fer les coses com sabem fer-les. Això és important per a nosaltres. Mantenir la intensitat alta, estar concentrats, ser actius. Si perdem una d'aquestes coses, potser només un 10% no ens anirà bé.
17: Maybe only 10%, then that's not good.
16: I a la pregunta de si estem assistint al millor Barça des de la seva arribada a la banqueta, resposta amb la naturalitat que el caracteritza i insistint amb el missatge de mantenir el focus.
17: For me it's the way how we want to play.
18: Per a mi és la manera com volem jugar a futbol. No és res especial, és així. Sabem que el futbol tot pot anar o canviar molt ràpid. M'agrada que ara estiguem gaudint de la situació, però també que estiguem 100% concentrats. Si canvia alguna cosa d'aquesta actitud, crec que anirem en la direcció equivocada, i això és el que no volem.
17: We go in the wrong direction and this is what we don't want.
16: Per tant, exigència màxima, tocar de peus a terra, continuar treballant com fins ara, un Flick que també ha dit que ara té la plantilla més compensada des que és entrenador del Barça, ha dirigit elogis a gairebé totes les línies, també destacant molt la feina defensiva de l'equip, després de tants dies parlant de la quantitat de gols que està fent l'equip, avui també ha volgut posar el focus en la figura de Pau Cubarsí, que ha destacat molt, i també ha posat èmfasi Flick en l'estat de la preparació física amb el canvi que s'ha fet aquest estiu en aquesta estructura que ara lidera Benjamin Kugel després del relleu a Julio Tous, que ha canviat de tasques a dins del club, tenint en compte que ara Benjamin Kugel és qui lidera la preparació física del primer equip amb molt bons resultats que Hansi Flick doncs, no ha deixat passar.
4: Doncs la convocatòria encara no la tenim, però vaja, hi seran tots els que hi eren. Eric, hi seran aquesta convocatòria, Marta?
16: Sí, sí, sí. El més probable és que n'hagi de descartar un. No descarto que faci el mateix que va fer a Mestalla, que és endur-se tots els disponibles i el dia de partit doncs, decidir qui li deixa fora.
4: Perfecte, doncs pendents de la convocatòria de Flick i el viatge del Barça cap a València. Gràcies, Marta. Fins ara.
16: Fins ara, que vagi bé.
4: Com tenim la penúltima etapa de la Vuelta, Albert?
0: Últims 5 quilòmetres amb Mikel Landa escapat i ara màxim favorit per guanyar l'etapa i el grup dels candidats a la victòria. De moment estan afrontant el primer quilòmetre i mig de l'últim port, que és el port més dur, port de categoria especial. Són 8 quilòmetres al 9,8%. i d'esperant l'atac de Roglic, perquè ara mateix hi ha un Bora, un company repescat, que és el que marca el ritme, i esperant aquest atac, perquè la sensació és que els tres primers classificats seran els tres que començaran l'etapa, no sé que Roglic ara ataqui i Mas no el pugui seguir, però la sensació és que tot quedarà com ha començat.
4: I a l'Europa Hèrcules, 0-1 pels alacantins, en quin punt el tenim, Pau?
5: Doncs la sensació és que l'Europa té opcions perquè s'acosta a la porteria rival, però cada vegada que arriba en zona de tres quarts i a prop de l'àrea acaba triant la pitjor opció, no està triant bé, no està tenint una bona presa de decisió i està desaprofitant arribades que està tenint. Continua perdent l'Europa per culpa del gol d'Antonyin, 41 de la primera, Europa 0, Hèrcules 1 aquí a Can Dragó.
4: Per tal, Sant Andreu, 1-0 al camp de l'Eivissa i tenim ja Graella configurada del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid.
0: Sí, Lando Norris és el poleman, ha aconseguit la pole position, seguit d'Antonelli i Verstappen. Recordar que Sainz i Alonso no han passat de la Q1.
4: A la Premier, què destaquem, Molló?
3: Doncs que el Chelsea continua perdent. Chelsea 1, Hull City 2, al minut 11 de la segona part. Ha estat a punt d'empatar amb un llançament de falta de Declan Rice, que ha tret el porter, una bona mà. I el Liverpool no passa de l'empat a 0. Un quart d'hora de la segona part, Liverpool 0, Fulham 0.
4: Alemanya està golejant el Friburg i de quina manera en aquesta jornada a la Bundesliga?
3: Sí, sí, sí. Beneficiant-se que el Gladbach, el seu rival, juga amb 10, però vaja, Friburg 5, Borussia Mönchengladbach 0, i a la recta final el Dortmund també guanya 2-0. Perd el Leverkusen, que ha començat guanyant el camp de l'Augsburg, perd 2-1, i també perd 2-1 l'Stuttgart, un altre equip de Champions.
4: Prepara algun canvi a l'Espanyol o l'Osasuna, Edu?
1: A veure, l'Espanyol no fa pinta perquè tot junt han estat pilotejant quatre dels suplents. Veig Cala, Bausa, Dercoixic i Unai Núñez. Per tant, no fa pinta. Ara surten, de fet, els jugadors de l'Espanyol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I em falta un que encara no ha sortit, i és Omar, i en són 11, perfecte. I Osasuna també han sortit els futbolistes. Hi ha un canvi... Al lateral esquerre, com apuntava Dani Solsona. Marxa Diego Rico i entra Abel Bretones.
4: Bretones, que el reclamava Solsona, vaja, el reclamava millor que no hagués sortit, però es feia bastant evident que potser el canvi a la lateral esquerre passaria i ha passat el descans entre Bretones per Rico a Osasuna. I sabeu qui torna? Els dies del Drac, al Moda Jaeco, M Automoció. Del 11, que era ahir, fins al 26 de setembre, descobreix tota la gamma Omo de GE com fins a 15.950 euros d'estalvi. I no comences a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per gaudir de cada trajecte perquè trobis el cotxe que millor s'adapta a tu. Ves a descobrir els dies del Drac Omo de GE, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
1: Ha començat la segona part fa 15 segons al Sadar. Amb el 0-2 al marcador, pilota per l'Espanyol, anuncia la megafonia, el canvi a Osasuna, al lateral esquerre. De Bretones per Diego Rico. La pilota la té l'Espanyol al seu camp, és Riedel, que busca una pilotada llarga perquè Roberto la baixi amb el pit. La controla i a més rep falta de Catena, es queixa molt de l'esquena Roberto, demana assistència. Demana assistència, Roberto es queixa de la zona lumbar.
4: Aquells cops de genoll ja pot ser.
0: Sí. Que té groga, Catena.
3: Doncs a mi aquesta em sembla molt lletja d'entrada.
1: No, Catena, jo diria que no en té, Catena.
0: Ah, no, era Moncayola, era Moncayola, és veritat.
4: La mereixeria pel gol encaixat, però no l'hi han mostrat.
0: És veritat, sí, sí. A veure, vaja, pot ser acció, si realment li ha clavat.
3: No, és... A mi no em sembla... Jo, vista la repetició, no hagués tret groga, No és tant genoll, sinó, no? Amb el maluc, amb la...
1: Sí, Roberto ja s'ha reintegrat i el joc s'ha reprès, una mica coix, mal a l'esquena, fa allò típic que em passa a mi quan passo mitja nit dormint al llit del nen perquè s'ha despertat. Doncs allò
3: una mica,
1: sí. Una mica així, Roberto, però ara ja sembla que està millor. Juga la pilota a l'Espanyol, falta sobre Urco, que va per terra, l'ha fet Ante Budimir. Serà pilota per Roger Hinojo a la zona defensiva esquerra de l'Espanyol. La té Cabrera. Cabrera amb Riedel. La passada de Riedel buscava Javi Hernández. Se la queda Urco. Desplaçament cap a l'esquerra, que talla Arguivides. Juga Osasuna. Enrere cap al porter. Cap a Sergio Herrera. en la lluita aèria, Budimir i Cabrera al cercle central, se l'endú l'Espanyol, se l'endú Edu Expósito, que amb bon criteri la dona en curt per Javi Hernández, vol posar-hi un punt de pausa a l'equip de Manolo González i tenir la pilota el màxim possible. Marcos, ara més centrat que la primera part, la juga amb Dolan a l'esquerra, l'anglès que en té dos a sobre, vol combinar de nou amb Marcos, li vol passar la pilota de nou a Dolan, era, per mi era falta, l'estaven enganxant, Arguivita s'ha desentès absolutament de la possessió, però l'àrbitre diu que no hi ha hagut res i juga ja Osasuna. La distribució de Rubén García per la pujada de Bretones, que agafa la moto i vol anar ràpid. Més a la banda té Quique Barja, al terra Omar, per enviar a servei de lateral. Bretones ja la posa de nou en joc per Moncayola. I aquest enrere amb Roxon Lle.

0: Juga Osasuna, Rubén García, ja terreny de l'Espanyol. A l'altra banda, Dolan li ha clavat una plantofada a Arquivide i veurà Groga. Veurà Groga? Ha posat la mà a la butxaca, Bastard. Què fa l'àrbitre? Pot ser que s'estigui encarant amb Dolan? Està dient, noi? No li ha ensenyat targeta al final, eh?
1: No.
0: Bastard Cervera.
1: És bastant dialogant, però sí, ara la sensació és que s'hi estava...
0: S'ha empipat amb Dolan, eh?
1: Picant.
0: Sí, que diu que no m'insisteixis més, home. Ha posat la línia de l'esprai a terra, enfadat.
1: Amb molta mala llet.
0: Sí. Aviam la falta perillosa a favor d'Osasuna. Des de la dreta, la penjarà Moncayola. No, finalment és Rubén. Primer pal. La treu la defensa. Encara és viva perquè la caçarà a l'altre costat. Iker Muñoz evitarà que marxi per la línia de banda. Ataquen per l'esquerra. Iker Muñoz davant de Marcos Fernández. La dona per Bretones. Es fa un embolic Bretones. Javi Hernández en la pressió. Serà banda per l'Espanyol. Molt bé l'Espanyol. Molt bé ara Marcos i Javi. Mossegant. Davant del dubte de Bretones, en són gairebé 5 de la represa, us ho explica RAC1 des del Sadar, des de la capital de Navarra, de Nafarroa, des d'Iruña, Osasuna 0, Espanyol 2. Continuen escalfant-se, per cert, ara s'escalfen per l'Espanyol, Derkusic, Unai Núñez, Brian Zaragoza i Cala. Ah, i Moscardo. Deu ser la rotació que toca ara per l'escalfament. Omar! Pilota llarga, buscant terreny de Barrés. No la poden tocar. Ui, compte, que s'equivoca Roxon. La regala Dolan, el control de Dolan. Herrera li ha pres la pilota. Oh, quina llàstima. S'havia equivocat Roxon, li havia regalat la pilota a Dolan.
2: Oi.
0: Que anava perseguit pel central ganès i s'ha llançat l'autopassada massa llarga. Això li ha donat opció a Herrera a endur-se la pilota.
3: Llàstima, d'aquest control que no fa bé Dolan, perquè era el tercer i la sentència. Quin drama la defensa d'Osasuna avui.
2: Sí, i en Roxon a punt d'expulsar-se, perquè...
0: Sí, ha aguantat. Si Dolan frena una miqueta, l'empasteix.
1: I Dolan jo crec que no se'n refia de la seva cama esquerra i vol driblar el porter perquè no se'n refia de fer gol amb el porter al davant, no? A mi m'ha fet aquesta impressió.
0: Hi havia molta diferència de mida entre l'un i l'altre. Llavors Dolan jo crec que veia una ombra molt ampla perseguint-lo.
4: És igual, quan tens tot l'avantatge, tu vas per davant, el defensor el tens per darrere, que s'ha equivocat, doncs aquí tens tot l'avantatge. Vull dir, o marques o dribles el porter o et fa penal. Vull dir, no he vist la repetició, jo crec que la conducció se li ha anat un pèl llarga i el porter...
0: Compte, xut, Rubén García, Dimitrovic amb dos temps, arran de pal.
4: Aviam, ara veig la repetició.
0: La de Dolan, estàs veient?
4: La de Dolan, sí. Que se l'emporta amb el genoll, sí. I se li va un pèl llarg.
1: Sí, no pot xutar, no.
0: Sí, realment ha estat... El problema està a la conducció, clarament. Sí. 7, segona part, Osasuna 0, Espanyol 2. Ataca Iker Muñoz, que acaba de tenir una picabaralla lleu amb Marcos Fernández quan l'estava pressionant. El desplaçament en l'atac d'Osasuna des de l'esquerra, Bretones, perquè la baixi a Arguivide. Arguivide amb Roxon, veu de nou la pujada del futbolista del planter d'Osasuna. Compte la centrada d'Arguivide, Cabrera al terra abans que hi arribi Budimir, meravellós. I no cap a Dolan. Dolan veu Javi Hernández. Rebrà la pilota per la dreta, el barceloní encara molts metres fins a arribar a l'àrea d'Osasuna. Però Javi aguanta, Javi la dona. Javi veu l'arribada de Dolan. Dolan pel mig, encara Dolan, no, hauries d'haver mirat a l'esquerra. La dona finalment al mig per Javi, la passada de Javi no és bona, es perdrà directament per la línia de fons, no s'han entès amb Roberto. I serà servei de porteria per Sergio Herrera.
1: Ja tenim en marxa la segona part al... JP Financia el Estadio. Home. Que és el nom de l'estadi del Cádiz.
2: Sí, com l'Inter de futbol sala.
1: Doncs mira,
2: ja JP Financia l'Inter.
1: Cádiz 0, Les Palmas 0.
0: Fins que has dit estadio, semblava l'estadi dels Denver Broncos de la NFL, eh?
1: Sí. Fa molt poc de Cádiz i evidentment a Cádiz segur que no li diuen així. Vull dir...
0: Com és? No. JPC és.
1: JP Financial.
0: Ah, JP Financial. No, crec que hi hagi cap aficionat al Cádiz que li digui el JP. El JP...
3: El JP potser sí.
1: Sí, el JP encara. Sí.
0: JP. Si fos... Vam al JP.
1: Si fos el cosí.
0: La gent més graciosa tota la península ibèrica, de llarg, per mi, els gaditans. Sí.
3: El Juan Pablo, vamos al Juan Pablo.
0: Vamos al Juan Pablo, sí. O el Juan Pedro, Juanpi.

0: Vamos al Juanpi. Compte que ataca l'Espanyol. Oi, la passada de Javi buscava directe a Roberto. I es perd directament a les mans de Sergio Herrera.
1: Mata el Chelsea, Molló.
2: Sí, marca Joao Pedro, assistència de Palmer. Chelsea 2, Hull City 2, 22 de la segona.
1: Tu professes l'andismo, Edu, o no? Perquè avui...
0: No especialment.
1: No, eh?
0: Bé, és un... No, és un ciclista d'aquells que... Ai. Promet més del que realment aconsegueix, no?
1: Bé, mira, avui dos, camí, eh,
3: sí, dos ciclistes que prometen més de la, que són en realitat... Avui farem història, segurament. O almenys serà un dia d'èxit. Sí. Perquè Landa guanyarà l'etapa, que era el quilòmetre i mig, i vaja, té avantatge suficient per guanyar l'etapa, i Enric Mas, que realment ningú l'ha provat, té un company que li està fent la feina, i aquest atac de Roglic que podíem intuir o més aviat desitjar, doncs que no arriba, i segurament Roglic va justet, i Mas, que arribarà triomfal en aquesta penúltima etapa de la Vuelta amb Landa, el landismo, que serà segurament el gran protagonista del dia.
0: Juga l'Espanyol. Hi ha altra gent que és de landismo, però d'Alfredo, no de Miquel. Sí,
1: home.
0: Això ja... Això és una altra cosa, ja diferent.
3: Per cert que Simeone ha donat a... ha entregat a la roda commemorativa a Lando Norris per haver guanyat la pole a Madrid. Estic veient imatges aquí de molt ben mudat a Simeone, que es preocupi per demà, que crec que té un partit molt complicat.
1: És una imatge que... No, sí. mai no hagués dit. Vull dir, Simeone a la Fórmula 1 i apuntant-se en aquest sarau.
4: Hi ha més dips que públic, jo crec.
1: Sí, però Simeone no encaixava ara mateix aquí.
3: Camisa blanca.
0: Està tocant l'Espanyol. La pilota la té Omar. Oi, se la deixa enrere. Va intentar lluitar-la Javi Hernández. Se la queda Catena, gairebé 11 de la segona part. Guanya l'Espanyol 0-2. Talla Edu Expósito i un jugador del 2-1 al terra. Quique Barja ara ja s'aixeca. Torna a recuperar l'Espanyol, que està Dani tenint més la pilota en aquesta segona part del que l'ha tingut a la primera, eh?
5: I m'agradaria que la tingués més i no es precipités. Perquè
0: I espera, perdona, que hi va Dolan. La centrada de Dolan, amb el cap la treu Roxon. Iker Muñoz prolonga. Serà de Riedel. I la paraula serà de Dani Solsona.
5: No, que m'agradaria més. I sobretot no estar tan precipitats, perquè tenen temps per poder tocar, tenir la possessió, anar avançant i veure el jugador que es desmarca en punta. Però a vegades aquesta precipitació fa que no facis una bona passada. Jo ja faria... Ara no faria el canvi, evidentment, i no perquè estigui malament o no, però jo faria entrar a Cala. No sé...
0: En el lloc d'aquí?
5: De Marcos Fernández. I al cap d'uns minuts, si el resultat segueix igual... canviaria a Dolan i posaria a Brian Zaragoza.
0: Ara l'Espanyol està jugant, Dani, corrobora amb un 4-4-2, eh? Està jugant 4-4-2 l'Espanyol. Ara Marcos està dalt amb Roberto. I Javi Hernández ha passat a la dreta.
5: Bueno, potser és el moviment que fan, estan fent...
0: A veure, espera, que ara ataca Quique Barja, fa la centrada, Dimitrovic, digues.
5: No, perquè amb l'entrada de Bretones és una mica més ofensiu, almenys puja amb més criteri que Rico, i si amb aquest espai Marcos Fernández ha de fer diagonals per intentar rematar, quan perden la pilota, li donen la pilota a Bretones i té tot un carril llarg. I potser no vol sacrificar-lo amb aquest aspecte físic i posar a Javi Hernández que faci aquest treball defensiu una mica més... més potent que Marcos Fernández. Per això estava comentant al principi, dic, doncs si Marcos Fernández, doncs que ja ha fet la seva feina, no ha intervingut molt, tampoc es pot jutjar perquè hagi fet una centrada i hagi rematat a Roberto, però s'està sacrificant, no hi ha cap dubte, però un jugador com Cala, que té millor peu, que se'n va cap a dins i que pot... connectar tant amb Javi com amb Edu Expósito, potser li donaria una mica més de tranquil·litat, tenir una mica més de paciència i buscar ja l'home de dalt.
2: A Primera Federació, el descans fet al Sant Andreu, 1-0 al camp de l'Eivissa, també descans a Can Dragó, Pau.
6: Sí. Sí, aquí a Can Dragó està perdent l'Europa per 0-1, el marcat Antonyín abans de la mitja hora de joc, un golaç que ha marxat pel segon pal, impossible per Nil Ruiz, l'Europa que ha intentat reaccionar amb arribades a l'àrea contrària, però com dèiem abans, li ha faltat ser més precís en la darrera passada i ha marxat a bastidors per darrere en el marcador, 45 minuts per endavant per intentar capgirar el marcador a Can Dragó, Europa 0, Hércules 1.
1: I l'Espanyol guanyant 0-2 al Sadar, el 14, ja pràcticament de la segona, Edu.
0: Sí, amb una falta per Osasuna que farà el segon canvi. Serà doble, de fet, el segon i el tercer. No, serà triple. A veure, serà triple. Entra en el camp el dorsal 29, Osambela, el dorsal 21, Dubacén, i el dorsal 18, Raúl Moro.
5: Tots atacants, eh?
0: Marxen Rubén García, Gurbide i Quique Barja.
1: Sí, clar, que alguna cosa ha de fer Ramis, 0-2, una mitja hora perquè s'acabi.
0: Ara el situem abans, però la falta que penjaran directament a l'àrea de l'Espanyol, salta Urco, prolonga Marcos, vol llançar a l'espai Dolan, a l'espai exterior, perquè la pilota no arribava mai als peus del jugador de l'Espanyol, sinó que tot l'avantatge era per Moncayola. Juga enrere Osasuna amb Roxon.
5: No canviarà Ramis a una defensa de 3?
0: És possible.
5: Ha entrat Dubacín, ha entrat Raúl Moro.
0: De moment, Osambela col·loca de lateral. Osambela lateral dret, amb Roxon i Catena i Bretones tancant la defensa. Moncayola i Iker Muñoz es mantenen a l'eix del mig del camp. Dubacén passa a la dreta, passa a la dreta.
5: Raúl Moro
0: a esquerra i els dos davanters, sí. De moment, Osambela lateral. Si va pujant més al carril i tanca amb 3, us aviso.
1: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto!
3: A la vuelta, a punt de guanyar Landa i al darrere atacat Fèlix Gal. I marxa en solitari, és cert que Enric Mas l'ha pogut seguir un quilòmetre, quilòmetre i mig, ara hi ha una mica de distància, però Fèlix Gal, que ha atacat bàsicament per veure si pot treure-li 1 minut 24 segons a Roglic. De moment ja té un avantatge de 35 segons, per tant, el principal punt d'interès en aquests últims quilòmetres és saber si segons serà Roglic o serà l'austríac Fèlix Gal.
0: 16 segona part, Sadar, Osasuna 0, Espanyol 2. Tenen ells un servei de banda a l'altura del punt de penal des de l'esquerra. La posarà en joc des d'aquest costat. Bretones, directament a l'àrea buscant Budimir. Qui la toca és Riedel amb el cap, la treu de l'àrea de l'Espanyol, però encara és Osasuna, rep Raúl Moro, no li feu penal, entra Raúl Moro, línia de fons, fa la centrada Dimitrovic, el primer pal. Sort que no s'ha aixecat gaire la centrada. Va pujant més al carril. Sí que ha pujat realment al carril, sí, Pau, el bo de Raúl Moro, però ha trobat Dimitrovic. Era una psicofonia d'en Pau, oi, allò?
2: O tu mateix, diria.
0: Sí?
1: Sí. Que és més inquietant.
0: Ah, que l'he sentit només jo, vull dir.
2: No. Jo diria que eres tu.
1: Has aparegut tu. Sí.
0: No.
1: El teu home era això,
0: Era... No, jo no he entrat... No. Allò de pujar al carril, no, jo no ho he dit.
2: No, ho has dit fa una estona i ara ha tornat.
0: Ah, val. El jo del passat m'ha interromput el jo del present. Val.
1: El temps és relatiu.
0: Mare meva, però això és com una pel·lícula de Nolan, Això no havia passat mai.
2: Sí,
0: Bueno,
2: no pensis,
0: De Nolan. Hi ha diferents capes de realitat.
1: O de Dolan.
0: De Tyrese Nolan, el director. Ai, sí, gairebé 18 de la segona part. Espera, llavors m'enviaré un missatge ara perquè soni d'aquí 10 minuts, pot ser? Juga Osasuna. Iker Muñoz cap a Moncayola, al cercle central amb Roxon Yewa. M'agrada molt aquest nom, però molt, Roxon Yewa veu l'arribada de Raúl García. D'esquenes a porteria, barallant-se amb Cabrera, la dona de cara cap a Dubacín. El futbolista nascut a la Seu d'Urgell, la penja directament a la frontal. Cabrera rebutja amb el cap, se la queda Osasuna, se la queda Iker Muñoz. Obertura a l'esquerra amb Bretones. Bretones que buscava Raúl Moro. Ve al terra Javi Hernández per enviar directament a banda. Ara et pregunto, Dani Solsona, perquè està tenint molt més la pilota Osasuna, ja era de preveure, però no sé si l'Espanyol està, el veus suficientment còmode. Com el veus l'Espanyol, Dani?
5: Jo faria canvis, sí.
0: Sí?
5: Sí.
0: Cala, eh?
5: Cala seria un, que és el que té millor peu, intentar doncs conservar una mica la pilota. Si aquí Osasuna té tot perdut, ha d'anar a per totes, i això vol dir que pot deixar més espais. És veritat que Brian Zaragoza, si està una mica en condicions, també és un jugador que pot entrar. Un per velocitat, Brian Zaragoza, i un per conservar, que és Cala. Veurem què fa Manolo.
0: 19, segona part, 0-2, ataca Osasuna. Espanyol, com diuen Dani, encara no ha fet canvis. Els navarresos n'han fet 4 ja, en dues finestres. Pilotada llarga que buscava la punta dreta, però que es quedarà directament Dimitrovic. Amb la mà, el porter serbi jugant en curt cap a Hinojo. Creua la línia de mitjos Hinojo. Ja té Dolan al costat, rep la pilota l'anglès. Encara Dolan, davant d'ell Dubacin. Aprovant-se el vèrtex de l'àrea Dolan. Continua Dolan, veu la pujada per darrere d'Edu Expósito, que la rep a prop de la frontal. Edu fa un retall, Edu la vol donar per Marcos, es vol girar al balcó, la dona un altre cop per Edu. Edu dins per Roberto, Roberto pot controlar. Oh, llàstima, demana penal, l'àrbitre diu que no. Demana penal Roberto, que diu que li han fet penal quan havia deixat anar la pilota. Compte que ataca Osasuna, que l'àrbitre no ha marcat res. La passada de Dubacin busca l'esquerra sobre Raúl García. Treballa molt bé l'Espanyol tornant. Raúl rep la pressió de Javi Hernández. La dona malament Raúl García, i Javi Hernández que rebutja aquesta pilota. Roberto és a l'altre costat, estès a l'àrea d'Osasuna. A veure què diu, que res. Diu que no hi ha res. Ho ha confirmat Gálvez Rascón. Home, té lògica aplicant la de la primera part amb Raúl García. Si assenyala allò, hagués penal. Estat...
7: Per mi és penal, això.
0: És penal, no?
7: Per mi sí, és una trepitjada. Clar, vull dir, si xiula... No sé quin penal van xiular últimament per un contacte després de deixar anar la pilota.
1: Vinícius.
7: No? La Vinícius, no? Ah, clar, vull dir, si aquell el xiula, en aquest també, és que el trepitja.
5: Sí, sí.
7: Home.
5: La trepitjada és claríssima. Sí,
7: que Gálvez Rascón aquest serà d'anar al congelador, per l'amor de Déu.
3: Les dues accions seria molt interessant escoltar el criteri. Ah, perquè clar. No han assenyalat els penals.
7: No sé, a veure, jo crec que sí que el toca.
3: Que no.
5: Sí, sí, el trepitja.
7: Ah, vull dir...
0: Doble canvi a l'Espanyol. Marxen del camp Dolan i Marcos, entren Moscardo i Cala. Això vol dir que Moscardo s'incrusta al doble pivot al costat d'Urco. Manolo està parlant amb Edu Expósito per aclarir-li el seu rol a partir d'ara, veurem quin és, però jo crec que estic gairebé segur que serà més avançat del que estava fins ara. I Cala se situa, jo crec que amb força llibertat, a la part esquerra. Veurem. Sí, és un, seria un 4-2-3-1, si s'aplica la lògica, amb Urco i Moscardo al doble pivot. Javi Hernández, de moment, a la dreta. Cala, de moment, a l'esquerra. I Edu Expósito en l'enllaç, amb el davanter Roberto.
5: Sí, opta de la mateixa manera que jo estava comentant, la Cala, això ho tenia clar, i que al cap d'uns minuts podia entrar Brian Zaragoza per donar-li una punta de velocitat diferent a la que tenia Dolan, opta per posar un jugador més migcampista per reforçar aquesta zona, malgrat que ja està reforçada perquè ja tenia superioritat. El que passa que l'Osasuna va per totes i llavors tu vas tirant un pèl enrere perquè t'estan dominant, i en aquesta situació, al mig del camp, com més homes tinguis, molt millor, perquè podran estar junts, podran treballar junts, i després quan tens la pilota, a l'estar a prop sempre tens una sortida i un bon toc.
0: Espanyol de moment està molt seriós en pilota, molt seriós en pilota, no regala, no comet errades, no es precipita, toca, i és el que està fent ara amb Cala, que ve a jugar en curt cap a Gavi Moscardo, el brasiler cedit pel PSG. Obertura a l'esquerra, la ve a buscar Cala. Teva meva amb Hinojo. Continua Àlex Calatrava al mig, amb Urco. La demanava a l'espai Moscardo, que s'havia avançat, però ui, la dona en curt per Edu Expósito, que s'equivoca. La regala ara a Osasuna. Bretones en parcel·la defensiva. Desplaçament a la punta dreta on talla Hinojo. Se l'endú en segona acció Ossan Vela. Ossan Vela ja a terreny de l'Espanyol, en curt cap a 200. I aquest enrere amb Roxon. I tornar a començar, 23. Ja hem superat l'equador del segon temps, 23. D'aquesta represa, Osasuna 0, Espanyol 2.
5: Quan parles de Roxon, em ve al cap el que era president del Sabadell, pot ser? Un president del Sabadell que es digués...
0: Roxon?
5: No?
0: Roxon.
7: No ho sé.
5: O algo així, sembla.
2: Això pot ser Bonastre, ets per aquí, Pau?
6: Sí, sóc per aquí.
2: Un president del Sabadell que es digués Roxon, et sona?
6: No em sona.
5: Ja m'ho semblava.
6: Perquè... No.
5: Ostres.
2: Veig un president, Ricardo Roxon.
5: Aquest. Veus? Sí, jo he dit Roxon, sí. Roxon. Sí. Ja anava bé.
0: Sí, anaves bé, sí. Xiulets per Osasuna al Sadar, eh? Sí. Perquè l'equip està espès amb la pilota als peus i que duri. Ara la té Catena, a camp de l'Espanyol. Ho guardó a l'esquerra amb Raúl Moro, que em fa l'efecte des que ha entrat, que pot ser dels que generi més perill. La passada ara buscava Budimir. No era bona. Riedel la talla, la rebutja directament cap a la zona de mitjo. Se la queda Roxon, l'expresident del Sabadell. Allà hi va. Teva sí, meva Moncayola.
2: De quins anys estem parlant, Molló? Estem parlant de dues etapes, 1955-1958 i 1965-1973, que tu el deus recordar d'aquesta etapa. Va morir l'any 1991.
0: Pressiona Cala, la pujada per la dreta d'Ossan Vela, compte que fan una paret, la centrada Dimitrovic. Fàcil, perquè Moncayola no ha fet una bona... passada, i Dimitrovic ha atrapat aquesta pilota 20 minuts per arribar al 90.
3: Landa guanya l'etapa de la Vuelta, la penúltima d'aquesta edició, i Enric Mas guanyarà la Vuelta. Hi ha hagut aquest últim atac de Félix Gall, que gairebé li ha tret un minut a Roglic, però Roglic ha pogut salvar la segona posició, per tant, Mas-Roglic-Gall serà el podi demà de la Vuelta, d'una Vuelta que jo crec inimaginable. Fa un mes que ens diuen que Enric Mas guanyarà aquesta Vuelta, evidentment, perquè hi havia Pogacar, però de la resta, bé, sabem que Enric Mas a les grans voltes li costa, doncs ha fet la seva millor volta o la seva millor vuelta de la seva carrera i triomfarà demà a Granada en l'última etapa, etapa plana. Per tant, demà serà un passeig, un regal per Enric Mas.
0: Serà pilota per l'Espanyol davant del Sadar. A punt de fer el darrer canvi, Osasuna. Marxa Raúl García i entra el francès Romain del Castillo. Ha arribat aquest estiu. És l'últim ja, eh?
2: Sí.
0: Doncs bé. Pilota llarga de Riedel.
5: L'Espanyol... L'Espanyol ha de continuar a juntar-se tots aquests 4 o 5 jugadors que són més migcampistes i sempre dic el mateix. On és més fàcil, jugar a 3 metres o jugar a 40 metres la pilota? Doncs a 3, 4, 5 metres, perquè si estàs ben juntet, aquestes pilotes són pilotes segures, que toques al company, el company te la pot tocar, sempre en tens 2 o 3 al voltant que pots anar progressant, i mentre fas córrer al contrari i tens la pilota, encara que no et projectis molt o tant com voldries, però és que el resultat és 0-2. Si sigués el resultat d'una altra manera, doncs hauríem de fer altres coses, però aquí no es pot perdre la pilota fàcil. Sí. Cala, Moscardo, Edu Espósito, si ve Javi, clar, tots aquests jugadors tenen que tocar-la.
0: A veure, que Roberto controla una pilota, almenys ho vol fer, se l'endú Javi Hernández en segona onada, no hi ha hagut falta sobre Roberto, tal com demanava el davanter de l'Espanyol, ataca Osasuna, la té Duvacín canviat de banda, ara per l'esquerra, fa una paret a Miquel Muñoz, perill, compta Duvacín, molt bé, al terra, Urco, Riedel forçant el servei de banda. Havia estat Moscardo, el que ha anat a terra, finalment, acció providencial. Aquests que criden són els aficionats de l'Espanyol, que estan premiant l'esforç del seu equip. Està fent un partit, falta tancar-lo, però està fent un partit molt seriós l'equip de Manolo González. Moscardo cap a Edu Expósito, compte que perd la pilota, la guanya Moncayola, li està fent falta Edu. Serà falta relativament perillosa. La passada de Gavi Moscardo no ha estat bona i serà una falta que picarà Osasuna, bastant centrada a la zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol. No sé si massa lluny per xutar o per penjar-la directament. Moncayola, l'únic jugador al costat de la pilota. Jo crec que, no sé, en funció de la cursa que agafi, de l'embranzida que agafi, veurem.
5: Jo crec, que està lluny, però...
0: Podria provar-ho, no?
5: No és verde del Valladolid, aquest, eh?
0: Correcte, no. Aquell gol ens perseguirà sempre, quin malson de gol, aquell, eh?
5: Uh-huh.
0: 28 i mig de la segona part. 0-2 guanya l'Espanyol. Agafa embranzida Moncayola, xutarà, la penjarà. De seguida sortirem de dubtes. Moncayola ni la penja ni res, la dona en curt cap a la dreta, Osambela fa la centrada, Moscardo amb el cap, la treu de l'àrea de l'Espanyol. Encara es viu l'atac d'Osasuna, per l'esquerra ara, però Raúl Moro vol marxar de la pressió de Javi Hernández, fa un parell de retalls, també davant de Roberto. Encara Raúl Moro, Javi Hernández li apeja el número, però se la queda al balcó, el xut, impacta en el seu company, en Budimir. L'Espanyol intenta sortir al contraatac, la té Javi, aguanta la Javi, aguanta, que en tens molts pocs companys per davant de la pilota, no la pot aguantar, recupera Osambela, ataca ara Osasuna, la deixa de cara Raúl Moro per l'arribada de Catena. Està tothom desendreçat, per això frena un punt l'atac de Ramis amb Bretones, fa la centrada Bretones, Cabrera, imperial amb el cap, abans que hi arribi Budimir, la torna a tenir Osasuna, que està pressionant sense generar oportunitats, però està fent que l'Espanyol treballi a fons. Bretones provarà una altra centrada, aquesta pot ser bona, Dimitrovic.
5: I ara hi ha Brian Zaragoza, sembla que...
0: Preparat, que està... sí.
5: No sé si canviarà a Edu Espósito o Javi Hernández. No ho sé, no ho tinc clar, eh?
2: Home, tindria més sentit Javi, no?
5: Sí, però no ho tinc clar, no.
0: Aviam que ataca Raúl Moro per Osasuna, punta esquerra de l'atac, encara Raúl Moro fa la centrada, Cabrera amb el cap, té un imant al cap uruguaià. La dona d'Ubacina enrere cap a Roxon, per cert que torna Brian Zaragoza a l'últim estadi, podem dir, on va ser feliç, fa dues temporades. Aquest del Sadar, ara pengen la pilota, compte que no la toca ningú, li cau a Raúl Moro, Moro vol marxar de Javi Hernández, línia de fons, fa la centrada, ui, que bé, no hi ha arribat Dubacín, se la queda l'Espanyol, Edu Expósito, ui, quina sotaneta, i més sobre Osambela, però després li pren la pilota del Castillo, ataca Osasuna, de nou amb Moncayola, zona de tres quarts, del centre cap a l'esquerra, Bretones de primeres, amb Raúl Moro, pressiona el públic navarrès, Moncayola, Espanyol a culadeta ara, toca patir, entrem en l'últim quart d'hora de partit, us ho explica RAC1, 0-2, 30 i mig, segona part. La té Catena. El canvi al mig del camp cap a Roxon. Osambela. Osambela per Iker Muñoz, la passada dins d'Iker, volia controlar Dubacín, la dona de cara per Del Castillo, la passada dins amb Budimir, controla d'esquenes a porteria, que no giri, és el balcó, Budimir, va per terra, no res, això. Ah, marcat falta la frontal? Falta això? No, home, no! No, home, no, bastard. No, home, no, bastard Cervera. Això no és el criteri que estàs marcant.
3: No.
0: No és el criteri que estàs marcant, si s'ha desmaiat. Falta de Riddle. Falta el balcó per Osasuna. Això sí que m'empipa. És a dir, que et mengis un penal a cada àrea és una errada teva, però no estàs descompensant el partit. Però si marques un criteri, l'has de seguir. L'has de seguir. I això no és mai falta a la frontal. No. Mai.
1: Posava les mans al cap, Riddle.
2: Sí, sí.
1: De fet, està agafant Budimir també a Riddle.
2: Sí, sí, s'agafen els dos, és que... No, no, res.
0: La falta la picarà Moro. Un català, d'Abrera. Gairebé els 32 de la segona.
5: Que no es mogui Dimitrovic d'on està, eh?
0: Del seu pal, eh?
5: Del seu pal.
0: És que no hi ha molt per aixecar-la. No hi ha molt d'espai per aixecar-la, però bé, si l'aixeca... Aviam!
1: Si l'aixeca, 32, que es mogui, eh?
0: Segona part. I va Raúl Moro, el xut contra la tanca, encara li queda. Encara es viu Raúl Moro, perdó, va sent el xut. Hi ha un rebot, Omar a corna. Omar a corna, que bé, Omar. Que bé, Omar. Que bé, Omar. Felicitat com si hagués fet el 0-3. Corna per Osasuna. 13 més afegit. Va, que s'ha de resistir. Va, que s'ha de resistir. Preparat Brian Zaragoza per entrar, però encara no entrarà. El corna el picarà Moncayola. Des de l'esquerra, de l'atac navarrès. I va Moncayola, el penja Cabrera amb el cap, la treu de l'àrea de l'Espanyol, se la queda Bretones amb Del Castillo, ataca Osasuna des del perfil dret, la penjaran i va Osambela a la centrada, no remata ningú, Omar a corna. Riddle se sabrà de memòria les pigues de Budimir, eh? I Cabrera igual, mala meva.
5: Algú tenia algun dubte que Cabrera jugaria quan estigués bé?
0: Oh, no. No, no, és que a més ha de jugar. No. Ha de jugar. En aquest equip ha de jugar Cabrera. Una altra corna per Osasuna, 33, segona part. Ara el penjarà Raúl Mora des de l'esquerra. La penja de ser de Dimitrovic. És de Dimitrovic. És de Dimitrovic, que surt al límit de la seva àrea petita per atrapar aquesta pilota. I a tot això, Pérez se suma a Brian. Dos futbolistes que sortiran al camp per l'Espanyol. Pere i Brian.
5: Doncs Javi i Espósito, ara.
0: Pensant... La passada de Moscardo és boníssima. A l'espai sobre Cala. Ataca l'Espanyol. Cala es vol fer Roxon. Se'l fa per fora. Encara Cala. Fa la centrada. Roxon corna. Molt bé l'Espanyol ara. Molt bé Moscardo. Activant a l'espai Cala, que li ha guanyat molt bé la partida. Ossan Vela. I forçant aquest servei de corna. Edu Expósito serà l'encarregat de picar-lo abans del canvi. Com ha avançat Dani Solsona. Brian entra per Javi Hernández. I Pere Milla entra per...
7: Roberto, no? Almenys ha ensenyat el nou.
5: Semblava el nou, no?
1: Sí, Roberto.
0: Roberto, correcte, Roberto. Ahí amb el corre, ja anirà Edu. A l'interior de l'àrea, 5 jugadors de l'Espanyol esperant la centrada, que toca un defensa 2-1 per enviar d'un altre cop al servei de cantonada des de l'altre costat. Partit majúscul de Roberto un altre cop, eh? Mira.
1: I ara en punta aquí, Edu?
7: Milla, no?
1: Però clar, no ho sabem perquè és un corna, perdó.
0: Sí, ara, jo crec que serà Pere, eh? Que serà Pere, ara de seguida ho sabrem. Som al 35, gairebé de la segona, 0-2.
5: Igual juguem sense delanter referència, que s'estila molt ara.
0: El fals nou.
5: El fals nou.
0: Aviam, que hi va Edu. Des de la dreta, pica el corna Edu, curteta perquè pentini Pere, serà corna un altre cop perquè ha tapat Bretones a servei de cantonada. Menys de 10 per arribar al 90. 0-2 guanya l'Espanyol.
1: Entre la pilota estiga aquí.
0: Sí. Que bé que aniria ara a fer el tercer, eh? Un bolet de corna. I va Edu! La penja Edu, la treu Catena, però encara cau dins l'àrea. Cabrera pentina! No pot enganxar-la Moscardo, que ha fet falta en atac. Sí, la marca clara l'àrbitre, Bastard Cervera, que ha marcat falta de Moscardo quan s'estava girant després del control per rematar sobre la porteria de Sergio Herrera. Posa la pilota ja en joc Osasuna. Bretones, pilotada llarga per la cursa de Raúl Mora, haurà de sortir al límit de la seva àrea Dimitrovic per protegir que aquesta pilota marxi per la línia de fons.
1: Pensant Toyota, es pensa en Star Baix Toyota automàtic, associes Toyota, Star Baix Toyota, vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. Si proves un Toyota Star Baix, segur que te'l quedes. Si te'l quedes, mai més canviaràs de marca. Si vols un cotxe d'ocasió, ves a Star Baix a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet i a Gavà. Més informació a starbaix.toyota.es. Hi ha hagut travesser de l'Europa en aquesta segona part, l'Europa 0, Hèrcules 1, Pau.
8: De cap de Càlid. Abans, anteriorment, només començar la segona meitat, també ha tingut una gran oportunitat l'Europa amb una rematada dins de l'àrea de Flavio. Ho tenia tot de cara per rematar, vaja, a plaer. L'ha enviat molt desviada, molt per sobre de la porteria de l'Hèrcules, i es manté aquest 0-1 després d'aquests minuts de rauxa europeista. Ara el partit una mica més calmat. 58 de partit, Europa 0, Hèrcules 1.
1: L'altre partit amb presència catalana, Primera Federació. De moment continua la derrota del Sant Andreu al camp de l'Eivissa per 1-0. La seguida som a Montilivi també, que té 11 ja, l'agut de l'Europa, del Girona-Castelló, que començarà a 6:45 de la tarda. El Sadar 8 més l'afegit, l'Espanyol camí d'una victòria important a Pamplona, Edu.
0: Amb 0-2 de moment, els dos gols de Roberto, pilota llarga que ha de resoldre Hinojo, la dona per Dimitrovic. No era fàcil aquesta pilota que anava botant. Dimitrovic se l'ha tret de sobre com ha pogut, directament a banda. Per cert, Pere Milla és el nou de l'Espanyol ara mateix. Efectivament, Cala ha saltat a la dreta i Brian ha anat a l'esquerra. Edu Expósito continua a la mitja punta. El doble pivot, recordem que el formen Urco i Gavi Moscardo. 38 pràcticament. Banda per Osasuna. Ossan Vela l'havia buscat del Castillo. Fa una paret, la penja del Castillo, perill, Catena no pot rematar, la pilota passarà per damunt de tots els caps per perdre's per la línia de fons i serà servei de porteria per Marco Dimitrovic.
1: S'ha acabat el partit del Liverpool a la Premier.
2: Sí, l'alegria, Edu, mai pot ser completa. Liverpool 0, Fulham 0. Primer punt per l'equip d'Arbeloa. Recordo, l'ha sumat a Anfield, un lloc complicat. Per cert, que s'ha arribat amb tots els partits de les 4 de la Premier empatats, tots, però s'ha desfet l'empat en l'Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, que voldria dir que l'Aston Villa suma un punt de 12. Encara no s'ha acabat, però és a punt de fer-ho. Continua empatat, això sí, el Chelsea 2, Hull City 2. Mira, ara s'acaba. Empat i ensopegada dels de Xavi Alonso, tot i que el Hull City ha començat bé la temporada.
0: El Liverpool porta 3 empats en 4 partits. Sí. Mare meva. Iraola ja va començar fa dues temporades molt malament al Bournemouth i després va anar molt bé. Jo crec que està repetint una mica el patró, eh?
2: No.
0: Parlo de la Premier, perquè després de la Champions League acaba debut amb victòria l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid. 39, pràcticament, de la segona al Sadar.
2: Però té una victòria també, eh? Són 6 punts, no?
0: Sí, sí, una victòria i 3 empats. Cap derrota encara a la Premier. Però és que encara no ha jugat contra cap equip important, eh? A veure, ara reclamava Osasuna, són mans de Riddle, perquè l'Espanyol es pensava que li havien donat la pilota a ell, ha jugat enrere, Riddle, l'Espanyol es pensava que la pilota encara no estava en joc, i Riddle l'ha agafat amb les mans, i resulta que sí que estava en joc, i té targeta Riddle, per això no, protesta el Sadar.
1: Però ha fet un pubill.
2: Però no és groc això,
0: Aviam, que ataca Osasuna, 39 i mig, 0-2. I va Raúl Moro, la paret amb Bretones, parilla a l'interior de l'àrea, Bretones ha passat enrere, la rematada Dimitrovic. Sort que Dumasín ha rematat molt obet des del punt de penal. Sort, perquè era franca aquesta rematada, eh? La més clara que han tingut, m'atreveria a dir, des del gol anul·lat. I són minuts, Ara Pere es baralla amb Roxon. I Pere li guanya la cursa a Roxon. Pere li diu, escolta, tu diràs Roxon Llevoa, però jo sóc de Lleida. Recupera Osasuna, però Roxon ha corregit molt bé, s'endú la pilota, Breton és la centrada, Riddle, molt bé Riddle, el primer pal per enviar directament a banda, 40, superat de la segona, 5 minuts per arribar al 90.
1: Era 0-2. Un vot neutral de l'àrbitre, no, Molló? Però una mica sui generis el vot, que també ha fet així com una passada gairebé de quarterback.
2: S'ha de dir que Riddle aquí ha estat, o sigui, d'estar més atent també, vull dir, una mica estava despistadot,
0: Sí. Pengen la pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, Omar la treu amb el cap, se la torna a quedar Bretones, ai, Pere no pot recuperar, a la queda Moro, el xut, Dimitrovic ha aturat el xut de Raúl Moro.
1: Els tenim aquí, els dies del drac d'Omoda Jaeco, els dies per estalviar fins al 26 de setembre. Aprofita una oportunitat llegendària, estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco, fins a 15.950 euros, i a més, no paguis fins al 2027, condicions subjectes a finançament, consulta condicions a Omoda Jaeco, ponés, dies del drac d'Omoda Jaeco, tornen els dies per estalviar, xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: Quin tros de drac, tu, mare meva, un tros de drac, Esmorza tres cabres per esmorzar aquest drac, Compte que fa la centrada Osam Vela directament a la frontal de l'Espanyol, on Riddle directament la rebutja, caurà amb neu al cercle central, lluiten Catena i Cala, qui és més alt, el 2-1, i evidentment se l'endú. Pilota pel conjunt Navarrés. La té Catena. Encara al seu terreny. Roxon, obertura a la dreta per la pujada d'Osam Vela. Intenta tapar com pot Pere. Ara se l'endú ja del Castillo, hi ha mans i groga per Roger Hinojo. Ha interromput l'atac de del Castillo, que l'àrbitre ha interpretat que marxava d'Hinojo, i targeta groga pel lateral vegenc de l'Espanyol. La posaran en joc des de la dreta. Aviam aquesta centrada que s'ha d'estar atent, En queden 3 pel 90. 0-2 guanya l'Espanyol. Us ho explica RAC1 des del Sadar. La pilota la penjarà John Moncayola. Es defensa amb tot l'Espanyol a l'interior de l'àrea. La centrada de Moncayola va al segon pal. Urco la rebutja per enviar-la directament a banda. Serà Roxon qui la posa en joc. Cap a Iker Muñoz, vèrtex de l'àrea. Encara Iker, li prenen la pilota. Molt bé, la pressió de Cala i Pere. L'aguanta Pere. Enrere cap a Omar, a la frontal pròpia. Demana falta Pere. La marca l'àrbitre. Serà pilota per l'Espanyol que... Esperem que acabi així. De moment està de sort i la sort està molt bé, però compte, en algunes ocasions també cal tenir un pla. L'Espanyol el té i tu també l'has de tenir, per exemple la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. Fa l'últim canvi l'Espanyol, entra al camp d'Ercoxeig per Edu Expósito. Tancarà el partit en defensa de 5, Manolo.
5: Estàs nerviós?
0: Fins que no xiuli l'àrbitre ho estaré una mica, sí. Són tres punts molt importants, si es aconsegueixen.
5: Estigues tranquil.
0: D'acord. Compte, que s'endú la pilota Brian en la passada de l'Espanyol de Dimitrovic. Encara Brian a l'interior de l'àrea. Continua Brian, la dona enrere Brian. Oh, se la queda el porter, que atena providencial abans que pogués rematar Urco. Però que bé ho havia fet Brian, marxant de la defensa, fins a dos defenses. Ara talla la pilota Urco, i a banda per Osasuna. Últim minut del temps reglamentari. Iker Muñoz està molt empipat, amb tothom. Està de mal cafè, Ara s'està barallant amb Urco, li està dient, no et llencis. Urco li està dient, va, juga la pilota, tu. La pilota la té Osasuna. Moncayola, camp propi, a la dreta, Mossambela, compta que no li guanyi l'esquena a Roger Hinojo. És del Castillo, que la despenja cap a Budimir, perill, tot i que està molt sol. L'aguanta el croat, enrere cap a Iker Muñoz. Mala decisió d'Iker Muñoz, que ja t'he dit jo que estàs massa enfadat, i quan estàs enfadat passen coses que no han de passar. La torna a perdre, recupera Osasuna. Osambela, puja, encara camp propi, obre a la dreta per Del Castillo, davant d'ell Hinojo, al mig del Castillo cap a Dubasen, surt a tapar a Moscardo, l'atac d'Osasuna per la dreta, fan la centrada, Budimir la vol baixar, aquesta pilota és d'Urco, falta de Budimir. Falta de Budimir, home, en atac! Encara la té Osasuna perquè no l'ha marcat, és Raúl Moro cap a Iker Muñoz, l'aguanta amb Moncayola, obertura a l'esquerra, en 10 segons arribarem al 90, penja la pilota, Cabrera amb el cap, caurà a l'àrea de l'Espanyol i se l'ha de treure de sobre Hinojo. 3 d'afegit. No s'ha aturat el joc.
2: No, és que ara amb els canvis s'afegirà menys a la segona part. Val. Perquè com que s'han de fer en 10 segons en principi, perquè si no te'n vas un minut fora, doncs vaja, el que ha d'entrar es queda un minut fora, doncs aniran més per feina.
0: El meu cor ho agraeix, que en siguin 3. És Bretones, que agafa la pilota a terreny de l'Espanyol des de l'esquerra i es va centrant, acaba distribuint cap a la dreta, l'altre lateral, Osambela la vol penjar, pilota passadíssima que es perdrà per la línia de fons, servei de porteria per l'Espanyol. Hem cremat més de mig minut dels 3 d'afegit, 0-2.
5: Això no s'escapa, Dani. Jo ja fa estona que estic relativament tranquil, perquè amb el futbol poden passar coses en 2 minuts. Però de la manera que estic veient a l'Espanyol i com està atacant el Osasuna, seria un desastre que et poguessin empatar el partit.
0: Partit molt seriós de l'Espanyol, Dani, molt seriós.
5: Sí, sí, i ara hi ha partit quan? El dimarts, no?
0: Sí, dimarts a Vallecas o a Leganés contra el Rayo i divendres que ve contra l'Elx a casa. Però l'Espanyol, mira, està molt bé que la jornada 5 ja et treguis la... Ja guanyis a fora, ja està. Ja no es podrà dir que l'Espanyol no ha guanyat en aquesta lliga fora de casa. Ataca Osasuna, li queda un minut i mig per acabar el partit. Serà banda per l'Espanyol, que guanya 0-2. Guanyarà el Sadar, l'Espanyol. Ho farà amb 3 mesos de diferència, 3 mesos i mig, perquè el... Bé, 4 ja gairebé. Perquè el 17 de maig va guanyar aquí 1-2, en l'últim desplaçament de la temporada passada, com deia en Xavi a la prèvia, i avui repetirà. Ramis, queda't, l'afició de l'Espanyol.
9: Tenen estima del seu pas per la banqueta de l'Espanyol. S'han passat ràpidament per Can Dragó, que tenim novetats i bones, Pau.
8: Sí, ha marcat el Club Esportiu Europa, ha marcat Khalid el 23 de la segona, una centrada per baix des de la dreta de Flavio, es tira la cama, Khalid de rematada davanter, centre pur, envia la pilota cap dins, empat a l'Europa, 22 per al 90, Europa 1, Hèrcules 1.
9: Ara s'ho acaba de remuntar, això, l'Europa.
0: Crits de Manolo, Manolo al Sadar. Salutació del tècnic des de la banda. Queda mig minut i això s'haurà acabat.
5: I hem de tenir una mica, en aquests moments, en aquests darrers minuts, sobretot, s'ha de tenir una mica d'ofici. Ja no vas a buscar un gol, a no ser que sigui molt clar que puguis marxar, sinó has de tenir la pilota, la possessió, i has de tocar, i tens prou elements per poder-ho fer. I si no, tocar enrere i tornar a iniciar i tornar, és que, i aquí ens falta una mica d'ofici.
0: Això s'acabarà, Bastard camina el seu rellotge i diu que s'acaba el partit. Primera victòria de l'Espanyol a domicili aquesta temporada. Primera victòria després de 3 partits sense guanyar. Havia fet 1 de 9 l'equip blanquiblau en les 3 últimes jornades. Doncs bé, avui cop d'autoritat, guanyant i bé al camp d'Osasuna, avançant-se molt d'hora amb un gol de Roberto al minut 3. Després fent el segon, encara la primera part, i el que és encara més important, no passant problemes en tot el partit. És veritat que Osasuna ha fet un gol que li han anul·lat, però perquè la pilota havia sortit per la línia de fons, i l'àrbitre s'ha menjat, segons hem convingut, un penal a cada àrea. L'Espanyol ha fet un partit molt solvent, l'Espanyol ha fet un partit molt seriós, l'Espanyol ha fet un partit d'aquells que et reforça i molt la confiança. Imagino un tècnic i un vestidor molt satisfets i molt contents per com comença aquesta setmana amb 3 jornades. Recordem, dimarts al camp del Rayo, divendres a casa contra l'Elx. Avui, de moment, l'Espanyol marxa de Pamplona amb 3 puntets. Els 2 gols de Roberto, Osasuna 0, Espanyol 2.
9: Doncs bona manera, evidentment, de començar pels catalans aquesta 5ª jornada de primera divisió. Bon moment per aconseguir aquesta victòria, per esvair dubtes, si és que n'hi havia algun, després de 3 resultats sense triomf, amb 2 derrotes i un empat in extremis l'últim dia a casa. I avui aquesta victòria fora de casa, lluny de Cornellà al Prat, per sumar 7 punts per escalar posicions, d'augment a la classificació, per viure amb tranquil·litat tot el que queda de jornada i afrontar aquesta setmana de 2 partits que tindrà l'Espanyol, vaja, que tindrà tothom amb aquesta jornada entre setmana, més jornada i setmana curta per l'Espanyol, perquè juga dimarts i juga divendres. Dimarts al camp del Rayo, veurem si a Butarque, que fa pinta, o a Vallecas, si el Rayo aconsegueix que li donin aquesta cautelar o que li permetin jugar al seu estadi, i després divendres rebent l'Elx a Cornellà al Prat. Per tant, en aquest tram que feia ja no tanta pujada de calendari, de moment comença amb aquests 3 punts importants al Cedar, que és un camp, com deia l'Edu, que li guarda bons records a l'Espanyol per la salvació de la temporada passada i també aquesta per aquest triomf en la 5ª jornada de Lliga a primera divisió. Osasuna queda amb els 7 punts que tenia ja i que encadena 2 derrotes consecutives. La golejada de l'última jornada al camp de l'Alavés i avui aquest triomf de l'Espanyol, 7 punts per tant per l'equip de Ramis, que ja hem vist que rebia l'estima de l'afició de l'Espanyol en aquest tram final del partit, quan ja veien els 3 punts al serró de l'equip blanquiblau. Ara sí, escoltarem el jugador que atendrà la televisió, que imagino que serà el bigolejador, no?
0: Sí, sí, sí, confirmat Roberto, és a punya.
9: 5 gols, eh? 5 gols, Roberto, sí, sí. Un del Pichichi, que és Rafinha, en aquesta lliga de primera divisió, i a 2 dels 7 que va marcar la temporada passada, a primera. Per tant, números excel·lents de Roberto. Ha començat molt i molt bé, molt i molt fi, de cara a porta, i avui aprofitant aquestes 2 assistències des de la banda dreta de l'atac blanc i blau.
7: Igualat amb Zabirir del Racing, recordo, i Cabello.
9: Mira, el podem sentir a Movistar Plus, a Roberto.
10: ¿Qué partido ha hecho el Español? ¡Qué completo!
11: Sí, bueno, al final... Míralo. al final era un partido muy difícil aquí, porque ellos al final aprietan mucho aquí también con su afición, y bueno, teníamos claro que teníamos que salir a tope los primeros minutos, jugar en su campo, y no ha salido perfecto, y luego al final ellos tienen que apretar en su campo, y hemos aguantado bien el resultado.
7: Al margen de los errores defensivos de Osasuna, habéis estado vosotros precisamente muy firmes, ¿no?, defensivamente. Habéis concedido muy poquito, por no decir nada.
11: Sí, la verdad que esa era nuestra primera misión, ¿no?, portería cero, porque es verdad que los últimos partidos habíamos encajado goles que nos han molestado por culpa nuestra, y la verdad que esta semana la habíamos trabajado bastante bien y ha salido perfecto.
7: 5 goles, estás al nivel de Mbappé, Lamin.
11: Bueno, yo al final trabajo para eso, es uno de mi trabajo, aparte de la presión y de todo, pero bueno, me quedo también con sobre todo la portería cero y la victoria tan importante en este campo.
7: Gracias.
11: Dale, gracias.
9: Paraules de Roberto, el vigorejador de l'Espanyol, que al principi es dirigia cap a l'afició de l'Espanyol, que cridava el seu nom, corejava el seu nom quan tenia el micròfon de la tele. Edu, abans de baixar cap a baix per sentir què en diu Manolo González, què més vols afegir des d'aquesta zona alta del Sadar?
0: Doncs que és un magnífic dia, no només pel resultat, evidentment, sinó també pel que l'Espanyol ha mostrat. No és una d'aquelles victòries que sempre costen de guanyar molt fora de casa, en què sues, pateixes, partit definit per detalls. No, avui m'ha semblat veure un equip que ha executat molt millor que el rival al seu pla de partit. Jo he vist un Espanyol molt solvent i molt tranquil. És veritat que quan t'avances al minut 3 tot fa una mica més de baixada. És el que li va passar a l'Espanyol en l'altra victòria de fins ara de la temporada contra el Llevant a la primera jornada. Però és que amb el resultat a favor aquest equip s'ha mostrat ferm, aquest equip ha concedit pràcticament res a Osasuna i aquest equip fa un pas endavant molt important després dels dos últims partits que personalment a mi m'havien deixat algun dubte.
9: Ara què explica l'entrenador de l'Espanyol? Ara l'escoltem. Gràcies, Edu. Fins ara.
0: Fins ara.
9: Realment, Dani, és una imatge molt seriosa, partit molt, molt complet, gairebé diríem que sense taca de l'Espanyol avui al Sadar.
5: No? No, i d'una tranquil·litat enorme, sobretot jo que estava veient el partit, en cap moment he vist perillar el resultat. Sí que poden passar moltes coses en el món del futbol, ja ho sabem, però la veritat és que el fet d'avançar-se aviat en el marcador i després, com he anat comentant a l'inici, aquesta superioritat que havien creat pel mig del camp, perquè eren tres jugadors, Osasuna més en tenia dos, jugant una mica al joc directe, ben controlats tant Budimir com Raúl García per Riedel i Cabrera, feia que a la recuperació de pilota en el mig del camp estiguessin molt més tranquils, li poguessin donar més pausa. Per què? Perquè tenien temps a pensar, aquells segons que a vegades no tens perquè t'estan pressionant, avui els has tingut, hi ha hagut bons moviments, sobretot en atac, i han pogut filtrar bones pilotes. I després ja amb el resultat favorable és veritat que hi ha hagut aquella acció del penal que per sort no ha xiulat i potser hagués pogut canviar una mica el partit, però després ja amb el resultat favorable a l'Espanyol en cap moment s'ha vist que l'estaven collant d'una manera tremenda, no? Perquè controlant els dos puntes i sobretot a Budimir, doncs la resta són jugadors que els hi costa també de cara a porteria, i l'Espanyol ha fet un bon treball. M'ha semblat molt bé avui Manolo amb els canvis, m'han semblat bé, sobretot pensant una mica més en tenir més la pilota i no tant en atacar quan el resultat era de 0-2 per provocar que el rival pogués córrer i es cansés, i això pràcticament ho ha aconseguit. I al final, doncs, jo crec que l'Espanyol ha fet un molt bon partit tenint en compte que jugaves a fora de casa i contra Osasuna.
9: Ara a veure, Manolo, quin partit ha vist, però avui segur que està satisfet l'entrenador de l'Espanyol amb aquests 3 punts que viatjaran cap a Barcelona, des de Pamplona, des del Sadar. Joan Ortiz, hola, bona tarda.
12: Què tal, bona tarda.
9: Una actualització al Superesports, per on la comencem?
12: Doncs mira, una dona ha mort en un accident a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, en un xoc frontal entre dos turismes per causes que hores d'ara s'investiguen. La víctima era la passatgera d'un dels vehicles. També han quedat ferides 4 persones més, una greu i 3 lleus. Amb aquestes ja són 94 les persones mortes a les carreteres catalanes des de principis d'any. L'actualitat també passa per Tarragona, on 13 veïns estan confinats i 14 s'han autoevacuat per un incendi en un pis del carrer Pere Martell. Les flames s'han originat a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú i han causat danys lleus a 2 habitatges més. Tant confinats com autoevacuats es troben bé. Els bombers diuen que el pis ha quedat del tot inhabitable. I més coses, l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha oficialitzat avui la seva candidatura a les eleccions generals. Durant un míting aquest matí ha dit que es presenta perquè val la pena utilitzar la política perquè la gent visqui bé i tingui allò que necessita. Ha dit, però, que li agradaria que la seva candidatura passés per unes primàries entre l'esquerra espanyola.
13: Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo. Unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
12: Sumar reconeix amb l'anunci que és una bona notícia perquè significa que Podem comparteix la necessitat de crear un front ampli d'esquerres. Tot i això, rep amb prudència el fet que les primàries siguin obertes. I acabem dient que el Memorial Democràtic ha commemorat avui a Montblanc els 50 anys de la Marxa de la Llibertat, la històrica mobilització que l'estiu del 1976 va recórrer el país per reclamar amnistia, autogovern i llibertats després del franquisme. L'acte central ha estat la inauguració d'una exposició i la projecció d'un documental amb testimonis directes d'aquella mobilització clau, com dèiem, de la transició. Xavi.
9: Gràcies, Joan. Fins ara. Abans de la pausa, passem per Montilivi. D'aquí un quart d'hora, Girona-Castelló, a la cinquena jornada de Lliga Segona Divisió. Aquest Girona que encadena dues victòries, que l'últim partit és una victòria al Molinón per 0-2, i un Castelló que arriba líder amb 10 punts, 3 més que el Girona a la classificació de segona. Hola, Miquel Agut, bona tarda.
14: Bona tarda, Xavi Puig.
9: La temperatura agradable avui a Girona, Miquel?
14: Molt agradable, que està clar que també nosaltres ara mateix som a la zona coberta per la tribuna i suposo que qui estigui al sol deu pensar, aquest paio no sap què diu, però vaja, fa calor, però s'està bastant millor, no se sua tant com en els partits anteriors aquí a Montilivi. El full d'alineació ens diu que estem a 28 graus, però clar, la humitat és baixa. Llavors la sensació és correcta.
9: Perfecte. I quin 11 treu Quique Álvarez avui? Quin 11 treu l'entrenador del Girona?
14: Doncs l'11 que va guanyar el camp de l'Sporting de Gijón. També hi és Benat, que aquell dia va ser substituït al descans per unes molèsties musculars, però se n'ha refet i per tant forma part d'un 11 que comença amb Gazzaniga, a la dreta Francés, a l'esquerra Àlex Moreno, David López i Júnior de centrals, Izan i Fran Beltrán al doble pivot, el golejador Esprilla a la dreta, Brian Hill a l'esquerra, i a dalt Benat i Abel Ruiz.
9: I qui ens treu avui el Castelló, líder de segona?
14: Doncs mira, el Castelló de Pablo Hernández juga amb Matís a la porteria, Juanjo Nieto de lateral dret, Lucas Aijado de lateral esquerra, Alberto Isienra de centrals, Mati Ibarri al doble pivot amb Rodri a la dreta i Suero a l'esquerra, i a dalt Camará i Fran Castillo.
9: Qui xiula?
14: Sánchez Villalobos, un àrbitre andalús al VAR, un madrileny adscrit al Col·legi Balear, tot un clàssic, Cuadra Fernández.
9: En un cap de setmana llarg per alguns, fa pinta de bona entrada avui Montilivi, Miquel.
14: Doncs home, ara mateix estem vorejant la mitja entrada, però hi ha moviment a l'exterior de l'estadi i jo crec que per molt que sigui un cap de setmana llarg hi haurà una bona entrada avui al nivell de les dues anteriors, perquè si fins ara hi ha hagut gent, ara que l'equip està oferint encara millors sensacions i encadena dues victòries, un dissabte a 6:45, jo crec que seria una gran sorpresa que no hi hagués una bona entrada.
9: En Bassas ha vingut, ja el sentim, vull dir que tots tranquils, que sí. L'Albert Bassas sí que ha vingut a Montilivi. I també el Marc Brugués. Hola, Marc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
9: El mateix 11, Quique Álvarez. Si alguna cosa funciona, no ho toquis, allò que diu la màxima, no?
15: Sí, sí, exacte. I a més, venint de fer un partit molt seriós i competitiu a Gijón, on es va aconseguir la segona victòria consecutiva. I vaja, és això, m'agrada aquest 11. L'únic, potser sóc jo, però l'única cosa és Abel Ruiz en aquesta posició de mitja punta, on, bueno, m'agradaria veure-hi més Morante. Però vaja, el valencià està oferint bons minuts, oblidant les temporades de primera que no van ser bones, i hem de confiar-hi.
9: Tinc la sensació, no sé, Brugui, que hem passat d'un pessimisme, bueno, que gairebé l'any que ve ja et deies a Primera Federació, a un optimisme ara entre el gironisme, no? Que gairebé sense pas per una fase intermitja.
15: Sí, sí, totalment. Estic d'acord amb tu, A l'estiu, a finals del mercat, la gent, els aficionats, el que es traspuava de les xarxes socials desprenien aquesta atmosfera negativa, gent que parlava de descens fins i tot, però vaja, això era una mica ser celebrat, però vaja, hi havia, l'entorn no era gaire bo i això des del club ho palpaven, ho notaven, però és el que tenen els resultats. Al final, la plantilla és arreglada, és competitiva i és molt bona per segona divisió, per mi, i al final els resultats surten i això, si es guanya la gent està contenta, si la pilota no entra la gent no està contenta, i de moment doncs són dues victòries que han canviat de cop aquest estat d'ànim.
9: Però si arriba la tercera de manera consecutiva avui, rebent a més el Castelló, un altre líder que visita com el qual s'enfronta el Girona aquesta temporada. Ara tornem amb el Miquel Agut i amb el Marc Brugués des de Montilivi en aquesta cinquena jornada a segona divisió. A Primera Federació, quan li queda el partit a Can Dragó, Pau?
8: 7 minuts més l'ha afegit, continua empatant l'Europa gràcies al gol de Khalid que us explicàvem fa uns minuts. Des de llavors és l'Hércules qui ho intenta tímidament, però vaja, sense posar en gaires problemes a Nil Ruiz, que és qui té la possessió en aquests moments. 6 minuts i mig per arribar al 90, Europa 1, Hércules 1.
9: Una mica menys, 3 més l'ha afegit al camp de l'Eivissa. Eivissa 1, Sant Andreu 0, a Itàlia, partit destacat ara en joc, Molló.
7: Sí, d'un dels 3 líders, recordo, Roma, Inter, Lazio, abans de començar la jornada, els únics 3 equips han sumat 9 punts contra el Milan, i ja guanya la Lazio, gol de Cancellieri, Lazio 1, Milan 0, al minut 18, i deixem tancar també la jornada de les 4 a Anglaterra, amb confirmat la derrota de l'Aston Villa, Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, això vol dir que a la classificació queden City i Arsenal com els únics que han sumat els 9 punts, Hull City 8, Chelsea 7, Brentford, Liverpool i Ipswich Town, que ha guanyat a última hora el camp del Crystal Palace 2-3 amb 6 punts, i l'Aston Villa penúltim amb un punt, igual que el Tottenham, que ara jugarà el partit de 6:45 a casa contra l'Everton.
9: Pausa i tornem per sentir Manolo González i també, evidentment, ja per quedar-nos a Montilivi, en aquest Girona-Castelló de segona divisió. Ara tornem.

0: El seu microclima i a l'esforç de la seva gent ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Perfecte, aquí el tens.
1: Ja?
2: Ja.
1: Sí?
2: És així.
1: De debò?
2: I tant, de debò.
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: 7 minuts i dos quarts de 7 de la tarda, amb el partit del Girona que començarà d'aquí a 7 minuts i de moment esperant encara Manolo González, Edu, a la sala de premsa.
7: Sí, fa la sensació que no trigarà gaire en sortir, però encara l'estem esperant, sí.
6: Perfecte, doncs esperant el tècnic de l'Espanyol després d'aquesta victòria per 0-2. Si no voleu esperar vosaltres per tenir un Nissan Qashqai amb nou e-Power, pot ser vostre, eh? 205 cavalls, 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, tot i que sona impossible, no ho és. Amb el Nissan Qashqai amb nou e-Power gaudiràs de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix-lo al teu concessionari o a Nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-Power. Gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Europa, Pau, de moment va apropant-se, però no arriba al segon, no?
8: Sí, 3 minuts per al 90, va generant alguna acció sense acabar de concretar. L'Europa molt tendra en aquestes, vaja, en aquests últims metres. Sí que és veritat que arriba a l'àrea, però li falta aquest talent al final per poder acabar les jugades. Tot i això, partit viu, amb opcions per als dos equips. 88 de partit, Europa 1, Hércules 1.
6: A segona federació està jugant al Reus, de moment empatant a 0 el camp de l'Ebro, a més amb un home menys al Reus, som al descans d'aquest partit, més tard jugarà el Manresa contra el Penya Esports a les 7 de la tarda. I a tercera federació, mira, ja que hi som, tenim en joc un Badalona Muntanyesa, de moment el descans guanya la Muntanyesa 0-1. I li fan el segon al Sant Andreu, a l'afegit de la segona, a Eivissa 2, Sant Andreu 0. Per tant, pinta de derrota avui en aquesta visita a ses illes de l'equip quadribarrat. A Itàlia continua guanyant la Lazio, Molló.
9: Sí, Lazio 1, Milan 0, al minut 22 de la primera part, i per cert, a França està jugant el líder, està jugant el Mònaco de Philippe Luis, que ha sumat 9 punts de 9 possibles i de moment està empatant a 0 al camp de l'Estrasburg. Ansu Fati continua lesionat, fora de la convocatòria.
6: Va a la pantalla l'àrbitre en l'Europa 1, Hércules 1.
8: Sí, petició de Josep Maria Jané. Abans hi ha hagut una revisió demanada per al tècnic de l'Hércules, Beto Company, ha estat l'entrenador de l'Europa. Reclamen un possible penal a l'àrea de Blasic per una caiguda. S'ho està mirant l'àrbitre Pablo Monterrubio. Hi havia el dilema de si l'havien de revisar o no. Finalment ha aixecat el braç de Josep Maria Jané i ho està revisant l'àrbitre.
6: Se m'estranyaria que xulés alguna cosa veient la imatge. Apareix Manolo González a la sala de premsa del Sadar. Edu.
10: Francesc, Edu.
7: A punt de començar. Vinga, suave. Sentiu bé?
6: De manera llunyana.
11: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final ara no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent i no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
7: Hola, míster. Edu de Batlle de RAC1. Gràcies, Francesc. La primera que et volia fer és... Ha fet la sensació que, no sé si tu has tingut la mateixa des de la banqueta, que l'equip ha estat tranquil, entre cometes, que el guió de partit que més o menys havíeu previst ha anat com volíeu, en tot moment.
11: Tenia un risc, que al final és el que diem sempre. Al final els plans de partit o els canvis i tot funcionen quan acaba el partit i ho pots veure. Toro Pasado sempre dic el mateix, que és fàcil més o menys encertar. Quin risc tenia avui que treure Marcos i a Roberto davant d'inici et treia un

0: canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé. A partir d'aquí penso que hem trobat situacions que l'altre dia no vam trobar, com atacar la primera esquena dels mitjos a les situacions dels dos gols, i després l'esquena de defensa també, que l'altre dia amb el Sevilla, que això us deia que teníem mancances que no havíem fet l'altre dia, que avui sí que han aparegut, per sort. I mira, al final ha sortit bé, situacions que s'han treballat a la setmana, gràcies als futbolistes, perquè al final són els que ho fan, però per sort ha sortit bé.
1: Ho has mig apuntat, però et volia preguntar què buscaves amb la posició de Marcos a la banda dreta. Em sortia avui en Marcos.
0: Bueno, ha defensat per banda, perquè volíem apretar els tres centrals amb la sortida de tres d'ells amb els tres extrems, bueno, perdó, amb els dos extrems i el davanter, i per atacar tenir-lo com a punta, tenir-lo més lliberat. Sabíem que això, si sortia més o menys bé, per l'estructura que ells utilitzen, podia anar bé. Per sort ha anat bé, i també sabíem que teníem aquesta amenaça, si ens volien igualar, per trobar l'esquena de defensa i jugar a l'espai, que és el que et deia, que el dia del Sevilla no vam o entendre o no vam saber fer bé, i ara també hem de trobar el punt intermig entre això i el que hem fet un moment de la segona part, que hem tingut 15-20 minuts molt bons de tenir la pilota, encara que no s'ha atacat molt, però amb el 0-2 de tenir la pilota i controlar una mica el rival, que ens ha faltat una mica al final això, però també és veritat que és un camp complicat i que el rival també ho condiciona això.
2: Mister Francesc Villa per la Grada Ràdio. Deixa'm preguntar-te justament per això que últim que estaves explicant. Moltes vegades jo crec que aquesta assignatura pendent que tenia l'equip de saber mantenir la pilota, de no tenir, que és allò que es diu moltes vegades, que no passi nada, no, futbol control, i la segona part no sé si en certa manera exemplifica el que tu li demanes a l'equip en aquest aspecte.
0: Hi ha hagut moments que sí, hi ha hagut moments que no, que ens faltava, per això hem tocat, realment el tocar la línia de darrere, al final en Banja, que potser ho he fet una mica tard, era tenir no 5 defenses per defensar, sinó que Cala i Brian poguessin sortir apretar més amunt i amb els dos carrils poder saltar fora més fàcil, i no, que l'equip no s'enfonsés tant, que a vegades la gent sempre té tendència, quan poses línia de 5, a pensar que és defensiu, i el que fa de vegades és que puguis apretar més alt. Ho tindria que haver fet potser al minut 80, ens haguéssim estalviat, o millor, més entrades de les que han sigut, perquè ens costava arribar a les pressions, i després en pilota sí que hi ha hagut moments molt bons, però això també ho donarà si tenim resultats bons, que el jugador jove, perquè al final tenim molts nanos joves que no han jugat, com qui diu a primera, que es sentin còmodes, en confiança, si això aconseguim i anem creixent, doncs millorarem bastant com a equip també.
2: I després ja sé que evidentment és un partit per ressaltar la feina de tot l'equip, però dos noms propis, un el de Roberto, que ja signa el seu cinquè gol amb 5 jornades, i l'altre d'Omar, que a més jo crec que avui és el seu aniversari i ha fet un partit excel·lent.
0: Sí, molt bé, al final és el que diem sempre, quan tu veus que ve un altre lateral, que tens pressió per darrere, quan pots jugar qualsevol, que al final veus això, al final o et puges al vaixell o no hi ha més, has d'apretar, no te queda altra. Omar ha jugat un bon partit, tot així l'hem preparat després del 0-2, que sort que ha sigut fora de porta, perquè hem preparat una nosaltres sols amb una pilota llarga, que no és necessari, però sí que és veritat que l'equip ha estat molt bé, i també m'agradaria dir que el partit de Clemens Riedel ha fet un partit molt bo. És un nano que se li ha fotut bastant, és molt jove, i penso que ha fet un partit molt, molt complet.
3: Bona tarda, míster. Oriol Vidal, TV3. Et volia preguntar precisament per això, per la maduresa, no?, que ha demostrat l'equip en un estadi on t'apreten, us ha tocat patir amb l'intercanvi aquest de cops de la primera meitat, però tant Omar com Riedel han aguantat amb una groga prou bé, i després la fermesa que ha tingut l'equip, una mica el que ens explicaves ahir, no?, d'això de si s'han de fer 20 passades, es fan, al final hi ha hagut un tram de partit gran que l'equip ho ha sabut fer.
0: Sí, això a vegades no s'entén massa des de fora, perquè potser veus que tens la pilota però no l'acabes d'atacar, però és que al final quan ataques tal com s'ha posat la segona part, era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2 evita que el rival et pugui atacar, i després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant, a nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar, i però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo, i torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
3: I després els gols que han estat pràcticament calcats, ho teníeu estudiat això venint de una mica la feblesa que va demostrar Osasuna contra l'Alavés en aquest aspecte?
0: Clar, si et dic que sí, semblaré un il·luminat, segurament. No, sí, s'han treballat situacions, després les has de fer. Però és que el dia del Sevilla s'havien treballat situacions d'atac que no les vam fer bé, llavors. És el mateix. El partit, moltes vegades, tenim la tendència a com et diria, a veure-ho segons el resultat, per dir alguna cosa. Són situacions que sí que s'havien preparat, per dir alguna cosa, eren diferents a l'esquerra, que es tenien que preparar a Minojo, la mateixa situació de trencar entre central lateral, i a la dreta podia ser a Medio Espósito, podia ser a Marcos, i bueno, i a partir d'aquí pues penso que ha sortit bé, però no té res a veure amb els gols. Si miro els gols que van encaixar a Camp de l'Alavés, no té res a veure amb els gols que van encaixar, van ser de fora l'àrea o centrades. Són situacions que sí que havíem vist i situacions que sabien que els podien trobar, però també és veritat que és molt mèrit dels jugadors tenir la pausa per fer-ho bé.
4: Hola Manolo, aquí detrás Jorge Aguero de Radio Nacional de España, enhorabuena por la victoria. Cantaba la grada Roberto Selección, no sé si ya es pronto para empezar una campaña, pero 5 goles en 5 jornadas, a ti Roberto, ¿qué te aporta?
0: Pues lo que ha aportado siempre, Roberto, mira, siempre decimos lo mismo, a veces, claro, ahora lleva 5 goles en 5 jornadas y lo que decimos, subirse al barco del chaval es fácil, yo no he tenido nunca dudas con él, aunque a veces el año pasado Juan Kiko él, porque había 2 delanteros y Kike hubo un momento que estaba también en un muy buen nivel. Pero Roberto te da la vida, un chaval que se parte el alma, trabaja como un animal para el equipo, ayuda, y a partir de ahí sabemos que el delantero vive del gol, está claro, pero que hace muchas cosas por el equipo. El día que no está bien y no está bien de cara a gol, te da muchas cosas al equipo que quizá otros jugadores no te dan.
5: Hola Manolo, Joan Tejedor de la cadena SER. No sé si durante la semana, en algún momento que preparabas el partido, has dicho, chavales, nos pondremos por delante del minuto 2, imagino que no. Una vez te ves por delante en ese minuto, el mérito de gestionarlo, ¿no? De seguir pegados al plan de partido, a pesar de que te encuentras con una ventaja y la tentación puede ser que pase rápido esto.
0: Sí, la verdad que sí, Teje. Intentar ir a por el partido es lo que queremos siempre. A partir de ahí, lo que te digo, que a veces nos falta el punto de madurez y de calma, que lo vamos a ir cogiendo seguro, y de esa confianza de decir, pues mira, oye, tengo que jugar un balón y lo puedo fallar y me viene una contra por mala suerte. Es que si no lo jugaremos, no tendremos nunca lo que queremos, como lo que queremos nosotros como equipo, que el equipo sea. Tenemos que asumir ese riesgo, pero entendiendo también que a veces las ventajas están más lejos que en el jugar cercano. Si eso lo conseguimos, pues tenemos margen, un margen importante. Y eso es lo que tenemos que hacer, mejorar el equipo día a día, las cosas que a día de hoy le faltan. Estas cosas de a veces de los duelos de la veteranía, después de situaciones de tener la pausa con el balón, después de transitar bien, pues elegir todos estos momentos del partido es lo que hace que un equipo sea bueno. Y esto es lo que tenemos que hacer como cuerpo técnico y no parar hasta que esto sea así.
5: Y luego, estos campos como el Sadar son difíciles, no solo por la calidad del rival, también por la atmósfera que se crea, con vosotros por delante. Ellos han pedido un penalti, han pedido alguna tarjeta, que sí, que no, el ambiente se caldea. También el saber abstraerse de todo esto, el mérito que le das a tu equipo, de cómo ha mantenido la entereza en este ambiente.
0: Es que es vital porque es lo que te digo, vas a ir a campo del Rayo, te van a apretar, vas a ir al campo que toque de la Liga y te van a apretar. Ya vemos que ganar fuera de casa en primera división cuesta mucho a todo el mundo, no a nosotros. El Alavés venía con una racha muy buena y no ha podido ganar en campo del Racing y está haciendo las cosas fenomenal. Los partidos fuera son difíciles, el rival también fuera se siente más fuerte y demás, pero nos tenemos que adaptar a esto, hacernos muy fuertes en casa y fuera pues ser un equipo pues lo más ambicioso posible. Después veremos el tope dónde está. Pero, repito, nos queda mucho camino, mucho, igual que el domingo en el Sevilla, nos queda mucho camino y no nos podemos parar, tenemos que seguir avanzando.
6: Hola, buenas, Javier Saralegui de Onda Cero. Las jugadas de los goles responden un poco al plan de partido que tenían, o sea, ¿sabían que Osasuna podía fallar por ahí?
0: Es lo que te decía, que queda de iluminado decirlo, sí que son situaciones que se habían trabajado en un lado, que se han dado en el lado derecho nuestro, no en el izquierdo. En el izquierdo se habían trabajado con un perfil que era Hinojo, que abandonase la posición de salida de tres para incorporarse. En el lado derecho era con Marcos y con Edu, y liberando a Clemens. De hecho, uno de los goles ha sido un balón a Edu, que es el liberado, y el pase al espacio a Omar. Por suerte han salido bien, y lo que buscamos es esto, que el equipo mejore día a día en situaciones de atacar el área, en situaciones de esto, de encontrar la espalda rival, que pienso que es lo que te da mucha ventaja.
7: A ver, una última. Bueno, quedan un parell.
8: Buenas, Mister Iker Canosa, Radio Marca. Sin quitar ni un ápice del mérito de la victoria del Español, porque ha sabido neutralizar a Osasuna, ¿le ha sorprendido quizá que haya habido poca posición en la segunda parte? No recordamos una ocasión clara del rival.
0: Nuestra o de ellos. Pero
8: de ellos.
0: Han tenido la del saque de banda, que es una que hemos preparado nosotros muy bien. Lo que te decía antes. hemos cometido dos errores muy graves, que es el gol anulado y la situación de esta, que es un pase atrás que han rematado dentro del área, que el balón ha ido a las manos de Marco. Y son dos situaciones que es mérito de ellos, las dos por sacar sobre todo la segunda por sacar rápido, pero es un momento que nos vamos del partido. Esto es lo que estamos hablando, que como equipo, para mí, tenemos que corregir urgente, porque a veces nos pasa. Pero sí que es verdad que hemos defendido bien el área, el equipo ha estado muy bien, Lele ha estado sensacional a nivel de jugador, y ojo, para un campo como es, con la edad que tiene, ha estado muy bien. Omar, ya te digo, estoy muy contento con el equipo. Urco ha hecho un gran partido, muy contento con el equipo. Y porque toca, cuando ha tocado jugar, hemos podido jugar, y cuando ha tocado remangarse, nos ha tocado remangarnos y nos hemos remangado bien. Así que contento, porque ganar aquí nunca es fácil.
9: Buenas, Alberto Sanz, Cadena COPE. Dos buenas jugadas del Español, dos goles del Español, aunque es cierto que Osasuna tal vez, no sé si esperabais esa facilidad o esas concesiones que os ha dejado.
0: Es que es lo que te digo, yo creo que también ha sido algo de mérito en las acciones, porque hemos juntado pases en la zona, hemos encontrado, sobre todo Marco ha encontrado la ventaja muy bien en el primer gol, y claro, eso te da la vida, porque eliminas a cinco jugadores de golpe el rival. Que lo que hablamos, hemos conseguido darte tres pases, es un pase arriesgado, pero era claro. Eso te hace que elimines jugadores del rival y te hace que puedas atacar a la línea mucho mejor, que es lo que ha pasado. Pienso que también ha sido un gran mérito de los jugadores encontrar estas situaciones, porque lo han hecho fenomenal.
10: Gol a Girona, Miquel.
11: Gol de Júnior. Gol del menor d'edat, que és un sènior. El corna des de la dreta, el refús forçat de la defensa, el caça Fran Beltran a 3 o 4 metres de la frontal, és dreta, però deixa anar la fuetada amb l'esquerra, el porter Matís rebutja la pilota cap a l'interior de la gran, i allà hi havia Júnior, que amb el peu esquerre creua en posició legal, el gol que posa el Girona per davant el marcador i que certifica l'electrònic la superioritat gironina en l'arrencada del partit. Són 7, gairebé 8 minuts de la primera part, ja celebrat el primer Montilivi gol de Júnior. Girona 1, Castelló 0.
10: Nosaltres també el celebrarem amb una estrella d'am, el gol del Girona, el gol de Júnior, el cobra la Llauna. Ja només li faltava això, Brugui, aquest jugador que se l'estima ni molt l'afició gironina, que marqui el gol, el primer gol del partit.
12: Sí, i que content que està, com ho ha celebrat, és la primera vegada que marca un gol a futbol professional, i ha caçat el refús com si fos un davanter centre, m'ha recordat el Stuani en els millors moments.
10: Sí, més o menys, sí, és una...
0: Podria ser el fill del Stuani, podria ser.
10: Sí, i tant. Sí. I tant que ho podria ser. En té 18, encara no.
12: No, 17.
10: 17, 17 acabat... és menor d'edat. Sí.
12: Acabats de fer.
0: Sí, sí, 17. Va començar la pretemporada amb 16, Stuani el 12 d'octubre en farà 40.
10: No? Sí, clar. D'aquí res en fa 40, Stuani. S'acaba amb Manolo González, Edu.
1: Sí, amb dues respostes, Xavi, que han estat sobre els dos possibles penals. Una cada àrea, diu que no ha vist la jugada repetida després del partit, cosa que fa normalment. Visionen les jugades polèmiques, però diu que avui no ho ha pogut fer perquè estava trucant a la família. I l'altre, li han preguntat sobre si el club té constància d'on jugarà el partit de dimarts contra el Rayo. I Manolo ha dit, l'últim que sabem és que juga a Leganés, notícia d'aquesta setmana, però tampoc s'hi ha posat molt ferm, vull dir que tampoc, evidentment, tampoc sabem si serà definitiu o no, però en principi l'Espanyol té entès que es juga a Leganés.
10: En principi està fixat així, dimarts a les 7 de la tarda, aquest Rayo Espanyol a Butarque. De fet, empalmarem la transmissió de l'Espanyol dimarts amb el partit del Real Madrid al camp de l'Elx, a 9:45, i després amb el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser ja fins a aquella hora indeterminada, que és el Tu diràs de la matinada. Hem de votar el millor de l'Espanyol. Avui jo crec que ens posarem d'acord, o no, en la victòria 0-2 a Pamplona.
13: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
10: Ens posarem d'acord o no, Solsona?
14: Ens posarem d'acord, però jo diria un altre. És que diguem a Roberto, no?
10: No, tu digues el que vulguis. No vull condicionar, no, encara que ho hagi semblat, potser.
14: No, Roberto, perquè no tinguin cap... Però Riedel ha estat molt bé.
10: És veritat, i l'ha destacat també Manolo. L'actuació de Riedel avui titular al costat de Cabrera. Edu?
1: Avui segurament serem injustos, perquè és veritat que quan fa els dos gols, clar, que un jugador de l'Espanyol marqui dos gols en un partit, jo crec que ja automàticament li dona el millor jugador del partit. Però estic d'acord que avui és complicat, perquè la feina col·lectiva ha sigut, hi ha Omar, hi ha Cabrera, hi ha Riedel, hi ha Edu Expósito, hi ha Urco, però sí, Roberto.
10: Molló?
15: Roberto.
10: Doncs va, Roberto, per unanimitat, amb aquests asteriscos, millor jugador de l'Espanyol avui en el 0-2 al Sadar.
15: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
10: Edu, gràcies, eh?
7: De res.
10: Bon viatge de tornada.
7: Gràcies,
10: aviam si... el tren va millor.
7: Sí, home, és AVE. És AVE. El que passa és que arribo a Sants a 11:45 de la nit. Et puc arribar a casa a les 8 del matí, probablement. Va bé, creuarem els dits.
10: Perfecte, gràcies, Edu. Fins
7: que
10: ara.
7: Que vagi bé, adéu, adéu.
10: Dani, alguna cosa més abans de marxar a berenar o no?
14: No, amb l'Edu, amb l'Edu.
10: Ah, amb l'Edu, perdó,
14: que
10: perdó.
14: No,
10: Edu.
14: Que no s'equivoqui el dimarts, sobretot, eh?
10: Que no vagi al no camp que no toca, no?
14: Que no vagi a un camp que no és, eh?
7: En principi no, ja, bé, estarem preparats. Jo crec que sí, té pinta que serà Butarque, sí. Veurem.
14: Bueno, ens va bé Butarque, no?
7: Ens va
14: bé. No. Ah, sí. No, que no? El primer any vam perdre 3-2 i vam tenir que guanyar al final contra les Palmes.
7: Sí, l'últim any, l'última vegada que hem anat a Butarque, sí. Però bueno,
10: hi s'ha guanyat. Però el rival és diferent.
14: No, el rival és diferent.
7: Sí. No, bàsicament Butarque ens va bé, Dani, perquè hi ha gespa, no un camp de patates. Llavors, millor Butarque.
10: Sí. Dimarts a les 7 a Butarque, ho expliquem des d'un quart d'hora abans, dimarts a l'antena de RAC1. Estic dient un quart d'hora, m'estic tirant una mica a la piscina, no sé si
7: crec
10: un quart d'hora
7: bé,
10: o mitja hora. Un quart d'hora, des d'un quart d'hora abans
7: sí.
10: A l'antena de RAC1. Sí. Gràcies sempre, l'Edu atena la programació, sort d'ell. Gràcies, sí, Edu.
7: Que la gent em truqui, si té dubtes, que la gent em truqui.
10: Fins ara.
7: No, adéu, adéu.
10: El que té fer, entre altres moltes coses, sí. El reconcentrat d'aquesta casa. Dani, et sentim demà, t'ho diràs, no?
14: Sí. Que vagi bé, sí, demà.
10: Demà, t'ho diràs, a les 11. Amb en Pariser, amb en Roure, amb en Pichi. Okay. Triden la luxe de cada diumenge. Gràcies,
14: perfecte.
10: Eh?
14: Bona nit, adeu, bona tarda. Bona tarda, ja no sé si és a la tarda o la nit.
7: No, d'aquí no ho sabem.
10: Bona tarda. A Can Dragó s'ha acabat amb derrota el partit de l'Europa, Pau.
16: Sí, perquè el 93 ha marcat l'Hèrcules, ha marcat Fran Sol, el davanter veterà de l'Hèrcules, una pilota penjada dins de l'àrea, i ha hagut un toc que ha deixat sol a Fran Sol a l'interior de la petita, s'ha anticipat el porter, Anil Ruiz, i ha fet l'1-2, restaven encara 5 minuts de l'afegit, l'Europa hi ha anat, ho ha intentat, de fet, no s'ha deixat anar en tot el partit, ha competit bé, però li ha faltat aquest encert en l'últim terç de camp per generar una mica més de perill, tercera jornada i l'Europa, que encara no coneix la victòria aquesta temporada primera federació, amb dues derrotes, totes dues aquí a Can Dragó, i un empat la setmana passada al camp del Corcón, encara amb molt camí per recórrer, és un equip nou, amb una quinzena de cares noves, i mica en mica s'ha d'anar fent, també l'entrenador Josep Maria Gené.
10: Un punt de l'Europa, que ara és 17 en aquesta classificació. Pau, gràcies, demà ens sentim des de Palma, on ens explicarà aquest Mallorca-Sabadell de la segona divisió. Gràcies, Pau, fins ara.
16: Fins ara, gràcies.
10: Acabat perdent també el Sant Andreu, 2-0 al camp de l'Eivissa, el Sant Andreu amb 3 punts, que és 13, el líder d'aquest grup de moment és el Nàstic, amb la victòria d'ahir, amb 7 punts a primera federació. Canvi obligat al Girona, Miquel.
17: Fa pinta que per lesió, evidentment, de Brian Hill ha entrat Carles Pérez en el seu lloc. Al minut 13 de la primera part, canvi obligat al Girona. Entra el golejador, un d'ells, el passat cap de setmana, a Gijón, en el lloc d'un titularíssim com Brian. No sabíem que tingués cap molèstia, però avui ha durat 13 minuts a la gespa de Montilivi. 1-0 guanya el Girona, corna a favor del Castelló, el piquen des de l'esquerra, la pilota a l'interior de l'àrea, la pentina en el primer pal, acaba a les mans de Gazzaniga, un quart d'hora de joc, 1-0, serveix ràpidament de porta Gazzaniga, sprinta Carles Pérez, però li guanya la cursa a camp obert Juanjo Nieto, el lateral dret del Castelló, pilota per l'equip visitant, per l'equip blanc i negre, que des del gol del Girona està tenint més la possessió, jo crec que per qualitat pròpia, més que no tant que el Girona hagi fet un pas enrere. Brugui, no sé com ho veus.
18: Sí, no, ha sortit potser una mica amb massa respecte al Castelló. El Girona, doncs, de seguida s'ha fet amo de la pilota, l'ha fet circular horitzontalment, però també amb amenaça, i d'aquí ha arribat el gol. I ara aquest sprint de Carles Pérez entrant en fred m'ha fet patir una mica, però bueno, que no hi hagi un...
17: Mira la passada que fa Carles Pérez cap a la banda dreta per la incorporació a l'atac d'Esprilles. El vèrtex de la gran fa la passada a l'interior de l'àrea, demana mans al públic de Montilivi. L'àrbitre diu que són mans, però que la falta és fora de l'àrea. Jo no sé si són mans i si estan gaire separades o no, i l'àrbitre marca que la falta és a un metre de la frontal de l'àrea. El públic de Montilivi la vista està dins.
18: No ho tinc clar.
10: Les té enganxades, no? Vaja, a mi m'ha semblat, però...
17: A mi m'ha semblat també que l'impacte lateral i que les tenia enganxades. Però vaja, o sigui...
10: Són a dins i...
18: És veritat que comença tenint-les al darrere, no, Molló? Però després sí que en deixen a una, no?
10: Per mi és penal, eh? Ja us ho dic ara.
18: O sigui, no ha protestat.
10: Si les ha xiulat, són a dins.
18: Són dins, eh?
10: A mi m'ha semblat que sí.
18: Pot ser. La imatge no m'ha... No m'ha estat del tot clara.
17: De moment està marcant la tanca com una falta fora de l'àrea.
10: Mirar, però jo juraria... Vaja, és que tant en directe com en la primera repetició m'ha semblat a dins, però l'home va molt per feina.
18: Tenim quadre Fernández al bar, recordem, sí, d'aquest partit del Girona.
17: A mi en directe m'ha semblat que podia ser no falta perquè tenia els braços com enganxats al cos, però que si era falta era dins de l'àrea. Però vaja...
18: Mira, ara la repetició aquesta... No, és fora.
10: Doncs fora, perdó. Sí. És que tenia el cos a dins, però és veritat que com que és el braç que li queda endarrerit, és a fora, sí.
17: Doncs ho han vist bé, eh? Perquè si ha fet falta posar la lupa a les repeticions, que ho hagin vist en directe entre Sánchez Villalobos i l'assistent, té mèrit, perquè ve d'un pam gairebé. La falta la picarà Esprilla amb el peu esquerre, és perfecta per un esquerrà. A veure si continua la ratxa. Pica de mans compassadament el públic de Montilivi al minut 17 de la primera part, amb l'1-0 al marcador, l'ha fet Júnior al minut 6, aviam si cau el segon. La falta la pica Esprilla per damunt del travesser. Un xut centrat que ha passat aproximadament mig metre per damunt del travesser de la porteria de Matís, que en comptes de protegir el pal de la tanca, com que la pilota estava molt a prop de la frontal, s'havia quedat a prop del pal dret, el que quedava descobert pel mur defensiu, i al final ha vist com la pilota passava sense gaire perill per damunt de la porteria castellonenca. 18 de partit a Montilivi i a RAC1 amb el gol de Júnior. Està guanyant el Girona contra el Castelló per 1-0.
18: A segona s'ha acabat el Cadi 0, Les Palmes 1. Per tant, Les Palmes que també suma 10 punts ara mateix. De fet, el Girona ara mateix seria líder a la classificació en aquest moment amb aquesta victòria 1-0 sobre el Castelló. Posem en joc un lot de taller.
17: Espera Puig, que recupera la pilota. Carles Pérez entra l'àrea per l'esquerra. La passada endarrere, Benato! Li ha tret el gol a Abel Ruiz. Benat ha tret el gol a Abel Ruiz perquè Carles Pérez havia recuperat la pilota, feia un intent de passada de la mort per la banda esquerra i Benat, en l'intent de controlar la pilota, ha impedit que després hi pogués arribar sol al punt de penal Abel Ruiz, que gairebé només l'havia d'empènyer i col·locar-la una mica per fer el que hauria estat el 2-0. Benat ha estat en aquesta jugada involuntàriament el millor defensa del Castelló.
18: I Carles Pérez ha sortit brugui endolladíssim al partit.
19: Sí, desequilibrant, robant pilotes a la pressió i fent aquesta assistència en què hi havia no només Benat, que no se l'esperava, Abel Ruiz, i també hi havia Esprilla al segon pal. El Girona està en mode aclaparador en aquests primers minuts.
18: I Lot Bataller en joc, sí. Aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil llescat, gran reserva Bataller, el davantal i Lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller, el 10 dels pernils, aquest sabor únic que marca la diferència, que trobes a les millors carnisseries del país, com per exemple a Carns Miquel Vila de Girona. A la carnisseria Antònia del Parelló. O als supermercats Casey de Barcelona. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. A primera tenim en joc partit a Sant Mamés, Molló.
10: Atlètic Club 0, el 0, a minut 19 de la primera part. Són titulars els germans Williams, l'Atlètic Club, i Ferniño és el jugador més avançat, juntament amb Buenanotte, de l'Els de Martín Anselmi. De moment, sense gols.
18: En futbol sala està jugant el Barça, ho ven empatant a 0 a la pista del Valdepeñas en aquest inici de la Lliga, de la primera divisió, amb aquest torneo apertura, recordem, apertura i clausura aquest any a la Lliga de futbol sala. I al Mundial Femení de Bàsquet, el primer finalista és França, que ha guanyat de més de 20 punts a Alemanya en la primera semifinal. A les 8 començarà la segona entre la selecció espanyola i la selecció dels Estats Units.
17: Providencial David López, perquè hi havia hagut un malentès entre Ethan i Júnior, havia quedat solta la pilota per la incursió en atac de Fran Castillo. Si arriba a driblar David López, es planta sol davant Gazzaniga, ha resolt molt bé el santcugateny el malentès entre Ethan i Júnior, que podria haver estat fatal pels interessos del Girona, que hi torna amb una passada profunda per Benat, té un 1 contra 1, supera el primer rival, no té espai pel xut, espera l'arribada per l'esquerra de Carles Pérez, li fa la passada, la vista venir, Juanjo Nieto, que l'ha interceptada una vegada més a l'esquena de la defensa, com en altres partits, fent mal al Girona, que pressiona amb voracitat i torna a recuperar la pilota. Estàs fet un sac de nervis, Brugui, no fas res més que gesticular, sembles un guàrdia urbà, no. Tu estàs passant bé, lladre.
18: Sí, sí, sí, estic gaudint, xalant, eh? Estic gaudint molt fort, sí, sí, sí, però només és un 1-0 i Benat està bé de moviments, està bé de posició, però li falta un punt, aquest ritme de partits, ve de la lesió, d'una pretemporada complicada i sembla, se'l veu una mica estrany encara, que no acaba d'encaixar.
20: Deixa't d'on venim, Miquel? Un Brugui li fot un partit del Brasil del 80 i bueno...
17: No, vaja, és que és la taronja mecànica el que està veient ara mateix.
18: Venim de molt avall, ja ho sabeu. Hem menjat molta d'allò,
17: Molta d'allò, hem menjat. Per cert, que no ho hem dit, Puig, abans em preguntaves per l'entrada, avui l'estadi torna a fer goig, Brugui? Estarem, no sé si per sobre del Leganés, per sobre de les Palmes, a prop de l'una de l'altra, però vaja, una entrada de primera divisió a Montilivi un altre dia,
18: Sí, sí, hi ha molta gent, ha costat que la gent anés entrant i s'asseiés, però ara l'estadi presenta una entrada molt bona, jo crec que superarem o arribarem als 11.000 i superarem l'entrada de les Palmes. Hi ha molta gent de Castelló també, 300 o 400 persones es veuen.
17: Sí, hi ha un grupet de seguidors del Castelló que han aprofitat la proximitat geogràfica per venir fins aquí, que estan col·locats a la pastilla dels aficionats visitants. Tots s'identifiquen, evidentment, amb la indumentària blanc i negre del club castellonenc i han estat xalant tant com en Brugui, però amb la prèvia del partit. Durant el partit, de moment, no han tingut motius, però amb la prèvia sí que han estat molt i molt animosos i, a més, en bona relació amb l'afició gironina, no consta que hi hagi hagut cap mena de problema entre aficionats d'un equip i de l'altre. Equador de la primera part, 1-0, guanya el Girona amb el gol de Júnior al minut 6 a Montilivi i a RAC1 contra el Castelló.
20: S'està jugant també segona, un Granada 0, Albacete 0, 23 de la primera. Descansa Itàlia, Lazio 2, el segon de Noslin, Milan 0. I a França empat el Mònaco, el líder, amb un altre gol de Brunner, aquest davanter alemany. Compte que ens hem de notar aquest nom, Ja va fer un molt bon partit contra l'OM i avui ha marcat un golaç des de fora de l'àrea. Estrasburg 1, Mònaco 1.
17: No, i el nom que ens hem d'apuntar ja fa dies és el de Felipe Luis, perquè és un entrenador que sembla que està cridat ja al Brasil, al São Paulo, a fer una bona feina, i d'aquests 9 punts que han fet fins ara, sense comptar el que tindrien avui, un és en duel directe amb el PSG, el Parc dels Prínceps, a més, vull dir que deixa'l anar.
20: I un altre amb l'Olímpic de Marsella.
17: Doncs imagina't, fàcil el calendari no l'han tingut.
20: No.
17: Pilota fora després d'una passada massa llarga de Fran Beltran. Tot i això, el públic aplaudeix perquè està content amb el seu equip. Està vivint l'afició del Girona partit a partit aquest campionat del retorn a segona i de moment s'ho està passant bé. L'equip està guanyant parcialment contra el Castelló i si una temporada es viu partit a partit, amb la jubilació passa una mica el mateix. Es prepara pas a pas. Anava a dir que Esprilla no volia que hi pensés perquè enfilava porteria. Però vaja, ja hi vaig pensant, però si jo hi penso Puig, tu hi has de pensar una mica més perquè ets més
20: gran.
17: En tot cas, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: Jo faria... saps com els nadons que quan neixen gairebé hi ha pares o avis o així que els fan socis del club que són ells.
17: Sí.
20: Doncs a la que neix un nen o una nena, un pla de jubilació al canto.
18: Vinga.
17: Que serà clar que com que cada vegada et jubiles més tard, no? Llavors...
20: Imagina la vida que tindries un cop jubilat.
17: Bo!
20: No et sembla bé, Brugui?
18: Sí, sí, jo sí. Si m'han de pagar la jubilació, endavant.
17: 25 minuts de partit. Molt bé, Carles Pérez, per cert, amb pilota i sense. Ara puja per l'esquerra una altra vegada. Té al davant Juanjo Nieto. Busca l'un contra un. Finalment espera la incorporació per darrere d'Àlex Moreno. Combinant amb curt, amb Ethan, s'ha col·locat darrere el Castelló. El Girona remena la pilota, però ho fa a la divisòria sense espais per davant. Elogiem Carles Pérez perquè en la pressió per recuperar la pilota està sent un jugador molt efectiu i, a més, també molt agressiu. Una pressió ferotge sobre el rival. Ethan superant bé la pressió de l'adversari, jugant a l'esquerra per Àlex Moreno. Té la jugada individual a la vista, però de moment sembla que busca algun company. S'atura en sec, prova una sotana, juga sol, encara tota la defensa. Al final acaba perdent la pilota en l'acció massa individualista per l'esquerra. Pressió de Carles Pérez, banda pel Castelló.
18: Sí, bon treball defensiu de Carles Pérez, ara amb aquesta, tallant aquesta possible contra del Castelló i abans amb aquella disputa que ha tingut aquí amb

0: Rodri, doncs, que se l'ha vist mossegar, que és un jugador de caire molt ofensiu, que l'hem vist més en posicions d'atac, però aquí a Girona, doncs, defensa i ho fa bé, de moment.
1: No, i que a més, espero que Brian no tingui res, però que és un recanvi d'un jugador que si manté el nivell, pot ser un candidat a la titularitat perfectament.
2: Alguna cosa té, cuixa esquerra m'ha semblat, que és on li posaven mena de protecció ja un cop a la banqueta, part del darrere m'ha semblat de cuixa esquerra. A veure com és l'any en aquest sentit, que l'any passat va ser un drama a nivell de lesions i de contratemps físics al Girona. En el moment tenim Justin ja també trencat muscularment, no?
1: Porto i Unai estan agafant el ritme, l'un perquè ve d'una lesió de llarga durada i l'altre per inactivitat, i ara hi ha la lesió de Brian, que ja veurem si té alguna afectació en les pròximes jornades, tot i que fa la pinta que si és muscular serà que sí.
0: Sí, totes a les mateixes posicions, a l'extrem, perquè Justin pot estar fora unes quantes setmanes i ara sí cau Brian Hill. Carles Pérez i Asprilla hauran de ser els titulars.
1: No, en Puig parlava de la temporada passada de les lesions i en fa dues, recordeu a la Lliga de Campions, per exemple, aquell partit a Eindhoven, que una mica més hi ha de jugar Santi Pou, gairebé a un dels ajudants de Mitchell.
2: Faria bé, eh?
1: No, home, això segur, millor que alguns que van jugar aquell partit, segurament. Un que ara és Escòcia, per exemple.
0: El seguir.
2: Com li va a Escòcia?
1: Em sembla que ni li va, però vaja, no li he perdut bastant la pista. Espera, que ataca l'Espartit.
2: Parlem de Miovski,
1: sí, compte que arriba Mati a l'atac, el xut potent i centrat a les mans de Gazzaniga. Sí, Miovski va fer un partit bo contra l'Espanyol, aquí a la Lliga, un partit bo al camp de l'Extremadura, la Copa, i allò és tot el que va fer. I el que em va sorprendre és que els Rangers el fitxessin.
2: Sí. Ara mira, Molló, el seu rendiment al Rangers. A la Lliga F és a punt de començar el Johan Cruyff, un Barça Atlètic de Madrid. En aquest cas estem parlant de la tercera jornada, el Barça de moment amb dues victòries, l'Atlètic de Madrid amb una victòria en els dos primers partits, allà l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Un 11, em deies, una mica estranyot de Pere Romeu avui.
3: Bé, sense centrals. Encara estem esperant a veure com se situaran les jugadores, perquè és un 11 sense centrals. Ahir el Barça anunciava que eren baixa Van Aasten i Paredes, les dues lesionades, i té Marta, que comença a la banqueta. També hi ha una jugadora del filial, Daniela, que també és central a la banqueta, i les que han saltat a la gespa no hi ha centrals. Hi ha Patri, que imaginem que serà una de les jugadores que se situarà a l'eix de la defensa. Potser surt amb 3 al darrere i no 4. Estem acabant de veure on se situen les jugadores per formar l'11. I mira, jo crec que acabaran a l'eix de la defensa Patri i Martina, a la dreta Sidney i a l'esquerra Brooks. Aquest sembla que serà la línia 4, perquè ara se situen i és a punt de començar el partit. Doncs bé, una defensa sense centrals avui el Barça per jugar contra l'Atlético, que a priori és un dels equips exigents de la Lliga. Per tant, el Barça, que ja sabem que té una plantilla curta, amb aquestes dues baixes a l'eix de la defensa, doncs veurem si li afecten en aquest partit contra el conjunt matalàs.
2: I la resta, a part d'aquestes 4?
3: Doncs mira, al mig del camp, Vicky, Pina i Kika, i al davant, Graham Hansen, Payor i Caroline, a la porteria Catacoll, i el que dèiem, a la banqueta, Marta Torrejón, les dues porteres suplents i la resta jugadores del filial. Compte que ho prova l'Atlètic de Madrid, la primera jugada per la dreta, el retall dins de l'àrea, la centrada talla bé Pina, per tant, la primera acció ofensiva és del conjunt matalasser, pot resoldre la defensa al Barça de circumstàncies, arribant al primer minut de partit. Barça 0, Atlètic de Madrid 0.
2: Geni Hermoso és a la convocatòria de l'Atlético, Albert?
3: Doncs mira, ara t'ho acabaré de confirmar, perquè hem vingut aquí i et pots imaginar que estàvem embogits per intentar treure l'11 del Barça i sobretot acabar de situar les jugadores de Pere Romeu. Ara t'ho confirmo.
2: De titular no surt, com a mínim.
3: No, de titular no és. No surt l'Atlètic de Madrid, les tres jugadores al davant, que sobretot en destacava Pere Romeu en la prèvia, que compta que és un equip a transició ràpida, que pot sortir al contraatac quan ens instal·lem a camp rival, són Luani, Jensen i Fiamma.
2: Doncs ara tornem-hi, tenim un ull posat evidentment en aquest Barça Atlètic de Madrid, tercera jornada de la Lliga F. Montilivi guanya el Girona 1-0, ha marcat Júnior, que també marca gols. Som a la mitja hora de joc de la primera part, Miquel.
1: I ara atacant per la dreta el Castelló, la centrada des de la línia de fons, la treu la defensa, està aculat ara el Girona en els últims instants perquè el Castelló, a partir d'alguna possessió llarga i d'un corna, ha aconseguit instal·lar-se a camp contrari i el Girona allunya la pilota, però no ho fa pas prou com per sortir de l'interior de la closca. Continua atacant l'equip visitant, és Rodri a la dreta de l'atac amb Alberto, el capità i un dels centrals, jugant gairebé com un interior, movent la pilota del Castelló, la frontal Isla Suero, remata a les mans de Gazzaniga. El xut que buscava l'escaire s'ha regirat com si fos un fals nou, que de fet és el que és, perquè és un migcampista ofensiu, més que no pas un nou, ha rebut la pilota d'esquena a la frontal, ha buscat la rosca a l'escaire, però afortunadament la trajectòria no ha estat prou bona i Gazzaniga l'ha poguda atrapar. Demostra però el Castelló Brugui que també sap què fer amb la pilota i que és un equip treballat, per molt que fins ara jo crec que el resultat fa, vaja, reflecteix que el Girona està sent millor sobre el terreny de joc.
0: Sí, sí, totalment. Faria bé el Girona de no refiar-se, de no confiar-se, perquè aquest Castelló, si li dones una mica d'espais, guaita ara.
1: Sí, atacant per l'esquerra una altra vegada, la centrada a l'àrea, el cop de cap per damunt, vaja, desviat a l'esquerra, saltant més que ningú, Fran Castillo, per connectar el cop de cap a l'instant que s'atura el partit perquè es faci efectiva la pausa d'hidratació. Al minut 32, en altres partits a Montilivi no n'hi havia hagut, però avui sí que n'hi ha. Al minut 32, 28 graus de temperatura, 20 escaix d'humitat, i l'àrbitre indica que els jugadors poden hidratar-se a les banquetes just quan en Brugui comentava el rendiment que ofereix el Castelló quan pot associar-se.
0: Sí, i està arribant bé, i jo crec que també és fruit una mica de que el Girona aquests últims 5, 6, 8, 10 minuts doncs ha baixat una mica el pistó físic, que també és lògic, està fent molta calor, nosaltres estem a l'ombra, no ho notem, però a la gespa en fan, i doncs el Girona ha reculat línies i ha deixat doncs que el Castelló doncs trepitgés massa aquesta frontal a l'àrea, i ha acabat amb aquest xut de Suero, que per poc m'ha semblat veure el gol d'Esprilla de l'altre dia contra les Palmes, buscava la mateixa trajectòria.
1: Hosti, tu, quin paio, o sigui, veu que Carles Pérez s'estripa la primera cursa, ara veu la pilota a l'escaire del rival, hosti, tu.
0: Anava ben dirigit, eh?
1: Timista. Però... No, és un bon futbolista, Suero.
2: I tant, home. Vols un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i amb entrega immediata... Tot des de 19.900 euros. Oh. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
4: Per cert, Mijovski, 7 gols en 30 partits de Lliga la temporada passada. Aquesta, un gol en 2 partits. Allò titular indiscutible tampoc és, eh? Vull dir, yeah. Sures tonetes, a les copes sí que va marcar 6 gols en 4 partits. En canvi, a l'Europa League, un gol en 8 partits la temporada passada.
1: Clar, però la temporada passada, 7 gols a la Lliga, 6 a la Copa i una competició europea, sí. Ja són 14 gols, mira, entre totes les competicions. Sí. Aquí en van ser 4.
0: Sí, passa que la Copa Escocesa, no sé jo el nivell que deu tenir, ja. Però esclar...
4: Copa i Copa de la Lliga, sí.
0: Imagina't, 2. No, aquí realment va ser un fiasco, eh? Ja es pot dir obertament.
1: Sí, no, perquè havia de ser el recanvi de Dovbik, per dir-ho així.
0: Sí, sí. El killer del Girona de Champions.
1: Clar.
4: I en canvi un que va deixar un altre record és titular, Savinho, que no ho he dit abans. També Marbuix, òbviament, titulars en el Tottenham, que ha sumat un punt després de 3 jornades i que de moment empata Tottenham 0, Everton 0, 34.
2: I em venaven dos dits, crec que Júnior, ara en aquesta pausa d'hidratació.
1: Sí, tens raó, que d'uns dits em venen a la mà esquerra, oi, Xavi?
2: Sí, dos dels dits de la mà esquerra. No semblava que fes molts gestos de dolor, però vaja, alguna cosa li ha passat i li em venaven ara aprofitant aquesta pausa d'hidratació.
1: Aviam si el Girona aconsegueix tenir una mica la pilota, perquè fa una estona que la té el Castelló i que el Girona no amenaça. Rep la pilota Benat a la divisòria. A l'espai la demana Carles Pérez. La passada de Benat és molt llarga, per molt que corri Carles Pérez i ràpid que sigui, i arribar abans al porter Matís. Llàstima, perquè era una opció en el moment en què et costa tenir la pilota i dominar el joc a la contra de poder trobar espais, perquè és que el Girona té una amenaça claríssima des d'aquest punt de vista, perquè hi ha jugadors que trenquen a l'esquena de la defensa, com Benat, com Carles Pérez, com Àlex Moreno, no tan Esprilla, que també ho pot fer, però que no és tan ràpid, i que poden fer mal davant d'equips que o s'instal·len a camp contrari o tenen la defensa avançada. Possessió castellonenca al mig del camp, jo crec que hi ha falta d'Àlex Moreno. L'àrbitre dona llei de l'avantatge, continua remenant-la l'equip visitant. La juga Diego Barri, el migcampista cap a la dreta per Rodri, que encararà Ethan, que ha sortit a fer l'ajuda al lateral. Rodri se'n va a la línia de fons, prova la centrada, Ethan posa el peu, corna a favor del Castelló. De fet, els últims 10 minuts aproximadament el camp fa una mica de baixada, encara no hi ha ocasions clares del rival i espero que no n'hi hagi. Gazzaniga no ha tingut gaire feina i la que ha tingut la resolta bé, però sí que és veritat que ara el Girona fa una estona que li costa trenar passades, superar la pressió visitant i poder amenaçar la porteria de Matís. Guanya però l'equip gironí per 1-0 el gol al minut 6 de Júnior, aprofitant un refús del porter en un corna. Picarà ara des de la cantonada del Castelló, Suero des de la dreta amb l'esquerra centrada curta, primer pal, es passeja per l'àrea, la treu Esprilla, cau a la frontal, rebots i més rebots, no xuta ningú, no la treu ningú, la torna a jugar el Castelló, que fa l'obertura a la banda dreta per Suero, que és el futbolista que havia picat el corner inicialment, tocant en curt cap endarrere, s'equivoca Castillo, el refús llarg de Fran Beltran, el corre, el persegueix Carles Pérez sense opcions perquè tenia la posició guanyada, baixant a defensar Barri, el jugador del Castelló, que combinat amb el porter Matís. El Girona però avança la pressió i encara que no recupera la pilota aconsegueix treure-la fora del camp a la posició de lateral dret de l'equip visitant, per tant poder sortir de la closca que ja tocava Brugui, perquè no era un gran patiment, però sí que rondava massa la pilota a la porteria de Gazzaniga.
0: Sí, perquè s'estava jugant tota l'estona al camp del Girona i això, qualsevol mal refús, qualsevol ensopegada, pot ser perillós. I aquí ho hem tornat a veure, el Girona força pèrdues molt fàcilment del rival, i aquí jo crec que és on ha d'intentar-ho aprofitar, insistir-hi més, mirar de ser més precís quan la roben, però jo crec que el Castelló no és gaire fiable, almenys en aquest partit, en la sortida de pilota des del darrere.
1: Mig quart i arribarem al 45 de la primera. Guanya el Girona 1-0 amb el gol de Júnior al minut 6. Com deia abans en Puig, si això s'acabés així, el Girona seria el líder de segona divisió, que és una cosa circumstancial, perquè és una dada molt matinera. La temporada acaba de començar, especialment a segona, on encara hi ha més partits que a primera, però tenint en compte d'on veníem i precedents a la segona divisió en què el Girona ha anat amb el ganxo tota la temporada per entrar a la promoció d'ascens, seria una bona notícia per l'autoestima de l'equip i per la confiança de tothom, dels que hi ha a la gespa, dels que hi ha a la banqueta, dels que hi ha a la llotja, dels que hi ha a les graderies, per molt que sigui una dada simplement anecdòtica o circumstancial. Però sempre es va començar bé, i més en una temporada com aquesta, en què tens tan clar l'objectiu que és tornar a primera divisió.
0: Sí, tant. Millor sèrie que no sèrie. Ser líder a la jornada 5 o 6 és anecdòtic, sí, però ja vol dir que tens 10, 12 punts i que estàs on has de ser. Llavors, a partir
3: d'aquí... Gol de l'Atlètic de Madrid.
2: Albert.
3: Gol de l'Atlètic de Madrid, que s'avança el Johan Cruyff, era la primera acció ofensiva amb cara i ulls de les Matalasseres. La passada en profunditat que deixa sola, absolutament sola, Alegre davant de Catacoll, i amb molta qualitat ha definit ajustant la pilota a un pal. Pal i gol, marca l'Atlètic de Madrid. El Barça n'havia tingut una força clara amb una aturada en dos temps de la portera Lola, però l'Atlètic de Madrid és qui marca primer. Ja dèiem que és un dels rivals més exigents, o que més han d'exigir aquest Barça, que a més té moltes baixes i que ho ha de notar. De moment, Alegre marca l'Atlètic de Madrid, arribant al 10 de la primera. Barça 0, Atlètic de Madrid 1.
2: Ja està validat, Albert?
3: Validat, sí.
2: Sí, d'acord. La posició sí que sembla correcta, però tampoc no li sobra molt a la davantera Matalassera. Doncs tocarà remuntada del Barça. De moment 0-1, guanyant l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff. A Montilivi guanya el Girona 1-0. Ens apropem al 39 de la primera, Miquel.
1: Signes el 39 de la segona, un 1-0, Brugui?
0: Patiria, eh?
2: Sí, però... No cal. S'ha de ser més ambiciós, Brugui.
0: Sí,
2: tio, com tu, no, que ets així...
0: No, sí, no.
2: Xau palante, que diuen, eh?
0: Bueno, hauríem de... No. Millor un 2-0, i si no un 3-0, millor.
1: Sí.
0: Perquè jo amb 2-0 sempre pateixo, encara.
1: Però sense passar-nos, que som catalans i 4 seria massa, no? Potser 3.
0: No. Com més millor, però més de 2.
1: Bé, de moment el primer pas ja està fet, eh? El primer pas ja està fet, i sí que els últims 10 minuts té més pilota el Castelló, però fins ara de patiment no n'ha tingut el Girona.
2: Peix
1: al
2: cova.
1: I de fet està jugant contra el líder. Vull dir que també és normal que en algun moment pateixis. Ataquen per la dreta, la centrada, el primer pal. Ui, el refús de Júnior, que una mica més, i equilibra el que ella ha desfet a l'altra àrea amb un mal refús que ha sortit relativament relativament a prop del pal dret de la porteria de Gazzaniga, corna a favor del Castelló, però és allò típic que hi ha un jugador que té disposició de rebutjar la pilota còmodament perquè està sol, no li surt bé el refús i al final acaba fent just el que vol evitar. Corna a favor del Castelló, 41 de la primera, 1-0, guanya el Girona amb el gol de Júnior al minut 6, es desequilibra de moment el partit, picant des de l'esquerra, primer pal, bé Gazzaniga amb els punys, imposant-se en el joc aeri. Avui el públic té ganes també de reconciliar-se amb Gazzaniga, Brugui, perquè per poques coses que està fent bé, perquè de feina no ha tingut gaire, l'estan aplaudint.
0: Sí, esclar, recordem l'últim dia aquí, es va guanyar, tothom va marxar content, però hi va haver l'atac negre que va dir Quique Cárcel, que van ser els xiulets de Gazzaniga, que va ser una mica doncs, partícip dels dos gols de Les Palmes amb un mal refús i un xut que no va saber reaccionar gaire bé. I de moment doncs, està complint bé amb la seva feina i Montilivi doncs, està al seu costat animant-lo.
1: Sí, senyor. De moment Gazzaniga no ha tingut feina i que continuï així. Ja no només el partit d'avui, sinó també la temporada. Recuperació de Francesc, li han fet falta, no? Ah, doncs diu l'àrbitre que no. Vaja, l'han agafat del pantaló, no l'han deixat rebutjar la pilota. Parlant de pantalons, ahir li dèiem en Ballera, i es confirma, si l'àrbitre es fa gaire fort al nus dels pantalons, jo crec que s'ofega, perquè més amunt és difícil que se'ls pugui posar, Mare de Déu. Fixa-t'hi amb en Villalobos. Jugant per la dreta.
2: Tifurkel, una mica,
1: Castelló.
2: No?
0: Una mica, sí.
1: No ens faltaria arbitrar mulleres. Ah, que sé que Stifurkel ho sabem nosaltres, però alguns dels nostres ullets segurament sí, no van saber ni de qui parlem.
2: Sí.
1: Això d'allò?
2: Una sèrie mítica coincidint en època amb el Príncipe de Bel-Air.
4: Sí.
1: Espera't un moment, Príncipe, que ataca el Castelló, pilota a l'interior de l'àrea, centrada al segon, pal al cop de cap! Gazzaniga! Gran aturada de Gazzaniga, el cop de cap de Barri creuat una mica com el de Juan Iglesias ahir, que li donava la victòria al Sevilla contra el València, i ha reculat Gazzaniga quan semblava que la paràbola el superava, i amb la punta dels dits ha fet una gran aturada i ha enviat la pilota a corna, evitant l'empat del Castelló, que ara sí ha tingut la primera ocasió clara del partit. Aviam, que tornen a picar el corna des de l'esquerra, centrada tancada, surt Gazzaniga i s'imposa en el joc aeri. Aplaudiments de Montilivi pel porter argentí, que ha fet, Puig, una senyora aturada,
2: Sí, sí, una gran reacció de Gazzaniga. Home, personalitat ha demostrat que en té i molta, des de totes les temporades que ha estat aquí. Perquè de dubtes n'ha generat i hi ha hagut gent allò que no veia gaire clara la seva continuïtat a la titularitat, i ell, això sí que sempre ho ha portat bé, aquesta pressió de la porteria.
1: Sí, sí. I la reconciliació, Brugui.
0: Totalment, i hem vist quan la pilota ha sortit a corna que David López demanava a la gent que animés encara més Gazzaniga, que ja estava sent aplaudit.
1: Sí, senyor, una molt bona aturada de l'argentí. Surt bé des de darrere del Castelló, que està acabant millor la primera part. Afortunadament la distribució de Mati ha estat errònia i ha enviat la pilota fora d'aquí un minut. Arribarem al 45 de la primera. Hi ha hagut un gol, un canvi i una pausa d'hidratació. Molló.
4: 4.
1: Doncs això, Steve Urkel indicarà 4 minuts de temps afegit, no, Puig?
2: Correcte, sí, no, que per acabar això, una sèrie dels 90, no? Deuria ser allò, sí, que coincidia amb el Príncipe de Bel-Air. A mi m'agradava més Steve Urkel.
4: Veus? Jo, Príncipe de Bel-Air.
2: He sido yo. Li atribuïen totes les desgràcies que passaven, vaja. Sí. Una mica com un Frank Spencer, però ja...
1: Betty!
2: Modernitzat, una mica.
0: Amb elàstics, sí, que anava amb elàstics.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí. Frank Spencer, n'hi ha que neixen estrellats.
2: Sí.
1: Betty.
4: Gran sèrie.
1: Sí.
0: Més antiga, però, poder?
2: Sí. 80, sí, no? Més, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Frank Spencer... britànica, no? I Steve Urkel, coses de...
1: Ui! Pere Camarat, la novella Frank Spencer, però pot fer el segon davant del porter, Matís! El rebot, la segona rematada, Matís! Ha fallat Benat, el que hauria estat el segon, a punt d'arribar al descans, perquè s'ha plantat sol davant del porter i Matís ha aguantat bé quan Benat volia posar la rematada col·locada amb el peu esquerre arran del pal. ha tret el peu esquerre el porter visitant com si fos un porter d'handbol i ha evitat el segon del Girona. Benat ha fet rematades millors, li convé al Girona que Benat entri en el capítol golejador i que comenci a sumar gols en el recompte de la temporada, perquè és un futbolista que ha de ser diferencial. Ell s'ho ha fet tot sol, ha recuperat la pilota, ha superat el rival, s'ha plantat sol davant del porter, però no l'ha pogut superar, llàstima, perquè hauria estat el segon i els desitjos d'en Brugui s'haurien fet realitat, i no hi ha res que ens faci més feliços que veure que els desitjos d'en Brugui es fan realitat. Llàstima, eh?
0: Sí, perquè, ostres, ja se'l veu que li falta, doncs, aquest punt de confiança, eh? Ho està fent tot bé, però li falta la rematada, i això amb un gol es cura.
1: Sí, xap curat, eh? Amb un gol. Però li ha faltat molt poc. Aviam el xut des de lluny directament a fora. Per cert, 3 de temps afegit, en queden 2.
4: Sí, per mi li s'ha deixat alguna cosa en l'afegit, i jo crec que el gol arriba potser un pèl ofegat a Benat, que s'havia fet els dos defenses.
2: Missatge per aquells que busquen un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai i Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
1: To. Un i mig i arribarem al descans. Llàstima, perquè si Benat arriba a fer el segon, t'hauries mirat la segona part d'una altra manera. Però vaja, som a punt d'acabar la primera part. El Girona està fent un bon partit davant del Castelló, que també està fent coses molt bones sobre la gespa de Montilivi. Està sent un partit, jo crec que entretingut de veure, entre dos dels bons equips de la segona divisió, i afortunadament, de moment, és un partit entretingut que està guanyant el Girona, que això és el que compta. Últim minut de la primera part, se n'afegien 3, en queda un. Àlex Moreno, a camp propi, pressionat cap a Júnior, que se la treu de sobre. Pilotada llarga, i arriba abans la defensa del Castelló que Carles Pérez. I intentava la combinació amb Vicent Àlex Moreno, però la passada ha estat massa llarga i ha arribat directament als dominis del central Alberto, el capità del Castelló, que ja remena la pilota a camp propi a mig minut perquè s'acabi la primera part. Troben al mig del camp Mati, que gira, li fa falta molt clara a Abel Ruiz. L'àrbitre la xiula, jo crec que serà targeta. Exacte. Sí, per mi és targeta, perquè Mati es regira, genera superioritat, i quan condueix la pilota i està a punt de fer la passada cap a la banda, Abel Ruiz l'agafa sostingudament de la samarreta, em sembla targeta clara.
4: A mi també.
1: Falta pel Castelló, última jugada de la primera part, menys el porter, pugen tots a rematar, perquè som ja al 48, que és el límit que l'àrbitre havia indicat d'aquesta primera meitat, i aquesta falta que s'ha de picar perquè s'ha comès abans del 48... Serà l'última jugada, la penjarà Suero amb el peu esquerre. A veure, pilota a l'interior de l'àrea, cop de cap a la frontal, refús d'Àlex Moreno amb el clatell gairebé cap a la banda, l'àrbitre que no indica el final, el públic el demana, tornen a penjar la pilota a l'àrea, haurà de sortir Gazzaniga, que s'imposa en el joc aeri i atrapa la pilota. Ara sí que l'àrbitre indica el final de la primera part a Montilivi i a RAC1. Guanya el Girona parcialment contra el Castelló. Això vol dir que hi hauria canvi de líder a aquesta hora de la tarda, però encara queden molts minuts per davant. El gol de Júnior al minut 6, de moment, deixa els punts a Montilivi i desequilibra la balança. Guanya el Girona, Girona 1, Castelló 0.
2: Sumaria 10 punts al Girona al capdavant de la classificació. A veure si ho pot acabar de lligar, que el partit no és ni molt menys senzill, i també ha tingut les seves fases de neguit al Girona en aquesta primera meitat. Per tancar temes, coses de caça, així es va estrenar aquí, sí, a Catalunya, d'any 89, en la seva versió original, és el primer capítol que surt, N'hi ha que neixen estrellats, l'any 73, per tant, sí, és molt més antiga, britànica, N'hi ha que neixen estrellats, nord-americana, coses de casa.
4: Però la van emetre aquí a mitjans dels 80, segona meitat dels 80,
2: N'hi ha que neixen estrellats, sí, clar,
4: perquè
2: TV3 no existia encara.
4: No, per això, i que la veiéssim nosaltres, amb cert ús de raó.
2: Sí, hauria de ser
4: això, segona meitat dels 80, ja crec.
1: Cert ús de raó, eh?
4: Sí. Bé, home, el que es pot tenir amb 12, 13, 14, el just.
2: Mira, 85. Veus? TV3, a partir de l'octubre del 85.
4: Ara què?
2: N'hi ha que néixer estrellats.
1: Has de passar factures, ja s'ha enfadat, ja està.
2: Ara tornem cap a Montilivi, guanya el Girona 1-0. I hem de sentir també els protagonistes del Gran Premi de San Marino, de MotoGP, a la cursa sprint, amb la victòria de Marc Márquez amb el Quim Salvador. Primer de tot, però, una pausa i ara tornem.
5: El Girona juga a RAC 1.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània de

0: aquest diumenge el Barça contra el Llevant de Cañita Brava.
1: Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
0: També conegut com a Luis Castro. Des de les 3 a RAC1, amb Fot-li por i companyia.
1: Camina ja! Venga ya, camine!
2: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Venga ya!
3: RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
4: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
5: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
6: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
7: El cap de setmana no canviarà el món, però el mirarem des d'un altre angle.
2: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
7: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
3: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
8: Vaya un estiu, que no. Estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'n va endur la nevera de Port Espant, sí. El cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'oest.
9: Fixa't.
8: Mira, calla.
9: Què?
8: Ara n'he rebut un.
9: Què diu?
8: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
2: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
9: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
8: Ja seria hora.
9: I bona.
8: Walkers.
2: RAC1. Tots som 1. El Girona juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 5 minuts i 2 quarts de 8. En aquesta tarda on ha guanyat l'Espanyol, 0-2 al Sadar, al Camp d'Osasuna. El Girona guanyant 1-0, de moment el descans contra el Castelló, Primera Federació, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. I tenim jugant al Barça, a la Lliga F, el Johan Cruyff, el verd i perdent ara mateix.
10: Perdent el 25 de la primera meitat, és cert que des del gol de les Matalasseres és un monòleg del Barça que ha tancat l'Atlètic de Madrid, sobretot ho està provant amb xuts des de fora de l'àrea, tot i que ara hi ha una bona combinació i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca Vicky, marca Vicky! La primera acció, diria clara, de gol del Barça que havia provat la portera amb un parell de xuts des de la frontal, però ara bona combinació de Graham cap a Vicky, que venint des del darrere, des del punt de penal, empata el partit. Aquest Barça amb tantes baixes, sense centrals, amb Quique Nazaret fent de pivot, doncs empata. I vaja, era molt superior, malgrat el gol, en l'única arribada, en l'única aproximació de les Matalasseres. El Barça que fa justícia, empata el partit, arribant al 26 de la primera. Barça 1, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs igual el partit ja, l'equip de Pere Romeu. El Barça Futbol Sala guanyant 1-2 a la pista del Vol de Penyes i tenim descans a Sant Mamés.
11: Sí, de moment sense gols, Atlètic Club 0-0. L'Atlètic molt superior, ha tingut dues claríssimes, però no ha encertat.
0: Ens actualitzem amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Per on comencem?
12: Doncs mira, els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar un incendi forestal a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, una hora després de rebre l'avís, a les 5 de la tarda. El foc ha mobilitzat una ampli dispositiu de 22 dotacions terrestres, inclosos efectius del grup d'actuacions forestals i dels equips de prevenció activa, més de 3 mitjans aeris. La zona afectada està totalment envoltada amb línies d'aigua i els efectius treballen amb eines manuals per evitar qualsevol revifada. I a Altafulla, el tarragonès, s'ha penjat la bandera vermella a la platja per la presència d'una espècie anomenada dragonet blau. Es tracta d'un petit llimac de mar que destaca pel seu color blau brillant i que, malgrat la seva mida, és petitó, és capaç d'acumular el verí de les meduses que menja. Per aquest motiu, la seva picada pot provocar reaccions molt doloroses i intenses a la pell. La seva presència, cada cop major a les platges catalanes, es deu a l'escalfament de l'aigua del mar. I també tenim noves declaracions polèmiques de Donald Trump, que en aquest cas ha dit que li encantaria veure la unificació d'Irlanda, cosa que ha assegurat passarà tard o d'hora.

0: El president dels Estats Units ha fet aquestes declaracions a Dublín en el marc d'una visita oficial de dos dies al país, una estada que s'està veient envoltada d'atenció. D'una banda, la presidenta d'Irlanda, Catherine Connolly, li ha retret que la normalització de la guerra i el genocidi és inacceptable. De l'altra, més de 10.000 persones s'han manifestat pels carrers de la capital contra la seva visita i en defensa de la neutralitat militar de l'illa. I acabem dient que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, ha demanat una desacceleració immediata en el desenvolupament de la intel·ligència artificial en un moment en què creixen les alarmes sobre la seva capacitat destructiva en cas de descontrol. Amodei adverteix que la IA avança cap a una automillora que amenaça en provocar catàstrofes de ciberseguretat globals en menys d'un any. Per evitar que això passi, el directiu proposa la coordinació entre empreses de tot el món per controlar-ne el creixement.
1: Gràcies, Joan. Fins ara.
0: Que vagi bé.
1: 2:02. Hola, Quim Salvador. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Estem d'enhorabona perquè avui Marc Márquez ha tornat a guanyar la cursa sprint. No sortia el primer, però ha guanyat en aquesta cursa sprint del Gran Premi de San Marino, de MotoGP.
2: Sí, la pole era de Marco Bezzecchi, igual que el Gran Premi de l'Aragó de fa dues setmanes, en què Marc Márquez va fer doblet, però Misano no és un circuit talismà per Marc Márquez i Bezzecchi era el gran favorit. Doncs com el Motorland, el Cerverí l'ha passat a la frenada del primer revolt, podríem dir una mica que li ha pispat la cartera només començar, i després l'italià ja no ha pogut reaccionar en les 13 voltes que ha durat l'esprint. Marc Márquez ha explicat a DAZN que, a més d'aquest avançament al primer revolt, també ha estat clau en la victòria d'avui l'elecció dels pneumàtics, amb compost intermig darrere en lloc del tou que duia Bezzecchi.
3: Una carrera intensa, pero sobre todo que se ha decidido por ese neumático trasero. No había probado el medio desde el FP1, pero bueno, he hecho los deberes, me he repasado los ritmos y he visto que ayer por la tarde quien montaba el medio era un poquito más constante y he salido convencido. Los números eran muy iguales de un neumático al otro, pero a veces marca más la diferencia que el piloto esté convencido a lo que montes. Clave liderar la carrera desde la primera vuelta para que Bezzecchi no pudiera marcar les diferències con neumático blando como en Aragón y a partir de allí gestionar.
2: Atenció, perquè Marc Márquez ja va guanyar el Gran Premi de San Marino l'any passat. Després del que hem vist avui, no és gens descartable que pugui tornar a guanyar demà i repetir el doblet de l'Aragó. Ell manté, però, que el favorit és Marco Bezzecchi.
3: Estoy contento hoy, pero mañana es lo importante, así que si mañana lo rematas no acabas en ese podio, no sirve para nada, así que seguimos igual de concentrados. Creo honestamente que si Bezzecchi hubiera puesto el medio hoy en esta sprint, hubiera puesto aún las cosas más difíciles. Lo hemos aprovechado, hemos jugado esa baza, he visto en entrenos que blando contra blando me ganaba, pues he dicho, pruebo de una cosa diferente, a ver si sale. Ha salido y mañana yo creo que será el rival a batir, pero bueno, hoy nos lo llevamos, mañana un segundo, te lo firmo ahora mismo. Firmar no significa que no se vaya a intentar, se va a intentar, pero un segundo sería una muy buena carrera.
2: Sentirem també Bezzecchi, la victòria de Márquez avui a Misano, circuit de casa per l'italià Aprilia, jo crec que té un cert valor psicològic també, no només perquè corria a casa Bezzecchi, sinó perquè era el gran favorit. En tot cas, l'italià Aprilia n'ha volgut treure ferro.
4: Yeah, I'm very, very happy.
5: Sí, estic molt content. El meu millor resultat a l'esprint. Finalment, millor que tercer lloc. És un resultat molt important i estic molt content perquè he fet pole position i després a podi a l'esprint. Així que sí, fantàstic per mi, molt bon treball de l'equip i estem preparats per demà.
4: We are ready for tomorrow.
2: I ja es veia venir aquest duel Márquez-Bezzecchi, vejam si es reprodueix demà. En canvi, el líder Jorge Martín va començar força discret, ahir era desè. Al final del divendres, aquest matí cinquè a la qualificació, segona fila, força millor, i tercer a l'esprint, amb una mica de remuntada i demostrant que quan no està per guanyar s'està fent un autèntic especialista en recollir grapadets de punts que el mantenen al capdavant de la general. Sentim també Martín Aitor, també a DAZN.
6: Creo que hoy no tenía mucha más opción que ir con la media y bueno, seguramente me ha ayudado, obviamente, pero yendo detrás de otros pilotos he entendido un poco los problemas que sigo teniendo. Ahora aceleración es un poco donde sufro. Pero creo que para mañana podemos dar un pasito. Si consigo mejorar eso, poder estar más cerca de Marc y Marco, que ahora mismo pues siguen a un nivel altísimo. Pero sí, como dices, muy contento de este podium. Creo que para mí, para el equipo, nos da buena confianza para seguir peleando.
1: Ah, perdó, anava a dir alguna cosa, Quim?
2: El resultat d'avui amb aquesta victòria de Marc Márquez, segon Marco Bezzecchi i tercer Jorge Martín, que estreny encara més la classificació general amb aquests tres pilots com a principals candidats al títol. Martín continua líder, Márquez segon, se situa ja a només 14 punts i Bezzecchi tercer a 22. No descartem que demà, després de la cursa, hi hagi menys de 20 punts o fins i tot menys de 15 entre els tres primers de la general. Això està interessantíssim. El quart és Fabio Di Gian Antonio, per cert, quart també avui a l'esprint, però ja 49, que quedant 8 grans premis, o 7 si anul·len Qatar, evidentment les matemàtiques diuen que està en la lluita, però ara mateix la sensació i els números diuen que la lluita pel títol sembla restringida a Martín Márquez i Bezzecchi.
1: Què més vols destacar del que ha passat avui a MotoGP?
2: Doncs la cinquena posició d'Àlex Márquez, remuntant des de la novena posició de la graella. De ritme està entre els millors, com fa dues setmanes a l'Aragó. Què ha passat? Doncs que ha anat per terra dues vegades a la Q2 i això, evidentment, li ha esgarrat la posició de graella i les opcions de fer un bon resultat a l'esprint i ja veurem si demà la cursa.
3: Es lo que hay, con una décima estábamos quintos, sextos, que eso es lo, creo que era bastante factible y fácil, pero es lo que hay, he hecho esos errores, pero en sprint he podido salir bien, también he tenido un poco de suerte con alguna pelea que ha habido delante de mí que he podido adelantar fácilmente y todo se me ha abierto un poco, pero luego el ritmo era bueno. Creo que tercero era nuestra posición.
2: Pedro Acosta ha estat sisè, Raúl Fernández setè, Fermín Aldeguer vuitè. I fora dels punts, setzè Pol Espargaró i dinovè Àlex Rins.
1: Demà a les dues la cursa llarga, que seguirem en directe el 14-15. Recordem posicions de graella. Quim?
2: Pol de Marco Bezzecchi, segon Marc Márquez, tercer Fermín Aldeguer. Això és la primera fila de graella. La segona, quart Fabio Di Gian Antonio, cinquè Jorge Martín i sisè Luca Marini. A la tercera, setè Pedro Acosta, vuitè Franco Morbidelli i novè Àlex Márquez. Pol Espargaró arrencarà 12è des de la quarta i Àlex Rins 20è des de la setena.
1: També cop d'ull a les grelles de les altres categories de Moto2 i Moto3.
2: La pol de Moto3 és de David Almansa, amb Brian Uriarte segon i Joel Kelso tercer a la segona fila, quart Valentín Perrone, cinquè el líder Máximo Quiles i a la cinquena Joel Esteban 13è i Marco Morelli 14è. La cursa arrencarà a les 11. La de Moto2 a un quart d'una, amb Senna Agios a la posició preferent, acompanyat a la primera fila per Dani Olgado segon i Ángel Piqueras tercer. El líder Manu González arrencarà 5è des de la segona.
1: A les 11 Moto3, a un quart d'una Moto2 i a les dues MotoGP. Després també pentinarem el que ha passat a la qualificació del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb l'Álvaro Adema. Gràcies, Quim. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Protagonista ja sobre la gespa Montilivi. Un altre canvi del Girona, Miquel?
7: No, del Castelló.
1: Ah, del Castelló, d'acord.
7: Sí, ha entrat Melo al lateral dret, l'ex del Tenerife, que va jugar contra el Girona amb la samarreta dels Canaris, en el lloc de Juanjo Nieto. Veurem si hi ha algun canvi a nivell de prestacions, diguéssim, que potser perquè a Melo sabem que li agrada més anar a camp contrari, ser un lateral profund, etc etc. Si no és que, com ara m'indica en Brugui, si no és que potser juguen amb tres centrals... No. Espera't. El 2 hi és. Juanjo Nieto hi és. Per tant, el que no hi és el 12, que és Aijado, que és a lateral esquerra. Ara. Per tant, el canvi de Melo, lateral dret, en el lloc de Lucas Aijado, que ha jugat la primera part de lateral esquerra. Ara sí. I el Girona, amb els que hi havia, a l'instant que comença la segona part del partit, amb l'1-0 al marcador, gràcies al gol de Júnior, al minut 6, aprofitant un refús del porter Matís, del porter del Castelló, i per cert, Brugui, amb unes grans, boníssimes dades d'assistència.
8: Sí senyor, 11.182 espectadors, que de moment és la millor entrada de la temporada, en són poques, però ja és la millor, i supera les Palmes i el Leganés.
7: I que és una entrada de temporada passada a primera divisió.
8: Tranquil·lament, sí, i bona entrada.
7: Sí, sí.
1: Mira, que hem començat atropellats la primera part, anem a repassar. Més t'agrada, tu, això, Miquel, repassar l'11 del Girona al descans.
9: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació i power del Girona Futbol Club.
1: Alineació i power per arrencar la segona part, Miquel.
7: Gazzaniga a la porteria, Francesc de lateral dret, Àlex Moreno de lateral esquerra, David López i Júnior de centrals, Izan i Fran Beltrán al doble pivot amb Esprilla a la dreta i Carles Pérez, que ha entrat en el lloc de Brian Hill, lesionat al minut 13, a l'esquerra, a dalt Abel Ruiz i Benat.
1: Vaja, que hi som, amb qui queda ara, per tant, amb aquest canvi al Castelló?
7: Amb Matís a la porteria, Juanjo Nieto a la dreta, Alberto Sierra de centrals i Meló a l'esquerra, Rodri, Mati Orozco, Barri i Suero al mig del camp i Cámara i Fran Castillo a dalt.
10: busques un vehicle híbrid.
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
10: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
10: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
10: Molins de Rei.
11: Mataró.
10: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
10: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
10: Romauto.
1: Penal i gol a primera, Molló.
7: Sí, de... Gol del Castelló. Castelló, que els jugadors del Girona protesten perquè entenen que la pilota ha sortit fora quan Suero feia la jugada per la banda i que ha centrat tan darrere. La defensa no ha rebutjat la pilota i Juanjo Nieto l'ha controlada a l'interior de la gran i ha etzibat un cacau per sobre de Gazzaniga, entre Gazzaniga i el travesser, que ha entrat i que de moment és l'empat. Els jugadors del Girona protesten molt dient que la pilota ha sortit fora per la línia de fons quan Suero ha fet la centrada. I l'àrbitre diu que sí, que ha sortit fora i que, per tant, no és gol. S'ha salvat el Girona. S'ha salvat el Girona perquè, vaja, ja veureu la repetició, ha estat ràpida la revisió de la jugada.
8: Sí.
7: David López l'ha protestada molt, però en tot cas la jugada ja era perillosa per se.
8: Més o menys com la del gol anul·lat a Osasuna.
1: S'assembla bastant al gol anul·lat a Osasuna amb el 0-2 ja al marcador. Mira, ara veiem aquí l'altra repetició.
8: Sí,
1: sí, és justeta, eh? Sí, que com va anul·lat a Osasuna, clavada. Fa pinta que sí, que tota la pilota ha superat la línia, però...
8: No per gaire, però sí.
1: Per poquet.
8: Doncs això, que el gol de l'El sí que puja al marcador. Gol de Buonanotte de penal. Atlètic Club 0, el Xun, al minut 5 de la segona. Marcador injust, perquè estava fent mèrits l'equip d'Edin Terzic, l'Atlètic Club, per anar guanyant.
1: Salvat el Girona, Brugui.
7: Sí, senyor, s'ha salvat. I, per cert, amb el canvi que han fet, juga al lateral dret que deia, amb Juanjo Nieto a la dreta, i juga a l'esquerra el dorsal 26, que ha començat a la dreta, Rodri, que ara és el carriler per l'esquerra, perquè hi ha Brugui, defensa de tres centrals.
8: Sí, sí, sí, sembla amb Alberto Jiménez, el veterà, el capità, Aleix, i a veure com li surt el Castelló, que ja ha demostrat al final de la primera part que podia fer mal, i en un minut ho ha confirmat. L'1-0 és un resultat molt curt i el Girona no pot abaixar el peu de l'accelerador.
7: No, i el partit ara, diguem-ne que anímicament està més al terreny del Castelló que el del Girona. Tornen a atacar a l'interior de l'àrea, el jugador a terra, i el públic de Castelló demana penal. Els jugadors del Girona s'han quedat glaçats, però vaja, caldrà veure la repetició. A mi em sembla que hi ha un punt de salt de la carpa, però que hi pot haver contacte. De moment el joc continua. Ui. Puja per l'esquerra Carles Pérez, la demana el segon pal, Esprilla. Pérez s'atura, se'n va una altra vegada cap a la línia de fons buscant la jugada individual. A terra, Meló, serà banda favorable al Girona. I encara estan fent un cop d'ull a la jugada prèvia a l'àrea gironina, que demanen com a penal els jugadors del Castelló.
1: Sí, deixa molts dubtes realment, la jugada en directe.
7: No.
1: No? Doncs mira, benvingut sigui.
7: En directe diu... vaja, a mi en directe m'he mirat l'àrbitre directament perquè m'ha semblat que podia ser susceptible de penal. Els seguidors del Castelló l'han protestat molt.
8: Si hi ha un contacte, jo diria que és fora de l'àrea.
1: I després es deixa caure dins, no? Sí. Quan veu que perd l'opció de jugar a la pilota, es deixa caure.
8: Ara, jo, vaja, hi ha la repetició, jo la falta fora sí que l'hagués xiulat, crec.
7: Perquè és d'aquelles que és molt difícil de veure, molt justeta, si és dins o fora, no? I llavors, com que no ho tens clar, suposo...
8: Sí, però vull dir que... Jo crec que falta ho era, vull dir...
7: Clar, clar.
8: Que tu la pots xiular fora i ja està.
1: Ara són dos avisos ja consecutius, Brugui.
8: Sí, sí, segon avís en menys de 5 minuts. Aquest canvi de sistema sembla que ha trobat la manera de la via per on fer mal a la defensa del Girona, sobretot en aquesta banda dreta, i a veure ara si Quique Albert retoca alguna cosa.
7: I tornen per l'esquerra, Suero baixa a defensar Esprilla, que a més fa tocar la pilota en el rival. Home, vaja, aquí tothom, menys l'àrbitre, pensava que era banda pel Girona, però... Al final és banda pel Castelló. En tot cas, el públic ha premiat amb aplaudiments l'esforç defensiu d'Esprilla, que ha baixat a ajudar el lateral per evitar la progressió de Suero per l'esquerra. Però la segona part és totalment del Castelló. Recordo que la primera part contra el Leganés va ser del Girona, la segona ja va ser diferent, que la primera part del partit contra les Palmes va ser del Girona i a l'arrencada l'equip canari va aconseguir el gol de l'empat i va començar millor, i avui... Tot i que el Castelló ja fa estona que hi diu la seva en el partit, perquè per alguna cosa és un equip que la temporada passada va jugar la promoció per pujar a primera divisió i arrenca la jornada com a líder. Però vaja, ha començat la segona part molt millor que el Girona. També serà una cosa que haurà de corregir l'equip d'aquí, que l'entrada a les segones parts. Ara Francesc endarrere, passada relativament compromesa per Gazzaniga, que torna a jugar amb Francesc, molt pressionat. Aviam si la passada arriba bé o s'anticipa el rival. Doncs s'anticipa el rival. Ui, el Girona amb 10.
12: Oi.
7: Groga per Abel, que ja tenia una targeta i que ara, a destemps, jo crec que es guanya la segona groga. Per molt que ell protesti, si l'àrbitre indica falta, és targeta. I a mi, la jugada passa a prop nostre, em sembla que Abel fa tard i que la jugada revisar, és de targeta.
1: Recordo. És revisable, recordem, a partir d'aquesta temporada. Una segona groga.
7: A mi em sembla que és de targeta. I l'àrbitre l'ha mostrada, Abel ha lliscat per la gespa per anar a buscar la passada de Francesc i ha arribat abans el jugador del Castelló i Abel l'ha fet caure. I jo crec que ho deuen haver revisat perquè l'àrbitre li està dient amb molta vehemència i contundència a Abel que abandoni el terreny de joc perquè aquí ja no hi ha de fer res, que l'acaba d'expulsar.
1: Aixecar el peu, no? Si no l'hagués aixecat, sí, dius, mira, passes d'allà, però és que aixeca el peu per fer-lo caure. A mi em sembla que és correcta la decisió de l'àrbitre. Sí. I molt...
13: I tonta.
1: Poc intel·ligent, Abel.
13: La jugada, sí, sí.
1: Amb una groga, en una jugada que no té perill.
8: Se'n va molt enfadat, Abel Ruiz, eh?
7: Sí, però està enfadat amb ell, no amb l'àrbitre, sí, sí.
8: No, amb ell. Escridassant i lamentant la seva mala sort d'haver fet aquesta acció, que no pertocava, ho ha dit en Jaume, eh? Una jugada tonta.
7: Doncs compte, perquè et quedes amb 10 al minut 8 de la segona part contra un equip que sap que fem la pilota. I hi ha una falta a favor, pengen la pilota a l'àrea, salta Àlex Moreno, la pentina i l'envia cap a un lateral del camp. No la deixa sortir Sienra, un dels centrals que s'havia incorporat a l'atac. Combinació amb curt per la banda dreta del Castelló, jugant Juanjo cap endarrere per Meló, que s'ha incorporat a l'atac. Ara menja el porter Matís, tot el Castelló a camp del Girona. Xut de lluny de Mati Orozco directament a fora. I el Girona que guanya 1-0, però que jugarà la resta del partit, si és que no hi ha cap altra expulsió, amb 10 futbolistes. I jo crec que les dues targetes per Abel ho són. Ha fet dues faltes, però són dues faltes de targeta.
1: A la Lliga F, a prop del segon al Barça, o la cosa igualada, Albert?
14: Mira, des de l'1-1 s'ha igualat força, és a dir, del 0-1 a l'1-1 era un monòleg del Barça amb centrades i xuts exteriors, però des de l'empat, prou igualat. És cert, però, que el Barça ha tingut una de molt clara, segurament la més clara banda del gol, Graham Hansen, rematant dins de l'àrea petita, però no ha acabat d'impactar bé la bola i ha sortit a prop del pal dret de la porteria de l'Atlético. Però, déu-n'hi-do, prou igualat aquests últims minuts, arribant ja al 45 pendents de l'afegit. Barça 1, Atlètic de Madrid 1.
1: Altre partit de segona en joc, victòria local també del moment, Molló.
15: Sí, Granada 1, Albacete 0, al minut 12 de la segona.
1: A la Lliga Femenina d'handbol s'ha acabat un partit amb derrota del CAC 7 Granollers, segona jornada, la pista de l'Sporting La Rioja, 28-23. Anima Montilivi, Miquel.
7: Correcte, perquè està patint el Girona, que juga amb 10, ataca el Castelló, pilota penjada a l'àrea, la treu amb el camp júnior, preparat per entrar Pixur i preparat per entrar també Bonyar. Són els canvis que té previstos Quique Álvarez. També entrarà al terreny de joc pel Castelló Belari. Aviam el xut des de la frontal, toca en Francesc, es corna a favor del Castelló des de la dreta, ajupit a l'interior de l'àrea. Jo crec que per un cop a la cara, que no és que tingui lesió, júnior. I el Castelló que farà dos canvis, suposo que després del corna. O sigui, ara mateix guanya el Girona 1-0. Minut 10 de la segona. El gol l'ha fet Júnior al minut 6 de la primera. El Girona juga amb 10 per expulsió per dues grogues d'Abel Ruiz. I abans que no es piqui el corna a favor del Castelló, hi haurà doble canvi. Se'n va a l'equip castellonenc del terreny de joc, el dorsal 26, Rodri. I també el dorsal, diria que és el 2, no? Sí, ara sí, el tinc de cara i no el tinc d'esquena. Sí. Juanjo Nieto. I el Girona farà entrar Pixur i Bonyar. Els farà entrar ara, no? Abans del corna. Estan trigant molt, sí. Bonyar entrarà al terreny de joc per Esprilla. I Pixur, suposo que per Benat, però és que estan trigant molt. El quart àrbitre s'està fent un embolic amb la pantalla. Manoi! Ara! Entra
13: Pixur. La pila no va.
7: Sí, no. Vaja. Doncs au, canvis. El Girona, que ja estan confirmats. Fora Benat, fora Esprilla, dins Bonyar i Pixur. Haurà de patir l'equip gironí, que juga amb 10 contra un bon rival com el Castelló. Pica en corna des de la dreta, centrada tancada al primer pal, David López amb el cap. Pilota que surt directament a fora. Això es farà llarg, Brugui?
8: Doncs sí, el partit ha canviat completament, eh? Ja en feia, ja tenia color blanc i negre al final de la primera part. Llàstima d'aquell lluc contra un de Benat que ha perdonat el 2-0, però el Castelló és un altre, s'ha fet amo del partit, de la pilota, i amb aquesta expulsió encara fa més baixada cap al camp del Girona, això.
15: I qui avança de la banda amb l'entrada de Bonyar, Miquel?
7: Ara t'ho diré, perquè està tancat al darrere el Girona defensant l'atac del Castelló, que ho torna a intentar, la pilota rondant l'àrea, Suero que es regira, que aixeca el cap, no té clara cap passada cap endavant, ha de jugar un curt cap endarrere per Meló, nova obertura a la banda, gairebé tot el Castelló a l'àrea contrària, centra del segon pal, directament a fora. Entenc que jugarà amb Bonyar de carriler per la dreta.
15: Ah, tanca amb tres, llavors, no?
7: Exacte, sí. Àlex Moreno per l'esquerra, i Francesc, David López i Júnior de centrals, no, Brugui?
8: Sí, sí, és això. Veiem Bonyar ja situat en aquesta posició de carriler i amb tres centrals. Francesc, que torna a l'eix de la defensa, en David López Júnior i Àlex Moreno, l'altre carriler, per tapar-se una mica amb aquesta inferioritat numèrica. I pilotes a Pixur.
7: Sí, vaja, com l'altre dia a Gijón. Sí.
15: Avui és bon dia per estrenar-se.
7: Sí. Sí, senyor. Avui seria un bon dia per fer el primer gol amb la samarreta del Girona. Ara, clar, és que quedar-se amb 10 sempre és una mala notícia, però quedar-se amb 10 al minut 7 de la segona part és un problema, perquè vol dir que són molts minuts per davant, i això és un problema contra qualsevol rival, però contra un com aquest, que sap què vol fer amb la pilota, que té una proposta madura, perquè ja fa una temporada que juga amb aquest entrenador i amb el bloc, doncs vol dir que avui hauràs de mastegar sorra si vols guanyar el partit.
15: Teníem conversa entre entrenadors, el Johan Cruyff, Albert. Entre...
14: És que han demanat, Pere Romeu ha demanat penal en una acció en què Graham Hansen xutava i, vaja, hi havia el dubte si havia tocat el braç de la defensa, i mentre revisava hi ha hagut aquesta conversa dels entrenadors, la veritat és que no hi havia absolutament res. S'arriba al descans, empat a un Barça, un Atlético, un increïble, que arribem amb empat a un amb el que hem vist a l'últim minut, just abans d'aquesta revisió. El Barça ha tingut una claríssima, la més clara del partit, Patrick Guijarro, davant de la portera, dues rematades, l'última la treu Xènia, la central, la línia, però és que l'Atlético ha recuperat, i transició rapidíssima, i Luani absolutament sola, es planta davant de Catacoll, i sort que Kerolin ha seguit la jugada i ha acabat molestant i acabant recuperant la pilota. Però déu-n'hi-do amb aquest últim minut, partit molt obert, el Barça més domini, transicions perillosíssimes de l'Atlètic de Madrid, jugadores ja a túnel de vestidors, empat a un, Barça 1, Atlètic de Madrid 1.
15: Hauríem una mica de cocteleo de Frit Ràbic, sí, amb el Girona guanyant amb 10, però jugant l'equip de Quique Álvarez, amb el Barça empatant de moment en aquesta Lliga F, cosa que és notícia, a casa contra l'Atlètic de Madrid. Cocteleo de Frit Ràbic, fruits secs, aquesta combinació perfecta, amb les millors textures i sabors, amb l'original, amb el que té gust de xili, el de mel i mostassa, el de formatge, que és el que hem entrat avui a l'estudi de RAC1. No us aguanteu més les ganes i tasteu també cocteleo de Frit Ràbic.
12: Últimament t'està tirant, el de formatge.
15: Sí, jo sóc molt, molt sí, formatger.
12: Jo també.
7: Sí. No, ets formatger, ets mel i mostasser, ets originaler, ets tots els cocteleos. I sort que n'hi ha un que avui era tal Johan, perquè si no, vaja...
15: Frit Ràbic, no, l'altre dia llegia el diari
7: no
15: de Girona...
7: No deixa ni la bossa.
15: Que amb,
7: la bossa
15: amplien deixa. Instal·lacions.
12: Ah, sí?
16: Normal.
7: No, no.
16: Amaga cocteleo.
15: Se deia el diari de Girona. Sí, jo, a la veritat, no?
8: A Massanet, sí, sí. I obrien també a Madrid, em sembla, vaig llegir també.
15: Sí, és veritat, fan alguna cosa a Madrid. Mira, parlant del diari de Girona, avui m'ha semblat brutal el que publicava sobre Stuani, que en el seu tercer partit de Lliga...
7: Ui, la pilota dins l'àrea, perdona, Puig, mitja volta fora del Castelló, tot i que la posició era antirreglamentària. Endavant amb la revista de premsa.
15: En el seu tercer partit de Lliga a Espanya, en aquest cas a l'Albacete, que era un 12 de setembre del 2009, és a dir, avui fa exactament clavat 17 anys, li va clavar 4 gols al Castelló.
12: Home.
15: Castelló 3, Albacete 5, 4 gols d'Estuani.
8: Sí, sí, que, coses d'aquelles de l'estadística, però que són curioses, i ara més veient això, que el Castelló ha baixat a Primera Federació, ha tornat a pujar, el Girona ha estat a Champions, i els dos escenaris són completament diferents, i Estuani continua el mateix dia, uns anys després, aquí. Avui no crec que faci 4 gols, ja seria...
7: Té temps, eh?
1: Sí, no crec ni que surti, veient el panorama, no? I haver entrat Pixur, m'estranyaria molt que veiéssim Estuani avui.
8: Però la dada sí que és curiosa, sí, sí.
1: A punt de fer-ne 23 aquell dia, avui a punt de fer-ne 40. 12 d'octubre, el mateix dia que Gemma Montero.
7: Bé. Oh, mira! Veus, hi ha gent que té coses a celebrar. Pilota penjada a l'àrea, compta el segon pal, Córdoba la controla abans, no surti, passada endarrere. Clar, és que a més, com que hi ha tanta gent dins l'àrea, penses, ja em sé, qualsevol contacte aquí, algú anirà a terra i a veure la gràcia que farà la jugada. De moment, el Castelló dominant el partit i es nota que juga amb un home més. Força un corna, diu Francesc que no ho és. A mi al camp m'ha semblat que sí, a l'àrbitre també. Corna a favor del Castelló des de la banda esquerra, 17.5 de partit a la segona part, amb la victòria de moment del Girona per 1-0 amb el gol de Júnior al minut 6.
12: Si la xiulada es pot revisar.
7: Pica el corna Suero, primer pal, refús d'Àlex Moreno amb el cap, control de l'atac del Castelló, l'allunya com pot Fran Beltran, que comença a córrer cap endavant dient als companys que avancin línies, però és que, esclar, és que no val la pena córrer tant cap endavant perquè el rebot serà pels jugadors del Castelló, que tenen mig equip a camp contrari, i per molt que corrin dos jugadors, 4 o 5 del Castelló faran més feina i tornaran a penjar la pilota a l'àrea. S'hauran de dosificar esforços en aquest tram perquè anàs corrent darrere la pilota durant molts minuts. Suero, la centrada del segon pal, hauria de ser de Gazzaniga. És de Gazzaniga, de moment, molt següent el joc aeri. Ara Gazzaniga pica ràpidament buscant Pixur, que es morteix bé la pilota amb el pit, amb el peu, la deixa Carles Pérez. Si veu per la dreta, Bonyar, pot ser perillós. No l'ha vist, no li fa la passada. Carles Pérez jugant a l'esquerra per Pixur. I al final, la jugada que es converteix en una possessió llarga del Girona, o com a mínim un intent de possessió davant del Castelló, que després de molts minuts a camp contrari ha de defensar la circulació gironina. Ui, la pèrdua de Fran Beltran, innocent al mig del camp. Ataca el Castelló, obertura cap a la banda dreta, compta amb la jugada individual per aquella banda del dorsal 19, Belari, que conduïa la pilota. La defensa del Girona l'ha pogut allunyar cap a la zona de mitjos i allunyar una mica el perill. Signes l'1-0, Brugui, ara que som al 19 de la segona i queda mitja hora de partit per davant.
8: Ui, tant que sí. Home, un partit així en què fa tanta baixada a favor del Castelló que el Girona no troba la manera de frenar, no? Aquest ímpetu amb què el Castelló ha sortit de la segona part i l'expulsió doncs encara l'ha ajudat més. I és qüestió d'això, de defensar-se i pilotes a Pixur per respirar en la mesura que es pugui.
7: Aviam que el Castelló col·loca la pilota dins l'àrea per Camarà, que es vol regirar. Regira, remata, Gazzaniga! Semblava que no tenia opcions, que la defensa li havia barrat el pas, però ha estat ràpid de moment, s'ha regirat i amb el peu esquerre ha fet una rematada rasa i Gazzaniga l'ha vista venir bé perquè anava amb mala bava aquest xut a prop de la base del pal esquerre.
12: No anava a dir l'empat, no el firmes, Brugui?
8: No. Després, si ens empaten, ja te'l signaré. Però guanyant, no.
7: I aquestes ovacions que sentiu se'ls estan portant Pixur, que ha protegit la pilota amb el pit, després ha fet una sotana, i amb aquestes cames que semblen xanques, ha arribat a la pilota abans que el rival i ha pogut entregar-la a un company.
1: Poca broma, que abans el control ja que ha fet i la passada de primera ha estat magnífic, i ara aquesta també,
7: El gegant del Pie,
1: No, això li dona una vida, i més ara, amb aquestes circumstàncies amb les quals s'ha trobat el Girona, molt i molt bones,
12: Sí, sí. Sortir, clar.
7: Clar. L'únic que, clar, si tens un jugador com Benat, pots buscar la profunditat. Si tens un jugador com ell, has d'esperar que aguanti la pilota i que vingui algú i l'ajudi per aprofitar l'espai a l'esquena de la defensa. I avui Benat ha durat 56 minuts sobre la gespa.
1: Ataquen
7: el Castelló per la dreta, la centrada, primer pal, queda solta. No, ha tocat amb la mà, Camarà. L'aviam, la pilota a l'interior de l'àrea, el refús curt per Suero, que pot provar el xut, retalla, xuta amb la dreta, toca en Camarà i surt llapant el pal. S'ha salvat miraculosament el Girona perquè no hi havia fora de joc de Camarà, el trencava Júnior a la base del pal esquerre. Si la rematada d'esperó de Camarà que ha desviat el xut de Suero. Va entre pals, hauria estat l'empat del Castelló, que fa un canvi, marxa del camp Barri, entra en el seu lloc amb el 16 a l'esquena i Jakobsen s'ha tornat a salvar el Girona.
8: Es farà molt llarg, això, eh? Fa molts minuts... Compte...
7: Ui! La pilota llarga, ha sortit el porter Matís, que viu molt còmodament fora de l'àrea i ha arribat abans que Pixur Brugui.
8: Però vaja, això s'està fent molt llarg, està sent un atac i gol gairebé del Castelló i el Girona no troba la manera de frenar-ho, eh? No sé si hauria de centre un altre migcampista, Quique Álvarez, o buscar la manera, doncs, de tallar aquest domini o aquesta comoditat amb què juga el Castelló, malgrat la superioritat.
1: A la primera edició masculina de futbol sala ha guanyat el Barça 2-5 a la pista del Valdepeñas.
7: Ostres, ara Júnior jo crec que hi ha posat més pa que formatge, perquè li han tocat la cara, però amb la punta dels dits m'ha fet l'efecte, i l'àrbitre ha indicat falta per un impacte a la cara del jugador del Girona, favorable a l'equip gironí. O sigui, que estem parlant d'un jugador que té 17 anys i que ha forçat una falta de veterà.
1: Clar, perquè si veu la falta hauria de ser groga. Si veu l'impacte a la cara, no?, de Júnior. Farà amics, Júnior, en el futbol, fa pinta, eh?
7: Sí, però vaja, l'impacte és amb la punta dels dits, diguéssim, que si ell vol continuar corrent, jo crec que pot, eh? M'ha fet l'efecte aquí al camp que la situació era aquesta.
15: Es queixa d'un cop a la boca...
1: Sí, a més dels que xerra. Sí. Li ensenya l'àrbitre que té fins i tot potser una mica de sang al llavi.
7: Sí. Mira que l'altre dia Motero, que allà al camp de l'Sporting...
1: De personalitat va sobrat.
7: Sí. Bé, segurament el rendiment d'aquest futbolista fins ara s'explica també per aquesta personalitat, perquè si li caigués el camp a sobre...
1: De fet, veia l'altre dia un d'aquests vídeos que penja el club, que graven just quan acaba el partit els jugadors del Girona celebrant la victòria, i com Estuani ja l'apadrinava. Ara no recordo quina frase diu Estuani, sí. Però de dir...
15: Aquest ja
1: és un dels nostres.
7: A veure, Ethan a la frontal, espera Puig, que fa una passada picada a la dreta per Bonyar, que treu la defensa. Recuperació alta de Francesc per Pixur, que la volia remenar, però clar, és tan llarg i tan alt que per fer el que altres fan en mig segon, ell en necessita dos i mig, ha perdut la pilota i la té el Castelló des de darrere. De fet, Júnior és un jugador que a les celebracions era dels que encomanava més a l'afició, que va anar, per exemple, a Gijón, que estigués saltant i celebrant el 0-2. I vaja, com diuen Puig, ja Estuani ja l'ha padrinat.
1: No és mal padrí, Brugui, per tenir el vestidor, Estuani.
8: No, i tant que sí, és el millor padrí possible d'un noi júnior, doncs que per ell és tot nou això, i per això ho viu tant, cada celebració a Gijón, aquí a Montilivi, el gol que ha fet avui, gairebé no sabia com celebrar-lo. És tot nou i comptar una falta...
7: Demana targeta al públic de Montilivi per la falta de Mati Orozco a Fran Beltrán. A mi em sembla una falteta, però clar, des del moment que les xiules, jo crec que pot ser susceptible de targeta. Crec que el contacte és lleu, però si l'àrbitre interpreta que Mati fa caure Fran Beltrán quan busca una pilota al mig del camp per sortir al contraatac, podria ser targeta.
8: Bueno, ara Montilivi també ha de fer la seva feina.
7: Sí, evidentment.
8: Cridar, xiular, protestar, i el Girona doncs ha de mirar, si no pot en futbol, doncs a dormir el partit com pugui.
7: Però clar, és que amb tot això queden 20 minuts pel final del partit, eh? Atenció, és un missatge per la gent del Trueta. Potser baixen 10.000 persones de Montilivi aquest vespre perquè els atenguin a urgències, eh? O alguns directament a la unitat coronària, perquè això, si continua així, pot ser perquè més d'un s'ho faci mirar. No pot ser pas bo, això, Brugui?
8: No, això... I a més, amb aquestes calors, tantes, saps? Nervis i calor junta, malament, rai.
7: 28 graus, diu el full d'alineacions.
8: Bueno, ara sí està bé.
7: Ara estàs bé, eh?
1: Sí. Hi haurà pausa, també n'hi haurà la segona part, no? Això, si n'hi ha la primera, suposo que la segona
15: sí,
1: també, no?
15: Normalment, sí.
7: Suposo que sí. Aviam, que despenja la pilota Pixur amb el cap per Carles Pérez, pujant pel centre, va per terra, és falta. Va, si és falta... Aquesta sí que em sembla de targeta, perquè... A Carles Pérez l'han trebat, l'han fet caure, i qui l'ha fet caure jo crec que és Córdoba, que ha entrat a la segona part al camp, i a mi aquesta falta sí que em sembla prou contundent com per la targeta. Aquí que Álvarez també, però l'àrbitre no la mostra. Però vaja, en tot cas, és el criteri de Sánchez Villalobos en el dia d'avui, que jo insisteixo en l'expulsió d'Abel, crec que encerten les dues targetes.
15: Sí.
7: I que en tot cas és Abel qui bada una mica.
15: Aquesta es pot treure.
7: En fi, el públic que ve amb bufanda a l'estadi, i hi ha qui té la bufanda de la sort, qui no canvia de seient quan el seu equip va guanyant, o qui entra sempre per la mateixa porta de l'estadi, allò de les supersticions. Al final tot plegat és molt personal i la sort està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, per exemple la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat. Atacant el Girona, centrada d'Àlex Moreno, refús curt de la defensa del Castelló i amenaça de contraatac de l'equip visitant. Compte amb la passada llarga, ha de guanyar la posició, ben col·locat Francesc. No t'emboliquis, no t'emboliquis, s'ha embolicat, però sort que ha arribat a l'ajuda Ethan i el Girona recuperant la pilota. Això és una caldera, eh?
8: Sí, sí, ara aquesta jugada d'Ethan, que li ha fet un túnel a Córdoba, doncs ha engrescat encara més Montilivi, que està fent la seva feina, com dèiem, està animant, està pressionant els jugadors del Castelló, que ja no arriben tan clarament, eh? Però vaja, com dèiem, falten molts minuts encara.
7: A veure que Pixur despenja la pilota, no se'n pot aprofitar Carles Pérez, que és el destinatari de totes les jugades en què Pixur despenja la pilota. Ara Carles Pérez ha agafat de les espatlles el jugador del Castelló i l'àrbitre li treu la targeta groga. Clar, i Montilivi es desespera perquè diu, home, si aquestes targetes, n'hi ha hagut d'altres que també ho eren pels jugadors del Castelló abans que no ha mostrat l'àrbitre. I Carles Pérez, des de la distància, anava fent gestos i escarafalls, val més que no els faci, perquè a aquest àrbitre li agrada la gresca. Ja ho estem veient.
15: Sí.
7: I a Montilivi l'àrbitre li està agradant.
1: I veient com va el partit, potser és una groga també que es podria haver estalviat Carles Pérez. Eh? Jo entenc que estava com un calent també per l'anterior acció, però no, aquest àrbitre compta.
15: Sí. Jo aquesta no l'hagués tret perquè és d'aquelles agafades a camp propi que jo no considero un atac prometedor. Em sembla molt considerar.
7: Sí, no. I a més, d'aquest tipus de jugades, Mollón, que hi ha alguna agafada quan el rival t'ha superat però encara és a camp propi, que abans eren sempre targeta, ja fa temps que ara no les veiem totes com a targeta,
15: no.
7: I aquesta a mi m'ha sorprès que la mostrés, sincerament. Atacant el Castelló, compte que han picat el corner, Suero dins l'àrea, la centrada picada, salta Camarano i arriba, el refús amb el cap de Júnior, cau la pilota a la frontal, l'obertura a l'esquerra una altra vegada, i tornen per la banda esquerra, la demana Suero, que la rep al lateral de l'àrea gran, fa la centrada al segon pal, el cop de cap, la pilota a l'àrea, salta Pixur en defensa, allunya la pilota, segons els jugadors del Castelló, Pixur s'han portat tot, pilota i adversari, hi ha un jugador castellonenc plegat a l'interior de l'àrea, l'àrbitre no ha indicat per res, i ara atura el joc perquè jo crec que és Jacobsen qui es dol, però clar, és que et ve el gegant del Pi per darrere i clar, et fa caure i és com si t'hagués embestit una excavadora. I qui ha estat? Sí, Mati Orozco, qui ha anat a protestar l'àrbitre demanant-li que allò era targeta, vaja, que era penal per falta de Pixur. L'àrbitre no ha xiulat res, ara que ja s'ha refet Jacobsen, la possessió una altra vegada pel Castelló a 16 minuts pel final del partit, més el temps afegit i amb l'1-0 a favor del Girona, encara el marcador amb el gol solitari de Júnior al minut 6, atacant el Castelló per l'esquerra, intercepta la passada Bonyar, que així de lluny té una retirada francès. El rebot però va parar a Mati, jugador del Castelló, s'acosta a la frontal, no xuta, busca la combinació amb el seu company Camarà, el rebot en la defensa del Girona, acumulació de jugadors dins l'àrea, a terra un jugador del Girona que demana falta, l'àrbitre diu que no, continua atacant el Castelló, atenció a l'atac visitant, hi ha un jugador del Girona a terra que no sé si tenia gran cosa o no, però que ja s'ha aixecat, el Castelló que ataca per la dreta, la recuperació de Bonyar, que la treu per Fran Beltran, li fa falta a Alberto, serà falta i targeta groga pel capità del Castelló per fer caure Fran Beltran davant de les banquetes a l'instant que l'àrbitre indica als futbolistes que se'n vagin a la pausa d'hidratació. Fran Beltran a vegades és un jugador eixelebrat, però en aquesta jugada ha demostrat Brugui que realment, per cert, com s'estan picant entre ells jugadors del Castelló, entre Meló i Alberto, gairebé que els han de separar.
15: Sí, sí,
7: s'estan dient de tot, eh? Sí, entre Meló i Alberto s'estan dient de tot i alguns els han de separar.
15: Caram.
7: Abans que vagin a la rotllana.
15: Sí, sí, mita'ls.
7: Sí, sí, abans que vagin a la rotllana per hidratar-se i perquè doni instruccions Pablo Hernández, l'entrenador, eh? Déu-n'hi-do, jo...
1: Deu considerar que aquesta groga és culpa d'ell, no? De dir, tu no has fet la feina i jo, mira, ara m'he menjat aquesta groga. I demanaria lipotímies les justes a l'àrea, perquè no sé qui ha estat, sí. No sé si està Moreno, qui...
15: Holmes, diria.
8: Francesc.
1: Francesc.
7: Home, ha fet la feina que era francès, també.
1: Que havia caigut, dic, perquè... Tí, si no ha xiulat, ja estàs amb 10, quedar-te amb 9 una estona allà dins l'àrea i el Castelló atacant, no sé si és una bona opció.
7: No, jo ja estic d'acord, perquè estem parlant d'un àrbitre que allò xiular, xiularà poc, i que certes jugades, si no és que són molt clares, no les sancionarà. I sincerament, com dius, Puig, estàs temptant molt la sort si el que fas és simular alguna cosa, perquè si no xiula res i a la revisió no es veu res estrany, si tu el que vols fer és enredar-lo, acabaràs llepant segur.
1: Arrenca la segona part del Johan Cruyff, Albert.
14: Sí, amb el Barça buscant ràpidament la porteria rival, està empatant el Barça el 2 de la segona, Barça 1, Atlètic de Madrid 1.
1: Hem començat l'Espanya Estats Units de bàsquet, semifinal del Mundial Femení, guanyant Espanya de 7, Espanya 11, Estats Units 4. I a Montilivi guanya el Girona 1-0, amb 10 des del 7 de la segona, patint però aguantant, resistint l'equip de Quique Álvarez.
7: Ha tingut ocasions el Castelló, li han anul·lat un gol perquè la pilota havia sortit fora en la centrada prèvia a la rematada, i després hi ha hagut sobretot aquell xut de Suero que ha desviat Camarà amb el peu dret mig d'Esperó, que se l'ha trobada, i ha sortit la pilota a un pam del pal. Si arriben a entrepals, com que Júnior trencava el fora de joc, hauria estat l'empat. O sigui que està resistint el Girona, ara que es reprendrà el partit, però també està patint. Per cert, ha entrat Álvaro García, davanter alt com un Sant Pau pel Castelló, en el lloc de Fran Castillo, un altre dels davanters de l'equip castellonenc. Pugna per la pilota al mig del camp i zona amb el cap, l'entrega a la defensa contrària.
15: Tenim gol de primera, gol de l'Atlètic Club, Berenguer. Entra Berenguer i xus en pròpia porta, 7 minuts més tard que hagués entrat, empatat. Atlètic Club 1, el Jun a 8 minuts pel final.
1: I gol a segona, també, mira, gol a Los Cármenes.
15: Sí, empata l'Albacete, Granada 1, Albacete 1, a 9 minuts pel final.
7: Ui, l'atac del Castelló, pilota a l'àrea, francès, ha tocat la pilota, i jo crec que després ha tocat el rival, però que ho ha tocat tot i que ha mesurat bé per dècimes de segon, però que ha estat a punt de cometre penal. Continua atacant el Castelló, pujant per la dreta, la centrada amb el peu esquerre, bombada de l'interior de l'àrea, la treu amb el cap David López a la frontal, la caça Izan, juga amb Àlex Moreno, aquí no la perdis, l'ha perduda a la frontal, el xut, fora! Mare de Déu, senyor!
1: Gol al Johan!
14: Gol, gol, gol, gol del Barça, marca Esmi Brooks en un corner que ha acabat rematant absolutament sola a la frontal de la petita. Aquí algú ha fallat, la defensa de l'Atlètic ha fallat, i ha rematat sola i ha fet el gol. La rematada sota de les cames de la portera, compta a la contra de l'Atlètic de Madrid, Jensen entra a l'àrea, però bé, Martina posa el cos i li pot robar la pilota. El Barça fa la feina, marca el 3 de la segona, la rematada de Brooks amb el cap. Barça 2, Atlètic de Madrid 1.
1: Montilivi 1-0, 10 minuts llargs, encara més l'afegit, que fa pinta que tampoc no serà curt. Guanya el Girona 1-0.
7: I es preparen Morante i Moumin per entrar al terreny de joc, un central i un migcampista, veurem en els llocs d'aquí. Ataca el Castelló per la banda dreta, la passada profunda, aviam si posa el cos Júnior, si el posa, però li guanyen el duel, al final l'ajuda Àlex Moreno, treu la pilota però la treu malament, la regala a l'adversari, a la frontal de l'àrea Suero, controla la pilota, fa l'obertura a l'esquerra, Córdoba al lateral de l'àrea gran, es desdobla el lateral per aquella banda, li fa la passada, la centrada la intercepta Bonyar, que l'envia a corna, servei de cantonada favorable al Castelló. Es preparen un central i un migcampista. Potser Carles Pérez, que ha entrat al camp al minut 13 i que ja deu estar fatigat, potser se'n va... Perquè clar, Pichur no el trauràs per fer un del migcampista. A veure, que picarà en corna des de l'esquerra. Suero amb el peu esquerre, la centrada frontal de la petita, salta Pichur, que la treu amb el cap, el rebot pels jugadors del Castelló, la torna a obrir l'esquerra per Suero, que està sol, Suero torna a centrar, perill, la centrada, Gazzaniga, el rebot i el gol. Oh. Havia salvat el gol inicial Gazzaniga amb una gran aturada, cop de cap de Camarà, però crec que si entra el central que s'havia incorporat a l'atac, qui ha marcat a porta buida, aprofitant el refús curt del porter, el gol de l'empat del Castelló, que feia estona que estava picant a la porta de l'empat i que l'acaba d'aconseguir a 10 minuts més el temps afegit pel final. Per tant, si no hi ha fora de joc en la primera centrada de Suero o en el cop de cap i la posterior pilota solta, i tinc la sensació que no n'hi ha, Serà gol de l'empat i el Castelló igualarà el partit a Montilivi a 10 pel final més el temps afegit.
17: Sí, en la primera no i en la segona tampoc, no? No.
15: Sembla que no.
7: És Sienra al final, el 4, qui fa el gol?
17: Sí, sí, correcte.
7: Doncs som, au.
17: Vaja, no podem dir que no havien avisat jugar bé aquesta gent a futbol, Brugui, eh?
8: Sí, sí, sí, juguen bé, i han tingut ocasions, no podem dir que sigui injust, i ara, doncs, per part meva, signar l'empat. Jo no veig el Girona, perquè si s'estira una mica buscant el gol de la victòria, pot acabar perdent el punt que té.
7: I ara, aviam els canvis, se'n va Francesc, entra Moumin, i se'n va del camp Carles Pérez, i entra Morante. Ho oficialitzen de manera diferent, però els canvis són aquests. Eren canvis just abans del gol de l'empat i són canvis que es mantenen.
8: Fran Beltrán no ho acaba d'entendre, està preguntant a Quique Álvarez a veure com s'han d'ubicar. I de moment això, sembla que Morante jugarà per darrere de Pixur, una mica més escurat on era Carles Pérez, però sempre protegint més al mig del camp.
7: 1-1, 8 pel final. I temps afegit, que ja ens dirà Molló de quan ha de ser, a la vista. De moment, empat a Montilivi. El Girona, evidentment, acusant la inferioritat. El Castelló mostrant-se com un molt bon equip. 11 contra 11 i 10 contra 11. I el Girona acusant la inferioritat amb l'expulsió d'Abel Ruiz per segona groga al minut 7 de la segona. I clar, el partit ara mateix fa més pinta. O sigui, si haguessis de pensar en algú per tendència que pot desequilibrar-lo, fa més pinta del Castelló que del Girona. Però vaja, de moment es reparteixen els punts els dos equips. Ethan al mig del camp, empaitat per dos rivals, no perd la pilota, cap endarrere per Júnior. Més endarrere, Gazzaniga a la frontal de l'àrea, la demana Moumin a la dreta. La rep el futbolista ganès, el va buscar Suero. Intent d'autopassada del central gironí. I el jugador del Castelló, el madrileny, que l'envia directament a fora, servirà de banda al Girona des de la dreta, Bonyar fent de carriler a 7 i mig pel final, amb l'empat a 1 al marcador, el gol de Júnior al minut 6 i l'empat de Sienra al 80.
1: I gol al Johan, Albert.
14: Empat a l'Atlètic de Madrid, que trenca el fora de joc. M'haureu d'ajudar, jo crec que la posició és correcta. Trenca el fora de joc, la centrada és centrada de la mort, Jensen la davantera centra. Pràcticament feia la rematada a la frontal de la petita amb catacoll batuda i no ha fallat. Marca Jensen, que ha marcat 4 dels 5 gols de l'Atlético en aquesta lliga, revisant-se el gol, trenca el fora de joc i, de fet, l'acció col·lectiva és de molt mèrit. Marca l'Atlètic de Madrid, Barça 2, Atlètic de Madrid 2, encara s'està revisant l'acció de l'empat.
1: Empat al Johan i empat a Montilivi, el 84 ja de partit, 6 més l'afegit, 1-1, acaba d'empatar el Castelló fa 3 minuts.
7: Correcte, i té la pilota l'equip castellonenc, que encara no ha dit l'última paraula en aquest partit, i el Girona, evidentment, a 20 minuts per davant, potser en algun cop d'inspiració pot aconseguir el que ara mateix sembla inimaginable. Atacant el Castelló per la dreta, encara tot obert en aquest partit. Pilota a la frontal de l'àrea, la conducció de la pilota de l'equip visitant. A terra que va Belari, que ha rebut falta, però l'àrbitre ha donat llei de l'avantatge. Havia fet un doble canvi de peu molt bonic a la frontal. Obertura cap a la banda dreta, atacant el Castelló amb tot l'equip, menys el porter, camp contrari. El Girona defensant-se com pot treure espais dins l'àrea. La centrada, la rematada fora del dorsal 23, Álvaro García, que s'ha incorporat a l'atac. Però una de les coses que demostra que un equip és bo i està ben treballat és que en un context com aquest, amb el rival tancat a l'interior de l'àrea pròpia, sàpiguen trobar, Brugui, sempre una passada, fruit dels moviments que fan, una passada per algun jugador lliure en disposició de fer mal, sigui amb una passada cap endarrere, amb una rematada, opció de xut, o de fer una passada oberta a la banda per un jugador que quedarà sol.
8: Sí, sí, i pel costat que sigui, per la dreta, per l'esquerra, pel mig, Suero, Càmera, els que han entrat, és un equip molt, molt maco, molt arreglat.
7: Espera que hi tornen arreglats i macos ho són. Càmera dins l'àrea, Gazzaniga, la pilota solta i el segon. L'obertura a l'esquerra per Camarà, el xut creuat, ras i potent, Gazzaniga evita el primer i a la segona, amb la pilota solta i surant a l'interior de l'àrea petita, Álvaro García amb el cap fa l'1-2. O sigui que el Castelló en 5 minuts ha fet 2 gols. El Girona, que estava defensant heroicament la victòria i que ara encaixa la derrota. No sé què protesta David López, que se'n va parlar amb l'àrbitre. A mi el gol, si no hi ha un fora de joc en l'arrencada, que no m'ho sembla, em fa l'efecte que és legal, i per tant les protestes del capità del Girona quedaran en un no-res. Marca el Castelló el segon, marca Álvaro García, i el Castelló situa, mentre hi ha gent que marxa de Montilivi, l'1-2 al marcador, a 3 i mig pel final més el temps afegit.
1: Bueno, reglamentàriament no hi ha res a retreure-li el gol del Castelló. Tornen a estar més atents o més hàbils o en el refús de Gazzaniga, que per mi torna a fer una bona intervenció en el primer xut, igual que també en el primer del Castelló. I el Baró està més inspirat que Fran Beltrán, em sembla que és la seva parella de ball, per acabar marcant el segon gol.
15: Sí, Àlex Moreno és.
1: Àlex Moreno, perdó. Sí. Mal dia per quedar-se amb 10 contra aquest rival, que sí. Estic d'acord que amb el Brug i amb el que comentava el Miquel, que és un equip que juga molt bé, eh?
8: Sí, que hi va molt, és molt dinàmic, té moltes alternatives, ho dèiem per qualsevol costat, ara ha estat pel mig. I el Girona doncs tenia aquesta signatura o aquest exercici de resistència de jugar amb un home menys, que són situacions que es trobarà durant la temporada, i no l'ha acabat de provar. Al final doncs ni l'empat de moment no aconsegueix salvar.
7: Doncs el Girona, que guanyava 1-0 des del minut 6, el 80 també, però ara el 85 està perdent 1-2. Atacant el Girona amb molts jugadors acumulats al mig del camp davant una falta que l'àrbitre no xiula, i el Castelló, que veurem si surt com un coet a l'atac o si intenta nedar i guardar la roba a partir de tenir la pilota. Però és clar, és un equip que sap què fer amb la pilota, que la vol, i el Girona, que no l'ha volguda des que s'ha quedat amb 10. Veurem com reacciona ara, perquè queden 2 minuts pel final més el temps afegit, que ja em diràs, Molló, de quan hauria de ser, però clar, tenint en compte que estàs amb 10 i contra un equip que també sap què fer amb la pilota, no sé fins a quin punt et va bé. Compte, la pilota solta la mitja volta de David López Matís! Oh. El servei de banda de Bunyar se l'ha trobada David López, que des de l'interior de la petita s'ha regirat i ha provat una rematada rasa, de fet, a boca de gol. Oh. La reacció amb molts reflexos del porter belga, perquè ha estat a punt d'empatar el Girona amb una jugada rudimentària, gairebé prehistòrica, però que ha estat perillosíssima. Corna favorable a l'equip gironí. Un minut per arribar al final del partit. Temps afegit a banda. Diàleg entre l'àrbitre i els futbolistes a l'interior de l'àrea. Corna a favor del Girona des de la banda dreta. Acumula molts homes a la rematada. L'equip de Quique Álvarez picarà amb l'esquerra Morante. Pilota passada al segon pal. Surt el porter. Molt fàcil aquesta, molt tova. De fet, gairebé no ha hagut ni de sortir Matís per atrapar la pilota i evitar que el Girona pogués crear perill en aquest corna. Últim minut del temps reglamentari, guanya el Castelló, perd el Girona, 1-2. Quan hauria d'afegir l'àrbitre, Molló?
15: Jo crec que no hauria d'afegir 6, però com que ha estat Jagar Rep a la primera part, segurament seran 5.
7: Falta d'Izan, clara, per fer caure Belari. Falta favorable al Castelló a la zona de mitjos.
15: Veus, això és targeta, vull dir. No, és que aquest àrbitre, amb el criteri de les targetes, és que és una mica una ruleta russa. Vull dir, és un tio que talla a un rival que se'n va cap a l'àrea.
7: Clar, però no sé, em fa la sensació que, bé, com que ara l'instant de més crispació del partit ja ha passat i amb això tampoc no condiciona el partit, doncs vinga, va, falta i prou per no tornar a encendre la gent i que sigui un final de partit més tranquil. Tinc aquesta sensació, eh? Però jo, quan he vist la falta d'Izan, també m'ha semblat, doncs home, si li treu la targeta no passa res.
1: Final del primer quart, el Mundial de Bàsquet, semifinal, Espanya 18, Estats Units 21.
7: Doncs mira, ha estat Garrep a la primera part, Generós a la segona. 7 minuts de temps afegit a la segona part del partit.
15: Mira, tampoc li va malament al Girona, més temps per empatar.
7: Sí, però compte, perquè el Castelló és un equip que ja sap que pot fer molt mal al Girona en aquest tram de partit, perquè de fet ha remuntat el partit en 5 minuts. Però insisteixo, per molt que el Castelló hagi fet un bon tram final de la primera part i que hagués començat dominant la segona, la inferioritat del Girona per la doble groga de Vela és el que ho condiciona tot, perquè 11 contra 11, evidentment, i podria haver hagut fases de domini altern de l'un i de l'altre. Es podria haver acabat el partit 1-0, 2-1, 1-2 o 1-3 o el que vulgueu, perquè són dos molt bons equips de la categoria, però amb la inferioritat. Una altra cosa és que després, amb la inferioritat, quan l'expulsat és Abel, que per exemple no entri un migcampista en comptes d'entrar Píxur per intentar tenir una mica més la pilota.
17: Has passat a defensa de 3, no?
7: Sí. A terra Izan, demana falta i targeta Montilivi. L'àrbitre dona llei de l'avantatge. Jo crec que està ben xiulat, això. La jugada individual per l'esquerra de l'ex Moreno, que supera el rival, se'n va al lateral de l'àrea. Aviam si centra bé, ara cap a la línia de fons. Se li acabarà el camp, prova la centrada, li han barrat el pas. Corna a favor del Girona. A un minut i mig, vaja, havent-se jugat un minut i mig del set de propina de la segona per un corna que picarà Morante des de l'esquerra. N'hi ha uns quants que han marxat de Montilivi, però la majoria s'han quedat, i alguns dels que volien marxar veient que hi ha corna s'esperen drets al davant de les escales de sortida.

0: al cap i ha arribat abans Córdoba, que l'ha enviada a corna una altra vegada a la cantonada al Girona. El públic que s'engresca, que s'anima, que brama, que empeny l'equip. A la banqueta visitant es desespera Pablo Hernández, que ara mateix es botza una ampolla d'aigua contra el terra, perquè el Girona té l'oportunitat en un corna de crear perill i potser tornar a igualar el partit. Aviam, el corna el picarà Morante des de la dreta amb el peu esquerre. Centra millor, nano, si pot ser. El primer pal, la centrada molt curta, el refús fàcil de la defensa, i ara compta tothom endarrere, perquè la contra del Castelló pot ser perillosa. Suero supera Ethan, el fa caure Ethan, va a terra Suero, i falta groga d'Ethan. Quin jugador, nano. Quin jugador, Suero, que està tot el partit corrent demanant-la, sabent què fem la pilota, i que ara ha començat un contraatac conduint la pilota a tanta velocitat com Ethan, que no la conduïa i que l'empaitava, i que ha posat el cos per davant d'Ethan per provocar la falta, sí, i que veiés la targeta, que a la banqueta del Castelló demanen com a vermella, sí, i que l'àrbitre ha sancionat com a groga.
1: Sí, perquè considera que hi ha un jugador que està baixant en paral·lel a Ethan, pràcticament, del Girona, que hagués pogut interceptar el jugador del Castelló, si no era vermella, eh?
0: Sí, no, si haguessin anat sols, o l'altre jugador que baixa, que no sé qui és, estigués 3 metres més endarrere, era vermella com una casa.
1: Sí, bé, i el VAR ara ha de convalidar, diguéssim, que aquest jugador podia arribar-hi, que...
2: Bé, sí, està per darrere del jugador del Castelló, sí, vull dir que és allò pensar que aquest jugador hi arribarà, vull dir que no és... És una acció que, sí, dubtosa, que segons a quina samarreta porti l'aficionat, potser la veu d'un color o d'un altre. Gol al Johan, Albert.
3: Gol del Barça, Graham Hansen, la jugada de Pina per l'esquerra, la centrada és boníssima, i Graham Hansen, venint des del darrere al segon pal, supera la portera Lola, ho celebra, s'ha posat la mà a la part posterior de la cuixa, temia que podia tenir alguna lesió, però jo crec que són rampes. De fet, ha anat cap a la zona de banquetes a prendre's un gel i continuarà. El Barça, que no té pràcticament canvis de jugadors del primer equip, marca el Barça, s'avança el marcador, Barça 3, Atlètic de Madrid 2, encara 25 minuts pel final, compta el contraatac, un contra un de l'Atlético davant de Catacolla, el xut, la centrada fora! Martín a terra, talla la centrada i evita l'empat. Déu-n'hi-do, quin partit! Barça 3, Atlético 2, 65.
2: A Montilivi reprèn el joc.
0: S'ha quedat amb groga el que demanaven com a vermella a Ethan, alguns jugadors del Castelló, i ara el Girona que ataca, segurament hi hauria d'haver un minut més en comptes de 7-8, perquè ha estat a terra el jugador del Castelló mentre la tenien. Pilota penjada a l'àrea, surt el porter i l'acaba atrapant Matís, porter del Castelló, que ha salvat el seu equip amb dues intervencions de molt mèrit. A la primera part, el que hauria estat el 2-0 en l'un contra un embenat, i a la segona fa uns instants, en aquella mitja volta de David López dins l'àrea, traient el peu, O sigui que, déu-n'hi-do. I ara Júnior, que s'encara amb Camarà, el davanter del Castelló, dient que s'ha deixat caure. De personalitat li'n sobra, com deia en Puig. Entrem a l'últim minut del set de temps afegit. En teoria, jo crec que n'hi hauria d'haver un altre per les atencions a Suero ara fa uns instants, però l'àrbitre decidirà. Guanya el Castelló, perd el Girona. L'expulsió d'Abel Ruiz al minut 7 de la segona ha estat una càrrega, un pes massa difícil de suportar per l'equip gironí, que ha resistit fins al 80, però que després ha encaixat dos gols en 5 minuts. Banda pel Girona. Boñar davant la banqueta del Castelló, buscant Píxur. Salta Córdoba al mig del camp pel Castelló, doble cop de cap. Aviam qui hi arriba, també cop de cap d'Álvaro García, l'autor del segon gol del Castelló, ara de Mumin. Pilota solta al mig del camp, hi ha espai. Ethan fa la passada a l'esquerra per Àlex Moreno, que gairebé s'ho pega amb la pilota. La protegeix amb el cos, es deixa caure, per mi no es falta i per l'àrbitre tampoc. Com dèieu abans, Àlex Moreno no ha entès la interpretació de l'àrbitre del reglament. I aquí, suposo que perquè ja no podia ni amb les botes, s'ha deixat caure i ha intentat forçar una falta que no ha existit. I jo estic d'acord amb l'àrbitre en aquesta decisió. 7 minuts de temps afegit de la segona. Ara veurem si n'hi ha un més per les atencions a Suero, si l'àrbitre indica el final del partit. Pilotada llarga del porter, refús de Júnior. A la zona de mitjos, pugna per la possessió entre jugadors dels dos equips. Se l'acaben quedant els del Castelló perquè, és clar, juguen amb un futbolista més i han estat administrant la possessió durant tota la segona part, mentre els del Girona anaven darrere la pilota perseguint-la i empaitant-la. David López amb el cap per Moomin, que la deixa córrer per provar un últim desplaçament llarg i provar un últim atac. Pilota llarga del Ganès. Aviam si pot arribar algun dels seus companys. No ho aconsegueixen. Refús de la defensa del Castelló. El caça Izan, que puja per la dreta. Perd la pilota.

0: No ha provat la centrada, ha intentat el dribbling i no ha superat Córdoba. I ara la contra del Castelló pot ser perillosa. N'ataca en 3 i en defensa en 2. Álvaro García a la frontal. Pot xutar, xuta per damunt del travesser. Probablement serà l'última jugada del partit. Se n'afegien 7. L'àrbitre en dona un més per les atencions a Suero, però el Girona no té la pilota, la té el Castelló, que està esperant la sinfonia del xiulet arbitral per indicar el final. L'àrbitre que ha fet un gest cap a la banda indicant que n'afegia un més, però clar, n'eren 7 i ja en són 8, o sigui que aquí s'hauria d'acabar el partit intentant forçar una falta o un corna Camarà en una cantonada, pressionat per dos rivals, la pilota surt fora, serà servei de porteria, però vaja, en passen un i mig.
1: Sí, sí,
0: dels 7, o sigui que això hauria d'acabar-se aquí.
1: Sí, ja no hi ha més motiu per allargar.
0: Pilota llarga, salta Bonyar, refús de la defensa. Pilota que sobrevola al mig del camp, salta Izan, aviam qui se la queda, la lluita Bonyar, Morante, se la vol l'endull Girona per tenir un últim atac per la dreta, la jugada d'Àlex Moreno per Píxur, que s'acosta a la frontal, el xut de Píxur, el gegant del Pi remata, la pilota surt fora, demana corna, Píxur, que es guanya la groga per acostar-se a un pam de la cara de l'àrbitre demanant corna, l'àrbitre li ha dit que no és corna i que a més t'endús la groga per protestar, i ara s'acaba el partit a Montilivi i a RAC1. Un partit que començava molt bé i que acaba molt malament i que té un punt d'inflexió clar. La vermella que ha vist Abel Ruiz al minut 7 de la segona part. Però tenint en compte tots els ingredients que hi ha hagut en el partit avui, tenint en compte aquest punt d'inflexió, jo crec que no es pot dir que el resultat sigui injust. I a més, el que sí que es pot dir és que el Castelló és un senyor equip. I que avui, com deia abans en Puig, era un mal dia per quedar-se amb 10. Perquè hi ha altres equips que són enemics de la pilota. Hi ha altres equips que els és igual jugar amb 10, amb 9 o amb 12, que jugaran igual i que la pilota la volen tan lluny dels seus peus com sigui possible. Però és que el Castelló és un equip que sap què fer-ne de la pilota. És un equip que, de fet, sap què fer al terreny de joc, en tots els registres. I avui, a la mitja hora de joc, ja alertàvem de la millora i la progressió de l'equip blanquinegre sobre la gespa, quan el Girona jugava amb 11 i guanyava 1-0. Havia tingut alguna ocasió ja el Castelló, Gazzaniga s'havia lluït amb un cop de cap que havia enviat a corna. Llàstima que va anar sol davant del porter, no ha pogut fer el 2-0 a tocar del descans. Però la segona part ha estat castellonenca, ja des de l'inici, i encara ho ha estat més quan Abel Ruiz ha vist la segona groga i ha estat expulsat. I els que s'han quedat a Montilivi acomiadaran amb xiulets Sánchez Villalobos, l'àrbitre andalús del partit d'avui, que a mi no m'ha agradat en línies generals, però que crec que en l'acció clau, la de la vermella, ha estat encertat i que ha expulsat per doble groga Abel, que ha fet dues faltes innecessàries que l'han enviat a la dutxa abans d'hora. Això, evidentment, entela l'arrencada de la temporada del Girona, que amb l'1-0 a favor era líder i que ara no ho és, i que veu com el Castelló té 13 punts per 7 de l'equip gironí. Veurem què diu Quique Álvarez després d'entomar aquest Girona 1, Castelló 2.
2: Remuntada del Castelló, amb 10 el Girona, com deia el Miquel, de primer que ho era amb la victòria, a 9è que ho és amb la derrota, el Girona amb aquests 7 punts, i el Castelló continuarà sent el líder d'aquesta segona divisió sense derrota, encara amb 4 victòries i un empat per aquest equip de Pablo Hernández, que ja feia molt bona pinta la temporada passada i que en continua fent, i molt bona també en aquesta temporada, 26-27. El primer partit del Girona és a Cádiz, precisament. Avui en parlàvem del JP...
1: Financial Stadium.
2: Financial Stadium, el que abans era Carranza.
3: Va ser...
2: Després va ser Mirandilla. M'emociono de pensar
3: en Carranza.
2: Parlar d'un franquista i m'emociono. Cádiz, Girona, dissabte a les 9, a 6:45, el Castelló jugarà a casa contra el Tenerife. Brugui, s'ha escapat, però vaja, hi ha dies que s'escapa i dius, oi, per què s'ha escapat? I avui s'entén el per què s'ha escapat.
4: Sí, sí, sí, el partit està marcat clarament per l'expulsió d'Abel Ruiz i per mi també, l'un contra un demanat, que amb 2-0, això, encara que el Castelló ja estigués bé, hagués perdonat, o Gazzaniga hagués aturat alguna jugada, el 2-0 canviava tot a la primera part. A partir d'aquí, amb un home menys, el Girona s'ha dedicat a esquivar el bombardeig del Castelló i al final doncs, el partit se li ha fet molt llarg i un o altre ha acabat entrant i amb 4 minuts han fet 2 gols que vaja, han fet la feina, han liquidat el Girona, que no ha acabat d'aprovar doncs, aquest exercici de supervivència al qual l'ha sotmès el Castelló. Ho deia, un molt bon equip que farà feina segur, i el Girona doncs, ha de dependre de partits així, que li tocarà jugar en 10 més d'una altra vegada aquesta temporada i haurà de fer-ho d'una altra manera.
0: No, i el que haurà de fer és no quedar-se amb 10, perquè hi ha vegades que et quedes amb 10 d'una manera que s'entén. No ho sé, per exemple, el jugador que és l'últim home i fa la falta perquè, pel que sigui, o algú que per un acte reflex evita amb la mà un gol i l'expulsa, en posem per cas. Però clar, és que són dues targetes gratuïtes.
1: I quan passen aquestes coses, deixa'm dir, i en Carlos Martínez, que de seguida vindrà per comentar el Madrid, ho diu moltes vegades això, que ell entén cada vegada més els entrenadors que treuen els futbolistes amb una groga. I potser també és un aprenentatge per Quique Álvarez. No dic que sempre s'hagi de fer, però, bé, com a mínim, tu has de pensar de dir, ostres, el deixo o no, el descans. Perquè, a més, la dinàmica del partit potser també et convidava a posar un migcampista i treus un jugador que té una groga i estalvies el risc. I, al final, sí que és una acció tonta, però va per la pilota, Abel Ruiz. No té cap mala intenció. Vull dir, ell no té la intenció de fer groga, però a vegades és un accident del joc.
2: Hem de votar, digues, Brubi, perdona.
4: No, només un apunt, que és la primera expulsió de tota la carrera d'Abel Ruiz, que ni amb el Barça Atlètic, ni el Braga, ni el Barça, ostres, ni amb la selecció sub-21, sub-20, n'havia estat mai expulsat.
1: És molt doble.
2: Per això no l'ha canviat, Quique Álvarez,
1: segurament.
2: ja seria mala llet que avui l'expulsessin.
1: Doncs mira. Doncs
2: patapam, avui primera expulsió en la carrera d'Abel Ruiz. Hem de votar el millor del Girona avui en la derrota 1-2 contra el Castelló.
5: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
2: Miquel, per tu?
0: Mira, avui diré Ethan.
2: Ethan, anava a Brugui.
4: Francesc.
2: Francesc. Jo anava a votar Pixur. M'han agradat molt els minuts de Pixur. Molló?
1: Doncs mira, jo ja sé que ha encaixat els dos gols, però el partit de Gazzaniga crec que mereix un vot.
2: Gazzaniga un vot, i ara qui ho desempata, això?
1: Ah, anem empatats?
2: L'Agut, va, com a vot de qualitat, per tant, Agut, has dit...
0: No, Ethan.
2: Ethan. Doncs Ethan, el millor del Girona avui en la derrota 1-2.
6: IMG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imgmotor.es. Xarxa de concessionaris IMG de Catalunya.
2: Marc, el llegim demà al Diari de Girona. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, vagi bé.
2: Cadí Girona, dissabte que ve a les 9. Ha hagut cap a la sala de premsa a veure què explica Quique Álvarez.
0: Correcte, fins ara.
2: Fins ara. Primera s'ha acabat amb empat el partit a Sant Mamés.
1: Sí, Atlètic Club 1, Elx 1. S'atura la bona ratxa de l'equip basc i, en canvi, es resisteix la primera victòria de l'Elx en aquesta lliga.
2: I a la Lliga F, com tenim el partit al Johan, Albert?
7: 3-2, guanyant el Barça, però partit obert. És cert que Payor ha tingut a les seves botes l'oportunitat d'or de fer el 4-2, ha aturat la portera Lola. I, clar, entrem a l'últim quart d'hora. Segurament serà un dels partits més exigents del Barça a la Lliga aquesta temporada, segur, i sobretot jugant aquí al Johan Cruyff. Però és un bon equip l'Atlético i el Barça té moltes baixes. Ha hagut de fer canvis ja Pere Romeu, ha entrat Marta, la jugadora... veterana per jugar a l'eix de la defensa i ha canviat també a Graham Hansen i a Kika. Graham Hansen, jo crec, per les rampes que explicàvem abans, no se l'ha volgut jugar, i cap a la banqueta han entrat dues jugadores joves del planter, Lua i Carolina, per afrontar aquests últims 15 minuts. Ara el Barça, que vol dormir el partit amb la possessió, tot obert, 13 més l'afegit, Barça 3, Atlètic de Madrid 2.
2: El Mundial Femení de Bàsquet, Espanya perdent de 6 contra els Estats Units, amb 3 minuts encara per jugar-se del segon quart, 27-33. Damià López, hola, bona nit.
8: Bona nit, Xavi.
2: A les 9, Real Madrid, Rayo Vallecano, al Santiago Bernabéu, cinquena jornada de Lliga Primera. Quin 11 treu avui Mourinho, Dami?
8: Juga Diomandé, titular, per primera vegada, Jan Diomandé, forma d'inici a l'equip de Mourinho per banda dreta. Continua sense ser titular Guler, que estava sancionat pel partit de Champions contra l'Inter. Juga Courtois, amb Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras, Bernardo Silva, Valverde... I a partir d'aquí, Diomandé, Bellingham, Vinícius i Mbappé.
2: No ens demanem de titular i Guler sorprèn que torni a ser suplent avui amb Carreras i no Cucurella en aquest lateral esquerre del Real Madrid. I el Rayo Vallecano, amb qui surt avui al Bernabéu?
8: El Rayo Vallecano, que guanyen només una vegada al Bernabéu, temporada 95-96, 1-2, doblet de Guillerme, veiem que és capaç de fer avui, amb unes quantes baixes, entre les quals la de Batalla a la porteria. Juga Emil Audero, que és un porter cedit pel Como, porter indonesi. Per tant, Audero a la porteria, amb Ratiu, Patesis, Legend i Pedrosa en defensa, amb Unai López, Nangoro Buaré i Pedro Díaz al mig del camp, Siatsvili, Álvaro García i Camello a la punta de l'atac.
2: Debut avui, el porter?
8: Jo crec que sí.
1: Sí, el dia del Barça no va jugar segur, aquest porter.
8: Va jugar a Batalla, no?
1: No, ja s'havia lesionat.
8: O Cárdenas. Cárdenas.
2: Confirmo. Audero, primers minuts a la Lliga, avui al Bernabéu.
8: Cárdenas, sí, no.
2: Ja, venim d'on venim.
8: Ja podeu anar fent gestos sí. amb Audero.
2: De Josep Martínez entre setmana, que després, i repeteixo, va fer un partidàs.
1: Sí.
2: Que deu pensar, hòstia, quina cagada vaig fotre, però llàstima perquè fot aturades que estan a l'abast, jo crec, de pocs porters.
8: Es va refer.
1: Venim d'això, del porter del Bodo dijous, del porter suplent, que quan es lesiona el titular no en va caçar una.
8: Faia l'un.
1: Sí.
8: Bueno, potser Audero ens sorprèn.
1: Sí, això no.
8: És una plataforma, no?, i una catapulta cap a l'èxit.
1: Indonesi, has dit,
8: Indonesi, cedit pel Como. O sigui, al final és una combinació, no?
1: Sí.
8: Un còctel aquí, Como, Indonesia, Rayo Vallecano... Només falta el Colo-Colo aquí ja per acabar de barrejar. Doncs bé, com diem, sí, debut al Bernabéu, ni més ni menys.
2: Tot anirà bé. Qui xiula?
8: Xiula el català García Verdura i el bar hi serà el canari Pulido Santana.
2: De seguida ens hi posem, amb aquest Madrid-Rayo, amb el Damià López, amb el Carlos Martínez i amb el David Broc, avui per comentar el que passi al Bernabéu. Fins ara, Dami.
8: Fins ara.
2: Ens actualitzem amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
9: Què tal, Xavi? Bon dia.
2: Bon dia. Es pot dir bon dia.
9: Sí, això,
2: sempre.
9: Bon dia.
2: Està permès en català, sí. Fins que te'n vas a dormir.
9: És bona nit. És bona nit, correspon bona nit.
2: Què ens expliques?
9: Saps què passa? Que estem molt pendents perquè tenim una última hora, però de res, de fa un o dos minuts, que és primera sorpresa de la nit al Festival de Cinema de Venècia. La que partia com a gran favorita, que és NASA, s'haurà de conformar amb el tercer premi, que és el guardó especial del jurat. I com que allà hi tenim l'Adrià García Venècia, doncs connectem amb ell directament. Bona nit, Adrià.
10: Sí, bona nit. Ni els prop de 25 minuts d'aplaudiments ni haver estat la pel·lícula que més havia sacsejat al Lido li han valgut a NASA endur-se Lleó d'Or, un desenllaç que recorda inevitablement el de l'any passat amb la veu de Hind Rajab. NASA, recordem, és un documental que mostra a través del testimoni de soldats israelians com s'organitzen els bombardejos a la franja de Gaza. Per tant, com bé deies, la primera sorpresa de la nit en aquest palmarès de Venècia. Altres premis, aquests ja, doncs, sí, més previstos, diguem-ne. Tenim el premi a millor actor per John Malkovich, que, per tant, ja plana el terreny de cara a la carrera pels Oscars, i tenim el premi a millor actriu, que està per Mathilde Arcel, la protagonista de la pel·lícula danesa Woman I Know.
9: Doncs gràcies, Adrià. Estarem pendents de com es va desenvolupant aquesta cerimònia. I mentrestant, aquí l'actualitat passa per Jordi Turull, que ha titllat de delirant i ficció jurídica la ponència del Tribunal Constitucional que proposa denegar-li l'amnistia. El secretari general de Junts ha reaccionat amb indignació a través de les xarxes socials aquesta tarda, després de rebre via un periodista l'esborrany de la sentència de l'alt tribunal. Turull ha denunciat la filtració i ha acusat el ponent de manca d'imparcialitat, assegurant que res no frenarà el seu compromís amb la independència. El text, elaborat pel magistrat conservador José María Macías, planteja rebutjar el recurs i mantenir-li la inhabilitació fins al 2030. La ponència, que es debatrà el 22 de setembre, assumeix els arguments del Suprem i defensa que l'1 d'octubre va suposar un enriquiment personal perquè els condemnats es van estalviar a pagar-lo amb la seva pròpia butxaca. I acabem dient que els docents valencians han tornat al carrer aquesta tarda amb l'amenaça de reprendre la vaga indefinida. La comunitat educativa s'ha manifestat avui a València, Alacant i Castelló després de rebutjar les propostes de la Conselleria d'Educació per considerar-les insuficients. Els reclamen baixar les ràtios, millorar la inclusió i reforçar el català com a llengua vehicular, entre altres. També demanen millores salarials. A més, adverteixen que si no es reactiven les negociacions de manera honesta, el curs estarà marcat per un conflicte prolongat, Xavi.
2: Gràcies, Joan. Fins ara.
9: Que vagi bé.
2: Sembla que tenim protagonista a la zona mixta de Montilivi. A veure si tenim el Miquel per aquí,
3: aviam,
2: Miquel.
3: Si... Em sentiu?
2: Sí, perfectament.
3: Doncs aviam si podem saludar el David López. Hola, David, bona nit.
11: Hola, bona nit.
3: Per dir alguna cosa, el partit canvia molt amb l'expulsió, no?
11: Sí, totalment, totalment. Crec que hi ha hagut dos moments claus en el partit. Crec que el Mama ha demanat per anar-te 2-0 a la mitja part i, òbviament, l'expulsió d'Abel. Si hi ha un equip que se't posa expressament complicat jugar contra ells amb 10 és el Castellón. Juguen molt bé, són capaços de trobar-te petits espais que els hi deixes, ataquen tots... Bé, són petits detalls que han decantat la balança cap a ells.
3: Quina conclusió treus després del partit d'avui? L'anàlisi és difícil, per això que dèiem també, perquè l'expulsió el condiciona, però jugàveu contra el líder per tercera setmana consecutiva, però un equip molt fet, que la temporada passada juga una promoció i es queda molt poc de pujar. Al final, amb la imatge de l'equip amb 11 i amb 10, quina conclusió treus i quin missatge envies?
11: No, primer de tot, em quedo amb la part positiva, que és l'actitud de l'equip. Això és irreprotxable, crec que tots els jugadors que hem estat dins del camp s'han deixat fins l'última gota de suor, i això és superimportant. Crec que era algo que mancava al principi de la pretemporada i al principi de Lliga, i ara això ja no passa. Que s'ha vist el grup unit, que s'ha vist un equip... Bueno, hi ha coses positives. Llàstima, doncs ja et dic, aquests petits detalls, felicitar el Castellón, perquè és que la realitat és que són un grandíssim equip, que porten més de dos anys jugant aquest tipus de joc amb aquest entrenador, i donar-los l'enhorabona i bé, i seguir endavant, que encara queda moltíssima Lliga.
3: Perquè avui el públic marxa descontent pel resultat, no sé si d'alguna manera això és com un toc de realitat o al final és un partit de futbol i pot passar qualsevol cosa, i per molt que hagis baixat de primera divisió no vol dir que hagis de guanyar tots els partits que jugues.
11: No, se'n van fotuts igual que me'n vaig jo. La veritat que ha sigut un... Després de la primera part que hem fet i com anaven les coses, crec que és un gerro d'aigua freda, no? Però bé, jo crec que sempre penso que hi ha maneres de perdre i d'aquesta manera pots perdre. Els jugadors ho han intentat, s'han deixat tot fins al final, òbviament hi han coses a corregir, hi han coses sobretot en l'aspecte ofensiu que crec que després del gol i segona part hauríem d'haver fet millor, però bueno, són coses que anirem millorant i anirem corregint perquè l'equip té molt marge de millora, però la forma en què ho ha fet, que veies que tots els jugadors anaven a totes les pilotes, a tots intentaven robar totes les els duels, tot, això no se li pot dir res a l'equip.
3: Vaig acabant, deixa'm fer dues i acabo. Quan dius de coses que s'han de millorar i que han de canviar, a què et refereixes?
11: Bé, amb l'aspecte ofensiu, crec que després del gol no hem sigut capaços de mantenir la possessió de la pilota, robàvem i ràpid la perdíem, en comptes d'intentar circular d'un costat a l'altre dos o tres vegades per enfonsar-los i a partir d'ahir doncs que ells també haguessin de córrer darrere la pilota. Hem perdut massa ràpid la possessió en molts aspectes. Sí que és veritat que ara som un equip que mira molt a la profunditat i tenim jugadors per fer-ho, però bueno, hem de a vegades posar en una balança i també saber jugar i associar-nos i mantenir la possessió, que crec que és el que ens ha passat després del gol.
3: I l'última, el gol l'ha fet Júnior, que entre cometes podria ser el teu fill gairebé, perquè realment és molt jove, té 17 anys fins aquest estiu. No sé, tu que comparteixes per ser la central de la defensa amb ell i com a expert en l'ofici que ets de central, què et crida l'atenció d'ell, com el definiries?
11: Bueno, són casos excepcionals, com estem veient també alguns jugadors en el Barça. Són jugadors que per l'edat que tenen fan coses que no són habituals. Jo ja quan vaig arribar a la pretemporada que em vaig incorporar a Gotar, ja vaig veure sobretot a nivell d'accions en duels, de concentració en els aspectes defensius, de que no li guanyin l'esquena. Són aspectes que un nano tan jove, ja tenia 16 anys en aquell moment, són coses que et sorprenen molt, no? I a sobre la capacitat que té de millorar, d'escoltar, de preguntar-te, de voler créixer, ho té tot per poder fer una gran carrera. Ara hem de, bueno, deixar-lo tranquil, que vagi fent, que faci els seus passos, que segueixi jugant bé, que segueixi aportant a l'equip i deixar-lo tranquil, perquè serà un jugador important per aquesta temporada, segur.
3: Gràcies, David, i sort.
11: Vinga, a vosaltres.
3: Doncs David López fent declaracions a la zona mixta de Montilivi. A partir d'ara cap a la sala de premsa a veure quines explicacions de la derrota per 1-2 contra el Castelló ofereix Quique Álvarez.
2: Sempre un gust escoltar David López, home que parla clau i el micròfon del Miquel. Tenim gol al Johan, Albert.
7: Gol d'Esme Brooks a la sortida del corna, el doblet. Seria el segon de corna però les jugadores de l'Atlético que demanen falta i de fet volen situar la pilota a l'àrea petita, consideren que hi ha falta, ara no sé si sobre la defensa o sobre la portera, Génesis Pérez, que ha hagut de substituir Lola Gallardo, que s'ha lesionat, i la portera de Costa Rica, que abans del gol ha fet una bona aturada, doncs encara té la pilota entre les mans i diu que és falta, l'està revisant l'àrbitre, però el que m'ha quedat clar és que Brooks no ha celebrat el gol i directament jo crec que ha demanat el canvi i de fet s'ha apropat a la zona de banquetes i ràpidament Pere Romeu ha cridat a una de les futbolistes per fer el canvi, el que tinc ara algun dubte si és per ella o és per alguna companya. Veurem primer si puja el gol que sentenciaria el partit. Arribem ja al 88 de partit, queden dos més l'afegit.
1: Sí, no veiem res per anul·lar-lo, eh? No,
2: hi ha un Albert. Mínim contacte, però que jo a mi no em sembla suficient.
7: Les jugadores de l'Atlético i a la portera i dos defenses esperant a l'àrea amb la pilota a les mans, com situant la pilota per picar la falta. Continua la revisió i també preparat el canvi pel Barça, que farà la substitució. Això, arribant ara al 89, em falta un més afegit, que jo crec que serà generós. 3-2 de moment, veurem si puja o no el 4-2.
2: Doncs una pausa i sabrem si puja o no el 4-2 al marcador, el Johan Cruyff, el Barça, que amb remuntada inclosa, de moment sumaria 3 punts més per l'equip de Pere Romeu. Ara tornem.
12: El Girona juga a RAC1.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
14: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles. A Canaletas. A la Plaza Nueva.
22: A la Plaza Mayor.
23: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar. Amb resums i continguts extra. Informa-te a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
25: Vicmat.
24: Plataforma. Més per tu.
26: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
27: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
28: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
29: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles, a Canaletas, a la Plaza Nueva.
22: A la Plaza Mayor.
23: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
30: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
31: La majoria de casos, amb tractaments conservadors, millora. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
30: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
31: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
30: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
32: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor
0: o al posar el peu a terra és una facitis plantar.
1: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
3: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
4: RAC1 Podcast.
3: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5: RAC1.
2: Aquest diumenge el Barça contra el Llevant de Cañita Brava.
6: Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
2: També conegut com a Luis Castro. Des de les 3 a RAC1, amb Fot-li Pou i companyia.
6: Camina ja, venga ya, camine!
3: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Venga ya!
3: RAC1, tots som un milió. El Girona juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: El Girona ha jugat i han perdut 1-2 al final contra el Castelló, amb remuntada del Castelló quan el Girona jugava amb 10. Em sembla que Quique Álvarez està ja donant explicacions a la sala de premsa. A veure si el podem sentir, Miquel.
7: Marcant partidos y en esta categoría más.
8: Hola, Quique. Núria Vilamala, de la cadena SER. Has hagut de substituir Brian Hill a la primera meitat. Com està? Gràcies.
7: Pues bueno, també és un punt negatiu. Jo crec que ens ha fet canviar una mica el pensament que teníem de partit. Ha sigut molt ràpid, es queixava algo muscular que havia sentit. Esperem que no sigui massa. Però sí que ens ha canviat una mica el d'allò, perquè hem hagut de treure Carles molt d'hora i bueno, ens hem quedat una mica coixos.
9: Hola, Quique. Miquel Agut de RAC1. No sé, la jugada de l'expulsió, dius que no l'has vista, però si has parlat amb Abel, com t'ha dit ell que ha vist, o com ha anat, o com ha deixat d'anar la jugada en si?
7: Jo crec que al final són jugades que si... Jo crec que s'ha tirat a terra, quan et tires a terra i crec que hi ha un contacte, doncs si l'àrbit pensa que ha sigut molt agressiva i te la treu, doncs és difícil treure-la, no? Quan hi ha contacte hem de ser més llestos. És veritat que tampoc el partit estava sent agressiu com per treure una segona groga, per mi, doncs, bueno, una jugada, bueno, que se la pot estalviar, però bueno, en el moment que la treu, és error nostre, pues, es complica tot.
9: Quique Álvarez, que ha dit que evidentment l'expulsió ha decantat molt el partit, però que està content amb l'esforç de l'equip.
8: No sé si li passa alguna cosa o ens pot explicar com
7: està. No, jo crec que el cansament general és normal a aquestes alçades de la temporada, pues, que en partits intensos, quan a més pues, bueno, està jugant una posició que normalment has de fer més metres que és de lateral, pues, bueno, era més cansament general que, pues, bueno, perquè jo els hi demano, era un partit molt exigent i als últims minuts pues, havíem d'estar els que aguantessin millor.
9: Una resposta aquesta sobre francès, sobretot el tram final, quan semblava que estava bé físicament, però que era només per cansament.
7: Sembla que no és una cosa puntual que em posi del seu partit. Bueno, el partit és en la línia del que està fent des que va arribar la pretemporada. Jo crec que és un nano que està molt concentrat, que vol aprendre, que té aquesta actitud i aquestes ganes de millorar cada dia i bueno, està demostrant que competitivament està per sobre de la seva edat, no? Madurativament, i bueno, per això juga, no? S'ho està guanyant. Avui a sobre té el premi, és una llàstima que no hagi servit per sumar, però bueno, jo crec que tots els jugadors que estan al club ara mateix ens ajudaran i bueno, Júnior, la veritat és que, bueno, que és una sorpresa des de pretemporada, però vamos, ja no és cap sorpresa, ja és una realitat.
10: Sí.
11: Hola, Quique, Oriol Rovira, de l'Esportiu. Abans parlaves d'aquelles accions de la primera part en què heu recuperat molt al camp contrari, però us ha faltat aquella precisió l'última passada d'uns 20 metres. O sigui, com se li pot incidir en aquest aspecte? Perquè la virtut de recuperar avui potser és el partit que més se us ha vist, però no li heu tret el profit que...
5: Bueno, és veritat que pues, pues, bueno, ve una mica amb el que he parlat, no? Jo crec que pues, bueno, la pretemporada ha sigut una mica rara, no hem pogut a vegades trobar aquestes connexions que s'han de trobar entre els jugadors, no? I bueno, estem en el camí. Jo crec que avui la intenció ha sigut molt bona, jo crec que hem robat molt, la gent ha treballat molt, però crec que si haguéssim estat una mica encertats en aquests passes, pues la primera part podríem haver tingut un resultat inclús més ampli, no? Però bueno, aquí està la millora nostra. Jo és el que vull del meu equip, que intenti quan més estona tenir la pilota i poder robar alt, no tant pues, el que ha passat a la segona part, que és defensar bloc baix, perquè crec que més que, bueno, que aquí no som tan bons com podem ser si fem bé l'altra cosa.
10: Sí, Estel?
12: Jo una última pregunta.
5: Ja ha contestat. No sé, té unes molèsties, ja veurem, s'han de fer proves i ja veurem.
10: Sí?
12: Molt bé.
9: Doncs Brian Hill té molèsties i s'ha de fer proves, veurem què és el que passa amb ell. Quique Álvarez, que ha coincidit en el diagnòstic amb David López, que potser els ha faltat tenir una mica més la pilota a la primera part, quan guanyaven 1-0, i a partir d'aquí enfonsar més el rival i no córrer tant ni accelerar-se tant. Un partit que ha començat bé, però que ha acabat malament amb la derrota per 1-2.
2: Perfecte, gràcies, Miquel. Fins ara.
9: Fins ara.
2: El Girona que juga al camp del Cádiz dissabte que ve a les 9 de la nit. Un minut i les 9 de la nit amb els jugadors del Madrid i del Rayo sortint ja a la gespa del Bernabéu. El Johan ha acabat pujant el gol al marcador, Albert, eh?
13: Sí, ha pujat el gol de Brooks al 4-2, a punt d'arribar al final. S'han afegit 10 minuts, som al 99, per tant, a punt de xiular la col·legiada. I el Barça, però, ho ha hagut de suar fins al final, perquè l'Atlético, tot i aquest 4-2, guany provat fins al final, o està insistent, està buscant el gol, ha tingut alguna aproximació malgrat el 4-2, i ara combinant el Barça al mig del camp i esperant això, el xiulet de la col·legiada que marqui el final del partit, la victòria del Barça, quan ho prova per l'esquerra una de les jugadores que ha entrat en aquesta segona meitat, Lua, per la pilota, continua aquest 4-2.
2: El Bernabéu, amb tot el circuit ATP d'ara i d'abans, Joder, Rafa Nadal, falta el Carat, que potser ara ens el mostren d'aquí a una estona, a punt de començar el Real Madrid-Rayo, recordem l'11 del Madrid. Dami.
14: Amb Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras, Bernardo Silva, Valverde, Diomandé, avui titular, Bellingham, Vinícius i Mbappé. Un Mbappé que veiem pensatiu, motivat, un punt capcot també, però vaja, amb motivació i molt pensatiu abans d'afrontar els últims graons del túnel de vestidors.
2: I amb qui surt el Rayo a jugar avui al Bernabéu?
14: Amb l'indonesi, amb nacionalitat italiana, Emil Audero, sota pals. En defensa, Ratiu, Pate, 6, Legend, Pedrosa, Adrià Pedrosa. Per davant, Unai López, Nangoro, Buaré, Pedro Díaz. Banda dreta, el georgià Sitaisvili, per l'esquerra Álvaro García, i a la punta d'atac Sergio Camello.
2: De d'on és l'àrbitre avui al Bernabéu, Dami?
14: Un català, García Verdura, i un canari al bar, Pulido Santana.
2: Hola, Carlos Martínez, bona nit.
15: Hola, bona nit.
2: Hola, David Broc, bona nit.
16: Bona nit. M'ha agradat molt la teva promo, de Canyita Brava.
2: De Canyita Brava, sabia que era...
16: Un doble que acceptem i comprem clarament.
2: Era el públic el que em dirigia.
16: Claríssim. Això és bo, jo entenc com bo.
2: Em sento absolutament honorat per aquest comentari. Madrid-Rayo, així de primeres, dius, bueno, això acabarà com acabarà, Carlos, però avui veurem Diomandé per primera vegada titular, no a la seva banda, sinó a la dreta.
15: Ja veus, a la seva banda no jugarà.
2: A la seva banda fa pinta que no jugarà. No torna a jugar Guler, que a mi és el que més m'ha sorprès, que perdent-se el partit entre setmana, avui sigui suplent després del que d'haver estat... potser el millor jugador del Madrid en aquest inici de temporada.
15: Sí, jo crec que dels al·licients que té el partit d'avui és possiblement veure Diomandé com a titular, perquè avui a mi és d'aquells dies que em costa veure el Rayo fent un gran partit al Bernabéu, tant perquè crec que ha perdut potencial com que, perquè a més les baixes l'estan lastrant bastant. Llavors crec que és d'aquells dies que a mi sincerament em costa veure una sorpresa al Bernabéu. Tot i això, a més, històricament al Rayo se li dona bé venir a Barcelona i se li dona relativament malament anar al Bernabéu. Per tant, ja dic, no és d'aquells dies amb els que tinc gaire confiança en veure una sorpresa, però sí que m'espero un Rayo més atrevidet, més d'anar a intentar buscar el partit. El que passa que després veurem si Beñat San José és d'aquells que en dies com avui tira més enrere.
17: Jo, Carlos, em conformo en arribar al minut 35 en vida, no?
18: 35, eh?
15: Cada vegada anem escurçant més.
17: No, vull dir...
18: No, 35, no, ja... En vida vol dir un gol, no?
17: Sí, exacte. O sigui, no un 3-0 al minut 25, no. Que ja hem de buscar començar a parlar d'altres coses, no?
18: Okay, que l'any passat el Madrid guanya, però guanya al minut 100, amb un gol de Mbappé de penal.
17: Sí.
18: Cert. Vull dir que acaba guanyant 2-1 al partit.
19: Sí, recordo aquell partit.
18: Tenia batalla.
14: Mes de febrer, que es lesiona Bellingham a l'inici del partit, una tarda de diumenge a les dues, un partit molt tonto pel Madrid, que al final va acabar traient, sí.
19: Un afegit... Vaja, per mi...
17: Exagerat, no?
19: Intolerable, aquell afegit.
17: Va allargar uns 5 minuts o 4 minuts perquè va voler.
19: Sí.
15: Respecte al que comentaves de l'11, Xavi, jo... Sí, és una cosa molt, molt bèstia, perquè dius, pels tres de dalt no hi ha rotacions...
17: No.
15: L'única rotació és a la banda dreta. I allà un dia juga Guller, un dia juga Brahim, un dia juga Diomandé, i anem veient.
14: Doncs en fa algun al camp de l'Elx, o el que està clar és que diumenge al camp de l'Elx i a Madrid juguen tots. O fa algun canvi dimarts al Martínez Valero, o diumenge jugaran tots.
15: Sí.
18: Però tots, què vols dir, Diomandé?
14: No, els Mbappé, tres. Bellingham, Mbappé i
17: Però Mbappé, que està en plena campanya, no pots canviar. Ho vol jugar tot, vol fer gols, no? Perquè encara hi ha marge per... No?
18: Per les votacions, jo ja m'he perdut. Ja.
17: Sí, en teoria...
18: Jo donaria amb ell perquè calli, només. Sí. Vull dir que...
17: La turra que està donant amb el tema de pilotador.
18: Pilotador per tu, és increïble. Mbappé, i vinga, i continuem jugant. I deixa'ns en pau.
17: Deixi'm el braç, senyor.
18: Sí. Realment. Vull dir, això de l'ego està bé, però hi ha un punt que dius, noi, sí. Potser calma una mica.
17: Clar, i si no el guanya, tu imagina't el panorama, eh? Bueno, que el normal és que no el guanyi, però...
18: A veure si viatja o no, el Madrid,
17: efectivament.
18: A la pilota d'or, si sap que Mbappé no el guanya. S'acaba ara sí el partit del Johan, Albert.
13: El Barça ha guanyat 4-2, dos de Brooks, Vicky i Graham Hansen en un partit exigent. Poques vegades a la temporada veiem el Barça amb problemes i lluitant-ho fins al final, però és un Barça amb moltes baixes, sense Van Aasten, sense Paredes, Aixa, Alexandri, Carles Julià, Aitana i Serra Jordi. Ha acabat jugant amb tres futbolistes del filial. Tres partits, tres victòries, empatades a les jugadores blaugrana amb el Madrid Club de Futbol Femenino, que també ha sumat els 9 punts, i per cert, que crec que no ho hem acabat dient, Jenny Hermoso no ha entrat a la convocatòria, per tant no ha pogut jugar minuts avui a Johan Cruyff.
18: Perfecte, gràcies Albert, fins ara.
13: Fins ara.
18: Està jugant també l'Arsenal a la Premier, ara a les 9.
2: Sí, buscant el 12-12 en aquesta arrencada de la Premier, minut 4 de la primera part, Sunderland 0, Arsenal 0, amb Saka, Odegaard, Solis i Havertz avui com a jugadors més avançats.
18: Som al tercer quart ja de la semifinal Espanya-Estats Units, guanya Estats Units de 2, 42 a 44, per tant, de ple dins del partit la selecció espanyola.
17: S'estan aguantant, sí.
19: Sí, estan aguantant bé, eh?
18: A veure si salta la sorpresa d'aquesta selecció gairebé invencible, que és la selecció nord-americana, que més que ha vingut amb totes o gairebé totes les estrelles de la Women NBA. El Bernabéu 0-0, aguanta també el Rayo, el 3 de la primera.
14: Sí, que queden 32 minuts pel 35.
15: Comença el compte enrere.
17: No, però ens hem de marcar aquest tipus de... Perquè és que si no, després...
15: Ja, David, però és que cada vegada ens costa més. Si anem començar a arribar als 70, ja, no?
17: Jo no parlo en termes de possible desfeta, sinó de que el partit no se'ns acabi en 10 minuts.
18: I el Rayo sortirà atrevit, Dami, buscant el Madrid a camp contrari.
14: De moment s'està jugant més a camp del Madrid que al camp del Rayo. Això és una... evidència, veurem quan li dura el Rayo i si la qualitat li dona doncs, per establir-se a camp contrari, per tocar i que quan recuperi el Madrid doncs, no li monti contres. Ara hi ha una falta de Siasvili sobre Carreras, abans n'hi havia hagut una altra de Unai López sobre Diomandé i per primer cop ara el Madrid que juga a camp del Rayo. L'altre dia recordem que va ser un partit nefast del Madrid contra l'Inter, jugant enfonsat, cedint-li tota la possessió i doncs el Madrid anava generant alguna oportunitat a la contra, però en la continuïtat del partit l'Inter va ser molt millor i la gent avui, també el focus està molt centrat en la relació que pugui haver-hi avui entre l'equip i el Bernabéu, pels dubtes que hi ha hagut i per les crítiques, no? I també ho remarcava i Mourinho, que li demana a la gent que respectant doncs el dret a criticar i a xiular doncs que es comporti una miqueta millor amb l'equip i sobretot amb Vinícius.
17: És un altre licent, el tema Vinícius. Sí. O sigui, a veure com la gent... quin partit fa i com la gent el rep.
14: Compte, aquest xut de Siasvili des de molt lluny, directament a mans de Courtois.
20: Sí, sí, sí, sí. A Courtois, vull dir...
15: Però recorda't això del futbol antic. S'ha de provar.
17: Sí, no, a més, això són 15 segons que guanyes de temps, que no t'ataca Madrid.
14: Ho ha intentat si es vivi.
20: Però tenia dues opcions. Sí, vull dir, si no sí, tens dues opcions, però tenia dues opcions per continuar la jugada.
14: Atrevit fer-ho, sobretot fer-li a Courtois.
20: Jo, agafant el fil d'això que deies, Dami, del partit de l'Inter, jo és de les primeres vegades que recordo el Bernabéu discutint el joc. O sigui, es va criticar el joc del Madrid. Sí, sí, sí. Tot i haver guanyat. És vull dir que moltes vegades, això, sempre havíem dit, no?, que passàvem per alt. Sí, sí. I hi ha hagut molta crítica al joc de l'equip.
17: De fet, a alguna ràdio espanyola entrevistaven gent sortint del camp.
20: Sí.
17: I la gent era molt crítica.
20: Sí, sí, sí.
17: Així com alguns periodistes intentaven... La gent era extremadament crítica dient que allò era una vergonya i que aquell tipus de joc el Madrid no el podia fer, no? Cosa bastant, com tu dius, poc habitual. O sigui, no es discutia tant.
14: Ataca el Madrid. Pilota per Valverde, avui formant un doble pivot amb Bernardo Silva, la primera a l'esquerra per Vinícius, que estàs desequilibrant molt poc en aquesta inici de temporada. Encarava a Ratiu, juga dalt per Mbappé, aquest amb Bellingham, compte que s'ajunta amb Bellingham, no arriba a la passada Mbappé, ha tallat Buaré i ja vol sortir el Rayo, Álvaro García, que feia córrer Camello malament. Hi havia molt camp per córrer pel Rayo, jugant en camp propi, ja la té Konaté, 6 minuts, 0-0.
18: Sí, que ahir m'ha quedat molt la frase feta que va treure Mourinho del portuguès i que va dir sí, que no sabia si aquí com si era traduïble, i realment jo no conec una frase que s'assembli gaire, allò de llançar-li pedres a l'arbre que saps que té fruits, sí, que és el que creu la gent que fa sobre Vinícius, perquè sap que pot rendir més del que rendeix.
14: Sí, que critiques el que li pots exigir.
18: Aquesta ens l'apuntem, aquesta sí, està bé.
17: Sí, la gent està esperant que caiguin pomes, no? És una mica la...
14: Mourinho ha assegurat que Vinícius està entrenant molt bé, que està gairebé enganxant el seu punt màxim de velocitat i que aviat millorarà. Compte Mbappé, arrenca Mbappé, cau a terra Mbappé, hi ha hagut aquí un possible contacte amb Unai López, demana penal Mbappé, és l'únic que protesta... Deixa continuar el joc un català, perquè segons quin sigui l'arbitratge ho recordaran. García Verdura.
20: El VAR diu que res.
17: Diu que res, ja l'hem dit que res.
20: Doncs...
17: La targeta, què? A veure.
15: Ui.
14: Això serà amb la gent,
15: No.
14: Aquí, la gent en primer lloc, i
20: no,
14: aquí...
20: No, res.
14: Topa amb Unai López.
20: Sí, sí.
14: Deu ser més falta en atac, no?
20: Unai, sí, Unai no canvia la trajectòria, jo crec. No. O sigui, no és Unai que va topar amb Mbappé.
18: No, res, això, home, no entrem en el joc.
14: No intentem,
18: No hi ha debat aquí.
20: No, està explicant, ja està. Hosti, noi, com està, tu?
14: Álvaro García, 7 minuts i mig, 0-0.
17: Sou Pepa i Avelino,
14: Hem de dir que...
15: Comprèn.
14: Sí, sí, sí. Una ensopegada al Madrid, avui sí que es liaria. Compte, Ràtio... No, perquè després...
18: Em demano ser Pepa, si puc triar.
17: Sí, no?
14: Sí.
15: Tranquil, minut 7, David.
14: No, em refereixo que, evidentment, és gairebé impossible, però la realitat és que després de perdre camp del Betis i de l'actuació de l'altre dia, avui s'obriria una minicrisi, no? I el crèdit que tenen entre el Pac Mourinho Florentino doncs quedaria molt en entredit. O sigui, seria una crisi seriosa, Compte el Rayo, aquesta pilota que filtrava aquí.
17: És tan impensable això que dius, Dami? És a dir, que avui hi hagi...
14: Sí, però estem d'acord que... No sé, quan arriba un entrenador molt important a un club que tens molt crèdit, no?, per ser en aquest cas també Mourinho amb el passat que té, clar, una derrota, més un mal partit, més avui...
17: Sí, home.
14: Que seria... sí. Arribes a la primera aturada amb la barra del crèdit bastant esgotat, ja.
17: Sí, avui evidentment, hi hauria molta crítica.
14: És que, Madrid, que malament juga el Madrid, Perd una pilota, arriba Bellingham, és el joc dels disbarats, joc molt poc elaborat, molt poca continuïtat, recupera el Rayo, Seasvili que rep a la dreta, arriba Camello, arriba Álvaro García, acumulació de futbolistes al Rayo, Seasvili, el georgià que és capaç de crear aquí, compte que pot xutar amb l'esquerra, el xut! Courtois en dos temps, augment la primera del Rayo,
20: La primera de Courtois.
18: A la posada en escena del Rayo és...
17: Sí, molt bé.
18: És valenta...
14: Prometedora, tu.
18: Sí. I volem tenir pilota, Carlos,
15: Sí, jo... Bueno, ho hem dit, o sigui, per mi el dubte era si Beñat San José seria capaç de mantenir l'aposta en un escenari com aquest, però el que ell ha mostrat i la personalitat que ell ha mostrat és això, o sigui, ell vol un Rayo en la línia del que hem vist els últims anys. O sigui, al final, jo per mi seria poc intel·ligent de dir, no, és que mira, aquest equip en el que continuen molts jugadors, em carrego tot el que han fet i vaig a començar de zero i anem a replegar camp propi i a pagar-li cap a dalt, perquè no, ni tens el perfil ni res.
14: Corna pel Madrid. Ha posat la pilota ràpidament al camp del Rayo al Madrid, li ha caigut la pilota a Vinícius, que ha xutat des de la frontal, ha impactat la pilota en un futbolista del Rayo Vallecano. Corna des de la dreta, el picaran curt entre Vinícius i Mbappé, des de l'altre costat, eh? Mbappé, que juga dalt per Bernardo Silva, que tampoc va jugar contra l'Inter, també sancionat igual que Guller. Compte jugant a espais curt, Vinícius, Mbappé, Diomandé, compte que li cau a Fede Valverde, xuta amb l'esquerra, se li en va per molt. A l'uruguaià, molt desviat. Ara que veia Diomandé, que no ha intervingut en aquests 10 minuts, eh? Pràcticament Diomandé,
17: no, no.
14: Porteria.
20: Sí, em cridava l'atenció, per cert, una dada d'opte, que és, amb 19 anys i 302 dies, el tercer jugador més jove en debutar com a titular al Madrid en Lliga.
17: Déu-n'hi-do.
18: Encertaria. Raúl i l'altre, oh. Els tens o no?
20: No, espera, és que ara veig en Lliga amb Mourinho.
18: Ah, Mourinho.
20: Clar, Mourinho. Clar, perdó, perdó. No, però...
14: Clar, és que amb 19 anys
20: sí, sí, sí,
14: és
20: massa, massa gran. No, no, clar, és que em cridava molt l'atenció això, que fos, sí, que fos, que fos tan gran.
18: Lliga amb qualsevol equip de Mourinho.
20: En... No, a la Lliga Espanyola amb Mourinho. Per tant, no té, no té gaire mèrit la dada, no?
18: Va,
14: no,
18: no té mèrit... Redueix molt en anys.
20: Sí, sí, sí.
17: No,
20: sí.
17: Té, té mèrit perquè Diomandé té 26. Recordeu que no en té 19. Aleshores, sí que té mèrit.
20: Bé, els altres són, ja diem-ho, Varan el 2011 amb 18 anys i Canales el 2010 amb 19 anys i 194 ah, dies.
17: Va. No és gaire de debuts joves, no?
20: No, no, és que... o sigui, he deixat de llegir la part més important, que era amb, amb Mourinho, perdó.
14: Mourinho que es fet debutar Calderé, Rojo i Clos amb, amb 32, no? Directament. Centra Bernardo Silva, arriba Diomandé, la treu Pate 6.
17: També és cert que això dels debuts de nanos de 16 és molt d'ara, eh? És una cosa que
20: sí, sí,
17: fa
20: per això.
17: 5 anys no... Sí.
20: I més del Barça que del Madrid, perquè sí, és veritat sí, que més enllà de Raúl...
17: Que si feies debutar un tio de 16, la gent et mirava com dient, segur que saps el que fas. Major, i...
15: Jo recordo, aquí a Espanya, en el seu moment, Diego Capel, no sé si el recordeu,
17: sí, sí, sí,
15: que
17: sí,
15: va
17: sí,
15: debutar sí. amb 16, tal, i eren casos absolutament extraordinaris, però clar, és que el Barça s'ha passat el joc amb això.
17: Sí, sí, sí.
15: Ha començat a ficar gent allà jove i... És que els últims anys han arribat molt i molt i molt joves al primer equip del Barça.
18: Sí. Ara el Girona en té un exemple, avui, que ha marcat Júnior, aquest uh-huh. central, que també amb 17 anys. Sembla que en tingui, però com juga, 25. Vull dir...
17: No, s'ha perdut la por, perquè això a altres esports, a altres països, és més habitual. A l'NBA, per exemple, la gent que amb 18 ja està o amb 17.
14: Vinícius Carreras, penal. Cau a terra, penal. Carreras, penal. El penal més absurd que podia cometre el Rayo en aquests moments, perquè... no comportava perill la jugada. Vinícius li posa una pilota a Carreras. Vaja, que jo crec que tenia problemes fins i tot per controlar, perquè se li podia anar a línia de fons. Li posen la cama a Carreras, el fan caure i penal. Jo crec que serà legend, eh? Aquí ho veiem.
18: Quins sí, rals, mare meva.
14: Claríssim, claríssim.
20: Sí, dels com, més clars que recordo.
14: Com deia, no sé si era Canut o Rovirosa, no sé què dels dos, matusser aquí, eh? Legend, molt matusser. Molt sapastre, legend. Penal claríssim.
18: No.
14: Bueno,
15: sí, la cama, sí? Posa la cama, sí.
14: No, perquè pot semblar que sigui que Carreras no. El que topa amb la gent.
17: Que el busca Carreras,
14: que el busca, no?
18: Xuta Carreras la cama de la gent, no?
14: Sí.
18: No, ara que... no estic parlant ara de conya, eh?
17: A l'última repetició...
18: Sí, vull dir, no hi ha trepitjada,
20: no.
18: Queda el
20: no,
18: peu no. Allà de la gent.
20: Però jo crec que amb la cama, sí. A mi em sembla penal, la veritat.
15: Sí. Jo crec que amb la cama el trava. Sí, no, és més una obstrucció amb la cama que no, que no una patada, però sí.
17: Compte Audero, eh?
14: Minut, és veritat.
17: No.
14: Minut 13. Mbappé davant d'Emil Audero. Xuta Mbappé, gol. Gol d'Mbappé a l'esquerra d'Audero, que ha quedat plegat i assegut sobre el terreny de joc. 13 minuts, marca Mbappé a penal. Rayo Madrid 1, Rayo Vallecano 0.
17: No, és que hem acordat que Audero és cosí o íntim amic del propietari del Como, que és un senyor indonesi que té aquella tabacalera. És una tabacalera, no? Una
20: empresa... Sí, sí, sí.
17: I que hauria d'algun favor personal que tenia. I saps qui va dir, sí, sí, porta'l, però no jugarà mai. I el cedirem. I, sí.
18: Doncs de penal, si es fixa en la gent, la realització, no, si tots ho heu vist igual, doncs em quedo sol. Però una altra repetició jo l'agrairia.
14: Semblava més penal en directe. La repetició pot sí. continuar-ho sent, però sí que és veritat que quan el toca la gent, Carreras ja ha acabat de córrer. O sigui, no és que el travi a mitja cursa, diguem, m'explico? No el trava a mitja cursa, ja ha acabat de plantar el peu, i aleshores hi ha el contacte.
17: Era aturable, el penal, eh? Vull dir, perquè l'ha llançat ni gaire... No?
18: Estic d'acord. Ha esperat molt el porter a llançar-se.
17: Sí, no, i... quan ja l'ha vist, no? Però...
18: quan ha volgut reaccionar ja era tard.
0: Una mica Zubi, no? Ha estat aquí Aldero,
17: sí,
0: no?
17: Sí, sí, sí.
0: Penals, vull dir que no.
17: La mateixa posició estranya.
0: Sense opció, no?
18: Cinquè gol d'Mbappé. Empatat amb Roberto i a un de Rafinha.
20: Sí. Empatat amb Roberto...
18: Amb no? Camello,
20: amb
18: no?
20: Camello, i hem dit amb Zaviri, el del Racing. Hi ha un de Rafinha, sí, sí.
0: Era massa fàcil de desencallar un partit, no? Sap greu, perquè tampoc estava tan malament el Rayo.
17: No,
20: va, ha estat la primera... Bé, el xut de Valverde i la primera rematada entre pals del Madrid ha estat gol.
0: 1-0, jugant al Rayo. Veiem aquesta pilota a l'àrea per Camello. Estava ben tapat per Konaté. Porteria pel... pel Madrid. Bueno, doncs ara espera el 85, no? Aguanta
17: sí, sí,
0: el 85,
17: ara, ara ja el guió ja el sabeu. No, no cal que... Em allarguen una mica, però la impressió és que... ens anaríem en descans amb 3-0, però...
0: Pressiona Pedro Díaz, la sortida de Konaté, ve a rebre Bellingham, i aquest juga per Konaté, que té a la dreta Dumfries... Avança la pilota per Mbappé, autor del gol, i aquest cap a Diomandé, no li arriba la pilota. No té sort Diomandé tampoc,
17: no, no,
0: eh?
17: No, no.
0: Aquesta podria ser una bona pilota per encarar. Jo crec que la gent del Bernabéu té ganes de veure que és capaç d'oferir Diomandé.
17: Sobretot si el preu, no? Sí, sí. Està justificat.
0: Sí. Falta sobre Camello. Juga enrere per Pedro Díaz, aquest per Legend, de primera compta aquí Audero. Ui, Audero! Ui, ui, ui, ui, ui! I arribava fàcil Audero. Vinícius, no, la treu de punxa Audero, una mica estrany tot plegat. Bernardo Silva, no, Carreras, no. Mbappé, Carreras, no, no, gol de Carreras. Crec que Mbappé pot estar fora de joc.
18: No, no, hi ha un jugador a la línia de gol.
0: N'hi ha un del... Ah, doncs gol del Madrid.
21: Mare meva.
0: No sé com ho veieu, però jo crec que en la sessió de la gent Audero pot sortir. Pot sortir. Dubta, no, no, no té clara la sortida, es queda i a partir d'allà es desencadena tot el drama. Gol de Carreras, assistència d'Mbappé, 2-0. Jo diria que Audero la lia no sortir en primera instància.
17: La sessió no és bona, també s'ha de dir, però Audero està poc despert. Diguéssim que està pensant en altres coses.
20: Quin partit de la gent, no?
17: Uf, sí, sí, sí. Dues de dues, eh?
18: El realitzador...
0: Puc equivocar-me, però jo crec que...
18: Fixa en ell, no, la passada
17: no,
18: és dolentíssima.
17: No, no, no,
21: Audero, si voleu matar el porter, no, matem-lo, però no, però per mi sí. És l'errada de la gent, no del porter.
0: Ja, ja, però jo crec que si surt ràpid, l'agafa.
18: El porter ho fa molt bé, jo crec, perquè després també la rebutja bé en la central lateral. Ara, què carai, fot un tio a la línia de gol, mig minut, allà plantat, noi?
20: Posats a matar, matem el del Rayo, que es queda a la línia de gol,
17: també,
20: que
17: també.
20: Si no era fora de joc.
21: Sí, per mi s'ha de matar molt més, evidentment, a la gent, que és l'errada principal de la jugada, i a Pate 6, que no passa...
17: I a tots, no? Sí.
20: El rebuig de punts d'Audero és una mica...
17: Sí, sí, sí, però per mi l'errada de la sessió és el que marca la jugada.
20: Sí, no pots matar, tampoc.
17: És una passada infame.
18: Bueno, la gent penal... Tot us sembla,
20: sí, sí. Jo me l'he tornat a mirar, sí. I a mi em continua semblant penal, eh?
17: Sí, no?
20: Perquè es creuen en la cursa i el contacte és a dalt.
18: De canvi, claríssim, ara mateix.
17: La gent no és la gent, no és cap...
0: La gent a Vallecas li va fer un golaç fa un parell d'anys al Madrid, de fora l'àrea.
21: Sí.
0: Bon jugador, però...
21: És un jugador i té un copeig extraordinari.
0: Sí.
21: Però avui no és el seu dia.
17: Uf, és que ara ja,
20: en fi. Sí, sí. 2-0, minut 16.
17: Desfilada que... militar, eh? Sí, sí.
20: Oh. Bé, no em tornaré a fer pesat amb allò de la diferència dels equips de la Lliga Espanyola entre uns i altres, però és que cada partit que passa, sí. Jo crec que es va veient.
18: Si voleu canviar de cotxe, Sant Boi. Sí, podeu anar allà, hi ha més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, a 10 minuts de Barcelona. O si busqueu una moto nova, també.
20: També
18: a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Estrenes cotxe nou, vas a Sant Boi, 10 minuts de Barcelona i tornes amb cotxe nou cap a casa.
17: Sí.
0: Doncs nit plàcida pel Madrid, que igualarà el Barça amb un partit més, amb aquest objectiu que tenen ara de fer 18 punts abans de l'aturada per seleccions. Avui Rayo, dimarts Elx, el Martínez Valero, i diumenge que ve el partit dels partits, no? El Metropolitano Atlètic de Madrid, Real Madrid.
17: Confies tu, Dami?
0: Sí, sempre.
17: En el derbi?
0: Sí, jo sempre confio en l'Atlètic de Madrid contra el Madrid. Sí, la veritat és que sí. Mira, l'any passat va ser un 5-2.
17: Sí, jo aquesta temporada no gaire.
0: Ja, però bueno...
19: No, oh, Metropolitano.
0: La, sí, és que, la, és, que la, és un ambient molt caldejat, eh?
19: Sí.
0: Ambient...
19: Bé, quan hi vagi el Barça tampoc serà tranquil.
0: O sigui, si l'Etia m'ha dit arriba molt malament, realment llavors sí que és un dia que pren mal, no? Però si arri... no és que arribi... que tingui aquell punt de solidesa, només que arribi com va... Com l'altre dia camp del Liverpool, jo crec que puc guanyar contra el Madrid.
17: Compte la gent que la tomata.
0: Compte la pèrdua de la gent, Vinícius cap a Mbappé... És que ara seria dur canviar-lo, eh? Però...
17: No, no, però has de canviar perquè mentalment no està el partit.
0: Està, està tocat, sí.
17: Clar.
0: Si es Billy, bon moviment, cau a terra, no és falta.
21: I el que passa que si, jo et dic, un jugador de la... O sigui, qualsevol jugador, però un jugador de la jerarquia de la gent, el Rayo, si tu ara te'l carregues...
17: Ja, ja, sí, no, tens un problema, clar.
21: Perquè ja, ell ja sap que ara mateix està en el focus de tothom.
17: Sí, sí.
21: Si a sobre tu l'assenyales públicament... Ja sé, que des de casa tots fem canvis, eh? Asseguts al sofà, jo seria el primer, eh? Però després, quan penses en la gestió emocional de tot això, és diferent.
0: L'altre dia em comentava que el Madrid potser no guanyarà títols, però contra certs equips és capaç de fer 6 o 7 gols en partits a casa. Sí. Avui és un exemple.
18: També et diré que és de les coses on el futbol li està costant més d'evolucionar.
21: Sí.
18: Vull dir que jo crec que hi haurà un dia, no sé quan, que es, com un entrenador dels bons ho farà i llavors tots li seguiran la meta.

0: No es continua costant molt, vaja, no ho fa ningú.
1: En altres esports és més...
2: També és la por no gastar finestres, no? Sobretot
0: quan hi havia, però ara, quan hi havia que en tens, no?
3: Però això és el mateix que s'ha instaurat en el tema de les figures, per exemple, de que no volen que els canvis. I no volen que els canvis mai. I tot és per engreixar l'estadística.
1: Et posen la careta, la mala cara, i...
3: I dius, tio, però si t'estic canviant al minut 75 d'un partit que va 4-0... I no, és que així puc marcar dos gols més.
4: Ja m'autorregulo, ja em dosifico.
3: I amb això sí que no dic els del Madrid, els de...
1: No, tots.
3: I a mi sí que és una cosa que dius, home, doncs sí, jo m'autorregulo el que tu quieras, però al final és físicament impossible que mantinguis el nivell d'esforç jugant la barbaritat de minuts que juguen alguns.
0: Final del tercer quart. El partit empatat. Espanya 58, Estats Units 58. 10 minuts per decidir qui és finalista del Mundial Femení de Bàsquet i demà té com a rival França, que ha derrotat clarament Alemanya a la primera semifinal.
4: També empatat el partit de la Premier. Sunderland 0, Arsenal 0, minut 24 i desfà l'empat als Països Baixos l'Ajax de Mitchell, que comença guanyant, li han empatat el partit i ara es torna avançant al marcador. 1-2, guanyant l'Ajax al minut 18 de la segona part al camp del Fortuna Sittard.
0: Ter Stegen titular, no?
4: Sí, Ter Stegen titular.
3: I un altre cop amb aquesta samarreta tan xula de l'Ajax.
1: T'agrada.
4: Sí, negre amb els negre, colors, vaja, amb els números taronges.
0: I Sigankov?
4: I Sigankov, ara t'ho dic. La davantera de l'Ajax, no ha estat titular, Sigankov.
3: I aquest punt retro de la del Rayo d'avui, amb l'Umbro antic així, el Rivet,
1: no malament, també,
4: Ni Jofre Torrents, tampoc. Cap dels dos.
0: El Rayo ara hi ha discussions amb l'escut, que em sembla que l'han canviat, no? Hi ha una franja i no hi ha el llampec.
1: Sempre passa el mateix amb els escuts.
0: I no estan contents els aficionats. Els aficionats no estan contents amb res,
1: no, clar.
0: Però tampoc amb això, amb aquest redisseny.
1: Diguéssim que hi ha problemes més grans amb el Rayo que aquest, però que també, no? S'afegeix.
2: Vam fer un comunicat demanant la cautelar.
4: Sí.
1: Hem vist Rafa Nadal molt còmode, la llotja. O sigui,
2: Vinícius Audero! A punt de ficar-se a la pròpia porteria en el rebuig i a punt d'arribar-hi Mbappé. L'ha tret bé Audero, que passa que la pilota, en lloc de rebutjar-la frontalment o cap a un costat, se li ha redirigit cap a la porteria i passava per allà Mbappé a punt de ficar-la cap a gol.
4: Perquè no va posar el Camp Nou, a Audero.
1: Sí.
4: I l'ha posat avui.
1: Jo no demano que guanyi el Rayo. El que demano és que...
4: Que no se'ls fotin ells.
1: Una mínima dignitat futbolística. O sigui...
2: És que el partit no està sent dolent en si del Rayo, no? El que passa que són dos regals, una vegada més. És que l'altre hi ha l'Inter regals, avui el Rayo regals. El Madrid futbolísticament no està fent res. El que passa és que ara, clar, camp obert, moltes facilitats, amb el rival ja sense cap mena de fe ni d'intenció, doncs ara tot es li ponen al Madrid. Per cert, abans hem vist una bona acció d'1 contra 1, tot i que amb possible falta de Diomandé, marxant d'Álvaro García, després no ha pogut empadrosa.
3: No sé, s'ha carregat a Dani Cárdenas, que és un jugador que porta 4 anys allà i tal.
0: No ha tingut un inici molt afortunat, tampoc Cárdenas, el suplint Batalla. Ara mirarem la trajectòria, està mirant una mica així per sobre d'Audero.
2: Jo he vist que va néixer a Indonèsia i a l'any es va traslladar a Itàlia. Sí.
1: Això ho canvia tot, eh?
4: No, vull dir que... La via del president del Como queda descartada.
1: Sí, sí, no és cosí. Bueno, pot ser cosí, clar, és que pot ser un familiar, sí.
3: Fillol.
1: Nascut a Indonèsia, que després se'n va anar a viure a Itàlia.
0: El cap de la Juve ja està molts anys a la Juve, també, en categoria simple.
2: Aviam Camello, que amb esquerra xutarà el xut de Camello!
4: Bé.
2: Courtois, corna... Bé, Sergio Camello ha obligat a lluir-se a Courtois, però una aturada com funcionarial de Courtois, no? Perquè anava ajustat, però Courtois allò que... Bé, s'estira i l'envia a corna sense més.
4: Aquesta, algun porter no te la treu, eh?
2: Totalment d'acord. No. I tampoc la consideraríem cantada. No hi ha arribat, i ja està.
3: Aquella, sobretot amb l'embargadura que té.
4: Sí.
3: Allà no és un tema d'altar, és que tens braços molt llargs.
2: Sí.
4: Obreix molta porteria.
2: Corna pel Rayo. Des del costat dret, el pica Unai López, va obert, es queda Courtois sota pal, allà amb aquesta pilota que li quedava Pedro Díaz, Álvaro García per terra, tapa bé Bernardo Silva, banda pel Rayo, des del costat esquerre de l'atac. Avui no hi són Isi Palazón, Enteca, Luis Felipe, Batalla, ni Bertrut.
3: Ni de Frutos.
2: Ni de Frutos, correcte, ni de Frutos, ni
3: Fran Pérez.
2: Ni Fran Pérez, els dos sancionats.
3: No, té un reguitzell de baixes a la part de dalt, bèstia.
4: Per sort tenen a Camello, que a mi m'està

0: És sorprenent l'evolució que està tenint, perquè al final l'Atlètic de Madrid el va deixar anar, aquest jugador.
1: Sí.
0: I, home, veient el seu rendiment, vull dir, tampoc va tan sobrat de davanters, l'Atlètic.
1: Sí, però és veritat, Jaume, que és un perfil de davanter atípic. Tu el veus, i no és un davanter ràpid, no és un davanter que sigui un meravellós en el joc d'esquenes. Sí. No és un, és un 6-7 amb moltes coses, però no és un 8-9 amb res. I jo crec que per anar a jugar un equip gran necessites ser un 8-9 en alguna cosa, com a mínim. El que sí que té aquest noi, i és veritat, és gol. I se li han caigut els gols tota la vida.
2: Sí, sí.
1: Sí, això
2: si tu creus que per l'Atlético no...
1: Jo per mi, no a dia d'avui... No sé,
0: i el típic revulsiu tipus Correa.
1: I pel nivell el que jo imagino a l'Atlético i amb el perfil de jugadors que té, clar, jo aquest noi el comparo amb Julián, amb Sorloth o amb Jonathan David, i és... Bueno, aquest noi no sé si... Mai, com li dieu vosaltres, Jonathan David o Jonathan David?
0: David,
1: no? David.
0: Sí, sí, és canadenc.
1: Doncs Jonathan David, clar, jo comparo el nivell d'aquests tres. Dic els tres perquè són els tres que té ara, eh? I a mi Camello se'm queda curt per aquest nivell.
2: Sí, sí.
3: Doncs és qui té la pilota, jugant a l'esquerra per Álvaro García, un clàssic, un mite del Rayo. Posa a centrar Álvaro García, cap a Siasvili, ha caigut Camello a terra, res. Innocentot el Rayo, eh?
2: Sí, sí.
3: Bueno, també innocentot l'Inter l'altre dia, vull dir que...
1: Heavy.
3: No se li crea perill aquest Madrid, eh? El Betis l'altre dia ho va fer.
0: Mira, ara entra Sigankov. El partit de l'Ajax, Fortuna Citar 1, Ajax 2, 23 de la segona part, entra substituint Berguís, que no és el Bobo, no, Berguís? És que els confong.
3: No, era... ja em sortirà. Era el davanter, el... Sortarà.
4: Sí, alguna cosa així, no? Berguic, o no? Sí, no? Sí. A mi també em surt aquest nom.
2: Dami ho té allà, eh? Ho té,
0: sí, però sí, sí. I... Ara em sabrà greu dir-ho i tot.
2: No, deixem que ho tregui.
3: Beghorst. No, sí.
0: O Beghorst. Sí.
1: No, aquest és Berwick, que és l'extrem.
4: Sí, sí. A la Premier, l'Arsenal...
3: Camello, Courtois.
4: Un dels que pot sumar 12-12. Empata, Molló.
0: Sí, sí, de moment continua empatant. El 31 de la primera. Aquí sí que hi ha més igualtat entre els equips. I visitar, per exemple, el camp del Sunderland, se li pot fer una mica de nus a l'equip de Mikel Arteta. De moment empat a 0, 31 de la primera part. I demà derbi de Manchester.
4: A Old Trafford, no?
0: Sí.
1: Estadi impressionant, la Sunderland.
2: Sí?
1: 45.000 persones. No? Molt guapo.
2: Modern o...
1: Sí,
2: sí, no?
1: Sí, sí.
3: Des del documental,
0: sí,
3: que m'he quedat amb... Sempre he tingut ganes d'anar-hi.
0: Certa simpatia, no?, també, des del documental.
1: Sí, el que passa és que aquella zona, ara segur que hi ha gent que em mata, però m'és igual, aquella zona del nord d'Anglaterra, o sigui, més enllà dels estadis...
2: Depriment,
1: sí,
2: no?
1: Jo sí, alguna vegada...
3: La revolució industrial,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, sí. Si alguna vegada em perdo, no em busqueu ni a Sunderland ni a Middlesbrough.
2: Polígons, no?
1: És una cosa bèstia, eh? I a més, climàticament, ni t'explico. Si a Anglaterra ja climàticament és difícil...
2: Allà no veus el sol ni...
1: Allò que és nord-nord, allò és...
2: Bon equip per anar, eh?
1: Sí, sí, sí. No, sí, com aquí, signaria demà mateix, eh? Però... Igual que el Boro, eh? El Boro també. Però sí que és veritat que són ciutats. Jo me'n recordo que vam sortir i vam anar a jugar a Middlesbrough i la típica del passeget pel matí quan surts a... Sí.
3: Bona Diomandé, eh? Diomandé, ui! Bona jugada a Diomandé i fatal definició.
2: Aquell passeig que sempre treia a la tele, no?
1: Sí, exacte.
2: Amb el, no? L'estotxet, sí, sí, aquell, amb les coses.
1: Activació matinal, sí, sí. Coses aquestes que s'inventen.
4: Això va acabar ràpid, no, el passeig? Sí. Veu dir... Jo tornem cap a l'hotel.
3: Una volta!
1: Escolta'm una cosa, és que sí, jo no sóc capaços d'imaginar-vos.
0: Millor l'hotel,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és, el passeig és lleig, però a més és que si estàs allà a menys 2 graus...
2: Gent rugada amb fentanilo, no? Caminant, zombis, no? No era això, no?
1: Sí. Brockley afegeix l'storytelling.
2: No, és que ho ha pintat com un infern.
3: Jo crec que Middlesbrough s'ha considerat la ciutat més lletja d'Anglaterra, no?
2: Quina?
3: Middlesbrough.
2: Ah, sí?
1: Pot ser,
3: no? Sí, jo crec que sí, sí.
0: No t'estranya, no, Carlos?
1: Sí, sí. No, gens.
2: Confirmem, no?
1: Gens.
2: Però a mi aquesta ruta turística de ciutats lletges m'agrada.
3: Ja, ja, sí.
2: És l'antiruta.
1: Jo, David, si em convides, anem i t'ensenyo el pitjor d'allà.
3: Compte que hi va el Madrid. Valverde, camp obert, no el poden seguir. Habilita per Mbappé. Mbappé, compte que encara ràtio. Aviam què fa Mbappé. Amenaça amb la centrada. Arribava Dumfries amb tot en camp esquerre. La tret bé, pate 6.
4: Molt bé. Sí.
3: Jugant novament de mig centre, reconvertit a central. La tret bé, pate 6. Arribava amb tot Dumfries. i no pot avançar aquí. Camello, fluixot, Camello? Sí. Tu ets, sí.
1: Bueno, és que ell físicament ho passa malament amb dos jugadors tan poderosos a nivell físic com Rüdiger i Konaté. Ell aquí li costa. Li costa perquè dèiem, perquè no és un jugador ràpid i no s'imposarà per velocitat, però tampoc és un jugador amb una corpulència excessiva a l'hora de protegir la pilota i poder-se-la quedar.
3: Ara, Diomandé, la veritat és que en la primera passa se'n va fàcil d'Álvaro García, arribant l'ajuda de Pedrosa, corna. Està agafant confiança Diomandé amb el pas dels minuts. Corna pel Madrid des de la dreta.
2: Tampoc res de la Ramon,
3: eh? No. Ja...
1: Tampoc res de la Ramon, però estarem d'acord que amb un jugador d'aquest nivell no se li oblida jugar a futbol a dos mesos. Fa dos mesos estan flipant clar. Tots en el Mundial. Jo no recordo quin partit vam fer, Jaume, de Costa d'Ivori, però ara t'ho dic. Però que veia jugar a Matt Diallo a la dreta sí, i a aquest a l'esquerra sí. I era un espectacle, eh?
3: Mbappé, el Madrid que vol el tercer per sentenciar. Continua el francès, que ha marcat de penal. Aquí s'ha encallat davant de Pedrosa. Vol sortir el Rayo, Camello, t'ha costat Pedro Díaz. Està contundent el Madrid, evitant les transicions. Es llença Diomandé, que sap que si es vol guanyar el lloc o vol guanyar minuts necessita pressionar i envia la pilota fora.
2: Això agrada.
1: Aquesta línia defensiva és la que acabarà jugant amb Cucurella, perdó. Sí. És la que acabarà jugant al Madrid.
2: Sí? Sí, Rüdiger...
1: Hausen sí? Mai manté aquest nivell d'excel·lència que havia mostrat, de dir que està molt i molt bé, i és veritat que li dona coses en pilota que la resta no ho tenen. Però...
4: En dies grans de Champions, tu veus aquesta amb Cucurella a l'esquerra.
1: Sí. Jo crec que acabarà sent aquesta.
2: Home, Rüdiger, Konaté, Dumfries fa por, eh?
3: Sí.
1: Això et dic.
0: Tercera a l'Ajax, entrada de Sigankov, dos cops de cap, Klaassen cap a dins, Fortuna Sittard 1, Ajax 3, 28 de la segona part.
3: Avui ha tornat Asensio a la convocatòria, per cert.
2: Sí, aquest tema m'interessa. Sí.
3: A Mourinho crec que no massa, veure que Mourinho vivia millor amb Asensio fora de la convocatòria.
2: Mourinho no vol saber res d'Asensio, clar.
3: Vinícius arriba a ràtio, deixa per Bellingham el tercer. Vinícius, banda esquerra, doncs ha agafat el puntet de velocitat Vinícius, eh? Ha arribat a línia a fons, passada la mort enrere per Bellingham, que no ha necessitat ni controlar, tal com li ha vingut, cap a dins, cama dreta, el tercer 3-0, doncs mira, que deies, minut 35, doncs el 34, partit sentenciat al Bernabéu.
1: Igual l'horat David Brock des de lluny, eh?
2: No, però després hem dit 3-0, eh? 3-0 descans. Jo ja, 3-0 descans, ja em sembla bé, eh?
4: Sí. Amb assistència de Vinícius i un gol de Bellingham, que em porta la Lliga, ara t'ho dic. Bellingham... 3, amb aquest. Cara de satisfacció, de Mourinho, especialment més dels seus ajudants a la banqueta del Real Madrid.
0: És el segon màxim golejador, 5 Mbappé, 3 Bellingham.
3: Li posa a Bernardo Silva i a córrer. Sí. Aquí no hi ha qui l'atrapi, agafant la punta velocitat i Bellingham ajusta bé.
1: I mira que Ràtio és un dels jugadors més ràpids de la Lliga. Sí, eh?
3: Ja.
1: Sí.
3: El que passa que Ràtio jo crec que vol estar a qualsevol lloc menys a Vallecas. Però bueno...
2: Molt fluixet el Rayo, eh?
3: Sí, molt. Cosa...
1: Però això els hi passa amb uns quants jugadors del Rayo, Dami?
3: Sí.
1: Perquè Martín Presa no ha deixat sortir Ràtio, que van arribar a oferir, crec que 20 o 22 a la Premier per ell, crec que el Fulham, si no vaig equivocat. Pate Cis, que ja el frena fa 2-3 anys per anar a l'Olímpic de Lyon i ara volia sortir, i tampoc l'ha deixat sortir. Jo entenc, jo entenc que això és un negoci, jo sóc el primer que ho accepto, jo estic dins, o sigui, això és un negoci, perfecte. Però jo crec que ara és un moment també que has de ser una mica diligent amb aquest tema.
2: Però tu mira com està la Lliga, eh? València, Rayo, són equips que tenen problemes d'una...
4: No, Sevilla.
2: Sevilla, vull dir que...
1: Sí. Ostres,
2: després es diu una de la Lliga espanyola, però és que clar, hi ha equips que estan en una crisi econòmica, social, brutal.
1: Bueno, ahir comentàvem a la tertúlia del Tu Diràs amb el tema del València.
2: Ostres, que el València...
1: Que el València, o sigui, el nivell de depressió... És enorme.
2: Sí.
1: És enorme, perquè al final tu veus la plantilla del València i, escolta...
2: No és per anar últim.
1: Exacte, no és per anar amb un punt. O sigui, jo crec que té una plantilla més o menys acceptable.
3: Compte que pot prendre mal el Rayo, perquè el Madrid està jugant a un metre. Estan combinant Mbappé, Bellingham, Vinícius... Avui és aquells dies que si el Madrid vol pot ser una golejada d'aquestes que surtin a les estadístiques.
4: Tira el marcador als Estats Units, guanyant de 10, 62 a 72, a 4 minuts per jugar-se encara d'aquest últim quart a la semifinal del Mundial de Bàsquet.
2: Costuma passar això, eh? Quan juga als Estats Units també amb homes, no? Que quan els aguanten...
4: L'últim quart s'hi posen
2: sí,
4: i...
2: Recordo les Olimpiades a Sèrbia, que els van aguantar fins al final i... I fent que arriba a decidir, no? Doncs una mica el mateix.
4: Sí, s'agaf... És veritat que es cremen poc, no? Perquè el... tenen tanta qualitat que ho poden clar, fer, de fiar-ho tot a, sí, sí, allò, 10 minuts a, al màxim rendiment.
2: Total. I a vegades no, ni 10 minuts, a vegades amb 5 minuts sí, sí, t'ho solucionen. I, clar, així és impossible.
4: Que també el rival està a un nivell de, d'estrès competitiu durant sí, tot el partit, sí, no? Sí. Que, hosti,
2: que és... físicament no, no, acabes, no, no, no pots aguantar el ritme, perquè... Però vaja, em sembla un molt bon paper de l'Espanyola.
4: Sí. I demà amb números de poder guanyar una medalla sí, de bronze contra Alemanya, que ja van guanyar mm, en la primera fase. Damià, hi ets?
3: I tant. Qui no hi eres, el Rayo.
2: Damià, el dia d'Elx, tu veus alguna cosa o no, no?
3: Bueno...
2: Te'n sumes alguna cosa? Home, o...
1: A veure, fora de casa sempre...
3: Sí, fora de, sí? Fora de casa sí, eh? Sempre hi ha aquella opció.
2: Sí, ho confiem tot el dimarts, no?
3: Sí, no, però tant per Madrid com per Barça sempre hi ha aquella dificultat. Per a Madrid ja no et dic, sempre hi ha aquella sí, dificultat, no?
1: Damià, vas a Elx o no?
3: Sí, anirem a Elx, sí.
1: Bé. Et donaré una llista de serem restaurants.
3: Bé, bé, bé. Ah, sí? A veure si em dóna de temps, perquè arribo allò...
2: Bons arrossos?
3: Com justet a la can, eh?
2: Carlos?
1: Sí.
3: Allà sempre, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Ah, hi ha Mbappé, a l'esquerra per Vinícius, el Madrid que vol el quart, el Rayo que les veu per tots costats, arriba Bernardo Silva, xuta Bernardo Silva, corna.
2: Martiri, això, eh?
3: Corna, sí.
2: No, no, vull dir pel Rayo, vull dir que... Sí, sí, sí. Que sí, la segona part, que si el Madrid vol...
1: No, això, jo et dic, com a, si t'ho planteges des de la visió del rival,
2: clar,
1: que,
2: clar.
1: Jo ho he patit... és una cosa dura, dura, dura.
3: Sí. Pica el corna Vinícius per la rematada Konaté, Rüdiger, li cau a la frontal a Bernardo Silva, que controla molta qualitat Bernardo Silva. Li queda Carreras, avança Carreras. És que els jugadors del Rayo semblen zombis absoluts, eh? És que no tallen una. Bellingham amb Dumfries de primera la deixa per Diomandé. Sembla que estiguin buscant bastant a Diomandé, perquè pugui lluir-se una miqueta. Carreras a l'altre costat per Bellingham, movent amb molta dificultat, amb molta facilitat, perdó, els jugadors del Rayo flotant. Xuta Bellingham, hi ha un rebot per damunt de la xarxa i podia entrar perfectament aquesta sí, sí, pilota. Corna pel Madrid. Ha estat afortunat el Rayo ara.
0: A més, en la línia que deia en Dami, tres faltes del Rayo en 39 minuts. És que...
2: Molt poc.
1: Però és que les dues primeres han estat en els primers 3 minuts.
2: Sí, sí, sí.
1: És aquella d'Unai que li fa a Diomandé i no recordo qui és l'altra falta, però que són en els 3 primers minuts, les dues faltes.
3: Si això d'avui fos l'Espanya-Malta, que el Madrid necessita
2: sí,
3: guanyar per 11,
2: efectivament,
3: ho fa, eh? Tinc la sensació.
2: Però sense estar comprat el Rayo, eh?
0: Per favor.
2: Oh, sí, a veure.
4: No, el Damià creu que no.
2: Sí, perquè el Damià és d'aquests que encara creu en, no?
4: A la puresa del futbol.
2: A la puresa del futbol.
3: Sempre, sempre.
2: Però els tiquets que els van donar a la Súper...
3: Sí, creus?
1: Sí, sí, bueno, i les targetes del Corte Inglés.
2: Les targetes del Corte Inglés amb 300 euros de
3: l'època. Ara van aprofitar, no? Els maltesos.
4: Sí, els jugadors d'aquells... Encara
2: viuen d'això.
4: Encara
2: sí, sí, sí,
4: van al súper
2: sí,
4: i encara no paguen res. Eh?
3: Home, el porter Bonello, no? Va ser segurament el... Potser va rebre paga doble, no, Bonello?
1: No, però és que... per ell, pels seus fills i pels seus nets, era.
2: Jo crec que haurien pagat molt poc, eh? També crec, o sigui...
3: Hi havia...
2: Jo crec que va ser poc.
3: Fa poc vaig repassar les alineacions. Jo ignorava que hi havia un jugador que es deia Tortell. De...
1: Home!
3: De...
2: Pensava, a la dada, a la dada.
3: Compte, Rüdiger fora de joc d'Álvaro García.
0: El quart de l'Ajax, Dolberg, que a 10 minuts pel final, Fortuna Citar 1, Ajax 4, trenca el partit. L'equip de Mitchell, per cert, parlant de tècnics vinculats amb el nostre país, no és català Mitchell, però sí que un tècnic català a Alemanya, el Carlos Martínez, el... Carles Martínez, perdó, el Bayer Leverkusen ha acabat empatant, empat a 2 a última hora, crec que ho havíem deixat amb derrota, i algú preguntava via xarxes què havia fet el Leverkusen, que l'entrena un tècnic català, doncs bé, diem-ho tot, sí. Augsburg 2, Bayer Leverkusen 2.
2: Sí,
1: un gran tècnic català.
0: Sí, home, i tant.
1: Per mi, un dels bons, sí, anava a dir, sí, ja té experiència a nivell internacional, tant a Toulouse ara com ara a Leverkusen, i és un d'aquells que jo crec que seguirà anant cap amunt.
0: Patrick Schick, que ha fet el gol de l'empat del Leverkusen al 89. El Leverkusen és 6è, 4 punts de 9, fins ara.
4: No, va jugar el líder, vaja, l'invicte, l'Elversberg.
0: Sí, el Palamós d'Alemanya.
4: El Bayern de Múnich.
1: El Palamós alemany bé.
2: Què vols dir?
1: No, que bé, que bé. Que
2: ah, molt bé. Val.
3: L'any que ve a la Champions a RAC1, l'Elversberg.
2: Sí, eh?
3: Sí. Veiem la cara d'Hendrik, no? Que sempre fa la mateixa cara, però bé, semblava lògicament descontent per no jugar. Potser té l'oportunitat a la segona part. Ui, sembla amb molta potència, eh? Sí. Diomandé, que li posa el gol en safata de plata a Bellingham, que entra des del darrere, la treu al porter, però ha marxat ara Diomandé amb qualitat i potència.
2: Sí.
3: De fet, l'han intentat enxampar per la samarreta Pedrosa, que era acció de targeta, i l'àrbitre ha deixat seguir.
2: Ja, perquè Diomandé, Carlos, és... O sigui, s'ho juga amb Guller, no, diguéssim? La posició...
1: I Abraham.
2: Sí, però Abraham jo crec que... No? Si
1: Abraham va jugar l'altre dia, per exemple, a titular.
2: Ja.
3: Camello, xuta Camello, hi ha un rebot. Home, si es Billy, li està dient, home, tio, que estic sol aquí a la dreta, no? Que en tindrem poques d'aquestes.
1: Sí, ella anat rotant, només rota en aquesta posició, en atac.
2: Sí.
1: I els altres tres jugant sempre i rota en aquesta
2: posició. Però tu, segons el perfil Mourinho, quin és... Segons, o sigui, per Mourinho, tu quin creus que és el que té prioritat a l'hora de...
1: Ara mateix, Guller. Avui, Guller.
3: Necessites, és que Guller està sent el millor en aquest sistema.
1: Avui et jugues la final de Champions i jo crec Guller. Que Mourinho posa Guller.
3: Sí.
1: Però no dic que no es pugui canviar.
5: Jo crec que avui juga amb els que juga perquè és el Rayo a casa.
3: Totalment.
2: Sí, no? I és el moment per fer...
3: Contra jo, el corna.
4: I al mig del camp serà Tchouaméni i Valverde, no?
1: És que no tinc cap... Jo tinc la sensació, exceptuant l'extrem dret que ja he dit, tal, però jo tinc la sensació de que acabarà sent... Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, qui sigui a la dreta, Bellingham, Vinícius, Mbappé.
2: Sí, Bernardo Silva no acabarà sent...
1: Però Bernardo Silva en un moment donat el podrà ficar a la dreta...
2: Sí,
1: tal,
2: sí, però jo... No, el que diem com a jugar a una final o ha de jugar els partits importants...
5: Però si vol treure la pilota des del darrere amb aquesta defensa i aquest doble pivot, no li costarà molt?
1: Ja, però...
5: amb una pressió bona d'un equip gran, d'un PSG, d'un Barça, d'un Bayern...
1: Però qui diu que la vol treure?
2: Clar, el tema és que no vol treure la pilota, no?
4: Ja ho ha fet, hem Camavinga, Valverde... Vull dir,
5: sí,
4: no,
5: sí, però tenia Hausen, que al final tens, com a mínim en tens un que té cert criteri
1: amb
5: la pilota.
1: A ell, a Europa, això li és bastant igual.
5: Perquè es tancarà la majoria.
1: I aquí, al final està obligat, perquè els equips te la donaran i et diran juga, però a Europa li és bastant igual.
3: Sí, és veritat que Bernardo Silva pot ser un jugador molt de Lliga. Però amb l'experiència que té, a Europa ha de ser important també Bernardo Silva, eh?
5: Sí, però segones parts,
3: més...
5: no?
2: Sí, clar.
1: Sí.
3: És un dels jugadors més experimentats.
1: I serà el primer que fiquis si tens una baixa.
3: Sí.
1: Perquè com a més pot ocupar diferents posicions. Avui em falta el pivot, el fico. És el que està fent ara perquè no està Tchouaméni i Camavinga no està en un bon moment. Em falta l'extrem dret, el puc ficar. El mitjapunta, si demà Bellingham es refreda, també.
2: Sí, està clar.
3: Bellingham, xuta Bellingham al pal! Bellingham al pal... No, perdó, era Mbappé.
2: Era Mbappé.
3: Doncs la fuetada d'Mbappé des de la frontal.
2: Doncs millor que no hagi marcat.
3: Era el quart. El pal esquerre de la porteria, el Rayo, ha impedit el doblet d'Mbappé i el quart gol del partit. 3 d'afegit.
5: Pels gols. Poca cosa més.
2: Acabat Espanya de bàsquet,
4: Perquè, sí. De 10, acabat perdent. Per tant, demà tercer i quart lloc contra Alemanya i la final França-Estats Units, que és la final dels Jocs de París, no?
2: Crec que sí. La França és un molt bon equip,
4: Que acaba molt ajustada. Ara ho recupero, però és una final, jo crec que acaba també justeta.
3: Pate 6 des de l'esquerra, centrada de Siasvili, li queda Álvaro García, està convidant el Rayo, Camello... La cama de Bernardo Silva li ha tret amb molta solvència, acaba a terra Bellingham, falta. Falta del Rayo. Com hem dit, se'n sumen 3 del temps reglamentari, se n'ha jugat un del suplementari.
2: Però tu ara, Carlos, que tu tens experiència en això, tu què els dius als jugadors del Rayo? O sigui, tu ets entrenador i vas 3-0? No?
1: Intentes, jo crec que aquí hi ha diferents coses. Intentes apel·lar al dir, escolta, segurament és difícil que puguem aixecar el partit, si has de ser honest, no pots arribar allà amb la
2: cimbada. Sí, no vens falsa...
1: No, vinga, xavales, que vamos a levantar el partido, perquè no, si no... No cola.
2: No cola. No t'ho compren.
1: El tronat aquest, o sigui, ens estan maltractant, sí, saps? Sí, sí. Llavors, una, és a dir, escolta, això segurament no ho aixecarem, però o sigui, anem a intentar fer una segona part decent, anem a intentar guanyar la segona part nosaltres, emportar-nos una bona sensació...
2: Un gol.
1: Què tal, fer un gol, hòstia, a veure si ens fiquem al partit, no regalem, són minuts, què tal, una mica... convèncer, no pas de que aixecaràs el partit, perquè al final, és el que et dic, tu ara mateix vas a Álvaro García i li dius, no, Álvaro, mira, que vamos a hacer esto y vamos a levantar el partido en el Bernabéu. Perdent 3-0.
3: Pedro Díaz Courtois! quan la tenia Pedro Díaz estava clar que xutaria. És un jugador amb un gran colpeig.
6: Un 3-1 potser ja els hi pots començar a dir.
3: Potser els hi pots dir, sí.
1: No, amb un 3-1 els hi pots dir, perquè al final els hi dius, i això és verídic, o sigui, no és que m'estigui inventant aquí un conte, però amb 3-1 ja els hi pots dir, escolta, ei, va, que si fem un gol estem al partit. O sigui, que si fem un, que un gol abans del 80 ens fica i tenim opció de puntuar.
3: Boaré intentava jugar dins per Camello, doncs acaba la primera part del Rayo amb el cap ben alt, mirant-li a la cara al Madrid i atacant, i provant Courtois.
5: A veure, us diré una cosa, o sigui, amb la tonteria ha xutat més a pals al Rayo que al Madrid. 5 vegades al Rayo, 4 al Madrid.
3: No, és que Courtois ha intervingut un parell de vegades.
2: Sí, n'ha tingut dues.
3: Salvant,
1: Home, en cert, sí, aquella del xut creuat que arriba i es treu la maiva córner també.
3: Pedro Díaz té molt bon xut, eh? Ha fet molts gols. És un aturadot.
2: Era bona, eh?
3: Com deia el Molló abans, hi ha molts porters que aquesta no la treuen.
5: 10 porters de la Lliga no la treuen, aquesta.
3: Titulars.
1: A mi em dóna la sensació que aquí pràcticament no ha d'estirar ni el braç, arriba molt sobrat ell, per envergadura arriba molt sobrat.
2: Falla tampoc, no? Falla del...
5: No, tampoc.
1: Aldero?
2: Aldero tampoc.
3: Descans. Mbappé de penal, Carreras i Bellingham... Digne el Rayo, ha anat arribant, però moltes errades, moltes concessions, molts regals, així impossible. Per tant, podem dir que primera part plàcida pel Madrid i partit encarrilat.
0: Doncs sí, 3-0, sumarà al Madrid una nova victòria, per tant 12 punts a la classificació. No sé que hi hagi un miracle a la segona part al Bernabéu. Més el Rayo, clar, pensa que té jornada entre setmana. Dic que això també és un altre condicionant, que el cap segurament se te'n va ja cap a aquest Rayo espanyol.
5: Clar.
0: En principi a Butarque, de dimarts que ve a les 7 de la tarda.
5: Que per cert, en l'última notificació que ha fet el Rayo, no sé si era aquest comunicat que deia en Damià, llegia que ha dit que serà si no juguen a Vallecas, serà l'última vegada que jugaran a Madrid. Que els hi surt molt car Butarque i que marxaran fora de Madrid a un lloc més barat.
1: A Burgos, deien, al principi temporada
3: sí,
1: va
3: dir
1: Burgos.
3: Sí.
5: O sigui que...
2: Increïble.
5: Compte, eh?
0: Sí, tot i que no sé si a nivell reglamentari els permeten jugar fora de la comunitat d'on són, eh?
1: Això no ho sé, però que ells tenien pactat Burgos, perquè al principi era com que no els hi deixaven, tant, no sé què. I Leganés, jo el que havia llegit de Leganés, corregiu-me si m'equivoco, però el que jo havia llegit era que era l'últim partit, perquè el Leganés era l'últim que els seria gratis o alguna cosa així, que a partir d'ara els hi volia cobrar un fi per...
5: Bé, 100.000 euros els hi cobra. Ja pel Rayo Espanyol, entenc.
2: Et toca el plantió al febrer.
5: 100.
1: Ah, 100. Havia entès 7. Dic, home, 7, no sembla barat.
0: No, 100.000 encara podríem anar a fer una petxanga.
3: Sí.
1: Ens escalfem un diumenge i anem.
5: 100.000 i llegíem una informació que no sé de qui és, ara em sap greu, que la meitat els avançava la Lliga, perquè el Rayo...
2: Doncs hauries
5: no arribava, diguéssim.
2: Hauries de buscar quan juga el Barça, en teoria, al camp del Rayo.
5: No, clar, la segona volta, perquè
2: sí,
5: ja van venir
2: Vallecas.
5: Sí, per això
2: et dic que no sigui que toqui anar a Burgos, en el suposat que fos Burgos, al gener o al febrer...
5: Home, però ho han arreglat, no, David? D'aquí
2: No ho sé.
0: A veure si aquesta auditoria...
2: Imagina't que ha estat tota la temporada, Joana.
1: I aquell és el dia que canvia les papers i li toca anar al Molló a Burgos.
2: Sí, exacte. Allí que ha decidit allà...
1: Sí, home, sí. Jaume, menjar allà un cotxe.
0: El Damià, que li agrada molt al fred, també. Sí, no? Allà a Burgos.
3: Imagina't.
5: Morcilla, no?
0: Burgos. A Morcilla, a Burgos?
2: A menys 15 graus.
5: Em sembla que és bastant típic,
1: sí,
5: no?
1: Sí.
5: No?
1: Sí, sí.
3: Jo quan vaig anar-hi vaig menjar carn, si recordo.
5: Sí.
3: Allò, carn.
0: Allò del cochinillo.
2: Cochinillo, no?
1: A Sòria i a Segòvia.
2: Segòvia
1: i... El cochinillo és molt típic de Segòvia i de Sòria. I lo dels plats és a Segòvia, que l'Atleti de Madrid surt cada any a Los Ángeles de San Rafael.
2: Cerezo.
1: Surt allà. Però vaja. Que a més trenquen allà i tiren el plat.
5: Valladolid, tota aquella zona, diguéssim... El cordero lechal...
0: Perquè el fred s'ha de passar, vull dir, una mica de contundència.
2: És de menjar,
0: el menjar, no?
2: Contundent, sí.
0: Tenim l'estómac que no passi fred.
3: També una cosa, jo que no he estat al plantio de futbol, que he estat el de bàsquet, que està paret en paret, el plantio de bàsquet amb el plantio de futbol, al pavelló, jo et signaria que si hem d'anar a cobrir aquest partit a la tornada, s'anessin a jugar al plantio, així és un, posem una X.
0: Un dels camps que tens pendents.
3: Sí, per a mi és un camp molt dels 90, sí, amb el Barça d'aquella època, força Barça, me'n recordo. Camp molt Burgos, molt dels 90, molt de Barça d'aquella època.
0: El Virguis.
3: Totalment.
1: Un dels primers partits que hi vaig veure al Camp Nou va ser un Barça-Burgos, i jugar al mític davant d'aquest Balint,
3: el romanès. Sí. Correcte.
0: El primer partit del Barça, ja que estem en batalletes, del Barça de Cruyff, després de la lesió de Koeman, que sembla que s'acabi el món amb aquella lesió de Koeman, és un Barça-Burgos al Camp Nou que acaba amb empat a 0.
2: Bon partit, no?
0: I que llavors tothom ja, hosti, què va, sense Koeman,
2: sense
0: això
2: Koeman
0: ja
2: no farà
0: serà...
5: Molt bé, sona molt bé.
0: Sona molt bé.
2: Molt bé, sí.
5: i Aleixanko ho acaba solucionant.
6: Del Burgos hem de parlar. El Madrid guanya 3-0 contra el Rayo Vallecano al descans. Ens posarem al dia amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
7: Què tal, bona nit?
6: Què ens explica, Joan, per on passa l'actualitat?
7: Doncs mira, m'agradaria començar en clau cultural, perquè el Festival de Cinema de Venècia ha tancat amb sorpresa. Woman Unknown, de Mayel Tuki, s'ha imposat a la favorita NASA i s'ha convertit en la gran triomfadora de la nit. Venècia, Adrià García.
8: Sí, la pel·lícula ha rebut el Lleó d'Or i el Premi a millor actriu per Mathilde Arcel. Feia més de 20 anys que una producció no marxava del Lido amb dos premis sota el braç. Woman Unknown era, a més, l'única de les 21 pel·lícules de la secció oficial dirigida en solitari per una dona. Mayel Tuki ha aprofitat el discurs d'agraïment per reivindicar precisament això: més espai, més veu i més oportunitats per a les dones.
9: To my teenage daughter.
10: A la meva filla adolescent, compassió, comunitat i coratge, estimada. Això és el que necessitaràs per acabar el que nosaltres i les generacions que ens han precedit vam començar. Deixa estar el maleït mòbil, aixeca el cap, fes servir la teva veu per denunciar la deshumanització, fes servir la teva veu per defensar aquelles que han estat abandonades i silenciades.
9: Abandoned. And silenced.
8: NASA, en canvi, s'ha quedat amb el premi especial del jurat, això tot i partir com a favorita i haver batut el rècord d'aplaudiments. Una altra de les sorpreses ha estat el premi a millor direcció per Ilya Krasakovsky amb la pel·lícula Dau. La sud-coreana Possible Love s'ha endut el gran premi del jurat i John Malkovich el de millor actor per Wild Horse 9, un guardó que el reforça de cara a la carrera als Oscars.
7: I Xavi, acabem amb una última notícia, que és que una discussió de trànsit entre dos conductors ha acabat aquesta tarda amb un d'ells traslladat a l'hospital per ferides amb arma blanca. Els fets han passat a la via Favència, al barri de Trinitat Nova de Barcelona, després d'una pica baralla que ha anat pujant de to. Els conductors, que discutien acaloradament, han acabat tallant la circulació dels dos carrils de la via fins que un d'ells ha tret l'arma i ha ferit l'altre al cap. L'agredit, doncs, es troba en estat lleu. L'agressor, en canvi, està pendent de localitzar.
6: Perfecte, gràcies, Joan. Fins ara.
7: Que vagi bé.
6: 4 minuts i les 10. Pausa i tornem. El Madrid guanyant 3-0. El descans també partit de segona a aquesta hora, Molló.
5: Sí, sí, partit de segona que tenim, recordo, en joc des de les 9 de la nit, igual que el partit del Bernabéu, concretament un Córdoba 0, Almeria 0.
6: Ara tornem.
11: RAC 1.
12: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
13: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
12: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
14: Aquest setembre vine a Romagrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Roma Guruma.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Ocasión Plus.
5: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
6: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
6: Molins de Rei.
7: Mataró.
6: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
9: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
8: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Aquest setembre vine a Romagruma Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i mai.

0: Tractar-ho. Aquest setembre només a Roma Kuruma.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeja més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
4: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
5: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
4: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine! El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: A RAC 1. Superesports amb Xavi Puig.

0: fem ambientant ja per la nit de dissabte. La nit és jove. Això, vull dir, dir la nit és jove és el més viejuno que pots
1: molt,
0: dir.
1: És molt, molt viejuno, a més, entronat. I de viejuno, de bé i verd, eh, fins i tot.
2: No dic per tu.
0: Per favor.
1: La nit és jove és de senyor que està allà... Sí, igual.
0: Que ja...
2: Però era un anunci, això, no?
0: Fa ranci, no?
1: Sí, sí, sí, home.
0: Olor de ranci.
2: Però formava part d'un anunci, no? Això.
0: La Chess Joven. Sí. Sí, és veritat, era de beguda.
2: Limón Cas, no era?
1: Sí, podia ser Cas, sí.
0: Pot ser, no ho sé.
3: El que ja no es diu és jo surto de tranquis, no? No fa servir aquesta frase, no? Per dir que no allargues.
1: Ostres. Però ja, molt...
0: L'Àlvaro Demà potser ens ho potser pot, sí. Ens ho pot dir, amb qui hem sortit de festa algun dia.
3: Bon record.
0: I no us diré el que deia l'Àlvaro Demà. Un dia sortit de festa. No. Hola, Álvaro, bona nit.
4: Què tal? Com esteu? Bona nit.
0: Bona nit. No, un altre dia.
4: Un altre dia... quan siguem grans.
0: L'horari premium, potser, potser ho acabarem dient.
2: A RAC+1.
0: Gran Premi d'Espanya, no gaire lluny d'on està jugant el Madrid, Matt Ring, que de fet l'altre dia deia Mourinho que havien tingut més problemes per arribar a l'entrenament, per els problemes que havia originat aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid. S'ha estrenat Matt Ring, de moment encara sense cursa, la cursa demà, avui amb els entrenaments, divendres també amb altres entrenaments. A nivell esportiu, el circuit a tot fa el pes, Álvaro, o no?
4: Sí, de moment et diria que sí. És cert que els puristes doncs, sempre preferirem circuits clàssics i històrics com Suzuka, com Spa-Francorchamps, com Silverstone, com Monza, però Matt Ring està en la línia dels últims circuits introduïts al calendari, circuits urbans com Las Vegas, com Miami, com Jeddah, l'Aràbia Saudita, o com Bakú, a l'Azerbaijan, circuits on es corre pràcticament tota l'estona entre murs, on que semblen, la veritat, pràcticament tots iguals, tot i que cadascun té, evidentment, doncs, les seves peculiaritats i les seves característiques, però vaja, circuits on els murs estan molt, molt, molt a prop, on les escapatòries brillen per la seva absència, on els errors es paguen, segurament hem vist alguns accidents al llarg del cap de setmana i segurament en veurem més demà, diumenge, a les curses. És la línia que està seguint la Fórmula 1 en aquests últims temps. No és que em fascini especialment, però, deixant això de banda, la veritat és que el circuit no té mala pinta i als pilots els hi està agradant bastant.
0: Com deies, es preveia que hi hagués bastants accidents o que es pogués aturar la qualificació, fins i tot alguns entrenaments, o veurem demà la cursa. Encara avui, el dissabte, diríem que hem passat fluix en aquest sentit, no? Que la pole de Norris i el que ha estat la qualificació ha estat prou neta, Álvaro.
4: Sí, ha estat tot plegat bastant civilitzat. Hi havia un cert neguit després de que hi hagués fins a 19 banderes vermelles, 19 aturades, durant les dues jornades d'entrenaments que va fer la Fórmula 3 fa algunes setmanes per provar el circuit, però de moment el cap de setmana està transcorrent sense gaires incidències importants. És cert que ahir hi va haver una bandera vermella a la Fórmula 2 després d'un accident on el monoplaça implicat doncs, va començar a cremar quan va impactar contra les proteccions. Aquest matí, a l'última sessió de lliures de la Fórmula 1, hi ha hagut també un parell d'interrupcions. Primer per un accident de Lewis Hamilton al darrer revolt del circuit, posteriorment per un altre xoc, en aquest cas del Haas d'Oli Berman. Però després, com diem, la qualificació ha estat tranquil·la, ha estat força civilitzada, i en general, a l'espera, evidentment, de veure què és el que passa demà, que per raons òbvies és el dia important, podem dir que de moment el debut del Matt Ring doncs, està sortint prou bé.
0: En circuit, com dius, en el cas d'aquests urbans on normalment els avançaments són complicats, per tant, això li dona números a Norris amb aquesta pole de demà poder lluitar o poder aconseguir la victòria a Madrid, Álvaro?
4: Sí, és un circuit on en principi avançar no ha de ser fàcil. No ha de ser impossible, com ho és, per exemple, a Mònaco, però pel que estan dient els pilots aquests dies sí que estaríem parlant d'una pista doncs, de nivell similar al de Singapur o al de l'Hungaroring a Hongria, on avançar, si bé no és impossible, sí que és bastant complicat. Verstappen, un dels pilots menys impressionats amb el nou circuit, ha dit que ara mateix només hi ha una única traçada ideal i que, per tant, defensar la posició és relativament fàcil. Veurem, però, què passa demà, però el que està clar és que avui doncs, Lando Norris ha aconseguit doncs, una pole que pot resultar molt important i una pole que crec que ningú s'acabava d'esperar.
0: El líder Antonelli sortirà segon. Tampoc no és un dia com per córrer molts riscos, no, d'Antonelli, que té un avantatge prou sòlid al capdavant.
4: Sí, sí, sí. Antonelli estava ja pràcticament celebrant la pole position quan al darrer intent, a la darrera oportunitat de la Q3, Norris ha aconseguit superar-lo en aquesta darrera volta. Li ha tret només 11 mil·lèsimes i demà tindrem doncs, aquesta primera línia de l'engrallat de sortida amb el vigent campió del món, amb Lando Norris sortint des de la pole position i amb Kimi Antonelli, el líder del Mundial, doncs, just al seu costat en la segona posició. Veurem quina és una mica la idea que té Antonelli per la sortida i per aquestes primeres voltes, però vaja, la setmana passada a Monza sortia el 19è i tot i així va anar per la victòria. És cert que té el Mundial bastant ben encarrilat, però encara queden curses, encara queden punts, i crec que potser és una mica d'hora per anar pensant ja en les matemàtiques i en la calculadora, perquè pots perdre algun punt que al final de temporada doncs, trobis a faltar, no? En qualsevol cas, graella interessant demà, amb Norris, amb Antonelli a la primera fila, amb Verstappen tercer i Hamilton quart a la segona, i amb Leclerc cinquè i Russell sisè a la tercera.
0: I els espanyols, i per tancar, Álvaro, els pilots, vull dir, a patir demà en aquest circuit de Madrid.
4: Sí, a patir molt, perquè avui han tingut una classificació tots dos certament complicada. Sainz ha estat 17è, s'ha quedat només a 5 mil·lèsimes del seu company d'equip, 5 mil·lèsimes d'Àlex Albon, que és qui ha marcat el tall per passar a la Q2. Fernando Alonso, per darrere, ha acabat 18è. Demà haurien d'haver compartit la novena fila de l'engrallat de sortida, però Sainz ha estat penalitzat amb 3 llocs a l'engrallat per molestar Valtteri Bottas a la Q1 i, per tant, arrencarà des de la 20a posició aquest Gran Premi d'Espanya, el Gran Premi de casa pel pilot de Williams. Demà, a partir de les 3 de la tarda, 57 voltes al flamat circuit de Madrid, amb Norris a la pole, Antonelli segon i, com diem, Sainz i Alonso força endarrerits.
0: Demà ho expliquem, a veure què passa en aquest primer Gran Premi d'Espanya que es fa a Madrid. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
4: Bona nit i porteu-vos bé, si sortiu aquesta nit.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que...
2: No pateixis.
0: Segur que sí, a la una casa.
4: Una abraçada.
0: A la una casa. Dic jo que ens n'anem d'aquí directes. Home. Perquè no hi ha un llit aquí, a la planta sí. 3.
1: Jo ja em plantejo portar un llit aquí.
0: Si no, ja no ens mouríem.
1: Aquesta setmana, per exemple, m'hagués anat bé un llit.
0: Sí. Mira, avui pensava, Broc...
1: Sí, a veure, que...
0: Que ens sortiria més a com de tenir-te nòmina.
1: Sí, no, ja. Jo vaig pensar l'altre dia i ho he consultat amb el gestor, però de moment no
2: convenç, no?
1: No convenç.
0: No. Tinc 2 minuts de públic pendents, abans però cantem l'inici de la segona part, Dami.
3: Sí, ha començat la segona part al Bernabéu amb un canvi, ha entrat Camavinga per Valverde al mig del camp merengue.
0: Pantalleta a l'extrem esquerre superior del vostre transistor per seguir el que passi al Bernabéu. 2 minuts i ara...
3: El pal al Rayo!
1: Compte!
3: El pal al Rayo i fora! Oi. El xut de Pedro Díaz.
1: Ah, bé.
3: El xut de Pedro Díaz al pal... Sí, comença... Comença amb intenció i amb empenta. El Rayo Vallecano ja espantant en aquesta segona part. No hi arribava Courtois, Ostres. Sí. I en segona instància, el llançament d'Unai López.
0: Va,
3: fora.
0: No ens podem perdre la remuntada. Pantalleta al transistor, 2 minuts i tornem.
5: Superesports amb Xavi Puig.
6: Volver a Europa.
7: Volver a levantar la copa.
8: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles.
10: A Canaletas.
11: A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues al 1004 o a movistar.es.
14: A Bigmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
15: Bigmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
14: Bigmat, la plataforma. Més per tot.
16: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
17: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Pones i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
17: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
6: Volver a Europa.
7: Volver a levantar la copa.
8: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles. A Canaletas. A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
10: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
11: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
19: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, o sigui, no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
10: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1... Superesports amb Xavi Puig.
0: Dos minuts i un quart d'onze de la nit. Superesports RAC1. El Madrid perdent, però de... guanyant, perdó, però de menys.
20: Gol perdent, del Rayo. Ara, un gol de Sergio Camello. Arrada de Camavinga, que no s'entén amb el porter. I se n'aprofita Camello i marca. Acabada d'entrar Camavinga, que ha entrat un punt fred. Aquí ho veiem. Courtois, que juga a l'esquerra. I aquí rep Vinícius... No, la raó és de Vinícius. Sí, la raó és de Vinícius. La raó és de Vinícius. No hi arriba Camavinga, però estava fora d'òrbita aquí Camavinga. Li roba la cartera Ràtio i aquí Camello l'enganxa bé i supera Courtois. Doncs atenció al Bernabéu amb Vinícius.
1: Sí.
0: Doncs ha tingut dues al Rayo, la segona va cap a dins, a només començar la segona meitat. 5 de la segona, 6 ara, 3-1. Bueno, no diré que s'obre un altre partit, però sí que l'inici del Madrid és ja de, que li fa mandra aquesta segona meitat.
20: Però que hagi passat això amb Vinícius és interessant ja.
0: Sí.
1: Comencem a marcar-nos timings? No, encara no, no? És a dir, un segon gol...
0: Ha anat molt bé la primera part.
2: Sí, és veritat.
0: Marcar-nos timings.
1: No ha funcionat molt, no? No ha estat una bona...
21: Canvi d'estratègia, si us plau.
0: Sí. Veus, sí, que Vinícius s'adorm, la passada tampoc és que sigui d'amic, no?, d'esquerra a la porteria, però, vaja, té prou qualitat Vinícius com per si l'ataca, no?, controlar-la.
20: Sí. Potser millor, no?
21: Sí, jo crec que el passe és el típic que nosaltres diem, bueno, que esto ahora ya es por dir, passe putada. Sí, perquè és veritat que és un passe a jugador d'esquenes, amb pressió o tal, però jo crec que ell pot accelerar una miqueta més per tocar aquesta bola de cara.
1: Està com indolent, no?
21: Sí, va entrant. Sí. Va entrant, anem 3-0, tal, vaig entrant, l'altre l'apreta, s'equivoca també empat a regals. O sigui, la de la gent és una i aquesta és una altra, empat a regals.
20: Vale, el Rayo no remuntarà, però ara un 3-2 crearia aquell rum-rum,
1: sí, sí,
20: no?
1: Sí, exactament.
21: I sobretot, Dami, un 3-2 ens donaria una segona part més alegre per poder aquí...
1: No, ara jo ara ja, un 3-1, a mi ja m'ha canviat el...
21: A punt d'anar a Canaletes, no?
1: No, ja, seriosament, ja canvia molt.
0: Com afrontes aquesta segona part, ja és un altre ànim. Que m'havia entrat per aquí, Dami?
20: Per Valverde.
0: Fins que m'havia Bernardo, ara al mig del camp. Molt bé. I mira, gol a la Premier, Molló, que hi ha hagut moviments en aquesta segona part.
20: Sí, ha fallat un penal al Sunderland, l'ha fallat l'Efi, de fet, aturadot de Raya, toca el porter barceloní, pal i la pilota cap a fora, i acaba d'avançar-se l'Arsenal al cap de 2 minuts. Ja ha marcat Bruno Guimaraes, un dels nous fitxatges d'aquest estiu de l'Arsenal, 13 de la segona, Sunderland 0, Arsenal 1. Ràtio, compte que ataca el Rayo, arriba a la línia de fons, banda dreta, centra Ràtio, ai, que li quedava Camello, ja se m'ha tocat Rüdiger, continua l'atac, ha xutat ara Pedro Díaz des de la frontal i li ha impactat en Camavinga, patint al Madrid, però ara a córrer. Bellingham, agença a terra. Pedro Díaz, i ha neutralitzat l'atac madridista quan ja s'incorporava Vinícius des de l'esquerra.
0: Compte aquesta internada de ràtio, que era perillosa, portava perill.
1: Això ha canviat, eh?
20: Millors minuts al Rayo.
1: Sí.
2: Bé, és que treure Valverde en el Madrid per mi sempre és un risc, perquè és el jugador que més pilota segurament talla, no?
4: Sí.
2: I més quilòmetres fa al cap d'un partit.
1: És stopper, no? Un stopper.
2: Sí.
20: Sí, la seva presència és equilibri total i la seva pèrdua es nota molt. No li dura gens la pilota al Madrid, ja l'ha perdut. Podem veure una miqueta un calc del que vam veure contra l'Inter. No li importa gens al Madrid enfonsar-se. Contra el Rayo, contra qui sigui. Legend. Xuta Legend! Courtois, corna! De molt lluny, Legend. Courtois, corna. Certament. Bé, si a la primera part el Rayo ja havia xutat més que el Madrid, en aquesta segona part, la balança es va desequilibrant. Encara més. Sí, ha hagut de tocar Courtois.
1: Perdona, però un gol del Rayo en aquests minuts. Com a mínim, al Bernabéu hi ha un run-run important, eh?
20: Sí. El Madrid no està aconseguint victòries netes aquest any. Sempre hi ha alguna cosa. La realitat, avui un 3-2 seria fantàstic. Com de la central, la treu Rüdiger. I un 3-4 ja no et dic. Un 3-4...
0: Bueno. Potser sí que sortim.
20: Sí, sortim.
1: Sí, sortim. Mira, avui és un dia per...
20: Sortim. Sí. Fins l'hora que faci falta.
0: Bueno, tampoc no cal passar-se.
20: Una estona, no?
0: Una cerveseta i...
20: Sí. Cerveseta és empat. Un 3-4. Imagina un 3-4 remuntant el Rayo. Jo crec que ja...
1: Però els esports de RAC1 heu perdut una mica, no? Que hi ha...
0: Home, tu també.
1: I punx, no?
0: Bueno, depèn de...
1: No, perquè ja no hi ha agenda. Ja hi ha agenda urbana que esports RAC1 era...
20: Home, vam tenir unes èpoques.
0: Depèn de quin sector.
2: Sí.
0: Encara hi ha jovent que encara aguanta.
1: Sí. Però jo dic la vella guàrdia.
2: No, la vella guàrdia és vella.
1: És vella i ha plegat, no? Ha plegat de...
2: Per això, com a mínim, és vella. Però els joves posen en força, sí.
20: Se mantenen el llegat.
1: Ah, sí, la pedrera de...
21: Però això, no diem noms?
2: No, mai. No hi són.
1: No hi són.
20: Corna pel Rayo, des de l'esquerra.
1: Molt rata, Carlos, eh? Carlos Martínez, volent dir els noms, és de rata important, eh?
20: Corna pel Rayo, des de l'esquerra, treu Camavinga.
0: Tampoc cal ser el millor scouter del món, eh?
20: Només havies de passar per aquí a prop.
0: No cal ser monchi, eh?
20: Vas tenir moltes oportunitats per comprovar. Ràtio. Se'n va, Ràtio, Carreras. Que diu que és càrrega legal.
2: Falta, per l'amor de Déu.
20: Sí, que és càrrega legal. La carrera sobre Ràtio.
2: Home, però si és davant seu.
20: Anava Ràtio.
2: Home,
20: la càrrega de carrera, segons l'àrbitre, no és falta.
2: Braç al pit, no?
21: I ja superat, a més.
2: Jo, de veritat.
1: Carrera es reparteix bastant sovint, eh?
20: Sí, però que fa cara de... No?
1: Sí, de Cayetano, no?
20: Enganya, no? Sí, totalment.
2: Sí, jo crec que Mourinho els hi demana contundència i...
1: Bé, I ho executen.
2: I proven, sí. I bé, si l'àrbitre no xiula, doncs se'n surten.
20: 3-1, minut 11, ha marcat Camello després d'una errada de Vinícius. Camello acostuma a marcar bastant en partits importants, eh? Mm.
2: Bé, Camello igual a Rafinha, a Pichichi.
1: Sí.
2: Ha marcat més gols aquest any que en tota la lliga passada.
1: Increïble.
2: Igual a la seva millor xifra en tota una lliga de primera, que és de la temporada 22-23. Ha marcat en els últims 11 partits de lliga, sumant els últims 5 de la temporada passada, els últims 6 i els 5 d'aquesta.
20: Bernardo! A punt d'arribar la rematada a l'interior de l'àrea petita. Bellingham l'ha tret pate 6.
0: Tu que ho coneixes millor que nosaltres, Damià, Don Luis, amb Camello, amb Roberto, amb gent així que està marcant gols en aquest inici de Lliga, creus que se'n pot emportar algun en aquesta convocatòria de la selecció espanyola o no?
20: Home, Camello per la Federació Espanyola és important, no?, perquè va ser clau en la consecució dels Jocs a París. Però jo crec que té ganes que li dongui minuts a Espí per emportar-se a Carlos Espí. No? Jo diria que és el pròxim. O per què no Gonzalo, el Fulham. Jo diria que tirarà més per aquests.
21: Sí. Comparteixo opinió amb el Dami. Jo crec que...
20: Però no
21: és
20: que els hi toca, ara.
1: La Fuente no improvisa, no? No sorprèn, no? Diguéssim que...
20: Vinícius! El porter a corna.
0: I tu, que en això de seleccions ho saps tots, Dani,
20: amb, no, tot no, eh?
0: Amb aturada llarga, que són quatre partits, les convocatòries seran... És a dir, seran de més jugadors o no?
20: Jo crec que igual.
0: Igual, eh?
20: Sí, jo crec que igual. El que passa és que normalment ara, quan hi havia algun lesionat, ja no cridaven a ningú. Mm. I ara suposo que sí que cridaran.
2: Clar, si s'hagin algú als dos primers partits, no?
20: Sí, jo crec que ara sí que cridaran. Perquè són quatre partits. Sí que els jugadors hauran d'estar atents i pot ser que algú que s'hagi quedat fora doncs s'incorpori. Pio Mandé, la centrada des de l'esquerra, era corna. Mbappé, fora de joc.
1: Ve de gust, no, Dami, aquesta convocatòria de seleccions?
20: Sempre.
1: No, t'ho pregunto.
20: No, però sempre, és a dir, a mi em ve de gust el futbol de clubs, però no em fa mandra el futbol de seleccions, perquè també m'agrada, és a dir, és com un ongoing, no?, al llarg de la temporada. I home, ara, per exemple, veure un Països Baixos a Alemanya, Xavi...
0: Espanya, quins quatre partits té, Dami, en aquesta aturada?
20: Espanya té Wembley contra Anglaterra, té Espanya-Croàcia a Sevilla, Espanya-República Txeca a Oviedo i Croàcia-Espanya a Split. Jugo plàstica.
21: Pop Split 84, no?
20: Pop 84, sí. No em va agradar aquest canvi Pop 84, la veritat. No. Va perdre l'essència.
2: Sempre li han dit jugo plàstica.
20: Sempre,
2: igualment.
1: Va perdre l'essència, però va seguir guanyant.
20: Sí. Això sí.
2: És important. Entre va tenir Cucoch i companyia, va seguir guanyant.
1: Sí, sí, no, clar. Amb aquell equip...
20: Pedrosa, cap Álvaro García, s'incorpora Camello! Treu Rüdiger.
0: Ha començat la final femenina del US Open de tennis, Molló.
2: Entre Sabalenka i Rybakina, de moment un joc iguals en el primer set i amb cara de circumstàncies ara de Sabalenka després d'un error en el tercer joc d'aquest primer set.
0: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima, fan més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animautomoció.com.
20: 15 minuts de la segona part, digníssima segona part del Rayo. Sí, no li està agradant al de Setúbal, eh?
1: A Don José. Està jugant bé el Rayo ara.
20: Sí. No, si no es parles a res, si no és pel penal absurd de l'Egeni, després per la jugada del 2-0,
1: també doncs, ha ajudat per un Madrid que està una mica passant l'estona, eh?
20: Sí, està dormit ara el Madrid, una miqueta.
2: Sí. La primera part, la possessió està 68-32 pel Madrid, i a la segona la guanya el Rayo 55-45. Mm.
21: Però això és el que tu has dit abans, Dami. Jo comparteixo molt l'opinió. O sigui, el jugador del Madrid, aquesta segona part, li dona una mandra...
1: més que el del Rayo.
21: Sí.
1: No? És quasi?
21: Sí, més que el del Rayo.
1: Diferent.
21: Sí, jo crec que és una mandra diferent. O sigui, el del Rayo és en plan, no vull que m'humilin, vull...

0: Bé, necessito un gol per aprovar. Si fa el 3-2, l'aprovem. N'ha tingut una, no? Abans un dels xuts era d'ell.
1: Un xut de fora, sí.
2: Era d'ell. A l'últim xut que treu Courtois a corna.
1: Siasvili, que és georgià, de nacionalitat també ucraïnesa i nascut a Israel. Ostres. Perquè el seu pare estava jugant a Israel quan va néixer. 17 minuts, pate 6. Es regira Pedro Díaz. Pilota filtrada per Camello, el xut! Courtois, un altre de Courtois, tu. Un altre de Courtois li ha tret a Siasvili.
0: És una assegurança.
1: Molt bé, Siasvili, amb cama esquerra, eh? Tal com rep, se l'orienta, xuta amb cama esquerra i la treu Courtois. Pedrosa, centra Pedrosa, Siasvili fora! Centra Pedrosa, jo crec que Siasvili no se l'ha cregut, no ha pogut saltar, no ha pogut marcar els temps i se li escapa, i la gent del Bernabéu que està emprenyada, eh?
3: Sí, ja comencen
1: la gent del Bernabéu.
3: Caretes.
0: La segona part, a un altre nivell, és una mica el tema del dia a l'Inter.
3: Sí.
0: Vull dir...
1: Sí, no direm Jaume, que li estan fent un bany, però estan sent superiors.
0: Ah, clar, vull dir, és que juga més estona a prop de l'àrea del Madrid que a prop de l'àrea rival.
3: Que ha reculat i a esperar.
2: I sobretot, més enllà de la superioritat, és la sensació de perill que transmeten un i altre.
0: Sí, sí.
2: És a dir, el Madrid, quina sensació... O sigui, el Madrid l'únic que veus és que en alguna contra com la d'abans, Vinícius i Mbappé, que estan completament despenjats allà, doncs alguna te'n faran, perquè al final, per talent i per físic, doncs alguna te'n fan.
1: I això ho aprofita Mourinho després per dir, no, és que ens en van poder fer 4, però nosaltres 6.
4: 13 xuts del Rayo, eh? És que entre dimecres o dimarts, quan va ser el Madrid, entre dimarts i avui, que han xutat més de 20 vegades al Madrid a porta.
1: És que mira, Puig, la
4: porta, o amb intenció d'anar a porta.
1: Mira la foto del partit, mira on s'està jugant.
0: Xiulets al Bernabéu, eh?
1: Sí.
3: Home, és que, a veure.
1: Ara mateix hi ha 17 tios a l'àrea del Madrid, o prop de l'àrea del Madrid. Tot està passant al voltant de Courtois. Torna a recuperar la pilota al Rayo. Boaré, amb Unai López. Tot el Madrid al darrere. Realment desconcertant que el Madrid jugui així a casa seva.
0: També podria fer algun canvi, Mourinho. Vull dir, fa 10 minuts que estan groguis. No sé.
1: Compte, Siasvili, se'n va de carreres. Centra, Siasvili! Era legend? No, eh?
2: Sí,
1: era legend. Ha arribat el tio des del darrere. És que està acumulant futbolistes al Rayo. Parla Mourinho amb el seu cos tècnic.
2: Amb què dirà, era, no?
1: I perquè hi ha molt de turista al Bernabéu, també, eh? Però...
3: Sí, que el turista no...
1: El turista va allà.
3: Sí, bé, en Sabal, no?
4: Algú que deu aprofitar la Fórmula 1 per anar també al Bernabéu avui.
1: 19 minuts.
4: I m'haurà banqueta, em sembla.
1: Clar, és que mira, li queda Diomandé, hi ha una ajuda per Diomandé, ha de rebre Bernardo Silva, jo crec que ha de posar Guler urgentment, per donar-li una mica de sentit. Carreras, davant seu Siasvili, ve a rebre Mbappé, molt lluny de la porteria. Aquí... La perdrà Mbappé. Compte perquè Boaré crec que s'ha fet mal, eh? Boaré s'ha trencat.
4: D'un cop a la cara es queixa,
1: sí?
4: Jo crec.
1: Val. Sí, pot ser. Jo l'he vist estirar la cama i dic, s'ha fet algun trencament aquí. S'aixeca ja el futbolista andalús.
4: No,
1: compte perquè cau a terra un altre cop.
4: Sí, m'he precipitat, no ho sé. Sí, potser sí que són rampes.
1: Sí, cau a terra un altre cop. Boaré. Aquí estira la cama.
3: A l'estirar la cama suposo que se li ha...
1: Jo crec que aquí s'ha fet mal, sí, eh? A l'estirar la cama. Sí.
0: Ah, potser és una rampa, eh?
3: Sí, no, jo crec que són rampes, sí.
1: Sí. 20 minuts.
3: Estàs al llit i mous una mica la cama i t'agafa una d'aquestes i veus les estrelles.
1: Sí, totalment.
0: Sí.
3: No has fet res, eh? No és que estigui jugant un partit de... Estàs al sofà.
0: No, aquest és el problema.
2: Però això és quan ets gran, no?
3: A mi ja fa anys que em passa, eh? O sigui... Sí.
1: Ahir em va passar un dia aquí, narrant un partit. O sigui, narració em va passar, va ser duríssim.
0: Sí, però era després d'un pàdel. Isquio, no? Era?
1: Sí, te'n recordes que t'ho vaig explicar?
0: Sí, no, a mi també m'ha passat. Ens va passar com a Nadal, aquella mítica de la roda de premsa.
3: Sí.
0: Que això quan fas esport i no et queda el múscul deshidratat, és el que passa.
1: Sí, però el tema era que tenia la pilota al Madrid en aquell moment i em va agafar la rampa i va ser com...
3: Però no es va agafar a l'hora, no?
0: És a dir... No, van ser dies diferents i per sort en aquell moment jo no tenia possessió de micro perquè m'hagués costat molt.
3: Sí, és que no pots, desapareixes del mapa.
1: No, desapareixes. Sí.
3: A més, a vegades triga molt, a baixar.
1: Ja.
0: Sí.
3: En fi.
1: Entrarà Òscar Valentín, entra Òscar Valentín per Nangoro Buare, el futbolista lesionat.
4: I en farà un altre, no?
1: Sí. Pedro Díaz, no? És el substituït.
2: Sí, entra Benait.
1: Entra Benait, sí. Jugador a la cantí.

0: Valentín amb el 23 i Ryan Belait amb el 37.
1: Però avançava la lesió de Boiré, com que l'han canviat, no implica el tema del minut. Entenc que va així.
2: Vale.
0: Ara dolorit Vinícius per una puntada, de Ràtio. Ara ho volen repetit. Vinícius d'esquena i Ràtio, sí, sí.
1: Home.
0: I fa una puntada
1: a falta.
0: Al peu dret.
1: Sí, vol jugar a la pilota.
0: I no toca balón, crec que...
1: Sí, clar. Sí, sí.
3: I què demana?
1: Targeta.
2: Targeta, targeta, sí.
0: Entrarà Tchouaméni, carrusel de canvis al Bernabéu.
1: Aquesta és la solució.
2: Demana targeta i la pilota d'or, també.
4: Doncs Tchouaméni,
3: sí, però
4: o Bernardo, jo vaig molt errat, eh? O el canvi és per Bernardo.
3: No, el Tchouaméni... Camavinga, eh?
1: Vols dir que no traurà...
3: Per treure la pilota.
2: Heavy metal, eh?
4: Sí, no, sí, escolta'm, sí, una cosa. Sí.
1: Vols dir que no traurà Diomandé i deixarà Bernardo més despenjat?
3: Uf, però Bernardo no acaba molts partits.
4: Jo tinc la sensació de que no, de que, no. Bernard, de que Bernardo no acaba el partit. I diu el que diu el Txell. Però si més a prop el Sonia Mourinho, eh? O sigui, Danfries, Konaté, sí, sí, sí, Rüdiger, sí. Tchouaméni, Camavinga... Compte, eh?
1: Sí, sí.
0: Això, el que passa que se salvarà Mourinho, però el Madrid farà el quart en qualsevol moment.
4: I tant.
0: En qualsevol moment s'ajunten Bellingham, Vinícius, Mbappé i tens el quart.
1: Rodri cada dia deu estar més feliç de la seva decisió.
2: Clar, jo l'altre dia vaig pensar, dic, imagina com juga el Barça, com juga el Madrid.
1: Envoltat de... Hauria estat envoltat de ciment.
4: Jo no sé com anirà la temporada. Jo no sé com anirà la temporada d'un i de l'altre. Però jo crec que... Si el Madrid realment va tindre l'oportunitat de fitxar Rodri i no va posar tot el que havia de posar, per mi és una errada que
1: és històrica.
4: Sí, perquè jo crec que precisament el jugador, o sigui, més que Diomandé, el jugador que necessita el Madrid és Rodri.
2: Sí, sí.
4: I per mi l'errada és històrica. Repeteixo, no tinc la informació de...
2: No, perquè la versió florentinesca és que ell no va voler anar... I després la versió, diguéssim... No? L'altra versió és que el Madrid no va...
4: Correcte.
2: No s'ho va treballar per aportar-lo, no?
4: Ja dic, però si és real que el Madrid va tindre el jugador a la mà i no ho va fer, per mi és una errada històrica. Si el jugador va escollir una altra cosa, doncs això ja és tema de jugador.
3: Es confirma que se'n va a Bernardo, Dami, eh?
0: Sí, sí, entre Tchouaméni per Bernardo Silva. Compte de la pèrdua a Konaté. Pilota filtrada a l'esquerra per Álvaro García. Álvaro García,
2: Sergi,
0: a punt de ficar-se el Konaté a dins. Entrarà Konaté amb tot des del darrere, ja llançat a terra. Li ha caigut la pilota i l'ha enviat a corna. Jo crec que Álvaro García aquí li ha faltat un punt de tot, de pausa, de tot. Ha centrat al bulto i no hi havia ningú a punt de penal. Corna a prop al Rayo.
1: Vale, gent, és el teu moment.
0: Que sí. Si féssim un mapa de calor estaria tot vermell a l'àrea madridista.
4: Però fixa't que al Rayo li està costant arribar amb gent. Li està arribant, però arriba amb poca gent. Arriba amb Camello, com a molt a l'extrema banda contrària, si és Billy, però pràcticament ni al mitja punta. O sigui, Pedro l'hem vist més en zones de frontal d'àrea que arribant a l'àrea.
0: Unai López d'Esperó amb Álvaro García, centre Álvaro García, s'ha interposat Diomandé, tancant bé aquí Adrià Pedrosa, que jugarà enrere cap a Emil Audero. Emil Audero ve a rebre Pate 6. Arribem al minut 70 a partit 3-1, caient amb molta dignitat al Rayo perquè en 3-0 al descans. Això podria ser una catàstrofe, eh?
2: Puja, no, i que deixa la segona part un regust, no?, pel Madrid dolent.
1: Sí, sí. La possessió arriba al 60%, 8 rematades del Rayo, 2 del Madrid.
0: Compte Rayà, em posava aquesta pilota filtrada directament als dominis de Courtois.
2: No, suma un gol, en realitat, de... No? De tenir una certa...
1: Sí. Clar, vull dir... No, home, clar, si fan el 3-2...
0: És inevitable pensar d'aquest Madrid, no? Com l'enganxi un equip...
1: Sí, tot el contrari del que ens passa amb el Barça, Dami.
2: Sí.
1: Que mentre anem disfrutant del camí, diem... Ostres...
0: Ganes, no? Que...
1: Clar, ganes de la tercera jornada amb el PSG, de sí, clàssic, sí. De l'Atlètic de Madrid, de partits allò amb... Que siguin un repte per l'equip, allò de nivell, perquè el veiem molt fort, i en canvi el Madrid és que passa al contrari.
4: Un dels reptes que tenia el Madrid a la Champions, que era el de l'Inter, ja l'ha superat.
1: Sí, això sí, però...
4: I al final és el que us dic sempre, per mi, dintre de 2 setmanes ningú se'n recorda del partit de l'Inter, i menys a Madrid. A Madrid van guanyar i és com... fora.
0: Qui voldrà la pilota al Metropolitano diumenge que ve?
2: Bona pregunta, aquesta. Mourinho se la deixarà a l'Atlètic de Madrid. Ok.
0: Però és que el Xolo tampoc la voldrà massa, no?
2: Sí, però... No, però jo recordo l'any passat a un partit de Metropolitano que l'Atlètic hi va anar, no?
0: Sí, sí, sí, no, però clar...
2: Que va començar bé, després, evidentment...
0: Clar, perquè pressionava dalt, no?
2: Sí.
0: Entre Guler per Diomandé, per cert.
3: Diomandé, pena ni glòria, eh?
2: No,
3: Diomandé, no. Sí, avui és el dia que vas a veure el jugador per fitxar-lo, no te l'emportes.
2: No hi ha highlights, eh? Per...
0: Minut 27, Álvaro García juga cap a Pedrosa, cau a terra Dumfries, falta. Falta favorable al Madrid, que ha tingut alguns moments de crisi, continua defensant-se, enfonsat a la seva pròpia àrea, cedint-hi la pilota al Rayo, però està contenint l'equip rival i de moment no està creant massa perill. Entrarà Alemão, el brasiler. Més pólvora per Beñat San José. Retén la pilota Bellingham, en camp propi. L'eixa per Tchouaméni, Camavinga. Ciment industrial. A les files madridistes. Això, el cemento industrial, era d'Andrés Montes, me'n recordo. Sí. Quan parlava de... Per exemple, dels Knicks de Van Gundy.
2: Sí, de les defenses...
0: De les defenses aquelles, de cemento industrial.
2: Els 90, finals dels 90.
0: Sí, sí, sí. Pistons també. Miami Heat, també. Miami Heat, aquells partits a pocs punts, sí, sí.
1: Per cert, si podeu, recupereu el gol que ha marcat Bruno Guimaraes, eh?
2: És un golaç.
1: Golaç per l'escaire, una rosca potent de l'ex del Newcastle, que de moment...
2: Imparable, sí, sí.
1: Sí, sí, dones 3 punts a l'Arsenal. Sunderland 0, Arsenal 1, a 12 minuts pel final.
0: Álvaro García, perill, deixa-la passar, molt bé. Aquesta és per Valentín. Compte que ataca el Rayo. Si es Billy... Ui, és que, com que té la cama esquerra bona, ha renunciat a anar per fora. I li han pispat la cartera. Ha arribat gairebé en superioritat ara al Rayo i tenim Tchouaméni estès a terra. S'aturarà el joc. Doncs Tchouaméni estès a terra al mig del camp, eh?
2: Sí. Sí.
3: Emprenyat Mourinho. No sé si perquè és una tarrascada el que s'emporta, que suposo que sí. Això és l'acció defensiva de Bellingham. I ara aquí... Doncs no, compte... Sí. Ui, que es pot haver fet mal, eh? És Guler a sobre de la cama de Tchouaméni, eh?
2: Buah.
1: Turmell, no?
3: Mourinho s'empenyava de l'infortuni, suposo, que havia tingut el seu equip.
0: Entra Alemão per Camello.
1: Home, Camello, treu.
4: Sí.
2: Sí, però marca Alemão, eh?
1: Val.
0: Entra Mujahid Sadiq per Unai López.
3: Hi ha trajectes que mai, perdona, Carlos, que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però que es queden per sempre dins aquell trajecte, que dius, hosti, que bé que m'ho he passat avui. El Ford Kuga, híbrid endollable, no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga, híbrid endollable, està ara a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford Ponès i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. No vas a dir, Carlos?
4: No, deia que el canvi del Rayo, jo crec que és Mujahid Sadiq, entra com a central... que és un central, i Pate 6, jo crec que passa a jugar al mig del camp ara, que és la seva posició natural.
3: Sí, sí. Doncs, compte que potser no pot seguir Tchouaméni, no va molt coix. Va, eh?
0: Sí, se'n va coix. No, molt adolorit, eh? Se'n va caminant pel seu propi peu, però molt adolorit. La realització que ara s'entrava amb Guler, que no té la culpa d'aquesta acció, lògicament.
2: No, i sort que li ha caigut Guler, imagina que li caigut Konaté o Rüdiger.
0: Sí, sí. El Madrid jugant amb 10 ara. Mentrestant continua el joc, respira el Madrid perquè està en inferioritat, però té la pilota al costat esquerre de l'atac, Vinícius envoltat de dos jugadors, hi ha hagut aquí l'empanteta, de Pate 6, cau a terra Vinícius, que s'està dolent, targeta groga pel futbolista del Rayo, per l'empenta. Bueno, era una entrada dura, no?
1: Però s'anava a la banda, no?
0: Sí.
3: A veure, Pate 6...
0: No el toca amb és una empanteta.
2: No, res.
1: Això és groga?
0: Sí, sí.
1: No sé, és que allà es queixa baix, però...
2: Pitxa
3: per darrere. Pitxa per darrere,
2: pitxa,
3: no?
2: Sí.
1: Sí.
3: És
1: pista per darrere.
4: Sí, sí.
3: Perillosa.
1: Sí. Groga.
0: 14 minuts pel final, 3-1. Necessitem aquest gol del Rayo, eh?
3: Mbappé, Molló, mira com puguis quantes piles ha tocat a la segona part.
0: Torna Tchouaméni.
3: Si passa de les 7, em sorprendrà.
0: Torna Tchouaméni. Aquestes faltes laterals de Guler des de l'esquerra
2: Bellingham, eh?
0: Són molt perilloses, sí, sí. Aquell gol a camp de l'Espanyol i n'ha estat a punt de fer algun altre. Efectivament, aquesta connexió entre Guler i Bellingham. Álvaro García la tanca. Centra Guler! Audero!
4: Dumfries era el que ha rematat, no?
2: Aturadot, eh?
0: Aturadot d'Audero. Però és que com les posa Guler i en aquesta ocasió Dumfries i molt neta, eh? I li bota baix Audero. li bota baix i la treu.
4: Però tu has vist la quantitat.
0: Bons reflexes d'Audero.
4: De bitxos del Madrid que entren a ratar.
0: Sí.
4: Bonaté, no, no. Rüdiger,
0: sí,
4: sí. Tchouaméni, Bellingham, Dumfries.
0: Mira, un altre Audero a baix. I ha estat Dumfries una altra vegada.
2: Sí,
0: eh?
2: Jo crec que era Dumfries.
0: Escolta, aquest Dumfries, clar, si a sobre, clar, és que és un rematador de cap, sí. És un altre que incorpores. Un altre bitxo, com diu el Carlos.
1: Sí, el Barça ja el va patir amb l'Inter.
4: Espero que ningú entengui el de bitxo com a despectiu, eh? Bitxo,
2: no, s'entès.
4: De com són de grossos.
2: Opulent, sí.
3: Quin sobrevisme d'Mbappé que no li cal.
4: Rüdiger era
2: la segona.
0: Bueno, però és bé adonar-te la raó, en el sentit que quan no és Dumfries és Rüdiger i quan no és Rüdiger és...
4: Conaté, també.
0: Conaté. Podria ser Hausen, si fos.
4: Sí, sí.
0: Hausen també et remata.
4: Tchouaméni.
0: El propi Asensio ha fet gols, també. Mm. Bueno, i Espí.
2: Sí.
0: Quan hi sigui. Per cert, Espí, l'altre dia que en el Betis va fer un golaç, que li van anul·lar. Un lloc, te'n recordes?
1: Sí, mai, porteria. Sí, home. No oblidaré mai.
0: És que, clar, amb la dictadura de les vaques sagrades és que no li dona bola a Carlos Espí.
2: Ah. Ser davanter el Madrid...
0: Escolta, li sortiria més a compte anar, baixar el Castilla a jugar.
1: I a Endrick ja ni parlem, no?
2: No, Endrick ni compte.
0: No, Endrick no.
1: Però ara marxa al gener.
0: És una dictadura dura, eh? Perquè, ostres, és que no que no tenen marge per res. Endrick i Espí.
3: Remena el Rayo.
2: Sí.
0: La remena, la toca... Mm. Prop de la porteria del Madrid, que se sent còmode en aquest registre, i aquí el Rayo ha de ser molt precís quan perd la pilota o fins i tot quan rebutja el Madrid, perquè aquí és que hi van com llops i el Rayo, vaja, es formen situacions de dos contra dos i torna el Rayo. Rayan a l'esquerra, Álvaro li demana Alemão. Hi havia un Alemão de l'Atlètic de Madrid fa molts anys.
2: Sí.
0: La centrada, mira, justament Alemão la protegeix. Aviam si hi ha alguna cama aquí. Alemão, i ara molts futbolistes del Madrid, la treu Dumfries a l'esquerra cap a Güler. Ui, com se l'emporta Güler. Molta qualitat, el persegueixen jugadors del Rayo. Té Dumfries per córrer. S'incorpora Vinícius. També Mbappé, que aguanta una miqueta. Dumfries, que no l'acaba de veure. Arriba Güler. Continua Dumfries. S'ha frenat el contraatac. Però continua encara havent-hi certa opció pel Madrid per acabar ràpid l'atac. Güler a la frontal i ara es queda per atacar en estàtic el conjunt madridista. Tchouaméni amb Güler de primera. Bellingham una altra vegada. Güler amb la cama dolenta. Vèrtex dret. Dumfries amb Güler. Estaven fora de joc. Bellingham una altra vegada. Güler. Línia de fons. Finta el xut. No. Cau a terra. Re. García Verdura diu que res. S'havien quedat paralitzats els jugadors del Rayo.
2: Ha jugat, jo crec.
3: Sí. Emil... Que s'hagi quedat tan parat el jugador del Rayo em fa mala espina.
2: Et falta, no?
0: Era el Sadik, no?
2: Sí. No.
4: El Patesis.
0: No. Era el Sadik.
2: Sí.
0: Patesis estava més endavant, ara. Aquest Sadik que és de Logroño.
2: Res, no?
3: No hi ha res. No, eh?
4: Sí, criat a la cantera del Depor.
1: Entenc que ja ha fet el gest l'àrbitre, no?
0: Del Depor, sí. Sí, ja està, no? 10 minuts pel final. Ai, se li queda el temps al Rayo, eh? Li acaba el temps al Rayo. Bona segona part, molt superior de l'equip de Vallecas. Amb camp esquerra Güler, la treu Audero. I ara sí que ja té tots els elements Mourinho per dir que podrien haver golejat 7-1.
2: Sí, però no li comprem, eh? Aquest, no. L'argumentari del dia de l'Inter no...
0: No, perquè en el moment que el Rayo ja comprèn que ja no remunta, ara sí que ja obre espais, ja deixa de pressionar amb tanta intensitat i al Madrid se li obre el cel.
1: Mira, la segona part, Mbappé, una rematada, 5 passades bones de 6 intentades.
3: 6 pilotes tocades, o no? N'hi ha més.
1: No, pot haver tocat més vegades la pilota abans de fer la passada. I els driblings, 0-1.
0: I queda el corna Güler.
2: Passant l'estona, no? Una mica, avui. Sí.
0: Es queda Audero sota pals...
3: Ara jugant, eh?
0: Sàdic.
3: Per poder marcar-ne un més
2: per poder fer
3: i eixamplar l'estadística, com deia abans el Carlos.
2: Exacte.
0: Invertir i defensar un corna del Madrid, o una falta.
4: Però és que això és així, eh?
3: Sí.
4: Però, i no ho dic exclusivament, o sigui, torno a repetir, no ho dic exclusivament dels jugadors del Madrid, no. Parlo dels jugadors top.
0: Compte Rüdiger, aquesta era per Audero, la treu la gent que es disculpa, no s'han comunicat bé. Pilota per Rüdiger, Tchouaméni ja fora de l'àrea. El Madrid que vol el quart, Camavinga, enrere per... Tchouaméni defensant-se el Rayo amb cert desordre. Tchouaméni filtra una pilota per Guler, de primera a la dreta per Camavinga, jugant amb cama esquerra. Una altra vegada Guler, s'acomoda la pilota a la cama bona, línia de fons, davant Cel Rayan, centra Guler, a punt de rematar de manera acrobàtica Rüdiger, li cau a Bellingham amb cama esquerra, envia la pilota a fora de porteria.
3: No, si passa en tots els esports, el Colomé, el Colo, s'indigna sempre quan algun jugador renuncia a un tir a l'últim segon de quart des de mig camp o des per no fallar i no...
0: Guler, Mbappé, Audero! Molt bé, Audero, al final.
2: Sí, sí.
0: Si fem balanç a les aturades d'Audero, que bé li ha tapat la centrada a Guler i com ha rematat amb tot, amb potència, la rematada seca d'Mbappé, en caiguda, i li ha tret Audero. Era complicada, aquesta.
1: Mira, ara tinc la dada que... Espera.
0: Guler, ha marxat amb sotana inclòs del futbolista del Rayo, de Valentín, surt al conjunt de Vallecas.
1: Ara n'haurà tocat alguna més, però 12 vegades ha tocat la pilota en tota la segona part, que és molt poc.
0: Desperta el Madrid ara.
3: El Rayo, és veritat que físicament també ho està acotant, però també és veritat que ha entrat Guler,
0: Sí, sí.
3: Des que ha entrat Guler, la pilota torna a ser del Madrid.
2: Total.
0: Sí, clar, a Guler li ha donat descans. Bueno, estava sancionat el dia de l'Inter, avui juga uns minutets i entenem que titular contra l'Elx i titular contra l'Atlètic de Madrid.
3: Segur.
0: I després ja amb Turquia jugar els quatre partits. I allà sí que Mourinho perd el control.
2: Ho té clar, el Dami ho té clar.
3: Tens al cap el calendari de Turquia, Dami, en aquesta aturada?
0: No, encara, no encara. No, però me'l miraré aviat.
3: Home.
0: Sí.
3: Qui tenim d'entrenador dels turcs, ara?
0: Era Montella, no?
3: Montella.
0: El Montella, però hòstia, ara no sé si l'han fet fora o què. Igual sí,
3: Va clar, amb el Mundial hi ha molt canvi de seleccionador.
0: Jo crec que sí, però no em sona que sigui cap mediàtic, que no haguéssim posat a fatiterim.
3: Estava pensant en aquest.
0: Ho dic en broma, No sé. Ara mateix no sé qui inicia el nou cicle.
1: Montella.
0: És Montella, encara? Confiança, no?
4: Vincenzo Montella.
1: Sí, sí. Mira, veig una notícia. Manté el seu càrrec. Després del...
2: Lamentable Mundial.
0: Lamentable Mundial, sí.
1: De fet, la notícia diu, promet donar suport a Montella malgrat la vergonyosa eliminació al Mundial.
2: Sí, no, és que...
0: Home, de fet, segurament és la decepció màxima al Mundial.
2: Sí,
0: almenys
2: sí.
0: A la primera fase. 6 minuts. Ataca el Rayo. Ara sí que el 3-2 seria...
2: Sí, sí, estic d'acord.
0: Ens donaria la vida d'una manera màxima, Sí, sí, del moment. 6 minuts. Pedrosa, banda esquerra. Centre Pedrosa! A punt de rematar l'Emao. Li queda la pilota a Siasvili.
3: Torni.
0: Pilota pel georgià. Siasvili. Aviam, l'eixa a Ratiu. Ratiu, bon moviment de Ratiu. D'esperó per Siasvili. S'ha de posar aquesta pilota dintre de l'àrea, Centre Siasvili a l'Emao! No remata per poc a l'Emao.
1: Ai...
3: No donàvem un duro per la segona part.
2: No, totalment.
0: Però et dic una cosa, Puig, aquesta Sorlot te l'enganxa,
3: Home.
0: El Metropolità, no? Si arriba. Se'n va Pedrosa, entra Balliu. El jugador de Caldes de Malavella.
3: Internacional per Albània.
0: Sí, senyor, mira, parlàvem de seleccions, doncs, Albània.
2: Calendari d'Albània...
0: No, bueno, Balliu va jugar a l'Eurocopa 2024 amb Albània. Va jugar contra Espanya, justament.
4: Però t'imagines quan et passen aquestes coses? Jo que a més el primer que diuen Balliu, me l'imagino arribant a la primera concentració d'Albània.
0: Bueno,
2: que ha de ser particular,
4: Sí, que la cosa ha de ser. Sí, exacte. I arribes allà a Tirana i entres a la...
0: Amb jugadors que no coneixes.
4: Amb jugadors que no coneixes, jugadors random que només els has vist al FIFA.
0: I tu on te juegas, no?
4: Exacte.
1: Home, però t'estudies una mica, no, Carlos? Entenc? O com? Què? T'estudies una mica, no? Vull dir...
4: Depèn del jugador. Jo crec que l'Ivan sí que s'ho miraria.
1: Sí.
4: Sincerament, sí. Però hi ha jugadors que ni tal... Però, pare, ja no hi ha, però és un tema idiomàtic. Imagina't que aquesta gent comencen a fer broma i tant, no sé què, amb albanès.
2: Ah,
4: o sigui, i ell, l'albanès, o sigui, en el seu moment... Ara no dic que no en sàpiga o que no almenys el xapurreix una miqueta o tal, però... Sí,
3: no era... Assignatura optativa a Caldes de Malavella, crec que l'albanès...
2: No entrava al programari de...
3: Tinc un bon amic de Caldes i crec que no va estudiar albanès.
0: Torna pel Madrid, ha xutat Tchouaméni de lluny, ha impactat la pilota en un futbolista del Rayo, torna des de la dreta, com deia el Puig, s'ha notat molt l'entrada de Guler, és el jugador més en forma del Madrid en aquest inici de temporada. Pica Guler, es queda el porter, toca a Lemao, pilota bombada, queda a la frontal, vol controlar Camavinga, pressiona bé Álvaro García, se la treu al damunt, Carreras directament envia la pilota a fora. Aviam, no és, no està a l'alçada aquest moviment que ha fet Carreras d'un futbolista del Madrid, però almenys ha dit el contraatac del Rayo. 3 minuts. Era el marcador LED, eh? Es veia des d'aquest angle
2: que, potent, potent, sí,
0: que envolta tot l'estadi madridista. Molt millor l'estadi madridista per dins que per fora, és evident. Ui, ara compta, Audero s'equivoca, entrega la pilota al Madrid, Tchouaméni, Mbappé que va a Vinícius, el Madrid que pot fer el quart, molts futbolistes. Ui, Vinícius s'equivoca, li ha entregat la pilota a Audero directament. Li ha fet una passada de davanter a porter. Vol sortir el Rayo, Ràtio. Oh. No, ara és el joc dels disparats. Si vol fer un acció individual, sortint des d'acció defensiva. Bellingham entra a l'àrea. Envia la pilota a corna Audero.
4: Quan arranca amb aquesta potència...
2: Bellingham està bé, aquest any.
4: Quin dia va ser a casa que va fer un gol així similar arrencant bé, i defineix d'esquerra?
5: Amb el Màlaga, no?
4: Amb el Màlaga a casa, correcte.
2: Torna a ser el del principi de la primera temporada.
0: Sí, bastant. I es va jugar més avançat encara i tot.
2: Maca menys, no? Però, bueno, porta 3 gols, no?
5: Sí.
0: Canvi, se'n va Vinícius. Entenc que Mourinho el treu perquè l'aplaudeixin.
4: Minut 88, eh?
0: Sí, sí. I ara entrarà, no és Espí, potser? O aquí? A Cucurella.
5: Braçalet per Courtois.
0: Cucurella, eh?
4: Sí, doble lateral, eh? Sí,
0: doble lateral.
2: Sí, va, per si de cas.
4: Ha entrat Tchouaméni.
0: Només falta que posi a Roberto Carlos.
4: Ha entrat Tchouaméni per Bernardo, que ja és un canvi.
2: I Aitó de lateral, també.
0: Però sona, està bé, jo crec que Mourinho ja realment...
4: No enganya.
0: No, vol educar aquells més joves que tenien potser 4 o 5 anys quan ell era entrenador a la primera etapa i encara no el tenen clar.
2: Els que no ho han vist, no?
0: Que sàpiguen qui ha vingut, eh? Sí, sí. No?
4: Papà està en casa, no?
2: Els que no ho van veure en el seu moment, ara poden gaudir de...
0: No, perquè molts que eren petits. Papà, qui? Este Mourinho, no?
4: Jo, sabeu que em costa molt criticar decisions d'entrenadors, però, de debò, si minut 89 al Bernabéu guanyant per 2 gols i fas doble lateral, eh?
2: Sí,
0: sí.
2: Però no és ja un punt de...
0: De personatge, creus?
2: Sí.
0: Sí?
2: No és autoparòdia, això? No. No, per aquí, no?
4: No.
0: És perquè té por. Perquè no ho veu, no?
4: Bueno, perquè ell diu, jo vaig a tancar això perquè ostres, m'estan atacant i tal, aquest està despenjat ja, Ràtios és una mica el focus. Ells tenen ara una mica per on atacar-me. Per mi no té res d'autoparòdia, té el punt aquest d'aquell és competitiu i veu que per tancar el partit necessita això i ho fa.
0: Bueno, també és veritat que Cucurella ho farà millor a la banda que Espi. Té més sentit d'extrem.
4: En cap cas era per Cucurella. Jo deia per la decisió d'entrenador.
1: Però pots posar Endrick de nou i Mbappé a l'esquerra.
4: Cucurella, perdona, Cucurella tant amb l'Eibar de Mendilibar com amb el Getafe a l'inici amb Bordalàs, jugava a l'interior al 4-4-2.
0: Aquí el tema seria poder posar Espí per Mbappé, per exemple. No?
4: Sí.
2: Mbappé no pots.
0: No passaria res. Alemão. Xuta Alemão, es llença a terra Rüdiger, infranquejable. Surt Camavinga. Molló, com ho veus, l'afegit?
2: 5, no són?
0: 5 d'afegit. Sí? Camavinga cap a Güler, Mbappé, xuta Mbappé, creuat, gol. Per això no el canvia, perquè pugui seguir sumant. El quart, li ha caigut a Mbappé, vèrtex dret de l'àrea, xut creuat, impecable, eh? Impecable, imparable. Fora de l'abast d'Audero, bé, ara ho veurem, potser l'hagués pogut treure. Però vaja, el xut va molt creuat, molt ajustat. El quart, i ara sí que el pot canviar, eh? Ara sí que ja pot desfilar Mbappé. Ja ha firmat el seu doplet, 4-1, partit absolutament finiquitat.
5: Pichichi, no? Mbappé, ara, Molló?
1: Rafinha, Mbappé i Camello, 6 gols.
0: Ja podem tancar la paradeta.
5: Un argument més per demanar la pilota d'or. Tindrà Mbappé.
2: Ara ja està. Amb això, amb els gols d'avui, ja ho té.
5: La cara de Mourinho assegut és com bastant fastiguejat, eh? Jo crec que el partit del seu equip no li ha agradat molt. També bona part de culpa en té ell, com deia el Carlos, amb alguns canvis que ha fet en aquesta segona part.
0: Però el gol Puig és bastant com te'l pots imaginar, no? Si et diuen com farà el gol al Madrid, a la contra, en espais, Güler, Mbappé, també te'l podies imaginar, home, de Vinícius.
4: Per mi, Audero no té culpa. Va molt ajustat el tir.
0: Sí, molt ajustat,
4: eh? Ajusta molt bé, eh? Fixa-t'hi on pega, eh?
0: No, és que...
4: I la toca Audero.
5: Peu, sí, sí.
4: El peu.
0: És que és molt bo, Mbappé. En lo seu és molt bo.
5: Estan revisant encara, potser, la posició d'Mbappé en la passada.
0: I no el canvia, no li dona ni mig minut ranci a Espí?
5: i té un penal l'Arsenal
1: i el transforma, Saka, d'un pèl perquè el porter li endevenia la trajectòria, però gol de l'Arsenal per sentenciar el partit. A més, el Sunderland ha quedat amb 10, Sunderland 0, Arsenal 2. El partit a punt d'acabar, l'Arsenal sumarà 12 de 12. El City, l'únic que el pot igualar, de guanyar demà el derbi de Manchester a Old Trafford contra el United.
5: Deixeu-me, abans que tanquem, que us parli del Nissan Qashqai amb nou e-Power, perquè 205 cavalls i només 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, és a dir, que són impossible. No ho és, amb el Nissan Qashqai amb nou e-Power. No ho diràs, de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix-lo al teu concessionari o a nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-Power. Gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: 4-1, dos minuts i mig, lluitant fins al final el Rayo, eh? Caient amb dignitat l'equip de Beñat San José. Que veurem Puig on juga contra l'Espanyol, no?
5: Fa pinta que Butarc, eh? No crec que Martín Presa guanyi aquesta batalla amb la Comunitat de Madrid per jugar a Vallecas ja dimarts.
0: Allà... Perdó.
4: No, igual Mourinho farà un cinquè canvi, no ho sé.
0: Ui, pilota per Mbappé, Aldero, bé.
1: Però no és la primera vegada que no es vota canvis, Carlos.
4: No, ja sé que...
0: L'altre dia en va fer tres.
4: Però escolta'm una cosa, però guanyant el Bern a casa.
1: Ja,
4: però... Amb un partit que sí, que el Rayo tal, però amb un partit còmode, que si avui no fas els cinc canvis...
0: Bueno, és que ja s'acaba el temps.
4: I són d'aquestes decisions que no entenc, perquè si tu vols fer créixer un jugador...
2: I anímicament també, no?
4: És que tu imagina't el noi aquest espí... Que deu tenir la sensació de que només...
0: Que ve ràtio. Li cau la pilota a la frontal, Alemão, l'ha tret Courtois. Escolta, quantes aturades ha fet Courtois? L'altre dia ja el va destacar com el millor, Mourinho, eh? L'altre dia va dir que discrepava de la UEFA que li donessin a Valverde. Diu, jo li hauria donat a Courtois. És que avui el millor del Madrid, Courtois, una altra vegada.
1: És la vuitena. N'ha fet més que Audero, que n'ha fet set.
0: Doncs que el porter sigui el millor del teu equip cada dia no és el més saludable. Aquesta que li ha tret a baix a Alemão, sí, de mèrit, també.
1: Sí. Per tant, insisteixo, ha rematat més entre pals del Madrid perquè falten els gols aquí, clar. Són 8 rematades a pals del Rayo i 11 del Madrid. Però hi ha poca diferència. Sí. I que el Rayo et remati 8 cops a pals a casa.
5: I torna
0: el Rayo, la centrada des de la dreta de Balliu. O sigui, tu en un partit bo d'un gran Barça, d'un gran Madrid, t'imagines, sempre s'ha dit, no? El porter del Barça ha d'aturar les poques que li arribin, 2-3. Però no t'imagines que el Barça li tirin 8 o 9 vegades i el Madrid tampoc hauria de ser així.
5: S'acaba el partit a la Premier amb victòria de l'Arsenal.
1: Sunderland 0, Arsenal 2. 12 punts per l'Arsenal de Mikel Arteta, que de fet també va guanyar la Champions, per tant ho ha guanyat tot en aquest inici de temporada.
5: Demà obliga el City a guanyar per igualar-lo al capdavant de la Lliga. Demà 6:15 de la tarda, el partit Old Trafford, Manchester United, Manchester City.
1: I una altra porteria 0 de l'Arsenal.
0: 15 segons. Al final ve a rebre l'omnipresent Guler en àrea pròpia. 10 segons, si l'àrbitre no allargarà més. Els 5 minuts d'afegit guanyarà el Madrid amb doblet Mbappé, Carreras, Bellingham ha retallat diferències. Camello, quan el resultat era de 3-0, final del partit, suma 3 punts al Madrid, igual a provisionalment amb el Barça. Se saluden Mourinho i també Beñat San José, en principi sense incidències. El Madrid que se salva avui, ells i l'Atlètic de Madrid abans de l'aturada.
5: Doncs 3 punts del Madrid en una primera part amb molta pegada que diuen allà i una segona part on el Madrid li ha fet mandra de jugar-la. El Rayo ha estat a punt de ficar-se en el partit, una miqueta més, un golet més i la por al cos del Madrid, alguns xiulets cap al joc de l'equip, algun xiulet cap a Vinícius, ha escapat el Bernabéu en aquesta segona part i 3 punts pel Madrid que en suma 12, empat amb el Barça a l'espera del que passi davant la Ciutat de València en aquest llevant Barça i Mbappé, que igual el Pichichi amb Camello i amb Rafinha. Dia més a l'oficina, Carlos, del Madrid.
4: Sí, per mi, a veure, crec que és innegable dir, el Madrid és just vencedor del partit, perquè sí, crec que el partit queda sentenciat molt ràpid, perquè el Rayo es pega 2 trets al peu en els 2 primers gols. Llavors, crec que a partir d'aquí és veritat que hem vist un partit més igualat, però ja molt condicionat pel marcador. El Madrid a sobre fa el tercer, té un moment de control i tal, i en la segona, amb el gol del Rayo, doncs és allò que entre les ganes que tenim de que s'animi el partit i que el Madrid baixa, doncs sí que hi ha alguna estona que sembla que el Rayo arriba més, que té més de la pilota, que genera ocasions i tal, però jo no tinc la sensació que el Madrid hagi patit en cap moment. Que el Madrid ja al final fa un altre gol Mbappé en una marca de la casa, contramarca de la casa, típica del Madrid quan va guanyant, amb despenjats i tal, però ja dic, crec que avui el Madrid ha sigut superior, també ha ajudat pels errors propis del Rayo, que l'han condemnat sobretot amb l'inici de partit.
5: David, vols afegir alguna cosa més? Dimarts ho veus més factible? O
2: no? No, no, no. És que avui jo venia sense cap expectativa.
5: Sí.
2: Per això dic que si arriba a haver-hi el 3-2, tu ja te'n vas content, encara que sigui una derrota, te'n vas content a casa perquè veus que hi ha una certa... Tot i que és cert que el Madrid ha marxat a guanyar el partit, eh? Vull dir que s'ha estat molt enganyós 3-2 pensar que el partit hagués estat igual. No,
4: correcte.
2: No ha estat així. Però és una mica el run-run, no? El deixar allò una mala sensació. I jo crec que ells, és perquè estem veient de l'Elx aquesta temporada, no tinc gaires esperances. Ho deixem pel Metropolitano, no?
5: No sortim avui, per tant, no?
2: Jo no surto des de fa bastants anys, eh?
4: El ermitaño.
2: Sí, jo no surto de casa des de fa molts anys. O sigui, de casa de nit, és a dir.
4: Només ve a RAC1.
0: Ve a RAC1, no?
2: No, vinc a RAC1. O sigui,
4: ve a RAC1, factura i se'n va.
2: Jo només giro la clau per venir a RAC1. O sigui, si no, torno a girar la clau.
5: Calla que no et convoquem per dimarts. Ara ens pensarem. Hi haurà una reunió del comitè de competició. Sí, sí, a veure, sí.
4: Jo hi confio en l'Elche, eh? Sí, el convocat. Per què passat allà, però jo tinc un puntet d'esperança a la dama d'Elche. Bé, a més, jo crec... Sí, també depèn del nivell de Radas. Jo sé que l'Elche se la jugarà amb la pilota. Llavors, el Madrid és un equip que si li superes aquesta primera pressió, ho hem dit sempre. Escolta, si són... Ah, si és, vull dir, les dues passades de l'Elche en el porter, doncs no, ja no.
5: I el talisme, el Martínez Valero. Vull dir que això també és un punt que hem de tenir en compte.
1: Ara. Això compta.
5: Carlos i David, gràcies. Fins la propera. Dami, fins ara.
0: Gràcies.
5: Hola, Ballera, bona nit.
0: Companys, bona nit, com esteu?
5: Tenim una mica de publi i arrenca el tu diràs.
0: Una mica, sí. Res, no marxeu perquè res, són 20 segons.
2: Sí, no sortiu de casa, no feu res.
0: Res.
5: El publi de les 10 i el tu diràs, amb tota la prèvia d'aquest llevant Barça de demà i amb tot el que ha passat avui, que en són unes quantes coses.
0: Sí, la veritat és que sí, encara parlarem del que ha passat al Bernabéu, que en fi, ha estat una victòria del Madrid, però hi ha cosetes.
5: Sí, sempre hi ha cosetes. Pausa i tu diràs fins a la una de la matinada amb el Gerard Ballera i demà hi tornem al Superesports. Que vagi bé.
6: RAC 1. Més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
9: Molins de Rei.
6: Mataró.
9: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
10: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
11: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: busques un vehicle híbrid.
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
15: Únic s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
20: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
21: Kia. Movement that inspires.
12: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
23: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
22: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
24: Volver a Europa.
25: Volver a levantar la copa.
26: Volver a Neptuno.
27: A Cibeles.
28: A Canaletas.
29: A la Plaza Nueva.
30: A la Plaza Mayor.
31: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
32: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
33: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
34: Vilafranca, esteu preparats?
35: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
36: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
37: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
38: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
1: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
0: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
2: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
0: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
3: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
0: I tu? Ets un d'ells?
4: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
5: RAC1 Podcast.
4: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
6: CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Passen 10 minuts de les 11. Bona nit. S'ha acabat la jornada de dissabte a Primera Divisió amb la victòria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano per 4-1. Si algú no ha vist el partit, probablement pot pensar que ha estat una victòria molt senzilla pel Real Madrid, i és veritat que així ho feia pensar la primera part. S'ha arribat al descans amb un 3-0, amb els gols d'Mbappé de penal, de Carreras i de Bellingham, però el Madrid de Mourinho de moment és incapaç de fer un partit rodó, almenys contra un Rayo Vallecano que li ha plantat cara a la segona part, que de fet ha fet el 3-1 i ha tingut diverses ocasions per fer el 3-2, ha salvat Courtois en nombroses ocasions, i al final Mbappé, ja en el temps afegit de la segona part, ha acabat fent el 4-1. Un 4-1, per mi, una mica enganyós, tenint en compte les sensacions que ha deixat aquest Madrid a la segona part. No hi ha un dia que passi al Bernabéu sense que s'escolti algun xiulet. Avui n'hi ha tornat a haver a la segona part, cap a Camavinga, cap a l'equip en general, per com ha sortit de dormit el segon temps. I aquest run-run que s'ha establert a la graderia de l'estadi del Real Madrid i que de moment no marxa. I no marxarà, crec, si el Real Madrid continua fent uns 45 minuts crec que dolents com els que ha fet avui contra el Rayo. Li ha servit per guanyar? Sí. Té millors futbolistes i millors individualitats, i aquesta diferència doncs es nota i molt al terreny de joc, i s'ha notat al marcador, insisteixo, 4-1, però no tant en el joc que el Rayo els ha ballat en algun moment de la segona part. Ara en parlem, el Madrid és segon, té 12 punts, els mateixos que el Barça, però amb pitjor diferència de gols. Per això el Barça continua líder amb un partit menys, el que jugarà demà al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda, en directe a RAC1. De seguida us expliquem l'última hora d'aquest partit. Demà també juga l'Atlètic de Madrid al camp de la Reial Societat, és el partit que tanca la jornada de diumenge a les 9 de la nit, sense el migcampista Pablo Barrios, que està lesionat. I atenció, perquè informa el diari Marca que Julián Álvarez és dubte per disputar aquest partit. Julián Álvarez, que estava a la travessa per ser a l'11 titular, que Simeone l'havia col·locat entre els 11 d'inici en l'assaig que fa previ a cada entrenament, a cada partit, perdó, i informa el diari Marca que Julián Álvarez s'ha hagut de retirar en el tram final de l'entrenament amb alguna molèstia, i que se l'hauran de mirar per determinar quin és l'abast de la lesió, si és que n'hi ha, però que ara mateix és dubte i hi ha poques possibilitats, diu el mitjà madrileny, que Julián entri demà a la convocatòria i pugui jugar contra la Reial Societat. Partit difícil per l'Atlètic de Madrid, que recordo bé de perdre dos partits seguits, l'Atlètic de Madrid, al camp de l'Atlètic Club i entre setmana contra el Liverpool. Avui que l'Espanyol ha sumat la primera victòria fora de casa de la temporada, 0-2 a Pamplona, el Sadar amb dos gols de Roberto, l'Espanyol que marxa a dormir com a setè classificat amb 7 punts, i a primera també s'han jugat el Racing 2 a l'Alavés 1 i l'Atlètic Club de Bilbao 1, Elche 1. Pitjors notícies a segona, amb la derrota del Girona, que ha perdut 1-2 contra el líder, contra el Castelló, i això que guanyava 1-0 al descans. A la segona part s'ha quedat amb 10, doble groga d'Abel Ruiz, i el Castelló, els orelluts, han capgirat el marcador amb dos gols al tram final. El Girona, que és desè a la classificació, a la mitja taula, i que podria baixar més posicions demà quan s'acabi de completar la jornada. Tot plegat en un dia amb alguns noms propis, per exemple la Vuelta Enric Mas, guanyador virtual de la prova a falta de l'última etapa de demà, o Mikel Landa, que 11 anys després ha tornat a guanyar una etapa de la Vuelta amb 36 anys, i a més era l'etapa reina avui, o per exemple també, en aquest cas el Gran Premi de San Marino de MotoGP, Marc Márquez, que s'ha imposat a la cursa sprint i és a 14 punts només del campionat de líder del campionat de Jorge Martín. Demà a les 2 del migdia es corre la cursa principal d'aquest Gran Premi de San Marino. I per cert, pels que us agrada el tennis, tenim en joc ara mateix la final de l'Open dels Estats Units en categoria femenina. De fet, la juguen les dues millors tenistes del món. La número 1, Arina Sabalenka, que deixarà de ser-ho quan s'acabi el torneig, i la número 2, Rybakina, que passarà a ser la número 1 perquè ja ho té assegurat, passi el que passi. De moment ho està confirmant Rybakina, que està guanyant el primer set per 6-4, i ara 1-1 al segon, empata un joc en el segon set amb pilota de trencament per la tenista del Kazakhstan. un quart de 12, va, obrim la tertúlia.

0: imaginar-me com seria el món.
1: Avui amb el Francesc Latorre. Hola, Francesc, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Amb l'Albert Nadal també. Hola, Albert.
3: Què tal, bona nit.
1: I un dels habituals els dissabtes, com l'Àngel Pérez de l'Àngel.
4: Molt bona nit.
1: Us he de recordar que tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoció, eh? De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per gaudir cada trajecte perquè et trobis el que... perquè trobis el cotxe que millor s'adapta a tu. Ves a descobrir els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona. No se'ls veia gaire esperançats a l'Albert, al Francesc i a l'Àngel, amb què el Madrid avui es deixés punts. No se n'ha deixat, ha acabat guanyant per 4-1, però por de moment, com va dir Cesc Fàbregas, que el Barça li feia por de moment no en fa aquest Madrid, no? De fet, tot el contrari, genera dubtes fins i tot durant algun tram amb la seva mateixa afició.
2: Si és que tu ho has dit a la introducció, el resultat és absolutament enganyós. Jo et diria, fins i tot des del punt de vista del Barça, ja està bé que vagin guanyant així, amb la gent que els vagi xiulant, perquè quan arribarà l'hora de veritat s'hauran de jugar a les garrofes en partits decisius contra equips grans. Aquest Madrid, a priori, no ha de poder amb aquests equips. Jo, potser sí que Mourinho és capaç de portar el vestidor d'una manera més recta, potser sí que s'han acabat les baralles internes, no ho sé, perquè no hi som, però l'evolució pel que fa al joc, jo no l'hi veig. Veig un Madrid que continua sense tenir la pilota, que és incapaç de sotmetre els rivals com fa el Barça.
1: És que no la vol, no?
2: No la vol.
1: No la vol.
2: I quan la té, no, en cap moment tens la sensació de que sotmeti el rival a la base de joc. El partit ha estat una altra vegada un absolut descontrol i llavors, sense pilota, el que ha passat a la segona part és una desídia absoluta. Una jugada que acaba amb un xut al pal de
3: Pedro Díaz.
2: És que Mbappé i Vinícius els passa la pilota per davant, que diu, ja corren a l'altre. I és que no corre ningú, no corre absolutament ningú. I això és la gran diferència, una de les grans diferències amb el Barça. Lamine Yamal l'altre dia, al minut 85, amb el partit sentenciadíssim, anant a pressionar.
3: I a la prèvia ho va dir, no?, Lamine Yamal del partit, que si no corres no guanyes. Ha sigut un partit de dues parts, no? És veritat que el Rayo fa un parell de regals, els dos gols primers del Madrid són regals del Rayo, llavors un Madrid molt còmode. Jo m'he anat al descans pensant, hosti, que no sigui una lliga que hi hagi molta diferència entre que Barça i Madrid vagin guanyant fàcil i la resta dels equips, si vols, amb una mica de l'Atlético de Madrid i tal, estiguin molt separats, perquè el Madrid fins ara havia guanyat fàcil a la lliga, amb excepció del dia del Betis, que perden, però és un partit que haguessin pogut guanyar, honestament, per ocasions. I dic, hosti, és un Madrid que joc segueix mancat, però té arribada i sembla que una mica a l'inici del partit sí que mosseguen. Però clar, arriba el descans, la segona meitat, un regal, una pèrdua de Vinícius, el bon gol de Camello, i tornes a veure totes les mancances que té aquest equip i dius, és que un Rayo casa, un Rayo en baixes, perquè no tenen a Isi, que és un dels seus millors jugadors, tots coneixem la situació del Rayo, que és complicada a nivell de club, i els hi han plantat cara, i llavors és un Madrid que ara mateix no emociona. Contra l'Inter també van guanyar amb una errada clara del porter i d'aquella manera. Llavors, crec que el Barça està bastant per damunt a hores d'ara.
1: Estava mirant, ara et deixo parlar, Àngel, estava mirant el xuts a porteria del Rayo aquí a l'Spotify Camp Nou i els que ha fet avui al Santiago Bernabéu, perquè, entre altres coses, és veritat que potser canvia algun jugador, no?, però més o menys és el mateix equip. El Camp Nou crec que me'n surten 5 xucs a porteria, 11 rematades. És veritat que el Rayo està demostrant ser un equip atrevit, no?, i que està arribant a l'àrea, etc etc. Avui són 18 rematades, 7 a porteria. Diguéssim, sí, que hi ha una diferència important.
3: Courtois ha parat, ha tingut un parell d'intervencions bones, hi ha hagut també el xut al pal de Pedro Díaz, hi ha hagut un moment amb el 3-1 que el Rayo podia entrar al partit.
2: Que hi va ser també aquest moment al Camp Nou, eh?
3: Sí,
2: recordeu,
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Es posen 3-2, hi ha aquella sensació de...
3: una Cubarsí...
2: Però van entrar Rodri i Fermín i allí es va acabar el Rayo.
3: És que el Barça molt, molt control tampoc ho té. Diguéssim, hi ha moments que el perd aquest control. Tot i que això amb Rodri jo crec que cada vegada direm a millor.
2: Exacte.
3: Però sí que contra el Rayo va haver uns 15-20 minuts a la segona meitat que es va trencar una mica la cosa, però ho van reparar ràpid i fàcil.
5: Jo crec que el partit d'avui del Madrid, i sé que és repetitiu i reiteratiu, però sense els dos regals de la gent i sense Courtois, estaríem ara mateix fent un diagnòstic i una anàlisi totalment diferent, perquè possiblement hauria guanyat el partit, però hauria patit molt més. No és el mateix. El Rayo ha estat enduiat a la segona part, estic d'acord que hem vist dos parts, però clar, jugar amb 3-1 no és el mateix i els xiulets tímids del Bernabéu no són els mateixos amb el 3-1 que amb un hipotètic 1-0, perquè per ser justos el gol de Camello també és un regal del Madrid. És a dir,
3: sí, és una pèrdua, sí, de Vinícius.
5: La gent regala dos gols, però el Madrid també regala el gol del Rayo. Llavors, en condicions normals i naturals, sense regals, la segona part hauria hagut de transcendir amb un 1-0 mínim al marcador, que jo crec que hauria posat molt més nerviós a tothom i que el que fa és constatar que el Madrid... Sí, té molta pólvora al davant, perquè té monstres, perquè té Mbappé, té Vinícius, té Bellingham, té entre Guller, té Valverde, que et fot un tiro de fora a l'àrea. O sigui, té molts bons jugadors, però que el Madrid com a equip segueix sense saber a què juga, segueix sense tenir ningú que pugui tenir una idea imaginària de com juga, i per tant a mi, de moment, por no em fa. També et dic que acaba de començar i que després parlarem del Barça i que el Barça està molt bé, però... Al setembre no es guanyen lligues, no es guanyen Champions. És molt important les sensacions de l'inici, eh? Però, i ho hem vist amb el Madrid mil vegades, que han passat temporades de merda, per dir-ho així, i que no saps com han arribat al final i algunes fins i tot han guanyat alguna
3: cosa. No, i si no fos pel dia del Betis que comentàvem, podrien estar amb tots els punts guanyats.
5: Sí.
3: I ara que deu això, hi ha hagut una imatge que m'he quedat jo del partit, de la sensació de desgavell, de desgovern que hi ha pel que fa al joc, que és... Hi ha hagut un moment que estàvem parlant Bellingham i Bernardo Silva, i Bernardo Silva l'ha canviat Mourinho dos minuts després de que les càmeres ens ensenyessin aquesta imatge, que pensava, si esteu endreçant l'equip, un futbolista que està endreçant l'equip junt amb Bellingham, i llavors el canvies, és a dir, tampoc hi ha un pla, tampoc m'ha donat la sensació que hi hagi una idea, sinó que és una mica anar provant quines peces funcionin, i també tenen Arda Güler, que els hi entra al final, i amb l'entrada de Güler s'ha acabat el Rayo.
5: Ara que el menciones...
3: El que està més en forma de Madrid, juntament
5: no,
3: amb
5: Mbappé. No, però em referia a Bernardo Silva... Durant tot el rato que veia el partit d'avui anava pensant menys mal, o sigui, cada vegada que d'això pensava, menys mal que ens hem tret aquesta tolla de sobre, perquè realment ara vindrà, si ara vindrà me la menjaré, perquè vindrà aquí al Camp Nou i ens la liarà, però vull dir...
3: Tolla, perdona,
5: en el seu moment no, però avui en dia és un miratge del sí. que va ser.
4: Probablement tampoc està en el context, no? Sí. Tampoc està en el context ideal, no? Sí. Segurament.
1: És que no veu la pilota, clar, és que no la veu.
3: I el fa jugar com de pivot.
5: La tècnica no l'ha perdut, però és un exjugador.
4: Per exemple, el
5: Deco en aquesta cadira de l'esquerra va dir l'altre dia que si Bernardo Silva no juga al Barça, entre d'altres coses, és perquè... tenim unes pretensions, més enllà de l'ús salarial, que no estaven d'acord amb la filosofia del Barça i de Flick. Pues possiblement aquest to i aquest tarannà, aquestes pretensions, eren les que estem veient aquí al Madrid, que deu voler jugar per lo civil o per lo criminal, però que si això no es tradueix en que ets un jugador determinant, tu ja pots tenir les pretensions que vulguis.
4: No, anava a dir que una de les conclusions que trec, i encara que portem 6 partits o 5 partits de Lliga, la tinc força clara, és que juguen per decret Bellingham, Vinícius i Mbappé, i que el Madrid necessita Arda Güler. És a dir, que el Madrid s'ha gastat, almenys per aquesta temporada, jo no sé si per 3 o 4 temporades, d'aquí 3 o 4 temporades, però almenys per aquesta temporada, el Madrid ha fitxat un futbolista per 125 milions més variables, que ara mateix és suplent, però no és allò, no, és que està entre el... pot ser suplent, però també pot ser titular, no. És suplent. O sigui, és suplent i serà suplent perquè amb el nivell d'Arda Güler i amb els tres de dalt, que no els toca a Mourinho per res del món, no té encaix a l'equip. Aleshores, jo no sé si realment la idea era gastar-se 120 milions amb un suplent o és que la planificació que han fet aquest estiu amb aquest fitxatge és errònia. Perquè si tu creus que els tres de dalt han de jugar per decret i Arda Güler, com

0: estranya, i veient ara com està dirigint l'equip Mourinho, veig que serà suplent. Jo, al principi de temporada, pensava a veure quina participació tindrà, si tindrà encaix a l'equip, però és que ara no
1: l'hi
0: veig.
1: Xut, ha fet un xut perillós, eh? L'ha enviat, sí, sí, l'ha enviat, mira que és ala al sí. Bernabéu, però quasi surt fora.
2: Serà suplent, perdona, Albert, serà suplent, i quan sigui titular, com ha estat avui, serà el canvi fàcil.
3: Clar.
2: Encara que corri a pressionar, ja no et dic a jugar amb la pilota, encara que corri el triple que Mbappé i Vinícius a l'hora de pressionar la sortida rival, el primer serà el canvi fàcil, com s'ha demostrat avui. Ha entrat Guler per Diomandé.
0: Sí, i a més, no juga a la seva posició, perquè com que Vinícius juga per decret a la banda esquerra, Diomandé de jugar a la dreta. És veritat que ha jugat a les dues bandes, però jo diria que la seva posició és la de Vinícius. De fet, quan se'l fitxa o quan es parla de que se'l vol fitxar, hi ha qui pensa que potser Vinícius no renovarà i que el vendran, no? Surt l'Arsenal que s'interessa per ell, etcètera, etcètera, però al final acaben renovant. No sé, a mi m'estranya la planificació, però com moltes coses que ha fet el Madrid en aquests últims anys, m'estan tu o no, jo crec que és una mica de deliri per buscar aquest nou Lamine Yamal, que no tenen ara mateix. Vinícius, doncs el seu nivell va baixar molt quan va saber que no guanyava la pilota d'or, des d'aquell moment, i des de l'arribada d'Mbappé, i continuen buscant futbolistes i pagant, jo crec, quantitats desorbitades per un jugador, insisteixo, no és que... No, has pagat, com el Barça, 70 milions, però Anthony Gordon serà titular, jo crec que el 60-70% dels partits, com a mínim. En el cas de Diomandé, jo és que crec que estarà titular 30% aproximadament, si els altres tres juguen per decret, però vaja.
3: Si ara ets aficionat del Madrid, avui pensaves que potser, si has de canviar, és que abans posaries Guler, òbviament, per davant de Diomandé, però abans a Brahim. És que et dona ara mateix coses Brahim Díaz que Diomandé. I també algun dia o altre ha de reaparèixer Rodrigo, encara en té per un temps, però també pot jugar allà a la dreta. També hi ha Endrick, vull dir, hi ha coses que has pagat 120 quilos, però el que deus tu, però un futbolista que no et ve, en teoria, a millorar molt el que tens. I llavors es destape i de cop i volta cada partit fot dos gols i drible tothom i és el millor a la pressió, callarem, però de moment no està ensenyant això.
0: No, no, i tenen a Camavinga avui al mig del camp, que ja sabem que Camavinga té molts problemes per treure la pilota i avui s'ha tornat a demostrar. Konaté, fitxatge d'un defensa que també té problemes a vegades amb la pilota, avui a la segona part també
3: té un parell d'excursions,
0: també té alguna excursió delicada. Sí. Però vaja... És la planificació esportiva del Real Madrid aquest estiu.
2: I per mi, disculpa, ha fet involucionar un jugador. L'any passat era una de les grans estrelles, Fede Valverde, que era un tip de fer gols aquest any, ni se l'ha vist. Per mi
0: està fent la feina bruta, clar. Sí, tots dos de davant.
2: Tenia arribada, tenia xut, feia gols. Aquest any de Fede Valverde ben poca cosa.
3: És que és un migcampista que si el tens una mica, per mi, si el tens una mica tirat cap a la banda i que pugui tenir arribada, farà molta feina. Però és un migcampista que el tens com més d'interior o més anclat a prop del pivot o si vols un doble pivot, és que és molt limitat tècnicament.
0: I l'última cosa que volia dir és, amb 3-1, encara que el Madrid estigui jugant malament i que el Rayo estigués tocant la pilota, fa uns anys el Bernabéu no hagués xiulat o li hagués importat un rave doncs al joc del seu equip. Però dos anys en blanc pesen. I veure el Barça que fa 5 gols cada cap de setmana pesa.
3: Això.
0: Sí, sí, sí. No, però tot crec que és un cúmul, és multifactorial, però avui hem sentit xiulets perquè estaven jugant malament, d'acord, però hi ha hagut partits que el Madrid també anava guanyant al Bernabéu i jugava malament. I no se'ls va xiular. I ara se'ls xiula cada vegada que juga malament. Per tant, ara, com a mínim, en aquest inici de temporada, de moment el joc importa, el Bernabéu. El joc importa, veurem què passa, no? Però de moment el joc importa. Va importar l'altre dia contra l'Inter i ha importat avui.
2: El joc i l'actitud. Jo, és que dic, la segona part és que no corrien. Han sortit sense ganes de jugar-la, Ja n'han fet 3, caurà el quart per inèrcia, potser el cinquè, i dic, el Rayo sortia amb molta facilitat. I el gran contrast amb el Barça, a banda de fer-ne 4-5 per partit, és la gana d'anar a treure la pilota al defensa rival quan comença la jugada. I això és mèrit de Hansi Flick, i dels jugadors també. Però
0: no, i això, mira, això sé que jo crec que no canviarà. O sigui, això podem estar segurs que no canviarà. Això, dir, això es mantindrà fins al final de temporada. Això es té o no es té? El Barça ho té, potser en algun partit més, en altres partits menys, però ho té, i el Madrid jo crec que no ho té i no ho tindrà.
3: El capità del Barça és el primer a llançar la pressió.
0: Sí, sí.
3: Llavors, si ho fa el capità, tu ho has de fer, eh? L'únic que se n'escaqueja una mica és Lamine Yamal, perquè té aquest rol d'estrella. Però també el veiem treballar, també el veiem recuperar alguna pilota, també el veiem pressionar quan toque. I al Madrid això no ho veus, és una polèmica que setmana rere setmana.
1: Per mi, part de l'explicació d'aquests xiulets de l'afició madrid,

0: madridista és que jo crec que estan revivint fantasmes del Barça a Guardiola, perquè el madridisme ho passa molt malament amb un Barça que era molt superior, amb un Barça que feia un futbol estratosfèric, i jo crec que el madridisme està veient que el Barça torna a estar en un nivell pràcticament excels, que passa per sobre de qualsevol rival, i jo crec que el Madrid tenen molta por de poder tornar a viure una temporada com la del triplet del Pep Guardiola, que va acabar en sextet, que ara s'han inventat la història que està al Negreira, que algun dia acabarà morint, però de moment no mort, però hi ha quatre jutges ja que s'ho han tret de sobre, però s'han tingut que inventar això per menys tenir aquell Barça que els va destrossar. I quan ja ho havien oblidat, i quan ja aquell malson semblava part de la història més profunda, de cop i volta surt un nano que es diu Lamine Yamal, que els hi recorda molt a Leo Messi, surt un tio que es diu Hansi Flick, que els hi recorda molt a Pep Guardiola,
1: a cos zero,
0: i surt un equip que toco fusta, però que té molt, molt, molt bona pinta i que, com va dir Cesc Fàbregas, espanta. Per tant, el madridisme està cagat ara mateix.
2: Un minut per sobre dos quarts de 12 de la nit. Farem una pausa i quan tornem la Marta Ramon amb l'última hora del Barça abans d'aquest partit al camp de Llevant. Parla Mourinho, se l'escolta el Dalmià de fons, si diu alguna cosa, evidentment, la recuperarem durant aquest Tu diràs. Ara tornem.
3: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
7: 58.939 58939
6: Sèrie
7: 24024.
6: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
9: Un, dos, tres i pica la paret. Tot el que hi ha fora aquí no va per res.
10: Passen 4 minuts de 11:45 de la nit. Això és el Tu diràs. Hola, Pintanel, eh?
11: Què tal, Ballera? Bona nit.
10: Corre per aquí, també. L'Àlex Pintanel. Vols canviar de cotxe?
12: Sí.
10: Sí?
12: Sí, sí.
10: Mira, també pels que vulguin una nova moto, o si voleu triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, has d'anar a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, vés a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. No és a Sant Boi, no és a Sant Boi, ni tampoc a València encara, la Marta Ramon. O la Marta, bona nit.
13: Hola, bona nit.
10: El Barça sí, que ja ha arribat a València, i Marta, hem tingut convocatòria sense sorpreses. Flick opta per no deixar ningú aquí a Barcelona, dels que estan sants. Frenkie de Jong sí que es queda aquí, però dels que estan sants, tots cap allà.
13: Exacte, l'única novetat de la llista és la prevista d'Eric Garcia després de complir sanció a la Champions, que torna a portar màscara després de la fractura nasal que es va fer a Mestalla diumenge passat, màscara que haurà de portar fins a l'aturada. Després de l'aturada, en principi, ja se la podrà treure.
10: I avui ha estat una roda de premsa de baixar el suflé, no? Una mica,
13: sí, d'estem molt contents, ens ho estem passant molt bé, però calma i tranquil·litat, que estem a les alçades de temporada que estem, i sobretot Hansi Flick el que vol és que tothom continuï concentrat. Agraeix, evidentment, els elogis externs i l'eufòria que envolta l'equip, però remarca que per continuar en aquest nivell, doncs, no poden perdre de vista la concentració.
14: You know, we are very happy that we are playing now.
15: Estem molt contents que estiguem jugant a aquest nivell, però també sabem que ho hem de demostrar cada partit. Aquesta és la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ho hem de demostrar sempre. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de fer les coses com sabem fer-les. Això és important per nosaltres. Mantenir la intensitat alta, estar concentrats, ser actius. Si perdem una d'aquestes coses, potser només un 10% no ens anirà bé.
14: Maybe only 10%, then that's not good.
13: A la pregunta de si estem assistint al millor Barça des de la seva arribada, resposta amb la naturalitat que el caracteritza i insistint amb el missatge de mantenir el focus.
15: Per a mi és la manera com volem jugar a futbol. No és res especial, és així. Sabem que al futbol tot pot anar o canviar molt ràpid. M'agrada que ara estiguem gaudint de la situació, però també que estiguem 100% concentrats. Si canvia alguna cosa d'aquesta actitud, crec que anirem en la direcció equivocada, i això és el que no volem.
14: We go in the wrong direction, and this is what we don't want.
13: Ha celebrat la renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030 i s'ha descrit molt satisfet amb els tres perfils que té ara el nou, Rafinha, Gabriel Jesús, el propi Hamza, això sí, també obrint el ventall a altres possibilitats que li ofereix la plantilla.
15: Hi ha tres perfils diferents per a aquesta posició, però també tenim Gordon, Adeyemi i Dani Olmo, que ja ens ho ha demostrat aquests últims dos anys, que és capaç de jugar-hi, igual com Fermín. Tenim moltes opcions i en aquest moment Rafa està jugant realment fantàstic, en un altre nivell. És increïble. Quan juga així, és per a mi un dels millors jugadors del món.
14: He's for me one of the best player in the world.
13: Un Flick que també ha dit que ara té la plantilla més compensada des que és entrenador del Barça, que és el moment que la veu millor, i ha destacat molt la feina defensiva de l'equip, perquè diu que parlem molt dels gols que està marcant l'equip, però que volia també subratllar la feina que està fent la línia defensiva. Moltes lloances també per Pau Cubarsí.
10: I esteu d'acord en aquesta lloança a la feina defensiva, que es parla massa dels gols, però poc de com està treballant el Barça defensivament? És veritat que ja, veus, això de la línia avançada, de si arriben més o menys els rivals, jo crec que també ho hem assumit com una mica l'ADN del propi equip, no? De que, sí, hi haurà dies que potser el rival marca un o dos gols, no? Però si el Barça està fi a dalt o amb xispa, cauran 4 o 5. Però Flick jo crec que envia els missatges també conscient de tot el que diu sempre, no? I a banda d'aquest tocar de peus a terra que ha volgut dir avui, també em sembla destacable i remarcable que hagi volgut elogiar la defensa.
11: Sí, i jo no sé si parlava justament o concretament de la línia defensiva, sinó de l'actitud defensiva de l'equip. Ell sempre parla
13: de tot el sistema, exacte. Perquè és com veritat, no diu, perquè ha parlat en aquesta resposta, el que passa que ho he resumit molt ràpid, però en aquesta resposta, que és una resposta generosa de Hansi Flick, perquè està un minut i mig parlant de per què pensa que la plantilla està més ben compensada, etcètera, parla molt també dels migcampistes, parla molt de la figura del 6, de la figura del 8, parla molt de la feina col·lectiva que fan tots per ser una unitat, no? I ja sabem que quan Flick parla de la defensa no es refereix a la línia defensiva, parla de tot el que fa l'equip. De fet, per això aprecia tant la feina de Rafinha com a nou, més enllà dels gols, pel que significa per la pressió i la dinàmica que expandeix i que contagia la resta de l'equip. I per això, quan moltes vegades li preguntem per una gran actuació de Lamine Yamal, en comptes de parlar-nos del gol o de la cosa extraordinària que ha fet, t'està parlant de sí, avui estava molt concentrat en la pressió. Vull dir, va una mica per aquí la cosa, no? Que sobretot que la mentalitat col·lectiva estigui molt, molt posada també en l'aparell defensiu.
12: La temporada passada, en dues o tres rodes de premsa, va destacar precisament, quan li preguntaven per Lamine Yamal i els gols,
13: sí.
12: Va destacar precisament aquesta actitud defensiva de Lamine.
13: Sí, és que a mi m'ha passat de dir, ara vaig a buscar una frase de Flick parlant de com d'extraordinari és Lamine Yamal i començar-te a parlar de com ha pressionat una jugada i dir, ok, saps?
11: I parla sempre de paraula unitat, sí, d'atacar com una unitat, sí, i defensar com una unitat. I hauríem de buscar el percentatge o repassar tots els gols que ha fet aquest any al Barça. Quants neixen amb recuperació en sortida de l'equip rival? O sigui, que Cubarsí és molt bo, que Gerard Martínez és molt bo, però aquí els primers defensors són els atacants, i això és el que valora tant Hansi Flick.
10: Fixeu-vos una cosa, si no em corregeix la Marta, jo crec que m'he quedat amb el concepte bastant, però quan li fan aquesta pregunta, ell, de motu propi, només menciona dels defenses, ell només menciona Cubarsí. Després de passada sí que diu per jugar amb Andreas
13: i amb Gerard, sí, però parla molt de Cubarsí.
10: Però
13: sí,
10: ell
13: sí.
10: Només menciona per iniciativa pròpia i posa Cubarsí com a exemple del que s'ha de fer a Cubarsí. No menciona a cap dels altres defenses, que jo crec que és una possible interpretació, és també, que no et dic que estigui disconforme, que no estigui
13: content. No, però perquè altres, per ell el líder de la defensa ara
10: correcte.
13: Mateix és Cubarsí.
10: Correcte.
13: És l'indiscutible és Cubarsí. Sí, és així.
11: Amb qui ha fet una gestió boníssima, perquè recordeu que els dos primers partits, diria, de Lliga no és titular, ve del Mundial, fins i tot pensàvem...
13: Hosti, en el primer no és titular.
11: El Gamper tampoc no el juga.
10: Igual que hi ha un altre detall en les mencions, jo em fixo molt en perquè Flick no tira trets a l'aire. Quan li pregunten per la posició del nou, ell afegeix de collita pròpia
16: Gordon, Adeyemi, Fermín i Olmo, però no ha mencionat a Lamine Yamal en cap moment com una opció per jugar en la posició de fals nou.
13: Perquè ara mateix no ho contempla.
16: No, no, per això, per això, però vull dir que així com els altres sí que els ha mencionat, en aquest no...
10: Sí, és curiós. Crec que al final de la temporada passada, quan ell el col·loca a la mitja punta contra el Betis, em sembla, i no sé si en algun altre partit, es comença a parlar de a veure si arribarà el dia que Lamine jugui al mig, però esclar, és que ara mateix, amb aquesta societat que té amb Rafinha i amb el nivell del brasiler, Flick està encantat. Em té
12: que la banda dreta. Arribarà, però no ara.
10: Sí, no, ara no, no, i per això, i si Rafinha continua uns quants anys amb Flick, probablement ho veurem d'aquí uns anys.
16: Encara que no continués.
10: Ens pensàvem potser que seria una cosa, no sé, un o dos anys, però potser és que va més per llarg, fins i tot.
16: Però, vull dir, Lamine només pot deixar la banda en el moment en què hi hagi algú que ho faci, millor que ell no, no hi haurà ningú, però vull dir que hi hagi algú en aquella posició que t'ofereixi el rendiment... un rendiment excel·lent com t'està oferint Lamine. O sigui, jo no sóc partidari de treure un tio de la seva posició més natural per jugar en un altre si no tens algú... O sigui, per exemple, Rafinha, el cas que ens ocupa. Rafinha ha sortit de la seva posició potser més natural, ha anat a un fals nou, però per què? Perquè tens un Gordon a l'esquerra que t'està donant... No, seria una mica discutible, si és el mateix o no el mateix nivell del millor Rafinha per la banda, però com a mínim t'està donant un molt bon nivell. Llavors, ok, vale, doncs mou-lo al Rafinha. Però si a l'esquerra ara mateix, per molts gols que estigui marcant Rafinha, si a l'esquerra estiguéssim tenint un problema de que qui juga no està funcionant, per molt que estigués marcant gols Rafinha, jo sempre seria més partidari de portar-lo a la seva posició, o sigui, de posar cadascú a la seva posició bona. Després, si no, ja pots fer més modificacions. Però posar un tio bo en una posició, posar-lo en una altra, si en la seva posició no tens ningú, o no tens ningú que ho faci com ell...
17: No, i si et fixes en els fitxatges que s'han fet a l'estiu, tant de Gordon com de Adeyemi, t'encaixa molt amb la idea, i és molt coherent amb la idea que té Flick, que és la principal amenaça la tens a la banda dreta, que és Lamine Yamal. Llavors ja havia la incògnita del nou, que te l'està resolent a les mil meravelles Rafinha, però si mireu els partits del Barça, tots ho veiem, és el joc d'atac es canalitza molt per la banda dreta. Llavors, és la principal amenaça a la dreta, i a l'esquerra, jugadors ràpids i amb arribada. Adeyemi és un velocista i Gordon té més peu, és un perfil diferent, però també és un tio ràpid i treballador.
10: Sí, sí.
17: Llavors és l'amenaça a la banda dreta, carreguem el joc ofensiu per la dreta i tenim alternatives a l'esquerra i li està funcionant. I llavors, amb tota la tensió de la defensa rival que acapara Lamine Yamal, que si no és marcatge individual, sempre necessita ajudes, i no les ajudes que li pugui fer el València o el Rayo, sinó també els millors equips d'Europa. Recordeu fa dos anys contra l'Inter, que no era un defensor, sí, sí, sinó dos. I llavors, clar, t'acapara molt el joc i obre molt carril central. I llavors tens un Rafinha que cada partit, bueno, ens ha demostrat com a nou que es reinventa per trobar pilotes de cara. És a dir, no és un nou que rep d'esquena com podia fer Lewandowski. És un tio que es guanya l'espai per atacar de cara. I això li va de meravella perquè té molt talent per fer-ho així. I llavors l'altre dia, si juga Fermín o juga Olmo, hi ha molt intercanvi. Veus que Rafinha moltes vegades cau més cap al mig.
12: Hi ha molta mobilitat.
17: Hi ha molta mobilitat. Clar, això és això per la defensa rival és un mal de cap constant. Sí, sí. I encaixa molt amb la idea que té Flick i amb els fitxatges que deia de Gordon i Adeyemi, que tots dos et poden jugar a l'esquerra.
10: I hi ha hagut un altre moment, Marta, a la roda de premsa, que és quan li han preguntat pels canvis de la preparació física que hi ha hagut aquest estiu, i la resposta de Flick ha estat interessant.
13: Sí, s'ha explaiat força. L'arribada del nou preparador físic, Benjamin Kugel, s'està notant aquest inici de temporada. Kugel va rellevar en el càrrec a Julio Tous abans d'arrencar la pretemporada. Va integrar durant gairebé una dècada l'estaf de la Federació Alemanya de Futbol, participant de la conquesta del Mundial del 2014, i parla més d'alemany i anglès, castellà i portuguès amb molta fluïdesa, cosa que l'ajuda en un vestidor d'aquestes característiques. Se'l veu molt implicat amb els futbolistes, molt ficat en el dia a dia i directament treballant amb ells a la gespa. Flick li han preguntat si s'està notant aquest canvi.
18: Yeah, it's another philosophy.
19: Sí, és una altra filosofia, una altra idea de com volem treballar. Té a veure amb els moviments que els jugadors han de fer al camp, que estiguin preparats. Estan fent els exercicis de força dins del club i, pel que veig, tenim molta energia. No és només sobre els nous entrenadors, sinó també aprofitar la qualitat que ja teníem. En aquest equip tothom treballa conjuntament. De fet, és el mateix que volem dels jugadors, que tothom actuï com un equip. I puc veure això. Això és fantàstic. L'energia és realment positiva i crec que tots els jugadors poden veure-ho i sentir-ho. Això també ajuda l'equip, els jugadors. Està al nivell més alt. És molt important.
18: On the highest level, so it's very important.
13: A RAC1 ja havíem explicat al llarg de la temporada passada que una part majoritària del vestidor s'havia queixat repetidament dels mètodes de Tous i fins i tot demanant explícitament un canvi en aquesta parcel·la. Molts jugadors potenciaven els exercicis de força en professionals fora del club i a més Flick estava descontent amb aquesta figura, preocupat pel nombre elevadíssim de lesions musculars evitables en moments clau, algunes amb recaigudes com les que ja vam explicar del cas de Rafinha. Per això, abans d'anar-se'n de vacances, Flick va exigir canvis i va acabar portant un home de la seva confiança. No ha estat l'únic canvi en el dia a dia de l'equip. Lucas Del Campo ha estat promocionat des del femení per dissenyar els plans de força al gimnàs. Rafa Maldonado i Germán Fernández de l'equip de Tous formen part ara del filial. I hi ha també un altre canvi que ha estat el de Mireia Porta, nutricionista fins ara del femení, que substitueix Sílvia Tremoleda. A més, Flick ara està pendent també de millorar les infraestructures de la ciutat esportiva. S'està construint un nou gimnàs a peu de gespa al camp Tito Vilanova, que ha d'estar acabat per Nadal, i està en stand-by la construcció d'una residència pels jugadors.
10: El nou gimnàs no és petició de Flick, o sí, també és petició de Flick?
13: Tot, o sigui, ell segurament, si se li pregunta directament, et dirà que no, però sí, o sigui, hi ha una voluntat de Flick de millorar les infraestructures. També és veritat que els jugadors també demanen certes millores en coses que observen en el seu dia a dia. És una mica tot conjunt, diguem.
10: No, de moment, casualitat o no, s'està notant en aquest inici de temporada que no hi ha lesions, no, a banda de Jong, que no es va lesionar amb el Barça, vull dir que sinó que es va lesionar al Mundial amb els Països Baixos, s'està notant que de moment aquest canvi està sent positiu. Després la temporada és llarga i veurem com arriba l'equip a final de temporada.
16: Ha tocat però... fusta, Flick, quan li han preguntat.
10: Sí, però és sorprenent les poques lesions i no només això, sinó l'estat físic ara mateix de l'equip a aquestes alçades de la temporada, no?
11: Sí, és que si tu haguessis de dir algun jugador que el veus fora de l'estat físic general, igual diries Koundé.
16: Koundé.
11: És una mica sí. Físic i mental, més empat.
10: Potser és més mental que físic, no?
11: Exacte, sí. Però jo crec que té especial mèrit això, venint d'un any de Mundial, d'un estiu en què els jugadors, la majoria de la plantilla, són més a molta càrrega física per culpa dels entrenaments i els partits amb la selecció. Els jugadors, pel que ens consta, estan contents, ho explicava la Marta, que l'any passat hi havia queixes i aquest any, de moment, en aquest sentit, sembla que tot va sobre rodes. És un treball molt més individualitzat, com si l'any passat amb Tous es treballés bastant més en grup.
13: A l'engròs.
11: I ara sí. Una mica ho insinuava, Flick, en aquesta resposta, que es treballa pensant en els moviments que ha de fer cada jugador al camp. Doncs és això, un treball molt més individualitzat a la carta pel que necessitarà el jugador al llarg de la temporada. I, de moment, toquem fusta com Flick, tot va bé i els jugadors estan contents.
13: Sobretot perquè tenen un tracte... anava a dir que sobretot incidint en això que diu el francès, no? Que hi ha un tracte com molt personalitzat i que és com el jugador se sent com més com que és més fàcil, no? Parlar amb Benjamin Kugel perquè els que el tenen allà, o sigui, una cosa que a mi em crida molt l'atenció és que estigui tan a la gespa, tan ficat en els exercicis que fan en els entrenaments habituals i també, per exemple, abans dels partits el veus molt a prop de la gespa, molt atent al que fan els jugadors i fins i tot en algun moment dirigint ell exercicis, per exemple, dels suplents. O sigui, aquesta manera tan directa de tractar la preparació física i d'estar tan focalitzat al detall des d'un pla molt pràctic, això amb Julio Tous no era així, era una figura com més teòrica i això creava certes distàncies i el jugador hi havia de tot, no? Però hi havia una àmplia majoria del vestidor que no se sentia ben connectat o que no hi havia, o que hi havia falta de sintonia o de fins i tot d'empatia, no? Hi havia molta desconfiança que havia anat creixent, sobretot quan el jugador veia que doncs, acabava tenint problemes físics i que la preparació que estava fent al club doncs, no li anava bé.
17: Va ser la carpeta més delicada internament de la temporada
13: sense
17: passada.
13: Sens dubte, sí, sí.
17: Per les recaigudes de Rafinha. Rafinha és un dels que estava més molest en tot el tema de preparació física. També la Marta ara esmentava la figura de Julio Tous. Aquí tothom té la seva pel·lícula. Si ara poséssim aquí Julio Tous davant del micròfon, potser et defensaria els seus mètodes i potser enfocaria a canvis de preparadors externs dels jugadors, perquè els jugadors, és molt habitual amb els professionals d'avui en dia, tenen els seus fisioterapeutes fora del club, de confiança i tal.
16: I a la selecció.
17: I a la selecció, i aquí també hi ha canvis i tal. Però el que és evident és que l'any passat es va donar molt poder a Tous des de l'estiu del 2025. Van haver moltes lesions a la temporada passada, els jugadors van dir prou, Rafinha i d'altres. També recordo Valde va tenir problemes amb lesions, Cubarsí a l'inici de la temporada també, Olmo també en va tenir, i es va generar un malestar intern.
13: De Jong també, Koundé, De Jong, Koundé...
17: Sí. I llavors es va generar com malestar al vestidor en aquest aspecte, i una de les línies vermelles de Flick per renovar era algú de la seva confiança liderant aquesta parcel·la de la preparació física, i així ha estat, i de moment és aviat per dir-ho, però els resultats hi són.
12: I després la importància d'anar pel mateix camí.
17: Correcte. L'any
12: passat uns anàvem per la dreta i els altres per l'esquerra.
10: Això em sembla fonamental.
12: Al final això és fonamental, i després hi ha un tema de confiança. I és fonamental el que dèieu abans, no? La unió, que en parla tan Flick, doncs és que la unió també no és només la unió dels futbolistes, que és la unió dels futbolistes, del cos tècnic, dels preparadors físics, és a dir, és fonamental anar tots a una i anar tots en la mateixa direcció. És que a mi això em sembla fonamental. L'any passat, insisteixo, uns anaven per un camí i els altres per un altre, i al final això...
13: Ego, skill, success.
12: I això genera desconfiances, que és la veritat, i això genera desconfiança en el jugador, genera desconfiança en Flick, i per tant, jo crec que una de les claus és aquest canvi que hi ha hagut amb la presència del Benjamin Cubel. Per mi és una de les claus d'aquest inici del Barça. N'hi ha altres, però per mi és una clau fonamental,
10: sí,
12: per entendre-ho.
10: Després, lesions n'hi haurà, però com a mínim evitar certes recaigudes que va haver, no?, la temporada passada. No, evitar la recaiguda és el més important. Jo crec que lesions n'hi haurà perquè són inevitables i es lesionen tots els futbolistes i n'hi ha cada temporada. El preparador físic que siguis.
17: No, hi ha gent que s'ha quedat al primer equip. Raúl Martínez i Pepe Conde estan treballant al primer equip.
13: Sí, Pepe Conde s'ha mantingut i continua liderant els exercicis d'escalfament abans de l'inici dels partits, dels titulars, sí.
11: I per això, compte, perquè hi ha una aturada de seleccions no curta, eh?
10: Amic. Sí.
11: Els canvis de manera de manera.
10: Això
11: selecció, compte,
10: això no els agrada. No els agrada, però a ningú. Ni a Google, ni a qualsevol preparador físic.
11: Serà més llarga del que estàvem acostumats.
10: Sí, això és veritat.
12: I al Barça aquí se'n quedaran 3 o 4. És a dir, l'altre dia vaig estar pensant, Valde, Gerard Martín, en principi Gerard Martín, però pocs més.
11: Gabriel
12: Jesús també...
10: Bueno, com cada aturada, la veritat, eh? No...
16: Que no agafi Ancelotti i convoqui el Gabriel Jesús per tocar els nassos. ja veurà.
12: Ara, evidentment, ja està la convocatòria feta, però que no t'extrany que si manté el nivell
16: marcant... Que per tocar els nassos és capaç de...
12: A veure què passa d'aquí a les properes aturades.
10: 5 minuts i la mitjanit. Una pausa i de seguida la Marta Ramon ens canta el seu 11 per demà. I parlem una mica d'aquest Llevant Barça a 4:45 de la tarda. Ara tornem.
20: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
21: Busques un vehicle híbrid?
20: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
21: Més eficient, és menys consum.
20: Més potent és més cavalls.
21: Tot a Romauto.
20: Barcelona.
21: Molins de Rei.
20: Mataró.
21: Blanes.
20: I Santa Coloma de Farners.
21: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
20: RomautoNissan.com.
21: Romauto.
22: Aquest setembre vine a Romagruma Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
4: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
5: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Aquest setembre vine a Roma Gruma Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Kuruma.
1: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
2: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
1: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine! Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omó de Jaeco Autovivo. A Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
3: RAC 1. 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
6: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
6: Notícies.
8: Podcast.
7: Contingut exclusiu.
6: Escolta.
8: Navega.
6: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
6: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Passa un minut de la mitjanit, es nota que és dissabte tard ja, preparats la gent per si ha de sortir de festa a la Torre, això com ho gestiones? Surs d'aquí de l'estudi de RAC1 i directe cap a casa o fas alguna paradeta?
1: Sí, avui...
2: Home, jo si algú s'apunta...
0: Fas alguna paradeta tècnica, eh?
2: Avui relax.
3: Explica, que ahir el van fer fora d'una festa.
4: Perdó?
0: Com?
3: Dit així tenia un titular.
2: Dit així és un titular.
3: Clickbait.
5: Fàcil, eh? Desenvolupem això, sisplau.
2: Molt fàcil. Una persona que va estar aquí fa pocs dies, l'Arnau, va fer 18 anys, feia la festa d'aniversari, i ara es fan aquelles festes de que tu llogues una sala, els la prepares i els la reculls. Però, un cop està preparada, te'n vas fora.
3: Te'n vas a la prèvia, només, eh?
0: I vas anar a recollir, no?
2: Allò, sí, sí, a quarts de tres estaves comprant una sala.
1: Et va donar temps?
2: Aquesta és la realitat.
1: Et va donar temps,
2: per què mentir?
0: Sol, amb una escombra? No, més gent.
2: Més gent de la família, sí. La meva dona i la meva filla.
1: Vas arribar a cantar Superestrella o no et va donar temps?
2: No, estava tan trinxat que no.
4: Segur que va sonar la festa Superestrella.
2: Sí, però no hi era.
0: Hola, Clara Rodergues, eh?
4: Bona nit.
0: Se suma a la festa sense... Previ avís, ja directament la Clara Rodergues, que ens va explicar com està el rival del Barça de demà. Llevant, un quart de cinc de la tarda. Amb quin 11 creus que pot sortir Hansi Flick demà, Marta?
5: A veure, ballen algunes peces. Ja sabem que hi ha molta competència i que tothom està donant un nivell extraordinari. Aleshores, això també complica la feina de l'11. Joan García a la porteria, Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa. Al mig del camp, Rodri Pedri a la base de la jugada. Més avançat a la mitja punta, Fermín. I al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
0: D'acord, és a dir que seria l'11 de gala, si vols, amb l'asterisc al lateral esquerre, no? Amb Cancelo en comptes de
5: Xavi Espar. I amb l'asterisc de la mitja punta, també, amb permís de...
0: No, per mi...
5: En aquesta dicotomia Fermín-Olmo, per mi Fermín està per davant d'Olmo, amb això ara estem mateix, al mateix...
0: Estàs
5: al mateix vaixell.
0: Estàs parlant amb un feminista, eh?
5: Sí, jo també sóc feminista 100%.
6: No va jugar l'altre dia titular.
1: Jo aquest any no va jugar l'altre dia titular. Fermín i Cubarsí per la samarreta d'aquesta temporada, eh? No, encara no m'he decidit, però entre Fermín i Cubarsí tinc bastants dubtes.
3: Benjamin Kugel.
0: Que jo entenc, tots aquells que defensen que Olmo té més talent,
1: sí, sí,
0: i que té un primer toc entre línies que és diferencial i que té un control per orientar-se que no té pràcticament cap mitja punta al món i que va haver de fer un gran mundial... Tots els arguments que em voleu explicar, però sóc ferminista i per mi Fermín és titular.
1: I si el Barça...
0: I et diré una cosa, continuo encara sense saber què carai, si va ser el tall a la sella o per què no va sortir de titular a l'inici de l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid en el partit d'anada al Camp Nou. Es va fer un tall a la sella en el partit més important de la temporada, com era aquell, perquè és igual, era l'anada, però era el partit que si el Barça hagués guanyat jo estic segur que passa a l'eliminatòria, no hagués remuntat l'Atlètic de Madrid. Fermín és suplent. Jo... No sé si Fermín hagués ajudat el Barça a guanyar aquell partit i després va haver-hi l'expulsió, etc. Però continuo amb aquella...
5: Bueno, la mosca al nas. This is in the past,
0: però
5: diria Flick.
0: Mosca al nas. Mosca al nas. I per tant, Fermín, per mi, és titular en aquest equip. Em sap greu per Dani Olmo, que és un
6: jugador. Ara mateix, si demà hi hagués un Barça-Madrid, Fermín és titular.
2: Clar, sí.
6: Per Flick.
5: Bé, i és titular en aquest 11, vull dir, simplement obria la porta.
0: M'has encès, Marta, m'has encès, no passa res.
5: Posicions, hi ha posicions que generen, que sí, generen sí. debats.
6: Bernal demà?
5: Jo crec que... Per què ho dius?
6: No sé.
5: Ah.
6: Tinc la... No sé.
5: Tens la pedrada.
0: Ah, ja. Perdona, el departament d'alineació... O sigui, has d'ajudar el departament d'alineació. No l'has de fer confondre ara mateix. No has de crear dubtes.
6: A més, de fet, és una pedrada que tinc, però no...
2: No, pot ser.
5: Però està basada en fets reals o és...
6: No, està basada en opinió...
5: En intuïcions teves.
6: Sí,
1: una intuïció.
2: No, però hi ha tres partits en qüestió de sis dies.
5: És que jo crec que, per exemple, a Bernal el veig titular contra el Racing.
2: Exacte.
0: El que a priori és més senzill, perquè és a casa, bàsicament, sí, és el del Racing, no?
5: Jo crec que aquell dia Rodri doncs no serà titular.
6: L'altre dia el canvia aviat, a Rodri, crec, no? Canvia minut 60, pot ser, contra el Feyenoord?
0: Sí, juga una horeta.
3: El va tenir una estona amb Bernal, no?
4: Bé, de fet,
5: sí, van jugar els dos alhora.
4: Ensenyen el cartell, sí, amb el dorsal de Rodri i Rodri, no, i no es fa el canvi de Rodri, que es fa més tard.
3: Per això, crec que va allargar,
4: i van coincidir, que recordo que vam fer un comentari a la Transmi que, ostres, dos mig centres amb 90...
0: Sí. Hi ha alguna esmena a l'11 de la Marta? Marta, si digues.
5: No, anava a dir que d'aquesta manera, veient-los els dos alhora, es va, diguem, una mica ofegar, no? Bueno, jo crec que seguirà aquest debat, no? Però que tots dos poden jugar junts, que és una cosa que es defensa sí. Des de dins del Barça, no?
3: Sí, sí. Jo crec que havíem parlat aquí a l'estiu, que, i ho sé, i ho mantinc, que es veurà més afectat Gavi que Bernal.
5: 100%, i estic molt d'acord amb això.
3: I l'altre dia es va veure una mica, així que Gavi surt de lesió el que vulgueu, però ja es va començar a veure.
5: Mm. I avui, de fet, quan parla de les posicions al mig del camp, deixa molt clar Flick que Gavi el veu de 8, ja no el posa en el sac de jugar de 6.
0: Alguna esmena a l'11?
2: No.
0: Cancelo, lateral esquerra, no. Repeteix titularitat.
2: Sí, Cancelo o Aspar, però la resta són... Estic completament d'acord amb
1: el Marta. Jo el que em pregunto és, a Rafinha ja, si juga de titular, només jugarà de nou?
5: Sí,
6: avui,
5: ara mateix.
6: Avui Flick directament ha dit nou.
5: Sí, sí.
6: Avui Flick directament...
3: I ell és bastant així, eh? Gerard serà central, sí, sí. Eric serà lateral, i amb Rafinha...
0: És per alguna cosa.
4: Estàs
0: arrufant el nas,
1: no, perquè avui, precisament, quan se li ha preguntat, que ja ho hem escoltat fa uns minuts, pel tema del nou, ell... O sigui, se li ha preguntat bàsicament per tres perfils, Rafinha, Gabriel Jesús i Hamza. I ell ha afegit, de collita pròpia, els noms de, ja ho hem comentat fa una estona, els noms de Gordon, els noms de Fermín, els noms de Yemi i fins i tot el nom de Dani Olmo. És a dir, el fet que ell hagi afegit aquests noms no em sembla gratuït, perquè si tu tens molt clar que si juga Rafinha és el teu nou, no tens tantes possibilitats de que algun d'aquests...
5: Àngel Pérez, Rafinha és el nou titular.
1: Vale, vale.
5: Sí, sí. O sigui, clar, hi haurà moments de la temporada que...
0: Si demà no surt de nou, escolta...
1: No.
0: La galleta, vull dir...
1: No,
5: a veure que sí. Un moment. A veure, deixeu-me desenvolupar això. Hi haurà partits en què Rafinha no jugarà de nou, però... Mm. Que Rafinha ara mateix és el nou titular i que estan encantats amb ell i que era la idea que treballava l'entrenador, etc etc, és així. És evident que tenint Gabriel Jesús a la plantilla et dona per retocar coses en certs moments i Rafinha no ho podrà jugar absolutament tot i la temporada és molt llarga.
1: Però per això deia Marta...
5: Però Rafinha és el nou.
1: No em referia a un canvi de posició permanent, sinó a l'opció aquesta última que deies, de que el dia que ell vulgui, per exemple, que Gabriel Jesús sigui titular o que Dani Olmo jugui de fals nou però que no vulgui deixar Rafinha a la banqueta... diguéssim que contemplem...
5: Clar, Rafinha pot tornar a jugar a la seva posició natural.
1: Correcte.
5: Sí. Això pot passar.
0: La màscara d'Eric García no condiciona la seva titularitat, eh, Marta?
5: No, per mi no.
0: No toca res. No, ja el van veure a bon nivell, com a portar màscara, vull dir que no ha de ser un
1: problema. Sí,
5: no els preocupa, això no els preocupa.
2: Va. No, jo crec que en algun d'aquests tres partits, jo no sé si serà demà, serà contra el Racing o contra el Sevilla, jo m'inclinaria a pensar contra el Racing. Igual Rafinha comença de suplent. Igual a Rafinha li toca rotar, també.
0: Perdona. A l'aturada, el Brasil té amistosos, jo juraria que a Austràlia i a la Índia, eh? Austràlia i la Índia.
5: Ostres, jo això no ho tenia controlat.
0: Sí, crec que se'n va a Austràlia i crec que se'n va a la Índia. Sí. Per tant,
1: no
0: és probable.
1: Una sobrecàrrega.
0: És probable que potser...
2: Que potser
0: ho gestioni i és el moment... A més, són amistosos, vull dir que són patxangues. És probable que el dissabte al Pizjuán, Marta, si notes alguna cosa, alguna molèstia de Rafinha,
2: es va lesionar amb una patxanga, no? Amb Brasil contra França als Estats Units.
6: Sí, però... I ho gestioni també Rafinha.
0: Perdona'm el context. Era una patxanga, però era un França-Brasil. Era un França-Brasil, quedaven 3 o 4 mesos pel Mundial.
2: Ho sé.
5: I crec que Rafinha ha après totes les lliçons que havia d'aprendre. Jo crec que les ha après.
0: Rafinha, vols dir que s'estalviarà una pressió jugant amb la samarreta del Brasil? Uf. Ho he de veure.
5: No t'estic dient això com que doncs potser no...
6: Dosificar-se, no?
5: Es dosificarà una mica més o no ho voldrà jugar tot amb Brasil o parlarà amb el seu seleccionador o... A veure, no sé. Tenint en compte tot el que li va passar la temporada passada amb el Barça i després també el Mundial, que tampoc físicament es va trobar bé i tal, doncs jo crec que és... Veient com ha començat la temporada de Rafinha, jo crec que també hi ha una part molt de reivindicar-se i de treure's de sobre tota la llosa de la motxilla negativa que va arrossegar tot el curs passat.
6: Recordeu que és la temporada passada i fa dues, a la darrera aturada de març, Rafinha també torna tocat dels partits amb el Brasil. Recordeu que el Barça encadena bastants partits pràcticament consecutius i Rafinha en molts d'ells no juga. Per tant,
5: cert.
6: Experiència hauria de tenir.
0: Mira si és una patxanga que juguen contra Austràlia el dia 25 i tornen a jugar contra Austràlia el dia 29. O sigui, imagina la patxanga a Townsville i a Brisbane, en 4 dies de diferència.
5: No cal.
0: I després se'n van a l'Índia. Després se'n van a l'Índia i ja està. I després ja hauran fet la volta al món, com fa el Naveira també.
6: I juguen 4 partits. I juguen 4 partits també? 4 partits.
0: No, en juguen 3, em sembla. Juguen 3 partits amistosos. Sí, sí. Tindrem un ull posat a tot això. Rafinha, que el Brasil ja dona la convocatòria amb molta antelació i està a la llista de convocats, amb Vinícius i companyia. Del Llevant, del rival del Barça demà, i ara us deixo parlar del que vulgueu del partit. Només ha perdut un partit aquesta temporada, i va ser el primer contra l'Espanyol, Clara.
4: Amb golejada 3-0 i una imatge realment preocupant, a més tenint en compte que aquest estiu l'equip ha perdut jugadors importantíssims com Carlos Espí, ara al Madrid, i també Carlos Álvarez. Després, però, empat de Pamplona, golejada per 5-2 al Betis, els únics 5 gols que ha fet l'equip en Lliga, i un altre empat a 0 a Màlaga. Per demà, el tècnic tindrà les baixes Luis Castro de Taillong, amb una lesió muscular que ja li va fer perdre el partit a Màlaga, i del porter Alejandro Primo recuperant-se d'una luxació a l'espatlla. Luis Castro és conscient que al davant tenen l'equip del moment.
7: Tenemos que estar en nuestro mejor. Sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos. Entonces tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la liga como en la Champions sus calidades, pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11, y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer, como todos los partidos.
4: El Llevant encadena 8 partits sense perdre al Ciutat de València des del 18 de febrer contra el Villarreal, 0-2, des de llavors 7 victòries i un empat. Per cert, abans del partit, els campions del món rebran un socarrat, que és una peça de ceràmica, únic per cadascun d'ells, amb el dorsal del jugador, amb les dues estrelles pels dos mundials d'Espanya i l'escut també del Llevant. Xiularà un debutant, Joan Ander González, al basc, amb Iglesias Villanueva al bar.
0: Tenim el record del Ciutat de València de ser un camp difícil pel Barça, o que almenys no hi ha tret bons resultats en els últims 10 anys. Com hi ha anat?
4: Els últims han costat més. Tenim tots molt bon record del Ciutat de València el 2005 per la Lliga de Rijkaard, aquell empat a 1. Des de llavors, 16 visites, 9 victòries, 4 empats, 3 derrotes, però és que aquestes 3 derrotes s'han constatat en els darrers 8 anys, des del 2018. La temporada passada el Barça va patir, va marxar al descans perdent 2-0, va aconseguir empatar en 3 minuts, del 49 al 52, i finalment en l'afegit Elguezábal es va marcar en pròpia porteria el gol de la victòria. També a la 21-22, 2-3 amb gol de Luc de Jong en l'afegit, amb un cop de cap, i abans d'aquestes dues victòries patides vam tenir 3 ensopegades. Empat a 3 la temporada 20-21, la penúltima jornada, i amb el Barça encara lluitant pel títol contra Madrid i Atlético. De fet, aquell partit ja va ser el combinat definitiu a poder guanyar-lo. L'any abans, 3-1 derrota, i a la 18-19 també derrota 2-1 a la Copa, el de l'alineació indeguda famosa de Txumi. També es recorda molt el 5-4 de la temporada 2017-2018, perquè va ser l'únic partit que el Barça va perdre en Lliga amb Valverde, que va ser campió, però estava tot perfecte, no havia perdut un sol partit, i aquell dia, tu saps per què, no? Va perdre aquell dia.
0: Sí, perquè van anar un parell de persones a narrar que no eren habituals.
1: Jo també hi era.
0: Bueno, entre, a més de l'Àngel Pérez, no em referia a ell.
4: I després sí que és cert que abans d'aquestes ensopegades hi ha hagut col·lejades, 2-0-5, 2-1-4 o 1-0-4, però en aquests últims 8 anys sí que al Barça li ha costat una mica més guanyar fàcil.
0: No juga el comandante Morales, no, que era, una, sí. Era un dels habituals que acostumava a marcar el Barça.
3: Tinc un amic que li deia el Messi dels pobres.
0: El Messi dels pobres, molt bé.
3: Va semblar bastant encertat.
0: Sí, sí. El Barça li tenia la mida presa, la veritat, i crec que li va marcar uns quants gols. Llevant Barça, què n'espereu? Demà, 4:45 de la tarda.
2: Que si el Barça està...
0: Pensava que em anaves a dir una altra maneta.
2: Bueno, és que si el Barça... Sí, si el Barça està al nivell, si, com va dir la Minya Mal l'altre dia, si corren, si pressionen... És que no hi ha color. És que no hi ha color amb cap rival de la Lliga ara mateix. Jo crec que el Barça és molt superior a tots els rivals de la Lliga, fins i tot, com dèiem al començament de la tertúlia, al Real Madrid. Jo crec que perquè el Barça demà perdi o empati a Llevant ha de passar un accident futbolístic, que pot passar, eh? Perquè la derrota del Madrid al camp del Betis va ser un accident perquè va mereixer guanyar el Madrid, però sobre el paper, en teoria, partit plàcid per al Barça, i a més És que jugui qui jugui, perquè és, que el, és el que hem estat dient. La diferència entre titulars i suplents s'ha escurçat o és inexistent i tens la sensació de que qui jugui, el Barça estarà a un gran nivell.
3: Mm. És que és una mica... Guanyarà el Barça, a priori tots crec que estarem d'acord i guanyarà fàcil, però és una mica impredictible el Llevant, perquè la primera jornada, ho recordava la Clara, van perdre el camp de l'Espanyol i van deixar una imatge d'equip destinat a aquest any si a baixa segona, i llavors hi van fotre 5 al Betis, dues jornades després, a casa. I llavors, avui Flick els ha... No pot fer altra cosa, però n'ha parlat bé del Llevant, és un equip endreçadet, tenen un pivot que va estar molts anys a la Masia, Oriol Rey, evidentment no és nivell top, però és el titular al pivot del Llevant, i llavors futbolistes han fitxat a Bardelli, que va fer un bon gol també contra el Betis, sí que han tingut baixes importants com Carlos Espila, més sonada, potser, però han mantingut Ryan a porteria, que no és un mal porter... És a dir, no sé si guanyar, si farem una altra maneta, tal com està el Barça, fa pensar que sí, però vaja, és un equip endreçat i tot el que no sigui guanyar seria un accident. Però bueno, a priori és un equip que està fent una mica bé les coses des de l'accident de la primera jornada que en tindrem amb l'Espanyol.
8: A mi els partits a aquesta hora sempre m'han fet molta mandra, però clar, venim del precedent de la setmana passada, a la mateixa ciutat i a la mateixa hora, qualsevol s'atreveix a dir ara que no és un bon horari. Jo crec que és que una mica el que deia el Francesc, és que si el Barça està en el nivell que estem veient, és que ja pot jugar contra el Llevant, contra el Madrid o contra el PSG, m'és igual, vull dir. No hi ha, ara mateix...
0: No seria el mateix, però, la comparació no seria la mateixa. No seria el mateix, entre el PSG però, i el Llevant, però sí, ja
8: però si el Barça està al nivell que està jugant, tant és qui hi hagi al davant, perquè és que el Barça està sent insultantment superior. O sigui, a més, per mi la clau, jo, el més positiu dels darrers partits és la fam que tenen quan ja van guanyant amb molts gols de diferència, quan el partit està guanyat, que segueixen pressionant, que segueixen corrent, que després del tercer volen el quart, que després del quart volen el cinquè, aquesta fam fa que tu, quan et planteges o quan penses com pot anar el partit de demà, no contemplis cap escenari on les coses puguin anar malament.
3: És que abans ho dèieu, si és Fermín titular, o el montrarà i ho voldrà fer bé. Ah. A més, talla dues assistències. Si Fermín entra des de la banqueta, és igual que vagi 0-1, que 0-4, que entra un avió.
6: Ara tens 17 tios enxufats.
3: Clar, clar.
6: 17 tios d'Unió
8: i Mare. Estrenem equipació per això, no? Estrenem equipació.
6: La tercera, no?
3: Sí.
8: Aquestes coses hauríem de mirar... Aviam, això, el Jové hauria de mirar...
6: Només una relaxació del Barça podria permetre que el Barça demà no guanyi.
3: Ja dic, l'única cosa
6: que per mi depèn del Barça.
3: Que fessin 5 gols al Betis va ser com una cosa, que dius un 5-2 amb el Betis, que és, no passarà demà una cosa així, però dius, alerta, tampoc sortim amb el partit guanyat. Simplement això.
0: Jo també crec que el Barça guanyarà, però vaig a fer una mica de Hansi Flick. El Llevant, a casa, és un equip...
8: L'altre dia vas fer Hansi Flick, et vaig sentir.
0: Sí?
8: Sí, pel matí. Estava escoltant el Basté.
0: És veritat, sí, també.
8: I et vaig sentir fent el Hansi Flick, però literal.
0: Sí, no, el vaig doblar, sí. El doble vegades, també, sí. El que vulguis. No, porta sis victòries consecutives a casa. És veritat que els rivals doncs, són el Betis i la temporada passada Mallorca, Osasuna, Sevilla, Getafe i Oviedo. És a dir, una mica els equips de la zona mitja-baixa de la classificació a la Lliga, però són 6 victòries consecutives a casa, i crec que en l'any natural només hi ha els 5 equips que juguen la Champions que hagin sumat en aquest 2026, que és més o menys quan va arribar Luis Castro, només hi ha els 5 equips que juguen la Champions que han sumat més punts a la Lliga. El 6è ja seria el Llevant. Barça, Madrid, Betis...
2: Com a
0: No. Si t'estic dient, simplement és el que els haurà dit Hansi Flick als seus futbolistes, de tranquils, vull dir que... Però que és un equip que crec que està ben entrenat. Luis Castro els va salvar. No tenien res. No tenien res i els va salvar. I crec que és un equip que està ben entrenat.
3: Sí, ell i Espí.
0: I que està en una situació molt diferent a la del València. Que el Barça pot fer una altra maneta, sí, perquè és que al final té tant talent i arriba tant a la porteria contrària que pot fer una maneta, sí. Si jo ara me l'hagués de jugar a aquesta hora, crec que el Barça guanyarà, però no guanyarà 0-5.
8: Com va guanyar ara, si no la fa, tampoc ens posem les mans al cap, Vull dir que...
6: 0-4 tampoc no.
0: Exacte.
6: No obris demà criticant, saps?
0: No.
3: No xiularem ni més.
8: De bo tots els partits es guanyin.
0: Però vull dir que últimament sembla que vagis a veure un partit del Barça i et plantis allà, o a l'estadi, o davant de la tele i diguis, va, vaig a veure 5 gols. Sí. No,
8: arribaran els partits.
0: No, sempre serà així, no, i jo crec que demà pot ser un partit una mica més farragós, tot i que, insisteixo, segurament aquest Barça m'acabi desmentint a quarts de 5 de la tarda.
6: Primers partits és que has generat molt, i si no hagués sigut per una Simona, el dia de l'Atlètic en fa 5 també.
0: Sí,
6: Que sí. Està generant molt la més.
0: Sí, sí. És arriscat, dir això, però crec que serà un partit més farragós que els que hem vist en aquests primers partits de la temporada.
2: Ens enviem un missatge a mitja part, va.
0: Va, sí, t'espero, Francesc. Enviem el recado. Marta, alguna cosa més?
5: No, que jo també estic en la teva línia, que potser demà costa una
0: mica més. Bé.
5: El que passa que amb aquest Barça, vull dir, igual a la mitja part estem parlant d'un 0-3, ja saps.
0: Francesc Latorre s'ha apuntat ja al teu número de telèfon i t'enviarà també el missatge. Una abraçada i que vagi bé el camí cap a València. Adéu. Ja us el sabeu, Clara, us el sabeu, no? Sí, que fareu el mateix, no? Heu de fer el mateix.
4: Sí, tot i que mira, demà em recullen a...
0: Ja està, veus? No, has de fer el mateix que la setmana passada.
4: Escolta, si ara em diràs que si el Barça demà no guanya, serà perquè m'han recollit de Vilafranca, no?
0: Home, això, si fossis Argentina, és que sortiries del mateix lloc. Sí, és la càbala.
6: La mateixa hora, tot igual.
0: Sí. Que vagi bé.
4: Sí, anava a dir bon viatge, no. Bon viatge.
0: Adéu, Clara. Pintanel, gràcies. Bé, una pausa i de seguida el Damià ens explica què ha dit Mourinho després de la victòria aquesta nit, 4-1 contra el Rayo Vallecano, i repassem també el que ha passat durant la resta de la jornada, els partits de l'Espanyol, del Girona, etc. Ara tornem.
9: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
10: Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles.
14: A Canaletas.
15: A la Plaza Nueva.
16: A la Plaza Mayor.
17: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions, amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: RAC1 Podcast. A RAC+1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
26: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
27: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, si no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
25: A RAC+1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Tercer set de la final femenina de l'Open dels Estats Units de tennis. De moment, el primer set l'ha guanyat la tennista del Kazakhstan Rybakina, 6-4. Sabalenka s'ha imposat en el segon per 7-5 i ara en el tercer i definitiu set torna a guanyar Rybakina per 4-2. Serveix Arina Sabalenka, s'ho està mirant amb molta atenció l'Àngel Pérez. Que, no,
1: si algun oient té algun dubte tècnic de tennis, que enviï, que el Gerard ens està fent un clínic.
0: No em considero un expert, però en qualsevol cas, si per exemple la tenista, en aquest cas Rybakina, quan acaba el set se'n va de la pista, no és que s'hagi acabat el partit o que s'hagi retirat, sinó que normalment aprofiten per fer un break, anar al vestidor, etcètera, alguna necessitat, sí. Aquests són els meus comentaris tècnics, imagineu-vos. Però si està fixant avui l'Àngel Pérez en aquesta final.
1: El comentari tècnic ha sigut que quan hem entrat...
0: Guanyarà Rybakina?
1: No, que quan hem entrat jo he dit que si Sabalenka, jo no en tinc idea de tenis, i si Sabalenka havia guanyat, i tu m'has dit que guanyaria Rybakina i que passés el que passés, avui seria ja la número 1 del món.
0: Sí.
1: Amb la qual vol dir que una mica posat estàs en la matèria.
0: Sí, però és que això és així perquè ja la puntuació que tenen al rànquing, Rybakina li prendrà el número 1. Ara falta veure si s'acaba guanyant aquest Open dels Estats Units.
1: Que té pinta, té pinta.
0: A Mourinho, Dami, te l'imagines jugant a tennis? Hola? Ara sí.
2: Me'l puc imaginar jugant a pàdel, per què no? Com molts aquests
0: entrenadors,
2: aquesta gent així. Amb certa edat i tal, me'l puc imaginar jugant a pàdel amb membres del cos tècnic, potser amb altres entrenadors, alguna... Sí, me'l imagino jugant a pàdel i sent competitiu.
0: Sent competitiu, sí.
1: Tirant la raqueta, no?
2: I fent-ho bé, potser.
0: Què? Una roda de premsa ha durat 20 minuts, també, avui?
2: Ha estat una roda de premsa curta. Ara han fet una nova cosa a Madrid. Mm-hmm. Ara, abans, amb Ancelotti, per exemple, les rodes de premsa eren com de 10 preguntes, de 12 preguntes, i sempre preguntàvem més o menys els mateixos mitjans a la prèvia i al postpartit, i ara estan començant, m'ho va explicar l'altre dia un company, han començat a dividir del tipus tu preguntes a la prèvia, si un dia preguntes a la prèvia, ja no preguntes al post. Els Cadena Ser, Cadena Cope, Marca, As, més o menys, aquests pregunten sempre, però hi ha una sèrie de mitjans que els han restringit una miqueta i un dia pregunten a la prèvia i un altre al post. Vol dir que normalment hi ha 6-7 preguntes el dia abans del partit i 6-7 preguntes el dia després. Ja no hi ha mai rodes de premsa de 10-12 preguntes.
0: Alguna cosa que haguem de destacar?
2: Avui, aquesta aparent cara de tranquil·litat, aquest posat reposat de Mourinho, poca autocrítica, avui han guanyat, s'ha mostrat bastant conforme amb el joc i ha dit que, tot i que amb el 3-1 doncs el Rayo doncs ha tingut els seus moments en el partit, diu que ha estat un partit de mitja part, de que en 45 minuts ho tenien resolt.
3: Definir el joc com un partido de 45 minuts. 45 minuts, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
2: Li hem preguntat si està content en general amb el que està veient i diu que sí, que està content perquè no pot construir en 3 dies l'equip perfecte.
3: Estoy contento. Estoy contento porque estamos juntos hace 3 meses. No se puede construir la perfección. Un equipo casi perfecto no es en 3 días, no es en 3 meses, algunas veces no es en 3 años. Yo creo que por el momento lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas positivas y ahí vamos a poco, intentando mejorar siempre.
2: I et recupero un tall interessant, en aquest cas a Real Madrid Televisión, en què ell diu que considera que estan fent molts gols, però que n'estan fallant molts, i que algun dia algun equip que passi pel Bernabéu pagarà els plats i s'emportarà una bona golejada.
0: Ah.
3: Estamos marcando muchos goles, pero también estamos fallando muchísimas oportunidades. Nosotros somos un equipo que cuando parte para el ataque somos un equipo intenso, no somos un equipo que gestiona el balón por 10 minutos antes de tener un tiro en puerta, somos un equipo frenético, somos un equipo que recupera el balón y acelera. Cuando tú aceleras, cuanto más rápido juegas, pues más difícil es decidir, más difícil es de finalizar. Pero yo decía bromeando con mi gente ahí que un día... Algún equipo va a pagar todas las oportunidades que hemos fallado. Algún día un equipo, pues vamos a meter 6 o 7 en un de estos días en que todo entra.
2: Doncs anuncia que un dia...
0: Anuncia, eh? Anuncia golejada la torre, eh?
4: I algun dia el frenètico, eh?
5: Algun dia el xut de Pedro Díaz del Pal

0: l'entrarà dins. Sí. I aviat què passarà amb el 3 o 2 després. Algun dia.
1: És el millor, no sé.
2: O algun dia Josep Martínez no fallarà. O no fallarà
0: burro. Sí, no, no, molt de gent. Per mi és molt greu el que ha dit. Jo sabia que mi equipo no tenia la fuerza física. Ho pots entendre, perquè som a començament de temporada i no tenen a Benjamin Kugel.
3: Exacte.
0: Però
3: la peça clau jo sabia, era el fitxatge, eh? Més que Rodri tot.
0: Jo sabia que mi equipo no tenia la fuerza mental. És molt greu.
3: Sí.
0: I ha quedat així... Bueno, que no sé si se'm farà crítica o no a Madrid d'això, però...
2: No crec.
0: Com pot ser que un entrenador digui que el seu equip no té força mental després de marcar 3-0 per anar a buscar el quart, el cinquè, el sisè, el que dèiem, la diferència amb el Barça, amb l'actitud. Un equip que ha estat xiulat el dia de l'Inter, uns jugadors que estan permanentment qüestionats per la grada, amb xiulets a Mbappé, amb xiulets més forts a Vinícius, que aquests jugadors no tinguin ganes de revertir aquesta situació i de marxar algun dia ovacionats. Com pot ser que l'entrenador digui no tenen la força mental per seguir? Jo ho trobo gravíssim.
3: Alguna cosa més, Dami?
2: Sobre en aquest tall, també presumia de no fer servir la pilota per atacar, sinó de ser...
3: Sí, és que això és el seu estil. I és que no han tingut... No han volgut mai la pilota, els equips de Mourinho, sí. I no la voldran.
1: Amb això no enganya.
2: Ha acabat canviant Vinícius per Cucurella i ha finalitzat amb doble lateral, Carreras i Cucurella. I li han preguntat el perquè d'aquest canvi i també la resposta no està malament. Escoltem.
4: Fàcil. Quiero ganar. Y quiero ganar con el máximo posible de goles, pero cuando estás 3-1 con 5 minutos por jugar y cuando tienes un lateral derecho del Rayo, grandísimo jugador, muy ofensivo, muy rápido, muy potente, con una capacidad increíble de repetir esfuerzos y de crear problemas por ahí, pues me ha parecido que era mejor cerrar la puerta. Porque el tiempo de hacer filigranas y el tiempo de meter más goles, para mí en ese momento estaba terminado. 3-1 y a casa. Después hemos hecho el cuarto, todavía mejor.
2: Quiero ganar 3-1 y para casa.
3: No, això no enganya. Això
0: i nada de filigranes, eh.
1: Cerrar la puerta amb el Rayo, eh.
0: Sí.
1: Amb l'estadi a casa, amb la teva gent.
3: És Mourinho, és Mourinho. I segurament alguns aficionats del Madrid no hi estaran d'acord i d'altres si van guanyant, doncs mira, aniran tirant fins que no es guanyi, que pot passar qualsevol dia que no guanyin, i aleshores les crítiques encara seran més ferotges.
1: I tenen sort aquest any, tal com ha començat la temporada, que el primer clàssic aquest any sigui a Barcelona i no allà.
3: Sí, però d'aquí una setmana a Metropolitano, que és un camp per exemple l'any passat no els hi va anar gens bé a Xavi Alonso i companyia.
2: 5-2 van perdre.
3: Dami, reserva't pel Metropolitano, però a Elx amb totes les forces del món.
2: Dimarts Martínez Valero i diumenge Metropolitano.
3: Que vagi bé.
2: Bona nit.
3: Bona nit. Adeu. Hola, Edu de Batlle, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Ja a casa, vull dir, tornat de Pamplona.
5: Sí, a casa. Sí, concretament passejant el gos.
3: Bé, és una bona hora. És una bona hora.
5: Sí.
3: T'ha agradat l'Espanyol avui o no?
5: Molt, molt, molt. Ha estat un Espanyol molt solvent, ha estat un Espanyol molt sòlid en defensa. És veritat que tot li ha anat de cara perquè s'ha avançat ben d'hora al minut 3 amb un gol de Roberto i a partir d'aquí és veritat que tot ha fet baixada, però l'Espanyol ha sabut acompanyar molt bé aquestes coses que li han anat passant perquè ha detectat de seguida les errades i els forats que hi havia a la defensa d'Osasuna. Els dos gols han arribat així, pràcticament, al minut 3 i al minut 17, els dos gols de Roberto, i el partit ha quedat liquidat aquí. L'Espanyol ha tingut control amb la pilota, no ha passat per gaire dificultats. És veritat que amb el 0-1 l'àrbitre Bastard Cervera s'ha menjat un penal claríssim a l'àrea de l'Espanyol que li ha fet Riedel a Raúl García. És veritat que la segona part, ja amb el resultat de 0-2, se n'ha menjat un altre a l'àrea d'Osasuna, però tot ha anat de cara, i fins i tot a la segona part l'Espanyol ha controlat millor el partit més que la primera, i és veritat que Osasuna s'ha fet un fart de penjar pilotes, que és el seu joc habitual, però no ha estat capaç de trobar Budimir i tampoc ha estat capaç de generar-li més d'una oportunitat clara a l'Espanyol. Per tant, sí, avui ha fet un molt bon partit l'equip de Manolo González, que aconsegueix la primera victòria a domicili amb aquest 0-2.
3: M'ha recordat perquè el pas de Ramis per l'Espanyol no et va agradar, o no et va acabar d'agradar del tot, o no?
5: Ni a mi ni a ningú. La veritat és que ho va fer bé la temporada passada a Burgos, a segona, però Bé, de fet té els mateixos punts que l'Espanyol, té 7 punts, ha guanyat ja 2 partits en aquesta lliga, a casa no li havien fet cap gol en 2 partits que havia jugat abans del d'avui, però la veritat és que avui per mi Manolo González, que va ser el seu successor a l'Espanyol, li ha guanyat la partida clarament a Ràbiz.
3: Què ha dit Manolo de la victòria?
5: Doncs d'entrada ha estat molt satisfet amb el que ha vist en totes les línies, en defensa, al mig del camp i en atac, el tècnic de l'Espanyol, que valorava així el triomf dels seus.
6: No sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
5: Tampoc ha volgut treure molt de pit Manolo, que ha explicat així el que han estat per ells les claus sobretot dels 2 gols i del triomf.
6: Hem trobat situacions que l'altre dia no vam trobar, com atacar la primera esquena dels mitjos a les situacions dels 2 gols i després l'esquena de defensa també, que l'altre dia amb el Sevilla, que això us deia que teníem mancances que no havíem fet l'altre dia, que avui sí que han aparegut, per sort, i mira, al final ha sortit bé, situacions que s'han treballat a la setmana, gràcies als futbolistes, perquè al final són els que ho fan, però per sort ha sortit bé.
5: També ha elogiat Manolo avui. Normalment no és un entrenador que parli després dels partits de noms propis, però avui sí que no s'ha tallat un pèl, perquè la veritat és que hi ha hagut, ben bé podríem anomenar, mitja dotzena de futbolistes de l'Espanyol que han fet un partit majúscul. Ell ha parlat de Riedel, però si parlem d'Omar, de Cabrera, del mateix Hinojo, d'Edu Expósito, d'Urco, i a més hi ha una bona notícia, Gerard, i és que avui avui ha quedat clar que quan s'hi posen l'Espanyol té fons d'armari, perquè avui Manolo ha fet 3 canvis a l'11 inicial respecte al que va empatar l'última jornada contra el Sevilla, ha col·locat a Marcos Fernández, que és un davanter, a la banda dreta d'inici, ha tornat Urco a l'11, tot i que el brasiler Moscardo no ho havia fet malament el doble pivot en l'últim partit, i ha tornat Riedel a l'eix de la defensa. Això vol dir que hi ha competència a totes les línies, i la veritat és que els canvis avui també han sortit molt bé, perquè els futbolistes que han entrat, entre ells Calatrava a la segona part o el mateix Pere Milla, han contribuït a aquesta victòria, que al final ha estat fins i tot més plàcida del que es podria esperar, i que col·loca l'Espanyol amb 7 punts a la classificació. És el primer dels 2 partits seguits a domicili, perquè el dimarts jugaràs a Leganés contra el Rayo.
3: Exacte, perquè el Rayo encara no, vaja, no ha rebut la retirada de la cautelar, que ara mateix plana a Vallecas, i no poden jugar al seu estadi, i per tant han de jugar a Butarque, i ja han dit que potser és l'últim partit si no tornen a Vallecas després de l'aturada, perquè han de pagar una quantitat de diners que no volen pagar, i potser doncs es busquen la vida a un altre estadi. De moment han jugat els seus partits a Leganés, a l'estadi de Butarque. Doncs Edu, gràcies, continuem parlant, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, bona nit.
3: Que vagi bé, Edu de Vall, el narrador de l'Espanyol, juga a RAC1, que us ha explicat aquesta victòria per 0-2 de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Pitjor li han anat les coses al Girona. Hola, Miquel Agut, bona nit.
7: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
3: I Pineda, exacte, sí. No, correcte. Ha perdut 1-2 contra el Castelló, un gran equip, el líder de la categoria ara mateix, però una llàstima, perquè s'havia avançat al marcador, el descans anava 1-0, no?
7: I jo no tinc...
3: que s'escapa, no?
7: Jo no tinc clar què hauria passat amb 11 jugadors del camp. Vaja, no ho sap ningú, evidentment, perquè és un escenari que no s'ha viscut i, per tant, ningú no sap què hauria passat. Però, per molt que es digui des del Girona que l'expulsió canvia tot, que sí, també crec que el Castelló, els últims 10 minuts de la primera part, aproximadament, i fins l'expulsió d'Abel, i després de l'expulsió d'Abel encara més, és el millor equip sobre el camp. I, per tant, també amb 11 jugadors al camp, el Castelló havia amenaçat la porteria del Girona i havia posat en problemes la porteria de Gazzaniga, que avui, per cert, ha encaixat 2 gols, però ha fet alguna gran aturada i s'ha reconciliat amb l'afició de Montilivi. Ha marcat molt d'hora Júnior, que té 17 anys, ha marcat molt d'hora aprofitant una pilota solta a l'àrea. El Girona llavors ha fet un pas endarrere, i tot i que ha tingut l'última ocasió de la primera part, molt clara, un contra un de Benat amb el porter Matís, que ha salvat el belga del Castelló, després a la segona ha estat millor l'equip visitant. Li han anul·lat un gol perquè la pilota havia sortit fora amb la centrada prèvia a la rematada, però amb l'expulsió d'Abel, que sense veure en repeticions a mi al camp m'ha semblat tan inútil com justa, doncs a partir d'aquí el Castelló s'ha dedicat a tenir la pilota i ha estat millor que el Girona, i els gols han arribat tard, han fet mal, però fixa't el que és el futbol. Si el Girona hagués guanyat, hauria dormit líder i ara dorm desè, i segons com vagin els resultats podria acabar la jornada fins i tot setzè.
3: Déu-n'hi-do la igualtat que hi ha a segona divisió. Sí, l'expulsió marca el partit, i en el cas d'Abel Ruiz, home, si ets davanter i no, o et costa portar gols a l'equip, no deixis l'equip en 10. No restis. Vull dir, si et costa sumar gols, no restis i no deixis l'equip en 10, a una imprudència que no era, jo crec, gens necessària en la zona on s'ha produït i en el moment en el qual estava el partit. Però el Girona s'ha quedat amb 10 i després tampoc ho ha sabut gestionar bé, perquè jo crec que el Castelló ha estat infinitament superior, sí. I no només empatat, sinó que ha acabat remuntant. Per mi, l'11 contra 10 s'ha notat més del que s'hauria d'haver notat jugant al Girona a casa i tenint la plantilla que té. Però és el que hi ha, i el Castelló acaba guanyant. Què s'ha dit després del partit?
7: Doncs mira, estava resignat Quique Álvarez amb l'expulsió, que creu que és decisiva, i quan li han preguntat per com ha vist la jugada o si no l'havia vista en repeticions, què li havia dit Abel Ruiz, ha contestat això.
8: Jo crec que s'ha tirat a terra. Quan et tires a terra i crec que hi ha un contacte, doncs si l'àrbit pensa que ha sigut molt agressiva i te la treu, doncs és difícil treure-la, no? Quan hi ha contacte hem de ser més llestos. És veritat que tampoc el partit estava sent agressiu com per treure una segona groga. Per mi, doncs, bueno, una jugada, bueno, que se la pot estalviar, però bueno, en el moment que la treu, és error nostre, doncs, es complica tot.
7: Abel no jugarà al camp del Cádiz el cap de setmana que ve per l'expulsió. Veurem si arriba Brian Hill, que ha durat 13 minuts, ha hagut d'entrar Carles Pérez en el seu lloc i ha explicat que té una lesió muscular a Quique Álvarez, el seu futbolista. I d'altra banda, a la zona mixta hem sentit David López, sempre és un plaer sentir les explicacions del Sant Cugateny, i també teníem curiositat per saber què pensa ell de Júnior. David López té 36 anys, Júnior en té 17, per tant podrien ser pare i fill, comparteixen centre de la defensa del Girona, i avui Júnior ha encadenat la cinquena titularitat amb el primer equip i ha fet el primer gol.
9: Ja vaig veure, sobretot a nivell d'accions en duels, de concentració en els aspectes defensius, de que no li guanyin l'esquena. Són aspectes que un nano tan jove, ja tenia 16 anys en aquell moment, són coses que et sorprenen molt, no? I a sobre la capacitat que té de millorar, d'escoltar, de preguntar-te, de voler créixer, ho té tot per poder fer una gran carrera.
7: Doncs tant de bo la faci, si pot ser, al Girona o allà on el porti el futbol. Per cert, avui més d'11.000 espectadors, continua responent l'afició de Montilivi, que esperem que pugui gaudir d'una gran temporada.
3: Esperem que sí, que això no només hagi estat una anècdota i que el Girona torni a la dinàmica guanyadora. Demà, 6:45, en directe a RAC1, Mallorca-Sabadell. El Sabadell, si guanya el camp de Mallorca, que és molt dir perquè és un dels candidats també a l'ascens, com ho és el Girona abans de que comencés la temporada, es podria col·locar en segona posició només per darrere del Castelló, amb 11 punts. Ara mateix el Sabadell, 8 punts, setè classificat. Demà visita el camp d'un dels grans de la categoria, el Mallorca, que acaba de baixar. 6:45 de la tarda amb el Pau Bonastre en directe a RAC1. Agut, gràcies, una abraçada.
7: Digue-li al Bonastre que porti ensaïma de dilluns. Apa.
3: Espero que sí, espero que s'estiri una mica. Que vagi bé.
7: Adéu.
3: Adéu, adéu. 1:45 pràcticament, ho deixarem aquí. Recordo que a la Lliga F ha guanyat el Barça 4-2 contra l'Atlètic de Madrid, ha empatat l'Espanyol 2-2 contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça que no té centrals perquè s'ha lesionat René Van Asten per 3 setmanes i Irene Paredes per 2 setmanes. I ha dit Pere Romeu a la roda de premsa al final del partit que necessiten una lateral dret i que estan buscant una jugadora perquè ocupi lateral dret, perquè ara mateix van coixes en aquesta posició. Veurem si el Barça acaba fitxant una lateral dret. Avui 4-2 ha costat. Al final acabaran jugant 4 davanteres a la defensa, Àngel Pérez. Vull dir que era normal que costés, no? També, vull dir,
10: no suma que vàries com Carles Julià i Aixa i
3: a més, Noel Jiménez, que estan a la selecció espanyola.
10: Estan a la selecció espanyola sub-20, les lesions, però vaja, insisteixo, el Barça femení ja fa molt temps que la temporada comença a l'abril. Tranquil·litat.
3: Sí, però si no hi ha cap defensa, si no n'hi ha cap i han de jugar les del juvenil, potser
10: avui,
3: al final acaben malament.
10: Contra un equip que possiblement és top 3, top 4 de primera divisió, si no és el següent després del Barça i del Madrid, com l'Atlètic de Madrid, has guanyat 4-2 amb un equip totalment de circumstàncies.
3: Sí,
10: aleshores,
3: això et demostra,
10: et fa palès que a la Lliga Espanyola el Barça no tindrà cap oposició. Però sí que és veritat, estic d'acord amb Pere Romeu, que el Barça necessita reforçar-se per tirar endavant aquesta situació.
3: Un minut per sobre tres quarts d'una. Veus com ha guanyat Rybakina? 6-2 en el tercer set, Elena Rybakina, sí, número 1 del món, i victòria en aquest últim gran slam de la temporada en categoria femenina. Demà, recordo, a les 8 del vespre, la final en categoria masculina entre l'alemany Alexander Zverev i el tenista local, el nord-americà Ben Shelton. Us ha quedat alguna cosa per dir?
10: No, no, que he vist que la Sabalenka ha rebentat la raqueta i això em sembla molt lleig i no m'agrada gens quan trenquen la raqueta.
3: Té un caràcter fort, Arina Sabalenka. Gràcies, Àngel. Bona nit. Que vagi bé. I bona que vagi bé també a l'Albert Nadal i al Francesc Latorre. Una abraçada.
10: Bona nit.
3: Una pausa i de seguida tornem. Hem de parlar de la Vuelta, que avui s'ha acabat entre cometes. Demà última etapa, però avui hem sabut ja que Enric Mas és guanyador virtual d'aquesta prova.
11: RAC 1. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
12: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
13: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
13: Molins de Rei.
12: Mataró.
13: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
13: Romauto. Aquest setembre vine a Romagruma Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar

0: Suruma.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
4: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
5: Estrena cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les Franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim. Venda, mecànica i carrosseria on sempre. T'esperem amb el millor servei a Llerona, carrer Catalunya 39 i molt aviat amb Fiat i Jeep.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
8: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
7: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
9: Ocasión Plus.
10: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
11: Ben, ben, ben.
10: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
11: Ocasión Plus.
10: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days.
11: Ben, ben, ben.
10: Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Ben.
7: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
12: RAC 1.
13: Diràs, amb Gerard Ballet.
14: Vinga, va, recta final del programa. Hem de parlar de la Vuelta, que avui s'ha acabat entre cometes. Queda encara una última etapa. Ha estat un dia de moltes emocions. Avui era l'etapa reina en molts ports de primera categoria. I era l'última oportunitat per marcar diferències i, per tant, perquè algú li pispés aquesta Vuelta a Enric Mas, que ha aguantat una vegada més tots els atacs, ha perdut algun segon amb Félix Gall, el tercer a la general, i fins i tot li ha tret Mas encara una mica més de distància al segon, a Primoz Roglic, que ara queda a la general a una mica més de 2 minuts. Per parlar de com ha anat aquesta Vuelta i aquestes 3 setmanes, ho farem amb l'Àlex Lebrón, a qui ja vam saludar el dia que Pogacar va caure i va haver d'abandonar. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
15: Hola, Gerard, bona nit, què tal?
14: Recordo perfectament aquell dissabte, ara fa 2 dissabtes,
15: sí,
14: que ens deies: tinc dubtes d'entrada de la competitivitat d'Enric Mas en una temporada molt difícil per ell,
15: uh-huh,
14: i tinc dubtes de com gestionarà la cursa l'equip Movistar. Dubtes esvaïts?
15: Me l'he de menjar sencera, però he de reconèixer que en l'ambient hi havia molts dubtes i crec que els han solventat i xapó i hem de treure tots el barret perquè jo crec que s'han reconciliat amb ells mateixos, amb el ciclisme i sobretot amb els fans, que jo crec que hi havia molta gent esperant-los i jo crec que tant l'Enric com l'equip han trencat allò, una barrera psicològica de creure-s'ho durant la volta, de poc a poc, tothom estava com, bueno, ja veurem demà, a veure què passa, amb la crono, tothom ho veia molt coll avall que perdria temps, i Jo t'he de dir que a mi m'ha sorprès molt el rendiment de l'Enric i jo crec que dintre de l'equip, de fet, aquesta tarda s'ha escoltat a l'Eusebio Unzué dir també que estan molt sorpresos i que és el millor nivell que han vist mai. Per tant, és una agradable sorpresa per tothom perquè crec que l'Enric s'ho mereix. Ha sigut, després de la caiguda del Tadei, ha sigut el millor, no li ha caigut del cel, s'ha hagut de currar, perquè recordem que el Tadei acaba pràcticament al final de la primera setmana, i des de llavors s'ha currat, ha guanyat etapes, ha rascat temps, ha sigut el líder, diguéssim, el capità general de la Vuelta, amb l'equip, sense l'equip, diguéssim que ha dominat totes les facetes que s'ha de dominar per guanyar una Vuelta com aquesta. Per tant, chapó i tots els crèdits per ell.
14: Primera victòria d'Enric Mas a la general d'una gran volta amb 31 anys. I, esclar, avui a la línia d'arribada se l'ha vist molt emocionat.
0: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
14: Doncs emocionat, Mas, a la línia d'arribada. És que realment, Àlex, no hi ha hagut cap etapa en la qual hagi fluixejat? No hi ha hagut cap etapa de muntanya que li hagin tret temps? O s'ha mantingut sempre amb els seus rivals o ha estat ell el més fort?
15: És el que et deia, Gerard, és que la sensació que ha donat era d'una superioritat, sinó una solidesa que no li havíem vist mai, que sempre era... Ostres, arranquen i es queda una mica. De fet, al Giro recordem que el propi Eusebio al dia de descans el va criticar i sempre hi havia com aquest dubte. De fet, avui quan Gal li ha obert aquells metres, tothom ha dit com ai, ai, ai, ai, però després fredament ho pensaves i deies però si li porta 2 minuts, és impossible, vull dir, ha de tenir aquí una debacle. Jo crec, ostres, jo no l'havia vist mai amb aquesta solidesa. Crec que l'edat ajuda, perquè a vegades l'edat passa, fa una mala passada, i aquí el fet de tenir aquesta experiència, aquesta tranquil·litat, saber córrer, crec que li ha donat un plus. Ens hem acostumat a aquest ciclisme precoç, de si amb 20 anys no has guanyat sembla que ja no vals, i l'Enric ha demostrat que amb 31 era lo normal estar en el teu millor moment abans i continua sent-ho, després ho hem vist amb l'Anda, però ja et dic, jo crec que això li pot també donar o marcar un abans i un després a l'Enric.
14: Mira com és l'esport, Àlex, que si abans d'aquesta Vuelta algú ens hagués dit que el guanyador de la general hauria estat Enric Mas i que el guanyador de l'etapa reina hauria estat Mikel Landa, jo crec que ningú s'ho hagués cregut, entre altres coses perquè hi havia un tal Tadej Pogacar que hi participava, però és que sense Tadej Pogacar probablement tampoc haguessin fet aquesta aposta. Landa, a la línia d'arribada, encara estava més trencat, més emocionat que Enric Mas avui a la línia de meta.
9: Me acuerdo de mis hijos.
16: 36.5, llega Lorenzo Fortunato, italiano del equipo XS Astana, el ganador de Monte San Corán. En el Giro de Italia, que fuera...
9: No me podía ir a casa así, repitiéndome.
16: Con 4 horas de 58 minutos.
9: Y si un día ven esto y lo entienden, me gustaría que sepan que no te puedes rendir nunca. El equipo también ha confiado en mí. Me ha apoyado toda la vuelta, me ha cuidado, me ha dado cariño y también es por ellos.
14: Es la veu del día, Àlex, sense cap mena de dubte.
15: 100%, 100%. És que el Miquel ha tingut un any terrible, ho ha passat molt malament. Recordem el proper moviment del Miquel, que marxa al seu equip de tota la vida, l'Euskaltel, que és un equip, per qui no estigui molt en el món del ciclisme, de segona, per dir-ho així, per fer una comparació amb el futbol, i era molt raro, o era difícil pensar que el Miquel pogués tornar a aixecar els braços en una gran volta. Ho ha intentat aquestes 3 setmanes, no li ha sortit res, tot al revés, i ahir ho va intentar i no li va sortir. La cursa li va marxar i avui ha dit, bueno, ja l'hem sentit, mira, peti qui peti, avui m'ho he d'emportar. I és que és un superclasse. Allò, el que coneixem com el landismo, és això, és... tinc un dia, com es diu a l'argot, de perros, però el dia següent fot un petardazo i rebento tothom perquè tinc la classe per fer-ho. I avui s'ha vist la classe que ha tingut. Anàvem dos ciclistes molt bons cap a dalt, sobretot l'Egnesund, i l'ha obert com ha volgut, i ha marxat sol, i ha marxat al seu estil, i no sé, per mi és una victòria que reconcilia amb el ciclisme de veritat, perquè el que hem vist fins ara és molt de veritat, el que falta d'ell és increïble, el que fa el Matí és increïble, però és que el Miquel és de veritat, és d'un poble, és un tio tranquil i és un tio old school, entrena la seva bola i veure el triomfar sempre et fa il·lusió, perquè és un tio que cau bé a tothom i reforça aquesta idea de l'andisme de, ei, potser no guanyo en 2 anys més, però el dia que guanyo us en recordareu, i avui ha sigut així, ens en recordarem d'aquesta victòria molt de temps, jo crec.
14: Segona victòria, la Vuelta, la primera va ser fa 11 anys, 11 anys el 2015, i avui ha tornat a guanyar amb 36 anys. Doncs demà s'acaba aquesta Vuelta i l'hem analitzada amb l'Àlex Lebrón, aquí podeu sentir també el podcast Puro Ciclismo, en el qual parlen... De què hem de parlar, si no? De ciclisme i també d'aquesta Vuelta amb el Purito i l'Àngel Vicioso. Àlex, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
15: Gràcies a tu, Gerard. Una abraçada, bona nit.
17: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles.
22: A Canaletas.
23: A la Plaza Nueva.
24: A la Plaza Mayor.
25: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
26: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
27: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
28: Vilafranca, esteu preparats?
29: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
30: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
31: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
32: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
33: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
34: Perfecte, aquí el tens.
33: Ja?
34: Ja.
33: Sí?
34: És així?
33: De debò?
34: I tant, de debò.
35: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
36: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
37: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
36: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
38: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
36: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
39: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
36: I tu? Ets un d'ells?
40: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
41: RAC1 Podcast.
40: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
14: I després de repassar la penúltima etapa de la Vuelta, hem de parlar del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Hola, Quim Salvador, bona nit.
42: Bona nit, Gerard.
14: Està molt emocionant el Mundial i Marc Márquez continua retallant, mica en mica, com una formiga, la diferència al capdavant del campionat.
42: Sí, avui ha guanyat l'esprint, prenent-li la cartera, perdó per dir-ho així, però Marco Bezzecchi era el gran favorit, tenia la pole, en principi tenia el millor ritme, i com va fer fa 2 setmanes a l'Aragó, allà sí que el circuit era territori Márquez, però també Bezzecchi tenia la pole, doncs el Cerverí l'ha avançat tot just a la frenada del primer revolt, amb l'afegit que motornant el primer revolt és a l'esquerra, i els revolts d'esquerra són especialitat Márquez, a Misanos a la dreta, i ni així s'ha pogut defensar Bezzecchi, i aquí Márquez la sorpresa, i després ja l'italià no ha tingut capacitat de reacció. Marc Márquez ha explicat després a DAZN que... A més d'aquest avançament al primer revolt, també ha estat clau la seva elecció de pneumàtics, amb un compost intermig darrere en lloc del tou que duia Bezzecchi.
0: Una carrera intensa, pero sobre todo que se ha decidido por ese neumático trasero. No había probado el medio desde el FP1, pero bueno, he hecho los deberes, me he repasado los ritmos y he visto que ayer por la tarde quien montaba el medio era un poquito más constante y he salido convencido. Los números eran muy iguales de un neumático al otro, pero a veces marca más la diferencia que el piloto esté convencido a lo que montes. Clave liderar la carrera desde la primera vuelta para que Bezzecchi no pudiera marcar las diferencias con neumático blando, como en Aragón, y a partir de allí gestionar.
42: He dit que Misano és un circuit no tan favorable a Marc Márquez com Motorland. És veritat, però el Cerverís ja va guanyar l'any passat el Gran Premi de San Marino i, després del que hem vist avui, no és gens descartable que pugui repetir demà el doblet de l'Aragó. Ell, però, manté que el favorit és Bezzecchi.
0: Estoy contento hoy, pero mañana es lo importante, así que si mañana no lo rematas no acabas en ese podio, no sirve para nada, así que seguimos igual de concentrados. Creo honestamente que si Bezzecchi hubiera puesto el medio hoy en esta sprint, hubiera puesto aún las cosas más difíciles. Y mañana yo creo que será el rival a batir, pero bueno, hoy nos lo llevamos, mañana un segundo que lo firmo ahora mismo. Firmar no significa que no se vaya a intentar, se va a intentar, pero un segundo sería una muy buena carrera.
42: És un triomf el d'avui, Gerard, que té també un punt de valor psicològic. És a casa de Marco Bezzecchi i, a més, sent l'italià el gran favorit. El d'Aprilia, però, n'ha tret ferro.
1: Yeah, I'm very, very happy. My best...
2: Sí, estic molt content. El meu millor resultat a l'esprint. Finalment, millor que tercer lloc. És un resultat molt important i estic molt content perquè he fet pole position i després a podi a l'esprint. Així que sí, fantàstic per mi, molt bon treball de l'equip i estem preparats per demà.
1: We are ready for tomorrow.
42: Victòria de Marc Márquez, segon Marco Bezzecchi, i el líder Jorge Martín, en la tònica dels últims grans premis, doncs va salvar els mobles. Ahir el teníem desè, un inici preocupant, aquest matí segona fila de graella, cinquè, força millor, i pam, tercer a l'esprint, just darrere dels seus dos rivals en la lluita pel títol.
3: Com queda el Mundial, Quim, amb aquesta cursa sprint?
42: Doncs encara més ajustat. Jorge Martín continua líder, Marc Márquez se situa ara a 14 punts de lideratge, segon el Cerverí, Marco Bezzecchi tercer a 22, el quart és Fabio Di Gian Antonio, 49, una mica més lluny, també ha estat quart avui a l'esprint el pilot de Roma. També d'aquest esprint et destaco la cinquena posició d'Àlex Márquez, remuntant des de la tercera fila de la graella perquè dues caigudes a la Q2 li han arruïnat segurament tot el cap de setmana, perquè de ritme està entre els millors, com a Gran Premi de l'Aragó, vejam si demà la cursa pot remuntar una mica més. Pedro Acosta ha estat sisè i ja fora dels punts Pol Espargaró, setzè, i Àlex Rins, 19.
3: Doncs aquesta és la situació d'entrada de la cursa sprint. Demà la cursa important, com ha remarcat el Marc Márquez. La seguirem en directe, el 14-15, és demà a les dues del migdia.
42: Sí, senyor. Amb Pol de Marco Bezzecchi, segon Marc Márquez, tercer, Fermín Aldeguer completant primera fila. A la segona hi seran Dijan Antonio, quart, Jorge Martín, cinquè, i Luca Marini, sisè. Àlex Márquez, novè, com et deia, des de la tercera fila. Dotzè, Pol Espargaró, la quarta, i vintè, Àlex Rins, a la setena.
3: Si es compleixen els pronòstics, és molt probable que al final de la cursa tinguem els tres primers separats per menys de 20 punts. Ara Márquez és a 14,
42: probable, sí.
3: Bezzecchi a 22... Tres pilots separats per menys de 20 punts, encara que encara
42: potser
3: quedi unes
42: quantes
3: curses.
42: Potser menys de 15
3: curses. I tot. Potser menys de 15, sí, potser menys de 15, segons el que faci Jorge Martín. Molt bé, Quim, doncs demà ho expliquem i a veure com queda la classificació. Una abraçada.
42: Bona nit.
3: I mentrestant, a Madrid, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, aquest cap de setmana. Avui s'ha fet la sessió de classificació, demà la cursa, i Álvaro, demà, la pole se l'ha endut un pilot de McLaren. Bona nit.
4: Bona nit, Gerard. Lando Norris ha aconseguit la pole position en la primera visita de la Fórmula 1 al flamant circuit de Madrid. El vigent campió del món no era a priori el favorit per aconseguir la pole. Ha estat cinquè a la Q1, setè a la Q2, però una volta fantàstica, seu darrer intent de la Q3, li ha permès superar per 11 mil·lèsimes a Kimi Antonelli, que ha hagut de conformar-se finalment amb la segona posició. El vigent campió del món i el líder del Mundial compartiran demà la primera fila de l'engrallat, amb Verstappen tercer i Hamilton quart des de la segona, i amb Leclerc cinquè i Russell sisè des de la tercera. Veurem què dona de si aquest Gran Premi d'Espanya, on en principi no s'esperen gaires avançaments, dolents, però en el mateix temps els murs estan molt a prop, les errades es paguen cares i de ben segur passaran coses. Serà un gran premi difícil per Sainz i per Alonso. Tots dos han caigut avui a la Q, amb l'horari local 17è i Alonso 18è, Sainz però arrencarà 20è, ha obstaculitzat a Bottas i s'han portat una penalització de 3 llocs a l'engrallat. Demà, a partir de les 3, 14a cita de la temporada, el primer gran premi que es disputarà al Madrid i la primera cursa a Madrid en pràcticament mig segle. L'última va ser el 1981 i la va guanyar Gilles Villeneuve.
3: Una cursa històrica, sí senyor. Demà les dues MotoGP i a les 3 la cursa de Fórmula 1 a Madrid. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
4: Gràcies, Gerard. Que vagi bé.
3: Adéu,
4: bona nit.
3: El Xavi Sabaté. Hola, Xavi, bona nit.
5: Bona nit, Gerard.
3: Per on arrenquem aquest últim minut del Tuiràs?
5: Doncs mira, comencem parlant del comunicat del Club Natació Sabadell que ha trencat el silenci sobre el cas amb Maica García. En el comunicat asseguren que la decisió de no oferir-li un nou contracte respon exclusivament a criteris tècnics i esportius vinculats a la reestructuració del projecte i que li van oferir continuar l'entitat amb altres funcions.
3: A més, demà, bàsquet, final de la Lliga Catalana de Bàsquet entre el Barça i l'Ilerna Lleida, Xavi.
5: Començarà a les 12 del migdia a Tarragona una final de la Lliga Catalana que serà la primera oportunitat pels dos equips d'aixecar un títol aquesta temporada. I un altre punt en bàsquet també, ja perquè la selecció espanyola femenina ha perdut a les semifinals del Mundial per 66-76 davant els Estats Units. Partit molt igualat, però en l'últim quart el talent de les jugadores nord-americanes ha aparegut i li ha donat el pas a la final que jugaran contra França aquest diumenge a les 8.
3: A les 8 el partit contra França, a 4:45 la lluita pel bronze, precisament entre la selecció espanyola i Alemanya. I ens falta alguna cosa per saber?
5: Doncs el Barça de futbol sala, que ha començat amb una victòria aquesta lliga per 2-5 en una pista complicada com és la del Valdepeñas. Els gols han estat obra d'Antonio, Matthews, Joao Víctor i un doblet de Pito.
3: Gràcies, Xavi.
5: Bona nit.
40: A RAC1, tu diràs.
6: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
7: Winamax, el més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: Deu minuts per sobre la una de la matinada. Nosaltres ho deixarem aquí. Demà torna el Tu Diràs a partir de les 11 amb l'Aleix Pariser per repassar tot el que hagi passat en la jornada esportiva. Entre altres coses, lògicament, aquest Llevant Barça d'un 4:45 de la tarda en directe a RAC1. Quan passin 5 minuts de les 3 ens hi posarem amb el Pou i companyia des de la ciutat de València. Fins demà. Bona nit.
9: Tu diràs.
40: RAC 1 Notícies. Bernat González.
10: Bona nit, passen gairebé 12 minuts de la una. En les últimes hores, diversos líders mundials que es dediquen a desenvolupar models d'intel·ligència artificial han fet una crida a frenar i desaccelerar aquesta tecnologia abans no sigui massa tard, diuen. Fa dies que la polèmica i el debat sobre la IA i el seu futur va escalant, però el punt d'inflexió ha arribat aquest dissabte a la tarda quan el fundador i màxim responsable d'Anthropic, l'empresa que hi ha al darrere del model d'intel·ligència artificial, Claude, ha publicat un article en què adverteix que la IA està evolucionant tan ràpidament que aviat els humans ja no tindrem prou capacitat per entendre ni controlar què fa o què deixa de fer. De fet, Dario Almodei encara va més enllà i assegura que aquest model podria adquirir consciència pròpia i agafar el control de tot internet en un període de 6 o 12 mesos. Aquest article ràpidament s'ha estès per les xarxes socials i tant Elon Musk, creador de la IA Grok, com Sam Altman, màxim responsable del ChatGPT, li han donat la raó. Com a primer pas, Anthropic ha anunciat un compromís unilateral i immediat d'obrir les seves instal·lacions a avaluadors externs i independents, una mesura que també ha vist amb bons ulls OpenAI, que han assegurat que faran el mateix. Ara bé, més enllà d'aquest enrenou i alarmisme, també surten a la llum alguns experts que ho qualifiquen tot d'estratègia empresarial i comunicativa d'una rentada de cara per atraure inversors després de les notícies negatives sobre la IA de les últimes setmanes i mesos. I la gestió policial davant de les mobilitzacions independentistes durant la diada ha obert una nova polèmica per al govern de Salvador Illa. Junts, l'ANC i la CUP demanen explicacions per la detenció de menors durant l'11 de setembre i parlen d'ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. De fet, des de Junts asseguren que portaran el cas al Parlament per mirar de posar llum a la situació. Els 18 detinguts ja estan en llibertat, els 10 menors sense càrrecs, però a la resta dels arrestats els han obert causes per atemptat contra l'autoritat i per danys, segons ha detallat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I nit de sorpreses al Festival de Cinema de Venècia, Woman Unknown, de Maya Tucci, s'ha acabat imposant contra tot pronòstic i s'ha endut el Lleó d'Or per davant de NASA, que arribava amb la gran, com la gran favorita. La pel·lícula danesa ha fet, a més, doblet. Mathilde Arcel ha guanyat el premi a millor actriu. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
9: Maya Tucci, coneguda també per haver dirigit alguns capítols de The Crown, s'ha convertit en la vuitena dona que aixeca el Lleó d'Or. Ho ha fet per davant de NASA, que s'ha hagut de conformar amb el Premi Especial del Jurat. Per segon any consecutiu, una pel·lícula sobre Palestina rep un dels grans reconeixements de Venècia, però es queda a les portes del màxim guardó. El seu codirector, Yuval Abraham, confia que la pel·lícula tingui un llarg recorregut.
3: Creiem que negar el crim fa que persisteixi. Per això és realment important per nosaltres que els israelians vegin aquesta pel·lícula. El nostre país està cometent aquests crims. Que la vegin els europeus, especialment Itàlia, perquè el vostre govern i el govern alemany estan bloquejant la pressió sobre Israel que podria posar fi a la guerra. Que la vegin els nord-americans, perquè estan finançant bona part dels assassinats.
11: That country is funding much of the killing.
9: El palmarès encara ha deixat alguna sorpresa més. Ilya Kersnakovsky ha guanyat el premi a millor direcció per la polèmica d'Au. En canvi, dos dels noms que sonaven amb més força han complert els pronòstics. Possible Love, de Lee Chang-dong, s'ha endut el gran premi del jurat, i John Malkovich ha estat coronat com a millor actor per Wild Horse 9, un premi que el reforça de cara als Oscars.
10: I ara els esports. Amb Xavi Sabater.
5: El Real Madrid ha guanyat per 4-1 el Rayo Vallecano en el duel corresponent a la cinquena jornada de la Lliga. Els de Mourinho han marcat 3 gols a la primera meitat i tot i que el Rayo ha retallat distàncies i li ha plantat cara al segon temps, els blancs amb un últim gol d'Mbappé s'han endut la victòria. En els altres partits de la Lliga, l'Espanyol ha sumat els 3 punts després de guanyar l'Osasuna per 0-2 amb un doblet de Roberto. El Racing de Santander també ha fet la feina i guanya a casa per 2-1 contra l'Alavés i l'Atlètic Club Elx ha acabat amb un empat a 1. A la Lliga F, el Barça femení ha guanyat per 4-2 a l'Atlètic de Madrid amb remuntada inclosa i l'Espanyol ha sumat el seu primer punt de la temporada després d'empatar 2-2 a Bilbao. Pel que fa al tenis, Rybakina és la nova campiona del US Open. L'ara ja número 1 del rànquing mundial ha guanyat per 2-16-1 en una final molt igualada entre les dues millors tenistes del món. Aquest diumenge jugarà la final masculina entre Zverev i Ben Shelton a partir de les 8 del vespre. En motor, Marc Márquez guanya l'esprint al circuit de Misano i retalla distàncies sobre el líder del mundial, Jorge Martín, que ha estat tercer, mentre que l'italià Marco Bezzecchi ha estat segon. I a la Fórmula 1 i en l'estrena del circuit de Madrid, Lando Norris es converteix en el primer pilot en portar-se a la pole position. Kimi Antonelli sortirà des de la segona plaça i Max Verstappen ho farà tercer.
10: I un últim apunt pel que fa al temps. Aquest diumenge ens tornarem a llevar amb un ambient una mica fred a l'interior del país i fresc en àrees de la costa, on de dia farà una mica més de calor, tot i que en general només sumarem 1 o 2 graus respecte a dissabte. Serà un dia tranquil i assolellat només amb algunes boires o boirines matinals a la Catalunya central i alguns núvols de tarda inofensius al Pirineu i Prepirineu. Això és tot de moment. Actualitzem tota la informació al punt de les 6 del matí.
12: Ara escoltareu
13: els millors moments
12: del Via Lliure.
13: Tertúlia de patates.
15: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de Mireia Garolera. Què tal, Mireia? Bon dia.
16: Molt bon dia, què tal?
15: Hola, Edu de Batlle, bon dia.
18: Hola, bon dia.
15: També ens acompanya la Eva Jou. Com estàs, Eva?
16: Bon dia, molt
15: i
16: bé.
15: I també Joan Lluís García. Què tal, Joan Lluís?
19: Molt bon dia, com aneu?
15: Bon dia, bon dia. Teniu molta energia, trobo.
19: Sempre.
16: Home.
15: Bueno, sempre no, eh? No digueu
16: som
15: mentides.
16: Som de despertar fàcil, nosaltres.
15: No, però no digueu mentides. Per això us he vist en uns estats molt catatònics. O sigui, no, sempre tenim molta tensió.
16: Ara dius això tu, Eva, però et veig amb una cara que no sé jo, eh? Jo estic impecable. A més, principi de temporada, o comencem així, o això no reflota.
15: Sí, sí, però també és veritat que, clar, vens de l'11 de setembre, vas tenir ahir un dia llarg, bueno, en fi...
16: Clar, llavors al final, bueno, ja dormirem aquesta tarda.
18: Per cert, Xavi Bundó, com és que tens un telèfon aquí al teu costat?
15: No ho sé.
19: Dos telèfons.
15: M'he trobat dos telèfons fixes aquí que no, crec que no tenen línia.
16: Què farem ara, el consultori de l'Helena França?
19: Sembles el Bax a Filip Prim.
15: Dona 13.
19: Ara sí que és l'imatge de...
15: Hola? Hola? Digui? No, tinc dos telèfons que, mira, sonen així. O sigui, el so ja veureu que és allò de...
16: Sí,
15: silenci.
18: Dantes.
19: Però pensa que te l'hagis carregat.
15: Sí,
19: perquè la part
15: no
19: de baix...
15: Ara no enganxa, espera't. No hi més llamades. És una mica aquest. Recordeu aquell senyor com es deia?
19: Sí. Pumares.
15: El Pumares no era el més llamades.
19: No hi més llamades era el...
18: Ah, no, Tico Medina.
15: Tico Medina.
18: Perdona.
15: En un programa d'aquest de
18: Tico Medina,
15: que agafava el telèfon davant de la tele.
18: Brutal.
15: Com, sí, de veritat, sense connectar el cable, per tant, era evident que no era una trucada de veritat, i aquest és el telèfon que tenim a l'estudi, no sé per què és.
19: Normalment no hi ha telèfons dins d'un estudi de ràdio on s'obren els micròfons.
16: El
19: jo crec que és per algun motiu.
18: Però sí. dos i orientats cap al Xavi. Vull dir que
19: és el número, aquest telèfon.
15: És perquè estem retallant en personal i ara jo m'encarregaré d'agafar els telèfons als oients també mentre dura el programa. Bueno, escoltarem a veure si us ha interessat alguna cosa aquesta setmana, però abans...
19: Ai...
15: A banda de telèfons...
18: Caiguda d'ulls.
15: Sí. Tenim... Mm. Xocolata! Oh! Jolonga.
18: Veig que la segona ronda encara no es fa,
16: des de que tu vas marxar, que això no s'ha recuperat. Jo crec, Mireia, que és la teva funció aquesta temporada.
18: No, però és que jo crec que no es feia, és a dir, no hi ha segona ronda d'aplaudiment quan hi ha xocolata Jolong.
15: No, crec que no.
18: Aplaudim a la primera i la segona no.
16: La segona és descafeinada.
19: Va, depèn del dia.
15: Okay. Depèn.
19: Escolta, perdona, aprofitant la mort de Dolly Parton,
15: sí,
19: no es pot fer una versió de Jolín amb la música, amb la, vull dir, la nova falca de Jolong podria ser Jolong, Jolong, Jolong, la xocolata millor que hi ha.
15: La lletra es podria repensar, Oh, mira. Ara. Dale, Dolly.
20: Jolong, Jolong, Jolong, Jolong.
18: Ai, doncs queda molt bé,
19: Bravo! Molt bé! A veure, no sé, el pàjaro que fa les promes, que no sé que em faci algun així,
15: és veritat.
19: Oh, wait! Parlarem al senyor Jolong, o senyora Jolong, a veure què diuen.
15: Però va, anem a repassar coses que han passat. Ah, no, perdona, repassar res, que no us he explicat el que passa amb la xocolata Jolong, que regalem un lot de xocolata Jolín.
19: Jolong. Jolín Jolong.
15: També és bastant bo que sigui Jolín Jolong.
18: Jolín Jolong Jolong.
15: Ai, senyor, quin riure més tonto, de veritat, Oh, per favor.
18: De cap de setmana llarg.
15: Sort que acaba de començar.
18: De cap de setmana llarg.
15: Sí, per la gent que el té, que la resta no.
18: Exacte.
15: Bueno, tenim el lot habitual, que tenim la xocolata artesana amb elles, la xocolata amb cacau al 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa i moltes més. Mira que m'aguanto el riure habitualment, però és que, de veritat, hi ha dies que em desestabilitzeu. Què heu de fer per endur-vos el lot de xocolata Jolong?
16: Què hem de fer? Trucar aquest telèstat?
15: No, trucar no. No trucar al telèfon, que no truqui ningú.
19: No?
15: És retuit el missatge que acabem de publicar al Twitter i podeu endur-vos un lot de xocolates Jolín. Perquè ja sabeu, xocolates Jolín. Jolín!
19: La Dolly estaria tan contenta.
15: Jo et dic una cosa. Si la gent de Xocolata Jolong no aprofita l'ocasió ara, ja no l'aprofitaran. Teniu una línia de xocolatines que es diguin...
19: Ah, perquè a més, es pot vendre...
15: La línia de xocolates Jolín de Jolong.
19: Fora de Catalunya es pot vendre a l'Estat i a Hispanoamèrica com a
16: Jolín.
15: Si algú... És que de veritat, si algú t'ha pres la parella, Jolín, Jolón. Bueno, va, anem amb el que us ha sorprès aquesta setmana, Mireia Carolera.
18: Sí, no, no, ara només apunto, eh? La xocolata a la pedra segueix.
15: Sí, sí, sempre, sempre.
18: En el bloc. Sí, sí. Molt bé, molt bé. A veure, vull recuperar un tema que jo crec que l'hem tocat a vegades aquí a la tertúlia de patates, però no sé per què tenim aquest instint als humans. Quan tu vas a un lavabo públic, o aquí a la ràdio mateix, sí, o a casa vostra amb qui convisquiu, amb qui esteu vivint, vull dir, què ens passa als humans que tu quan veus algú que s'està rentant les dents, et surt imperiosament de dins una necessitat de preguntar-li coses importants i profundes molt alt, molt alt. I llavors aquella persona, quan està en el moment que no pot parlar, perquè clar, té la pasta, tal, blum, tu li estàs fent la mirada aquella i la pregunta de dir...
15: I esperant la resposta.
18: I esperant la resposta.
15: Què? Què passa?
18: Estàs així, estàs així, aquella persona intenta ràpidament allò, bueno, clar, acabar de rentar-se les dents per respondre't, i llavors tu ja no t'interessa el contingut de la resposta i te'n vas. Aquí, aquest recorregut, jo no sé, ara de veritat, si intenteu de parar un moment allò de dir, aquí a la feina o a casa vostra o on sigui, us passa això de que quan la persona no pot parlar o, per exemple, sopant o dinant, l'interlocutor té la boca plena de tall, és quan li preguntes què, com ha anat el dia? I no sé...
15: És cert que hi havia una pràctica que a mi m'ha encantat tota la vida fer-ho i que els col·laboradors d'aquest programa ja saben que hi ha un risc, que és que en el moment en què agafin una cosa de la safata de menjar o de fruites, o estiguin bevent aigua, els hi diré bon dia, els hi diré alguna cosa perquè els hi provoqui això. Però sí que és veritat que ara que apuntaves això, hi ha un moment, potser a casa es menja així, però aquí a la feina, la gent que després de dinar es neteja les dents i tot això, el moment del trànsit cap al lavabo tan breu que si tu trobes aquella persona que s'està rentant les dents, tampoc no pots esperar-te gaire a preguntar-li el que hagis de preguntar, perquè tu tens una altra cosa a fer. O sigui, el trànsit és massa breu per esperar-te allà al costat de dir, espera, que et vull preguntar una cosa, quan acabis o no. Fes, fes, fes. I llavors jo crec que és cert que s'acaba produint aquesta pregunta no resposta mai, però inevitablement.
18: Però si et trobes pel passadís un moment, et passa menys. No tens aquesta necessitat tan imperiosa. Sí,
0: perquè no hi ha la situació estàtica. Sí. Jo crec que és important.
14: Ara. Sí? Jo crec que és un tema És a dir, que, ens costa molt viure amb els silencis.
15: Ara.
14: Més periodistes, que som els que vivim aquí, o gent de la comunicació, que no callem ni sota la...
15: No sé, aquesta frase habitual, quan et trobes algú a l'abús, hombre...
14: Ah.
15: Has de dir alguna cosa.
0: És que sembla que t'ho hagis de forçar fins i tot.
14: Que t'acabes de trobar. A veure, la redacció ens veiem tots aquí.
15: Sí.
14: Llavors, entres al lavabo, què tal?
15: I sempre... Què tal, què vols dir, què tal? Ja sabem què ha passat aquí ara.
14: Però a mi em va passar aquesta setmana, precisament, jo d'estar... Però a més, s'ha de ser burro, que era jo el que estava netejant-me les dents.
18: I
14: vaig iniciar allò la conversa. Que s'ha de ser tonto. Vull dir, però sí, allò de... I clar, l'altre dient-me... Hòstia, tio...
15: Perquè a més et diré que la imatge d'algú escopint el contingut per poder-te respondre tampoc no és especialment...
18: Sí, sí.
15: No, és especialment
18: desagradable. I agafant l'aigua...
19: Estarem d'acord que en una escala, en un lavabo públic com el de la feina, en una escala d'intimitat, el rentar-se les dents per mi està... No et diré el nivell de fer pipí o fer popó, però
18: és
19: està molt, molt per sobre de rentar-se les mans.
0: No saps mai
19: què
0: ens sortirà d'aquella boca. Les tinc a vegades. Però és veritat que els dentistes es poden forrar a costa nostra perquè tinc la sensació que quan algú se't posa a parlar i tu t'estàs rentant les dents, instintivament no aguantes els dos minuts.
15: No, ni de broma.
0: No, tu acabes abans perquè, per sobre de tot, tu acabes la conversa, no deixes penjat el company.
15: I afegiré també un altre, que això ja és més diguem-ne casolà, és de quan passa a casa. No camineu molt quan no renteu les dents?
0: Oi tant, oi tant.
15: I pots acabar a l'altra punta de la casa?
0: Sí,
15: allà,
0: no té
15: perquè...
0: sentit.
15: No té cap sentit.
19: Però no pots abandonar la feina amb la mà. No pots abandonar-la perquè llavors regalima, eh?
15: Ara.
19: Ara. Raspalla avall
15: ara.
19: La pasta de dents, que ja és molt líquida.
15: S'ha vist gent sortint al carrer, fins i tot, en el seu passeig, i anar seguint, perquè, bueno, és que... I fins a casa.
18: Sí, no, però l'elèctric no goteja més que el raspall normal.
15: Depèn de l'ús que em faci.
14: A mi em costa molt no vessar. És a dir... Jo passo malament aquí a la ràdio, perquè, mira, a casa, saps què vull dir?
15: A poc que tens un elèctric aquí a la ràdio.
14: No, amb un normal,
18: Hi ha gent amb l'elèctric, la ràdio.
14: Sí.
18: La conversa ja es complica.
19: Totalment antielèctric.
14: A més, sí.

0: encendre sol a mitjanit, bon. En plan, ja et dic, aquest exacte. Era això, em venia això al cap, sol a casa i tu veient un raspall elèctric. I quan entrava, pum, s'apagava. Anava al llit. No, t'ho juro. Què vaig fer? Vaig
1: acabar... El tenies endollat.
0: El tenia endollat, el vaig desendollar, ho feia igualment. I què vaig fer? Vaig agafar, vaig treure la punta, la vaig fotre entre el calaix, i au, amb el manual de, ja de per vida, perquè jo no torno a passar el calvari que vaig passar
2: aquella nit. Quina bona pel·li seria, un raspall de dents assassinat, que a mitja nit se senti... Joan Lluís, fora de rentar-se les dents...
3: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Eva Jou.
4: Mira, doncs aquesta setmana i bastant aquests últims mesos, aprofitant també que era l'estiu i hem fet molts sopars en grup, que és la distribució dels seients quan sou una taula llarga, però m'explico. És a dir, estem parlant de sopars en què ningú és el protagonista, ningú destaca sobre la resta. No hi ha jerarquies,
1: no és l'aniversari, no és...
4: Horitzontalitat. Llavors, clar, vas arribant per fascicles, no? Vull dir, van arribant grupets, un per un. Clar, tu arribes, la taula és buida, jo a vegades m'he posat al mig, juntament amb un parell o tres de persones, ha arribat un altre i ens ha dit, home, al mig, voleu dir?
3: Ah, cert.
4: Desplaceu-vos cap a un costat, ara, la taula des d'un cap, i l'anem omplint mica en mica.
0: Sí, home, no.
4: Clar, jo penso,
3: El primer que arriba.
4: Amb lo cara que va la puntualitat,
3: ara.
4: A sobre que jo em planto aquí la primera,
3: ara.
4: Com a mínim de tenir dret...
1: Al millor lloc.
4: On m'he de posar, no?
3: Sí, senyora.
2: Bé, és el millor lloc, al mig?
4: Home,
2: en una taula llarga amb molta gent, t'arriba molt de soroll per les dues bandes.
1: No. Però perfecte. Controles.
0: Ets el mestre de les cerimònies, ets l'MC, estàs allà dominant aquest acotarro.
4: Tots els tentacles a punt.
3: Potser, Edu, podríem optar per un centre dreta o centre esquerra.
2: Sí, la CDU. Seríem la CDU.
0: El sector crític.
3: CDU, intentar triar... Potser el centre no és el millor.
4: Si ho extrapolem als autobusos... Lo important està al final, per exemple, en un autobús escolar.
3: L'autocar, sí.
2: L'important.
4: El cotarro es mou a darrere.
1: En una taula
4: al mig. Jo també.
1: Veus coses.
4: Sí.
3: Per tant, tu optes perquè una taula gran, 15 persones per dir alguna cosa, si arribes primer, seguis al mig. Si
4: jo penso que sí, el que passa que és un gest criticat, penso, home, que no m'estigui aquí...
0: Jo com a persona absolutament impuntual a la meva vida, hi ha una cosa, o sigui, tu a la balança, no?, tu hi poses puntualitat o seure un lloc... Impuntualitat o seure un lloc guai.
3: Ara.
0: És a dir, jo assumeixo...
3: Que aniràs al pitjor lloc.
0: Amb la meva penitència hi va arribar, si arribo tard, doncs, escolta, seuré un racó.
4: Perquè no et guarden lloc, eh?
0: No. Home, és que...
3: Bueno, ja fa
0: 10 anys, no? Vull dir, que era lleig. I normalment pringues. Vull dir, saps que pringues i que vas allà, però escolta, és la penitència de ser una persona no puntual.
3: He de dir que les taules grans... Hi ha una salvetat, que et diria en aquest punt, Eva, que és les taules grans que són de... que un dels dos cantons és banc. Per què? Perquè si no té... Si no pots penetrar... No sé si m'explico. Si has de fer aixecar tothom per entrar a la punta que queda un cantó, és cert que llavors quedar-te al mig... I a més corres el risc i arriba un moment... Escolta, ves tirant cap allà i acabis a la punta. Per haver volgut.
4: Sí.
3: Per tant, si hi ha taula de cantó de banc, cantó de cadira, cantó de cadira.
4: Cantó de cadira i al mig.
3: Al mig, cantó de cadira, que no et mouran d'allà. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
2: Mira, la meva filla, de 4 anys, gairebé 5, que ja he presentat en societat en aquesta tertúlia diverses vegades.
0: Ja hem fet l'aposta de l'arco,
3: sí. Quan sàpiga el que has arribat a dir. Ja.
2: Fallo típic de, que fan els nens a la seva edat, de dir paraules incorrectes. D'acord?
0: Oh, sí, quina
3: taravellós.
2: És
3: per fer un diccionari.
2: Hi ha vegades en què l'adult, que ja coneix la paraula correcta, pensa... Doncs gairebé té més sentit la paraula incorrecta que la correcta.
3: Sí, senyor.
2: Aquest estiu hi he donat moltes voltes amb una paraula que és el femení de suau. Que la meva filla diu suava.
3: Suava.
2: Diu una cosa suava. I jo pensava... La tia potser té raó. Potser hauríem de començar a plantejar-nos que el femení de suau fos suava.
3: Suava.
2: Clar, el primer dia de feina vaig plantejar-li el dubte a la companya Marta Morros.
3: Ah, sí, ho vas traslladar.
0: Ho vas elevar.
2: Ciència lingüística de la ràdio.
3: Sí.
2: Ho vaig elevar i... vaig provocar gairebé un...
0: Un col·lapse.
2: Sí. Com gairebé seguit d'un insult, dient... Però què dius? Però jo crec que té força sentit que el femení de suau, perquè si el diminutiu és suaveta...
3: Ara.
2: Per què el femení no pot ser suave?
3: Suave.
2: Em pregunto jo.
3: Però pots fer... També pots fer... vull dir... intentar quedar-te al marge de

0: societat, no? I fer un intent fins al final. És anar dient suava a tot arreu.
1: No hi ha un altre adjectiu que acabi amb au, uau, amb que tingui l'acabat el diptoc, no?
2: Babau.
0: Babau.
3: Blau.
1: Babau, clar. Babaua, no és babaua. Babaua.
2: Ah, ho hauríem de consultar a Marta Morros, també.
3: Blau.
0: És una babaua, no?
3: Blau, blava.
2: Es fa raro, no?
3: És que és això, blava. Suava, suava. Blau, blava, és que té tot el sentit del món, Edu.
1: Bravo.
3: Sí.
0: Jo des d'aquí hauríem de començar a plantejar...
1: Mira,
2: Aquest va dir a la Marta, ben bé.
1: Que no hi puc. Ha de ser suau. Llavors, segur que ella ens està escoltant ara, però crec... Marta, perdona, crec que me la saltaré i aniré directament a l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Directament, a preguntar.
2: Ja que ho eleves, aprofito per llançar-te una altra qüestió, a veure si pots aprofitar, que és, amb el cas dels cognoms, a mi m'agradaria que també es fes aquest femení o masculí en funció del gènere, per exemple. Mireia Garolera...
0: Polonès, per exemple, no?
1: Sí, eleva, i polonès rus, també. Sí. No?
0: Rus, també, que l'adapten.
2: Mireia Garolera és perfecta.
0: Sí, és un nom.
2: Però si digués Blai Garolera, a mi aquí hem d'esquadrar alguna
0: cosa. Garoler.
3: Blai Garoler.
2: Garoler. Garoler.
0: Ah.
2: Sí. Perquè
0: però tu què series, Eva Jou?
2: No, jo no tinc gènere. Eva Jova. M'agrada bastant, Eva Jova. Però sí, amb els cognoms em passa molt, Sandra Sotillo. Home, doncs Sotilla, potser, no?
3: Doncs és molt... Xavi
4: Bundó. Xavi Bundó va bé.
0: Bundó està correcte. Seria Bundona.
2: I Edu de Batlle. Edu de Batlle, com en ell el dit. Edu de Batlle.
3: I què hem de fer amb els Garcia?
0: Sí, perquè s'hauria de ser Edu de Batllessa.
2: Contemplem també que n'hi ha de neutres, vull dir, no cal que tot ho conjuguem, però...
0: Escolta, doncs molt a favor.
3: Sí, eh?
1: Sí. Doncs escolta, anem-hi junts.
2: Tindrem més força. Sí.
0: Va, i tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
3: Doncs mira, al Departament d'Esports estem molt amatents amb un cas que ens ha passat amb una companya de la redacció.
0: De gravetat?
3: Moderada. No hem de patir. No hem de patir, però és un cas que estem expectants a veure com acaba.
4: Ui, a veure.
3: Perquè em va venir a treure una companya de la redacció i ens va explicar... que va fer una comanda per una empresa d'aquestes que porten les coses a casa.
0: Missatgeria.
3: Missatgeria, però amb un petit error a l'adreça. I ella va voler arreglar-ho i no va tenir temps. Quan se'n va donar ja no estava a temps d'arreglar-ho. I, per tant, hi ha un paquet que en principi hauria d'anar a un lloc que era casa seva, que anirà a un altre lloc que és a la feina. Que és aquí.
0: Ah,
3: no passa moltes vegades que la gent envia. Vaja, ens en fem farts aquí de gent que sembla que s'estigui, vaja, que els diners els surtin per les butxaques o els regalin perquè no paren d'enviar-se coses. Però el cas és que aquesta persona el que va comprar és un capçal de llit. Que fa metre i mig de llarg. I estem... entre expectants i nerviosos no, de com acabarà resolt aquest tema.
0: No s'ha acabat encara.
3: Encara no ha arribat, l'estem esperant. No.
0: Però vols dir que tota la redacció d'Esports està esperant-ho.
3: Sí, clar, estem esperant el moment que...
2: Gràcies per compartir-ho,
3: Que aparegui a un senyor d'una empresa de repartiment amb un paquet enorme.
1: Perdona, però això pot passar d'aquí dues hores.
3: Està al caure. Això està al caure. Més està al caure, crec.
4: A veure, la confusió també de posar l'adreça de la ràdio versus adreça persona.
3: No. Jo t'he de dir que amb això m'ha passat alguna vegada també. Sí, i és més, també algun comerç...
0: És veritat que el mòbil alguna vegada et guarda determinades adreces i igual si tries una per l'altra, doncs...
3: És complicat.
2: Una cerimònia o alguna
3: cosa. Més que res, sí, totalment. Bueno, i que haurem de buscar un equip de portejadors.
0: Home, clar.
3: Com s'ho porta a casa, m'ho treto de metre i mig.
4: S'ha de muntar, no? Bueno, clar, o és...
3: I, bueno, el pes, el... No, diguéssim que tot val en contra. Vull dir que si t'ho porten a casa, perfecte.
1: Deu ser més de metre i mig.
3: Potser sí, clar.
4: Quin tipus de llit...
3: Clar, vull dir, el llit fa això, però clar...
0: Heu fet una mena de col·lecta per veure si hi ha mans suficients per portar-lo fins a casa?
3: Ella està convençuda que pot.
0: Sola?
3: Sola. Nosaltres hem dit, a veure...
1: L'esquena.
0: És una furgoneta, això necessita una furgoneta.
3: És un mar de considerar.
0: Jo des d'aquí, si algun oient es vol oferir per portar una furgoneta per transportar aquest paquet històric que d'un moment a l'altre arribarà a la redacció de RAC1, doncs que es posi en contacte.
3: I a veure, Marta Massip també com gestiona la nostra companya de recepció. Clar, perquè això... Una cosa és deixar uns mitjons que t'has comprat, uns calçotets allà a la guixeta, saps? I l'altre... metre i mig de paquet que veurem com...
4: La gent es compra mitjons i calçotets.
3: No em facis dir noms, però...
0: Sí. I coses pitjors.
3: I coses que... En fi.
0: Vale, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
2: Aquesta setmana, que hem estat parlant molt de Sant Boi, els 50 anys de la primera diada del franquisme, a mi m'ha ressonat molt aquesta cançó. Perquè...

0: l'estació.
1: Ole!
2: Com despista, aquesta cançó. No, és que quan ho descobreixes et fas gran de cop.
3: Sí.
2: Descobrir, sí, vull dir, no, molt bé. Una cançó que no anava específicament per la manifestació de l'11 de setembre de Sant Boi en concret, però sí que després es va desencadenar tota una sèrie de manifestacions que ja la repressió policial ja va ser una altra cosa. Llavors la trinca molt encertats.
1: Eva Jou, m'encanta quan tens una petita persona dels 80 o dels 70 amagada dintre el teu cos de persona de 28 anys o 27 o...
2: Mira, a punt de 20.
1: Bé, no, a favor.
4: Una mica de la trinca. Va, anem amb la cançó de la Duda Batlle.
5: Mira, fa uns mesos en Guille Milky Way va portar al món entre les seves recomanacions una noia que es diu Matilda Mann, que és anglesa, 26 anys, i la veritat és que tot el que fa, no he trobat una cançó d'ella que no m'agradi. Estic bastant enganxat a aquest nou disc aquesta setmana i aquesta cançó es diu Chain Reaction.

0: És a més aquella música... Sí, fa aquella música que posaries els auriculars, aniries caminant per Londres, per la seva ciutat...
1: O fins tot corrent, no?
0: Sí.
2: Però
0: sí, sí,
2: amb un somriure d'orella a orella. Com es diu?
0: Matilda Mann. Mann amb dues N's. És meravellosa. Jo cada vegada que descobreixo alguna cosa d'ella, li envio un missatge al Guille, Guille, gràcies per Matilda Mann.
2: Que guai. M'agrada molt.
3: Parem amb la cançó de la Mireia Garolera.
1: Crec que fa molt per l'Edu aquesta cançó que ha posat, eh? No sé per què t'identifico amb aquesta...
0: Aquesta cançó en concret em va enganxar la primera escolta.
1: Doncs mira, Xavi, la cançó que ara poso és la que m'ha acompanyat tot l'estiu, perquè és el tema central d'una sèrie.

0: li estava donant temps a veure si la tornada la reconeixia, però de moment no, eh?
1: Jo aquesta sèrie l'he vista, ah, però no la recordo. Jo aquesta cançó l'he sentit en aquesta entrada, l'he sentit.
2: Una pista, no?
3: És la sèrie Parenthood.
2: Mira, ah, ja sí, està la pista. Bona pista, eh? No.
3: Sí. Saps què passa? Que és la típica que crec, des del meu punt de vista, és veritat que també m'ha enganxat en un moment vital concret, no? Ara, de ser mare, tal. Però que és molt bona, i la crítica li va dir que era molt bona, però no és de les tops que
0: tothom parli.
2: A quan és això?
3: A veure, jo crec que... Fa temps. Sí, que és una història de la família.
1: Jo la vaig veure, aquesta sèrie fa una pila d'anys.
3: Del 2010 al 2015, sí, o així. I la trobo molt bona, de fet. Té com 6 temporades, però molts capítols, i la lliga d'actors és bastant primera línia. Però va quedar allò que passa més en segon pla, tot i que, buscant-ho, les crítiques en el moment eren de que està molt bé. I la cançó... jo trobo que fa molt això, Tertúlia de Patates, matí de dissabte, és la Lucy Sbarz, que es veu que és una cantautora nord-americana que es dedica una mica a fer cançons per bandes sonores.
0: Deixa'm dir que clar, això forma part d'una època en què encara hi havia intros a les sèries.
3: Això també
0: això
3: és veritat.
0: Això pràcticament ha mort. O sigui, l'última gran intro de la història de les sèries és de Joc de Trons, superreconeixible, tot això, tot plegat, i ara ja són cartells que surten... I la sèrie abans... I, perquè la gent ja s'ho passa.
2: Sí.
0: Perquè estem en plataforma, ja és igual, ja no, següent
2: Lost, capítol. No? Lost va ser qui va obrir aquest camí i...
0: Ja està, i s'ha acabat.
2: Vinga,
0: no, ens trobem a faltar, segons com aquests...
2: De fet, diré que l'Odissea, ho vaig arribar tard al cine, però diré que...
0: No m'estranyaria. Nolan...
2: No, vaig arribar puntual. No hi ha... Vull dir...
0: Vas poder triar un segure.
2: Tercer fil, no parlem, és igual. És a dir, començar la pel·li sense cap títol de crèdit, directe a cara barraca.
0: Anem amb l'última, que és la del Joan Lluís.
2: Mira, és que la setmana passada, aquesta setmana ha hagut de... Pràcticament m'he tret de xarxes socials. Estava a punt de treure'm de...
0: Què t'ha passat?
2: La campanya d'odi que s'ha engegat així molt grossa.
0: Què dius ara?
2: No, he rebut insults i amenaces pel sol fet de venir a jugar al Via Lliure.
0: Ah!
2: Una miqueta de jurat únic.
0: Clar, és que d'explicar per qui no...
4: Home, és que va prendre decisions una mica injustes.
0: Qui no, però va prendre decisions. Algú havia de fer. El cap de setmana passat, dissabte va ser...
2: Dissabte.
0: Va haver-hi un joc meravellós que agraeixo molt a tota la gent de RAC1 que va participar i que era buscar el millor país per viatjar. Correcte. Amb la música.
2: Sí, senyor.
0: I hi havia, doncs, rivals molt poderosos i el Joan Lluís havia de prendre decisions difícils.
2: Va ser molt dur, fins a l'extrem que, clar, aquestes setmanes han estat via xarxa,
0: sí,
2: però, clar, també via cuina.
0: Ara,
2: clar, jo amb aquesta gent després m'he hagut de trobar.
0: Ara. I no et saludaven alguns.
2: No em saludaven, vull dir, hi ha gent en aquesta taula que m'ha girat la cara.
4: I no me n'amago.
2: Sí. Hem relatius importants, però en fi, intentarem tirar endavant. I en aquell concurs que va guanyar el Regne Unit i en què Itàlia va quedar segona, jo li vaig dir al Marc Simón, que era qui defensava Itàlia, Marc, si m'haguessis posat el Franco Battiato és que la corona era teva. Però va cometre un error, que no va posar aquest centro de gravità permanente.

0: He de dir que aquest estiu jo que vaig per Itàlia i tenia llista, evidentment aquesta hi era, i alguna altra, eh?
1: I tot el disc, et diria que és obligatori, que sigui la boixa del Padrone, que és un discàs de cap a peu.
2: La lletra és interessant, eh?
0: Bueno, però,
2: Franco,
0: però,
2: Franco, que te has tomado, Franco.
0: Amb Batiato sempre passa una mica així.
1: Misticisme.
0: Exacte. Bueno, misticisme i aigua amb gas.
3: Queda't com em sona.
0: Ara. Doncs en Franco Batiato arribarem a les 8 en punt del matí amb aquesta Itàlia triomfant, que es va quedar a les portes de guanyar el Mundial del Via Lliure, però en tot cas amb un Franco Batiato que sempre torna. Com aquelles pintades que sempre recordo les parets, que te'l trobes al Viva Franco Batiato. Edu de Batlle, Eva Jou, Mireia Carolera, Joan Lluís García. Apa, adeu-siau!
1: Apa, bona setmana!

0: Esteu escoltant
1: els millors moments al Via Lliure.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
3: Santi Jiménez, bon dia.
4: Bon dia.
3: Marco Montero, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Ja heu passat pel mat ring?
4: Això no...
3: Què, no funciona bé?
5: No, jo marxo avui a Madrid.
3: L'auricular no funciona bé o què, Santi? Canvia'l per un altre. Està, home, ja veuràs. Ara sí. O ara tampoc.
5: Sí.
3: Ara millor, eh?
4: A veure, parla.
3: Hola, hola. Sí.
4: Vale, un dos,
3: probando.
4: Dos, vale, sí,
3: ara, un gos, robant.
4: Vale, perfecte, molt bé.
3: Què passa? Que si has anat al mat ring, dic.
4: Ah, no he anat, no tinc...
3: Molt d'interès, no, en el mat ring?
4: A mi, especialment la meva opinió sobre la Fórmula 1, no sé si tenim patrocinadors aquí, bueno, fan... no és, diguem-ne, no seria el fan més.
3: Val.
4: Més gran,
5: jo vaig a Madrid aquesta tarda, després de la ràdio,
3: a
5: l'aniversari d'un amic,
3: ah,
5: i intentaré no creuar-me.
3: Mira't el mapa abans.
5: Sí, hem de mirar el mapa.
4: És dir, i per on vas? Complicat, crec.
5: Ja, és veritat. Sí.
3: Bueno, què hem de fer, tu?
4: Bueno, pues és... venim aquí a fer tasques de suport, eh?
3: Sí, de suport.
4: No,
3: de
4: parlo
3: què?
4: De la Diada, no venim a fer res de...
5: Però s'ha parlat de la Diada? Perquè jo crec que no s'ha parlat encara, eh?
3: Gens, no. Insuficientment.
4: Venim a fer tasques de suport perquè aquesta setmana, com bé saben tothom...
3: Què?
4: S'han fet els públics els resultats de l'informe PISA.
3: Ah, sí, vosaltres...
5: Però que no hi som.
3: A veure, una cosa... Jo no vull llançar una connexió entre una cosa i l'altra, però... Bueno, és que fa 10 anys, aproximadament, dels Exagrables, i en 10 anys l'informe PISA
5: no
3: ha marcat que allò...
5: Però Catalunya no surt.
3: Tot...
5: No surt
3: bueno,
5: Catalunya.
3: Sí que surt, però no es pot comparar.
5: No es pot comparar, vull dir, Catalunya està fora d'això.
4: Nosaltres seguirem intentant.
3: No, tenim una tasca molt complicada.
4: Les competències siguin decidors, puguin fer els seus collars de macarrons... Perquè és que, clar, és que el problema de l'informe...
3: Al Delgado li agraden molt les competències.
4: Sí. El problema de l'informe PISA és que no valoren, no entenen el model educatiu català.
3: Que és...
4: O sigui, no és fer equacions o comprensió lectora, és quin deu ser el rànquing dels 10 nens millors al món fent collars de macarrons? Els 8 han de ser catalans.
3: Va.
4: Sí, claríssimament. Per tant, no...
3: Bueno, que seguiu fent la vostra tasca, no? De formar les generacions joves.
4: Deformarem les associacions.
5: Deformarem.
3: Això és el que feu normalment, deformar-los.
4: Deformarem. I avui els parlarem d'història. Història antiga, però que com sempre té certa relació amb el que passa actualment. Perquè ara s'estan posant de moda els dictadors. La gent vol ser dictadors i volen estar. Tenim...
3: La frase és terrible, eh? S'estan posant de moda els dictadors.
4: Ei, estan farmejant a l'aura, els dictadors.
5: Estan farmejant aura de dictadors.
4: S'està farmejant aura de dictadors, aquí a prop, a Ripoll, concretament,
5: Sí.
4: Per no dir-te als Estats Units, el zumbat aquest que vol pagar i carregar-se la llei electoral. I parlarem d'un tio que va començar sent un demòcrata, eh? Però que va acabar sent un dictador. Quan ser dictador tenia algun sentit, eh? També t'ho diria, ja ho explicarem. Això ja potser els estem donant massa informació, els de l'informe PISA. Un home que cria malves des de fa més de 2.000 anys.
5: Oh, sí, vull dir, no és express, eh?
3: Llavors les demandes no poden... No. És difícil que arribin.
4: I després de 2.000 anys encara els historiadors no s'han posat d'acord en si era un puto geni o era un malvat sense fissures. No. Perquè les novel·les de romans, aquestes, el posteguillo, aquestes coses que s'han posat tan de moda, allò de...
3: Oi, sí.
4: Que fan els guistotxassos, que normalment només llegeixen homes blancs heterosexuals.
3: És molt habitual, sí.
4: Sí. Ell és un personatge central d'aquestes novel·les, amb la majoria, gairebé totes, i amb una surt com... El bueno de la pel·lícula i l'altre surt com un ser malvat, abjecte, aladí, terrible, no? El que sí que tenim comprovat és que va ser un estadista i un militar de gran talent.
3: Això sí, era bon militar.
4: Era molt bon militar, cosa que no t'assegura ser bona persona.
3: Això no.
4: Bàsicament
3: no,
4: pot ser un oximoron.
3: Sí, sí.
4: Va aconseguir la fama per les seves gestes i va guanyar la corona gramínia, que ja veureu què és, ja ho explicarem després. Atenció a l'informe PISA, per si us ho pregunten algun dia. Va ser el primer general de la República Tardana de Roma. La República sempre és tardana, que li diguin al Baños, però sí, que va marxar per conquerir Roma mateix. És a dir, va fer-se un autocop d'estat. Va restablir la figura del dictador. La figura del dictador era una figura contemplada en la societat romana. Quan tenien un lío, els romans, es juntaven, una guerra, una cosa molt greu, eh? O sigui, han entrat 80.000 tios a Ceuta. Mm-hmm. No, que no era... Bueno, sí, que havia ser Ceuta, també.
3: Sí, és possible. Sí,
4: sí. I aleshores deien, necessitem un dictador.
3: Per protegir-nos.
4: Perquè l'arma. No ens liem, que va ni un.
3: Vale.
4: I el dictador era dictador durant 6 mesos.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Però això, perdona, em sembla molt civilitzat.
4: Home, era molt civilitzat.
3: Necessitem un dictador, però re mig any, eh? Sí. Llavors no es passi, eh? No es passi d'imbècil, que deia aquell.
4: Els cartaginesos estan creuant amb elefants als Alps i venen a per nosaltres.
5: Dictador.
4: Necessitem un tio que mani. I que mani un. I això és el que feia. I se'ls nomenaven un dictador. Vale, això... la figura del dictador havia quedat en desús des de la Segona Guerra Púnica, doncs, de l'informe Pisa, quan els cartaginesos i els romans van entrar en guerra. I ells, com hem dit, sens dubte, era un militar brillant. Brillant nivell premium, eh? César, Alexandre Magna, Napoleó...
3: Oh.
4: No sabeu qui són, els de l'informe Pisa, però
3: Som, ja, sí.
4: Ja, no saben qui són. I després, amb molta sort, era un tio amb moltíssima sort, li deien a l'afortunat, però també era molt cruel, llibertí, implacable, venjatiu, a més no poder, disposat a tot pel poder, manipulador, corrupte i populista. I ja sóc el pitjor de tot. Era pèl roig.
3: Què dius ara?
4: No!
3: Sí, què dius ara?
4: Era pèl roig. Parlem de Lucius Cornelius Sulla Fèlix, anomenat també l'Afortunat, també anomenat el Pèl Roig, o simplement Sulla, o Sila, perquè encara no hem trobat lloc, perquè en lluny diuen Sila, en castellà més diuen Sila, en català Sulla, en llatí original era Sulla, però sí, nosaltres, fidels a la nostra rigorositat, li direm, com en surti els ous, entre Sulla i Sila. O Sole.
0: Era feliç.
3: No. No. La Sole no, ara. Ara no pinta res, la Sole. Sole. Sili.
5: Pues aquí
3: Sili,
5: està.
3: Siri.
5: Aquí està cantant Sole Jiménez.
3: Sí. No, ja l'hem sentida, ja. Jo crec que ja...
5: Bueno, ja sigui Sile, Sula, Sole...
3: Sila...
5: Com la nostra canta. El cas és que era bastant dimoni. Procedia d'una família noble en decadència. Del seu pare, Luci Cornelio Sila, o Sula, o Sole, l'única cosa del que ens té constància és que va estar casat 2 vegades. La seva mare va morir quan ell era encara un nen i va ser criat per la seva madrastra. Quan es preparava per rebre la toga viril...
4: També coneguda, la toga viril.
3: Toga viril?
5: Toga viril. Tu no vas fer la toga viril als 14 anys?
4: Quan et feies gran, et donaven la toga viril.
3: Que és la d'allà d'home, ja.
4: Que és la que es coneix com la toga de les palles.
3: Va, home, per favor.
5: Bueno,
3: venga,
5: aquí,
3: home.
5: Quan es preparava... Ja. És que
4: quan estava que la comences a pelar, diuen...
3: Prou, home! Viril, ja està, ja ho he entès. No cal insistir-hi.
5: Ja estan sempre atacades.
3: Toga virilis.
5: Toga virilis. Quan es preparava per rebre la toga viril, és a dir, els carrers...
3: Però abans què porten?
5: Una toga infantil.
4: La toga infantil.
3: La toga del bo.
5: El babi.
4: La toga de la caca.
5: Baby la bata.
4: La toga de la caca, la toga de les palles.
3: Prou, home! Ja ho hem entès.
5: Quan estava a punt de fer-se home, diguem-ne, el seu pare va morir sense deixar testament. No tenir casa pròpia a la fi del segle II era prova d'extrema pobresa per un home del seu origen. Ara ni t'explico, eh? Fliparien, eh?
4: Era pobre.
3: Llavors, aquest senyor creix en un entorn, diguem-ne, pobre, eh? Per tant, esteu dient...
4: Pobre pel que era... O sigui, si no tenir casa pròpia,
3: no, clar, és
4: pobre...
3: Clar.
4: Ara què som?
3: No, sí, d'acord, ja, d'acord.
4: Sila, o Sula, o Sole,
3: sí,
4: va créixer en un entorn empobrit, però sí que, no com vosaltres, amics, va rebre una bona educació.
3: Ah, mira.
4: Parlava grec.
3: A Roma parlava grec, eh?
4: Sí. Això et distingia...
3: Era un estatus.
4: Era un estatus. De fet, més tard, quan es va convertir en cònsol, sovint se li retreia que havia canviat el seu modest estil de vida de jove per tirar-se al luxe. Bueno, coses que fan tots, no? Vull dir, no voldràs que... Sí, tu vivia en Rocafonda i ara te coges el...
3: Bueno, passen coses.
4: Sí, clar, passen coses.
3: Sí.
4: De jove, sabem que va portar un estil de vida bastant a lo loco, dissolut, que és molt censurat pel seu principal biògraf, el moralista Plutarc. Segons aquest, Sila era un precursor de l'afterwork.
3: Ah?
4: Sí. Ell, durant el dia, currava, i es veu que era un tio bastant eficient.
3: Sí.
4: Però quan se li queia el boli i sortia, prepareu-vos, perquè era juernes tot el dia, eh? Vull dir...
3: Happy hour.
4: Sí, estajava com un golfo, però aguantava companyies que, en opinió de Plutarc, eren indignes de la seva posició.
3: Ah, sí, eh?
4: Sortia a sopar amb actors, amb prostitutes... Bueno, sopar i alguna cosa més, imagino. Però... Amb transvestits, amb faranduleros, amb tot això. Però el dia següent, Ets gran per sortir.
3: Fitxant.
4: Ets gran per anar a treballar.
3: Bravo, bravo. Això és un comentari de papa, eh?
4: Exacte. Total. No, diu Plutarc que en els sopars amb ell era impossible parlar de res seriós, cosa que està bastant bé. Encara que durant el dit, la resta del dia era
3: eficient
4: i actiu.
3: Està bé, Jekyll i Hyde. A l'hora de sortir, pues se surt.
5: I l'hora de treballar es treballa.
4: I hi ha una hora per veure,
3: ara,
4: i per divertir-se, i ara, una hora per treballar.
5: S'ha de dir que Plutarc, perquè Plutarc és molt conegut per les vides paral·leles, ja sabeu, però també té un altre cos d'obra, que és la Moràlia, que són consells moralistes per la població, que és com distingir un adulador d'un amic, com tracta com han de ser les dones...
4: Plutarc
5: bla, bla, bla.
4: Era un soso.
5: Exacte, era un moralista. Bueno,
4: un braces.
3: Però,
5: si la Sula, no Plutarc, va començar la seva carrera una mica més tard que altres senadors, servint com a quèstor.
3: Quèstor?
5: Quèstor, que és el que s'encarrega de la caça pels soldats. Ah. El que manega la pasta.
4: Tu quan has de sortir aquí a fer un bolo d'aquest sí, fora...
3: Hi ha algú que porta la caixa.
4: Hi ha algú que porta
3: aquest
4: la
3: caixa. Aquest és el quèstor.
4: La vinaixa.
3: Per exemple.
4: La vinaixa és la que
3: té la pasta.
4: És la quèstor de recull.
3: Ja està.
5: Pues quèstor, el que estava dient, era quèstor sota les ordres del cònsul Cayo Mario, que havia d'anar a Àfrica, on Roma estava lluitant Numídia, que era un territori que abarcava des del que és Marroc fins a Líbia. La guerra contra el rei Jugurta...
4: Que no és una marca, sí, et juro que es diu Jugurta.
3: Va, prou.
5: Jugurta, que era un tio conegut per tenir molt mala hostia.
4: Era molt agra, Jugurta.
3: Molt mala llet.
4: Molt agra. Sí. Li havien de posar sucre.
3: Una mica de sucre.
5: Va obtenir...
4: Jugurta de la Fageda.
3: Prou!
5: Va obtenir, si la Sula, no Jugurta, el càrrec... gràcies al seu matrimoni amb un aparent de Cayo Mario.
4: Cayo Mario, important personatge.
5: Que en aquell moment era el polític militar més popular de Roma. Ja veurem que aquest personatge, Cayo Mario, és importantíssim en aquesta història.
3: Ah.
5: Tot i entrar con a recomendao, de seguida va destacar, establint-se com un home important i bastant capaç de guanyar-se el respecte dels soldats per la seva simpatia i intel·ligència.
4: Sí, si passaven un taxi que no estava ben justificat, sí, deia, va, tira, endavant, va, ja.
5: No passa res.
4: Te'l pago.
3: Feia... Sí.
4: Te'l pago, també.
3: Està bé.
4: Mirant de fer caducar el rei Jugurta, Mario va enviar una delegació a l'oponent de Jugurta, que es deia el rei Boco.
3: Boco?
4: Sí, Boco. Boco era enemic de Jugurta a Numídia. Mm-hmm. Però era, bueno, enemic. Era, diguem-ne, el seu segon, però
3: hi havia mal rotllo.
4: La delegació que envia Mario li diu al seu segon, que és Manlio, i com a cap, i Sila, o Sula, com a ajudant. Evidentment havia de parlar amb Manlio, però Manlio li diu, mira, Sila, tu que t'expliques bé, parla tu amb el rei Boco, i Sila convenç el rei Boco per tal que traeixi el seu rei i suposat amic i l'entreguin als romans parant-li una trampa. Però li va anar d'un pèl a Sila Sula Solo, perquè Boco va estar tot aquest temps deliberant si hi haurà Sila Sula Solo a Jugurta, que se'l menjaria amb tòpings, o als romans. Però finalment va dir, va, els romans aquests semblen més seriosos, tenen més soldats, venga el meu col·lega, venga el meu rei, i guanya la guerra.
3: Sí, perdona, Boco el que estava dubtant és, aquest tio que m'ha vingut a fer l'oferta, l'entrego a Jugurta o entrego Jugurta en aquest senyor?
4: I al final decideix entregar el rei Jugurta.
3: Per tant, guanyen els romans.
4: Sí, Jugurta se li havia passat ja.
3: Sí, havia caducat.
4: De caducitat. Sí, sí, sí. Victòria complerta, Jugurta passa al reciclatge,
3: però...
4: i Mario, que era el que havia comandat aquella expedició a Numídia, ja té dret el que més volia un general romà, tornar a Roma i celebrar un triomf, que això era la glòria. Però, segons explica el moralista Soso Plutarc, a Roma ja es deia, ja es comentava, que la guerra l'havia guanyat Sila.
3: Ah, perquè és que havia anat a xerrar.
4: Clar, i aquest episodi va iniciar una llarga disputa de gelets entre tots dos.
3: Entre Sila i Cayo Mario.
4: I Cayo Mario. A més, va a la tornada per celebrar el triomf, Boco, el rei Boco, el traïdor, els va acompanyar. I el Boco aquest, que tenia pasta gansa, va col·locar a Roma tot d'estàtues que representaven a la deessa Victòria amb trofeus a les mans i a prop d'elles l'escena de Jugurta sent lliurat a Sila.
3: Ah...
4: Mario no sortia per enlloc.
3: Ah, clar, Sila sortia a la estàtua. Home.
4: I a Mario això li va sentar com un tiro. No hi havia tiros, però com un tiro de fletxa, o com un pilum. Un pilum en el esternum.
3: Li va sentar com un pilum.
4: Un pilum a l'esternum, no? I aleshores comença el lío.
3: Hauríem de buscar, a vegades, la transformació de les frases fetes nostres a molt antic.
4: Això haig de dir que no és
3: com un Gladius.
4: Això haig de dir que no és meu. Això és d'Astèrix i Obèlix. Ah. Quan
3: està bé.
4: un legionari romà li diu a un altre: mi pilum és més fuerte que tu esternum. Això és d'Astèrix.
3: Ai, senyor. Va, o sigui, ara ja tenim el conflicte entre Caio Mario i Sila. O
5: clar,
3: Suli.
5: Perquè Mario comença a tenir una mica de gel.
3: Home, clar.
5: Però sí, ja...
3: I l'altre també s'emprenya amb ell,
5: o no? I viceversa, sí, perquè l'altre diu, aquest perquè té tant més ta persona.
4: Hem de pensar que el Sila Sule Sole és molt intel·ligent.
3: Vale, vale.
5: Sí, com acaba això? Spoiler.
3: Fatal, no?
5: Entra. A veure, al final de la Guerra de Jugurta va coincidir aproximadament amb una derrota romana davant dels bàrbars. Mario va ser nomenat...
4: Que no poden estar tot, no poden estar a Àfrica...
3: Clar. Massa gran, tu.
4: Massa gran.
5: Mario va ser nomenat cònsol i va preparar un exèrcit per organitzar una ofensiva contra els germànics. Sila va exercir el càrrec de llegat i tornaven a anar junts a la guerra. Però aviat la relació entre tots dos es va deteriorar. Sila va tornar a obtenir èxits notables i Mario va deixar d'encomanar-li missions. Que temia que l'ascens del seu talentós oficial fos més important que ell. Clar, que aquest és el típic jefe que diu: no, aquest és molt talentós.
3: El deixa a la banqueta.
5: Exacte.
4: On està la Clara Molins, ara?
5: Ja no hi és. El jefe va veure que era bona i va dir: ala, adéu.
3: Aviat sabrem coses de Clara Molins, perquè, clar, sí. Si no ho explica ella, no ho explicaré jo.
4: El que li passarà ara...
3: Bueno, bàsicament, sí que s'ha vist a Instagram, està a TV3, ara, la Clara Molins. Vull dir que aviat la veureu.
4: Tu has dit: hòstia, aquesta tia és bona,
3: sí, no.
4: Que se'n vagi.
3: No, home, no.
4: Com va fer Caio Mario amb Sila.
5: Pobreta, és el Caio Mario Bundó. Caio Mario Bundó.
3: Va.
5: Bueno, veient el barcal, Sila es va passar a lluitar al costat de Càtul, o sigui, TV3. Uh-huh. Però no confondre en Càtul el poeta que s'enamora de lèsbia, no? És Càtul el militar. Amb l'esperança de sobresortir en comparació amb un comandant poc competent.
4: Bueno, van a la guerra els dos sense parlar-se. I què passa a la guerra? Pues que Sila la torna a patar.
3: Ah, sí, eh?
4: Sí, ho torna a patar.
3: Hosti.
4: I captura un altre cop el líder dels adversaris, un tio que es deia Copilo.
5: Copilo de Nieve.
3: De Nieve.
4: Copilo de Nieve, perquè era així com Roset.
3: No.
4: Derrota els bàrbars dels Alps i després organitza eficaçment tot el...